0: considerat investigada i ha declarat en tot moment com a testimoni. La vídua d'Isaac Andic també ha declarat més de dues hores i també ha hagut de respondre sobre les suposades males relacions entre el pare i el fill. Els altres dos testimonis que han declarat aquest dilluns han estat els dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic minuts després de l'accident mortal. Per a divendres que ve està prevista la declaració de les dues filles del mort i germanes de l'investigat i d'un psiquiatre que va visitar en una ocasió els dos implicats a petició de la terapeuta familiar. La jutgessa vol aclarir si hi pot haver terceres persones relacionades amb la mort del fundador de Mango. Recordem que el seu fill està imputat per homicidi. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
1: El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol ha anunciat un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració, el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds.
0: Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal.
1: I Donald Trump ha declarat uns ingressos de més de 1.000 milions de dòlars durant l'últim any relacionats amb projectes de criptomonedes. Així consta a l'informe financer anual que el president dels Estats Units ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental. Segons el document, una part d'aquests ingressos provenen de World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar. L'informe divulgat per diversos mitjans nord-americans també atribueix centenars de milions de dòlars en ingressos a operacions relacionades amb el token digital anomenat Trump.
0: Maribel López, fins ara actual directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. El patronat del museu ha ratificat per unanimitat la seva elecció després d'un procés de selecció obert al maig per substituir Marco Daniel. Els acusats en el cas Innova de presumpta malversació de fons en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona.
1: L'exdirector del Holding Municipal d'Empreses Innova, Josep Prat, ha assegurat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Besteza i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, principals investigats en el cas, es va fer per ordre del Departament de Salut. Una altra de les acusades, Esther Ventura, l'ha rebatut.
2: La consellera explicó que Carlos Manté no había podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté.
3: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
1: L'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez, també imputat, s'ha acollit al dret a no declarar. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó pels 8 implicats pels delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències.
0: Esports, el Mundial de Futbol. França ha golejat Suècia per 3-0 i s'enfrontarà al Paraguai als vuitens de final. Mbappé ha fet dos gols i Barcola ha fet l'altre. Per la seva banda, Noruega ha eliminat la selecció de Costa d'Ivori i s'enfrontarà al Brasil. A les 3 de la matinada hi ha un altre partit de setzens que enfrontarà Mèxic i Equador. Per cert que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès.
1: I el Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
4: Fins aquí les notícies.

0: connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: De fet, totes les partides que jugues estan publicades en una base de dades i tu pots saber totes les partides que juga el teu rival i en base al que juga doncs et vas preparant la partida. Però normalment, moltes vegades es triga més en la preparació que no en la partida en si. Uh-huh. Has de saber què juga, quina estratègia fer, que amb cada rival canvia, òbviament, no?
3: Sí. I com és com us està anant la partida?
4: Ara, Mercè, parla al tele.
3: Sí?
4: Ostres, interessant això, eh? Alba de Lomas, eh?
5: Jo ho trobo tan difícil, això dels escacs.
1: Una campiona. Campioníssima, eh? Campioníssima. Sí, sí,
4: campioníssima d'escacs de què? Del món o
1: de Catalunya?
4: De Catalunya.
1: En sap molt.
5: És un poc.
1: I l'extintor, parlarem de l'extintor. Ah, es veu allò de apagar el foc.
3: Jefe, sí, eh? Va, calleu, que arriba, jefa.
6: Déu vos guard.
7: I visca el bar!

0: L'extintor és un invent relativament modern. Abans els incendis s'apagaven doncs, amb galledes d'aigua o tirant-hi sorra.
1: O amb mantes.
0: Sí, senyor. Eh? Mirar de triar la manta que hi tinguis menys carinyo. Això sí. Sí, perquè sí. No queda bé després de l'incendi. No queda... No. El foc sense oxigen no crema, ho sabeu, això. Quan hi tires la manta és que fas, treus l'oxigen, llavors per això no, no crema.
2: O sigui, si tu estàs a dins d'un quarto i si cala foc, si treus tot l'oxigen, el foc s'apaga.
0: Sí.
2: Oh, mira que bé.
0: Si treus tot l'oxigen, també pot ser que t'apaguis tu. Ah, també, perquè el necessites tu també.
2: Sí, és veritat.
1: Però no cremaràs.
2: No cremes.
0: Exacte.
2: No mors cremat.
0: Va, parlem de l'extintor.
3: Sí, jo quan anava a quart d'ESO, uns van buidar l'extintor al despatx del director.
0: Ah, sí?
3: Sí, el Carlos el Loco entra ells.
0: Ostres, Carlos el Loco. Sí. Home, era una gambarrada clàssica.
1: Home, és nivell,
4: Això s'ha fet al Teatre Nacional.
0: Sí?
4: No diré noms.
0: Què dius ara?
2: Oh.
0: Ja és un nivell de gamberro...
1: Però...
2: Top.
1: Top. En el despatx de la directora del Teatre Nacional?
4: No.
2: Ah, no, nosaltres vam ferrar aquell dia.
0: Vull dir, en el nivell de la titulació oficial de gambarrisme, cuidar l'extintor és com tenir el first d'anglès, diguéssim. Sí, ja és un nivell...
2: Tu fas això i vas per l'institut que ets puto amo,
0: home.
2: I el de l'extintor.
0: A Osona també hi va haver una moda, als anys 2000, que la gent robava, saps l'anella aquella de seguretat?
2: Sí.
0: Que, perquè no apretis l'extintor de manera occidental, doncs robaven aquella anella petita.
1: I de què collons em fots aquesta anella?
0: Això ho feien servir quan liaves un porro, premsaves la marihuana amb aquella anella, diguéssim.
4: Molt bé.
2: A veure una cosa, Peyu. Ahir parlàvem dels puzzles i vas acabar parlant de marihuana. Avui parlant d'extintors, has acabat parlant de marihuana. Avui t'està passant alguna cosa que no sapiguem, Peyu?
4: No, aniràs a desintoxicació, no?
0: No, casualitat. Jo no n'he fet mai cap de...
2: De què?
0: Vull dir que no n'he fet mai cap d'extintor.
2: Ah, vale, Peyu.
0: I ha de ser ben parit.
1: Sí, home.
0: Fent un extintor.
4: Millor no fer-lo servir, també et diré.
0: Bueno, no, però provar-ho un dia ha de fer il·lusió. No a casa teva, perquè vol dir que s'està incendiant casa teu, però que hi hagi un incendi un dia que estàs en un puesto. Estàs un dia a la Policia Nacional renovant el DNI. Hi ha un incendi de cop i volta.
2: Això t'ha sortit a l'atzar,
0: eh? No,
1: ara tarda molt a donar hora, eh?
0: Sí que és veritat.
1: Hòstia, per renovar el DNI?
0: Hòstia,
1: vull dir, si caduca el DNI l'any que ve, demana-la ara, demana-la perquè tardaran un any a donar-te'l.
0: L'època en la que han disposat de més tecnologia i és quan van més lents a fer un collons de DNI. Trobo que, hòstia, fa 30 anys que et feien sucar el dit a la tinta aquella i t'ho marcaves amb un paper, anaven més ràpid que ara. També és que la tecnologia està molt bé, però també l'has de donar amb algú que el sàpiga fer anar,
2: Peyu, tira, cuidado, tira.
0: Els que hi ha allà no conto que n'hi hagi cap que escolti Catalunya Ràdio. Diria. L'última vegada que hi vaig ser-hi, que vaig anar a fer el DNI de la meva filla, vaig haver-hi de tornar l'any demà perquè no funcionava res, i va sortir una policia amb un català impecable de Vic.
1: Ah, sí? Què dius ara?
0: Va dir... ¿Está fallando el sistema de Madrid?
2: Fa temps que no vaig a Vic,
0: Está fallando el sistema de Madrid. Ayer ya nos pasó. Ayer iba y venía, pero es que hoy ya ni viene. Què va ser el resum de la incidència tècnica?
4: Però escolta, vols dir que has explicat alguna cosa sobre l'extintor? Perquè de moment encara
0: és veritat que no,
4: res, no?
0: No he explicat res. No, la veritat
4: doncs
0: que no.
4: Però
0: tot això ho deia perquè em faria gràcia un dia que hi hagi un incendi en un lloc fer funcionar un extintor.
2: Sí, home,
0: ja està.
1: Sí, però per què la Policia Nacional?
0: És un lloc a l'atzar que he triat. Perquè no és teu, perquè no és casa teva, diguéssim. No sap greu si es crema.
2: O sigui, estàs dient...
4: Noi, que se'ns està enredant.
2: Anem a calar foc a la policia, estàs dient...
0: No, esteu traient coses de context. Sembleu els que feu preguntes al Parlament. En Peyu va dir que es cremés la policia. No, jo no ho he dit,
2: no has
0: això.
2: Dit això, eh?
0: No, jo simplement, de les meves paraules, s'ha de desprendre la idea que a mi em faria fer gràcia... Bueno, fer anar un extintor em faria il·lusió.
2: Deixem-ho aquí.
0: Ja està.
1: Doncs ja està.
0: Carles Fiori, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Sàvia per conèixer. Una dona que ha convertit la seva passió en gairebé un estil de vida. Concretament, un esport que fa més de 10 anys que practica. I no és un esport on hagis de córrer, sinó pensar. Ella diu que és un esport de cervell contra cervell. I així s'ha proclamat campiona absoluta de Catalunya i campiona d'Espanya de parelles mixtes. Peyu, estigues alerta perquè aquesta entrevista pot acabar en escac i mat.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Alba de Lomas! Sí.

0: Alba, què has menjat avui per esmorzar?
1: Ara, un cacaulat.
0: Mira. Un cacaulat. Costa't una mica el micròfon. Sí. Un cacaulat. Molt bé, tu. I prou, eh?
1: Sí.
0: Menjant només cacaulat.
1: Sí, em venia de gust i mira, me l'he comprat.
2: No, si ve de gust, i sí. Quants programes portem, és un esmorzar no havia sortit mai, eh?
0: Cacaulat no havia sortit,
2: no?
0: Encara.
2: No.
0: Alba, escolta'm, ets actual campiona de Catalunya d'escacs absoluta.
3: Visca.
0: Ets la millor de Catalunya jugant a escacs ara mateix, a dia d'avui. Wow. 2026.
1: Sí.
0: Gros,
4: no?
1: Sí, sí.
0: Això és buscat o com sorgeix, això?
3: Home.
1: Bueno, sí, va, per aquest títol sí que vaig haver de jugar en torneig, però porto tota la vida jugant a escacs, però vaig començar amb 12 anys.
0: Mm-hmm. I el meu pare quants en tens ara? Quants en tens?
1: 23.
0: 23, fa 11 anys que jugues,
1: sí.
0: Només. Bueno,
1: sí, sí.
0: La meitat de la teva vida, això sí.
1: Això és cert.
3: Per ara?
0: Sí, sí, per ara sí.
1: Per ara sí.
0: T'hi aficiones d'alguna manera en concret? Era una cosa que a casa ho fèieu sovint?
1: Bueno, el meu pare ens va ensenyar a jugar als meus germans i a mi al principi no em cridava molt l'atenció, s'ha de dir.
0: No, eh?
1: No massa. Això de pensar tant i les partides tan llargues no em cridava molt l'atenció. Però mica en mica, anar acompanyant els meus germans en els tornejos, doncs em va cridar l'atenció un dia i vaig començar a jugar.
0: I ara ets més bona tu que els teus germans?
1: Ara jo m'hi dedico més, sí.
0: Quins dinars,
5: jo m'hi dedico més.
3: I el pare en sap?
1: Sap jugar, sí, em ensenya molt a les peces, però ara se li complica una miqueta més.
3: El matxaques.
4: Ara jugueu més al perxís, no, a casa, suposo. Sí.
0: Qui se n'adona a la família de dir, hòstia, l'Alba, cuidado, eh?
3: La toca. No?
1: Va ser molt mica en mica, realment. Si vaig anar a jugar en torneig per no federats, el meu primer torneig, i vaig quedar campiona, i vaig dir, carai, potser, mira, això dels escacs em pot donar bé, no? Uh-huh. I mica en mica, va ser molt progressiu. Vaig quedar campiona de Catalunya amb 20 anys, sub-20, i a partir d'allà, doncs, anava progressant mica en mica, també.
0: Com se celebra quan guanyes un títol d'escacs? Perquè és com el futbol, que...
1: Quan vaig guanyar la partida, l'última partida, va ser tot molt silenciós, clar. Yeah. No pots començar a cridar al mig d'un torneig d'escacs, no?
0: I tens el rival just allà davant, pobret.
1: I és una miqueta agressiu.
4: Davant seu, vamos!
1: És agressiu, però quan vaig sortir sí que vaig trucar a la gent, als meus pares i tot, va ser molt bonic.
3: Però clar,
1: en el moment vaig estar bastant callada.
3: Cacaulat per tothom.
0: Vinga. Escolta, saps què em faria il·lusió? Podríem fer una partida... Tu ets capaç de, segur, contestar preguntes?
1: Sí, sí,
0: i
1: sí.
0: I simultàniament mantenir una partida d'escacs
1: amb algú? Jo encantada. Jo si tinc un tauler al costat, sí. Mira, perfecte.
0: Fem-ho això, companys, entrem un taulell d'escacs.
5: Jo
0: Friguer
5: no,
0: en sap de jugar escacs.
3: Bueno, en sé.
0: Saps com es mouen, vinga, les fitxes?
3: Sé com es mouen, exacte.
0: Seu aquí al costat de l'Alba Xuri i entrem una tauleta amb un taulell d'escacs i mentre anem desenvolupant l'entrevista anirem fent una partida de l'Alba, la campiona de Catalunya, contra en Xuriguera, que és el...
5: Fes-nos quedar bé, això.
4: Xuriguera.
3: Imagina't, serà un honor, això.
4: Xuriguera, què has menjat avui per esmorzar?
0: Ara sí, per aquelles coses de la vida. Perdoneu, la pregunta és... En Xuri té un dia brillant.
3: No.
4: No.
0: I et guanya tu?
4: No, no.
0: Passa a ser campió de Catalunya automàticament?
1: Ho podríem pensar, però...
3: M'estàs mirant la cara?
1: Sí. És que no sé jo, eh?
4: Hem presentat això com una guerra, com una lluita cervell contra cervell.
0: Sí.
4: I l'Alba es va mirant en Xuriguera i està buscant el cervell.
0: Alba.
4: I el cervell?
3: No, però és un honor. En els escacs hi ha una puntuació, els elos.
1: Sí, en elo.
3: Tu què ets?
1: Tinc 2.000 ara, aproximadament.
3: Jo una setmana bona no tinc 700.
0: Mira,
4: has dit euros?
0: Elo.
3: Elo.
1: Estaria bé, tenir...
0: Són els punts, això, eh? Elos. Qui comença amb una partida?
3: El blanc, el que passa que no sé per què m'ha tocat blanc.
0: Ah.
1: Vols començar tu o...?
0: Com es decideix? Perdoneu, això en un sorteig? Com es decideix?
1: En els torneis normalment és sorteig.
0: Sorteja,
1: sí, sí, sí.
0: Eh? Amb una moneda
1: o...? Es va intercalant. No, hi ha un sistema...
0: Automàtic,
1: sí.
0: Com
1: que...
0: te n'has, sí, de refiar.
1: Un programa que et posa allà en blanques o en negres.
0: Mm. No, en aquest cas arrencaria en Xuriguera. Fes el primer moviment, en Xuriguera.
3: Bé.
0: Ha mogut el paó endavant, que no, la primera vegada...
1: Molt bé.
0: Sí, no?
1: Molt bé.
0: Tu, escolta, és la campiona de Catalunya i de moment està copiant tot el que ha fet el Xuriguera.
3: Li estic jugant una escocesa. Una escocesa de la campiona de Catalunya. Estic nerviós.
2: Ja t'ha matat.
0: Em deixeu fer alguna pregunta entremig de la partida?
1: I tant.
0: Perquè aneu molt ràpid a moure, tu.
3: Bueno.
1: Perquè això és més o menys teòric, de moment.
0: La velocitat, sí, es premia d'alguna manera, perquè hi ha aquell comptador de temps, no?
1: Exacte.
0: Això per què serveix?
1: Si hi ha partides ràpides, semiràpides, lentes, llavors cada torneig té el seu ritme de joc. I cada vegada, doncs, bueno, si és una partida lenta, pots tenir una hora i mitja, sí, tu i una hora i mitja el rival, però també hi ha partides de 3 minuts.
0: La partida més llarga que has fet, quan ha durat?
1: 5 hores i quart.
3: Hola!
4: Prepara, Xuriguera.
0: 5 hores i quart.
1: Però vaig guanyar, s'ha de dir, perquè si no ja...
0: Hòstia.
1: Em retiro, no?
0: I pots prendre alguna cosa mentrestant?
1: Sí, si pots anar al lavabo, pots matar, pots beure aigua, el que sigui.
4: Pots fer mica de brasa allà al costat.
1: Pots anar fent.
4: Pots mica de foc i brasa mentre...
0: No hi ha... Aneu fent, de moment?
1: Sí, sí.
0: S'han matat un peó mútuament, de moment.
1: Estem bastant igualats.
0: Sí.
1: Et veus bé o no?
0: Toca tu, Xuriguera.
3: Sí, m'està concentrat. No sé com contestar-li.
0: Escolta'm, no hi ha diferència d'edats, no? En els escacs, pot ser que en un torneig tu juguis contra un senyor o una senyora de 70 anys o una senyora de 80 jugui contra un nen de 10.
1: Sí, la majoria són oberts. I et pot tocar tant un nen de 10 anys això com un senyor de 90 anys. És a dir, són oberts. També hi ha categories, hi ha torneigs que són per edats. Que quan ets més petit, doncs ja és la categoria sub-8, sub-10, sub-12... Però la majoria de tornejos són oberts a tothom.
5: Has perdut mai contra un nen de 10 anys?
1: Sí, sí, de fet són...
3: Acabo de perdre una peça, jo.
1: Amb els nens petits, perquè són els més bons, realment.
5: Sí, eh?
1: Són increïbles com calculen, l'habilitat mental que tenen és increïble. Així que... Sí, sí, són els més perillosos. Si veus un nen...
0: Què t'ha passat,
1: Marguera?
3: Segurament he perdut una peça.
0: Has perdut
4: una peça de la boca, de la dentadura.
0: Però ara et matarà.
3: És molt agressiva, és molt agressiva.
0: Ha matat...
1: Sí.
0: És una, diuen que és una característica teva, no?, del teu joc, Alba, que ets agressiva, sempre ataques.
1: Sí. A mi m'agrada fer...
5: Mira, va,
0: hola!
4: Està la cartera,
1: aquesta
3: et portarà, Xuriguera. Sí, ja la veia.
0: Bueno, li acaben de matar la reina, eh?
3: No, el cavall.
1: Mútuament, però he guanyat un cavall pel camí.
0: Bueno,
3: m'està guanyant 3-0.
1: Però bueno, estàs aguantant prou bé. Podem jugar teòric, no?
6: Apostem alguna cosa, no?
0: Voleu apostar? Voleu
6: jo
0: apostar?
6: M'aposto.
0: Què t'apostes, Arnau?
6: Home, no 2 euros per en Xuri.
3: 2 euros.
1: Carai.
6: Sí.
0: Escolta, Alba, i és un esport també que no hi ha masculí ni femení, no? Jugueu barrejats, homes
1: i dones. La majoria de tornejos sí. Mm. Sí, sí, sí, és obert a tothom i són mixtes i per edats i tot. Però també hi ha categories masculines i femenines. En aquest cas, sí, en tornejos que són exclusivament femenins.
0: Ah, sí?
1: Per potenciar una miqueta els escacs femenins, no? Que hi ha molt poques noies.
0: Sí, quantes dones hi ha a Catalunya ara, jugant?
1: Federades, realment, un 7%.
0: Un 7% de tots els federats són dones?
1: I actives, no et pensis que... Yeah. Que masses.
0: Mm. I això, en el moment que tu arrenques, no sé si hi ha un col·lectiu de... No? Perquè hi ha una cosa d'orgull en els escacs, no? No sé si t'has trobat mai una partida contra un senyor de 75 anys
1: alguna
0: que el guanyes.
1: Alguna història podria explicar.
0: Sí?
3: S'aprenyen.
1: Quan era més petita, sobretot, no? Algun comentari així una mica més desafortunat, quan guanyes a algun senyor, no?
0: Cuenta la nena.
1: Però bueno... Coses que passen.
0: Coses que passen, sí, malauradament.
1: Quin remei, no?
0: Sí, sí. Escolta, és un esport, eh?, els escacs. Hi ha gent que no ho sap, això.
1: Sí, està considerat un esport mental. Mm-hmm. Si cadascú doncs, té la seva puntuació, l'ELO, també hi ha tornejos homologats per la Federació Internacional. Mm-hmm. Es considera un esport, no físic, no?, però mental, sí.
0: Bueno, però hi ha una exigència... Com entrenes, tu?
1: Bueno, realment és un esport molt individual, no? L'entrenament és... bastant diferent al que podria ser doncs, amb els futbolistes, no? Que tenen cadascú el seu equip i és molt més motiva molt. Mm-hmm. En aquest cas, doncs, la majoria dels escaquistes doncs, es tanquen a la seva habitació, es posen davant d'un ordinador i es posen doncs, a fer problemes d'escacs, a calcular, a veure idees d'apertures... Mm-hmm. Però t'has de tancar l'habitació tu sol i anar fent.
0: Els que esteu escoltant el programa per la ràdio, l'Alba, mentre m'ha contestat això, ha fet 3 moviments d'escacs a la partida.
4: No, és que, jo vull dir, Figuera, jo en aquests moments, tu veure que estàs aquí amb el cap a sobre el teu... I veure que el teu rival va posant i va parlant, sí, sí. Estàs per mi o no estàs per mi?
3: Estic amb una tensió que no t'ho pots imaginar.
5: És que cada vegada es belluga més, el Xuri.
0: El Xuri no pot pensar absolutament en res més que en la partida. L'Alba m'està contestant la mar de fresca sí, sí, totes les preguntes.
4: I el Xuri està suat. S'haurà d'acabar dutxant quan acabi la partida.
3: Hauré perdut 3 quilos després d'aquesta partida.
0: Alba, tens algun referent dins del món dels escacs? Algú que t'il·luminés una mica i diguessis jo vull ser com aquesta persona?
1: Sí, com a referent femení tinc a la Judit Polga.
3: Home!
1: La coneixes?
3: Bueno, personalment no. De fet ara és Judit Polgar, Gary Kasparov.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Més o menys.
1: Podria ser l'equivalència, no?
3: Sí. Linares, tu la saps aquesta partida, que en Kasparov mou un cavall
1: sí.
3: I el canvia de lloc?
1: Sí, sí, sí.
3: I la Judit es queda mirant... Ho ha vist algú, això?
1: La que ha sortit al documental i passa aquesta situació.
3: Va fer un...
1: Quan toques una peça i la mous i la deixes,
0: sí.
1: S'ha de deixar. No, no pots recular i moure una altra cosa.
3: Clar.
1: Doncs aquí va haver una situació problemàtica, no? Que en aquest cas, que esperàvem negre, doncs va moure un cavall, el va deixar I va moure l'alfil després.
0: Home!
3: Una mil·làstima de segon.
1: I es va veure com deixa la peça i, clar, just hi havia una càmera gravant allà i es veu la situació, això que...
3: Judit Polgar, 17 anys, Gary Kasparov, 30... 30 anys, i clar, la Judit allà mirant...
1: Mirant si algú l'havia vist, algú, no?
3: Amb una careta de...
1: I la partida va seguir i, de fet, va acabar perdent.
3: Sí, va acabar perdent. Sí, sí.
1: Que...
3: Però, bueno, va ser una gran polèmica.
1: Sí,
3: perquè...
1: I, de fet, llavors... les imatges, i tot.
0: Has tingut el gust, el privilegi de poder-te enfrontar a grans noms dels escacs, com els que estàvem dient ara?
1: Bueno, vaig tenir el privilegi de jugar amb Pia Kramling.
0: Pia Kramling, pels que no estem avesats, és...
1: Va ser, bueno, la primera dona en aconseguir el títol de gran mestre absolut, perquè hi ha títols femenins i títols absoluts dins dels escacs, i va aconseguir el títol de gran mestre absoluta, la primera dona. I vaig tenir la sort de jugar millor en un campionat europeu i va ser una experiència increïble. O sigui, em va guanyar, no? Sí. Però jo estava feliç de jugar amb ella.
3: És com ara jo.
0: Sí, no? La gran mestra.
3: Estic perdent, però...
0: Alba, actualment tens el grau de mestre, si no m'equivoco.
1: Sí, el primer títol, que és Woman Candidate Master, és candidata a mestre femení, i la idea és aquest any aconseguir el segon, que és el mestre FIDE femení.
0: I per a ser gran mestre, què et faltaria?
1: Dos més. Primer és mestre internacional i després ja és gran mestre.
0: I això s'aconsegueix a base d'anar guanyant tornejos, entenc.
1: Sí, tornejos, arribar a certa puntuació d'elo, però és realment, realment complicat. Però bueno.
0: Quan prepareu un torneig, m'he d'imaginar una mica com el Guardiola, que estudia el rival, mira vídeos de com juga... Sí, sí, eh?
1: Sí, sí, sí. De fet, totes les partides que jugues estan publicades en una base de dades i tu pots saber totes les partides que juga el teu rival i en base al que juga doncs et vas preparant la partida. Però normalment moltes vegades es triga més en la preparació que no en la partida en si. Has de saber què juga, quina estratègia fer, que amb cada rival canvia, òbviament, no?
0: Sí. I com us està anant la partida?
3: Ara et torno a perdre.
0: Sí? Sí, sí. Hauríem de... Perquè no ens queda gaire temps d'entrevista. Sí. No sé si s'ha...
1: Vinga, ràpid.
0: S'ha de solucionar.
1: Una partida...
0: Has de ser més agressiu, Xuriguera.
4: Posa el cavall sobre la taula.
1: Molt bé.
4: Allò fora del taulell, per destrempar.
0: No, és interessant, la jugada. Em sap greu pels que ho escolten per la ràdio, però se'l veu petit, Xuriguera.
6: Sí, mai l'havia vist tan concentrat.
0: No, jo tampoc, no.
1: Mira, t'ha manat sol al fil.
0: Tens alguna jugada preferida, Alba, de... que diguis... Ara estan concentrats tots dos,
3: Escac. He fet un escac a la campiona de Catalunya.
0: Ei.
1: Ara, jo tinc una apertura preferida, que es diu apertura Zuckertort. No és molt coneguda, és un nom bastant estrany. Que és una miqueta similar al Gambet de Dama. Coneixeu la sèrie de Gambito de Dama?
0: Sí.
1: Doncs és una més similar a l'apertura que jo jugo.
0: Aquest moviment. Hi ha algun moviment per inventar? Tu podries posar nom a algun moviment? Encara o estan tots inventats?
1: La majoria estan inventats. Però, bueno, segurament algun no existeix, no?
0: Clar.
1: Però gairebé tots tenen noms molt estranys i no existeixen.
0: Xuriguera, tu quin t'agrada més de moviment?
4: El de caderes.
1: L'apertura escocesa.
3: L'escocesa que ha obert.
1: Està bé.
3: I ja no jugues les sicilianes?
1: Sí, jo de fet la jugo, la siciliana.
3: Tu jugues una siciliana amb negres, amb quina variant?
1: El drac.
0: Mira que maco, quina conversa de...
3: El que passa és que la siciliana és complicadíssima i té moltes variants i està molt teoritzada, hi ha molts llibres que en parlen, hi ha moltes partides històriques.
1: Ara estic amb la Karokan. La coneixes?
3: Sí.
0: La Karokan, i tant.
4: Jo me'n recordo...
0: Jo no sortia Doraemon, aquesta, em sembla.
4: Jo fa molts anys que vaig conèixer en Xuriguera, un dia vam anar a sopar a un lloc que es deia Can Citre Arbúcies i després de sopar em va dir, tu jugues a escacs? I sé com van, però no hi jugo mai. Jo en sé, fem una partida. O vaig jugar...
3: Escac una altra vegada!
4: Es va emprenyar.
1: No
4: vam jugar mai més.
0: És que clar, això també passa.
4: La sort del campió.
3: És que és un crac.
0: En sap, en Fel.
3: En Fel és un crac amb bastantes coses,
0: sí.
3: Però...
6: Concretament amb quin?
3: Però escolta, no ha estudiat.
0: Saps? Tenim la campiona del món aquí d'escacs, sisplau. Deixem-li fer més preguntes.
3: I tant, sisplau.
0: Hi ha trampes als escacs? Hi ha manera possible de fer trampes o no?
1: Algunes cosetes han sortit.
0: Sí.
1: Sí, sí. Hi ha

0: coses que abarquen els escacs. Hi ha classes, per exemple, jo en el meu cas doncs intento donar classes d'escacs.
1: Ens podem apuntar que ens facis classes.
0: Si voleu, sí, eh?
2: M'ha fet una trampa perquè li faci escac i ella fa escac i mat.
1: Ja l'has vist venir per això.
2: Sí, però igualment no tinc la partida perduda.
1: De fet, tu fas divulgació també, no? Tens un canal de YouTube, exacte, de Twitch, d'Instagram i allà vas a parles d'escacs.
0: La divulgació, les classes i, bueno, en aquesta la competició, entre tot, vas fent allà una bona guardiola. Mm.
1: I guanyar un campionat que pot suposar, per
2: exemple. Ei, Xuriguera!
3: Has tocat,
2: has tocat!
1: Ha caigut
2: el rei.
1: És el moviment Xuriguera, tirar les peces. Els nervis.
4: Els nervis.
1: Quan us queda de partida, nois?
2: Ah, ella ha guanyat.
0: Vinga, va, poquet.
2: Ella ha guanyat.
1: Ella diu poquet, ella, eh?
2: Sí.
1: Aviam, va. Ho hauríem d'acabar en un minut. Màxim.
0: Vinga, va, anem ràpid.
4: Ja està.
1: Mira, mira.
4: Farà crac-crac.
2: Deixa'm fer un últim escac, així ja.
1: Quin és el pròxim torneig que tens, Alba, ara, en ment?
0: Aniré a jugar a Andorra.
1: Andorra.
0: D'on és internacional, que, com et diga, ja juga tothom. Nens, dones, senyors, de tot.
1: Youtubers.
0: De sí. De tot. Vinga, escac.
1: Escac, Xuriguera.
0: Ara sí que ja...
1: Ja no pots fer res, eh?
2: No, ja no puc fer res.
0: Ara sí, escac i mat.
1: Oh. Ara sí, ja l'ha matat. Oh. Acaba de guanyar la partida.
0: Ben jugat.
2: Que bé, que bé.
0: Ben jugat.
2: Em puc quedar aquí al seu costat?
1: Pots quedar aquí, tant, pots quedar aquí.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Alba, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vega!
1: Veig que estaves recol·locant les peces, tens una mica de toc, poder? No t'agrada veure les
0: tirades? No, bueno, però així queda millor pel plano, i tot, no?
1: D'acord. Alba, la paraula d'avui és nulípara. Carai. Nulípara. Ah, nulípara. Es diu d'aquells éssers vius que encara no han donat a llum, que no han parit.
2: Doctor, acaba d'entrar una pacient d'urgències, 35 anys, diu que ha trencat aigües, però no té ni panxa. És nulípara, diria que no hi toca del lloc.
1: Bé, nulípara. Adjectiu que s'utilitza per definir aquelles persones que no serveixen per res, que són nules.
4: L'alcalde ha endollat el seu fill a l'Ajuntament. L'altre dia hi vaig anar i estava dormint al taulell de recepció. No hi ha persona més nulípara al món.
1: O C, nulípara, criatura del folclore català que té cos de dona i cap d'ocell i que es troba sobretot a la flor dels nanúfers.
7: Diuen que l'estany de Banyoles, cada nit apareix una nulípara i canta una cançó de bressol perquè els nens i nenes dormin bé.
1: A, B o C.
0: Ens direm la A d'Alba, no?
1: Mira.
7: Ostres.
1: Correcte!
2: Campiona!
0: Moltes gràcies.
1: Escolta.
0: Intuïció, eh? No tenia ni idea, la veritat.
1: La veritat que era no tenia difícil. Ni idea ningú. Era dificilíssima la d'avui, però com que jugues cacs, fotem-li difícil.
4: Doncs mira, petam.
1: Escolta, avui parlàvem de l'extintor, per ser.
7: Us explico qui va patentar el primer extintor.
1: Vinga.
7: Perquè, de veritat, que hem començat, us heu enredat que si marihuana, que si DNI,
1: ah, sí,
7: i aquí no ho he explicat res de res.
4: Aquest programa, des que va venir l'Enric Alpena, que hi ha tot el tema de divulgació...
7: Oi? No ho trobes?
4: Se n'ha anat
7: avall, eh?
1: Què et diuen?
2: A mi m'ho diu la gent, em para pel carrer i em diu ja no us escolto ni us miro perquè és que ja no divulgueu bé.
4: No divulgueu.
7: És veritat. Doncs va, anem a divulgar bé.
1: Vinga, va.
2: Divulgueu bé, sisplau.
7: El primer extintor portàtil l'inventa un alemany.
4: Collons d'alemanys.
7: Que vivia a Anglaterra.
4: Collons d'anglesos.
7: Un tal Ambrose Godfrey, el 1723.
1: Què dius ara? Sí que són antics els extintors.
0: Sí.
8: Ui, ja t'ho dic, n'hi ha algun que els he mirat l'etiqueta i posa última revisió 1984, sí. Agost de 1984.
1: És veritat, s'han d'anar revisant els extintors, això,
7: per favor, mirem-ho.
1: Diu molt de la deixadesa d'un local. Yeah. Quan mires l'extintor i veus última revisió... Bueno, i llavors hi ha els més deixats de tots, que és quan hi ha el cartell de l'extintor, hi ha aquell ganxo de ferro i l'extintor ja no hi es fa anys.
2: De totes maneres, hi ha una reflexió del guionista d'aquest programa, d'un dels guionistes, que diu, a veure, si hi ha un extintor que no s'ha fet servir durant 40 anys, a mi em dóna seguretat.
1: És veritat.
2: Perquè vol dir que no hi ha hagut cap incendi.
7: Però si no hi és, vol dir que s'ha fet servir i que ara ja no hi és.
1: I no s'ha reposat.
2: En el cas que hi sigui.
7: En el cas que hi sigui.
2: Encara que sigui del 1984.
4: Ara esteu divulgant bé, veus?
7: Ara. Va, no ens enredem més. L'extintor que va inventar aquest senyor el 1723 era molt rudimentari, eh? De fet, era com una mena de barril de fusta, amb un sistema que permetia llançar l'aigua a pressió, no?, sobre les flames. Uh-huh. Aquests, els extintors com els coneixem ara, no arriben fins al segle XX, per això.
2: Clar.
7: De moment teníem aquell.
1: Home, ja es veia que era molt antic, això, 1700. Sí, 1723. Alba, aquest torneig que faràs a Andorra, això es televisa a algun lloc? Ho podem seguir en directe? directe?
0: Sí.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, de fet, jo estaré retransmetent pel meu canal.
1: Mira.
0: Si voleu seguir...
1: I tant, i tant.
0: Per Twitch i YouTube, que em dic Alba de Lomas, molt, molt

0: senzill, i estaré ja comentant cada partida i estaré fent la retransmissió en directe de la partida.
1: Vinga, doncs et seguirem i
0: us animo a que les podeu seguir.
1: Que hi hagi molta sort. Alba de Lomas, fort aplaudiment per ella.
2: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ni se t'acudeixi enviar-nos una nota de veu.
1: L'extintor, Arnau, Laia.
3: Home, una cosa
1: música d'extintors.
3: Una cosa ardent, una cosa... No sé, què et ve al cap?
1: En música, hòstia.
3: Una cosa calenta, una cosa allò... Foc, foc musical.
1: Heavy metal.
0: No, sí. Podria ser.
3: L'estil més prototípicament picant que tenim ben a prop és el couplet.
1: El couplet? Sí, senyor.
3: Sí, cosa ardent, una cosa ardent.
1: Sí.
3: Cosa que flameja.
1: Sí.
3: Vam començar aquesta temporada parlant de couplets catalans,
1: sí,
3: i l'acabarem parlant de couplets catalans.
1: Mira que bé.
3: Perquè si una cosa m'ha après durant tots aquests episodis és que tenim principis.
0: Ai.
1: Vosaltres, els músics.
3: No, clar, parleu del nostre àmbit, de la resta del programa, jo ja no m'hi fico.
1: En aquest escenari hi ha principis.
3: Correcte.
0: Uf, una de principis. Com ja us hem anat explicant durant aquesta temporada, molts cops alguns couplets tenien aquest to lleugerament picant, però sempre fet des de la paròdia i des del doble significat, és a dir, molt juganer tot plegat. I avui, com a última secció de la temporada, us explicarem d'on ve la cançó més picant que tenim a casa nostra. Quina és la cançó més picant per excel·lència que tenim a casa nostra?
4: El cant de la Font del Gà.
5: No, és gaire picant.
0: Va, escoltem-la.
6: Aquesta és amiga meva.

0: ara.
1: Després vindrà.
2: Val, vale.
1: Fa unes setmanes, quan va venir la Glòria Rivera, sí, us vaig explicar que el famós Remena Nena era part d'una peça teatral més gran, una espècie de vodevil musical anomenat La reina ha relliscat. Els llibretistes d'aquesta obra, el llibretista era Alfons Roura i el compositor Josep Maria Torrents.
3: La reina ha relliscat es va estrenar el 23 de gener del 1932 al Gran Teatre Espanyol de Barcelona, just on ara podem trobar la sala Paral·lel 62. I malgrat que aquest fragment del qual parlem avui s'hagi fet famós amb el nom de Remena Nena, el títol original de la cançó era El còctel de l'amor.
1: I ara molta atenció, perquè us podem ensenyar el primer enregistrament d'aquesta peça que es va fer l'any 1932.
0: Wow. Inèdit.
1: Sí? Bé, inèdit. Algú el va sentir, però en tot cas fa com a mínim 50 anys que ningú el posa. Qui la interpreta és la copletista Rosita Hernáez, que la va popularitzar en el seu moment. I sabeu de qui era la mare?
0: La Rosita?
1: Sí.
0: No sé.
1: Doncs Rosita Hernáez era la mare de Mari Sempere.
4: Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Descobrim com sonava el primer enregistrament del còctel de l'amor de l'any 1932.
5: Remena, remena, nena. Remena, remena, nena. No, reposa't un moment. Si remenes força sona, la barreja es vol més bona. Ja veiem...
1: Història de Catalunya.
0: Déu-n'hi-do, eh? Més il·lusió que pressupost, de moment, eh?
1: Aquest país sempre ha anat així, eh?
0: Sí.
6: És una ampolla d'anís del món, no?
0: Semblaria que se sent de fons, sí.
3: És bonic. Bé, la peça va tenir un segon moment d'esplendor quan l'any 1970 la barcelonina Guillermina Mota la va incloure en un disc anomenat justament Remena Nena. Allò va fer que molta gent redescobrís aquella peça i també va fer-hi fixar-se el nom de Remena Nena, que l'ha mantingut el nom fins a dia d'avui i és com la coneixem avui.
1: La Guillermina ja havia publicat alguns discos abans, però de temàtica una mica més seriosa. Però el que la va catapultar va ser justament el disc de couplets. Va fer tota una feina de recerca per escollir el repertori i algunes de les partitures li va cedir les escriptor Terenci Moix. El cert és que va fer una tasca excel·lent per reivindicar el repertori català d'abans de la guerra.

0: posis ni un moment.
1: Aquesta part ja no se la saben, eh?
2: No. La barreja surt més bona, jo ho li en queda content.
1: Hòstia, quins goril·les.
0: En bona mesura, gràcies a la feina de la Guillermina, les noves generacions del país van poder conèixer aquesta cançó que ens explica graciosament quins són els ingredients per preparar un bon còctel de l'amor, que un dels quals, segons la cançó, i aquí a gustos personals no ens impulsarem nosaltres, és remenar insistentment.
2: Clar.
1: A partir de llavors se n'han fet moltes versions, algunes especialment xocants i inesperades. Fixeu-vos en aquesta versió en clau de rumba catalana d'Arrels de Gràcia de l'any 2019, una versió que connecta dos estils genuïnament catalans, però estèticament molt contrastants. Aquestes palmes.
2: Sí que... No les fem bé, les palmes.
1: Sí. Hi ha una secció de Catalunya que les fa anar més bé i una altra que no tant.
0: I aquí som... guanya més, crec, clar, que no tant, eh? Però bueno, xinutxa.
1: Bé, endavant.
2: Sembla una tonteria fer palmes i s'ha de saber fer bé.
1: Bé, acabarem amb la versió més recent de la qual hi ha enregistrament, concretament de l'any 2025, l'any passat. És de la banda Rombo, que la va traslladar a un estil més pop, amb reminiscències de la música Yeah, Música Mestra.

0: No,
1: no.
0: El segon ni he dit res.
1: Ho he intentat, però no l'he enganxat.
0: Hauria pogut passar.
1: Sí. Qui són aquesta gent?
0: Aquests són els Thompson Twins, que ens interpreten al Hold Me Now, una peça de l'any 1984. Durant la gestació del disc Into the Gap, el grup va treballar colze a colze amb el productor Alex Sadkin. I malgrat que la seva música estigui plena de sintetitzadors i caixes de ritme, entre els sons que complementen la percussió del disc, hi ha un so inesperat.
1: L'extintor?
0: Sí. Exactament. Resulta que en un moment donat de les sessions de gravació se'ls va acudir, doncs això, agafar un extintor i enregistrar el so que feia una baqueta colpejant-lo.
1: No sé si és bona idea, eh? No anar picant un extintor. Pot explotar, no?
0: No sé si el van buidar o no prèviament, ja, però si el buides el so canviarà.
1: Clar, clar, clar. Més però... caixa de ressonàncies.
0: Sí, sí, sí. Però bé, en tot cas, això demostra que no hi ha sons dolents, sinó que es tracta de saber-ho posar en encert dins d'una peça musical.
1: Mira, ara, doncs escoltem els Thompson Twins i aquest extintor de fons i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la primera victòria electoral de Jordi Pujol.

0: us porto el Milú.
1: Milú.
0: Que és un schnauzer.
1: És el gos d'en Tintín.
0: No, no és el del Tintín, és el del Joan.
1: Joan.
0: Té 4 anyets, veiem-lo.
1: A veure.
2: A veure, Milú.
3: Aviam.
1: Oh!
0: Veure. És negre, no és blanc.
3: No el sé veure.
1: És com el d'en Tintín, però amb negre.
0: Sí.
1: Aquest gres es va posar molt als anys 80 a Catalunya.
3: Tant, i tant.
4: Sí. I aquesta cortina? Què m'han dit d'aquesta cortina?
1: Trobo que té el llit molt petit com per ficar-li peluixos, a més, aquest gos.
0: Vinga, és de Reus, el Milú. Em sap greu, Laia.
5: No, per què?
3: Ja ho has superat.
0: És de Reus.
5: No té res. Ja ho has superat? Estimo molt Reus.
0: Doncs us he de dir que el Milú és molt rondinaire, tan rondinaire com la Laia quan sent que un gos és de Reus.
5: Mira. No.
0: Però, ja està, ja.
1: Alguna característica en especial amb Milú?
0: No, que és rondinaire.
1: Rondinaire i prou,
0: I que és de Reus.
1: I que s'enfada quan s'enfada, que li passa?
0: S'enfada, doncs, s'enfada i es fa pipí sobre. Com la Laia. No, la Laia no ho fa,
3: això.
0: Però què dius, Peyu, que no ho fa això, la Laia?
1: No, la Laia no, el gos. La Laia no es fa pipí quan
6: aquesta temporada hem tingut bastants gossos de Reus, com bé sap la Laia. Doncs acabarem amb un altre gos de Reus, que acompanyarà un dels reusencs més famosos de la història.
1: Avui passegem el gos per Madrid, a Espanya. Som al novembre de 1870. El gos que passejarem és de Reus, sí, però el passejarem per Madrid.
7: Malament, malament.
0: Clar, clar.
7: No hi ha d'anar a fer res. Un de Reus no hi ha d'anar a fer res de res a Madrid.
1: No?
8: Ni de Reus ni d'enlloc.
7: Bueno, si és de Madrid, sí. Però si és de Reus, què vas a cardar a Madrid?
1: Ens situem en un context històric...
7: Problemes.
1: Sí. Context històric molt...
7: Problemes.
1: No, i n'hi hauran, eh? N'hi hauran.
7: Mal rotllo.
8: Ja li dono la pastilla.
1: El regnat d'Isabel II ha estat tan caòtic que ha hagut de fugir cames, ajudeu-me, deixant el país fent miques. Hi ha molt desgavell. Tothom vol manar, però ningú té suport per fer-ho.
8: 1870, sí, eh? Vull dir, no estem parlant d'ara,
1: No, encara no.
8: Vull dir,
1: 1870, la situació és més o menys paral·lela, però el Consell de Ministres busca el candidat per rellevar Isabel II, però hi ha dubtes sobre qui l'ha de substituir. Hi ha 4 blocs que volen imposar el seu candidat.
7: A veure,
1: els republicans, els borbònics, a veure qui guanyarà, els carlins i els progressistes.
7: Em deixen agafar paper i boli, perquè això serà complicat.
1: Apunta-t'ho, n'hi ha 4.
7: Republicans, carbònics...
1: No, borbònics. Republicans, borbònics,
7: carlins
1: i progressistes.
7: Vinga.
1: El guirigall és considerable, l'encarregat de solucionar és un reusenc, el general Joan Prim, que és el president del Consell de Ministres. És el més similar que hem tingut d'un català governant a Espanya, per dir-ho d'alguna manera. De moment. De moment, perquè no sé l'Illa si es presentarà per... No sé. El gos Milú, estàvem parlant del gos Milú, que ja coneix el general Prim perquè és de Reus. Mira, i s'han trobat a Madrid tots dos. Quan et trobes amb un del teu poble a Madrid fa gràcia.
8: Home, tinc il·lusió.
1: Mira, Milú està ben content. Els de Reus sempre estan contents de veure's uns amb els altres, però el general Prim no li fa cas al gos de moment. Avui va trafegat. Som a 16 de novembre, dia en què se celebra una cita històrica a les Corts. Avui es vota qui serà el nou rei, tu.
8: Eleccions per escollir un rei?
1: Sí, tu.
8: Hòstia, que fot temps que no passa això,
1: Sí. No us volem atabalar gaire amb història, perquè sabem que us costa. Anirem a les dades importants. El candidat del general Prim per ser el rei d'Espanya és l'Amadeu de Savoia, que és el fill del rei d'Itàlia.
7: M'agrada, eh?
1: Sí? Ets tu?
7: No, bueno, sona bé. Manuel de Savoia.
1: Amadeu es diu.
7: Ah.
1: Amadeu de Savoia.
7: Aquest
1: és el candidat que proposa el general Prim.
7: Hòstia, és que té nom de rei.
1: Amadeu de Savoia. Sí,
7: eh? Manel de Savoia.
1: Amadeu.
0: De rima fàcil,
1: El favorit
0: també?
1: De les travesses. Sí. Ni els borbònics ni els francesos tenen tant de suport. Qui més ombra fa el candidat italià del general Prim són els partidaris d'instaurar una república.
7: Merda, aquests també m'agraden molt bastant, la república.
1: La república està bé, també.
7: Passa que ja ho deies tu, clar... Amadeu de Savoia rima, té rima fàcil.
1: Sí. República no rima tan bé.
7: República costa més de rimar.
8: Què vols dir?
1: La votació és per
7: Amadeu de Savoia.
0: La República.
1: La votació es preveu molt ajustada. Ja ha costat Déu i ajuda fer-la. El general Prim ha fet una allau d'enemics per culpa d'aquest procés. Fins i tot té de cul els indians, burgesos catalans i madrilenys que es fan d'or a les Amèriques.
7: A veure, què hi tenen a veure? Què hi pinta els indians aquí mig?
1: Bueno, que es veu que el general Prim vol abolir l'esclavitud. I que, això afecta directament els interessos dels indians.
7: Un moment. Què insinues? Que eren esclavistes?
1: Aviam, la gent es va fer rica aprofitant-se dels treballs dels esclaus, Xuriguera.
7: Això és una acusació molt greu, Proves,
1: Sí.
7: Vull dir, no s'ha de portar proves aquí sobre,
1: És que ja n'hi ha,
7: Xuriguera. No està demostrat,
1: Està demostradíssim. Eren esclavistes.
7: Els madrilenys potser sí, però els catalans... Els catalans no... A veure, Peyu, no... Els catalans també.
1: catalans, jo diria que més o menys com els madrilenys. Cas, tots. Els indians es van fer rics aprofitant-se del treball dels esclaus, i és per això que estan de cul amb el general Prim, perquè, bueno, vol abolir l'esclavitud. Fa temps que confabulen per fer-lo saltar del càrrec, però no se'n surten, i la votació que es du a terme a les Corts el refrenda el càrrec, perquè el resultat de la votació és aclaparador. Amadeu de Savoia, el seu candidat, guanya sobradament. Serà proclamat el futur rei d'Espanya.
0: Vinga, ja ho tenim, això.
1: Amadeu de Savoia, tu.
7: Amadeu de Savoia.
1: Podria semblar que el nomenament de l'Amadeu acabarà amb els problemes del general Prim, però res més lluny de la realitat. El nomenament enquista més l'atenció i tot acaba saltant pels aires al cap d'uns dies. Ens situem el 27 de desembre de 1870. Aquella data.
7: Passat Sant Esteve.
1: Sí. Panxa plena de canelons.
7: Sí.
1: A Madrid no sé si ho fan, això.
7: Sant Esteve no hi és.
1: No hi és, a Madrid.
7: No.
1: El general Prim li espera un altre dia intens.
4: Un altre dia intens? Un altre dia intens? Dius que abans els ministres devien treballar més, que ara no.
1: Bueno, l'espera la votació dels pressupostos del futur rei. Falta poc perquè prengui possessió del càrrec i cal decidir de quants diners podrà disposar.
4: Els que facin falta, Peyu. Tirem llarg, eh? Que no falti de res, me cago en dinar.
1: No pagaran els catalans. En Milú torna a estar content en trobar-se el general Prim, i més avui, que està de més bon humor que l'altra vegada. I això que el dia li ha començat de tort. Resulta que al Congrés, on es farà la votació, un anònim ha enviat un avís. Hi ha un pla per atemptar contra el general Prim.
7: Coi.
1: El volen assassinat.
4: General Prim, un anònim ha fet arribar un avís que hi ha un pla per atemptar contra vostè.
6: Sí, ministre, he sentit el narrador que ho deia. No en feu cas, segur que és una amenaça falsa, no cal patir.
1: La tranquil·litat del general és ben envejable. Tothom sap que té una legió d'enemics. No és cap bestiesa pensar que algú vulgui atemptar contra ell.
4: Però, general Prim, tothom sap que té una legió d'enemics. No és cap bestiesa pensar que algú vulgui atemptar contra vostè.
6: Noi, que sí, que només fas que repetir el que diu el narrador, ja ho he sentit.
1: Sí.
7: Semblava que ho he sentit dues vegades.
1: Sí, noi. El general Prim fa com qui sent ploure i comanda la votació com si res. Se'l veu especialment alegre, fins i tot ha jugat una estona amb en Milú. Acabada la votació, la majoria de diputats marxen a casa, però el general Prim es resisteix a marxar. És dels últims a abandonar el Congrés.
2: Home, Peyu, és que tu no saps a quin preu van els gintònics al bar d'allà del Congrés.
1: És veritat.
2: Normal que això vulgui quedar.
1: Allargues una mica.
2: Sí. No?
1: A Madrid es fa molt això, de fer la copa després de...
2: Tardeo.
1: Sí, després de treballar. Vam a fer la copa.
6: Abans de treballar, també.
1: Abans també ho fa. I durant, alguns també, durant que treballen, també n'hi ha que... Sí. El general Prim s'està al Congrés fins a les 7 de la tarda. A aquella hora se'n va cap al carruatge de cavalls que l'espera a la porta per dur-lo cap a casa. El general puja al carruatge, que és una berlina de luxe que fa un goig increïble.
7: Parida.
1: I se'n va cap a casa. Viu a prop d'on és el Congrés, tot i que ja us avanço que el viatge se li acabarà fent una mica llarg. Per cert, està nevant i fa molt de fred. Molt fred a Madrid, quan fa fred.
0: Sí.
1: Postal, i neva,
0: però sec, t'abrigues i ja està.
1: No. Fa molt de fred.
4: És molt perit, el fred.
1: Quan neva a Madrid, neva a la plana de Vic, diuen.
0: Ah, sí?
1: Sí que ho diuen. Sí, no ho he comprovat mai. No ho he comprovat mai. Perquè sempre he sigut un lloc o altre, no he sigut mai els dos.
4: Però ho veus per la tele.
7: No.
1: Bé, l'escena és ben bucòlica. Mireu. Neu, fred, carruatge...
7: No se sent el carruatge.
4: Què?
7: Per sobre la neu no, eh?
1: Bueno, perquè...
7: Està molt fet aquest efecte.
1: En aquests moments tenim el general Prim a l'interior del seu vehicle oficial. L'acompanyen dos homes de confiança amb qui té converses de ministre.
3: Però tu quina vols, la colombiana o l'altra? A mi m'és igual, però pensa que la Carlota s'enrotlla, que t'hi cagues.
1: Això no ho va dir el general Prim, eh?
4: No.
1: De fet, això ho va dir l'Avalos, si recordeu aquesta gravació. Sí. El fet és que, de cop i volta, tres carruatges es creuen davant del vehicle on hi ha el general barrant-li el pas. És evident que passa alguna cosa dolenta. El nostre gos s'ha espantat i s'ha pixat, com fa sempre que el fan emprenyar. De les finestres dels carruatges assaltants en surten una desena de trabucs. Sense deixar temps de reacció, el cotxer que porta el general Prim obre en foc.
4: Foteu, hòstia!
1: El cotxer del general fa el que pot per escapar de l'emboscada i se'n surt. Això sí, el general Prim ha rebut. Va ensangonat, però ho intenta dissimular.
3: Corre, cotxer, porta'm a casa.
1: El cotxer escapa de l'emboscada i deixa el general Prim a les portes de casa. Mentre el general, ferit, puja a les escales, la seva esposa el surt a rebre.
0: Es pot saber què són aquestes hores d'arribar, Joan?
1: No, Mercè. Home. La dona no surt pas així, enfadada.
0: Per què no?
1: Surts amoïnada, home. Has de sortir amoïnada.
0: Ai, ja ho he vist, que està...
1: Sí, t'has passada de voltes.
7: És l'Arnau, no sóc jo, eh?
0: Val, doncs mira, poseu-me una música així més dramàtica.
1: Ara.
0: Que perquè si no... Ara. Amor meu! Però què t'ha passat? Què t'han fet aquests brètols?
1: El general intenta amagar les ferides, però té una mà destrossada.
0: Ah, qui quina mà! Oh, Joan, però què t'han fet? Te l'han destrossat! Per quin fàstic que fa, part de la mà, part de la mà.
1: Home,
0: Ayuix.
1: S'ha de dir que fa una mica de fàstic, la mà. Té alguns dits que li pengen d'un fil. Però el problema gros el té l'espatlla. Ha rebut l'impacte d'un trabuc i porta un forat molt gros que està farcit de metralla.
0: Ai, per favor, Joan, però quina angúnia! Trobes normal, venir a casa amb aquest estat? Que de veritat, jo, és que a mi em farà rujar al final. Tu creus que m'has de fer passar per això?
1: És en aquests moments que, tot i ser conscient de la gravetat de les seves ferides, el general Prim diu a la seva esposa les següents paraules.
3: No és res, és una miqueta de sang.
7: Una miqueta, diu.
3: M'han disparat una mica.
0: Una mica?
3: Sí.
7: M'han deixat com un colador.
1: La veritat és que
0: Estàs fet una merda.
1: La gravetat de les ferides és molt important.
7: Eh? És important.
1: Tant que al cap de 3 dies al llit el general Prim mor. Tenia 56 anys.
4: Ui, doncs que jove. Sí. Molt jove, això. 56, estàs a la flor de la vida.
1: Quants anys tens tu ara?
4: 56.
7: Has de mirar que no et fotin un trabuco, doncs.
1: Sí.
4: Bueno, jo tinc, també em passa com ella, Tinc a l'espatlla...
1: Destrossada.
4: Manguito rotador, el tinc fatal.
1: I et van disparar, per això?
4: No. De manies meves.
1: Ja. Bé, el general Prim mor just el dia que el futur rei d'Espanya arriba al país, que haurà de governar. Amb el general mort, Amadeu de Savoia ha de fer l'acte de coronació com a rei davant d'un cos embalsamat.
4: Mal auguri, eh?
1: Els responsables de l'assassinat del general Prim mai han estat descoberts.
7: És com Kennedy, això, eh?
1: Sí. Qui el devia matar?
7: En Kennedy.
1: No, el general Prim.
7: En Prim.
4: Un de gros.
1: Anem a veure si el gos ha sobreviscut o no ha sobreviscut.
0: A veure, sóc aquí amb l'Iris. Que
1: el gos de Reus.
9: De Sant Pere de Torelló.
1: Mira.
0: Doncs vinga, anem a salvar el Milú.
1: Hi ha una teoria al voltant de la mort del general Prim que està força acceptada. Quina és? Diuen que va sobreviure a l'atemptat i que llavors el van estrangular al llit.
7: Opa.
1: Bé, es diu que va fingir la seva mort i realment es va exiliar.
7: Opa.
1: O sé, ho va planificar ell mateix i va ser un suïcidi.
7: Home.
4: Ui.
9: La sé.
7: Un suïcidi?
0: Sí. T'ho has pensat bé, Iris? Vols que te la remuntem un altre cop?
1: Sí, és un suïcidi, és molt maquiavèlic.
4: Sí. Està molt ben pensat, però...
2: Sí.
1: Un suïcidi.
9: Potser el bé.
1: Potser el bé. Doncs vinga.
4: Bàstica.
1: En Milú és...
7: Com...
1: mort.
0: S'ha intentat, però no s'ha pogut.
1: De fet, l'han matat 2 vegades. No era ni la bé.

0: clar, una autòpsia feta l'any 2012 al cos de General Prim va detectar marques al coll compatibles amb una mort per estrangulament.
1: 2012?
0: Sí, sí.
1: Hòstia, van tardar molt a fer l'autòpsia.
0: Bueno, sí, sí.
2: Perquè estaven entre la B i la C.
0: En Milú, el nostre gosset torna a casa sense ni una rascada, però amb el cor destrossat. Ja us hem dit que els reusencs són molt seus i pel nostre gosset perdre un compatriota, ha estat molt dur de suportar. Perdó, hem dit que era mort.
3: No, és mort, Milú.
2: Va, que s'acaba la temporada, ja. Peyu, vinga, va, que
0: mori. Bueno, no he dit res. No he dit res. El gos és mort. Petra pel cul. Ja està. S'ha mort dos cops. Llavors, jo, que ho he fet molt malament, aquest final. Molt malament, sí. Perdoneu. Fins aquí la Renaixença. I tornarem, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Fiscalia Anticorrupció ha considerat demostrat que Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, estava al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels Populars. Ha estat en la sessió d'aquest dimarts del judici del cas Kitchen a l'Audiència Nacional. El fiscal César de Ribas ha considerat que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament l'operatiu, finançat amb fons reservats i que pretenia boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel que afectava al PP.
2: Se estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
1: El fiscal ha desmuntat la versió dels acusats que afirmaven que es tractava d'una operació legal d'intel·ligència per trobar diners de Bárcenas a l'estranger. Recordem que finalment són 8 processats, entre els quals, a més de Fernández Díaz Martínez, també hi ha l'excomissari Villarejo, l'exdirector adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Eugenio Pino, i el xofer de Bárcenas, Sergio Ríos. El judici quedarà vist per a sentència a finals del mes de juliol. Repassem ara altres informacions en forma breu amb l'Anna Alfonso.
3: El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds.
1: Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar després de perdre-ho tot. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes.
3: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident el dia de l'excursió a Montserrat. La magistrada també ha escoltat el testimoni de la terapeuta familiar que va mediar entre el pare i el fill perquè es reconciliessin.
1: Albert Serra anuncia a 3CatInfo que a finals d'any o com a màxim al gener tindrà a punt la seva pròxima pel·lícula Out of This World, la primera en anglès. Assegura que és molt divertida i optimista. Aquesta setmana estrena Magallanes del filipí Lab Díaz, en la qual ha participat com a productor. A partir d'aquest dimecres, la Unió Europea començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris. Són, per exemple, les compres que es fan a plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress.
3: Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística, aconsella fixar-se que està inclosa en el preu que paguin els consumidors.
4: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després on s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per a duanes.
3: Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia.
1: Esports, el Mundial de Futbol França ha golejat Suècia per 3-0 i s'enfrontarà al Paraguai als vuitens de final. Mbappé ha fet 2 gols i Barcola ha fet l'altre. Per la seva banda, Noruega ha eliminat la selecció de Costa d'Ivori i s'enfrontarà al Brasil. Ara, a les 3, havia de començar el Mèxic-Equador, però se n'ha endarrerit l'inici de per condicions climatològiques adverses. Està previst que el partit comenci a les 4.
3: Per cert, que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Ja són 6 els seleccionadors que han plegat o els han fet fora arran de la seva participació al Mundial.
1: El Barça ha comunicat aquest dimarts 2 sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxarà traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de recompra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
0: Fins aquí les notícies.

0: d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I, com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Vicenta Carot, com
0: estàs?
1: És que el 30 de juny, avui és 30 de juny.
0: Avui és un dia important,
1: És en directe, pots tornar a dir l'hora, si vols.
0: Avui passen 8 minuts de la una al migdia.
1: Per la gent del futbol és molt important, perquè és aquella data que sempre es posa... És aquí, aquella gent aliena, tu no, però què? És aquella
0: una cara, volem dir, que
1: data
0: dient,
1: que
0: aquest?
1: Es posa sempre perquè acaben contractes. O sigui, avui hi ha molts professionals del món del futbol que acaben el seu contracte.
0: Ai, per favor, una abraçada, que necessiten quartos, aquella gent.
1: No és el nostre cas, que acabem el divendres. A la
0: nosaltres acabem divendres, però tranquils, és la primera temporada de la solució i per moltes més que vinguin i que ens deixin fer. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Dicidio.

0: Ai, senyor, avui canviem una mica la rutina, perquè avui és dimarts, però la solució es diu Malcom Otero, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui t'has escapat perquè t'agrada molt el tema, eh?
1: Bueno, per tres motius.
0: Per tres motius, a veure, ojo alerta.
1: A veure. Primer, no sóc divendres, que sóc de viatge, i jo volia acomiadar-me, jo no volia...
2: No vindràs divendres?
1: No vindré divendres. En comunicaré, però no hi seré.
0: Ah, o sigui que connectarem amb ell, Bulleteros?
1: Sí, seré a París.
3: Ja està.
0: Seré a París. A buscar la cigonya.
1: Exacte.
0: Ell busca la cigonya, eh?
1: Després, i molt important, perquè avui venia la Marta, i si hi ha la Marta, jo vinc.
0: Ha fet espòiler, però ara us ho explicarem, eh? De seguida la saludem, la Marta. Marta Pérez Verge, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Ara un aplaudiment per la Marta. Ara us expliquem què farem amb la Marta Pérez Verge, però és veritat que el Malcom avui ha vingut perquè venia la Marta Pérez Verge. I tercera?
1: Per felicitar-te.
0: Felicitar-nos.
1: EGM, superguai.
0: Un aplaudiment, per favor. Avui hem conegut els resultats d'aquesta nova onada dels EGMs, que és l'eina, ja ho sabeu, que mesura les audiències a la ràdio. La solució, ojo, que sumem 82.000 oients, per favor. Per dimensionar-ho, tercera millor xifra de la franja, eh? Vam començar amb 65.000, tanquem amb 82.000 oients. Gràcies, aquests 82.000 que ens feu costat dia rere dia. Al canal de WhatsApp, al canal de la solució.
1: I que és només una hora, que la gent va dir, no, és que nosaltres tenim 100.000, una hora.
0: Una hora, eh?
1: Sí, sí. Una hora.
0: Epa, m'ha agradat això. Una hora, nenes.
3: No, i el que vam dir l'altra vegada, no hi cabria en el Camp Nou, actual.
0: A l'actual tampoc, eh?
3: No, encara no, encara no.
0: Perquè no està tancat,
3: clar.
0: Per cert, al canal de WhatsApp de la solució trobareu un vídeo on us explico tot això, però encara més ampliat, i surt el Fran, la redacció de la solució, etc. Ja ho sabeu, si voleu formar part d'aquest club, el 677-38-77-19, insisteixo. 82.000, gràcies, i així estaria fins a arribar en aquests 82.000. Va, ens posem en feina perquè avui us portem una solució relacionada amb el patrimoni cultural. Avui abordem l'origen històric de les expressions populars. Per què estem més contents que un gínjol? Què és un gínjol? Concretament, tu saps que és un gínjol?
1: No, jo per això vinc, per aprendre.
0: Avui el Malcom ve,
3: sí,
0: per prendre notes.
3: I tant.
0: Avui som el seu quadern, no estem tillant.
3: És fantàstica.
4: És que, de fet, vam començar els programes dedicats als refranys i expressions amb en Malcom.
0: Ai,
4: i el tancarem
0: junts,
4: que això em fa una il·lusió. Tanquem el cercle.
3: Tot pensat.
0: Aquests dos, de veritat, un perfect match. És veritat que fins al 70 d'abril no ens hem de treure ni un fil? Què hi diuen els meteoròlegs? Parlarem amb la Gemma Puig, eh? Quantes maneres diferents hi ha per dir que anem al lavabo? Per què d'anar al lavabo hi ha gent que en diu anar a Can Felip? Això és veritat, no sé si ho heu sentit mai, però hi ha gent que diu anar a Can Felip. Té alguna referència històrica? Per altra banda, l'expressió dels actors molta merda, quan es desitgen sort, quin origen té? I és veritat que encara a totes les cases hi ha Joan, Joseps i ases? Això és veritat? Quin és el context històric d'aquest refrany? Encara és vigent avui en dia? Doncs la solució a aquestes preguntes la té l'especialista que ja hem presentat, especialista en la matèria refranyera nacional de Catalunya, col·laboradora de la solució i, a més, autora del seu llibre Peti qui peti. Un altre aplaudiment per Marta Beretes.
3: Oh, bravo, bravo. Fantàstic.
0: La Marta de formació és periodista, eh? Tot i que s'ha dedicat a l'estudi de les dites, dels refranys i de la cultura popular, que estan totes recollides en aquest llibre. Insisteixo, gran regal per l'estiu, eh? El Peti qui peti i la mare dels ous.
4: Van en pac.
0: Escolta'm, el Peti qui peti, hi ha un origen històric per aquesta expressió popular. L'hem explicat alguna vegada, però si algú és nou a la solució al peti qui peti, així resumidament, Marta?
4: Doncs mira, ve d'una llegenda d'una enemistat entre dos monestirs, el de Poblet i el de Santes Creus, que antigament estaven molt barallats entre ells, i un dia l'abat de Poblet va veure que els seus monjos anaven caient com mosques, s'anaven morint i no sabia què passava. I va cridar a un savi, a un metge savi, i li va dir que anés a veure què és el que podia passar per posar-hi un remei. Mm-hmm. Aquest metge va anar-hi i va estar tot un dia visquent amb els monjos, i es va adonar que després de cada àpat menjaven una perdiu sencera.
0: Colló, però s'hi posaven per poc, eh? Una perdiu de postres, eh?
4: I van
0: allò
4: dir...
0: com aquella... No, una peça de xocolata.
4: Exacte, perdiu. Doncs ells una perdiu. I llavors va dir, fantàstic. Va reunir l'abat i li va dir, la solució és facilíssima, estigues tranquil, l'única cosa que heu de fer és eliminar aquesta perdiu que us mengeu per barba després de cada menjada. I llavors va reunir-los a tots, van estar hores i hores i hores debatent, i després d'aquest debat es va es va sentenciar que no deixarien de menjar una perdiu després de cada àpat, perquè si no, els Santes Creus es pensarien que estan
0: que empobrint, ah,
4: perquè si ja no es poden permetre menjar-se una perdiu per barba, malament.
0: Es comenta que estan perdent quartos.
4: Exacte, i el refreny sencer és a perdiu per barba i peti qui peti.
0: Bravo. A perdiu per barba i peti qui peti, clar que sí. Bravo. Que no es pensin que ens estem empobrint.
1: Gana,
4: exacte.
1: Per favor. No passaven gana, eh?
4: Gens i mica.
0: Sí, ja. Per cert, avui programa obert, com sempre, a la nostra audiència, que, insisteixo, us felicitem també a vosaltres, perquè vosaltres també sou part de la solució i avui també hi podeu dir la vostra.
3: Sí, a banda de que ja ens estan felicitant, vies de contacte habituals, el 93-201-7474, el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. Mira, avui us demanem que ens digueu una expressió popular i si sabeu quin origen històric.
0: Que feu la feina.
3: També poden fer preguntes, si volen, perquè hi ha preguntes per la Marta, també.
0: Sempre hi ha preguntes. Avui hem intentat recuperar preguntes de l'últim dia, Marta, i així les podem anar resolent. Exacte. Per tant, no us preocupeu, que totes les preguntes que feu a través del WhatsApp del programa mai no queden oblidades. Sempre ho anem guardant i ho recuperem tan aviat com puguem. Avui parlem de l'origen històric d'alguns refranys i la Marta vol començar parlant d'una expressió que feia ballar el cap precisament a un oient, la Carol, que preguntava: per què es diu més contenta que un gínjol, si un gínjol és un fruit?
4: Doncs sí, a més és una expressió que està viva, perquè es diu en català, igual que algunes variants com més trempat que un gínjol o més eixerit que un gínjol, però us haig de dir que l'origen no el tenim del tot clar.
0: Oh.
4: No. Hi ha diferents explicacions, jo us les porto, i llavors ens quedem la que més
0: triem quina és la bona, no?
4: Exacte. La primera que hem trobat és que la fusta del ginjoler, aquesta m'agrada molt, es fa servir per fabricar tenores, gralles, que són instruments de so festiu i alegre. El que passa és que, clar, parlem de la fusta del ginjoler i no del gínjol, que és el fruit. Però vaja, és una explicació bonica i a més en relació amb la nostra tradició catalana i popular, i per tant ens agrada i us la porto. La segona és que els catalans atribuïm espontàniament qualitats positives als fruits que són petits, perquè també diem, per exemple, mira, és eixerit com un pèsol.
0: Ah, és veritat.
4: També és petitonet, rodó... I
0: perquè està allà, no?, de dir, bueno, petitonet, però ja està, eh?
4: També tenim el pot petit i la bona confitura, o sigui, aquelles coses petitetes a nosaltres ens agrada i normalment les relacionem amb coses positives.
0: Perquè som els David de Goliat.
4: Exacte. Una altra possible explicació ve de la imatge de la manera com els gínjols, quan cauen a terra de l'arbre, salten i reboten amb vivacitat, podríem dir.
0: Ah, perquè llavors, són durs, eh? És que ara sí, no sé com és el fruit d'un gínjol.
4: Són petitonets i són de color marronós, vermellós, i el gust... diuen que s'assembla una mica a la poma.
0: D'acord.
4: Però són petitonets,
0: no,
4: eh?
0: No he menjat mai un gínjol, tu?
4: Així
1: no,
4: rodonits i petits.
1: Mira que sóc feliç, eh? Però no.
0: Però escolta, potser has anat a un restaurant d'aquests que vas i has menjat gínjols
1: i no
0: ets conscient.
1: Sí, me l'han posat allà, sí, però t'ha construït.
4: Exacte.
0: Potser és frificat, no?
4: I si ens quedem amb aquesta imatge de com cauen, fins i tot hi ha qui diu que li recorda que es recorda que els dies de vent el ginjoler sembla que balli l'arbre. I, per tant, pot ser que ens porti aquesta felicitat. I una altra de les coses que a mi m'ha cridat l'atenció, tot i que no es relaciona en català, però ja sabeu que vaig a buscar moltes vegades l'italià, i hem vist que s'associa tradicionalment els gínjols a la felicitat també a Itàlia.
0: Epa!
4: Perquè antigament s'hi preparava un famós brou de gínjols, el brou de gígjole, que era un xarop. O sigui, en diuen brodo, que és com un brou, però en realitat era un xarop, que era elaborat, era dolç, que era elaborat amb aquests fruits, que era considerat una exquisidesa. I es menjava justament en moments de celebració, quan es traia aquest xarop de gígjole.
0: Com si fos brindar amb un vi dolç, no?
4: Exacte. I llavors això va néixer a Itàlia en d'Are in Brodo di Giugiole, que significa estar exultant, ple de felicitat. I també en diuen essere alle giugiole, és a dir, sentir, quan es volen sentir o representar que estan immensament feliços, diuen que estan als gínjols.
0: Ah.
4: Per tant, durant segles, aquests gínjols ja van ser considerats també a Itàlia vinculats, un fruit vinculat al benestar, al plaer i a la celebració.
0: M'agrada pensar que ve d'Itàlia. Per cert, he buscat la traducció al castellà, m'agrada molt, perquè clar, nosaltres gínjol, gínjol, gínjol, li dic, oh, carai, es diu en castellà. Això que es diu gínjol, o azufaifa.
1: Azufaifa, azufaifa, molt fàcil. Azufaifa, que fort. Dius molt bé,
0: és com una pometa.
4: Quan et pots el xarop.
1: Exacte, el xarop.
0: És com una pometa en mini, com de mida d'oliva, no?
4: Exacte, sí, com una oliveta.
0: Curiós, curiós, eh? Doncs mireu, volem aclarir tot el que vulgueu vosaltres sobre el gínjol amb el Xavi Miró. Xavi Miró és propietari de Miró Garden Orgànic a Caldes de Montbui. Un aplaudiment per en Xavi. Xavi, bon dia.
5: Hola, colla.
0: Com estàs?
5: Molt bé, contents d'escoltar-vos.
0: Ja et trobàvem a faltar. Escolta'm, Xavi, és que hem pensat, la Marta ens aclarirà aquest origen històric, i hem pensat, parlem amb algú expert en aquests fruits, bé, expert en plantes, que ens digui, escolta, el gínjol és un fruit? De quina família? Com creixen els gínjols? Per què creus tu que pot ser, pot venir aquesta expressió de feliç com un gínjol? Creixen arreu? Què en saps del gínjol, Xavi?
5: El gínjol, el Sisyphus jujuba, sabeu que té un nom superraro, estrany i difícil de pronunciar, però bueno, Sisyphus jujuba. Home, el gínjol és una planta que en general és originària dels cantons d'Àsia, però fa molts anys, vull dir, molts segles que es cultiven aquí. Home, saps què passa? Que és una planta que... quan diem eixerit com un gínjol, per ser ric, perquè saps qui aquí podríem dir que és eixerit de, com un gínjol?
0: Qui?
5: A tu.
0: Ah, jo sóc com un gínjol, m'encanta.
5: Sóc com un gínjol.
0: Mare, reboto pels puestos, també.
5: Nosaltres, de jovenets, els avis ens deien, mira, aquest bailet és eixerit com un gínjol, saps?
0: Sí.
5: Per què és eixerit com un gínjol?
0: Algú que destila com vivacitat, alegria, no?
5: Sí, clar, perquè és una fruiteta, imagina't tu, és una fruita que sempre està contenta, perquè sempre fa bona cara, que faci mal temps, que faci fred, que no plogui, que no sé què, i la planta, la fruita sempre la veus allà rodoneta.
0: Ah, amic, perquè potser és per la resiliència de la planta, eh?
5: És molt resilient, la planta que aguanta tot, la deixes abandonada, no es moga mai, pobra, i a més, no sé si ho heu averiguat o no, però el gínjol, ai, almenys aquí a la gent els hi dic, eh? És una fruita que últimament s'ha posat de moda, perquè és molt rica en vitamines, en minerals, és una fruita molt, molt, molt nutritiva. I ara hi ha varietats, que les tenim aquí al Garden, justament, són doncs, una mica més evolucionades, empaltades i de més, que és que són inclús més grans i més costoses. Antigament el gínjol era petitet, era més aspre, no? Potser no era tan agradable de menjar, però ja no, ara hi ha gínjols, la veritat és que són boníssims.
0: I veig que se'n fa fins i tot malmelada, eh? Estic veient malmelada de gínjol.
4: Allioli també,
0: sí, de
5: gínjol. Ja t'imagina, és que la que descobreixes una miqueta, l'interessant sempre de les coses és saber el què, no? Què té ni per què, no? I quan veus la quantitat de nutrients que té aquesta planta, és una estranya. Ara, que s'ha deixat de plantar o s'ha deixat de plantar molts anys, sí, perquè punxa, és una planta aspra, no és bonic l'arbret, pobret, eh? Tot i això, no dir bonic un arbret és com dir una persona que és lletja, no? Dic, home, no te passes, no? Té la seva gràcia. Però sí que és que punxa, llavors es va deixar d'usar durant molts anys, eh? I ara, amb tota la història que és molt nutritiu i tal, doncs el tornen a demanar una mica... I bueno, hem de plantar aquí dalt amb el tamet i jo els disfruto molt.
0: I ara em deies que és originària d'Àsia, però si la tenim a casa nostra, pel que dius és fàcil de mantenir, algú pot tenir a casa? És una d'aquelles coses que dius...
5: És naturalitzada, hi ha aquí inclús, i et creix de llavor i tot, o sigui, ja són plantes que s'han naturalitzat aquí. Sí, nosaltres es ven l'arbre fet ja, l'arbre ja inclús empaltat i tal, el petit arbret, el plantes, i et diu, insisteixo, a tot arreu, pobret, o sigui, que és igual al sol, amb terra dolenta, sense regar, saps? I ell va fent, és molt resilient, com deies tu abans. No?
0: Doncs possiblement Marta vingui d'allà, no? Que
4: segur.
0: Sempre...
4: Sí, sempre fa bona cara, té fruit...
0: Està content. El 677-38-77-19 també ens aporten coses dels gínjols, a veure.
3: És que l'Alba ens envia una fotografia del que d'aquí uns anys serà un gínjoler que el té a casa seva i ens envia una fotografia i està en vies de creixement. Encara ens ho, és un petit
0: gínjoler.
3: És un petit gínjol. Un gínjol amateur, encara. I l'Anna explica que davant de l'oficina on treballava hi havia una botiga de llaminadures i tenien un gínjoler, també. I venien cucurutxos amb gínjols.
0: Oh,
3: i eren molt bons, diu l'Anna, si algun oient n'ha tastat.
1: La pregunta és, ara, si ara vaig a la fruiteria i demano gínjol, en tenen?
0: No ho sé.
1: Clar,
0: a veure.
1: Sí, però quin cucurutxo.
0: Mira, no, la força dels oients. Va. Algú que treballa en una fruiteria, algú que hagi passat per una fruiteria, digueu-me, per favor, si ara anem a una fruiteria, podem trobar gínjols? Hem de demanar gínjols, així a seques? 93-201-7474. Es poden trobar els gínjols a les fruiteries?
4: I a més, em diu la meva mare...
0: Que
4: és un fruit que si el tapes amb palla dura molt de temps, s'aguanta molt.
0: Fàstic. I on podem anar a comprar palla, ara? De veritat, si el tapes amb palla, concretament.
4: Que aguanta.
0: Perquè no li toqui el sol, i llavors protegeix la temperatura i transpira.
4: Pots aprofitar.
3: A veure, que l'Esperança té un gínjol, també.
0: A veure,
3: En tinc un al terrat, tu, ens diu l'Esperança. A veure si ara descobrirem aquí tots els nostres oients, que ja sabem que estan contents com un gínjol.
1: Resulta que entenc que és un superaliment. Vull dir que tots necessitem gínjols, ara.
0: Gínjols. Ja ens estan trucant, al 93-201-7474, per dir-nos si realment un gínjol el podem comprar o no a la fruiteria. Mentre Fran, llegis-me alguns missatges que la Susana em dona pas a la trucada, va.
3: No, és que hi ha preguntes també per la Marta Pérez Verge, perquè ara parlem de gínjols, i clar, l'Anna ens fa una pregunta que la podríem deixar votant, la podríem resoldre avui o la podríem resoldre la temporada vinent com a... per crear el hype. Que és d'on ve l'expressió estar tocat del bolet?
0: Ah, mira, calla, que m'ho passa. Mira, l'Àngels, també volies haver dit, tocat del bolet, d'on ve, d'on baixa? Ah, mira, més content que un gínjol i tocat del bolet, perfecte. Doncs ho resoldrem a la propera, no?
4: Sí, o si voleu, és molt ràpida, l'explicació d'estar tocat del bolet.
0: Ah, fa bé,
4: és perquè té molt a veure amb aquests, amb les bolets al·lucinògens, que et fan perdre una mica el nord, i llavors quan una persona no tapa rodó, diem
0: no
4: que està tocat,
0: rodó, tapa rodó.
4: Està tocat del bolet perquè fa coses estranyes i es relaciona sobretot amb aquest, amb els bolets al·lucinògens.
0: Ah,
4: i amb els estats dels bolets que normalment sempre trasbalsen.
0: Doncs mira, ja teniu la resposta. Per cert, no tenim resposta encara si anem a una fruiteria i podem demanar gínjols, però tenim l'Andreu, que ha volgut sumar-s'hi. Xavi, de seguida t'acomiado, eh? Espera't. Andreu, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, estimat. Des d'on truques?
6: Des de la Garriga.
0: Des de la Garriga. A veure, tu volies fer una aportació, perquè la Marta ha parlat d'instruments que es feien en gínjols, i tu vols dir exactament és el millor, la fusta de gínjoler, per fer quin instrument?
6: La gralla, és molt, estava molt apreciat.
0: Ah, de veritat,
6: ja,
0: eh?
6: Ja que és un instrument aquí, doncs, conegut de Catalunya, doncs m'ha fet gràcia.
4: I tant.
0: Que toques la gralla, Andreu.
6: I
0: escolta, la teva gralla de ginjoler necessita algunes cures especials, no sé, allò de que a vegades les embatumar amb oli o molt poca humitat, i alguna cosa específica que necessiti la fusta de ginjoler?
6: No, sí, quan qualsevol instrument de fusta li agrada que el cuidis una miqueta, és a dir, poques variacions de temperatura i doncs de tant tant una mica d'oli, sí, però bueno, és molt robust, eh?
0: Sí, també es comporta bé, com el gínjol viu, el gínjol amb instrument també funciona bé, eh?
6: Sí, molt apreciat. Això ho vaig aprendre de la gent dels lutiers d'aquí a Catalunya, per exemple, els Cesc Sants o els Riols. M'ho van explicar molt bé, això, els gínjolers i tot això.
0: Sí, que fort, sí. Em sembla interessantíssim. Doncs, Andreu, gràcies per la teva aportació. Com sempre, ets part de la solució. 82.000 gràcies. Una abraçada, bonic.
6: Oh, a vosaltres, moltes gràcies.
0: Fins ara, adéu. 93-201-7474. Estem buscant algú que ens digui si avui en dia anem a una fruiteria, podem demanar gínjol o no podem demanar gínjol. Xavi Miró, escolti'm, moltes gràcies, eh?
7: A vostè.
0: Que tinguis un molt bon estiu, i si ja ho sabeu, si voleu anar a buscar plantes, que us expliquin història de les plantes, que us aconsellin, que us diguin quina planta a casa vostra, que us donin consells de cures també, en Xavi, el propietari de Miró Garden Orgànic a Caldes de Montbui, un espai espectacular que trepitjo habitualment. Gràcies, Xavi.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu. 4 minutets i seran 2:15 del migdia. Avui estem parlant de refranys. Volem trobar aquest origen històric amb la Marta Pérez Verge. Ara estàvem parlant de més content que un gínjol, però també volem parlar d'altres refranys. Abans, però, deixeu-me entrar en Joan. Joan, bon dia. Joan, bon dia.
8: Joan.
0: Però ara recuperarem en Joan. A veure, Marta, a part de més content que un gínjol, volies parlar de l'expressió de Joan, Joseps i ases, n'hi ha a totes les cases. Què vol dir aquesta frase i en quin context està situada?
4: A veure si ha penjat en Joan perquè sabia cap on anàvem, que se'ns ha enfadat. Perquè el fem servir justament per dir que el comportament de les persones és gairebé igual a tot arreu. I hem de dir que té la seva continuació també, que diuen i de Treses i Maries fins les escombraries.
1: Com?
4: Els noms,
0: que respectuosos, eh?
4: Sí. Els noms van variant segons la zona. Hem de dir que no sempre es diuen els mateixos, però comencem perquè primer una de les coses que crida l'atenció al refrany és que apareix l'asa, i hem de dir que l'asa apareix justament perquè els refranys neixen en un context molt, molt marcat i molt assenyalat, i en aquest cas hem de tirar enrere quan les mules eren dos animals que en aquella època eren molt presents a gairebé totes les cases, sobretot les que es dedicaven a conreu, a ramaderia, perquè es feien servir per les feines agrícoles. Llavors ens

0: més resistents del món, per això justament els tenien a les cases. Contràriament a la fama aquesta de tossut que té l'ase, és un animal molt intel·ligent i molt prudent. Abans d'actuar, ell avalua els riscos. I llavors,
1: això és molt català, també, eh?
0: Sí, per això tenim...
1: Havia de ser nostre.
0: Una de les races més bones d'ases són la del ruc català, perquè són també molt resistents i justament ve d'aquí. I a més, avalua els riscos i, si percep un perill, prefereix no avançar. D'aquí també aquesta tossudesa que se'ls dona, perquè ells, si ho veuen, diuen...
2: Per
1: aquí no
0: m'hi faràs,
1: no?
0: Ah, exacte, a mi no m'hi faràs passar. A més, tenen moltíssima memòria, perquè són capaços de recordar durant molts anys camins, fonts d'aigua, també llocs on han estat, o fins i tot altres ases amb els quals han conviscut, i ells se n'en recorden. I, a més, antigament, atenció, perquè es deia que abans que hi hagués topògrafs o enginyers de camins, es deixava passar un ase perquè trobés el millor recorregut, perquè aquell camí que agafés l'ase era el bo, perquè ell ja avaluava mentre anava caminant a poc a poc.
1: Que injust, no, doncs, dir-li burro a algú?
0: Sí. Sí, per tant, si algú t'ho diu...
1: Dius, ah, gràcies.
0: Gràcies, perquè és un dels animals d'aquests que...
1: Ara que deies això de que recorden els seus cuidadors, Jorge Javier Vázquez té un burro.
2: És veritat.
1: I són superamics amb el seu burro. Hi havia un vídeo que voltava que era en Jorge Javier retrobant-se amb el seu burro i una cosa, una passió.
0: I, de fet, per això es fan servir també amb aquestes teràpies per persones, doncs, o amb nens, o persones que poden tenir alguna... que necessiten allò, tenir...
1: sensibilitat especial, no?
0: Sí, que es fan tractaments, es fan amb burros. I en aquest cas estem parlant de l'ase i parlem dels Joans, els Joseps, les Treses, les Maries, que ens diuen quins eren, ens demostren quins eren els noms que més es posaven en aquella època.
1: Ara farem una comprovació, perquè mirarem si això encara és cert, si encara hi ha Joseps, Joans i ases a totes les cases, però abans d'això parlem amb Carlos. Carlos, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs, estimat?
3: Bé.
1: Escolta, em puc trobar...
3: Amb el cotxe parat.
1: Així m'agrada, parant per trucar la solució. Un aplaudiment per en Carlos. 82.000.
4: Com quan baixes la música per aparcar, també.
1: Exacte, s'ha de concentrar. Carlos, a veure, tu ens volies il·lustrar. Podem trobar gínjols en una botiga?
3: Sí. Quan és l'època.
1: Ah,
3: en una botiga, i en el cas de Lleida, per exemple, al Mercat dels Pallessos, que es fa cada dissabte, n'hi ha diverses parades que en tenen de gínjols.
1: I quina època és l'època dels gínjols, Carlos?
3: A la tardor.
1: A la tardor, apunteu, eh? És que en saben tant, els nostres oients, de veritat, eh? Per tant, ja ho sabeu, a l'època del gínjol es troben al Mercat de Lleida i inclús algunes fruiteries.
3: Sí, a la del barri en tenim.
1: Quin és el barri? Que així te'ls enviem a tots, Carlos.
3: Pues al Clot, a Calaprunera, a la tardor en tindreu gínjol, segur. Perquè són fills de pagesos i tenen.
1: Al Clot, Calaprunera, ens trobem a l'octubre. Vinga, apuntat. Carlos, gràcies per trucar-nos. Una abraçada. Fins ara, bonic. Adéu, adéu. Que bonics que són, eh?
4: I hem de dir que la Lídia, la Remei i l'Àngel també ens havien explicat al WhatsApp del programa que el gínjol, doncs, és aquest fruit de la tardor i que sobretot a moltes fires artesanals i d'aquestes medievals que es fan arreu del país, doncs sí, se'l poden trobar.
1: Doncs passa un minutet de 2:15 del migdia. Avui amb la Marta Pérez Verge estem xequejant, comprovant aquests refranys, si encara són actuals o no i el perquè, aquest origen històric. Ho hem deixat dient que a Joseps, Joans, n'hi ha a totes les cases, doncs nosaltres ho hem volgut comprovar. Què hem fet? Doncs hem consultat l'IDESCAT. Quants Joans, Joseps hi ha? És el nom més posat, senyor Fran Domènech?
4: A veure, hem anat a consultar Nostra Senyora de l'IDESCAT, que és la nostra referència. I hem de dir que... Vols que ho fem en posició ascendent o descendent?
1: Fes la posició descendent. No, ascendent, perdó.
2: Ascendent.
4: Mira,
1: de menys a més, no?
4: El número 5 de noms més posats a Catalunya se situa Jordi. Jordi, hi ha 71.139 Jordis.
1: El número 5, eh?
4: Segons l'IDESCAT. De moment, ni Josep ni Joan. Ni ases, tampoc. Bé, al lloc número 4 hi ha Montserrats.
1: Home!
4: Montserrats, 72.858. Al lloc número 3, a dir, medalla de bronze, vosaltres dieu Joseps i Joans, no? No hi ha Joan, ni tampoc hi ha Josep. Hi ha José, en castellà, amb 77.011 persones que es diuen José. D'acord? Segons l'IDESCAT. Al número 2 hi ha Maria o Maria, sigui en català o castellà, indistintament, això és el que diu l'IDESCAT, amb 83.034 persones. Per tant, ja no apareixen...
1: I l'1 és Joan.
4: I el número 1, és... segons l'IDESCAT, amb 83.502 persones, Antonio!
1: Oh!
4: Per tant, el Antonio de l'IDESCAT no hi ha ni Joseps ni Joans. On són aquestes persones? Doncs mira, d'entrada, la variant castellana de Joan, és a dir, Juan, ocupa l'11è lloc, 54.392 persones. I Joseps i Joans, on els tenim?
1: On els tenim?
4: Joan el tenim.

0: Amb el 19è lloc del rànquing, amb 39.666 persones. I Josep se'n va fora del top 25, està al 26è lloc, amb 34.589 persones.
1: Un aplaudiment per aquesta incursió a l'IDESCAT que ha fet en Fran Domènech.
0: Per cert, us he de dir que hi ha 2.820 elisendes, també, segons l'IDESCAT.
1: Això no m'ho ha posat el lliure, eh?
0: Ja ho hem comprovat.
1: 2.820.
0: Hi ha 52.693 Martes, segons l'IDESCAT, i 24 Malcoms.
1: 24?
0: 24 Malcoms! Escolta'm, hem de fer...
2: Escolteu, hem de quedar...
3: Trobada de Malcolm.
1: Oh, m'encanta. Hauríem de fer una cosa per la temporada vinent, buscar la persona que tingui el nom menys posat de Catalunya.
0: Oh,
1: si de moment partim de Malcolm, que són 24 persones amb noms estranys, o perdoneu, estranys, entengueu-me, estranys a nivell de poc posats.
0: Els oients.
1: Ens heu de contactar al 93-201-7474 o al 677-38-77-19 de cara a la temporada vinent, però aneu dient.
0: Per cert, hem de dir que el ruc de Jorge Javier Vázquez es deia Barnaby.
1: Ah, Barnaby. Sí. Veus com em sonava a mi?
4: Es deia, vol dir que ja no hi és?
1: Ai.
0: No, es diu, perdó.
1: Ah,
0: diu.
1: Sí, sí.
0: No, es deia perquè feia referència al que tu havies dit anterior. No,
2: però això del ruc està molt bé.
4: Sí,
2: això del ruc està molt bé perquè el Camp Nou, sempre es diu burro! I jo sempre he pensat que era un insult. I potser no.
1: No, ara no.
2: Potser no, encara dient intel·ligent.
1: No ho significa.
2: Intuïtiu.
1: Això un judici compta. Va, abans no podem deixar el Jim Joler perquè ara està clar, la gent que està escoltant per internet ara estan començant a respondre a la nostra crida. Deixeu-me parlar un moment amb la Marina. Marina, molt bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: La Marina treballa en una fruiteria, de Fruiteria Giró, del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Teniu gínjols, Marina?
5: No.
1: Què m'estàs dient?
5: Home, no.
1: Però en teniu...
5: La gent ha d'entendre que el gínjol és la primera fruita de tardor.
1: Ah, però a la tardor... Espera, reformulo la pregunta. Teniu gínjols a la tardor, Marina?
5: Molts.
1: Bravo! Quina sort, m'has fotut ara, Marina. Per tant, no en teniu perquè no és temporada, però sí que en podem trobar a la fruiteria si és temporada, oi, Marina?
5: Exacte.
1: Escolta'm, ja que et tinc...
5: És una fruita una miqueta de iaio, eh?
1: Ah, per què?
5: Perquè és una fruita que la gent desconeix i només la gent que ho ha viscut de petita... Pues la que en compra.
1: Ara l'estem posant de moda, Marina, és la nostra intenció.
4: I el preu, exacte. Marina? És de les fruites aquestes així que...
5: No,
4: que...
5: és barateta.
4: Sí?
5: Sí.
4: Mira, doncs,
5: és boníssima, eh?
4: I tornarem...
5: Una poma, però és una poma més cruixenta, com... amb aire dintre. No es fa pastosa la boca.
1: Fem una cosa, oients de la solució, aquests 82.000 que ens esteu escoltant, de cara a l'octubre que ve, quedem tots a comprar gínjols i que rebenti el mercat del gínjol. Rebenti el mercat del gínjol.
0: Primera trobada de compradors de gínjol de la solució.
2: Tots els malcoms quedem amb gínjols.
1: Marina, de la Fruiteria Giró del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Gràcies, bonica, una abraçada.
5: Adéu.
0: És que ara ha explotat el WhatsApp amb la crida que has fet de noms curiosos.
1: Ah, clar, és que jo també m'emmerdo amb les coses.
0: I, clar, ens ha escrit...
1: A veure, va.
0: No, d'entrada només dic que la Marta ens ha escrit que diu el meu fill es diu Rin i n'hi ha molt pocs.
1: Rin, boníssim.
0: R-I-N.
1: Rin.
0: I hem buscat a l'Idescat i no surt.
1: No,
0: i això vol dir que quan detecta que hi ha una freqüència inferior, no sé si és 7 o és 5, però en tot cas no n'hi ha.
1: Busca'm Merlès, perquè l'altre dia estàvem a prop de la riera de Merlès i conec una persona que li ha posat, d'aquí de la competència, del RAC1,
0: L'Anna Ballonesta.
1: L'Anna Ballonesta, la seva filla es diu Merlès, i vaig pensar quin nom més preciós i més bonic, i no sé quantes n'hi ha a Catalunya de Merlès.
0: Bueno, ara
1: has de penjar l'ordinador, no?
0: Per buscar...
1: Ara m'ho
0: buscarem.
1: Mentre, dues expressions que tenen el temps com a protagonista, Marta.
4: Sí, abans el dèiem, fins al 70 d'abril no et treguis ni un fil, o també podem dir fins al 10 de juny no et llevis la roba ni et descordis el puny.
1: Oh!
4: Que si fem números anem a la mateixa data. Què ens aconsella aquest refrany? Doncs que no ens refiem del bon temps abans d'hora, perquè el clima normalment pot canviar. De cop i volta fa molta calor... Fem canvi d'armari i patapam.
1: M'agrada molt perquè en aquesta tothom la diu en castellà. Llavors jo em dedico a anar pels llocs a dir no, fins al 70 d'abril no et llevis ni un fil, no et treguis ni un fil. Clar, hauríem de veure si amb el canvi climàtic això segueix sent així o no.
2: No sé si aquest serveix.
4: Clar, això era allò, fins ben entrada la primavera no podíem fer el canvi d'armari. Aquest cop hem trigat força, però, a fer-lo, i quan l'hem fet ja...
1: Això és definitiu, han caigut les mànigues de cop, Dèiem aquest fins al 70 d'abril no et treguis ni un fil, però també tenim ploure sobre mullat.
4: Exacte, eh? Aquesta expressió que es diu per dir que significa que les desgràcies sempre solen acumular-se damunt dels que ja tenen aquesta mala sort dels dissortats. I al revés, també, la bona sort, els diners solen recaure sempre al damunt dels que ja són rics o que tenen bona sort.
1: Els diners criden els diners.
2: Exacte. Sí.
1: Perquè hi ha molta gent amb diners que després van als llocs i no paguen, tu. Es conviden perquè són rics. Va, passem les pelsades de la meteorologia i per això, com sempre, connectem amb la Gemma Puig. Molt bon dia, Gemma.
3: Bon dia.
1: Hola, com
3: bon
1: estàs, Gemma?
3: Molt bé.
1: La Gemma...
3: Calor, no?
1: Ara ho dèiem. La Gemma ja la coneixeu tots, eh? Meteoròloga del 3CAT. Gemma, estàvem parlant de dues expressions relacionades amb el món de la meteorologia. Ploure sobre mullat, en aquest sentit més literal, no tant el figuratiu que ens deia ara la Marta. Què passa quan plou sobre mullat? És bo o és dolent?
3: Sol ser dolent, perquè, clar, quan plou sobre mullat vol dir que, clar, que el terreny ja no pot absorbir més aigua i llavors el que sol provocar, doncs, és que hi hagi més risc d'inundacions, d'esllavissades, és a dir, clar, si tu un dia en cauen 100 litres i l'endemà torna a ploure allà, doncs el terreny ja no pot absorbir més aigua, llavors això doncs, provoca aquestes inundacions o esllavissades que hi poden haver. En canvi, si va movent-se la pluja, doncs sempre és molt millor perquè va plovent a diferents llocs.
1: És allò que dèiem que sempre agraïeu, no?, allò que plogui una mica i que faci saó, que en diem, oi?
3: Exacte, que no plogui, perquè si plou molt i al mateix lloc, que aquella aigua no serveix gairebé per res, perquè un cop ja ha estat absorbida, doncs llavors queda en una zona molt concreta i a més normalment, doncs si hi ha algun riu, alguna riera o provoca alguns danys, per tant és millor que vagi plovent a poc que vagi, es vagi guardant aquesta aigua i no un ruixat de molts litres en molt poca estona que el terreny no és capaç d'absorbir-lo.
1: Gemma, ara ens preguntàvem aquesta dita de fins al 70 d'abril no et treguis ni un fil. Clar, amb el canvi climàtic, això seguirà sent així o haurem de buscar una altra rima i serà o fins al 10 d'abril no et treguis ni un fil?
3: Clar, a veure, aquest any s'ha complert bastant, eh? Ara encara perquè portem molts dies de calor i tenim aquesta sensació de que això és horrorós, però, clar, és sensació. Fins al 10 de juny. Fins al 10 de juny, llavors. Sí que és veritat que fins que no engega una mica el juny, aquella sensació que sempre hi ha algun dia de maig o algun dia que dius, ah, ostres, ja s'ha acabat, no?, la primavera, i la primavera no s'ha acabat encara. Mm. Llavors, potser no és exactament el 70 d'abril, no?, sempre és una mica amunt, una mica avall, però sí que la sensació de que durant la primavera sempre tenim un episodi o dos de molt de calor, o de no donen les valors d'ara, de calor, que ens dona la sensació que ja està, no?, que ja anem cap a l'estiu, i llavors de cop i volta entra una massa d'aire fred i això ens torna a posar a situació. I per tant, de moment aquesta, sí que potser el dia no és exacte, però sí que és la que fins ben bé, no?, fins que no comencem el juny o fins mitjans de juny, encara hi pot haver algun dia que refresqui.
1: A més, ara els canvis sí que és veritat que són molt sobtats, perquè jo he dormit amb cobrellit i va ser d'un dia per l'altre de dir, treure el cobrellit i posar l'aire condicionat.
3: Va arribar molt tard, això mateix, va arribar molt tard la calor, el que passa que sí que vam passar directes, no?, de seguida aquesta primera onada de calor que vam tenir, aquesta calor que encara tenim ara, per tant, sí, passem una mica d'un extrem a l'altre.
1: Gemma Puig, escolta'm, com sempre, moltes gràcies i bon estiu, si no ens tornem a sentir. Una abraçada,
3: igualment.
1: Bonica, fins ara.
3: Gràcies. Una abraçada.
1: Adéu, adéu.
3: Adéu, adéu.
1: 677-38-77-19 i l'enllaç amb l'IDESCAT, que és en Fran Domènech. Tenim la resposta de Marlès o no?
0: Sí, i tant, tenim la resposta, i és que no hi ha resultats de la recerca. Què vol dir això? Que o bé és inferior a 4, que és el que diu l'IDESCAT quan tu consultes, o que només n'hi ha un, que és el de l'Anna, potser.
1: Oh,
0: però sí, no és superior a 4. I tenim tots els oients enviant-nos aquí els fills, els nets, els
1: cosins... Jo ara anava a dir, consulta'm un nom.
0: No, però mira...
1: La Marta i jo tenim uns amics que li han posat Ebre.
0: El seu fill.
4: A pensar el mateix, sí.
0: Doncs mira, la Clara té uns nebots que es diuen Oslo, ara que parlàveu de territoris, no... i Kenji.
4: Ens m'agradaria saber motiu que s'amaga al darrere, no? Perquè, si és perquè van fer un viatge a Oslo que els hi va marcar la vida,
2: o li agradava la Casa de Papel.
4: Sí. Exacte, o de la Casa de Papel.
1: Els de Rin, els d'Oslo, els de No i els de Kenji, guardem-los per la temporada vinent, perquè farem un especial.
0: Però és que la Clara també ens diu que té uns nebots nets que es diuen Cadmi, Taigà i Ro. El Lorenzo té un net que es diu Jayden, com el fill de Will Smith. N'hi ha 68, el Lidescat. Això sí que he tingut temps de mirar-ho. I l'Alba diu que la seva filla gran es diu Nura i la seva filla petita es diu Jill. Per cert, l'Esperança, recuperant el tema dels gínjols, que és una mica el que ha capitalitzat la conversa...
1: M'encanta que li surti de la papitilla.
0: És
1: el que es tracta, aquest programa.
0: Sí que hem de dir que, bàsicament, el que fan és felicitar-nos també.
1: Ai, gràcies.
0: I nosaltres molt contents que formeu part de la solució. I gràcies per les mostres de carinyo que abracem. Però és que l'Esperança té gínjols quilòmetre zero, que són de conreu propi.
1: Ma nena, porten Esperança?
0: I, no, que fa confitura. Confitura amb gínjol i altres fruites.
1: Només vull dir una cosa, Esperança.
2: Si en té fet, la pot portar.
1: Clar, la confitura no caduca. Vull dir que la pots portar quan vulguis, Esperança. Ai, per favor, que se'ns fot el temps a sobre, eh? 43, ja. Només 3 minutets, marxem un moment a la publicitat i a la tornada a casa, per què se'n diu, a l'hora d'anar al lavabo, algunes cases, li diuen anar a Can Felip. De seguida us ho respon la Marta Pérez Verge.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
7: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
6: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
8: Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
9: Moltes gràcies, molt content.
6: El suplement, el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
10: Cada setmana és nostra.
6: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
11: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
6: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
12: A la millor hora del dia.
6: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
13: sempre convida els seus clients.
6: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
14: Hòstia, em fa molt de il·lusió.
6: I a més, tornem a ser líders en podcast.
15: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
6: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 12 minuts i seran les 2 del migdia. Som la solució, okay, a Catalunya Ràdio.
2: En aquesta promo s'han oblidat de dir que hem fet més de 80.000 oients! Bravo!
1: 82.000 oients, els de la solució, clar que sí. Tot el nostre equip, Malcom Otero, la Marta Pérez Verge, en Fran Domènech, la Viena Gasa, la Lívia Distifio, la Susana Ortega i el nostre estimadíssim, com sempre, el mestre Albert. Posa't uns aplaudiments, alguna cosa, no? Posa't uns aplaudiments, clar que sí. L'Albert Joder i servidora de vostès, us agraïm molt aquestes 82.000 abraçades que ens feu cada dia. Va, parlem de gent que diu d'anar al lavabo, li diuen anar a Can Felip. Diu que l'origen està al 1714. Quina és aquesta història, Marta?
4: Doncs sí, segons la tradició, la fa referència al rei Felip V, que era molt mal vist pels catalans després de la Guerra de Successió i dels decrets de Nova Planta, i aquest rebuig era tan gran que el seu nom es va acabar associant al lloc més poc noble de la casa.
1: Ah, amiga!
4: El lavabo, fins i tot a l'Orinal també n'hi deien anar a Can Felip. Sí, a la comuna, a l'Orinal, era anar a Can Felip.
1: M'agrada molt, l'hauríem d'actualitzar amb algú que s'ho digui així públicament.
4: De fet, ja es va dir que amb en Felip, que canviava amb 5è per 6è, que també es podia seguir dient anar a Can Felip.
2: Jo t'he de dir que tinc un molt bon amic que sempre diu, vaig a fer un borbó, que és el mateix.
1: Ai, va, qui és aquest amic? No ens pot dir, no?
4: Es diu el pecat, però el pecador.
2: No ens pot dir perquè potser el coneix.
1: Exacte. Escolta'm, quines altres maneres clàssiques i elegants existeixen per dir que has d'anar a lavabo, Marta?
4: A part de la que ens acaba de dir.
1: Anar a fer un borbó, eh?
4: Relacionada també amb la reialesa, seguim.
1: Denúncies a casa d'en Malcom.
4: Tenim anar a seure al tron.
1: Ah, sí.
4: Que aquesta es diu que el rei Lluís XIV de França rebia les visites i concedia les audiències mentre era assegut al seu vàter, que era un tron, tal qual, decorat i tot, però que tenia un forat al seient i, a més, era ben vist.
1: Mira, ahir ho parlàvem amb la Sílvia Rosés. Ahir ho parlàvem amb la Sílvia Rosés, historiadora de la moda, i ens deia que la concepció abans de la higiene era una altra, i del pudor també. Vull dir que això era possible. Diu, tinc la sensació que en el passat no tenia dades, i no ho confirmava del tot, però diu, tinc la sensació que quan algú li agafava allò una apretada de ventre, al costadet i ximpum, eh?
4: Sí. De fet, es diu que a Versalles, darrere de les cortines i pels passadissos, hi havia la gent, anava fent les seves necessitats, perquè com que portaven aquests vestits, l'únic que havien de fer era, pum, queia i anava cap avall.
1: Que hi vam saber que eren uns vestits que no rentaven mai a la vida.
4: No, de fet, hi ha algun rei que tampoc es va rentar mai a la vida. Per tant, la higiene. I antigament també aquelles boques més corcades, més negres, eren les més bones, perquè volia dir que eren rics, perquè eren els únics que es podien permetre el sucre. Llavors, com més podrides tenies les dents, més diners tenies.
1: Per favor, per cert, podeu recuperar el programa d'ahir, que vam parlar de la història, l'origen del banyador i la seva evolució, i com hem evolucionat nosaltres amb ell, i què diu de la nostra història. Amb la Sílvia Rosés, el podeu recuperar a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: N'hi ha més, també hi ha qui va veure el senyor Roca, que fa referència a la popular marca de sanitaris que es presenta a moltes llars. També, si es vol ser més discret, sempre es pot dir que es va al bany, a l'excusat, a la comuna, al comú, també a la secreta, a la bassa, a la bescambra, la trina, recambró, servei...
1: El recambró!
4: Urinari... N'hi ha moltíssims, segons el lloc i la tradició. I antigament s'han anat perdent paraules com el lavatori o llavatori, el necessari o la necessària.
1: Aquest és molt fi, Vaig al necessari.
2: Vaig al necessari, sí.
1: No vas a l'innecessari? No, al necessari.
4: Necessari. I llavors hi ha expressions així més col·loquials com anar a fer un riu, canviar l'aigua del Canari, plantar un pi, fer un ninot, fer de cos, fer de ventre, anar a abonar la terra, també, buidar el suc de les olives, o... Hi ha gent, fins i tot, que diu, vaig a firmar uns papers.
1: Vaig a firmar uns papers.
4: O a fer unes trucades.
2: Sí, a la seva deia, vaig enviar un fax, ara ja com ningú sap que és un fax.
1: Exacte, meu pare diu, vaig a trucar.
0: El Miquel també passa faxos. Així també, Jo vaig servir passar un fax. Sí.
1: Podeu dir la vostra, com sempre, al 677-38-77-19. El Fran està amarat en missatges, oi?
0: Home, és que... Bueno, d'entrada dic que la Cristina ens ha escrit un missatge que diu, m'encanta la veu del Malcolm.
2: Cristina, estàs convidada a una Coca-Cola quan vulguis.
0: I clar, tenim tot d'oients que ens van explicant els noms curiosos que coneixen. La Marta diu, els fills d'una neboda nostra es diuen Linus i Sibila. Wow. Mira, m'ha donat temps a mirar... El que passa que ella ens ho escriu amb L geminada. Segons l'IDESCAT, amb L geminada no n'hi ha, no hi surt, però si no l'escrivem amb L geminada, n'hi ha 10 de Sibiles.
1: Déu-n'hi-do!
0: Sí. I ara miraré quants linus hi ha, si voleu ho podem veure en directe.
1: De moment, sí, vés-ho buscant, perquè moment faig un recull dels noms estranys que ens han arribat. Rin, Marlès, Oslo, No, Kenji, Cadmi, Taiga, Ro, Jaiden, Nura, Gil, Aire, Linus i Sibila.
0: Doncs mira, Sibila n'hi ha 10 sense L geminada i Linus 79, segons l'IDESCAT. Per cert, la Clara, que ens ha escrit dient-nos que tenia una criatura coneguda nebot que es deia No, ens ha dit, disculpeu, és un error del teclat, és Nao, la persona
1: Nao,
0: que...
1: Nao, com Nao Albet, Nao.
0: Sí, de fet es refereix a Nao Albet.
2: Em semblava molt raro que digués Nao.
0: Sí.
1: Home, una abraçada per Nao Albet, extraordinari actor, que a més surt al Departament Amades, que estan, hi ha informació exclusiva, estan gravant segona temporada al Departament Amades, que ja el podeu recuperar ara mateix al 3CAT i on hi fa un personatge, el Nao Albet, que ho clava. Deies mal, com perdona, que t'he tallat.
2: No, deia que el de No em semblava molt raro i que portava molta confusió en una conversa. Com et dius, no, vull dir que em semblava que era molt complicat, em semblava una broma.
1: T'he de dir que jo conec un d'aquests naus, a part del Nao Albet, una de les meves amigues, l'Helena, té una criatura, el gran, que té ara deu tenir 4 o 5 anys, que es diu Nao. No.
0: Doncs mira, n'hi ha 24 a Catalunya.
1: 24 només, sí. I en conec a dos.
0: Estic enganxat a l'IDESCAT, ja. No puc sortir d'aquí,
1: Escolteu, ja que parlàvem de merda, volem parlar d'un costum que tenen els actors i actrius, que és el fet de desitjar-se sort amb l'expressió molta merda. Quin és l'origen d'aquesta frase, Marta?
4: Doncs mira, així a trets generals, l'origen l'hem d'anar a buscar als excrements dels cavalls. Antigament, la gent feia servir per transportar-se, doncs aquests... no hi havia els cotxes amb motor, com ja ho sabeu, i s'utilitzava aquesta tracció animal, i fins i tot, aquests cotxes de cavall, i fins i tot, hi ha qui, per parlar-ne de l'origen, encara tira més enrere i es refereix només a l'animal en si com a mitjà de transport, els cavalls. Què passava? Doncs que els espectadors a un espectacle, a un teatre, a una obra, es desplaçaven amb el cotxe de cavalls o amb els cavalls fins a la porta del teatre. Llavors, si hi havia molta gent... Volia dir que com que aquests cavalls es quedaven a la porta del teatre o pels voltants, els cavalls, quan estan aturats, van fent els seus excrements. Com més femta hi havia davant del teatre, més gent s'havia apropat fins a l'obra. Hi ha petits matisos, perquè aquí diu que no és tant sinó la quantitat de gent, sinó la quantitat d'estona que estaven veient l'obra, perquè allà no hi havia miraments, i si algú no li agradava, marxava. Per tant, si hi havia molta acumulació, volia dir això. I també tenim altres teories, com per exemple, per aquells ambulants que anaven a fer... que es desplaçaven d'un poble a un altre, si veien que hi havia molta femta, volia dir que hi havia molta acumulació de gent que podrien parar, fer el seu espectacle i que, per tant, podrien tenir diners. Aquestes són els orígens així una mica més suculents. Després tenim... Bueno, suculents, justament, la paraula.
1: Suculents, Marta. No, tu, que teva, fes el que vulguis.
4: Exacte. Però els que tenen més, allò, més informació diferent del que ens podíem imaginar. Hi ha sempre aquella teoria de la compensació, que es diu que perquè hi hagi una cosa bona n'hem de tenir una de dolenta, i aquesta és la que potser fa menys gràcia, no? Però també existeix.
1: Nosaltres volem saber si els actors d'avui en dia encara es desitgen molta merda, i per això saludem en Biel Durán. Biel Durán, molt bon dia.
8: M'agrada molt que em truqueu per parlar de merda.
0: Ja ho entès.
1: Ai, en Biel, de veritat, Amic de la solució, el podeu veure cada migdia com si fos ahir del 3CAT, a part de les múltiples feines que fa al teatre Teatres de Catalunya. Biel, escolta'm, sigues benvingut, Rens, queden 3 minutets per posar punt i final a la solució d'avui, però volíem trucar-te. Volíem trucar-te per saber si els actors encara us desitgeu molta merda.
8: Estrenem i ara us he perdut, ara us he tornat a tenir. No, dic que avui estrenem i ens ho diem, Nosaltres ho fem servir. Sembla que estigui prohibit dir bona sort o bona funció.
1: Ah, per què?
8: No ho sé, però no, ningú ho diu. O sigui, no, tothom diu molta merda per aquesta raó que ho acabeu d'explicar. Els anglesos diuen allò de break a leg, trenca't una cama,
1: sí,
8: que també hi ha com moltes teories al respecte, sí, però vindria a ser una forma molt irònica.
1: Ai, ara l'hem perdut. Digui així, perquè si estrenen aquest vespre... És que et perdem, Biel. Acaba, foli.
8: Ah, vale. No, això. Res, que molta merda ho fem servir molt. Els hi fa molta gràcia als nens dir molta merda. Quan algú té fills i tal, digue-li que avui estrenen. Llavors et ve un nen de 5 anys i et diu molta merda. I ja se'n van feliços a casa. I ja està. I aquesta és la meva contribució.
1: Un aplaudiment fortíssim.
0: Bravo.
1: Com sempre, per en Biel Durán. Posen un aplaudiment, clar que sí. Espera, que hi ha preguntes per en Biel.
0: Saps quants Biels hi ha a Catalunya?
1: Ai, Biel, quants Biels diries que hi ha a Catalunya?
0: Més o menys de 10.000. No.
8: Anem en augment. Això sí que sé que anem en augment i cada cop en trobo més, com una petita plaga que creix. Sí, sí.
1: Més o menys de 10,
8: més
1: va.
8: Més de 10.000. Jo diria més de 10.000.
0: Més de 10.000.
1: Jo també diria més de 10.000. Què dieu, Valtros?
2: Més.
0: Sí, més de 15.000?
1: Sí.
0: Més de 15.000. Concretament, segons l'IDESCAT, n'hi ha 11.141, Biels.
1: No són tants, Encara sí. No són tants, Són plaga, però encara no són tants.
2: Són molts.
0: Sí, massa. Sí. No és com Malcolm, sí.
1: Ai, senyor. No. Biel Durán, que avui torna a Factories, somni d'una nit d'estiu, al Grec, que celebren el seu 50è aniversari, a càrrec de l'Àlex Rigola. Des d'avui, el 30 de juny fins al 31... Avui només una funció, només un dia? 30 i 31? Dos dies?
8: He de dir que està tot exhaurit.
1: Ostres. Ara que fem un silenci...
4: Hem d'estar feliços, no?, que està tot exaurit.
1: Clar, però jo estava fent aquí menció, dic, escolta, que pugui anar-hi la gent, però clar, si ha estat tot venut, i no repetireu, nen.
4: Exaurit,
8: Hola.
0: Que es treu un sobresou amb un call center. És així.
1: Està connectant el RAC1, mentre, saps? Està fent doble connexió, el tio. Ai, Biel Durán, amic del programa.
8: Estem parlant per WhatsApp,
1: Ja, és molt fort. És que la vida, teta? I demà parlarem d'intel·ligència artificial.
0: Senyor Gran.
1: Biel Durán, una abraçada, bonic. Fins ara.
8: Una abraçada.
1: Molta merda. Adéu, adéu. Ai, per favor, res, amb aquest minutet només agrair-vos. Marta Pérez Verge, experta refranyent, ens sentim la temporada vinent, estimada.
4: Aquí serem.
1: Molt bon estiu,
4: Igualment per tots.
1: Malcolm Otero, que tu no te'n vas ni amb aigua calenta.
2: No,
1: perquè t'has canviat avui, però divendres tornes.
2: I tant.
1: Avui presencial t'acomiades, això
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Bon estiu.
2: Bon estiu.
1: També. Ens sentim divendres, que farem una solució amb tots els oients. Per tant, si heu trobat una solució a un gran problema, feu-nos-ho saber al 677-3877-19, 677-3877-19 o 93-201-7474. Divendres, la solució sereu vosaltres. Fran Domènech, vols aportar alguna cosa abans d'acabar?
0: Doncs sí, que l'Esperança té uns amics que tenen una filla que es diu Almodis i que n'hi ha 9, segons l'IDESCAT.
1: Uau, Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Va, nosaltres tornem demà a partir de la 1 del migdia, com sempre, a la solució. Demà amb l'Emília Redolà i en Marc Sagarra parlarem de com funciona el cervell a l'estiu.
2: 82.000.

0: Evitem el soroll.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
0: Un informatiu sense presses.
1: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les temperatures globals de tota la superfície del mar aquest mes de juny han tornat a registrar un rècord. Ho alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copèrnicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. El 21 de juny, la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus, una xifra que està lleugerament per sobre, uns 0,1 graus més de les que es van assolir el 2023 i el 2024. Es tracta d'un nou rècord atiat, per una banda, pels efectes del canvi climàtic i, per l'altra, per l'arribada del fenomen meteorològic del Niño. Carlo Buentempo és director del Servei de Canvi Climàtic Copèrnicus, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
2: Havent afegit tant gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, ara ens trobem amb una temperatura per mitja del planeta més alta, i això, quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En la direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol ha anunciat aquest dimarts un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració el mateix dia que s'acabava el termini de sol·licituds.
1: Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal.
3: Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada, tot i que encara hi ha més de 50.000 persones que continuen desaparegudes. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar després de perdre-ho tot.
1: El Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La Truita en el marc del Festival Grec. És un text del francès Baptiste Amand, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. El repartiment l'encapçalen Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas. El cineasta Albert Serra anuncia que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o a principis del 2027. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes.
3: Amb un repartiment encapçalat per F. Murray Abraham, premiat amb l'Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a Amadeus, i Riley Keough, neta d'Elvis Presley, coneguda per la sèrie Todos Quieren a Daisy Jones. El film parla de com negocien els Estats Units i Rússia les sancions econòmiques per la guerra d'Ucraïna. Albert Serra ha explicat a Catalunya Ràdio que ha aconseguit el to que buscava el film.
4: És una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen alguna cosa fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lis que vas a portar a través. Hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries estar tu tot el dia.
3: Albert Serra estrena com a productor aquesta setmana el llargmetratge Magallanes del director filipí Lab Díaz.
1: Esports, el Mundial de Futbol, França ha golejat Suècia per 3-0 i s'enfrontarà al Paraguai als vuitens de final. Mbappé ha fet 3 gols, ha fet 2 gols, volíem dir, i Barcola ha fet l'altre. Per la seva banda, Noruega ha eliminat la selecció de Costa d'Ivori i s'enfrontarà al Brasil. Ara acaba d'arrencar el Mèxic-Equador, un partit que ha començat amb una hora d'endarreriment per culpa de les condicions climatològiques adverses.
3: Per cert, que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc dels setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Ja són 6 els seleccionadors que han plegat o els han fet fora arran de la seva participació al Mundial.
1: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides. A l'equip masculí, Ansu Fati, Marcia, ha traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugranà els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
3: I en tenis a Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedir 3 sets enfront de la nord-americana Eva Navarro. Del quadre favorí també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 de retirada. Ho ha fet, però, amb derrota contra l'australiana Maya Joyn de 20 anys en 3 sets.
0: Fins aquí les notícies.

0: Els supermercats en van plens de falses croquetes de l'àvia. Vaja, això diu el rètol d'algunes capses que trobem als refrigerats. De fet, quan ens intenten vendre les famoses croquetes de l'abuela, que gairebé sempre ho posen en castellà, ens volen entaforar una cosa que no hi ha manera d'envasar-la al buit, que és el record de l'àvia fent-les. L'olor de la cuina de la nostra àvia, menjar-se les calentes, cremar-se els morros i, sobretot, l'amor en cada detall amb el que estan fetes. La beixamel, el pollastre talladet però no massa triturat, aquella espècie que afegia secretament. Les croquetes de les nostres àvies, o mares, si voleu, són imbatibles perquè estan relacionades amb el record, amb el moment, amb la relació que teníem amb ella. Avui parlem d'això tan important que és el llegat de la cuina de les nostres mares i àvies. I vosaltres ja teniu clar quina és la vostra Magdalena de Proust?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I avui comencem amb aquesta cançó de la Phoebe Bridgers, que ens va molt bé perquè té aquest punt alegre, però també una mica nostàlgic, que ens fa recordar això, les croquetes de l'àvia, tant si és ara com si no hi era. Perquè alguns ens sentiu des de la cuina de casa, potser intentant fer les croquetes de l'àvia, però no acaben de sortir bé. A la cuina cantem, per això comencem amb aquesta dona avui, aquesta cantant americana que treu un nou disc a partir de mitjans d'agost, però aquest és el seu primer single. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies, aquest programa on sempre mengem croquetes o patates fregides. Passen 9 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de Les Dones i els Dies, i tenim un telèfon meravellós, el 93-201-7474, i m'agradaria molt que avui ens truquéssiu i ens expliquéssiu quin és aquell plat que us recorda la vostra àvia, quin record en teniu, a què el teniu assimilat, perquè aquí ara, amb les nostres convidades d'aquesta nit, parlàvem fins i tot de veure matar conills, de com ho vivíem, això, i després venia l'àvia i deia aquesta espatlleta que te l'has reservat per tu, i tu deies assassins! De tot aquest món que hem viscut, de la gent que ens agrada la cuina, de viure al costat d'un mercat, de tot això parlarem amb l'Anna Vilaró. Benvinguda.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Anna Vilaró, restaurant de Can Vilaró de Barcelona, al Mercat de Sant Antoni. Tothom el coneix a Barcelona. Si no has anat a Can Mai a Can Vilaró, plega del que estiguis fent a la vida, si ha d'anar.
1: I tant.
0: I l'Esther López Martín, que és una actriu de La Calòrica,
1: sí,
0: i de moltes altres coses. Vaja, l'hem vist a la sèrie Mai neva a la ciutat, que ens va encantar, a IB3, que es pot veure filmint encara, i m'han dit que tu ets una supercuinetes.
2: M'agrada molt cuinar, sí. No sé, això ho hauria de dir la gent que s'ho menja, però a mi m'agrada molt cuinar.
0: Però es veu que no pares de tenir gent a casa que et reclama, que et reclama menjar.
2: Sí.
0: És així, eh?
2: Sí. Sí, perquè m'agrada fer coses elaborades.
0: Fantasia. 93-201-7474. Si ens voleu explicar, doncs, aquests menjars de l'àvia, de la mare, de com els vau aprendre. Us he de preguntar, quin és el vostre primer record que us ve al cap quan penseu en la cuina de l'àvia, la mare, que és el primer que se us apareix?
2: A mi em ve al cap els torretnos de la meva àvia, que sempre els tenia allà posats com si fossin les patates fregides, com per anar menjant.
0: Sí.
2: I tan senzill com això. Vull dir, era arribar a casa i tenir-ne sempre allà. Perquè, clar, la meva àvia vivia a Valladolid i jo vivia a Mallorca, i quan anava allà era tota una festa gastronòmica per mi.
0: Una festa gastronòmica que a mi trobo que es resumeix perfectament amb una frase que es veu que deia la teva tieta. Ja te dan de comer allí, que estos sí. Catalanes comen mucha verdura.
2: Sí.
0: Això ho he trobat deliciós.
2: Sí, patia molt perquè, clar, ella deia que gairebé no menjaven greix aquí, que tot era verdura i que amb això no aguantaves. Clar, allà viuen unes temperatures molt fredes. Aquí no necessitem aquell tipus de dieta.
0: Però i tu li has dit preocupada. Que aquí també tenim cap i pota, morro i coses d'aquestes, i tripa i tal?
2: No és el mateix.
0: No és el mateix,
2: no és el mateix.
0: Tu vols la fregimenta?
2: Sí, el lechazo, el...
0: No, tens raó, eh? Allò del lechazo és sí, impressionant.
2: Sí, molt greix.
0: Molt greix. O sigui, i quin és aquest record primer amb la teva àvia, amb això? És a dir, aquesta cosa de trobar-te els torrenos a la cuina, com sí. Si fossin...
2: Sí, com si fos pipes.
0: Patates fregides, eh?
2: Sí, per menjar tant al matí, els feia al matí i els tenies allà tot el dia, i feia un plat que jo pensava, qui es menjarà això? Però clar, anàvem passant tots allà i anaves fent un, i arribaves a la nit, que si no t'afanyaves, no en quedaven.
0: Mare meva. I a Can Vilaró, què? Perquè clar, això de tindre la tradició familiar, però a més viure-ho cada dia, perquè teniu restaurant al Mercat de Sant Antoni, on han conviscut també diverses generacions. Com us ho feu, això?
1: Bueno, tenim molts records, no?, del que vivíem els meus avis, no?, que venen de poble. Llavors, doncs, recordo, no?, el conill aquell que feien amb la ceba i carxofes, no?, que ens el posaven en un tàper, diguéssim,
0: sí,
1: i ens l'emportàvem, no?, quan els anàvem a veure. I després, doncs, el record de...
0: Que els teus avis venen de la Segarra i és com una sí. Marca molt important de Can Vilaró, aquesta.
1: De fet, els dos, de les sí. Sopes branques, tant del pare com de la mare, i llavors també recordo potser les coques de recapte, no? Que feien el pa, feien la massa, les tupines o la carn.
0: Què són les tupines?
1: Doncs és la... quan fas la matança del porc, no? Doncs poses tot el que obtens del porc, el pots guardar doncs, amb oli per anar-ho mantenint durant tot l'any, l'hivern sobretot, i poder-ne gaudir, no? De poder anar menjant.
0: Festa major, és a dir, festa major també de l'abundància, perquè la cuina està molt lligada a l'abundància del menjar també, però l'abundància dels afectes, és molt important això, no? Com es lliga lo emocional o lo vital, aquest estimar-te, com deia jo, no? Et guardo l'espatlleta del conill, que és una manera d'estimar-te. Com us estimàvem a vosaltres amb la cuina? O sigui, que fent-vos els plats preferits...
3: Sí, jo recordo que quan arribava a casa de la meva àvia tenia com una espècie de... el que seria un variat mallorquí, que és una miqueta de cada plat que era com les estrelles de la meva àvia, no? Doncs et feia la llengua rebossada, et feia el pisto de carbassó, les croquetes, les salchitxes del poble, que allò era el manjar, i arribar i saber que tenies com aquell ventre tall de plats petitets amb totes les coses que t'agradaven o que no t'agradaven però feies veure que t'agradava també.
0: Perquè la llengua t'agradava.
3: La llengua no m'agradava gens.
0: Que...
3: però no vaig ser capaç de dir-li mai.
0: I venga llengua, no?
3: I venga llengua sempre. T'ets una llengua que t'encanta. I jo pensant, no m'agrada gens.
0: Tu li vas dir, no?, que a Mallorca es diu llengo.
3: Llengo. Llengo en tàperes.
0: Exacte.
3: Molt típic allà.
0: Sí? Però al final la llengua t'ha anat seguint.
3: Sí, de cop i volta l'he provat a restaurants que o m'han enganyat o sí, amb el temps he anat provant coses diferents que a priori em costava més, com pel títol de cervells o coses així, i de cop i volta descobreixes uns gustos, uns sabors i unes textures que són molt interessants. I penso, ai, podria haver-me menjat aquella llengua... Bueno, també és que me feia un mazacote de bistec arrebossat.
0: Ja. Clar, és que aquí hi ha de tot, no? Passen moltes coses amb aquests primers menjars, però sabor, allò, sabor que us recordi molt aquest llegat que dèiem, què seria si haguéssiu de triar allò, un gust?
3: Pimentón.
0: Pimentón. Pimentón de la vera,
3: bo,
0: eh?
3: Sí.
0: Pebre
3: sí.
0: Bo.
3: Sí.
0: I tu? Anna?
1: Jo no sé, potser els guisats, no? Els que feien potser uns calamars farcits, no? El més tipus guisat, potser, del que recordo més.
0: Escolta, tenim un oient que vol participar, a mi m'agrada molt que truquin els oients. El Jordi de Gràcia. Jordi, què tal?
4: Hola, bona nit.
0: Gràcies. Escolta'm, quines receptes tu tens a casa teva? Quin és el llegat gastronòmic de les dones de casa teva?
4: Ui, les meves àvies, ja les dues són mortes, però tenen un llegat que ens han deixat en premta. Una àvia era de Tarragona, de les Borges del Camp, i vivia a Barcelona, i cada dijous anava a dinar a casa seva i em feia un conill amb una picadeta de metlla i d'avellana.
0: Home, això és
4: boníssima.
0: Clar, això és un pre-romesco. Què t'he de dir, que jo soc de Tarragona? Sí, sí, clar. Tot el que hi poses avellana i ametlla...
4: Sí.
0: I l'altra?
4: Perdona.
0: I l'altra
4: àvia era de Lleida i vivia molt a prop de casa nostra, i a part de les panades per l'època de primavera o per Setmana Santa, també feia una cassoleta de bacallà amb trampa, que deia ella...
0: I què volia dir això?
4: Li posava una mica de truita. Llavors era bacallà amb... cassoleta de bacallà amb trampa, també molt bona. A part, segur que em deixo molts plats que eren molt bons.
0: Clar, i una pregunta, Jordi. Quan elles ja no hi han estat, us van deixar aquestes receptes escrites en algun lloc? Les vau aprendre a fer?
4: Les vau aprendre a fer?
0: Sí.
4: Sí, perdona, sí, sí.
0: No, te la va dir...
4: Les va transmetre les meves... A la meva mare,
0: sí.
4: I després ho hem anat agafant nosaltres.
0: Molt bé. I tu també fas trampes, eh?
4: Sí.
0: Molt bé.
4: I després tinc una sogra, bueno, tenia una sogra també de la Segarra, que també, bueno, també feia unes croquetes boníssimes.
0: Uh-huh.
4: I la meva dona les fa la seva recepta.
0: Escolta, doncs festa major, no?, a casa teva. Quan ens convides a sopar?
4: Sí. I, bueno, i felicitats pel programa, perquè sempre que puc, quan torno a aquesta hora de cuidar els meus pares, uh-huh, us escolto. No sempre pot ser, però sí, m'agrada molt el programa.
0: Doncs escolta, moltes gràcies. Una abraçada. Bona nit. Merci.

0: Mira, amb aquesta cantant li feien la sopa de pollastre amb arròs a la Carole King. Vull dir, no sé vosaltres també si teníeu... Jo crec que les sopes sempre tenen aquest component de que t'escalfen no només l'estómac, sinó el cor. No sé si us sentiu així.
1: Sí, no? I aquestes cardolles, no, que fem, no? Tan típiques amb la pilota, la botifarra... que això sí que et fa reviu els morts, no?, que es diu.
0: Absolutament. A més, jo me'n recordo que... O sigui, no me'n recordo, vull dir, a les pel·lícules americanes sempre veiem la mare i la filla menjant gelat. Deia, pobrets, nosaltres el que fem és fer-nos una escudella. Està molt bé, lo del gelat, també. Però, i escolteu, vosaltres cuineu amb les vostres mares i àvies? Hi ha un moment en el que hi ha aquest intercanvi o aquest moment de us he de passar això perquè això és molt important? O com va això? O no va ser?
2: En el meu cas, no. No. Jo veia la meva àvia que cuinava, veia la meva mare, veig a la meva mare que, bueno, abans cuinava més que no pas ara, però he anat sempre com molt per lliure, com investigant i fent. Sí que és veritat que he vist com feien les coses i la meva àvia va marxar, que jo no tenia cap recepta apuntada ni res, i això sí que penso, uf, aquí quina patinada, perquè és una feinada tornar, o sigui, intentar refer les seves receptes sense tenir, més enllà d'haver-les vist fer comptades vegades. Però sí que els gustos, les olors, hi són, i...
0: És com marca de la casa, no? Que pràcticament sí. Com aquella piga que tenim totes les dones de la família, per dir-li una cosa, que no saps com s'ha mantingut d'una banda a l'altra, no?
2: Sí, i al final t'hi retrobes amb aquells gustos, aquells sabors, i... És més complicat que no pas si les apuntes. Tothom que vos estigui escoltant, sisplau, agafeu a les vostres àvies, a les vostres mares, i cuineu plegades i plegats i apunteu les coses.
0: Perquè, a més, jo crec que potser no valoraven el que feien i moltes vegades apuntaven les receptes, i això crec que tots ho tenim a la memòria, darrere d'un calendari vell, darrere d'un sobre... del banc, no? Com si allò que fessin no tenia importància. En realitat, aquest llegat
2: és un
0: de
2: tresor.
0: Les mares, de les àvies, o sigui, millor que les joies que et puguin deixar, millor que els diners al banc. És a dir, és una cosa per sempre. A Can Vilaró, que sou tres germanes, i a més cap volíeu fer restauració. Vau acabar que estàveu fartes de la croqueta, però una mica, normal.
1: Normal, sí.
0: Però... Aquest llegat, suposo que ara te n'adones, no?, del que ha significat i com ho heu mantingut.
1: Sí, de fet, quan jo vaig començar anant, doncs vaig entrar a la cuina, que és un lloc que encara no havia estat, no? Sempre quan ets petit, doncs, estàs per fora i ajudes i tal. Però quan vaig dir, pues, sí que vull estar al restaurant, doncs vaig entrar a la cuina per conèixer més de prop tot el que s'hi feia, no?
0: Perquè, clar, quan estàs menjant també determinats plats, t'estàs menjant un territori i també una història de la teva família. En el teu cas, per exemple, que la teva família paterna venia de Valladolid...
2: I materna.
0: Ah, i materna,
1: sí,
0: també.
1: Sí, tots.
0: D'acord, tots. Doncs, clar, t'estaves menjant també potser tot uns menjars que aquí no estàs menjant, i per tant hi ha tota una història allà que t'estan transmetent, no?
2: Sí. Transmetia molta història a través d'això, i després quan els meus pares van anar a viure a Mallorca, la meva mare també trobo que ho va fer molt bé, perquè va adoptar els costums d'allà, va provar les receptes d'allà, va
0: començar a fer tombet
2: i panades i crespells i sopes mallorquines, arròs brut, i penso que tot i que no és un llegat que hagi tingut a través de les meves àvies, sí que és el lloc on he nascut, on em sento, i reviure tota la gastronomia d'aquell lloc em fa tenir un sentiment de pertànyer allà.
0: Sí, de pertanyença.
2: Sí,
0: no?
2: Molt gran. I penso que, a més, és boníssima la cuina mallorquina. M'encanta.
0: A Can Vilaró, per exemple, una de les coses que traieu pit sempre és que teniu, per exemple, doncs, la llonganissa i la botifarra negra de Sanaüja, el conill rostit a les herbes de la Segarra, els cargols de la Terra de Lleida. No t'estic fent, no t'estic fent propaganda, però no, perquè si no que ho viviu, que no esteu allà posant una salxitxa...
1: Sí, perquè intentem buscar les arrels nostres, no?, que són de la Segarra, i les volem incorporar cap a... cap al nostre restaurant, que és el que volem transmetre una miqueta.
0: I també us passa que els clients venen allà i alguna vegada provant un tros d'això de botifarra negra de Sanaüja se'ls hi cau la llagrimeta? Perquè clar, això també es transmet, la llagrimeta es transmet.
1: Sí, també et diuen, no, això recordo quan m'ho feia la meva mare, no? La frase aquesta que et diuen, no? Quan alguna cosa, com per exemple els cervellets, no? Que és algú que es menjava més abans, doncs diuen, ho feia igual que la meva mare, no?
0: I per què creieu que és una cosa que tenim molt associada a les dones? És evident, no? Podem dir, no? Perquè clar, són les dones les que cuinaven. Però els homes també han cuinat de vegades. Per què creieu que és tan una cosa tan que ve per línia materna, tan clarament?
2: Clar, suposo que si és això, qui cuinaven eren les dones i qui tenia el temps per dedicar-li i estar-s'hi hores a la cuina fent aquells plats elaborats, antigament eren les dones i llavors ha anat passant així. Però en aquest cas el meu pare també és una persona que sempre ha cuinat molt i que ha fet plats molt elaborats i que també m'ha transmès molt de la cuina, en aquest cas. Però sí que és veritat que les cures, les dones les carregàvem sempre.
0: Mira, avui ens estan trucant molts homes, eh? A veure què està passant aquí. Aleix, bona nit, com estàs?
3: Hola, bona nit.
0: D'on ens truques?
3: Mira, estic ara mateix de Barcelona.
0: Molt bé.
3: I surto de la feina i la veritat que estan coincidint diverses coses de la meva vida a la història d'avui. Dic, home, has de trucar. Mira, primer,
0: a veure,
3: soc
0: a veure.
3: Xef.
0: Home.
3: Soc xef.
0: Quan ens convides al restaurant?
3: Vilaró.
0: Molt bé.
3: No, jo soc xef executiu del sector de residències.
0: D'acord.
3: D'un sector d'una sí. Col·lectivitat. Em dic sí. Vilaró, de cognom. No tinc res a veure amb Can Vilaró. I la veritat que m'està tocant molt la fibra, perquè jo tinc dos records molt marcats de la meva àvia. Un era els fideus a la cassola. O sigui, jo tinc la recepta, sé com es fan, però mai he aconseguit, ja et dic, tinc 47 anys i em porto més de 35 a la cuina, i mai he aconseguit fer els punyeteros fideus iguals que la iaia.
0: És que sempre passa, sempre hi ha alguna cosa, jo estic batallant amb la sopa. És a dir, jo faig una paella millor que la meva mare, segons el meu pare, moltes coses, però la sopa no té el mateix gust. Si t'entenc el que vols dir, eh?
3: La meva mare els fa i estan quasi iguals, però tampoc, ja et dic.
0: Yeah.
3: I l'altre record que tinc molt marcat és arribar al col·legi amb 7, 8, 9 anys i obrir la porta i sentir l'olor d'escudella. Aquella olor típica d'escudella. I a casa es feia una escudella, vamos, d'aquesta de copiosa, eh? I és aquesta olor a caldo, quan el fas a casa també, o sigui, et porta a la infantesa, et porta a la joventut.
0: També suposo que és una manera allò, tornar a casa té molt a veure amb el menjar, no?
1: Sí.
0: Aleix?
3: Sí, no, totalment. I allò que has dit que les coses que et feien els avis per cuidar-te, jo ara m'he recordat d'un detall que a casa meva, quan es feia la cansalada, el meu avi no es podia menjar el que és la conna, la corteza, perquè li feia mal a les genives, però com que sabia que m'agradava molt, doncs et donava la corteza de la cansalada, que sabia que el que agradava més, però això pel net. O sigui que són
0: aquests
3: detalls
0: petits detalls, els detalls a la cuina, que importants. Doncs escolta, Aleix Vilaró, moltes gràcies. Bona nit.
3: Pendent d'anar a Can Vilaró, eh?
0: Home, ja tardes, eh? Digues, ei, que sóc una mica paisà. Doncs
3: vinga,
0: escolta, vés-los a veure, que val molt la pena. Moltes gràcies, bona
3: vinga.
0: Nit.
3: Merci. Bona nit. Ui!

0: Anna, dient, no, no, jo no em dedicaré a això, em dedicaré a una altra cosa. Però el moment de tornar a la cuina i sentir-t'hi a gust. Quan la tens, aquesta revelació? O potser ara que em deies sent mare, no? Cuino, sí, pels meus fills.
1: Exacte, jo crec, bueno, va ser just quan el meu fill tenia un any i vaig dir, doncs, bueno, continuem
0: el llegat, no?
1: El llegat, el negoci, sí, i va ser així.
0: Amb aquest amor també una altra vegada amb els,
1: sí,
0: fills, eh?
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: I en el teu cas, quan te n'adones, Esther, que ets una cuineta de pro? Perquè a mi m'han dit que fas unes barbaritats, que
2: sí,
0: jo ara aquí,
2: sí,
0: ho tinc apuntat. No, no, però explica-m'ho tu.
2: Aviam, jo no me n'adono mai, o sigui, és una cosa molt natural, que des de ben petita m'ha agradat sempre estar a la cuina. A mi em va fer ràbia el dia que vaig veure que en Ferran Adrià s'havia inventat la truita de patatilla de chips, perquè dic, perdona, això jo ho vaig fer amb 7 anys. Vull dir que
0: a veure, Ferran
2: Adrià,
0: relaxa't.
2: Sí. I des de ben petita sempre he estat a la cuina i a casa meva els meus germans, jo sóc la petita, sempre m'han explotat.
0: A veure, m'han explotat que estàs a les dones i els dies i posem una denúncia en 5 minuts.
2: No, vull dir, tinc un germà 10 anys més gran, una germana de 8 anys més gran també, que van venir a estudiar a Barcelona i jo me n'adonava que quan venia aquí em passava la tarda cuinant perquè vinguessin els seus col·legues a sopar. I jo feia mandonguilles, coca de trampó, amanides vàries, i a mi em feia feliç com cuinar per la gent i que vingués a menjar-s'ho. Jo era feliç, me'n posava la meva música, em passava les hores allà cuinant i jo no necessitava res més.
0: I al món del teatre, per exemple, amb la Carol Lòrica, també fas una mica aquest paper? O sigui, estàs allà o els has frenat perquè has dit,
2: no,
0: ja ho
2: que,
0: faig?
2: No, és que tothom cuina molt bé allà.
0: Ah, sí?
2: Sí, i cadascú té com els seus
0: plats. Us dieu la calòrica per això?
2: Sí, bàsicament ens agrada moltíssim menjar.
0: Sí.
2: I tot gira molt entorn al disfrutón, uh-huh, de quedar a menjar i de provar coses i sí. Sí, sí, sí, té molt a veure i ens agrada sortir a menjar i provar coses noves i un fa la paella increïble, l'altre fa un altre arròs brutal, la Júlia fa un tombat espectacular. Sí, sí, sí, sí.
0: Heu pensat mai en obrir un negoci? La calòrica, el restaurant.
2: Només ens faltaria això, no? Ja en fem prou amb una companyia de teatre.
0: El que coincidíem aquí les tres, que no ho sabíem i anem al mateix mercat a comprar, que és molt fort,
2: sí,
0: això.
2: Sí.
0: Mercat de Sants, mercats de Barcelona. Reina, sí, que encara belluga. El mercat també és molt important. El mercat, cadascú ha mamat unes coses a casa i si, per exemple, tu t'han ensenyat el que és una carbona o el que és un peix bo, saps diferenciar també el peix, saps com menjar-te'l. Aquesta cultura també és un llegat. Recordeu, per exemple, jo me'n recordo una vegada preguntar al meu pare com sé si un peix és bo o no, no?
2: El típic mira-li l'ull.
0: Mira-li l'ull, mira-li la ganya, em va,
2: sí,
0: dir.
2: Ah, també.
0: La ganya, que és la brànquia, no?
2: Sí.
0: Per on respira,
2: sí,
0: no? Si és vermella o no. Recordeu, sí, demanar aquest tipus de... o fer-vos aquestes preguntes?
1: Jo, en el meu cas, clar, estant al restaurant, doncs també veies, no?, com entrava el gènere, com que la majoria són del Mercat de Sant Antoni, doncs veus com el tracten i com ha de ser, no?
0: Uh-huh. Qui és el que governa tot això? El Cisco? El teu pare?
1: Sí.
0: Fa pinta.
1: Sí.
0: Com va això?
1: Sí, sí, ell és el cap, diguéssim, no?, una miqueta. I amb els meus avis, doncs, és el que portava el negoci, no? I ara els meus avis, doncs, ell és qui fa compres i dirigeix una miqueta tot plegat.
0: Esther, tu, quina relació tens amb el mercat?
2: A mi m'encanta anar al mercat. I, de fet, hi vaig cada dia o cada dos dies. Faig la compra així de dia a dia perquè m'encanta anar a veure la meva carnissera, m'encanta anar... és terapèutic per mi. M'agrada moltíssim.
0: Saben que ets actriu o què?
2: Sí, m'anen a veure al teatre. Sí,
0: i tot,
2: sí, sí.
0: O sigui, hi ha aquest vincle.
2: Sí, jo els hi dono unes entrades, ells em donen unes botifarres, els de Rom són increïbles. Sí. Però vaig a comprar el pollastre a un lloc, sí, vaig fent la ronda, uh-huh, a comprar el formatge a Llet Crua.
1: Llet Crua.
2: Sí, sí, que a més m'encanta això, xerrar i que m'expliqui d'on ve aquell formatge, gairebé quina vaca, d'on han tret la llet d'aquella vaca. És que és fascinant. La gent té moltes coses a explicar, si tens temps.
0: Clar, durant

0: Molt de temps vam pensar que empoderar-nos com a dones era sortir de la cuina. Això s'ho ha pensat molta gent. Però jo crec que si no et saps alimentar no saps viure i, per tant, no ets feliç. Llavors, vosaltres com ho viviu, això, no? Perquè a vegades us sentiu una mica allò que es lliga una mica la idea de saber cuinar en fer, enteneu-me el que us dic, fer de xatxa o treballar pels altres o fer de minyona, perquè hi ha tot aquest vocabulari, que és molt lleig, relacionant amb el món de les cures i amb el món de les dones a la cuina. Llavors, com hi viviu això, no?
1: Jo particularment, com que per mi cuina és tan terapèutic, no tinc aquest... O sigui, tinc un repartiment de tasques a casa que si jo em quedo amb la part de la cuina sóc feliç, o sigui, que no s'ha de saber...
0: Que planxin els altres.
1: Uf, sí, bueno, això ningú, però que freguin, que no ho puc suportar fregar el terra. Però a mi és això, posar-me uns podcasts del que sigui i poder cuinar tranquil·lament, dedicar-hi el temps, per mi... és supernecessari. Hi ha moltes vegades en què el ritme de vida que portem és frenètic i és molt difícil compaginar-ho, però a la vegada també menjar sa, equilibrat i bo és el que em fa tenir l'equilibri mental. Llavors m'hi esforço més a les èpoques que no hi ha tant temps, però per mi és felicitat.
0: Clar, i jo, per exemple, elles que estan en el restaurant, no?, a Can Vilaró, la divisió de les dones a la cuina i els homes a la sala, tot això encara es manté? O les coses van canviant? No parlo potser del vostre restaurant, però... Perquè teniu de cap de sala, clarament, el Cisco, que és el Master Commander, però vosaltres esteu allà...
2: Sí, també estem, eh?
0: Clar, esteu
2: mateix,
0: servint.
2: Sí, estem a sala, també nosaltres servint. I som, la majoria som dones, o sigui, no és que reparteixi... Bueno, ell també ja està una miqueta allà, més de relacions públiques, també una miqueta, i ajudant amb el, bueno, amb el que sempre ha fet, no?
0: I com porteu nosaltres... això, a vegades, lo de la cuina, no? De que et diguin, nena, vine aquí, porta'm això, no? Perquè sí que hi ha un punt masclista a vegades a la manera en què es refereixen, per exemple, els clients a les cambreres, no?
2: Sí, però nosaltres no...
0: Ho tenim
2: sí,
0: dominat,
2: eh? Ho tenim dominat, sí, totalment.
0: I que em deies, perdona, que t'he tallat.
2: No, això, que som un equip de la majoria de dones i bueno, portem bé tant sala com cuina. En el nostre cas, almenys.
0: No hi ha perills.
2: No hi ha perills. Sempre que...

0: Chino.
1: Ai, el Pato Chino, ja ens en recordava d'aquesta cançó de Veinica Doble, meravellosa. Això també, jo crec, els programes de cuina. Jo he posat aquest de Con las manos en la massa, però en Can Pasteller, el senyor aquell fantàstic de la cuina, i després tots els que han vingut a TV3, crec que tenim una relació, jo crec que amb la meteorologia i els senyors que ens ensenyen cuina, i senyores, molt especial.
2: Sí.
1: Vosaltres recordeu això també, mirar programes de la tele i de la o escoltar?
2: Home, l'Arguiñano és mític, no? Sí. I jo recordo també IB3 mirant a Paquita Tomàs, la bona cuina d'Ana Paquita Tomàs. Molt increïble, el que passa és que fotia uns plats que era increïble que els pogués fer allà amb aquelles elaboracions, eren unes coses monstruoses, però fascinants.
1: Encara... És a dir, el món de la gastronomia ha canviat moltíssim, però la gent té necessitat de cuinar a casa seva. I això, i també de transmetre-ho. Ho dèiem abans, parlàvem d'aquests receptaris que s'anaven apuntant. Vosaltres ara esteu apuntant tot el que sabeu fer per les noves generacions, pels vostres fills?
3: Jo no. No, però els ensenyo.
1: Els ensenyes,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, els ensenyo i, bueno, els agrada també fer coses a casa. El que fem, doncs... Ho fem plegats, a vegades.
1: Clar, quan tens allò, la història de Can Vilaró a les esquenes, tot el que està a la carta de Can Vilaró, l'Anna ho sap fer o no?
3: Bueno, més o menys, però no ho faig a casa, eh? A casa no.
1: Cuinar moments ha sigut terapèutic, també, o què?
3: Sí, i tant.
1: Quan estàs en un mal moment, i a mi em va molt bé tallar ceba, però vosaltres com ho teniu? Així puc plorar, tranquil·la. Què us agrada a vosaltres? O no? O no ho teniu associat, això?
2: Sí, sí, sí, absolutament.
1: M'ha deixat el nòvio, faré croquetes?
2: Bé, no tant com una cosa dolenta, sí que tenia com... Quan tenia un mal dia, pollastre arrebossat, això sí. Però no és només els mals moments per cuinar coses increïbles. Jo, més al contrari, estic molt feliç, què cuino avui? I jo sí que personalment tinc una llibreta on apunto,
1: sí, eh?
2: Receptes.
1: Estàs aquí, eh?
2: Suposo que perquè no tinc fills i no cuino amb els meus nebots o amb gent, sí que ho apunto tot. I sóc una mica friqui de la història familiar i llavors m'agrada documentar-ho tot, ja sigui cuina, ja sigui gent que conec, avantpassats que descobreixo, m'agrada molt...
1: O sigui, relacionats amb aquell menjar, eh?
2: Amb tot, sí. Sí, sí, sí.
1: Explica'ns una història d'aquestes i un plat, si no et sap greu, si no és molt íntim.
2: No, és, per exemple, les empanadilles de la meva àvia, de l'altra àvia, que les feia des de zero, que per mi això és com molt heavy, o la meva àvia paterna, que cremava coses, perquè allà cuinant amb la cuina de foc, sí, d'aquella que li vas treure la cuina castellana, que li diuen, i que vas... tirant coses a dins i ella tirava les coses més estranyes del món. Tinc fotos d'ella tirant sabates de... Este era de tu tatarabuelo de no sé què. Pam!
1: La sabata dintre la cuina.
2: El zalorpas, pam! Sí.
1: I amb aquella flama es cuinava tot.
2: Sí. Era com bonic, perquè ella l'odiava, però era la benzina que feia que després gaudíssim tots d'aquell menjar.
1: Escolta, això sí que és terapèutic, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, absolutament.
1: Doncs és meravella. Moltíssimes gràcies a les dues, a l'Anna Vilaró i a l'Esther López Martín, per avui fer-nos el seu particular llegat de la família, de tot el que heu après i del que aneu segur transmetent a les noves generacions. Quan em convideu a dinar a casa vostra? Hem dit?
3: Jo, quan vulgui.
2: Quan ens veiem allà.
1: D'acord, ara en parlem, ara parlem de negocis. Nosaltres ho deixem aquí, anem a la publicitat i quan tornem... Georgina Monge, que es veu que no li agrada gaire cuinar, però ens agrada molt a nosaltres, ella, vull dir.

0: les dones i els dies, amunt els cors.
1: 9:45 de la nit, esteu a les dones i els dies en directe amb Georgina Monge. Última setmana del programa, eh?
2: Última setmana.
1: Estem plorant aquí per les cantonades.
2: Ha passat el curs ràpid, eh?
1: Un pollastre farcit menjarem aquesta nit, no?
2: Sí, en lloc a patates, oi?
1: En lloc a patates. Escolta'm, ja sabeu que la Georgina Monge és la nostra politòloga preferida, que ens ve a parlar sempre de coses amb consciència política, personal, social, i avui... Última setmana del programa, vens amb un tema fortet, sí. però val la pena, jo crec que fem referència, perquè ens pensem que tenim drets que estan molt establerts, però no ho estan tant.
2: Exacte, hi ha coses que jo no sé, no em deixa de sorprendre que segueixin sent tendència, per dir-ho d'alguna manera, no? I hi ha alguns temes com el dret al propi cos de les dones, que sembla que sempre, que no passa de moda, Montse, malauradament.
1: De fet, ara estem allò en previ a les vacances, a l'estiu i tal, i sempre, l'altre dia, per exemple, veia per internet una influencer molt coneguda del món de la menopausa que li havien dit, no sé com ajudes altres dones amb aquests braços tan gruixuts que tens.
2: Mare meva.
1: O sigui que es veu que hi ha molta gent sempre disposada a parlar del físic de les dones, de com han de ser les dones o com ha de ser aquesta imatge que es tenen de les dones.
2: Sí.
1: I llavors el cos de les dones representa que és com patrimoni de tothom, no?
2: Patrimoni de tothom, tothom en pot opinar, tothom ha de dir com ha de ser, com ens hem de vestir, si estem massa grasses, si estem massa primes. Jo crec que es veu molt sovint a les xarxes socials. A mi m'al·lucina quan surt una dona política i posen un clip, no?, a Instagram, on sigui una xarxa social i està parlant d'una cosa interessant, i tots els comentaris tu els comences a llegir i et vols deprimir, perquè si està grassa, si està si té un gra al nas, si és lletja, no? I s'oblida completament el que està dient aquesta dona, i al final és una forma de convertir en objecte aquesta dona.
1: I ara estem això en l'operació, aquesta operacions biquinis, tot aquest festival d'allò d'acostar-se a l'estiu, i ho veiem completament això, i ho veiem amb coses petites, però també ho veiem amb coses més grosses.
2: Sí, sí, de fet el dret al propi cos abarca coses com el que hem dit, no? Opinar sense que ningú, perquè el tema, crec que el problema no està en opinar sobre un cos, sinó que normalment es fa sense que ningú t'ho hagi demanat. Aleshores, jo sí que crec que hem de començar ja a parar d'opinar sobre els cossos de les altres persones si no ens ho han demanat. I va des d'aquestes coses més petites fins a temes més grans, com és el dret a l'avortament, que ha estat una de les principals batalles feministes, no? I és un tema, l'avortament, que hi penso i ja em sona una mica vintage, perquè és com que pensaríem que és una cosa que ja està consolidada. Però sempre acaba tornant i sempre acaba sortint algun moviment o govern conservador que treu a col·lació en el seu programa la prohibició total o parcial de la interrupció voluntària de l'embaràs. I és que segurament potser el dret a l'avortament és l'exemple més clar que mai podem donar per tot guanyats els drets de les dones, i sempre que dic això penso en la frase de la meva estimadíssima Simone de Beauvoir, que és la meva autora preferida, que diu, no oblideu
1: de
2: mai...
1: De teva i de Candela Penya, que ho sàpigues, que ens va explicar que dorm amb un llibre de la Sílvia Plath i de la Simone de Beauvoir a la tauleta de nits.
2: Ai, doncs mira, fantasia, perquè m'encanten les dues. I Simone de Beauvoir justament deia aquesta frase mítica que segur que heu sentit, de no oblideu mai que n'hi haurà prou amb una crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de les dones tornin a ser qüestionats. Aquests drets mai no es donen per adquirits. Heu de romandre vigilants tota la vostra vida.
1: Vigilants ho estem nosaltres. De fet, hem començat el programa sentint aquesta cançó de Hello Birmingham, de l'Ani DiFranco, que era una cançó a favor de l'avortament.
2: Sí.
1: Que quan el va fer ella, segurament encara ara Trump, molts estats del govern Trump, no està prohibit l'avortament, i moltes dones perden la vida per culpa d'això, però ella ja ho cantava fa molt de temps.
2: Fa molt de temps, l'any 98, i de fet és un tema que Ani DiFranco va compondre com a reacció a un assassinat que es va cometre contra un metge que practicava avortaments. Un franctirador el va assassinar a prop de Buffalo, Nova York, l'any 98, com hem dit, i la cançó aborda la violència contra les clíniques i els professionals de l'avortament als Estats Units als anys 90, no? I per això fa servir el títol de Hello Birmingham, per assenyalar la ciutat d'Alabama on es van produir aquests greus atemptats terroristes contra clíniques que practicaven avortaments.
1: A l'actualitat, per exemple, també estem veient com de nou els drets sexuals i reproductius tornen a estar en joc a molts països. països. Ara parlàvem d'Estats Units, però vaja, això però, és la punta de l'iceberg.
2: Malauradament la llista és llarga i jo crec que com que s'està fent forta l'extrema dreta a nivell global, doncs sabem que un dels les obsessions que tenen són els drets sexuals i reproductius de les dones i quasi sempre porten en programa polític el tema de limitar al màxim, si no directament prohibir, el dret a l'avortament.
1: Polònia, Hongria, són aquests països que no ens deixen de sorprendre.
2: Sí, han restringit fins a pràcticament fer impossible que una dona pugui avortar, i també és paradigmàtic el cas de l'Argentina, que hi van haver aquestes mobilitzacions precioses amb les dones vestides de verd, massives, demanant el dret a l'avortament, el van aconseguir i ara penja d'un fil aquest dret, perquè el Javier Milei, que tothom diu que és ultraliberal, però ultraliberal en l'econòmic, perquè en lo moral és superconservador aquest senyor, doncs Javier Milei l'ha catalogat d'assassinat agreujat pel vincle, i de moment no l'ha prohibit totalment, però està dificultant molt que les dones puguin accedir al dret a l'avortament amb diferents maniobres, com per exemple interrompre la compra de material per practicar avortaments.
1: I segurament tant aquests països com aquí, qui més acaba patint aquestes limitacions al dret propi són les dones més pobres, les que tenen menys recursos econòmics, menys accés a la informació, i això ho veiem, no?, en els casos aquests dels Estats Units.
2: Sí, sí, clarament. Al final, qui s'hi jugarà la vida són les dones pobres, perquè la interrupció voluntària de l'embaràs, una mica com tot, té molt de gènere i té molt de classe. I clar, recordar que les dones hem avortat sempre, però quan aquí en ple franquisme era il·legal i hi havia qui podia permetre's viatjar a Londres i avortar dignament allà, o qui ho feia però fent un esforç econòmic enorme, però també hi havia qui no podia i qui s'havia d'encomanar a curanderos de menys o més o menys reputació a l'estat espanyol. Us recomano molt la revista Sapiens del mes de març d'aquest any, que precisament parla...
1: Sí, vam parlar aquest programa. Sí,
2: sobre els avortaments clandestins, superinteressant.
1: A més de la prohibició, no acaba... amb la pràctica, també.
2: No. L'avortament seguirà. El que ens hi juguem és si és més o menys segur per la vida de les dones. Per veure la magnitud de quin impacte té en la vida d'una dona haver d'avortar en un país on és il·legal avortar, recomano molt el llibre de l'Anne Ernaux, que també parlo sovint perquè m'encanta. El llibre es diu L'esdeveniment, publicat per Angle, i per qui sigui més cinèfila que no lectora...
1: Hi ha la pel·lícula
2: que es basa en el llibre, que es diu El Acontecimiento, i que està filmint. I el llibre tracta de com Anne Ernaux, als 23 anys, es va quedar embarassada i tenia molt clar que no volia tirar endavant amb l'embaràs, però va haver de trobar la manera d'avortar en un moment en què era una pràctica il·legal a França. I ho ha de fer completament sola. Ho fa sense el suport del noi que l'ha deixat embarassada, no? Que se'n desentén, que això també seria donaria per un programa sencer, no? Com és que només era un problema de dones, l'avortament? Ho fa sense el suport del noi, ho fa sense poder parlar-ne amb la família i ho fa sense el suport de les seves amistats, que en principi era un entorn bastant progre.
1: Clar, això pensem que segurament era als anys 70, crec, que succeeix o escriu això. El que passa és que això està passant en molts països en l'actualitat.
2: Clar, i ens
1: és
2: pot passar
1: que...
2: aquí, pot passar sempre que es prohibeixi l'avortament, l'avortament seguirà passant, però el que augmentarà és el càstig, el tabú i l'estigma sobre les dones que avorten, i el que augmentarà és el risc per la vida de la dona.
1: Absolutament.

0: Escolta, per qui no sàpiga quina és la situació de l'avortament a l'estat espanyol, quina llei tenim ara que regula el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs i després també que passen coses, vull dir, està acceptada, però en molts centres que depenen de l'Església no es pot, a Andorra no es pot, a molts llocs no es pot.
1: Sí, sí, sí. Mira, a l'estat espanyol una cosa molt bonica és que vam tenir una de les primeres lleis de l'avortament i va ser durant la Segona República i la va promoure l'activista anarquista Frederica Montseny. Però igual que la Segona República, doncs va durar molt poc aquest dret. Després vam passar el període gris de franquisme i en l'any 85 es legisla l'avortament, però com un delicte. Un delicte excepte en tres supòsits, que eren la malformació del fetus, violació o risc físic o psicològic per la mare. Totes les dones, que simplement no és que els hi passés res, sinó que no volien ser mares, s'agafaven aquest tercer supòsit del risc psicològic per la mare. Què passa? Que sempre t'havien de donar permís i havies de tenir el beneplàcit d'algun sanitari per poder avortar. I no n'hi havia prou amb la voluntat de la dona. Això millora molt l'any 2010, que es passa de la llei de supòsits a la llei de terminis, que és una llei que no penalitza, no està penalitzant l'avortament, i per tant tenim llibertat per avortar fins a les 14 setmanes. Això és un avenç gran. Després, fins a les 22, és si hi ha causes mèdiques, i més endavant sí que ha d'estar molt més justificat. I va haver-hi una petita modificació, bueno, el 2023 es van introduir coses importants, com per exemple que ara ja no fem passar a les dones pel període de reflexió, que abans havíem d'estar 3 dies pensant.
0: Això és important, això t'anava a dir, sí. Perquè aquests 3 dies per mi eren una mica paternalistes, de dir, vols, noia, ho tens clar?
1: És el record de pensar.
0: A part del mal trau que estic passant, perquè tothom es pensa que, escolta, tothom ho fa amb una alegria magnífica i no crec que gaires dones ho facin amb alegria, per no dir cap, que et qüestionin i et facin durant 3 dies preguntar-te si ho tens clar o no.
1: I tu ja has arribat a un centre sanitari, tu ja has estat pensant uns dies, no t'has fet el test i has anat directe, segurament, i en tot cas tingui l'afectació psicològica que tingui, vull dir, és la teva decisió i ells ho han de reconèixer com el personal sanitari com un acte mèdic més.
0: Mira, de fet, me'n recordo que vam parlar d'aquest tema al programa, i com el programa el fem des del 2019, me'n recordo que hi havia moltes dones que m'havien explicat, no, em vaig haver d'esperar 3 dies. Doncs des del 2023 fa 3 anys que això ja no és llei.
1: Sí, i els hi donaven un sobre també, amb tot, que això em sembla que encara es fa, però bueno, amb tot el que són els beneficis per la maternitat, no? Perquè t'ho repensis, no?
0: Escolta, m'has volgut parlar d'aquest tema avui, que és allò últim setmana de programa, dius, perquè ha sortit un llibre que t'ha cridat l'atenció, que t'ha fet pensar, i que clar, i que no aventura gens el que ens estem trobant. És un llibre que es diu Provida, que d'entrada sembla, doncs, que està en contra de l'avortament, està editat per Nou Books. I de què va aquest llibre i per què me l'has volgut portar?
1: Doncs mira, és un llibre que ha escrit Anna Requena, la periodista feminista Anna Requena, i que justament parla d'aquesta connexió de no donem percentatge a alguns drets com l'avortament, perquè quan l'extrema dreta governa, doncs és de lo primer que fa saltar. I ell agafa aquest nom, que és maco, perquè agafa el nom de Provida, que en principi és el nom que fan servir els sectors conservadors per parlar de prohibir l'avortament, i ella rescata la idea per dir, no, Provida és respectar els drets de les dones, que no es juguin la vida avortant, i Provida és garantir que les dones tinguin unes condicions de vida dignes, i Provida passa per garantir que un cop estem vives, doncs tinguem un salari digne, un dret a l'habitatge, a les cures, etc.
0: O sigui que ens podem reapropiar també d'aquells significats que d'entrada són el contrari.
1: Perquè molts cops qui diu estar a favor de la vida, que són aquests governs més conservadors, estan a favor de la vida de qui no ha nascut, però un cop neixen, bueno, després ja ho deixen una mica a la sort de cadascú.
0: Doncs no ho feu, això.

0: Roba estesa, amb aquest cant de lluita. Escolta, ho has deixat molt bé, ho has deixat molt amunt, eh? Ens vols deixar anar un consell, una advertència, un últim...
1: No, només recordar que, per sort, l'avortament és un dret aquí, que és gratuït, que es fan centres sanitaris i que si algú no sap què ha de fer, qui podrà orientar-la és en els ACIRS, que són els centres d'atenció, les unitats d'atenció sexual i reproductiva, i si ho poseu al Google trobareu ràpidament l'ACIRS que us queda més a prop.
0: A-S-S-I-R. Que està molt bé que ho expliquis, perquè moltes vegades parlem, normalitzem tot això, però dius, si em passa, on vaig?
1: No? On vaig? Els ACIRS us orienten. Si truques al 061 també t'orienten. A la web de GenCat, posant interrupció voluntària de l'embaràs, també hi trobareu informació de molta utilitat. I també hi ha una web divulgativa amb informació molt accessible que es diu vullavortar.org.
0: Doncs escolta, claríssim, Georgina Monge, jo el que vull és que facis vacances.
1: Jo també tinc moltes ganes. Sí.
0: Doncs escolta, última setmana del programa, però a veure si l'any que ve tornem a ser aquí a les 9 de la nit o a l'hora que sigui.
1: Tant de bo.
0: Abans d'acabar aquest programa d'avui, tinc ganes de fer una rectificació, que nosaltres som dones i ens encanta quan fem les coses bé i quan no les fem bé. L'altre dia vam parlar de Gaudí. I vam parlar de la figura i de lo important que havien estat les dones per Gaudí, com moltes dones havien fet de mecenes perquè Gaudí fes tots els edificis que ha fet. Però hi vam dir en un moment donat, i vam parlar de la Pilar Bolet, que era la mecenes que va fer que la Pedrera fos tal com la coneixem avui. Doncs resulta que vam parlar d'un periodista que havia escrit un llibre. No és periodista, ens va escriure, ens agrada que el Julià Bretos ens escolti, és escriptor i investigador de la figura de Gaudí i ell, després de molt de d'investigar, va, gràcies als arxius, descobrir aquesta Pilar Bolet, la mecenes que va fer que la Pedrera fos tal com la coneixem ara. I teníem ganes de dir el seu nom i de, si teniu ganes de llegir el seu llibre, es diu La dama sin rostro, de l'editorial Almuzara. Així que, si teniu ganes de conèixer la història real de per què la Pedrera és com és, La dama sin rostro, de Julià Bretos, que ens va escriure, i li agraïm moltíssim, i nosaltres no ens importa rectificar perquè no vam dir el seu nom. Ens vam inventar el professió i no vam dir el nom. Coses que passen en directe a Les dones i els dies i a qualsevol programa, ja us ho dic ara. I amb la música dels B52 tornem demà a les 9 de la nit amb Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Elena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, els que us agrada el Catalunya Nit, tindreu doble dosi perquè demà venen la Marquès, o sigui, l'Agnès Marquès, la que coneixeu tots, i la germana. Demà dediquem programa a les germanes. Qui és la germana d'Agnès Marquès? Mola tant com ella? Mola menys? Són amigues? Estan una mica d'enveja? Demà ho resoldrem. Això es diu cliffhanger, amigues. Ara, de moment, aquesta nit, Agnès Marquès ens parlarà de coses serioses. Nosaltres ho deixem aquí. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Suprem estudia portar la justícia europea al procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració d'aquests migrants el mateix dia que ha acabat el termini de sol·licituds. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3cat Info que el debat és sobretot de caràcter polític.
2: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al Tribunal de Justícia Europeu, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal.
1: La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units, gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%.
3: Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes.
1: La nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona és Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid. El patronat del museu va aprovar el nomenament per unanimitat i la incorporació es farà efectiva el mes d'octubre. López Zambrana, historiadora de l'art i gestora cultural, assumirà el càrrec per un període de 4 anys prorrogables. Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció.
3: El departament ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
4: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
3: Aquestes adjudicacions d'estiu van dirigides a perfils com ara els docents, funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva o els que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques.
1: Esports, al Mundial, estem pendents a aquesta hora del partit de 16ens de final que enfronta Mèxic i l'Equador. El partit ha començat amb una hora de retard per problemes meteorològics. Ara mateix, al descans, el resultat és favorable a Mèxic per 2-0. D'altra banda, França ha golejat Suècia per 3-0 i s'enfrontarà al Paraguai als 8ens de final. Mbappé ha fet 2 gols i Barcola ha fet l'altre. Per la seva banda, Noruega ha eliminat la selecció de Costa d'Ivori i s'enfrontarà al Brasil.
3: L'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als 16ens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Ja són 6 els seleccionadors que han plegat o els han fet fora arran de la seva participació al Mundial.
1: El Barça ha comunicat aquest dimarts 2 sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
3: Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedint 3-16 enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Joint, de 20 anys, en 3 parcials.
0: Fins aquí les notícies. Les 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 1 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats a la tarda al Pirineu, localment intensos. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, el sol sortirà a les 6:24 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 8 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui fa 59 anys Pamela Anderson.
0: Home.
1: I per això us porto una cita seva.
0: Avui, a veure, cita...
1: Atenció.
0: De Pamela Anderson.
1: Intenseta.
0: A veure.
1: La felicitat és una elecció, és una pràctica que cultives cada dia.
0: Molt bé.
1: La Pamela.
0: Tota la raó, la Pamela.
1: Bé, la Pam.
0: Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I estàs d'acord o no?
2: Sí.
0: No?
2: Sí, sí, a més, ha fet un gir molt plàstic en la seva vida.
0: Sí, sí, sí. És cert que va apartar aquesta imatge que tenia...
2: Sí. I ara?
0: De dona explosiva i ha esborrat aquesta imatge completament.
2: Natural, sí. No és maquillatge ni res de tot
0: els
2: això.
0: Els anys, la vida, que empeny. Per cert, tenim ara en directe partit del Mundial, Mèxic-Equador.
2: 2-0, a favor de Mèxic.
0: Anirem seguint aquest partit en directe, com fem cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. Bé, arrenquem el programa de dimecres, home, recordant la cançó que donava el tret de sortida a una pel·li que és un clàssic entre els clàssics. Aquests dies, els que ens seguiu habitualment, ja sabeu que estem engegant els matiners amb cançons que ens conviden a començar el dia amb optimisme. I la d'avui segur que la recordeu.

0: Frankie Valli va ser l'artista encarregat de fer sonar aquesta cançó titulada Grease, estrenada l'any 1978. Va ser escrita alerta per Barry Gibb, membre del grup Bee Gees, i es va convertir en un èxit internacional arribant al número 1 de les llistes dels Estats Units. De fet, l'expressió Grease is the wall simbolitza un estil de vida basat en seu mateix, en viure intensament i no deixar-se influir pels prejudicis dels altres. I també, evidentment, encaixa perfectament amb els protagonistes de la mítica pel·lícula que viuen l'amor, l'amistat i els reptes de l'adolescència. Grease continua sent una cançó més que popular i és considerada un dels himnes més recordats del cinema musical, perquè gràcies a la seva energia i al seu ritme contagiós i, a més, la relació amb aquesta pel·lícula tan emblemàtica, fa que segueixi sonant i sigui reconeguda sempre que ho fa. I amb aquest us diem bon dia. Ens queden dos despertadors i més que engegar un nou curs a l'institut, nosaltres estem a punt de celebrar el final de festa d'aquesta primera temporada. Tenim el confeti preparat per fer-ne d'aquesta hora de ràdio una autèntica festa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, ja ho sabeu, un cafè i a saltar del llit. Veieu, Roger, molt bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia, què tal?
0: Espera tu, que no et sento ara sí, què tal?
3: Molt bon dia, què tal?
0: Meitat de setmana.
3: Ja ho tenim, això ja fa baixada.
0: Dos despertadorets. Avui m'he pensat que era dijous, per això, quan m'he despertat.
3: Bueno.
0: Dic, mira, ja està, ja és dijous.
3: Aquestes coses a l'última setmana no fan tant de mal com si et passen un dimecres absurd de febrer, per exemple, que és, no?
0: Quan, matador, és matador.
3: Quan aquella època de l'any. Però ja estem alegres, estem contents, estem feliços.
0: Seguim també en directe aquest partit del Mundial, però abans de tot això també volem saber què passarà a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, que seguirem totes les novetats de l'actualitat. Repassarem amb Maica Navarro les declaracions d'ahir del cas Andy i una mica el ressò de les paraules de Josep Lluís Trapero ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio. De política també estarem atents al que ha passat a Andalusia, que Vox i PP no es posen d'acord per la investidura, amb un ull posat també als moviments del PP a Catalunya, perquè ahir hi havia un article de Núñez Feijó bastant eloqüent al periòdic, on parlem amb Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix el món del Partit Popular. I després anirem a la platja. Bueno, de fet, anirà la Marta Viana. Anirem a les platges amb banderes negres, que és una acció d'ecologistes en acció, valgui la redundància, per assenyalar aquelles platges, diguem-ne, menys sostenibles. I també parlarem amb un expert en seguretat aquàtica, amb Francesc Martí, perquè ahir va haver un nou ofegament a Catalunya. En portem 6 en aquest inici de temporada i, per tant, serà important que ens expliquin una mica què està passant. Després passejarem amb l'Alberton, farem secció de televisió i sèries avui per apuntar una mica què haurem de veure aquest estiu, i a les 11 entrevista Maria Oliver, que és la Latin Queen de Catalunya. Què et sembla?
0: Latin Queen de Catalunya?
3: Latin Queen a seques, però jo l'he afegit a Catalunya per donar-li una mica de...
0: Molt bé, una mica de brillo, no? Una mica de brillo.
3: I després els temes pendents, una mica d'humor, i ja ho farem avui amb el Freddy.
0: Avui amb el Freddy?
3: Avui amb el Freddy.
0: Doncs vinga, a partir de les 6 del matí engega, arrenca el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Gràcies, Maiol, fins ara. 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, i amb l'Àlex Bosch també volem repassar. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui hem sabut una d'aquelles notícies que fan plantejar nous dubtes sobre això de la intel·ligència artificial. Ho expliquem. L'any 1971 es va estrenar als cinemes la primera versió de la pel·lícula de Willy Wonka.
5: Oh,
4: tots la recordareu, eh? El protagonista era l'actor Gene Wilder.
6: Hold your breath. Make a wish. Count to three. Come.

0: bonica, més bonica. Bonica això, eh? Sí.
1: Doncs ara Netflix prepara un reality...
2: Com?
1: ...basat en l'univers de Willy Wonka.
3: Uau, m'agrada molt.
1: Es titularà Wonka's The Golden Ticket.
0: No! Sí. Haurem de buscar el tiquet d'or?
3: M'encanta!
1: Doncs hi haurà 12 concursants.
0: Sí.
1: Cada concursant podrà triar una persona que l'acompanyi.
0: Oh, que guai!
1: Està bonic. I hauran de travessar les portes de la icònica fàbrica de la xocolata Wonka i s'enfrontaran a jocs, desafiaments i temptacions que posaran a prova la seva resistència física.
0: És un palumpa, també hi serà.
1: Mental, home, i moral per un premi que promet canviar-los la vida.
0: Amb quina meravella!
1: Sí, sí, una fantasia.
0: Hi ha alguna data aproximada d'estrena o de moment només està presentat?
1: Poc a poc.
0: Ja, no, vacances, tens-hi aquí.
1: Deixa'm seguir el guió.
0: Val.
1: He estat una bona estona.
0: Ens podria apuntar aquest reality.
1: La idea era intel·ligència artificial, eh?
3: Sí, és veritat. A veure, farà un gir, això.
1: I és que Netflix volia recuperar Jane Wilder per al concurs, però hi havia un petit problema.
0: Clar.
1: Que és que, bàsicament,
0: és mort.
1: Wilder va morir fa 10 anys, el 2016, i aquí és on entra la IA. Resulta que Netflix clonarà la veu de Wilder, el farà reviure i serà l'encarregat de guiar els concursants a través dels passadissos de la fàbrica.
0: Quina brutalitat.
1: Que sàpigues que el projecte Pro té el vistiplau de la vídua i
0: bé.
1: Dels hereus de Wilder.
0: Molt bé.
1: Escolta'm, superant una mica de tot
0: home,
1: això.
0: Ja t'ho dic, ara sí superant, perquè entenc que aquesta veu, o reproduir la veu, a mi ja no serà gratuït.
1: No serà gratuït, evidentment. El programa s'estrenarà el 23 de setembre.
3: Això és ja!
1: Ja, després de l'estiu. Ja teniu un motiu per...
3: Per tornar a treballar.
0: No tornem fins al 23 de setembre.
1: El 23 de setembre en parlem, va.
0: Ho veus quan dormim, quantes coses boniques passen al món, que d'això es tracta.
1: Molt boniques, va.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Ui,
3: que no
0: quants oients que ens estan escoltant ara participarien en aquest reality? Serà un èxit segur. A veure, espera, que tinc un WhatsApp de Maiol Roger.
3: Seria xulíssim.
0: Diu, 23 de setembre ja t'agradaria. Què vol dir? Ah, perquè he dit que tornaríem el 23 de setembre. Ah, Maiol, que és broma. Avui també...
3: Tornarem molt abans,
0: un mes abans. Sí, home, sí, i tant. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Va, Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si poguéssim equilibrar una mica els resultats de l'enquesta feta per l'Institut Català de les Dones. La conclusió és que les dones dediquen més temps a la llar i la família i els homes a la feina i l'oci. Concretament, en el 60% dels casos són les dones qui planifiquen la neteja i els àpats. I una àmplia majoria de vegades també són qui demana els permisos per tenir cura d'infants i de persones dependents.
0: 2026, a veure si comencem a girar aquests papers al nucli familiar amb el que ens acaba d'explicar també l'Andreu Merino. Jo aquí veig les vaques de Ruanda i em tremola tot. De què parlarem poc, Marta?
3: Doncs de les vaques de Ruanda. Es tracta de les vaques Inyambo, que es diuen així. Se les reconeix ràpidament per tenir unes banyes en forma de mitja lluna. Formen part del patrimoni històric del país perquè es veu que abans estaven estretament lligades a la noblesa. Es criaven, de fet, a les corts reials com un símbol de riquesa i de prestigi. I a dia d'avui, doncs, encara tenen un tracte singular. Es veu que se les pentina amb un raspall molt particular i encara se'ls canta i se'ls llegeix poesia, es veu, abans de les cerimònies i de totes les visites que fan els turistes.
0: I el tall, per cert, que podeu escoltar els sons de com els hi canten, els hi reciten poesia i les cuiden com si fossin autèntiques reines. I amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
3: Doncs que la Seu d'Urgell recupera la fira dels Playmobil, que s'havia deixat de fer des de feia 6 anys. Es diu Pirineu Clic i podrà visitar-se des d'avui fins diumenge a la sala Sant Domènec i al centre cívic al Passeig. Vol apropar aquest univers, a l'univers dels Playmobils, als petits i grans, però sobretot crear una nova afició entre els més joves i reivindicar el joc compartit en família. Ja a l'entrada gratuïta i el certamen ofereix una desena d'activitats infantils i de comerç especialitzat. Sentim la presidenta de l'associació Pirineu Clic, la Sílvia Caravaca, en declaracions a l'ACN.
5: La nostra finalitat és que els nens tornin a jugar. Volem que deixin les pantalles, són molt boniques, molt instructives, però ens agrada més que juguin amb les coses. I el que volem és que els nens tornin a jugar.
0: Pirineu Clic. Jo vaig sempre a aquestes fires i torno una de bosses de clics que després no sé què fotre, també t'ho dic, perquè arribo a casa i dic, ara què fots amb tots aquests clics? Però...
3: Però ja havíem jugat molt.
0: Molt. M'encanta. Doncs escolta'm, felicitats per aquest retorn, perquè recupereu el Pirineu Clic. I mentrestant, motius per saltar del llit en tenim molts, però un ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apropar-se a la memòria històrica de Montellà i Martinet, a la Cerdanya. El parc dels dels búnquers d'aquestes localitats ofereix aquest estiu un seguit d'activitats amb visites guiades a la 70ena de búnquers de la zona i una biblioteca especialitzada sobre el franquisme i la Segona Guerra Mundial al Pirineu. També hi haurà excursions, presentacions de llibres, espais de conversa amb la gent gran, tallers infantils i sessions de cinema a la fresca. La programació arrencarà el 9 de juliol amb una recerca de les fortificacions encara no identificades des del Mirador de Béixec i acabarà amb un berenar popular. Durant els mesos d'estiu, el parc obrirà cada dia de les 10 del matí a les 7 de la tarda.
0: Fem camí cap a 6:15 del matí, com cada dia fent els matiners a Catalunya Ràdio. Tu estàs per Sevilla. Tucu, que vas caminant. Allà a la Torre de l'Oro, al barri de Triana, aquells carrers andalusos meravellosos, que Sevilla és una meravella. I de cop sents una música i una cançó. I d'això va el que parlarem ara mateix, perquè com batega el cor aquest matí, Lara?
3: Doncs batega amb el cantant Robbie Williams, perquè ha protagonitzat, com deies, una escena inesperada a Sevilla.
0: Fortíssim, les imatges.
3: On està fent concerts aquests dies. Segons veiem els vídeos difusos a les xarxes, Robbie Williams, mentre passejava pels carrers de Sevilla, s'ha animat a cantar amb un músic de carrer.

0: que res més a afegir, per favor. Quina meravella.
1: Pell de gallina.
0: Jo estic allà. Robbie, Robbie, Robbie.
1: Bueno.
0: Quina meravella. Robbie Williams pels carrers de Sevilla cantant Angels.
1: No, no, estic emocionada.
0: Ho fa aquí a Barcelona i s'atura la ciutat, ja t'ho dic.
1: Ui,
0: ara.
1: No.
0: Però tu estàs pels carrers i de cop sents que està cantant Robbie Williams, un regal pels seguidors i pels no seguidors d'un dels cantants més importants del món de música. I aquest programa, com que és eclèctic, ara també toca parlar d'Alba Carrillo. Bé, aquesta és Rocío Jurado. Què Rocío Jurado és protagonista, Marta?
1: Doncs, a veure, hem de parlar del documental La Más Grande, el documental aquest que sabeu sobre Rocío Jurado, fet per la seva filla Rocío Carrasco, qui va anar a la presentació és Alba Carrillo, i allà li van preguntar què li semblava que Gloria Camila, recordem que és filla de Jurado i Ortega Cano, i per tant, germana de Carrasco, li va preguntar què li va semblar que no hagués assistit a la premiere, y Alba Carrillo va a contestar això.
2: Que busque una imagen de alguien de mi familia en la cárcel. Que busque una imagen de alguien de mi familia pegándose en la calle. Que busque una imagen de alguien de mi familia que diga que hay que hacerle el ADN a su hermano. Busca una foto de mi padre entrando a la cárcel por haber ido bebido y matar a una persona. Un homicidio imprudente grave en un coche. Una.
0: Alba Carrillo, que ha renovat per ser el sotano atent, no m'estranya perquè, escolta'm, s'està convertint viral pràcticament cada dia pel que diu i com ho diu, sense fissures.
1: Sense fissures, m'està agradant molt, de dir. Això, recordem ara que ho deia Alba Carrillo, que Ortega Cano va ser condemnat a 2 anys i mig de presó per homicidi imprudent, per matar precisament a una persona, per conduir sota els efectes de l'alcohol, i després de tot això i d'aquestes declaracions, periodistes del cor li han preguntat a Gloria Camila què li semblava tot això, y ella respost.
3: Rocío Carrasco ha dicho que le da igual si lo ves o no.
4: Pues eso, entonces ni me preguntéis. Perdón, un poco de pena que no quiera reconciliarse, que siga así.
3: Ahora que ha sido muy fuerte con las declaraciones, ha sido siempre parecía.
4: No me sorprende, de gente mala solo salen cosas malas.
1: A mi el que em fa por és la veu, la risita que fa abans.
5: Malvada.
0: Mare meva, per favor, quina família.
1: Ai, està ella per parlar de gente mala.
0: Déu-n'hi-do, com estan els ànims caldejats en una família totalment barallladíssima i que sembla que això no té... Mira, no hi ha punto de partida.
1: No, ja no.
0: Encara que no hi ha punto de partida. Quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, l'antropòleg Manuel Delgado, recentment jubilat com a professor universitari, va venir a fer-nos la penúltima classe.
6: Hem caigut en mans d'una mena de dictadura tecnocràtica dels pedagogs que bàsicament ens obliguen a fer creure que l'ensenyament és com una tècnica que requereix un seguit de protocols, d'actuacions sovint purament burocràtiques, d'aplicatius que no entens ni merda del que estàs posant i en el que es perd justament la matèria primera de l'ensenyament, que és la proximitat, la dimensió gairebé artesanal del cara a cara, del cos a cos.
0: 7 minuts, arribem ja a 6:15 del matí.

0: Shaki protagonista amb una de les seves grans cançons. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs a veure, us he de dir que he posat aquesta cançó perquè és el primer casset que jo vaig tenir. I per explicar-vos aquesta història, perquè un 1 de juliol del 1979 Sony llançava el seu primer Walkman. La gent feia temps que escolta la música per smartphone, Spotify o a YouTube, però és gràcies realment al Walkman que vam començar a escoltar la música fora de casa. En aquell moment es veu que es van llançar un primer lot de producció amb només 30.000 unitats. El primer mes es veu que tampoc les vendes no van anar gaire bé. Això sí, a finals de la dècada ja s'havien venut més de 100 milions de Walkmans arreu del món. Es veu que al principi aquest aparell tenia diversos noms. Per exemple, als Estats Units es deia Sound About, al Regne Unit Stowaway, a Austràlia Freestyle, però després, en pocs anys, de Walkman va ser el terme més utilitzat.
0: Clar, tu el Walkman ni està ni se l'espera, no?
1: No. Hosti, és que jo recordo molt, me'l va regalar el meu pare.
2: Fa com pena, no haver-lo tingut.
0: És que quan et regalaven el Walkman et canviava la vida.
1: Sí, és que tira pell de gallina.
0: A veure, espera, que m'allò el Roger, que ja està també curtidet en anys, a veure què se'm diu. No Walkman, no cry.
1: Va,
0: Déu meu, però quan te'l regalaven amb la capseta, piles carregades,
1: que
0: i
1: xulo.
0: Clar, és que començàvem a fer...
1: Començava una nova vida.
0: Absolutament. Després ja li va venir el minidisc, no? Minidisc després del Walkman? Va ser... No, el CD, el Discman.
1: El Discman.
0: Que també, déu-n'hi-do, que et saltava el Discman, que si era un Discman dolent, et saltava un munt, els Discman. I després ja el minidisc, que va ser un autèntic fracàs.
1: Jo el minidisc no
0: vaig tenir. El minidisc, sí, jo sí, però...
1: I com era el catxarret?
0: Molt petit. Era com, no sé, molt petitó. No va funcionar gens.
1: Minidisc.
0: Un minidisc, bàsicament.
1: Un disc mini.
0: Amigues, agafem-nos de les mans perquè arriba el moment de saber com estan els astres. Aquest matí de dimecres, quan a l'equip d'aquest programa li queden dos despertadors, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui donem la benvinguda al mes de juliol amb Júpiter acabat d'entrar en el signe de Lleó. Fins al 2027 s'obre una etapa que ens impulsa a recuperar confiança, liderar des del cor i compartir talents sense tanta por. També pot portar més optimisme en l'amor, el joc, la creativitat i la nostra vida social. Que passeu molt bon dia!
0: Ai, que bé, escolta, el mes de juliol ens porta coses molt bones.
1: Anem.
0: Ja està remuntada. De moment, per cert, recordeu que hi ha en directe el partit de Mèxic i Equador, Mundial, que això dura 300 mesos que portem ja amb el Mundial. Va guanyar en Mèxic, de moment, el marcador no es mou. Aquest 2-0 a favor de Mèxic. I mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
2: Ho fas molt bé, això del futbol.
0: Sí, m'agradaria.
2: Sí, ja estàs agafant el gustirrim.
0: La TDC faré. Transmissió d'en Canal. Un gir inesperat, la ràdio pública.
1: Mira.
0: Jo fent transmissions de futbol.
1: Sí, sí.
0: Aparteu les criatures.
1: Clar.
0: Què en dius?
1: A veure, avui felicitem l'actor català Jordi Mollà, que arriba als 58 anys, i d'actor actriu avui també fa anys Verónica Sánchez, que en suma un mes i arriba als 49. Pamela Anderson també bufarà espelmes, concretament 50 i tots, és a dir, 59.
0: No, ara sí.
1: I la cantant Missy Elliott també fa anys, 55. Avui, 1 de juliol, també va néixer Cristina Cifuentes, bufarà 62 espelmes, i acabem felicitant a Carl Levis, del mític exatleta. Avui també fa anys i celebra que en fa 65. I fins aquí, moltes felicitats a tots i a totes i que tingueu un dia carregat de sorpreses.
4: Els Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Avui també fa anys Marisa de Acevedo Monte, més coneguda com Marisa Montes. En fa 59, va ser una cantautora i molt...

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem les últimes declaracions judicials del cas Andic. Farem l'última passejada de la temporada amb Albert Om. I a les 11 entrevistarem Maria Oliver, una Latin Queen. A la tarda, Marina Porres ens recomanarà llibres per llegir aquest estiu.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 1 de juliol. Ana Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar titulars amb l'Anna. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol.
3: Perquè considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. La decisió judicial ha coincidit amb el final d'aquest termini de regularització i la presentació per part del govern espanyol d'un pla d'integració per a aquests immigrants dotat amb 500 milions d'euros.
2: Els experts recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
3: Sí, sentim la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
4: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
5: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
3: El govern espanyol demana tranquil·litat i defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu.
2: D'aquestes últimes hores també tenim un revés judicial a Donald Trump.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que són al país de forma irregular o temporal. El president de la Cambra de Representants dels Estats Units, el republicà Mike Johnson, diu que està decebut amb aquesta sentència i que ara l'únic camí, si es vol abolir aquest dret, és reformar la Constitució.
6: Estic segur que la conclusió d'aquesta sentència serà que per solucionar-ho cal esmenar la Constitució. Com tothom sap, esmenar la Constitució és un gran repte. Només ha passat 27 vegades a la història. Cal tenir 2/3 parts de les dues cambres del Congrés i 3/4 parts dels estats per ratificar els canvis, com a mínim. És un procés de molts anys i molt complicat.
2: A Veneçuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
3: Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades i més de 50.000 persones continuen desaparegudes. Els Estats Units han anunciat un desplegament de gairebé 1.000 soldats sobre el terreny en aquestes feines d'assistència humanitària.
2: Calor, molta calor, nits incòmodes. Segur que tots vosaltres ho heu notat. Evidentment, hem de parlar de temperatures de rècord.
3: Les temperatures globals de tota la superfície del mar aquest mes de juny han tornat a registrar un rècord. N'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. El 21 de juny, la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
2: A partir d'avui, la Unió Europea començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
3: Són, per exemple, les compres a Shein, Temu o AliExpress. Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. La Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia.
2: Més de 5.800 empreses i persones devien cadascuna més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola al final de la

0: l'any passat.
1: Entre els noms hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Real Urbis, que ha de pagar-li 265 milions d'euros. A l'Agència Tributària de Catalunya, el rànquing de morosos, que també s'ha publicat, el continua encapçalant Josep Faradji, un empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros i ell sol deu un terç de tot el que han de pagar a la Generalitat als 58 grans morosos que hi ha a Catalunya.
0: Déu-n'hi-do les xifres, eh?
1: Sí.
0: Que paguin. Els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar ahir al vespre en un magatzem dels Laboratoris del Mirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat.
1: El foc ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats amb material corrosiu i oli. Els bombers han descartat que hi hagi ferits o persones afectades perquè tots els treballadors van poder sortir pel seu propi peu i han arribat a treballar 9 dotacions.
0: Bon dimecres, Anna.
1: Que vagi molt bé.
0: 2:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia. Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Cop d'ull a les portades. Què diuen avui els diaris?
3: Avui, amb la paraula regularització en bona part de les portades del dia, Diari Ara, el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i titula que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i El Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem.
2: També en portada, el cas Andic és la gran foto de portada al diari del grup Godó. I veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant unes escales. Al peu de foto, la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. Lara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la i El Periódico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic.
3: Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. Ara ho dèiem, La Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde i Isabel Pantoja i El Periódico entrevista al president de Castella i Lleó, Emiliano García Page, diu el PSOE té més de 120 imputats. No som responsables de res.
2: Per acabar, El País titula que el mes de juny s'ha acabat, avui ja és 1 de juliol, amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
0: I avui els diaris hi destaquen les opinions sobre els dubtes del Suprem, també ho estàvem comentant fa uns moments amb l'Anna, davant del procés de regularització d'immigrants.
2: L'editorial de La Vanguardia subratlla que el procés de regularització d'immigrants amb més d'1,2 milions de peticions ha trencat totes les previsions.
3: Assegura que el govern espanyol ha de prendre nota que cal ser molt escrupulosos amb el dret europeu després que el Suprem hagi plantejat dubtes sobre si la mesura topa amb el pacte d'immigració i asil de la Unió Europea.
2: L'Ara critica els arguments del Suprem per qüestionar la legalitat de la regularització d'immigrants.
3: Diu que els magistrats fan un triple salt mortal en considerar que, com que la política migratòria europea s'ha anat endurint els darrers anys, la mesura trenca la confiança mútua entre els estats perquè té un impacte significatiu en el conjunt de la Unió.
2: Per al Mundo, en canvi, els dubtes del Suprem són raonables. Diu que no es tracta d'anar a drets ni alimentar discursos xenòfobs, sinó d'assumir que a l'espai Schengen les decisions dels estats traspassen les seves fronteres.
3: A més, critica que el procés de regularització hagi tirat endavant sense acord amb l'oposició, sense coordinació suficient amb les autonomies i contra la direcció dominant a Europa.
2: Un altre tema destacat entre els articles d'opinió són les acusacions de PP i Vox al govern espanyol de voler alterar el cens electoral amb la llei de nets, que permet a fills i nets d'espanyols nascuts a l'estranger obtenir la nacionalitat de forma directa.
3: Els editorials de La Vanguardia i El País coincideixen a assenyalar que fer aquestes acusacions és una greu irresponsabilitat.
2: El País hi afegeix que la competició entre les dretes per sembrar dubtes sobre el sistema electoral beneficia els més extremistes.
0: 2:45 del matí, 7 minuts. Bon dimecres, Solanes.
4: Hola, bon dimecres.
0: I bon mes.
4: I bon mes, bon dia 1.
0: Tenim un altre, bon dia 1. Sí.
4: No?
0: I el 3 encara serà millor.
4: Sí, clar. Que temporada.
0: Ho diràs? Què hi ha?
4: S'acaben els despertadors.
0: Ai, però trobaré faltar amb aquest repàs de la premsa digital.
4: Ai, sí.
0: Et trucaré cada dia 2:45 del matí perquè em facis alguns títols.
4: Estàs segur?
0: No. Alguna nit potser sí de tornada. Bé, anem-hi. Qui han enredat?
4: Doncs a un poble de les comarques de Castelló, en concret Cotes d'Arenós, ha denunciat que li van canviar una pintura renaixentista de l'església per una fotocòpia sense avisar, que seria un canviasso. Per casualitat se n'han adonat 7 anys després. Va ser una turista experta en art que va descobrir la falsificació a un grup de veïns i després van descobrir que el bisbat efectivament s'havia endut l'obra original. Argumenten per poder fer estudis històrics artístics i determinar l'origen exacte del retaule. Ho veiem a Castelló en el dia.
0: Un altre efecte de la calor.
4: La Torre Eiffel és més alta.
0: Ah, perquè el ferro es dilata, clar.
4: Correcte.
0: Molt bé, clar.
4: 10 centímetres més, és una variació.
0: Ostres, jo em poso la calor i no dilato 10 centímetres cap amunt, no ho entenc.
4: Perquè jo vull de créixer, ferro.
0: També. M'hauré de posar pròtesis a les cames. Hosti, que curiós.
4: Sí, doncs això és un fenomen que passa també a l'hivern, que es contrau, perquè també es contrauen les temperatures extremes, és un tema físic, de física. Com tots els metalls, el que dèiem, el ferro forjat respon a la calor, creix a l'estiu, es contrau a l'hivern.
0: Molt curiós. Què fa Neymar alerta entre partit i partit del Mundial?
4: Doncs què pot fer un futbolista amb molts calés a la butxaca? Anar de compres.
0: Ah, sí? Entre partit i partit, el tio?
4: Sí.
0: Targeteta amunt, targeteta avall.
4: Targeteta amunt, targeteta avall, no compres qualsevol. El futbolista brasiler també li encanten els rellotges i és notícia perquè s'ha comprat un rellotge $1 milió.
0: Ah, que sí.
4: D'aquesta manera amplia la seva exclusiva col·lecció de rellotges. Per si us interessa, és de la boutique Jacob & Co, una de les marques que es veu que és de les més prestigioses del món, que l'acaba de conèixer.
0: Jo que soc d'aquests de rellotge de plàstic. Alerta. Clar, és que tinc amb allò el Roger per aquí, eh? Espera, ara començo amb allò. Si sou dels que us piquen els mosquits, també us interessa.
4: Et piquen?
0: Sí, bastant. Aquest any he de dir que jo sóc com la víctima dels mosquits que hi ha a l'habitació.
4: Doncs mira, jo també.
0: No, sí. El que hi ha, vaig amb el banc
4: de menjar els mosquits, escolta.
0: No, ja, però escolta, que s'alimentin, no sé, de vaques.
4: A veure, avui vas fer que vas estar blanc. Una investigació de la Universitat de Washington que publica la revista Nature alerta que alguns colors són especialment atractius per als mosquits. Ho han comprovat i els colors vermell, taronja, negre i cian atrauen especialment aquests insectes, sobretot a més quan detecten el diòxid de carboni que les persones expulsem al respirar.
0: Serà això, perquè jo vaig no porto res. Dic almenys a l'hora de dormir.
4: Clar. El color.
0: El color o el diòxid de carboni que els encanta.
4: Exacte.
0: Però que sigui irresistible. Gràcies, Sílvia.
4: Vinga, fins ara.
0: 5 minuts, arribem a 5:45 del matí. D'aquí uns moments ho comentarem amb Tomàs Molina, però les temperatures, tot i que van una mica a la baixa, segueix fent molta calor, Marc.
3: Sí, avui cedeix una miqueta a terreny aquest primer dia de juliol. Màximes més altes que avui rondaran els 36 graus. Fa un parell de dies que parlàvem de 40-42, per tant, si baixa una miqueta, tot i que tornaran a pujar, temps serà assorellat amb alguns ruixats de la tarda al Pirineu, localment intensos.
0: Marta, tu et piquen els mosquits o no?
4: Molt, molt,
0: tu, Marc,
4: molt.
0: Per cert,
3: piquen moltíssim.
0: També, sí, sí. Doncs, nois...
5: Ens haurem de vestir.
0: Ens haurem de vestir. Anar vestits amb un neoprè, amb aquesta calor que fa, escolta, és una meravella, sí senyor. Anem a picar una mica l'actualitat en el món cultural. Marta, per on comencem?
5: Doncs mireu, avui explicant-vos qui serà la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Serà Maribel López Zambrana, fins ara era la directora de la Fira Arco de Madrid, un nomenament que es va aprovar just ahir, i assumirà el càrrec Zambrana fins en un període de 4 anys, en aquest cas prorrogables. També previsions per avui mateix. Per exemple, al Teatre Tívoli s'estrena el muntatge Una noche sin luna, un muntatge sobre Lorca amb Juan Diego Botto al capdavant. Si vau estar atents i vau aconseguir entrades, doncs enhorabona, perquè realment es van acabar molt i molt ràpid. És un espectacle que es pot veure al Tívoli fins el dia 26 de juliol. Avui també coneixerem més detalls del Saló del Manga, perquè que es farà el desembre, avui al migdia, de fet, hi ha roda de premsa de presentació. Recordem que és un festival, un esdeveniment que acull cada any moltíssima gent, per tant veurem si hi ha algunes novetats importants per de cara al desembre de l'any vinent, d'aquest any, vaja, i si voleu música, doncs avui Taburete a Barcelona. Yo quiero estar borracho.
0: No sé si m'agrada o no aquesta cançó.
5: Jo he tingut els mateixos dubtes.
0: És que té un puntet que acaba enganxant.
5: Sí, a veure, jo crec que tu això t'ho posen de boda. Estàs de boda i...
0: Si entra la nòvia o el nòvio amb aquesta cançó,
5: no,
0: jo
5: no,
0: m'aixeco i me'n
5: no,
0: vaig, aviso.
5: Això, a les 3 de la matinada t'ho han de posar.
0: Funciona.
5: Bueno, et pot entrar. En qualsevol cas, si els voleu veure, avui a les 10 de la nit, al Palau de Pedralbes, tot això, un concert que es fa dins el Festival Nits d'Occident.
0: Doncs vinga, ja ho sabeu, avui al Palau de Pedralbes podreu veure en directe a Taburete. I alerta, perquè avui toca moure el dial fins al 2015. Les comarques de Ponent estaven en plena campanya turística i el programa Meteoscapades, de Catalunya Ràdio, d'aquesta casa, diversos projectes de la zona explicaven com havien triat la boira com a reclam turístic.
6: Com a creadors turístics de la comarca, no? Que també tenim al sector turístic una casa de turisme rural, se'ns va acudir un dia de que ja cansats de que la gent pues, vegués que la boira era una cosa negativa, donar-li el tom, no? I vam dir, pues, per què no? Per què no, si a la muntanya van fer que la neu fos un atractiu turístic, per què no nosaltres podem aconseguir que la boira arribi a ser un dia pues, també un atractiu turístic, no? I estem amb això.
7: Combinar-ho amb bicicleta és factible?
8: Boira i bicicleta, sí, i tant.
7: Sí?
8: Sí, sí.
7: Però, clar, 3, 4 positius a 0 graus, has d'anar molt ben abrigat.
8: Sí, has d'anar abrigat i també amb tela impermeable, eh?
7: Mm-hmm. Però, bueno, per la boira pixanera,
8: per la boira pixanera, clar, sí. Però, bueno, en aquest cas, la caminant és una altra filosofia molt, molt més que s'adapta a tothom, no? Vull dir, no, mm-hmm. De fet, veus perfectament per on camines i no hi ha riscos de caure ni res d'això, no?
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Jamaica, falten 16 minuts per les 11 de la nit. I allà hi hem enviat el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
9: Good night, matiners. Avui és 1 de juliol i és el Dia Internacional del Reggae. Aquí, a Jamaica, el bressol d'aquest estil de música és un dia de celebració de les seves arrels i d'aquests ritmes que van internacionalitzar l'illa. El Dia Internacional del Reggae es va celebrar per primer cop el 1994. Tenia l'objectiu de mobilitzar les emissores de ràdio jamaicanes perquè fessin programes especials sobre les arrels del reggae. I ara la festa és seguida per tots els seguidors i els rastafaris d'arreu del món. El més conegut és Bob Marley, però moltíssims artistes han marcat la música d'arreu del món des d'aquesta illa del Carib i avui això se celebra. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Jamaica pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Moltes gràcies, Guillem. Hem arribat ja a 6:15 del matí. Estàvem parlant, per cert, amb jo i el Roger. Bon dia de nou.
10: Bon dia.
0: Dani Marc, el que fa entre partit i partit és anar de compres i m'has enviat un missatge dient-me que ha jugat uns 15 minuts en tot el Mundial, o sigui que podem confirmar que Neymar compra més que juga.
10: Sí, no ha estat la seva millor forma física per jugar, sí que per anar a comprar, que requereix de bastanta menys intensitat física. Però, bueno, jo sé que ell voldria jugar, si pogués, vull dir, no és una qüestió de...
11: L'ha dit, no?
10: Sí. A mi no, però als mitjans locals sí, i només cal veure l'emoció quan se'l va convocar pel Mundial.
0: I per intensitat el que passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
10: Que no marxem a comprar... Bueno, potser algú va...
0: Un rellotget de plàstic.
10: Algú va buscar el cafè, però avui el Freddy estarà aquí 6 hores a l'estudi clavat per explicar tota l'actualitat. Avui repassarem les declaracions d'ahir del cas Andic, les declaracions judicials amb la Maica Navarro i també les paraules de Trapero ahir en aquest estudi. Després, parlarem dels moviments del PP, tant a Andalusia, on és incapaç de pactar amb Vox, com a Catalunya, després de l'article que va enviar, que va escriure Alberto Núñez Feijóo, intentant seduir els votants catalans amb el Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix l'actualitat del Partit Popular. I parlarem de platges. Hi ha hagut 6 persones ofegades en aquest inici de temporada, que són bastantes. En parlarem amb un expert en seguretat aquàtica. I després de les platges que tenen bandera negra perquè són poc sostenibles, ho farem des de la platja de les Tres Xemeneies, on hi enviarem la Marta Viana. Després, passejada amb Albert Om, exacte, no per la platja, sinó pels voltants de la ràdio, com sempre. Secció de telesèries per apuntar recomanacions ara que ve l'estiu, amb el Darío Porro. Bueno, ja hi som, a l'estiu, amb el Darío Porro, però vaja, ara que acabem... Ara que acabem temporada, comença més, i que, per tant, sempre és bon moment
0: per
10: apuntar recomanacions. I després, a la Latin Queen, Maria Oliver, entrevista a partir de les 11 a la caiguda de Lara García.
0: Doncs gens malament, ja ho sabeu, a partir de les 6 s'engega el Matí de Catalunya Ràdio. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Catalunya expectant perquè ens sorprenguis amb una altra dada sorprenent. Arriba la dada major.
10: Avui la Sara no pot jugar perquè me l'ha enviat i, per tant, l'ha vist. Per tant, no s'hi val, treu dels auriculars, Canalies, perquè no pot jugar.
0: Val.
10: Però ja que tenim en marxa un Mèxic-Equador, doncs una dada sobre els dos països.

0: Per cert, recordar que el partit entre Mèxic i Equador segueix, i de moment segueix guanyant Mèxic en aquest 2-0 que no s'ha mogut, de moment.
1: 2-0 està apretant Equador, però al minut 85 sembla que clar que qui es classificarà serà Mèxic.
2: Bueno.
0: Mèxic classificat! I la dada major d'avui, a veure, va.
1: Doncs va, seguint l'estela d'ahir, quantes persones nascudes a l'Equador i quantes persones nascudes a Mèxic hi ha a Catalunya?
0: A veure.
2: Ahir què vam dir? Del Marroc era 1,5 milió, no?
1: No, era
0: 1,5 milió. No, és que no me'n recordo d'ahir.
2: Era més.
1: 1,5 milió de 8 milions de catalans creus que són del Marroc. El Marroc és el país amb més nascuts, que són 250.000. Va, Equador, vinga, va. No és una xifra.
0: 100.000?
2: 30.000, no, 25.000.
0: 50.000.
1: Marta Viana guanya perquè són 26.655, 16a posició. I Mèxic?
2: Menys.
0: 15.
2: 19. 10.
0: 12.
1: Lara García és qui s'acosta més, perquè Mèxic són 9.202, 35a posició en el rànquing de persones nascudes a l'estranger que viuen a Catalunya. Què passa?
2: Es pixa.
0: M'encanta la Sara avui, que no m'ha pogut ajudar, però
1: la Sara no t'ha pogut ajudar.
0: Amb la mirada apagada. No l'he afinat, Sara. Jo sense tu no funciono en aquesta secció. No sóc el mateix.
1: Bueno, podeu cantar per no plorar el vostre fracàs. Bueno, en aquest cas el teu, perquè la Marta se n'ha acostat en un i la Lara en un altre.
0: Perdó, que em diu la Sara, si només fos en aquesta secció, què faria jo, Sara, sense tu? Què faria? Gràcies, Maiol.
1: A disposar.
0: Per cert, oients dels matiners, ja sabeu que ens queden dos despertadors. Ens agradaria sentir-vos, aquells que al llarg d'aquesta temporada us heu despertat amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, si us ve de gust saludar-nos, que a nosaltres ens faria molta il·lusió. 93201-7474. A punt de rebre les trucades dels matiners. Ara mateix.
3: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
4: El Mundial més llarg de la història. A Catalunya Ràdio.
5: 39 dies de competició. 48 seleccions. 104 partits.
4: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
4: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
4: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres. Tu vols fer d'aquest, eh?
8: Jo faig el personatge.
7: Bueno,
8: no
7: us
8: sap greu.
7: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
8: Xuriguera,
7: amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que ha saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
3: Desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
3: Els matiners, amb Xavi Canalies.
2: Sabeu si ho la ve?
10: No.
2: Bueno, sí, això sí.
0: Però si no et surt.
2: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
0: Veure,
2: jo no
0: en sé,
2: no puc fer la ràdio.
0: Va, xiula, home, xiula.
2: Tu, Lara?
10: Jo no en sé.
0: Però a veure, un moment, per favor.
2: És que no en sé, mira.
0: Que no saps xiular.
2: Sempre és un mussol. No. Que ho he intentat molt i que no puc.
0: Això no. No. A veure...
3: Els matiners.
0: Vinga, va, 93207474. Amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. D'aquí uns moments rebem alguns matiners. Avui farem connexió, per cert, amb Nova York. De seguida us expliquem per què.
2: Epa.
0: Abans, per això, repassem alguns sons que ens han deixat persones conegudes com el Joan Pera, que van a veure l'Helena García Melero. I Joan Pera ens encanta. Va explicar un moment el cert complicat per un costat, però molt emocionant per l'altre, quan parlava de la mort del seu pare.
11: El dia que va morir el meu pare, el dia abans, estava més o menys malalt, però no estava per morir, el dia abans dic, va, anem a veure el pare, i vaig anar amb els nens, i vaig anar a veure el pare que hi ha. I el pare...
12: Estava ingressat.
11: No, estava a casa. El Marcià em diu, vine. El meu pare era molt ferreny, tenia unes mans de treballar així. Vine. Em dona la mà, i em diu, passi el que passi, tu i jo sempre amics, eh?
10: Ai,
2: Joan, que
10: fa. Molt bonic.
11: La nit abans. Ai, sí, para, home, no passa res. I tant que sí, és com sempre. L'endemà al dematí em truquen a les 8. Sabíem. Les últimes paraules que em va dir.
2: Ho sabia.
10: Això és molt...
2: És brutal.
11: I la mare també em va passar una cosa semblant. La mare, ja anava amb cadira de rodes, ja era molt gran, i el dissabte i el diumenge l'anàvem a buscar, cada setmana, la pujàvem a casa, i aquell diumenge la mare em va dir: «Ai, Joan, que content estic d'haver vingut. Que contenta estic». Dic: «Mama, però si vens cada setmana». Yeah. «Sí, però avui estic molt, molt contenta». L'endemà dilluns, jo marxava amb el Paco Morán a fer bolo a Córdoba, i em truquen després de la funció, i ha mort la mare.
0: Déu-n'hi-do, Joan Pera explicant aquesta història, que, home, el cert és que és emocionant, trista,
2: però
0: uns bons comiats, el cert és que és així. I alerta perquè Bisbi, David Bisbal, durant el seu concert, també va enviar un missatge potentíssim al poble veneçolà. Va dir això.
12: Ara hay un país, hermano nuestro, que nosotros tenemos que estar aquí tratando de dibujar sonrisas, pero es muy fuerte también que al mismo tiempo una parte del corazón también está con Venezuela en estos instantes de máximo dolor. Sé que hay muchísimos puntos de información de cómo mandar ayuda a los niños, a la gente que más lo necesita, y yo creo que todo el mundo está colaborando y eso me encanta. Pero no se me ocurre otra idea también que, aparte de mandarle un mensaje, dedicarle esta canción, que digo, todo el concierto entero, con toda la ayuda que están recibiendo de muchísimos países también, pues ánimo. Os queremos mucho, Venezuela, y vamos a seguir ayudando siempre. Vámonos para arriba, mi gente.
0: Bon missatge de David Bisbal, artista estimadíssim també a Venezuela per les seves gires per l'Amèrica Llatina. 9-3-2-0-7-4-7-4. Vam parlar amb ell fa alguns mesos ja, és periodista, està treballant als Estats Units. El vull saludar aquest matí per saber com li va la vida. Jan Téllez, molt bon dia.
13: Hola, què tal? Bon dia per vosaltres i bona nit per nosaltres.
0: Quina hora tenim ara mateix a Nova York?
13: Doncs mira, doncs les 11 i pico.
0: Vas a dormir molt tard, tu, Jan, o no?
13: Doncs sí, he de dir que jo no sóc exemple de res, perquè malauradament em quedo sempre fins tard entre una cosa o altra, i em costa molt matinar.
0: A quina hora te'n vas a dormir, més o menys?
13: Doncs mira, jo normalment cap a les 12:30 o inclús fins a la 1.
0: I dormim 8-9 horetes?
13: Em costa. Normalment començo d'entrar a l'oficina a les 9, llavors una mica menys de 8 hores sempre dormo, 7:30.
0: Estava pensant, Jan, que els que hem anat a Nova York, i depèn de quina zona et quedis a dormir de la ciutat, conciliar la son a la ciutat costa a vegades.
13: Sí, és tot un repte. El que passa és que, bé, jo tinc la sort de treballar a Midtown, al centre, al ple centre de Nova York, i visc a 10 minuts caminant, o sigui, d'això no em queixo. Uf. I intento sempre, doncs, aprofitar al màxim cada minut de son.
0: Quan fa ara que hi ets, ja, a Nova York?
13: Doncs ara ja fa 8 mesos.
0: I t'hi quedaràs fins quan?
13: Un mes més, només.
0: Només un mes més, eh?
13: Sí.
2: I et fa pena o què, tornar?
13: Sí, em sap bastant greu, però bé, tot té les seves coses bones i les dolentes, eh? Perquè del menjar ja estic una mica fart. Tinc ganes de tornar al Mediterrani.
0: El cafè encara ho deu servir alguna cadena de cafès bons, no entenc?
13: Sí, hi ha aquestes cafeteries d'especialitat que ja comencem a tenir també nosaltres a Catalunya.
2: Caríssimes.
13: Però els cafès del dia a dia no valen massa la pena.
0: Jan, com definiries, o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
13: Doncs mira, doncs si t'ho hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula.
0: Perquè no és el mateix anar-hi de vacances, que sempre et quedes amb ganes de tornar-hi, que viure-hi, eh? És a dir, que entenc que no t'has cansat de la ciutat al llarg d'aquests 9 mesos.
13: No, gens. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes, la illa de Manhattan. Doncs imagina els altres districtes. És increïble, perquè quan et venen a visitar sempre portes a la gent als mateixos llocs, a Times Square, a l'Estàtua de la Llibertat, que és molt xulo, però és molt turístic. I hi ha mil i un barris més xulíssims que són com el que veiem a les pel·lícules, però que si vinguéssim de turistes no vindríem.
0: Tens pensat tornar-hi d'aquí uns anys, d'aquí un temps, o no?
13: Sí, suposo, però suposo que ja com un turista més i no com a un neoyorquí més. Ara ja no...
0: Ara s'acaba la bona aventura, Jan.
13: Sí.
0: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
13: Doncs sí, no ens anem a enganyar.
0: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
13: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
0: He de dir que ens tens a tots tres amb una enveja.
2: Ai, sí, molta enveja.
0: 8-9 mesos a Nova York ens els hi passaríem, eh?
2: Ja et canviaríem el lloc, ja.
0: Sí. Good morning, faríem good morning a Catalunya, des de Nova York. Sí. Això ho podríem fer.
13: Sí. I he estat en uns mesos del fred més polar dels últims 20-30 anys.
0: Clar, i
13: ara demà comencem una onada de calor sense precedents, que ja ens han dit.
0: Escolta,
13: estem a 38 graus aquí. Però
0: 38, eh? Una obra sota Central Park llegint un bon llibre, això t'ho cura tot.
13: Sí, s'han d'anar els punts aquests d'ombra, perquè si no és insostenible.
0: Jan, d'aquí un mes t'esperem a casa. Felicitats per aquesta aventura i good morning, New York.
13: Bon dia, Catalunya. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, Jan. Adéu.
13: Adéu.

0: Cer, Marta Viana, Lara García, moltíssimes gràcies, noies, i tornem demà.
1: Fins demà.
0: Que vagi bé. Tomàs Molina, què? Com tenim la calor, per favor?
2: Avui és més normal. Avui i demà seran els dos dies més normals.
0: Hòstia, doncs déu-n'hi-do, perquè avui també he dormit amb una calorada, Tomàs.
2: No, jo he dormit bé, eh?
0: Sí, has dormit millor?
2: Sí, amb el ventilador he dormit bé. Oh. La lona sempre s'està bé.
0: Sí, sí, sí. Però això, de moment, ens esperen aquests dos dies amb una petita treva, entenc?
2: Sí, avui ho tornen els ruixats a partir de migdia, hi haurà algun ruixat a algun punt de les comarques de Girona, i a la tarda vespre, un altre cop, els ruixats reparteixeran en aquesta zona. Però la resta, bàsicament sol, i els propers dies també sol, i temperatura que es manté fins divendres, i després el cap de setmana, la setmana ve, tornen a pujar les temperatures.
0: Haurem d'estar pendents d'aquesta pujada de les temperatures. Gràcies, Tomàs, una abraçada.
2: Bon dia.
0: Que vagi molt bé, bon dimecres. Frederic Vincent, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Tu com dorms habitualment?
3: Què vol dir com dormo?
0: Bé, malament, aquests dies?
3: Raonablement bé. Poc. No sé si va per el número d'hores o la qualitat de les hores.
0: Bé, t'anava a dir que eren dos despertadors.
3: No, això davant meu, sisplau, estalvieu-vos-ho.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí. Que tingueu bon dimecres, matiners.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 18 graus a Camarasa, 21 a Castellnou de Bages i 26 a Mas de Barberans. Arrenquem el juliol després d'un juny de molta calor. De fet, 7 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic han registrat alguna nit tropical. Feia més de 20 anys que no passava. També hem arrencat l'estiu amb l'aigua de mar més calenta que mai, fregant els 21 graus de mitjana, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu, Copernicus.
1: Una temperatura alta de l'oceà vol dir més energia per tots aquests fenòmens extrems meteorològics. Perquè, clar, té una gran temperatura que es queda allà i que pot suportar una convecció, núvols més poderosos, unes tempestes més fortes.
0: Aigua del mar més calenta, i això vol dir, entre d'altres coses, tempestes més potents, com alerta el director del Servei Climàtic Europeu, el director de Copernicus, Carlo Buontempo. En fi, aquest és un dels temes del dia, és un dels temes d'aquest estiu, evidentment, aquesta calorada, però l'altre és que un cop acabat el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants, ara aquest tema es pot convertir en una picabralla judicial, perquè el Tribunal Suprem, a instàncies d'algunes comunitats governades pel PP, estudia portar-ho als tribunals europeus. Això és el que s'està estudiant ara mateix. Diuen que podria anar en contra del dret comunitari. El que passa és que alguns experts diuen que això, en principi, no pinta que tingui gran recorregut.
2: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
3: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
0: És el que deia la politòloga de la Pompeu Fabra, Gemma Pinyol Jiménez, i el que deia també Diego Boza, de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona. Aquest serà un dels temes del dia que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio. L'altre és el cas Andic. Analitzarem a l'Àgora, amb la Maica Navarro, les declaracions dels primers testimonis.
4: Julia, Julia, que ha declarado. La declaración larga.
0: Aquest era el moment en què sortia del jutjat de Martorell la terapeuta del pare i del fill. Va respondre les preguntes de totes les parts durant més de dues hores i mitja, de fet, i va sortir com va entrar, com a testimoni, tot i que alguns informes policials apunten que podria haver tingut una influència a la mort del fundador de Mango. Avui ho analitzarem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb la Maica Navarro, amb qui també parlarem de les paraules del director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ahir en aquest programa sobre el repunt dels tirotejos.
5: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que ja és una subcultura delinqüencial, doncs que en aquest moment doncs sí que fa un ús, té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: Analitzarem per què la Generalitat ha demanat al govern espanyol endurir el codi penal per tinença d'armes i cultiu i tràfic de marihuana i quina és la posició del Ministeri. I quan passin 20 minuts de les 10, farem l'última passejada de la temporada amb l'Albert Om, repassarem algunes de les fites històriques que hem recordat aquest curs al Quios Vintage. Després, televisió, amb el Darío Porres i la Mariola Cubells, les sèries imprescindibles dels últims mesos. Us parlarem.
6: Oh, God, look at this. She has risen! Oh, no! I was already dead. Hallelujah!
0: I parlarem de Hacks, una de les grans sèries de la temporada, com rebalejar o se tiene que morir mucha gente. Això serà que avui al matí de Catalunya Ràdio amb la Mariola i el Darío. I a partir de les 11 conversarem amb la Maria Oliver. És la primera dona que va entrar a la banda coneguda com a Latin Kings. De fet, se la considera la primera Latin Queen d'Espanya.
7: Esta mañana he ido a la churrería allá un señor mayor. Se acerca el churrero. Le dice bajito.
8: Ponme una, como siempre, con azúcar.
7: Y el churrero le responde.
8: Verás cómo se entere tu mujer. Yo no quiero saber nada. Eso. Tu no sabes nada.
0: Ara és doctora en comunicació, és experta en prevenció de violència juvenil i utilitza, com sentim, les xarxes socials per fer divulgació. I parlem a partir de les 11 avui al matí de Catalunya Ràdio. I el Mundial, fa pocs minuts, Mèxic, una de les seleccions anfitriones, s'ha classificat pels vuitens. Han superat 2-0 l'Equador. Abans, França ha demostrat que continua sent una de les grans favorites.
9: Mbappé mató! Mbappé que ha trobat la clé!
0: 3-0 en un partit francament còmode dels francesos contra Suècia. 2 gols de Kylian Mbappé. França jugarà els vuitens contra el Paraguai. Aquesta tarda i aquesta pròxima nit tenim Anglaterra contra la República Democràtica del Congo i els partits que enfrontaran les seleccions de Bèlgica i el Senegal i la dels Estats Units i Bòsnia-Herzegovina. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
11: Doncs ara ho deies, amb calor, ara que s'ha acabat el mes de juny, les dades del Servei Meteorològic confirmen que aquest mes ha deixat la proporció més alta de les dues últimes dècades de nits tropicals. En 7 de cada 10 punts de mesura del Meteocat, els termòmetres no han baixat dels 20 graus en tota la nit i en algun moment del mes, durant el dia, s'han enfilat per sobre els 35 i en un 17% d'estacions s'han superat els 40 graus. El barri del Raval a Barcelona és un dels punts on més s'han comptat.
0: I a Brussel·les?
11: Irlanda assumeix que des d'avui, la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea, el govern del país descarta per ara abordar l'oficialitat del català durant aquesta presidència. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ambaixadora irlandesa descarta abordar la qüestió fins que hi hagi consens entre els estats.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
11: Amb els plans de la NASA per tenir una base a la Lluna. L'agència ha concretat els passos que s'han de seguir. D'entrada, tres empreses enviaran instruments científics a la Lluna. Aquesta missió costarà 590 milions de dòlars. Tota la missió pujarà fins als 30.000 milions.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
11: Amb una intervenció del president xinès, Xi Jinping, que ha assegurat que resoldre la qüestió de Taiwan i aconseguir la reunificació de la Xina és una tasca històrica del Partit Comunista. Xi és també secretari general del partit i ha fet aquestes afirmacions durant el seu discurs del 105è aniversari de la formació.
12: Aquest dimecres 1 de juliol comencem el dia amb 25 graus a Torroella de Fluvià, a l'Empordà, 16 a Olost, a Osona i a Passanant i Belltall, a la Conca de Barberà, també 16 graus. Un matí relativament més fresquet que no pas dies enrere, tot i que al litoral encara temperatures altes. Avui serà un dia de sol, amb alguns ruixats que a mig matí podrien afectar algun punt de les comarques gironines i al vespre algunes àrees del Pirineu Oriental.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, una mica més. Jordi Amat, Esther Vera, Gemma Cal Albert i Nacho Corredor. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Ho dèiem ara, eh? El Tribunal Suprem estudia portar als Tribunals de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants, aquest procés que ha impulsat el govern de Pedro Sánchez. El Tribunal considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari.
14: Una decisió judicial que coincideix amb l'últim dia del termini de regularització i la presentació per part de l'executiu d'un pla d'integració per a aquests immigrants dotat amb 500 milions d'euros.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
15: L'alt tribunal ha fet aquest pas després que el govern de l'Aragó i la Generalitat Valenciana hagin presentat un recurs contra el decret de regularització del govern espanyol. El Suprem té dubtes sobre l'encaix d'aquest procés amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. Una regularització que Pedro Sánchez defensa per raons humanitàries, econòmiques i demogràfiques.
16: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
15: La Moncloa insisteix que la norma és compatible amb el dret europeu, descarta que les mesures cautelars, si s'adopten, afectin els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal i recorda que els permisos concedits només tenen validesa a Espanya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els experts consultats per Catalunya Ràdio, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
17: Sí, després dels recursos presentats pels governs de l'Aragó i del País Valencià, ara el Tribunal Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa regular i el control de fronteres de l'espai Schengen. Sentim la politòloga que investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
2: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
3: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
17: El govern espanyol demana tranquil·litat i defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu.
0: Aquesta notícia ha coincidit a les últimes hores amb una altra, que és que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha tombat l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement.
14: En una altra sentència feta pública, ahir avala l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins, tal com defensava Trump.
0: Washington, Oriol Serra.
18: La decisió del Suprem nord-americà suposa un revés important contra la política migratòria de l'administració Trump. El president dels Estats Units pretenia restringir el dret afecten la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país. Concretament, volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants il·legals i també els legals que es trobessin temporalment als Estats Units. Des del seu partit han mirat de justificar Trump posant l'anomenat turisme de part com a exemple. Mike Johnson és el líder republicà al Congrés.
13: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
18: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quatre minuts i arribarem a un quart de set. Hem de parlar, evidentment, de Veneçuela. Ja són 2.000 les persones que han mort en el doble terratrèmol de la setmana passada.
17: Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades i més de 50.000 persones continuen desaparegudes.
0: Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
19: Els Estats Units han anunciat un desplegament de quasi 1.000 soldats sobre territori veneçolà en les tasques d'assistència humanitària pels dos terratrèmols. Això quan el govern veneçolà parla d'una ràpida reconstrucció, però a les zones devastades pocs s'animen a confiar massa en aquesta idea. Encara es dura el trauma per l'horror viscut.
20: Que vuelva a temblar, y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
21: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla. Imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
19: La xifra de morts ha pujat fins als 2.000. Des de Caracas, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra de les qüestions que hem destacat a les últimes hores i que avui continuarem abordant al Matí de Catalunya Ràdio és el cas de la mort d'Isaac Andic. La jutge que ho investiga ha demanat copiar el telèfon mòbil de la parella de l'empresari i dels dos excursionistes que es van trobar amb el fill del fundador de Mango minuts després de la mort del seu pare.
14: Ahir tots tres i la terapeuta familiar van declarar com a testimonis.
0: Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
22: La jutge volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. La dona va declarar més de 2 hores i mitja i va sortir com a testimoni sense cap imputació. Els missatges entre ella i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill i que ella hauria pressionat perquè l'empresari donés al fill una part de l'herència en vida. Declaració també llarga, més de 2 hores, de la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit que es fes una còpia del seu mòbil a petició de la jutge. També va demanar aquesta còpia als dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic minuts després que el pare caigués muntanya avall. Van declarar que estava en xoc i bloquejat. La magistrada ha demanat a la policia una reconstrucció de la caiguda mortal. Amb això, les declaracions i les dades dels mòbils vol esbrinar què va passar el 14 de desembre de 2024 al camí de les coves del Salnitre. Jonathan Andic està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Els pròxims testimonis citats a declarar divendres són les seves germanes i un psiquiatre. Des de Martorell, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre això, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que ha fet aquest cos policial.
17: En una entrevista i al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero va sortir al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, que va acusar l'agent encarregat de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic.
5: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: Un minut i arribarem a un quart de set. El Partit Popular Català discrepa de la direcció estatal de la formació i nega que s'hagi girat full del procés.
14: Aquest cap de setmana, el líder del PP i membres de la direcció, com Miguel Tellado, van afirmar que la situació actual no és la del 2017. Era una manera d'aplanar el terreny per parlar amb Junts de com desallotjar Pedro Sánchez de la Moncloa. Doncs bé, Feijóo parlava de girar full i des de Catalunya la portaveu dels populars al Parlament, Lorena Roldán, diu que els governants actuals, en referència al PSC, no ho permeten.
23: El procés no ha muerto. Ahora lo lidera el Partido Socialista. Que el separatismo radical no esté en la calle quemando contenedores o asaltando aeropuertos no quiere decir que el procés haya terminado. El separatismo está consiguiendo con el Partido Socialista, tanto en la Moncloa como en la Generalitat, lo que nunca soñó que lograría.
0: Avui parlarem d'aquest debat intern al Partit Popular amb l'exmembre de la direcció del partit, Pablo Montesinos, ara mateix director d'Articulo 14, i algú que coneix molt bé aquestes situacions internes del PP. En fi, mentrestant, la Fiscalia del cas Kitchen considera provat que l'exministre Fernández Díaz va urdir una trama il·legal per robar informació a Luis Bárcenas que hauria estat potencialment perjudicial per als populars.
17: El fiscal César de Ribas assegura que la trama pretenia obstaculitzar la investigació policial pel cas Gürtel sobre el finançament irregular del PP. Es tractava d'evitar que Bárcenas, que era la presó, intentés fer servir la informació contra els líders del partit per millorar la seva situació processal.
1: Estava dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
17: A més de Fernández Díaz, entre els 8 processats hi ha el seu número 2, Francisco Martínez, i l'excomissari Villarejo. El judici quedarà vist per sentència a finals de juliol.
0: Mentrestant, també, el ministre de l'Interior assegura que posa la mà al foc per la directora de la Guàrdia Civil.
14: Fernando Grande Marlaska ha defensat l'honorabilitat de Mercedes González, que està en el punt de mira per les trobades amb l'exmilitant socialista Leire Díaz, a qui s'acusa d'intentar desactivar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. La confiança de Marlaska en González és total.
4: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé cómo trabaja, cómo es...
14: El ministre ha assegurat que no coneix personalment Leire Díaz ni ha tingut cap contacte amb ella.
0: I Begoña Gómez demana permís al jutge per poder sortir d'Espanya per acompanyar el seu marit, Pedro Sánchez, de la cimera de l'OTAN la setmana que ve a Turquia.
17: També li demana que li retorni temporalment el passaport per poder anar a Londres a la graduació de la seva filla. Gómez apunta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i estarà localitzada en tot moment. Fa una setmana el jutge Peinador la va enviar a judici i li va retirar el passaport.
0: I encara una última cosa dels tribunals. L'Audiència de Barcelona desinfla el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia.
14: El tribunal ha retirat la imputació pel delicte contra els drets dels treballadors, que era l'únic que implicava penes de presó per als exconsellers. Olga Tubau i Joan Riba són els advocats de la defensa.
6: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares.
7: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte dels treballadors.
14: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per suposada prevaricació. Les acusacions particulars de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han criticat la decisió assegurant que el retard en la vacunació va ser un delicte d'odi.
0: Un quart i dos minuts de set. Més notícies al matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
24: Bon dia.
0: Només començar, les temperatures globals de tota la superfície del mar aquest mes de juny han tornat a ser de rècord.
25: Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. El 21 de juny la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
0: Maria Costa.
15: Una xifra que està lleugerament per sobre, uns 0,1 graus més de la que es va registrar el 2023 i el 2024. Es tracta d'un nou rècord atiat d'una banda pels efectes del canvi climàtic i d'una altra de l'arribada del fenomen meteorològic del Niño. Carlo Buentempo, director del Servei del Canvi Climàtic Copernicus, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
26: Havent afegit tant gasos a efecte hivernacle a l'atmosfera, ara ens trobem amb una temperatura mitjana del planeta més alta i això, quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En la direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
15: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a partir d'avui, ja que parlem d'Europa, la Unió començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris. Per exemple, les compres que es facin a plataformes xineses, com Shein, Temu o AliExpress.
15: Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística, aconsella fixar-se en aquesta taxa que està inclosa en el preu que paguin els consumidors.
27: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després on s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per a duana.
15: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot de l'Àsia.
0: I avui la Unió Europea comença a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units.
2: A partir d'ara, la majoria dels productes nord-americans es podran vendre al club comunitari sense pagar aranzels. En canvi, els articles europeus sí que tenen un aranzel màxim del 15% quan s'exporten als Estats Units.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: L'acord signat l'estiu passat va servir per evitar una guerra comercial amb els Estats Units, però ha trigat gairebé un any a prendre forma, després de mesos d'entrebancs. El Parlament Europeu s'ha negat a ratificar el pacte diversos cops pel temor que Donald Trump faltés a la seva paraula. Per desbloquejar la situació, el text final conté noves clàusules que permetrien suspendre l'acord si Trump l'incompleix. A la Comissió Europea celebren que, malgrat tot, l'entesa hagi prevalgut, tal com remarcava ahir el portaveu del govern comunitari, Olaf Gill.
9: És una bona notícia per a les relacions transatlàntiques perquè impulsarà el comerç i les inversions i també demostra que la Unió Europea sempre compleix els seus compromisos.
8: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I també des d'avui, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes Binance ja no pot operar a Europa. Mireia Sala.
10: El Reglament Europeu de Criptoactius obliga els gestors d'aquests productes a tenir l'autorització d'algun dels països de la Unió Europea per poder-hi operar, i Binance no ha obtingut la llicència necessària per fer-ho. Per tant, qui tingui inversions les haurà de retirar o transferir a d'altres companyies. Tot i això, l'experta en gestió financera, Luz Parrondo, creu que no causarà gaires problemes.
11: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus, crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir d'una manera, que poden donar els serveis perfectament.
10: Mireia Sala, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de criptomonedes, atenció a això, perquè ho hem sabut aquesta nit, Donald Trump ha declarat uns ingressos de més de mil milions de dòlars en l'últim any relacionats amb això, amb les criptomonedes.
25: Així consta l'informe financer anual que el president dels Estats Units ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental. Segons el document, una part d'aquests ingressos provenen de World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar. L'informe, divulgat per diversos mitjans nord-americans, també atribueix centenars de milions de dòlars en ingressos a operacions relacionades amb el token digital anomenat Trump.
0: No deixem l'economia. L'Euríbor s'estanca el juny després de 3 mesos consecutius de pujades.
15: L'indicador més habitual per calcular les quotes de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, les hipoteques que s'hagin de revisar a partir d'ara s'encariran perquè fa un any estava més baix. Per a una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes, o el que és el mateix, uns 800 euros l'any. Pels que facin la revisió semestral, l'increment serà similar.
0: I avui ho trobareu a les portades de pràcticament tots els diaris. Més de 5.800 empreses i persones eren morosos amb Hisenda. Li devien més de 600.000 euros a finals de l'any passat. Aquí trobem Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde o Joan Gaspar.
2: Aumenta la quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola que han fet públiques les seves llistes actualitzades de deutors. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Real Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. A la llista també hi apareix l'exfutbolista Arda Turán, l'exàrbitre José María Enríquez Negreira o l'exbanquer Mario Conde. A l'Agència Tributària de Catalunya, el rànquing de morosos el continua encapçalant Josep Faradji, un empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros. De fet, ell sol deu un terç de tot el que han de pagar a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten a la llista, es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes.
0: 6 minuts i arribarem a 6:45. 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
15: Què tal? Bon dia.
0: La primera.
15: Polèmica a les xarxes per la decisió de Netflix de recrear amb intel·ligència artificial la veu de l'actor Gene Wilder, mort el 2016, pel nou reality inspirat en Charlie i la fàbrica de xocolata, en què 12 concursants hauran de superar diversos obstacles per aconseguir el famós bitllet d'or. Tot i les crítiques, la iniciativa compta amb l'aprovació de la família de Wilder i l'estrena serà el 23 de setembre a Netflix.
0: La segona.

0: I avui torna a Barcelona un dels espectacles més aclamats del teatre dels últims anys. Torna Una noche sin luna, un muntatge sobre Federico García Lorca amb Juan Diego Botto al capdavant. Es pot veure al Teatre Tívoli fins al 26 de juliol, però ja no queden entrades. L'espectacle ha guanyat diversos premis, entre ells dos Max, a millor espectacle i millor actor.
1: I la tercera. Yo quiero...

0: 5 minuts i arribarem a 2:15 amb els esports. Montserrat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores pels vuitens de final del Mundial.
1: L'última Mèxic, que ha superat aquest matí l'Equador per 2-0, un partit que ha començat amb una hora de retard per una tempesta elèctrica. Abans, Haaland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega, 1-2 contra la Costa d'Ivori. França 3, Suècia 0, amb dos gols d'Mbappé i un estel·lar Olise, que ha estat a tot arreu del camp. Els vuitens, Canadà-Marroc, Paraguai i França i Brasil-Noruega.
0: I avui al Mundial entren en acció Anglaterra i els Estats Units.
1: A les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10 del vespre, Bèlgica-Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units-Bòsnia-Hercegovina. Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos. També ha marxat Bielsa de l'Uruguai.
0: I el Barça també se'n va en Ansu Fati i la Minya Mal veu bé que arribi Julián Álvarez.
1: L'extrem mataroní es desfan elogis cap a l'Argentí a la Copa.
2: No pienso mucho, pero ojalá que sea un gran jugador. Si viene, le recibiremos con la mano abiertas, viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
1: El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati a Mònaco, on estava cedit des de fa un any. El femení Salma Parayuelo marxa després de 4 temporades.
0: I per si no en tenim prou de futbol, ja sabem el calendari de la pròxima Lliga.
1: Que comença el 16 d'agost amb el Barça Atlètic Club de Bilbao i l'Espanyol Llevant. El clàssic Barça-Madrid, 25 d'octubre, 9 de maig, el partit, el clàssic al Bernabéu. L'Espanyol-Barça el 3 de gener i el Barça-Espanyol el 18 d'abril i la Lliga EFA arrenca el 30 d'agost amb el Barça a Tenerife, l'Eibar Espanyol i l'Atlètic Club Badalona. A Wimbledon, eliminació de Paula Badosa, la primera ronda contra Navarro en 3 sets.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, entrevistarem Maria Oliver. Ella és exmembre dels Latin Kings, ex-Latin Queen. De fet, és la primera dona que va entrar a la banda dels Latin Kings d'Espanya, per això se la considera la primera Latin Queen d'Espanya. Ara, com a doctora en comunicació, fa un important contingut a les xarxes socials perquè és experta en prevenció de violència juvenil i divulgadora. Parlarem de tot això amb ella, amb Maria Oliver, a partir de les 11. Però de moment val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
3: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se pot ser celebrar, com sospito que és el cas de la majoria de vosaltres, que teniu la sort de no haver de treballar a l'aire lliure. A Barcelona, per exemple, on hi ha centenars d'obres engegades per l'actual consistori amb la intenció que estiguin acabades abans de les eleccions. Us hi heu fixat en la gent que hi treballa a 35-36 graus a l'ombra? I a la recollida del préssec, al Segrià, heu mirat d'on ve la gent que hi treballa? No? Doncs faríeu bé de fixar-vos-hi, sobretot si sou votants d'algun partit d'aquests que culpabilitza de tots els mals socials els immigrants que venen de països més pobres. Us hi posaríeu vosaltres a treballar al camp o a l'obra amb la calor que fa a canvi, en el millor dels casos, del salari mínim interprofessional? Ja us dic jo que ni de conya, ni dues hores aguantaríeu, però ai las, algú les ha de fer, aquestes feines, com també rentar el cul dels vostres pares i avis a les residències.

I per arribar a dos quarts, aquest temasso d'Amy MacDonald, de l'escocesa Amy MacDonald, justament relacionat amb el que comentava el Joel, en bona mesura, enmig d'aquestes mesures que s'estan prenent al voltant de criminalitzar les persones de fora. Amy MacDonald és una de les cantants que més s'ha pronunciat públicament al voltant de la necessitat de denunciar el racisme en totes les formes que tingui.

0: Títoles d'aquest dimecres amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants.
1: Pedro Sánchez vaticina que Espanya estaria en risc de col·lapse en poques dècades sense l'aportació dels migrants als diferents sectors productius.
2: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
1: El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració.
0: A Veneçuela ja són malauradament 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
3: Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades. Oriol Corbella és el cap de l'expedició dels bombers de la Generalitat.
4: Que són edificis que, per exemple, tenen una esquerda i que tota la gent que viu en aquest edifici està vivint fora. Està en tendes de campanya perquè doncs, no se senten segurs. Llavors, la nostra feina doncs, a avaluar l'estructura.
0: Aquí, la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic demana que es clonin els telèfons de la parella del fundador de Mango i dels dos excursionistes que van trobar el seu fill Jonathan després de la caiguda del seu pare.
1: En paral·lel, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ahir al matí defensava la investigació sobre el cas en resposta a les crítiques cap a la policia catalana del director de Método 3, Francisco Marco, també en aquest programa.
5: Jo crec que van ser doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: Ho analitzarem tot plegat a l'Àgora amb la Maica Navarro. La Fiscalia Anticorrupció, mentrestant, considera demostrat que l'exministre Fernández Díaz sí estava al capdavant de l'operació per espiar Luis Bárcenas i robar-li informació suposadament comprometedora ara sobre la caixa B del Partit Popular.
3: Ha estat a la sessió d'ahir en el judici del cas Kitchen, César de Ribas, fiscal.
6: Estava dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
0: I ho hem sabut a les últimes hores, les temperatures globals de tota la superfície del mar d'aquest mes de juny han tornat a registrar un rècord.
1: Ho alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus. Carlo Bontempo, director del servei de canvi climàtic, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
7: La temperatura alta de l'oceà vol dir més energia per tots aquests fenòmens extrems meteorològics. Perquè, clar, té una gran temperatura que es queda allà i que pot suportar una convecció, núvols més poderosos, unes tempestes més fortes.
0: I a partir d'avui, la Unió Europea comença a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
3: Són, per exemple, les compres que es fan a plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress.
0: El mateix dia que Brussel·les comença a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units.
1: La majoria dels productes nord-americans podran vendre's aquí sense pagar arancels. En canvi, els articles europeus sí que tenen un arancel màxim del 15% quan s'exporten als Estats Units.
0: I mentrestant, pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve allà on havien demanat com a primera opció.
3: La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
8: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs, permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
0: I el Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La Truita en el marc del Festival Grec.
1: És un text del Francesc Baptiste Amand, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. El repartiment l'encapçalen Emma Vilarassau i Jordi Buixaderas.
0: Val la pena que fem un cop d'ull a les portades de la premsa. Marc Jurado, molt bon dia.
9: Què tal, bon dia?
0: Avui la paraula regularització apareix a bona part de les primeres pàgines del dia.
9: Sí, Diari Ara, el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i titula que el Suprem obre la porta a dur la regularització d'immigrants.

0: al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i El Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem. També en portada el cas Andí, que és la gran foto de portada del diari del grup Godó, i veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant unes escales. Al peu de foto, la terapeuta dels Andí dilueix les sospites. Lara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la, i El Periódico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andí. Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista d'amorosos. Ara ho dèiem, La Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde, Isabel Pantoja, i El Periódico entrevista el president de Castella i Lleó, Emiliano García Page, que diu el PSOE té més de 120 imputats. I es pregunta, no som responsables de res? Per acabar, El País titula que el mes de juny s'ha acabat, avui recordem-ho, ja és 1 de juliol, amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
1: Doncs parlant de temperatures, avui a Sant Sadurní d'Osor Mort, a Osona, es desperten amb 14 graus, però al migdia arribaran els 32. A Carol, a l'Alcamp, si fa no fa, en tenen 13 i a la tarda arribaran encara més, els 35. Avui és el primer dia de juliol, sol estiuenc, a la tarda algun ruixat, però... Tomàs Molina, bon dia.
2: Més aviat ruixadets aquesta tarda, entre les 2 i les 5 cap a l'àrea del Vallès i cap al vespre, també a l'interior de les comarques gironines. En conjunt, però, el dia serà assolellat, amb màximes que, com o molt, arribaran els 35-36 a les Terres de l'Ebre.
1: I ara que s'ha acabat el termini per presentar sol·licituds en el procés de regularització d'immigrants, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
3: Bon dia, Catalunya. Acaba el procés de regularització de migrants a Espanya i hem sabut que s'han rebut el doble de sol·licituds a les esperades pel govern. Això ja és una dada simptomàtica, perquè demostra que el govern espanyol o no sabia la quantitat d'il·legals que tenia el país o no volia fer-la pública. Al seu torn, resulta un pèl surrealista que Pedro Sánchez hagi dit que afavorirà la integració d'aquests nous conciutadans amb un pla de 500 milions d'euros destinats a coses com, per exemple, un pla de formació professional de 100.000 places o el reforç de les llengües cooficials amb una partida de 30 milions d'euros. No cal ser un geni de la gestió per veure que aquesta quantitat és absurdament insuficient per integrar 1 milió de persones que porten molt de temps al país treballant en condicions precàries i il·legals. I després hi haurà algun geni que encara se sorprengui de l'auge de l'extrema dreta. Les coses no es poden fer pitjor.

0: Mèxic està organitzant, juntament amb els Estats Units i el Canadà, el seu tercer mundial, però el que va organitzar Mèxic l'any 70 sonava així, Montse.
1: Sí, la cançó no enganya. Fútbol México 70, de los hermanos Zavala, va ser la cançó d'aquest mundial. Enmig de la guerra del Vietnam, de la Guerra Freda i de les dictadures militars d'Amèrica Llatina, Mèxic es va convertir en el primer país que organitzava uns Jocs Olímpics i un mundial de futbol de manera consecutiva. El de Mèxic 1970 va ser el primer mundial en colors transmès per televisió a tot el món. Fútbol México 70. Aquest Mundial del 70, el Brasil es va proclamar campiona del món, el seu tercer títol en 4 Mundials consecutius, amb Pelé com a líder d'aquell equip. Beckenbauer i Bobby Charlton també es van donar a conèixer en aquell Mundial.
0: Això en aquest Mundial de Mèxic del 70, però els matiners de Catalunya Ràdio, amb qui heu parlat aquest matí, Canalies?
2: Good morning. Doncs mirem, connectat amb New York. En Jan Tellet és un periodista que hi ha anat a viure 9 mesos. De fet, d'aquí un mes torna cap a casa i ens ha resumit la seva experiència en una de les ciutats més emblemàtiques del món. Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
3: Doncs mira, doncs, si t'ho hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús et diria que és més que de pel·lícula. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes. La illa de Manhattan, doncs imagina els altres districtes. És increïble.
2: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
3: Doncs sí. No ens hem enganyat.
2: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
3: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
2: Ai, que bé. Farem un Good Morning Matiners des de l'any que ve.
0: Des de Nova York.
2: Des de Nova York. No em basets a Manhattan.
0: On són festes avui, Canalia?
2: Doncs mira, avui arrenca la festa major de la Pobla de Claramunt, a l'Anoia. Avui a 9:45 hi haurà a Can Solà el concert de la coral La Lira, aquells meravellosos 80. Mm. Ai, Soler, quan acabi el concert...
4: Sí, no havia nascut jo encara.
2: Sí, no. Sí, ja t'havies haver casat i tot.
4: I separat.
2: Quan acabi el concert, alerta perquè hi haurà coca de forner i cava per tothom.
0: Vinga, i a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
5: Doncs el vídeo promocional de la nova pel·lícula de Spider-Man, que s'estrenarà a finals de juliol amb Tom Holland i on apareix, atenció, Leo Messi.
6: Oh, you're Messi.
7: Yeah, kid, he knows.
6: What are you doing here?
5: Messi apareix en una cafeteria de Nova York buscant Spider-Man i es troba amb Holland fent de Peter Parker.
0: El vídeo... És molt fan de Messi, Holland. És molt, molt fan de Messi.
5: Fan. No sé, en aquest cas, si Messi és tan fan i va tant al cine de dia. El vídeo, evidentment, ja ve la volta al món, coincidint que aquests dies s'està jugant al Mundial i Messi és un dels protagonistes. I, per cert, a les xarxes, més enllà de fer-se viral, també s'han riuen de les poques paraules de Messi al vídeo. De fet, només sí, 3 vegades. I destaquen que Shakira és l'única persona que ha aconseguit fue parlar en anglès al jugador en la presentació precisament de la cançó del Mundial Dai Dai.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de Marc Lladó, del Vendrell. Explica que l'Ajuntament ha canviat la ubicació d'uns contenidors a la zona propera a Calafell Platja, però que molta gent continua llançant les bosses d'escombraries al mateix lloc, que és davant de casa seva. Per tant, durant dies s'han acumulat residus al terra, provocant problemes d'insalubritat i males olors.
10: Doncs deixen l'escombraria allà i doncs això ja fa efecte cadena. Un la veu i doncs hi deixa una altra fins que ja es comparteix amb un abocador. Llavors el que hem fet és trucar a l'Ajuntament, van acabar de donar cap solució, van trucar a la policia, van dir que ells no podien fer res. Això ha anat de dissabte a enterrat a passar a recollir-ho.
9: L'Ajuntament del Vendrell defensa el sistema de recollida de residus al municipi i assegura que està vetllant per frenar casos d'incivisme que deriven en situacions com les que explica el Marc. Diuen que en els últims 2 mesos la policia local ha interposat 42 sancions per incivisme.
8: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
11: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSerps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSerps.com.
7: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir el semestre en una sessió a l'alça. L'IBEX va guanyar un 0,44% fins als 19.470 euros. Així salt del mes de juny amb una crescuda del 6%. La borsa alemanya va tancar amb una pujada de l'1,5%. A Wall Street ahir el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va sumar prop d'un 2%. I aquest matí els parquets asiàtics es tenyeixen de verd gràcies als bons resultats macroeconòmics de la Xina. La borsa de Xangai suma un 1% i el Nikkei de Japó un 0,60. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
14: El Tribunal Suprem estudia portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants del govern espanyol.
16: Considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. El Suprem ha decidit, doncs, fer la consulta a Europa arran dels recursos presentats pels governs populars de l'Aragó i el País Valencià contra aquest procés de regularització. La Moncloa respon que el procés és plenament compatible amb la legislació europea i amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. S'ha dit la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, en declaracions a aquesta emissora.
17: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
18: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
16: La decisió judicial es va fer pública just ahir, l'últim dia del termini de regularització. També ha coincidit amb la presentació d'un pla d'integració del govern espanyol dotat amb 500 milions d'euros. Busca preservar la cohesió social davant els discursos d'odi i promoure una integració ordenada. Pedro Sánchez qualificava el col·lectiu de clau, però també els posava deures.
19: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen.
16: En total, el procés de regularització s'ha tancat amb més d'un milió de sol·licituds.
14: Mentrestant, als Estats Units, el Tribunal Suprem tomba l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement.
16: I suposa un revés contra la política migratòria de Trump. Volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants sense papers o els que hi són de manera temporal. El partit de Trump justificava el president nord-americà posant com a exemple el que es coneix com a turisme de part.
14: Aquí, en el cas Andic, la jutge demana clonar el telèfon mòbil de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que van trobar el seu fill pocs minuts després dels fets.
16: La jutgessa també va escoltar ahir la terapeuta de la família, tot i que en un primer moment va apuntar una possible influència seva en la mort de la Muda Mango, va declarar en tot moment com a testimoni i descarta citar-la com a investigada. La vídua d'Isaac Andic també va declarar més de dues hores i va haver de respondre sobre les oposades males relacions entre pare i fill. Els altres dos testimonis van ser els excursionistes que van explicar que Jonathan Andic estava en estat de xoc quan el van trobar. Per divendres està prevista la declaració de les dues filles d'Isaac Andic i germanes de l'investigat i d'un psiquiatre també que va visitar en una ocasió els dos implicats a petició de la terapeuta familiar.
14: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Tapero, també ahir defensava la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos.
16: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Tapero va sortir al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, que va acusar l'agent encarregat de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic.
20: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicial. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
14: I les temperatures globals del mar aquest juny tornen a ser de rècord. El 21 de juny la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
16: Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus. Aquests 21 graus de l'aigua del mar és un 0,1 grau més del que va arribar el 2023 i el 2024 a l'aigua del mar. Darrere hi ha el canvi climàtic i el fenomen meteorològic del Niño. El director del servei de canvi climàtic Copernicus, Carlo Buontempo, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
21: Havent afegit tant gasos a efecte hivernacle a l'atmosfera, ara ens trobem amb una temperatura promitja del planeta més alta, i això, quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
16: Buontempo defensa alhora que mai l'ésser humà havia tingut tant coneixement com ara sobre la previsió meteorològica.
14: Els acusats del cas Innova de suposada malversació de fons en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona.
16: L'exdirector del Holding Municipal d'Empreses Innova, Josep Prat, ha assegurat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batestesa i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, principals investigats, es va fer per ordre del Departament de Salut. Una altra de les acusades, Esther Ventura, l'ha rebatut.
1: La consellera explicó que Carlos Manté no havia podido seguir en la conselleria y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté.
3: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
16: L'exalcalde socialista de Reus, Lluís Martínez Pérez, també imputat, s'ha acollit el dret a no declarar. La fiscalia demana penes entre 7 i 10 anys de presó per als 8 implicats per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències.
14: 5 detinguts a Girona acusats d'abusar sexualment de menors a canvi de diners.
16: Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat.
14: Girona, Laia Claret.
22: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentada almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe amb elles. En aquell moment els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades amb aquest cas. Un dels detinguts és a la presó i els altres dos estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de la discoteca se l'acusa d'haver agredit les noies a canvi de deixar-les entrar al local. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció.
16: El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs que ve un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que aquest avançament de calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
23: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
16: Aquestes adjudicacions d'estiu van dirigides a perfils com ara els docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva o els que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques.
14: I comencem la crònica cultural parlant de teatre.
24: Perquè el Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La truita, un text del francès Baptiste Amand, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. El repartiment, Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas.
14: Marta Vivas.
25: La família és aquella institució on passa tot. Per això aquesta família que s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen, les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas es posen al capdavant d'aquesta família que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigit al públic, des d'allò més banal i quotidià a allò més transcendent.
26: Que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic.
27: Existeixen a totes les famílies d'alguna manera aquests dos mons. Un món que és, entre cometes, còmic, que és el dia a dia, el sentit de l'humor que comparteixen, no? Les bromes que es fan. I després hi ha aquesta dimensió tràgica que, o poètica que és a totes les famílies, que és una separació.
25: La truita és molt més que un àpat o allò que surt de la norma. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I atenció a això, perquè la nova pel·lícula d'Albert Serra està a punt a finals d'any o, com a màxim, a principis del 2027.
24: Així ho ha anunciat Albert Serra en una entrevista a 3Cat Info. Fa temps que se l'espera, perquè inicialment es pensava que la pel·lícula competiria a Cannes aquest any, però encara caldrà esperar uns mesos per veure la primera pel·lícula en anglès.
14: Marc Garriga.
28: Out of This World està protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus. Ara Albert Serra ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
29: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més que Park és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu. Voldries estar tot el dia.
28: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Filipí Lav Díaz, produïda per ell. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
14: I un nom, Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona.
24: El patronat del museu va aprovar ahir el nomenament per unanimitat després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional. La incorporació es farà efectiva el mes d'octubre, quan López Zambrana assumirà la direcció artística i executiva del centre. La nova directora, historiadora de l'art i gestora cultural, assumirà el càrrec per un període de 4 anys prorrogables i amb un sou anual brut de 115.000 euros.
14: I els esports, Montse Raya.
0: Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores per als vuitens de final del Mundial. L'última, Mèxic, ha superat l'Equador 2-0, Noruega 1, Costa d'Ivori 2 i França 3, Suècia 0. Avui al Mundial, a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 2 del vespre, Bèlgica, Senegal i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. I el Barça, Ansu marxa i la Minya Mal veu bé que arribi Julián Álvarez.
14: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
2: Avui comença la nova etapa de Joan Laporta com a president del Barça amb molts reptes per davant. Entre ells un de molt llaminer. Inaugura el nou Camp Nou, la gran il·lusió d'aquesta junta, que va decidir començar les obres en un moment que certament pocs aconsellaven fer-ho. Però també serà el moment de veure si mantenen la promesa electoral de no pujar els abonaments a l'estadi, perquè l'altre repte que tenen és l'econòmic, amb uns ingressos de rècord, però també amb un deute que no para de créixer. Veurem si en els pròxims anys i en aquest mandat s'obre o no el debat de la societat anònima com a model de club. I serà també el mandat del relleu de Laporta. Caldrà estar molt atents als moviments que hi hagi dins la junta directiva que puguin potenciar certs perfils d'alguns directius en concret. Podrà seguir viu el laportisme sense Laporta? Això ho veurem d'aquí uns anys.
14: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
28: A aquesta hora fem un repàs de com es lleva el país. Als Alfacs, al Montsià, 25 graus de temperatura. A Òdena, a Noia, 20 graus de temperatura. A Gisclareny, al Berguedà, 16 graus en aquest moment. Un matí, doncs, una miqueta més fresquet cap a l'interior, cap a l'àrea del Pirineu, encara força càlid, tenit tropical en la façana litoral. Un dia avui marcat en general pel sol, aquest principi del mes de juliol, a la tarda amb alguns ruixadets. De fet, hi haurà algun ruixat que entre les 2 i les 5 de la tarda pot afectar algunes zones entre el Vallès i la Selva, i de cara al vespre, entre les 8 i, de fet, durant la nit, podria afectar també l'interior de les comarques gironines. A bona part de Catalunya, però, el dia serà assolellat i les temperatures més altes correspondran a les Terres de l'Ebre, amb valors que poden arribar fins als 35 o 36 graus.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
15: La gran de part del tour a Catalunya. Tot el tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
7: I no ens en volem perdre detall.
15: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
8: Tot Gira en la seva màxima expressió.
15: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
9: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
15: I fins a l'última etapa, tota la informació del tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
9: Aixeca els dos braços.
15: Algú podrà amb Pogacar?
10: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
11: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes d'aturades d'autobusos.
10: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
30: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
10: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
24: Bona tarda.
4: Catalunya migdia.
10: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Amb Òscar Fernández.
15: Cada dia a les 2.
10: I a partir de les 3,
15: l'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
10: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
15: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio,
24: quarts de 9, obrirem l'agora amb el cas Andic. Analitzarem les declaracions de la terapeuta familiar i la vídua del fundador de Mango. En parlarem amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro. També abordarem les discrepàncies dins del PP sobre si s'ha girat full del procés. L'entorn d'Alberto Núñez Feijóo ho ha deixat caure per acostar-se junts, però des del PP català neguen que sigui així. A 9:45 ens fixarem en els ofegaments a les platges. Què es pot fer per evitar-los? Ho preguntarem a l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí. A partir de les 10, l'última passejada de la temporada amb Albert Hom i secció de televisió i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I a les 11, entrevista Maria Oliver, una de les fundadores de la primera banda de Latin Kings a Espanya. Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
14: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
1: Ahir a temes pendents vam rebre dos ciutadans il·lustres de Badia del Vallès, Sergio Busquets i el Mago Pop. Amb ells vam recordar com va ser la seva infantesa al municipi.
3: Com estàs?
7: Mago Pop!
3: Recordeu-lo, la malla és meravellosa.
7: Sí?
3: I fica una mica de... malla al nostre món.
12: Uau! Sí, t'he vist una foto a Instagram que vas amb un avió privat.
1: Aquesta porqueria de frase que acabes de...
3: És un avió màgic, Ricard. Sí.
12: Qui són els Sebas i el Pepe que deies?
3: Els dos Lluies, que has parlat ara, Ricard. Dos Lluies.
12: Dos fills de Badia del Vallès, no? El Sebastián Moral, del Tribunal Suprem, i José María Macías.
3: Sembla producte de la màgia.
12: Sí.
3: Perquè la màgia existeix avui.
1: No t'ho trobes màgic i bonic, tu, oi, Mago?
7: I meravellós.
3: Perquè tot està ple de màgia.
7: Ets un follet.
3: A mi a l'escola també m'acusaven.
1: Un folletic.
3: I va ser així com vaig aprendre a desaparir-hi davant les vostres ulls.
7: Sí, sí.
3: No l'intenteu buscar resposta. És la màgia. Així que 3, 2, 1...
7: Què ha passat?
12: Per què fas?
3: És la màgia.
7: Està sota la taula.
12: A veure, home,
3: però no, no.
7: Està...
1: Surt d'aquí. Cap a 11:15. Més temes pendents.
14: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
13: Avui és un bon dia per a desitjar-vos bones vacances, a qui les tinga clar. Comença l'època en què Instagram s'omple de postureig, les típiques fotopeu a vora mar i els vidiets menjant un gelat o agafant un avió. Però aquest és un missatge per a tota aquesta gent que ha de seguir treballant i que tindrà poques vacances o directament no les tindrà a l'estiu. Ànim. Penseu en la calora màxima que cau i en lo car que està tot. Sé que no és massa consol, però jo ho he intentat. Ha estat un plaer per a mi ser el bon dia de cada dimecres. Ens escoltem molt pronte.
14: I el segon, el Joan Foguet.
17: Mireu, no m'agrada gaire l'estiu, no m'agrada gens la calor, perquè treu el pitjor de mi, i perquè no m'agrado, i perquè, de fet, això em fa col·lapsar. I em posa de mal humor. I no és només per la calor. Aquesta és l'excusa per parlar d'això, de quan tot se'n fa muntanya. Però hem de treure el millor de cadascú, perquè no hi ha alternativa. I per què diu el poeta que hem de saber afrontar el fracàs i l'èxit de manera paral·lela? Perquè són dues impostures. Perquè ningú té tants èxits ni tants fracassos com es pensa. Doncs això, nois. Avui pot ser un bon dia per decidir que avui és un bon dia. I demà, i l'altre, i el de més enllà. Yeah.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimecres. El juliol comença avui. 1 de juliol, una jornada en què tindrem sol, algun ruixadet a la tarda i amb la temperatura que, en principi, es va normalitzant per l'època de l'any. Tomàs Molina, què tal? Bon dia.
1: Avui un dia de sol en conjunt en tot el país, amb restes, però, d'aquesta inestabilitat que pot donar algun ruixadet cap al Vallès durant la primera part de la tarda i al vespre nit en algun punt de l'interior de les comarques gironines. Avui les temperatures més altes arribaran als 35-36 graus a les Terres de l'Ebre.
0: Arrenquem el juliol, per tant, després d'un juny de molta, molta calor. Ja ho teníem tots plegats, aquesta sensació, però és que ara les dades ho confirmen, ho apunta el Servei Meteorològic de Catalunya, que diu que 7 de cada 10 estacions del Meteocat han registrat alguna nit tropical, és a dir, per damunt dels 20 graus. Això feia més de 20 anys que no passava. També hem arrencat l'estiu amb l'aigua de mar més calenta que mai, en aquest cas fregant els 21 graus de mitjana, segons el Servei Europeu del Canvi Climàtic, Copernicus.
2: La temperatura alta de l'oceà vol dir més energia per tots aquests fenòmens extrems meteorològics, que, clar, té una gran temperatura que es queda allà i que pot suportar una convecció, núvols més poderosos, unes tempestes més fortes.
0: I això és important. Aigua del mar més calenta vol dir més tempestes i tempestes més potents. Aquesta és l'alerta que llançava el director de Copernicus, Carlo Buontempo. Aquest és un dels temes del dia, aquestes altes temperatures i els efectes, per d'alguna manera que afecten, valgui la redundància, a tota aquesta situació que hem d'afrontar, però l'altre gran tema d'aquesta setmana és, evidentment, el procés de regularització d'immigrants que va engegar el govern espanyol i que ara s'ha culminat. Aquest tema pot convertir-se, o com a mínim va a camí de convertir-se, en una picabralla judicial. A instàncies d'algunes comunitats governades pel Partit Popular, ara el Tribunal Suprem estudia portar-ho als tribunals europeus, bàsicament amb l'argument que la regularització que ha ordenat el govern de Pedro Sánchez podria xocar amb la legislació comunitària. Alguns experts, però, no ho tenen tan clar.
3: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
4: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia.
0: Precisament la gestió de la immigració, a banda del que deia la politòloga de la Pompeu, Gemma Pinyol Jiménez, i l'Observatori, i Diego Boza, de l'Observatori de Dret Públic de la UB, precisament la gestió de la immigració, dèiem, ha estat el principal tema que han callat les negociacions entre el Partit Popular i Vox a Andalusia.
5: 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56. A no haberse obtenido la mayoría absoluta requerida por el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalusia, debe entenderse que esta Cámara no ha otorgado su confianza al candidato en esta primera votación.
0: Demà dijous, Moreno Bonilla se sotmetrà a una segona votació. Amb el periodista Pablo Montesinos, avui al matí de Catalunya Ràdio, analitzarem com estan les coses entre els populars i l'extrema dreta. Ara que Vox, a més, ha afegit una proposta més per acabar de rematar aquesta ofensiva d'aquests últims dies, Vox planteja que no es permeti votar als espanyols que viuen a l'estranger. Avui tenim sessió de control al Parlament de Catalunya i a Madrid continua la pressió contra Pedro Sánchez. Pressió també interna. Un dels seus crítics habituals, Emiliano García Page, president manxec, avui concedeix una entrevista al periódico.
6: La gran pregunta es: no somos culpables de nada, no somos responsables de nada de lo que está pasando. Todo es una conjura mundial. No hay nada de lo que debamos arrepentirnos.
0: I sobre el cas Andic, analitzarem durant l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, amb la Maica Navarro, les declaracions dels primers testimonis. Aquest era el moment en què sortia del jutjat de Martorell la terapeuta, de pare i fill. Va respondre les preguntes de totes les parts durant 2 hores i 40 minuts, però, en contra del que s'havia especulat, en va sortir com a testimoni, exactament igual com hi va entrar. Això tot els informes policials que apunten que podria haver tingut una influència en la mort del fundador de Mango. A la Maica Navarro també parlarem de les paraules del director dels Mossos, Josep Llistre, però ahir, en aquest programa, sobre el repunt de tirotejos.
7: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial, doncs, que en aquest moment doncs sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: I analitzarem per què la Generalitat ha demanat al govern espanyol endurir el codi penal per tinença d'armes i cultiu i tràfic de marihuana i, sobretot, quina és la posició del Ministeri. El Mundial, aquesta mateixa nit, Mèxic, una de les anfitriones, s'ha classificat pels 8 anys de final. Han superat 2-0 l'Equador. Abans, França ha tornat a demostrar que és una de les favorites.
8: Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé,
0: 3-0 en un partit contra Suècia, on Kylian Mbappé ha marcat 2 gols. França jugarà els vuitens de final contra el Paraguai. En el menú d'avui, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina. Això avui, que llimiant el Pallars Jussà, el sol ha sortit quan faltaven 6 minuts per 6:45, i a Pinell de Brai, a la Terra Alta, es pondrà a 4:15 de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Esther Vera, Gemma Calvet i Nacho Corredor. De moment, Sílvia Solana, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: 5 dies.
10: És el termini que el Tribunal Suprem ha donat a les parts, la Generalitat Valenciana, el Govern de l'Aragó i l'Advocació de l'Estat, perquè argumentin si creuen que la regularització d'immigrants és contrària o no a les normes europees en aquesta matèria.
11: Si conclou que sí, el Tribunal portarà la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Suprem s'ha decidit a obrir aquesta porta, ara que s'ha acabat el termini per demanar acollir-se al procés. Mentrestant, el Govern espanyol accelera els tràmits de les sol·licituds.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: El Tribunal ha fet aquest pas després que el Govern de l'Aragó i la Generalitat Valenciana hagin presentat un recurs contra el decret de regularització del Govern espanyol. El Suprem té dubtes sobre l'encaix d'aquest procés amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. Una regularització que Pedro Sánchez defensa per raons humanitàries, econòmiques i demogràfiques.
13: Y lo hacemos también por inteligencia. Porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
12: La Moncloa insisteix que la norma és compatible amb el dret europeu, descarta que les mesures cautelars, si s'adopten, afectin els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal, i recorda que els permisos concedits només tenen validesa a Espanya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No des de l'estranger.
14: La dreta espanyola continua carregant contra l'ampliació del cens electoral. D'una banda, PP i Vox carreguen contra la coneguda com a llei dels nets, que dona la nacionalitat i, per tant, el dret a vot a prop de 2,5 milions de descendents d'exiliats que no viuen a Espanya.
10: El partit d'ultradreta ha anat una mica més enllà i també ha demanat a la Junta Electoral Central que no es permeti el vot per correu des de fora les fronteres de l'Estat.
0: Para els peus.
11: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha tombat l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement.
0: Washington, Oriol Serra.
15: La decisió del Suprem nord-americà suposa un revés important contra la política migratòria de l'administració Trump. El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país. Concretament, volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants il·legals i també els legals que es trobessin temporalment als Estats Units. Des del seu partit han mirat de justificar Trump posant l'anomenat turisme de part com a exemple. Mike Johnson és el líder republicà al Congrés.
16: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
15: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més de 1,000 milions de dòlars.
14: Són els ingressos que Donald Trump ha declarat només durant un any i que estiguin relacionats amb les criptomonedes. Així consta l'informe financer que Trump ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental. Part d'aquests ingressos provenen del World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar.
10: Per cert, que a partir d'avui la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, Binance, ja no pot continuar operant a la Unió Europea perquè no té autorització de cap dels estats. Qui tingui inversions haurà de retirar els diners o transferir-los a altres plataformes.
0: Augmenta.
11: La quantitat que deuen els grans morosos a l'agència tributària. El tancament del 2025, més de 5.800 empreses i persones devien cadascuna més de 600.000 euros a la hisenda espanyola. Entre els noms, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Gonde i Joan Gaspar.
0: Encara no.
14: Des d'avui i fins a finals d'any, Irlanda assumeix la presidència de torn del Consell de la Unió Europea i durant aquests 6 mesos no té previst abordar l'oficialitat del català a les institucions comunitàries. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ambaixadora irlandesa aclareix que no es farà fins que hi hagi consens entre els estats.
0: I entra en vigor.
10: Avui la Unió Europea comença a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units. A partir d'ara, la majoria de productes nord-americans es podran vendre als 27 estats sense pagar aranzels. En canvi, els articles europeus sí que tenen un aranzel màxim del 15% quan s'exporten als Estats Units.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
15: L'acord
9: acord signat l'estiu passat va servir per evitar una guerra comercial amb els Estats Units, però ha trigat gairebé un any a prendre forma, després de mesos d'entrebancs. El Parlament Europeu s'ha negat a ratificar el pacte diversos cops pel temor que Donald Trump faltés a la seva paraula. Per desbloquejar la situació, el text final conté noves clàusules que permetrien suspendre l'acord si Trump l'incompleix. A la Comissió Europea celebren que, malgrat tot, l'entesa hagi prevalgut, tal com remarcava ahir el portaveu del govern comunitari, Olaf Gill.
17: És una bona notícia per a les relacions transatlàntiques perquè impulsarà el comerç i les inversions i també demostra que la Unió Europea sempre compleix els seus compromisos.
9: Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Comença a cobrar.
11: A partir d'avui, la Unió Europea una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris són, per exemple, les compres que es fan a les plataformes xineses Shein, Temu o AliExpress.
14: Fins ara, si no arribaven als 150 euros, estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin.
0: S'encareix?
10: A partir d'avui, 10 cèntims el litre de gasolina i 2,8 cèntims el de gasoil. L'increment es deu a l'eliminació de la rebaixa de l'IVA dels carburants que el govern espanyol va implementar al març per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui torna a ser del 21%.
0: Silenci!
11: És una de les imatges més repetides aquestes primeres hores, aquestes últimes hores a Venezuela. Els equips de rescat necessiten el màxim de silenci possible per trobar gent viva sota la runa. En les últimes hores, 6 dies després del terratrèmol, encara s'ha pogut rescatar amb vida un nen de 3 anys.
0: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
18: Els Estats Units han anunciat un desplegament de quasi 1.000 soldats sobre territori veneçolà en les tasques d'assistència humanitària pels dos terratrèmols. Això quan el govern veneçolà parla d'una ràpida reconstrucció, però a les zones devastades pocs s'animen a confiar massa en aquesta idea. Encara es dura el trauma per l'horror viscut.
19: Que vuelva a temblar, y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
20: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla. Imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo. Ya no.
18: La xifra de morts ha pujat fins als 2.000. Des de Caracas, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Clonar els telèfons.
14: Després de les primeres declaracions dels testimonis en el cas Andic, la jutgessa ha demanat una còpia del telèfon mòbil de la parella de l'empresari i dels dos excursionistes que es van trobar el fill del fundador de Mango minuts després de l'accident.
10: També va declarar la terapeuta, una compareixença que va ser molt llarga i, tot i les sospites que va poder influir en el comportament de Jonathan Andic, va sortir del tribunal sense estar investigada.
0: Jutjats a Martorell, Marta Vallès.
21: La jutge volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. La dona va declarar més de 2 hores i mitja i va sortir com a testimoni sense cap imputació. Els missatges entre ella i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill i que ella hauria pressionat perquè l'empresari donés al fill una part de l'herència en vida. Declaració també llarga, més de 2 hores, de la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit que es fes una còpia del seu mòbil a petició de la jutge. També va demanar aquesta còpia als dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic minuts després que el pare caigués muntanya avall. Van declarar que estava en xoc i bloquejat. La magistrada ha demanat a la policia una reconstrucció de la caiguda mortal. Des de Martorell, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Intercanvi de crítiques.
11: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos d'Esquadra. I en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio rebat les crítiques de Francisco Marco, pèrit de la defensa de Jonathan. Sentim primer Marco i la resposta de Trapero.
22: Existe un policía que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación, que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente.
7: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: A la tardor.
14: És quan el Tribunal Constitucional preveu resoldre el primer recurs d'empara per la no aplicació de la llei d'amnistia. Ho va anunciar ahir en aquest programa José María Macías, magistrat encarregat de la ponència de la sentència sobre Jordi Turull.
23: Podem comptar que a partir de principis de la tardor estarem en posició de poder tirar el tema endavant.
0: Estabilitzat.
10: L'incendi que s'ha declarat aquesta nit en un magatzem dels laboratoris al Mirall, a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. El foc ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats amb material corrosiu i oli. No hi ha hagut ferits i tots els treballadors que hi quedaven han pogut sortir pel seu propi peu.
0: I torna el Willy Wonka original. For the first time in decades, I'm okay.
11: I això ha despertat polèmica a les xarxes perquè Netflix recrearà amb intel·ligència artificial la veu de l'actor Gene Wilder mort el 2016 pel nou reality inspirat en Charlie, la fàbrica de xocolata.
14: Tot i les crítiques, la iniciativa té l'aprovació de la família de Wilder. L'estrena serà el 23 de setembre.
0: I queda menys.
10: Per veure la nova pel·lícula d'Albert Serra en una entrevista a aquesta emissora, ha dit que estarà a punt a finals d'any o com a màxim a principis del 2027.
0: Marc Garriga.
14: Out of This World està protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus. Ara Albert Serra ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
1: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més, que a part, que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu. Voldries estar tu tot el dia.
14: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Filipí Lef Díaz, produïda per ell. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Montserrat, bon dia.
10: Bon dia.
0: Mèxic a vuitens.
10: Aquest matí ha superat l'Equador per 2-0. Abans, França referma com a favorita 3-0 contra Suècia i Holland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega 1-2 contra la Costa d'Ivori.
0: Ara, Anglaterra.
10: A les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo. També avui al Mundial a les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos. També ha plegat Bielsa de l'Uruguai.
0: I avui, que és 1 de juliol, a les últimes hores ha nascut la Júlia, amb 3,55 quilos a l'Hospital Universitari de Vic, i la Jana, amb 2,660 quilos, en aquest cas, a casa seva, a Sant Antoni de Vilamajor. Benvingudes a la vila, benvingudes a la vida, i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 18 graus a Manlleu, 21 a Sant Quirze del Vallès i 23 a l'Hospitalet. Carreteres, Calvià Serra.
3: Cua a l'AP7 a aquesta hora entre Cerdanyola i Sant Cugat en sentit sud per un accident que talla un carril.
2: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, convocades 40 places de maquinista per portar els trens de la nova línia R Aeroport, que connectarà en 20 minuts la T1 amb el centre de Barcelona cada quart d'hora.
3: Un servei operat per Ferrocarrils de la Generalitat previst per al primer semestre de l'any que ve.
4: Més endavant es contractarà el personal d'atenció al client de les estacions. Carles Ruiz és el president de la companyia.
24: Oferim l'oportunitat de treballar amb un nou servei que supera per primera vegada a Catalunya amb aquestes condicions d'arribar directament a les dues terminals de l'aeroport, amb uns trens nous preparats també per aquest servei singular, que també és una diferència important.
2: Més notícies. Al Vallès Oriental, moció de censura a Vilanova del Vallès, amb dos regidors d'Impulsem que trenquen el govern.
3: Josep Casals, fins ara regidor de Dinamització Econòmica, és el candidat a ocupar l'alcaldia fins a final de mandat amb el suport dels 5 regidors d'Unitat, que fins ara estaven a l'oposició.
2: Noves troballes a la cova gran de Collbató obren la porta a estudiar el mesolític a Montserrat.
3: La campanya d'excavació d'aquest juny identifica nivells de sediments entre 6.400 i 11.200 anys d'antiguitat a l'interior de la cavitat. Ho llegim a la premsa del Baix.
2: I Mollà tanca avui, 1 de juliol, els contenidors d'orgànica i rebuig.
3: Aquestes dues fraccions passen a anar amb targeta identificativa.
4: Amb l'objectiu d'incrementar el percentatge de recollida selectiva i reciclatge.
2: Cultura. Barcelona es prepara per acollir una nova edició del Circuit Festival. El festival LGBTIQ i més, que reunirà 60.000 persones de més de 80 països.
3: De l'1 al 9 d'agost, amb més de 50 artistes com ara Anne Louise, Nina Flowers o Brady Prince.
2: Més cultura, Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona.
3: El patronat del museu ha aprovat el nomenament per unanimitat després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional. El patronat ha destacat la solidesa de la seva trajectòria, així com la seva capacitat per liderar i enfortir projectes artístics d'alta complexitat.
2: I dues més de cultura. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado. D'entrada amb Taburete al Festival Nits d'Occident al Palau de Pedralbes, serà a les 10 del vespre. I també teatre, torna a Barcelona, Una noche sin luna, un muntatge sobre Federico García Lorca amb Juan Diego Boto al capdavant. Es pot veure al Teatre Tívoli fins al 26 de juliol, però ja no queden entrades. 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa. Avui la paraula més repetida és regularització. El diari Ara titula que el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i escriu que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem. També en portada el cas Andic. És la gran foto de portada del diari del grup Godó i veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant unes escales. Al peu de foto hi diu la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. L'Ara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la i el periòdico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic. Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. La Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde i Isabel Pantoja. I el periòdico entrevista el president de Castella i Lleó, Emiliano García Page, que diu el PSOE té més de 120 imputats. No som responsables de res. I per acabar, el País titula que el mes de juny s'ha acabat amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
12: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
13: el 12, el 19, el 34, el 44 i el 50, i els sols, el 3 i el 8.
12: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
0: Com estàs? Bon dia.
16: Bon dia.
0: A les històries del Mundial, avui el partit entre les dues Alemanyes.
16: Mundial d'Alemanya 1974, en plena Guerra Freda, arriba la bomba al sorteig. Alemanya Occidental contra Alemanya Oriental a la fase de grups. Un partit per representar la lluita entre el capitalisme i el comunisme. Una banda, Alemanya Occidental, plena d'estrelles, Franz Beckenbauer, Gerd Müller... L'Oriental no té grans noms, però sí l'obsessió comunista per l'esport com a propaganda que fa que estiguin molt preparats. Després de les dues primeres jornades, totes dues seleccions ja estaven classificades, però el 22 de juny a Hamburg es jugarien la primera plaça del grup.
0: Quin era el clima, Maiol?
16: Doncs bastant cordial dins sí. El que és la Guerra Freda. Els dos països es reconeixien prèviament, entre els jugadors hi regnava la camaraderia, però políticament tothom ho volia aprofitar. Alemanya Oriental va enviar 1.500 persones a veure el partit. Totes seleccionades prèviament, amb els antecedents revisats, fidelitat al règim, situació familiar i, per si de cas, amb agents de l'Stasi entre la tripulació. Futbolísticament, el partit tenia una paradoxa. Qui guanyava aniria a un grup en Brasil, als Països Baixos i l'Argentina, i qui perdia en Polònia, Suècia i Iugoslàvia. Va ser més aviat fluix i defensiu, sense gaire direcció, fins que al minut 77...
25: Spavassa. Poncho!
16: Va cercar-se una pilota a l'àrea i fa l'únic gol del partit. El règim ho ven com una victòria del comunisme sobre el capitalisme i Spavasser es converteix en heroi nacional del país. Per cert, per això que va acabar fugint a Alemanya Occidental aprofitant un partit de veterans. En canvi, a l'altra banda de la frontera, la derrota s'assumeix com un fracàs, però més aviat esportiu, en una selecció que aspirava a guanyar. I va servir d'alguna cosa.
26: It's all over! West Germany has won the World Cup!
16: Perquè l'Alemanya de Beckenbauer acaba guanyant el Mundial derrotant a la final la mítica Holanda de Johan Cruyff, més recordada, per cert, que aquella Alemanya.
0: Sí.
16: En canvi, tot i l'èxtasi de la victòria en la fase de grup, els orientals cauen en la segona fase del torneig. Amb els anys, el relat ha quedat com que les dues seleccions van guanyar, una en la batalla ideològica i l'altra en la futbolística.
0: Gràcies, Maiol.
27: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Mario Serra.
28: Ahir, la xifra que germana els gats i les gotes era 4. Avui dimecres, el primer Enigmàrius de juliol, sense punts però amb premi, fa la xifra que desterota les parelles en no res, de 4 lletres. La xifra que desterota les parelles en no res, 4 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells. Avui el monòleg del Marc Giró, el seu programa Cara al Show.
9: La fidelitat a un mateix, passi el que passi, malgrat tot, i sense fer mal. Això va ser el que vaig pensar a nit, veient el monòleg de Marc Giró al seu programa a la Sexta, on una vegada més vaig ser en defensa del català i dels catalans i de totes les llengües cooficials, front a les crítiques espanyolistes de sempre i utilitzant aquesta barreja d'ironia i seny tan difícil d'armar a televisió. Estic segura de que li va molestar a moltíssima, moltíssima gent.
0: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la regularització d'immigrants, el Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Molt lluny.
15: La pel·lícula de Gerard Toms la protagonitza un aficionat de l'Espanyol que després d'un partit de Copa de la UEFA decideix quedar-se a viure a Utrecht, als Països Baixos. Allà ha de sobreviure sense saber idiomes, sense diners i, per tant, compartint el dia a dia amb molts immigrants africans. Ofereix una perspectiva molt interessant sobre què significa trobar el teu lloc al món, com pots recórrer el camí per incrementar la confiança en tu mateix i així també estimar millor els altres. El protagonista és Mario Casas, que demostra que és molt millor actor del que molts pensen. De fet, es va endur el Gaudí per aquest paper. Molt lluny. Es pot veure a Movistar Plus i a Filmin.
17: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
18: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria, un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
19: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
20: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
21: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parclic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
22: Troba el teu lloc amb Parclic.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Dos quarts i... em fa dos minuts per dos quarts i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
2: Bon dia al Barça femení.
3: Felicitats al Barça femení, però vamos, no es pot anar així per el món.
4: La Mireia Caldentell.
2: L'equip femení del Barça, flamant campió d'Europa, de Lliga i de tot en general, és protagonista del dia perquè una altra de les seves jugadores importants ha anunciat que se'n va del club, Salma Parayuelo.
1: I recordem que la temporada que ve tampoc no seran a l'equip ni Alexia Putellas, ni Mapi León, ni Ona Batlle.
5: Tiene que ser yo un poco preocupada por esto que pasa.
1: Home, Carolina Graham Hansen, com estàs? Bon dia.
5: ¿Por qué todas he sido de Barça?
1: ¿Qué? Crec que pregunta per què se'n van totes del Barça.
2: Ah, hosti, doncs no ho sé, això se li hauria de preguntar a algú del club. M'imagino que deu ser una qüestió de diners.
5: Ah, no, pero soy preocupada porque es ir a toro, pero no vienes nada aquí, entonces digo, pensos

0: Avui la immigració continua centrant bona part dels debats a la política espanyola. D'una banda, el Tribunal Suprem estudia si porta la justícia europea al procés de regularització de persones migrants en sospitar que pot xocar amb el dret comunitari. Això d'una banda. De l'altra, el Partit Popular i Vox continuen carregant contra el govern espanyol per, suposadament, inflar el cens electoral amb la llei de nets que permet votar els descendents dels exiliats que no viuen a Espanya. De fet, Vox ha demanat directament que no es deixi votar per correu des de l'estranger. Però és que, a més, la immigració també ha fet encallar la investidura a Andalusia.
1: 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56. A no haberse obtenido la mayoría absoluta requerida por el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, debe entenderse que esta Cámara no ha otorgado su confianza al candidato en esta primera votación.
0: Demà dijous, Moreno Bonilla se sotmetrà a una segona votació després que, com sentíem, no superés la primera. Si també fracassa la votació de demà, arrencarà un compte enrere de 2 mesos abans que s'hagin de repetir eleccions. I també analitzarem avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, les primeres declaracions de testimonis del cas Andic. Així sortia del jutjat de Martorell la terapeuta de pare i fill. Va respondre les preguntes de totes les parts durant 2 hores i 40 minuts i, en contra del que s'havia especulat, ara mateix continua constant com a testimoni. En parlarem una mica abans de les 9 amb la Maica Navarro. Recordem que d'aquesta part terapeuta hi ha informes policials que apunten que hauria pogut tenir una influència en la mort del fundador de Manco. I pel que fa als esports, Montserraia...
2: Mèxic, França i Noruega ja són els 8ens de final del Mundial. L'últim ha estat Mèxic, que ha superat l'Equador 2-0, Noruega 1, Costa d'Ivori 2, Noruega 2, Costa d'Ivori 1 i França 3, Suècia 0. Avui al Mundial a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. I el Barça, Ansu traspassat al Mònaco i la Minya amb el BV que arribi, Julián Álvarez.
0: En el temps, comencem el juliol amb el retorn de la tramuntana i el mestral que ja bufa els dos extrems del país. Tomàs Molina, bon dia.
3: Molt bon dia, doncs sí, a Portbou està fent 53 km per hora, Tortosa al Mestral 51 km per hora. Avui, atenció a aquest risc d'incendis, que és molt alt en tota la zona de l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, amb la presència de vent i també amb les altes temperatures. Avui, en un dia de sol en conjunt a tot Catalunya, potser amb alguns ruixats que mitja tarda poden afectar sobretot algunes zones del Vallès i al vespre nit poden afectar també l'interior de les comarques gironines. Temperatures avui que les més altes arribaran als 35-36 a les Terres de l'Ebre.
0: I la mobilitat. Tenim afectacions a l'R11 i a l'RG1 per un altre robatori de cable. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, a retards d'uns 20 minuts a les línies R11 i RG1 de Renfe a causa d'un robatori de cable de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà. De moment, Adif no té una previsió sobre quan podrà solucionar aquesta incidència. I avui també hi ha retards en l'alta velocitat. L'AVE, que havia de sortir a 6:45 del matí de Barcelona Sants cap a Madrid, està previst que ho faci amb una hora de retard d'aquí a pocs minuts. I l'AVE, que va de Figueres a Madrid, circula amb un endarreriment de 15 minuts. D'altra banda, al metro de Barcelona, a la línia 1, la vermella, hi ha hagut una incidència en un tren a l'estació de Fondo, que ara ja s'ha solucionat, però que encara cueja, i les freqüències de pas dels convois poden ser superiors a les habituals.
0: I a les carreteres, atenció, perquè tenim un accident que complica la circulació. L'AP7, Clàudia Serra, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha lentitud amb aturades entre Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud per aquest accident. Ara els vehicles implicats ja s'han retirat al voral. Més enllà d'aquesta incidència, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona, destaca A2 des de Pallejà, la B23, a Molins de Rei, C58 i C33 a Montcada, tot en direcció Barcelona. I carregades també les rondes, aquesta hora ja, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Esther Vera, Gemma Calvet i Nacho Corredor. 2:45 d'avui, obrim la redacció del matí per començar a repassar la premsa, vaja. I comencem, com sempre, amb les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui els diaris hi destaquen les opinions sobre el procés de regularització d'immigrants i els dubtes que ha expressat el Suprem.
6: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia... Que...

0: subratlla que el procés de regularització amb més de 1.200.000 peticions ha trencat totes les previsions.
1: Assegura que el govern espanyol ha de prendre nota que cal ser molt escrupolosos amb el dret europeu després que el Suprem hagi plantejat dubtes sobre si la mesura topa amb el pacte d'immigració i asil de la Unió Europea.
0: Per la seva part, l'ARA critica els arguments del Suprem i apunta que es tracta d'una nova maniobra de la justícia per torpedinar les decisions d'un govern espanyol que percep hostil.
1: Afirma que els magistrats fan un triple salt mortal en considerar que, com que la política migratòria europea s'ha anat endurint els últims anys, la mesura trenca la confiança entre els estats perquè té un impacte en el conjunt de la Unió.
0: Per El Mundo, en canvi, els dubtes del Suprem són raonables. Diu que no es tracta de negar els drets ni alimentar discursos xenòfobs, sinó d'assumir que l'espai Schengen, les decisions dels estats, traspassen les seves fronteres.
1: A més, critica que el procés de regularització hagi tirat endavant sense acord amb l'oposició, sense coordinació suficient amb les autonomies i contra la direcció dominant a Europa.
0: Un altre tema destacat avui als articles d'opinió són les acusacions de PP i Vox al govern espanyol de voler alterar el cens electoral amb la llei de nets, que permet, recordem, obtenir la nacionalitat a fills i nets d'espanyols nascuts a l'estranger.
1: Els editorials de La Vanguardia i El País coincideixen a assenyalar que fer aquestes acusacions és una greu irresponsabilitat.
0: El País hi afegeix que la competició entre les dretes per sembrar dubtes sobre el sistema electoral beneficia els més extremistes.
2: Doncs continuem el repàs a la premsa. Volem saber què hi ha trobat avui l'escriptor Pons Pons.
3: Enmig d'un panorama informatiu penós i depriment, les bones notícies no són una manera d'ignorar els problemes, sinó de recordar que hi ha gent que treballa per a resoldre'ls. La vacunació contra el virus del papiloma humà està eliminant la malaltia i hi ha projectes científics, socials i mediambientals que demostren que el progrés existeix i encara que no ocupin les portades de la premsa, convida en l'optimisme. El futur depèn de nosaltres. També hi ha bones notícies i el que hem de fer és valorar-les i el que no hem de perdre mai és l'esperança.
4: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
7: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
8: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
9: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
8: A més, té un 98% de carn.
9: És natural que es noti, oi?
8: Doncs sí, natural.
10: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
11: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Vinga, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Un altre efecte de la calor.
15: La Torre Eiffel és més alta, concretament 10 centímetres més. És una variació que també passa a l'hivern perquè reaccionen les temperatures extremes. És un fenomen que ha provocat la física. Com tots els metalls, el ferro forjat respon a la calor i creix a l'estiu i es contrau a l'hivern, ho recull el Clarín.
2: La pregunta que es fan els clients al Bon Preu.
16: Què ha passat perquè els prestatges estiguin mig buits? Doncs bé, aquests últims dies diversos clients de Bon Preu i Esclat s'han trobat amb dificultats per trobar algú d'un producte habitual i ho han traslladat a les xarxes. Doncs bé, llegim a VilaWeb que ha estat una incidència tècnica en el seu sistema logístic de proveïment i que ja s'està començant a recuperar la normalitat.
2: Per què és notícia Tossa de Mar?
15: Doncs pel risc d'ensorrament d'una de les torres de la muralla. Ho llegim al Diari de Girona, que explica que això ha obligat a tancar les terrasses del voltant. Es tracta de la torre de Ses Hores. L'alcalde admet que el deteriorament és més greu del que s'esperaven i ara estudien com assegurar-la.
2: Aquí han enredat.
16: A un poble de les comarques de Castelló, en concret, Cortes d'Arenós, ha denunciat que li han canviat una pintura renaixentista de l'església per una fotocòpia sense avisar. Per casualitat, se n'han adonat 7 anys després. Va ser una turista experta en art que va descobrir la falsificació a un grup de veïns. Després d'investigar, van descobrir que el bisbat s'havia endut l'obra original. Ho argumenten per poder fer estudis històrics artístics i determinar l'origen del retaule. Ho veiem a Castelló en el dia.
2: I si sou dels que us piquen els mosquits, alerta, perquè això us interessa.
15: Una investigació de la Universitat de Washington que publica la revista Nature alerta que alguns colors són especialment atractius per aquest insecte. Han comprovat que els colors vermell, taronja, negre i cian atrauen especialment els mosquits, sobretot quan detecten el diòxid de carboni que les persones expulsem en respirar. Ho recull el Nació.
2: I què fa Neymar entre partit i partit del Mundial?
16: Doncs anar de compres, però no de compres qualsevol. El futbolista brasiler és notícia perquè s'ha comprat un rellotge $1 milió. D'aquesta manera amplia la seva exclusiva col·lecció de rellotges per si us interessa de la boutique Jacob&Co, una de les marques més prestigioses del món. Veiem a La Vanguardia.
2: I ara mateix falten 4 minuts per començar, 4 minuts per arribar a 3:15. Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Maiol Roger i Lara Garcia.
17: A la premsa econòmica, el mercat ha passat del no hi ha petroli al ja no hi cap més cru en tan sols una setmana, ho llegim a l'Economista. El diari explica que les refineries d'Àsia van comprar tant petroli durant les pitjors setmanes del conflicte a l'Orient Mitjà que ara tenen els tancs a petar. Fins i tot estan rebutjant el petroli que arriba d'Hormuz, motiu pel qual alguns vaixells han de travessar l'oceà cap als Estats Units per trobar una altre destí. Cinco Dies assegura que el bitcoin està en depressió profunda, ha firmat el seu pitjor mes des del col·lapse de les criptomonedes el 2022 i, segons el mitjà, el sentiment inversor s'ha estat deteriorant. I l'ONU Economia avisa que l'aeroport del Prat preveu batre rècords en el trànsit aeri aquest estiu. Espera rebre prop de 12 milions de passatgers entre juliol i agost.
2: I a la premsa internacional, la premsa nord-americana obre amb la declaració financera de Donald Trump aquests 2.000 milions de dòlars que ha guanyat des que és president. El New York Times explica que la falera de Trump per fer diners sense evitar els conflictes d'interès no té precedents a la història. La tradició que els familiars dels presidents tinguin negocis és antiga, parla des de l'emissora de ràdio que tenia la dona de Lyndon Johnson fins als negocis del fill de Biden a Ucraïna, però ningú com Trump s'ha enriquit gràcies a les seves pròpies decisions. Al Financial Times llegim que, a part de les criptomonedes, els altres negocis que han enriquit el president són els productes llicenciats amb la seva marca. 4,7 milions en rellotges, $208,486 per la Bíblia comercialitzada amb el cantant Lee Green Boot i $67,000 per la venda de bambes i perfums. I sobre Venezuela, a El Nacional expliquen en portada que el dolor per les víctimes se suma a la indignació per la gestió del règim. I a la premsa esportiva, Montserraia.
18: Un adeu definitiu. Però yo la voy a conseguir. Lluny de saber si triomfarà com a cantant amb aquest nou disc que ha publicat recentment en Sofati, acaba de dir adeu al Barça. El periòdico ho titula com l'adeu a l'hereu del 10 de Messi i parla d'estrellat truncat del... Perdó.
2: Ui. Això és l'aire condicionat.
18: I aquestes matinades la veu no està acostumada. Doncs això, parlen d'estrellat truncat del golejador més jove de la història del Barça. Això sí, l'Esport recull que el traspàs d'Ansu al Mònaco li reportarà a Barça 11 milions d'euros i un 20% d'una futura venda del jugador. A més, s'alliberen 14 milions d'euros de fitxa del jugador que encara tenia un any de contracte amb el Barça. Tot plegat serà clau, diuen al diari, per aconseguir aquell 1 per 1 que cada estiu proclamem com a desitjat pel Barça per poder fitxar. Encara al Barça, el Mundo Deportivo parla de Laporta 3.0. Avui comença el tercer mandat de Joan Laporta com a president blaugrana amb un acte a les 12 al migdia a l'Auditori del Camp Nou. I destaquen els reptes que té Laporta al davant. Tornar a guanyar la Champions, acabar el Camp Nou i construir el Palau i, entre d'altres, fer més competitiva la secció de bàsquet. L'Esportiu titula un tot teu amb una foto del relleu de Rafa Juste, que ha estat els últims quasi 5 mesos com a president interí cap a Laporta. Macarrons!
2: I a la premsa del cor, Julia Janeiro, la filla de Jesulín de Ubrique, Pineda.
19: Julia Janeiro, filla de Jesulín de Ubrique, Curro Pipí i Maria José Campanario, ha anunciat que amb només 23 anys s'ha convertit en propietària d'una vivenda. La futura superestrella ha compartit la notícia a Instagram des de la notaria, on ha signat la compra acompanyada del seu pare. Un exemple inspirador per la gent jove que amb esforç i tenacitat poden aconseguir els seus objectius. En el cas de Jus Janeiro, l'esforç i la tenacitat que ha posat en convèncer a Jesulín que deixi anar la mosca, esclar. Des d'aquí, l'enhorabona a Jesulín de Ubrique, Curro Pipí, que no echava un capote des de feia molt de temps.
2: Canalies, qui fa anys avui?
20: Anem, avui felicitem l'actor català Jordi Mollà.
2: Jordi Mollà, 54.
20: 58. Sí. També fa anys l'actriu Verónica Sánchez.
2: 42.
20: Sembla més jove del que sí, és, perquè avui en fa 49.
2: Mira.
20: També la mítica Pamela Anderson.
2: Pamela Anderson, 62.
20: Una mica més jove, 59. Sí. Som un any més, Missy Elliott, meravellosa.
2: Sí, 34.
20: Doncs ara no m'ho he apuntat aquí, ara m'ho he deixat.
2: Sara Llobet, quants anys fa Missy Elliott, si no et sap greu? Mentre mirem... Qui...
20: No, és que estic al
2: panel, és que, pràcticament clar,
20: ja això. Però sí que et diré que fa anys Cristina Cifuentes.
2: Cristina Cifuentes, i les cremes aquelles, 60.
20: 62.
2: Mira.
20: I acabem amb l'exatleta Carl Lewis.
2: Home, Carl Lewis, no sé, granadet. 72.
20: Doncs mira, 65.
2: 65.
20: Tenim Missy Elliott.
2: 55 anys, Missy Elliott.
20: Molt bé, Freddy, sí, 55.
2: Jo n'hi havia fotut 30, sí, imagina't. El santoral.
20: Avui és Sant Aaron, germà de Moisès, com que s'explicava amb més facilitat que el seu germà. De fet, diuen que Moisès tartamudejava. Va ser l'encarregat de dirigir-se al faraó per demanar-li que deixés sortir el poble de Déu de la terra d'Egipte. Alerta, diuen que va morir als 123 anys.
2: Caram.
20: I el més rellevant és que els seus fills grans van morir cremats pel foc diví després d'haver transgredit les estrictes lleis del sacerdoci. A Catalunya hi ha 5.207 persones que es diuen Aaron.
2: I tanquem el repàs a la premsa amb el quios vintage i l'Albert Om.
21: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
22: 1 de juliol de 1996. Atenció a la promesa que feia Renfe. A partir del novembre de 1996, la companyia es comprometia a fer el trajecte Barcelona-València en només 2 hores i 15 minuts, gràcies a uns trens que podrien circular a 220 km per hora. Han passat 30 anys i el viatge continua durant gairebé 3 hores i mitja. Catalunya Ràdio va anunciar ara fa 30 anys que el matí d'Antoni Bassa s'allargaria una hora a partir de la temporada 96-97. Basses cobrirà la franja de 8 a 12 i no de 9 a 12, com fins aquell moment. El programa sacrificat és l'informatiu Hora Punta, de Josep Puigbó, que s'emetia de 8 a 9 del matí. I acabo amb una mort ara fa 30 anys que va sacsejar el món del teatre. Van trobar morta a casa seva al barri de Gràcia l'actriu Marta Oller, després de precipitar-se per un pati interior. Oller tenia 21 anys, interpretava la Bar al Festival Grec d'aquell any i s'havia fet popular a TV3 amb el paper de Farners a Secrets de Família.
2: Avui és 1 de juliol, 182è dia del calendari. Falten 18 dies per la final del Mundial, 3 per la sortida del Tour de Barcelona, 2 pel final de temporada del matí de Catalunya Ràdio, i així sona el dia d'avui.
21: Els sons del matí.
23: El Suprem té dubtes amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les.
24: La immigració ajuda a cobrir esas necessitats laborals, també a sostenir el estat del benestar.
25: És més un debat polític que jurídic.
26: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre, és una qüestió purament interna.
27: El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país.
28: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu, s'ha convertit en una mena de turisme.
29: La jutja volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. Va sortir com a testimoni sense cap imputació.
30: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, en el marc d'una investigació judicialitzada.
2: Aquests són els sons del dia. Anem a les paraules del dia amb el major Roger. Sisme.
31: Divisió o separació, especialment dins una religió establerta. Avui molts diaris parlen d'un nou sisme a l'Església Catòlica per la rebel·lió dels lafabrians, que estan a punt d'ordenar 4 bisbes sense mandat pontifici. S'arrisquen així a l'excomunió automàtica per part del Vaticà.
2: Va, que aquesta és bona.
31: Aptònim. Antropònim que semànticament té relació amb alguna característica física, moral, professional o d'altra mena de la persona o el personatge de ficció a què fa referència, o que ho hem dit tota la vida. El nom fa la cosa. El més habitual de sentir els mitjans és el director de Copernicus, l'organització contra el canvi climàtic que dirigeix el mític Carlo Buontempo.
2: Anfitrió.
31: Persona que té convidats a taula especialment tractant-los amb magnificència. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans no recull anfitrió com el país que organitza una competició, com per exemple Mèxic al Mundial. Veient el partit d'avui en què ha guanyat l'Equador, després que els seus aficionats passessin la nit anterior fent anar la pirotècnia a l'hotel del rival, no es pot dir precisament que els hagi tractat amb magnificència.
2: Tres xifres del dia, Lara García. 5.800.
17: Són les empreses i persones que devien cadascuna més de 600.000 euros a la hisenda espanyola a final d'any passat. Entre els noms, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspar. La quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola ha augmentat.
2: 2.000.
17: Són les llicències d'obra en urbanitzacions inhabitables que ha concedit en l'última dècada la Diputació de Barcelona. Ho avança el periòdico. Les urbanitzacions catalanes acumulen greus problemes de falta de subministrament i serveis. En total, n'hi ha 367 a la província amb dèficits.
2: 1.000 milions de dòlars.
17: Són els ingressos que ha declarat Donald Trump durant l'últim any relacionats amb projectes de criptomonedes. Bona part d'aquests ingressos provenen del World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar. Així consta l'informe financer que el president dels Estats Units presenta cada any davant l'oficina ètica governamental.
2: I les tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem una dona que baixa per unes escales amb ulleres de sol, jaqueta blanca, porta a la mà una bossa també de color blanc, una medalla d'una Mare de Déu penjada al coll. Se la miren des de dalt de l'escala quatre policies, dos Mossos i dos agents de la Guàrdia Civil.
0: És la ja famosa terapeuta dels Andí, que arribant ahir als jutjats de Martorell. Fins a última hora, de fet, hi va haver dubtes de si es presentaria a declarar perquè havia costat localitzar-la, però finalment sí que hi va anar. I va anar tota sola. Va respondre a les preguntes de totes les parts durant més de dues hores i mitja i d'alguna manera devia convèncer la jutgessa perquè, tot i els informes que assenyalaven la seva possible influència en el fill Jonathan, en la mort del pare que s'està investigant, la terapeuta va sortir com va entrar, com a testimoni.
2: A la segona imatge hi veiem un treballador de la neteja de Barcelona, porta l'habitual granota de color verd i groc amb franges reflectants. És en una font de la ciutat amb una masmulla al cap, evidentment, per intentar refrescar-se.
0: De les tantíssimes imatges que ens ha deixat aquest mes de juny tan calorós, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la temperatura mitjana ha estat de 23,2 graus. És el segon mes de juny més calorós des que hi ha registres. El primer va ser el de l'any passat, amb 4 dècimes més. Es calcula que arreu de l'Estat 900 morts d'aquestes últimes setmanes es poden atribuir a les altes temperatures.
2: La tercera imatge ens arriba des de Tarragona i veiem una porta mig oberta en el que sembla un polígon industrial i a dins un gran nombre de caixes de cartró amb inscripcions fetes a mà. Tarragona, Manel Sastre, què hi ha dins d'aquestes caixes i per què se n'acumulen tantes?
1: Doncs hi ha des de roba fins a aliments, passant per mantes, medicaments, aigua o material mèdic de primera necessitat. Les estan acumulant en una nau industrial del polígon Francolí de Tarragona. Venen dels diferents punts de recollida que la comunitat veneçolana del Camp de Tarragona ha anat repartint per alguns municipis per poder donar d'aquesta manera un cop de mà als seus compatriotes afectats pel terratrèmol. En un racó de la foto també hi ha un home que està agafant dues d'aquestes caixes per carregar-les en un camió que les portarà a l'aeroport de Barcelona des d'on viatjaran cap a Venezuela.
21: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: I atenció a aquest titular que circula. Posar-se vaselina al melic durant la nit millora la digestió i la qualitat de la son. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia explica que posar-se vaselina al melic mentre dormim aconsegueix activar una glàndula que es troba darrere del melic i que activa un punt energètic anomenat patxoti. Aquest punt connecta més de 70.000 connexions nervioses del nostre cos, diu la notícia, i ajuda a millorar la digestió i la qualitat de la son, entre d'altres beneficis. La notícia ho explica en un vídeo. El doctor Alonso Martínez, metge dedicat a l'educació i prevenció en salut, l'escoltem.
4: Vaselina en el ombligo. Esto pasa de noche. Imagine por un momento esta escena. Es de noche, su casa está tranquila, todos
3: diu
4: duermen.
3: Diu el doctor en el vídeo que la pell de l'interior del melic és més prima i porosa i que posar-hi oli o vaselina és una tradició ancestral que ajuda a millorar l'equilibri intern del cos.
2: I això és real o és fals?
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: El transport marítim continua sent un dels motors del comerç internacional. N'és una prova l'increment del tràfic de mercaderies al port de Barcelona, que ja supera els 30 milions de tones acumulades aquest any. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en dret marítim. És una formació especialitzada orientada a preparar professionals per afrontar els reptes jurídics i empresarials vinculats al negoci del transport marítim.
5: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
3: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que posar-se vaselina al melic durant la nit millora la digestió i la qualitat de la son és una notícia falsa. No existeix el suposat punt peixoti ni la glàndula que connecta amb més de 70.000 connexions nervioses del cos. Tampoc és real el doctor Alonso Martínez que escoltàvem, ni el vídeo on explica les virtuts o suposades virtuts de posar-se vaselina al melic. Tant el metge com el vídeo que hem escoltat han estat creats amb intel·ligència artificial.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: 5 minuts i les 8. El Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants.
7: Pedro Sánchez vaticina que Espanya estaria en risc de col·lapse en poques dècades sense l'aportació dels migrants als diferents sectors productius.
8: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
7: El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració.
2: A Venezuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
9: Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades.
2: I aquí la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic demana que es clonin els telèfons de la seva parella i dels dos excursionistes que van trobar el fill Jonathan després de la caiguda del pare.
7: En paral·lel, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ahir al matí defensava la investigació sobre el cas en resposta a les crítiques cap a la policia catalana del director de Método 3, Francisco Marco, també en aquest programa.
10: Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
2: La temperatura del mar al juny torna a registrar un rècord.
9: El 21 de juny la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus, ho alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus.
2: I a partir d'avui la Unió Europea comença a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
7: Són, per exemple, les compres que es fan a plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress.
2: El Poliorama estrena la truita dins del Festival Grec.
9: És un text del francès Baptiste Amam que dirigeix Ferran Uzet i reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. El repartiment l'encapçalen Emma Vilarassau i Jordi Buixaderas.
2: I el Mundial de Futbol?
7: Mèxic ja és als vuitens de final després de superar l'Equador per 2-0. També França, que es referma com a favorita després d'un 3-0 contra Suècia. Avui a les 6 de la tarda, Anglaterra-Congo. I a les 10 del vespre, Bèlgica-Senegal.
11: I pel que fa al temps d'avui, un dia un altre cop assolellat en aquest inici del mes de juliol, però amb alguns ruixats que aquesta tarda poden afectar alguns punts del Vallès, la Selva, fins i tot al vespre nit, en algunes àrees de l'interior de les comarques gironines. Torna la tramuntana, amb vent que bufarà de nord a l'Empordà i de Mestral a les Terres de l'Ebre, que anirà guanyant intensitat, i això ens fa parlar de l'augment del risc d'incendis, que és molt alt a la bona part del país, molt alt a la zona de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, molta precaució amb qualsevol cosa que pugui iniciar un foc.
2: Tenim retencions habituals a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia, sí. Direcció Barcelona destaca la 2 des de Pallejà, B23 a Molins de Rei i Esplugues, C58 i C33 a Montcada i B20 a Santa Coloma. A la C58 hi ha cua també a Montcada, direcció Sabadell. A les rondes, densitat en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat, i encara retencions a la P7 entre Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud per un accident ja retirat.
2: I també tenim retards destacables a l'R1, l'R11 i l'RG U per de Rodalies, Maria Fernández Noguera.
13: A l'R1, la línia del Maresme, hi ha retards de mitja hora o més a causa d'una avaria en un tren a l'estació del Masnou. A les línies R11 i RGU, també demores de mitja hora a causa d'un robatori de cable de coure que hi ha hagut entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà.
15: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia!
16: Escolta'm, recordar una cosa importantíssima als oients, Freddy, que poden començar a enviar WhatsApps al 636-360-609 ja per demanar-nos cançons de cara a la temporada que ve, eh?
2: Ah, perfecte. Ara. També a l'estiu farem una cosa, però encara no puc explicar. Ja explicaré.
16: Molt bé, amb el Manu?
2: Sí. No, home, no. Manu fa vacances, em sembla.
16: Bueno, Manu de vacances. Paga-li el doble i el tens aquí, eh?
2: Aquest és el problema.
16: No he trucat en David, en aquest cas.
2: David.
16: He trucat en David. Que és tard i vol ploure.
2: Vinga.
18: David.
2: Per què el truquem, el David?
16: És el seu aniversari.
2: Vamos allà.
16: Fa 30 anys.
18: 30 anys, eh?
19: Mm. Hola.
16: Hola, David, què tal?
19: Què tal?
16: Com estàs?
19: Bon dia.
16: Va bé, tot, la vida?
19: Tot bé.
16: Et veig una mica seriot. David, et truquem del matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara.
16: T'acabes de despertar. Doncs per molts anys, feliços 30, de part dels teus pares, en Daniel i la Lola, que et volen dedicar la rumba de Torelló. Vinga.

0: acaba pagant.
1: David, per molts anys, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Un abraçat. Chiripipi, ara!
2: Chiripipi.
1: Adéu, Manu, adéu, que el dia, fins demà. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Què tal? Molt bon dia. Primer dia del mes de juliol, l'estiu que es va accelerant i això implica, doncs, que l'actualitat de moment no afluixa, tot i que el que passava anys enrere, aquestes actualitats polítiques de les últimes hores continuen igual d'intenses que eren fa una setmana o en fa dues. Avui, la immigració continua sent el tema central de debat, d'atacs, de retrets, de contraatacs i contrarretrets, molt especialment a la política espanyola. Avui tenim ple al Parlament de Catalunya, també n'estarem pendents, perquè això serà un dia abans que es votin els pressupostos o que es debati i es votin els pressupostos de la Generalitat, però, evidentment, si parlem d'estiu, si parlem de l'1 de juliol, el tema continua sent la calor. En aquestes últimes hores, avui ho explicarem, se'ns ha constatat que deixem enrere un mes, el juny, amb especial intensitat pel que fa a les altes temperatures. 7 de cada 10 estacions que té el Servei Meteorològic de Catalunya, 7 de cada 10 han registrat alguna nit tropical. Això feia més de 20 anys que no passava. I de les últimes hores, també aquesta nit, hem sabut que hem arrencat l'estiu amb l'aigua del mar més calenta que mai, fregant els 21 graus de mitjana, segons el Servei del Canvi Climàtic Europeu, Copernicus. Això ho explicarem de seguida, però pel que fa al dia d'avui, com el tindrem? Tomàs Molina, què ens expliques? Bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs avui comencen canvis perquè entra tramuntana, una tramuntana que ja bufa per sobre dels 50 km per hora, l'Empordà i el Mestral també de les Terres de l'Ebre. Això portarà aire una miqueta més fresquet, que avui farà que la temperatura quedi una miqueta més baixa, amb un dia de sol, alguns ruixats aquesta tarda cap al Vallès, també cap a la Selva, i al vespre nit, també a l'interior de les comarques gironines. Un dia amb temperatures que les més altes arribaran als 35-36 a les Terres de l'Ebre i tornar a marcar aquesta presència de la tramuntana, que vol dir risc d'incendis. Molta precaució avui amb el tema d'incendis forestals.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fins ara. Important el que deia el Tomàs, aquest risc d'incendis, altes temperatures amb tramuntana en algunes zones del país. El risc d'incendis ja fa dies que se'ns adverteix que molt especialment en algunes zones de Catalunya és alt o molt alt. Per tant, com deia el Tomàs, molta, molta prudència. La calor marcarà avui també part de l'agenda política. Hi ha ple al Parlament de Catalunya, on demà hi comença el debat de pressupostos, però avui tenim ple ordinari. Això vol dir, per exemple, sessió de control. I també vol dir mocions que presenten els partits polítics. N'hi ha una dels comuns amb mesures per esmorteir els efectes de les altes temperatures, justament. Per això dèiem que la calor d'alguna manera també apareixerà al debat polític d'avui. De tota manera, sense cap mena de dubte, el tema, com a mínim a Madrid, com a mínim en algunes declaracions, el tema central és un altre.
2: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es producir la expulsión de los países. Porque está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea.
0: Així posava Alberto Núñez Feijóo, així posava veu, dèiem, els dubtes que el seu partit i també Vox estan alimentant sobre el procés de regularització d'immigrants, o una altra història que ja en parlàvem ahir, que és aquesta anomenada Llei de Nets. És la llei que preveu donar la nacionalitat espanyola als fills i nets dels exiliats o perseguits durant la Guerra Civil. Una cosa no té res a veure amb l'altra. Una cosa no està gens relacionada. Però des del PP i molt especialment des de Vox volen donar la idea que el PSOE, amb aquestes mesures, es vol assegurar nous votants, perquè en lloc no està escrit que aquestes persones, en cas que acabin votant el PSOE. Però vaja, en aquesta línia, també sense que tingui res a veure, l'extrema dreta hi ha afegit un punt més que és un dels punts destacats del dia. Anem a Madrid en directe. Tània Tapia, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Perquè ara Tània, Vox planteja que no es permeti votar per correu als espanyols que viuen a l'estranger, directament.
3: Sí, ja ha presentat un escrit davant de la Junta Electoral Central amb aquesta proposta que llencen enmig, ja ho deies, d'aquesta lluita entre les dretes per estendre dubtes i parlar d'alteració del cens o d'enginyeria electoral del PSOE. Els d'Abascal, què demanen? Doncs que els espanyols que viuen fora i que estan inscrits al cens, són més de 2 milions, no puguin votar per correu perquè denuncien el procés no té garanties perquè en alguns països no s'han d'identificar en el moment de votar. Ho deia José María Figaredo, diputat de Vox.
4: Para el voto en el extranjero esto no se exige. No se exige la identificación para recibir los votos y tampoco se exige la identificación para depositar en correos el voto.
3: I, per tant, aposten perquè només es pugui votar als consulats de manera presencial, un fet que dificultaria la participació dels votants perquè molts haurien de desplaçar-se quilòmetres i quilòmetres.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Tenim, per tant, aquesta mesura o aquesta proposta, vaja, de Vox. Tenim les crítiques que comparteix Vox amb el PP en aquesta Llei de Nets, tot i que és important dir que en el programa electoral del Partit Popular es parlava de la Llei de Nets a favor. Es parlava de donar suport a una mesura així. En fi, tenim això. I després tenim els retrets a la regularització extraordinària d'immigrants grans anys que ha impulsat el govern espanyol, el govern de Pedro Sánchez. Si us recordeu, comunitats governades pel Partit Popular van portar aquest tema als tribunals. I ara el Suprem, com a resposta a això, el que diu és: estudiem traslladar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per què? Doncs perquè es considera que podria aquesta regularització entrar en conflicte amb el dret comunitari. Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
3: L'alt tribunal ha fet aquest pas després que el govern de l'Aragó i la Generalitat Valenciana hagin presentat un recurs contra el decret de regularització del govern espanyol. El Suprem té dubtes sobre l'encaix d'aquest procés amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. Una regularització que Pedro Sánchez defensa per raons humanitàries, econòmiques i demogràfiques.
5: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
3: La Moncloa insisteix que la norma és compatible amb el dret europeu, descarta que les mesures cautelars, si s'adopten, afectin els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal i recorda que els permisos concedits només tenen validesa a Espanya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Insistim que, com deia l'Àngels, el Suprem sospita o considera que aquesta regularització massiva de persones migrants podria xocar amb el dret comunitari, però ens hem volgut mirar una miqueta per veure què és exactament el que li grinyola al Tribunal Suprem. Pol Froda, com estàs tu? Bon dia.
6: Bon dia, bona hora.
0: Dèiem que el Suprem creu que la regularització pot xocar amb el dret comunitari i, per exemple, el que planteja és si el pacte migratori europeu que es va firmar el 2024, amb aquest pacte, un estat pot tramitar pel seu compte una mesura com aquesta.
6: El Suprem també planteja que Europa permet els permisos temporals, però els migrants que hagin demanat protecció internacional, i aquest no és el cas. El Tribunal també cita el concepte de principi de cooperació lleial i, bàsicament, qüestiona que un govern de la Unió Europea pugui tirar pel dret i aprovar una mesura com aquesta sense abans ni avisar ni coordinar-se amb els altres estats membres.
0: De fet, és cert que alguns governs europeus, com per exemple el govern d'Emmanuel Macron, van dir: home, aquesta mesura es pren i ens pot acabar afectant a nosaltres, perquè si Espanya li dona un permís de regularització, aquesta persona pot acabar doncs entrant per la frontera de la Jonquera en territori francès. En qualsevol cas, els experts que ha consultat Catalunya Ràdio sobre aquesta qüestió qüestionen que aquesta idea del Suprem, que aquest recurs del Suprem, tingui gaire recorregut.
6: I avisen que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. Ho diuen la politòloga investigadora de la Pompeu Fabra, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
7: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
8: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia.
6: Per ara, el govern espanyol no sembla gaire inquiet, demana tranquil·litat i defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu.
0: Aquest tipus de missatges que ara hem repassat i que està donant la dreta i l'extrema dreta, per exemple, esperonant aquesta tesi no contrastada del vot en el frau pel correu o la suposada necessitat de frenar ja la immigració regular, aquesta combinació d'aquestes mesures, per exemple, evidentment remet a un gran referent internacional en aquest tipus de declaracions i en aquest tipus de tesis.
9: It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people...
0: És Donald Trump, que ha vist com el Tribunal Suprem a les últimes hores li ha clavat un revés important, tot i que el mateix tribunal, que recordem, té majoria conservadora, l'ha avalat en diverses mesures restrictives en l'immigració, per exemple amb els refugiats haitians. A les últimes hores el Tribunal Suprem ha tombat l'intent del president dels Estats Units d'acabar amb la política vigent des de fa desenes i desenes d'anys que dona automàticament la ciutadania nord-americana, la ciutadania dels Estats Units, a qui neixi amb els Estats Units independentment d'on siguin els seus pares. Washington, Oriol Serra.
10: La decisió del Suprem nord-americà suposa un revés important contra la política migratòria de l'administració Trump. El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país. Concretament, volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants il·legals i també els legals que es trobessin temporalment als Estats Units. Des del seu partit han mirat de justificar Trump posant l'anomenat turisme de part com a exemple. Mike Johnson és el líder republicà al Congrés.
11: S'ha
12: abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
10: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que al voltant d'aquesta qüestió, les últimes hores, també ha estat notícia els serveis secrets alemanys, que en el seu informe han situat l'extrema dreta com l'amenaça més gran per la democràcia. Com l'amenaça més gran per la democràcia, diuen els serveis secrets alemanys de l'extrema dreta. En fi, això això, mentre, encara parlant de la immigració, la gestió, sobretot, de les persones que venen de fora, ha estat notícia també Andalusia.
11: 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56. A no haberse obtenido la mayoría absoluta requerida por el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, debe entenderse que esta Cámara no ha otorgado su confianza al candidato en esta primera votación.
0: De fet, la gestió de la immigració ha estat el principal tema que han callat les negociacions entre el Partit Popular i Vox a Andalusia. Ahir, primera votació, no va sortir la presidència de Juanma Moreno Bonilla. Demà dijous, segona votació, si això no tira endavant, comença a comptar el rellotge per la repetició electoral. Sobre això, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Marta Monforte.
13: Juanma Moreno està atrapat en l'embolic del que advertia ja en campanya electoral. Vox va votar ahir en contra de la investidura del president de la Junta d'Andalusia perquè no ha assumit, com els seus companys de partit, el principi de prioritat nacional, és a dir, els espanyols primers a l'accés a determinats serveis. Tot això, els dos saben que l'escenari d'una repetició electoral no és cap garantia i assumeixen que acabaran pactant, però busquen guanyar el relat. El d'Abascal esforçarà Moreno a acceptar aquesta discriminació als migrants. El de l'Iria Andalús tractar de conservar la fama de gestor moderat encara que siga pactant amb l'ultradeta.
0: I encara en clau política, continua la pressió contra Pedro Sánchez, també interna, perquè avui un dels seus crítics habituals, el president manxec Emiliano García Page, concedeix una entrevista al periòdico.
14: La gran pregunta és: no somos culpables de nada, no somos responsables de nada de lo que está pasando. Todo es una conjura mundial. No hay nada de lo que debamos arrepentirnos.
0: I encara una última cosa de les últimes hores, que segurament encara en parlarem i molt a les pròximes setmanes. El Partit Popular Català discrepa de la direcció estatal de la formació i nega que s'hagi girat full del procés.
6: Aquest cap de setmana, el líder del PP i membres de la direcció, com Miguel Tellado, van afirmar que la situació actual no és la del 2017. Era una manera d'aplanar el terreny per parlar amb Junts de com desallotjar Pedro Sánchez de la Moncloa. Feijóo parlava, literalment, de girar full. I des de Catalunya, el portaveu dels Populars al Parlament, Lorena Roldán, diu que els governs actuals, en referència al PSC, no ho permeten.
15: El procés no ha muerto. Ahora lo lidera el Partido Socialista. Que el separatismo radical no esté en la calle quemando contenedores o asaltando aeropuertos no quiere decir que el procés haya terminado. El separatismo está consiguiendo con el Partido Socialista, tanto en la Moncloa como en la Generalitat, lo que nunca soñó que lograría.
0: Tot això constitueix un dels temes del dia. L'altre és el cas Andic.

0: Han començat ja les primeres declaracions de testimonis i després d'això la jutgessa ha demanat una còpia del telèfon mòbil de la parella de l'empresari i dels excursionistes que es van trobar amb el fill del fundador de Mango minuts després de la caiguda del seu pare. També ahir va declarar la terapeuta, la famosa terapeuta, una compareixença per cert llarga, més de 2 hores i mitja, i tot i les sospites que van poder influir en el comportament de Jonathan Andic, tot i les sospites que ella hauria pogut influir en el comportament de Jonathan Andic i en contra del que s'havia especulat, la terapeuta va sortir del tribunal com hi va entrar, com a testimoni, per tant, sense estar investigada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
1: La jutge volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. La dona va declarar més de 2 hores i mitja i va sortir com a testimoni sense cap imputació. Els missatges entre ella i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill i que ella hauria pressionat perquè l'empresari donés al fill una part de l'herència en vida. Declaració també llarga, més de 2 hores, de la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit que es fes una còpia del seu mòbil a petició de la jutge. També va demanar aquesta còpia als 2 excursionistes que van trobar Jonathan Andic minuts després que el pare caigués muntanya avall. Van declarar que estava en xoc i bloquejat. La magistrada ha demanat a la policia una reconstrucció de la caiguda mortal. Des de Martorell, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Del cas Andic va parlar-ne ahir en aquest programa el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: I es va referir a les crítiques a la investigació dels Mossos que també en aquest programa havia fet uns dies abans Francisco Marco, detectiu privat que col·labora amb la defensa de Jonathan Andic. Això havia dit Marco.
3: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación, que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
2: I aquesta va ser la contundent resposta de Trapero.
4: Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: És el que deia Trapero, en parlarem d'aquí uns minuts avui amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro. Amb ella també parlarem de les paraules de Trapero sobre el repunt de tirotejos.
4: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial, doncs, que en aquest moment doncs, sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: El director de la policia avançava que ell i la consellera Parlon van aprofitar la visita del papa a Barcelona per traslladar per escrit al ministre Marlaska la proposta de la Generalitat per endurir el Codi Penal.
2: Tant per tinença d'armes de foc com per cultiu i tràfic de marihuana. A Espanya aquests càstigs, en comparació amb altres països del nostre entorn, són petits i això d'alguna manera ha tret l'arribada de màfies, cosa que automàticament ha comportat un augment dels incidents amb armes de foc. Aquí, per exemple, si et troben una arma sense permís a sobre, et poden caure entre 1 i 2 anys.
4: Això implica que no entra ningú a presó que porta una arma de foc a sobre, quan difícilment s'explica portar una arma de foc a sobre si no és per fer mal.
2: A França, Itàlia o Alemanya, si et troben al carrer amb una pistola a sobre, les penes poden arribar als 4 o 5 anys.
0: I en el cas de la marihuana, el Codi Penal espanyol considera droga tova i, per tant, el cultiu i tràfic va d'un a 3 anys menys que la cocaïna o l'heroïna.
2: Si darrere hi ha una organització criminal, la pena pot arribar fins als 9 anys, però és que a França o a Itàlia pot arribar als 20 o als 30. Interior també vol endurir les penes per delictes relacionats amb aquestes pràctiques criminals. Per exemple, per ocupacions, per a plantacions o per punxar la llum per a l'electricitat que necessiten per cultivar la marihuana. Aquí, això últim, Espanya pot suposar una sanció de fins a 1 any. Alemanya, 5 cops més.
0: Aquests són els principals temes del dia, juntament amb una notícia que acabem de saber. Un autocar amb passatgers ha xocat amb la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. A la Rambla, Ferran, consta de moment una quinzena de persones ferides. Una quinzena de ferits en aquest xoc d'un autocar a Lleida, a la façana de l'edifici de la Diputació. De seguida n'ampliem els detalls.
5: Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments al litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gem.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
7: Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Marta Viana, Marc Jurado, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I ho dèiem, ho acabem de saber. Un autocar amb passatgers ha xocat amb la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida, la Rambla Ferran. Hi ha una quinzena de persones ferides. De seguida connectarem amb Lleida per conèixer en l'última hora. Però amb aquest xoc de passatgers, amb aquest xoc d'un autocar amb passatgers, amb un edifici, consta, insistim, una quinzena de persones ferides. També és notícia de les últimes hores, en concret d'aquesta nit, un nou rècord de les temperatures globals de l'aigua del mar en aquest mes de juny que hem deixat enrere. És l'alerta que fa el Servei Europeu de Vigilància del Canvi Climàtic, el Servei Copernicus, Maria Costa.
9: Una xifra que està lleugerament per sobre, uns 0,1 graus més de la que es va registrar el 2023 i el 2024. Es tracta d'un nou rècord atiat d'una banda pels efectes del canvi climàtic i d'una altra de l'arribada del fenomen meteorològic del Niño. Carlo Buentempo, director del Servei del Canvi Climàtic Copernicus, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
10: Havent afegit tant gasos a l'efecte hivernacle a l'atmosfera, ara ens trobem amb una temperatura per mitja del planeta més alta i això, quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
9: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No són les úniques dades de les últimes hores. També hem sabut que aquest mes de juny hem tingut la proporció més alta de nits tropicals dels últims 20 anys.
11: Ho confirma les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. En 7 de cada 10 punts de mesura, els termòmetres no han baixat dels 20 graus i en algun moment del mes s'ha enfilat per sobre dels 35. En un 17% d'estacions s'han superat els 40 graus. Una calor que, segons dades provisionals del Ministeri de Sanitat que publica el diari El País, ha provocat la mort d'unes 900 persones a Espanya aquest juny.
0: També és notícia de la nit. L'incendi que ha cremat un magatzem dels laboratoris al Mirall a Sant Andreu de la Barca.
11: Sí, els bombers ja l'han donat per estabilitzat després que hagi cremat uns 200 metres quadrats de la nau on hi havia material corrosiu i oli. No hi ha hagut ferits.
0: Recordem que on sí hi ha hagut ferits és amb aquest xoc d'un autocar amb la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Una quinzena de persones consta que han quedat ferides. Un quart i cinc minuts de nou, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Un dia més hem d'anar a Venezuela. Són els crits dels equips de rescat buscant supervivents sota la runa del terratrèmol, del doble terratrèmol de la setmana passada. De moment, el balanç oficial ja parla de 2.000 víctimes mortals. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
12: Els Estats Units han anunciat un desplegament de quasi 1.000 soldats sobre territori veneçolà en les tasques d'assistència humanitària pels dos terratrèmols. Això quan el govern veneçolà parla d'una ràpida reconstrucció, però a les zones devastades pocs s'animen a confiar massa en aquesta idea. Encara es dura el trauma per l'horror viscut.
13: Que vuelva a temblar, y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
14: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla. Imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ¿sí?
12: La xifra de morts ha pujat fins als 2.000. Des de Caracas, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb aquesta tragèdia, el que també es multipliquen són les mostres de solidaritat, Marta.
15: Demà es farà, per exemple, un concert a la sala Paral·lel 62 de Barcelona amb el grup No Cowboy, liderat pel portuguès Salvador Sobral. N'hem parlat amb ell al matí de Catalunya Ràdio.
16: Va ser molt consensual com que hem de fer alguna cosa, no? Perquè el que sentim tots mirant la pantalla des d'aquí és una gran impotència. I doncs si podem fer alguna cosa pràctic per ajudar, com és fer un concert i engariar diners per ajudar, pues és lo ideal.
15: Per aquest concert hi ha la possibilitat de col·laborar-hi comprant una entrada de fila zero que no dona accés al concert per 16 euros i l'entrada normal costa 19 euros i mig.
0: I ho dèiem, ens consta que hi ha hagut aquest autobús amb passatgers que ha xocat amb la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida a la Rambla Ferran. L'últim balanç parlen de 35 persones ferides, 35, 4 d'elles molt greus. Anem cap a Lleida en directe per saber què ha passat exactament. Estela Busoms, bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs ara mateix us podem dir que la Rambla ha estat totalment tallada, tots els accessos, ens hi estem acostant, però veiem des de la distància, bombers, també, evidentment, doncs, ambulàncies treballant-hi. Aquest primer balanç provisional, diguéssim, serien aquests 35 ferits, com dèiem, i 4 ferits doncs molt greus. Sembla ser això, que el conductor de l'autocar ha perdut el control del vehicle, ha impactat contra bancs i arbres de la Rambla de Ferran i ha acabat xocant contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Anava ple de passatgers, havia sortit de l'estació, que està situada a un extrem de la Rambla, i es dirigia cap al sud del Segrià. Els bombers, això, li han enviat unes 11 dotacions i també hi treballen, doncs, això, un munt de personal d'emergències a la zona encara a aquesta hora.
0: Gràcies, Estela. Qualsevol novetat, micros oberts.
17: Fins ara.
0: Fins ara, Estela Busoms. Insistim, 35 persones ferides, 4 d'elles molt greus en aquest xoc d'un accident contra una façana d'un edifici, l'edifici de la Diputació de Lleida, de fet, aquest mateix matí, per aquest conductor que hauria perdut el control del vehicle poc després d'arrencar. En fi, de seguida tornarem a Lleida, per conèixer l'última hora, però també explica'm aquesta hora que a Girona han detingut 5 persones, en aquest cas acusades d'abusar sexualment de menors a canvi de diners, Laia Claret.
6: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentada almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe amb elles. En aquell moment, els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades amb aquest cas. Un dels detinguts és a la presó i els altres dos estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de la discoteca se l'acusa d'haver agredit les noies a canvi de deixar-les entrar al local. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també, Laia. I encara parlant de tribunals, l'Audiència de Barcelona ha desinflat una miqueta el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel famós retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia.
8: El tribunal els ha retirat la imputació pel delicte contra els drets dels treballadors i ja segur que no entraran a presó. Això sí, la Fiscalia segueix demanant prevaricació que comportaria 12 anys d'inhabilitació.
0: I encara de tribunal, sobre la llei d'amnistia, alerta el que ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el jutge del Constitucional, José María Macías.
18: Podem comptar que a partir de principis de la tardor estarem en posició de poder tirar el tema endavant.
8: El Constitucional està esperant que la justícia europea resolgui el 16 de juliol les qüestions prejudicials que van presentar el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional perquè pot orientar la decisió que prengui el Constitucional. La intenció de Macías és dur el seu esborrany de sentència al segon ple del setembre o a tot estirar l'octubre.
0: I encara alguna cosa més. Irlanda assumeix des d'avui la presidència del Consell de la Unió Europea i ho farà, diu, sense abordar l'oficialitat del català.
19: El govern del país, que era un dels partidaris de l'oficialitat de la llengua a Europa, descarta impulsar-ho perquè no hi ha consens entre els estats. Ho ha explicat l'ambaixadora irlandesa a la CNN.
0: Per cert, que avui també entra en vigor l'acord comercial de la Unió Europea amb els Estats Units. Brussel·les, Bruno Fortea.
20: L'acord, signat l'estiu passat, va servir per evitar una guerra comercial amb els Estats Units, però ha trigat gairebé un any a prendre forma, després de mesos d'entrebancs. El Parlament Europeu s'ha negat a ratificar el pacte diversos cops pel temor que Donald Trump faltés a la seva paraula. Per desbloquejar la situació, el text final conté noves clàusules que permetrien suspendre l'acord si Trump l'incompleix. A la Comissió Europea celebren que, malgrat tot, l'entesa hagi prevalgut, tal com remarcava ahir el portaveu del govern comunitari, Olaf Gill.
21: És una bona notícia per a les relacions transatlàntiques perquè impulsarà el comerç i les inversions i també demostra que la Unió Europea sempre compleix els seus compromisos.
20: Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I també avui la Unió Europea començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
19: Sí, com per exemple les compres a plataformes xineses com Shein o Temu, que fins ara estaven exemptes d'impostos si no arribaven als 150 euros. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte. Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística, aconsella fixar-se que aquesta taxa està inclosa en el preu que paguin els consumidors.
22: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per a duanes.
0: I des d'avui, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, Binance, ja no pot operar a la Unió Europea.
19: La companyia no ha aconseguit a temps la llicència per operar a Europa. Té uns 600.000 usuaris a Espanya que de moment només podran consultar el seu saldo.
0: I el que s'ha forrat en criptomonedes és Donald Trump. Ha guanyat 1.000 milions d'dòlars l'últim any.
19: Sí, així consta a l'informe financer anual que el president dels Estats Units ha de presentar. La majoria dels ingressos provenen del World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar, i del token digital Trump. El president també s'ha enriquit gràcies a productes llicenciats com com rellotges, perfum o la venda de bíblies.
0: I a Espanya, Hisenda ha actualitzat la llista de morosos amb noms com Joan Gaspart, Isabel Pantoja o Bertín Osborne.
9: En total, són més de 5.800 empreses i persones que deuen més de 600.000 euros a l'agència tributària. A la llista també hi apareix l'exfutbolista Arda Turán, l'exàrbitre José María Enríquez Negreira o l'exbanquer Mario Conde. A l'agència tributària de Catalunya, el rànquing de morosos el continuen capçalant Josep Faragdi, un empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros.
0: Unes dades que contrasten amb la que dona avui La Vanguardia. El 12% de les famílies espanyoles tenen problemes per menjar.
9: Són les dades de l'informe FOESA que elabora Càritas. Aquest 12% correspon a les persones que no saben si aquell dia podran menjar. Els autors també alerten que quasi 3 milions de persones se salten àpats i 700.000 persones no s'alimenten durant dies.
0: I avui el Confidencial explica que el govern espanyol veta Palantir en els contractes públics.
9: La Moncloa envia indicacions a empreses controlades per la SEPI, com Telefónica, Indra o Navantia, de no contractar la multinacional americana d'intel·ligència artificial per por de l'ús d'informació secreta relacionada amb la seguretat nacional.
0: Parlem de cultura, parlem del Teatre Poliorama.
9: On ahir es va estrenar La truita, un text del francès Baptiste Amand, dirigit per Ferran Utget, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas encapçalen el repartiment.
0: Marta Vives.
1: La família és aquella institució on passa tot. Per això aquesta família que s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen: les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas es posen al capdavant d'aquesta família que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigit al públic, des d'allò més banal i quotidià a allò més transcendent.
3: Que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic.
4: Existeixen a totes les famílies d'alguna manera aquests dos mons. Un món que és entre cometes còmic, que és el dia a dia, el sentit de l'humor que comparteixen, no, les bromes que es fan, i després hi ha aquesta dimensió tràgica que, o poètica, que és a totes les famílies, que és una separació.
1: La truita és molt més que un àpat o allò que surt de la norma. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un parell de coses més. Atents amb això. For the first time in decades, I'm opening my beloved... Al setembre tornarem a sentir aquesta veu, la veu del Willy Wonka original.

0: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
1: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
2: Vaja, Carles.
1: Sí, em va dir que aquell faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
2: I tu què li vas dir?
1: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
3: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
4: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
5: I els frescos d'Aldi!
4: Al!
5: Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
6: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es.
4: Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
8: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
9: Està molt atent a tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
10: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
11: Cita bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Anem als esports, Montserrat, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ja tenim tres seleccions més als vuitens de final del Mundial. Mèxic, França i Noruega.
1: L'últim ha estat Mèxic. A primera hora del matí ha superat l'Equador per 2-0. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
2: Un partit exigente. Equador, un equip que te lleva al límite. Y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí.
1: Abans, Haaland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega 1-2 contra la Costa d'Ivori. França es referma com una de les favorites després de golejar Suècia 3-0, dos gols d'Mbappé i un Olise estel·lar que ha estat a tot arreu del camp. I ja tenim tres eliminatòries dels vuitens de final. Canadà-Marroc, Paraguai-França i Brasil-Noruega.

0: I avui, qui entra en acció són Anglaterra i els Estats Units.
1: Sí, a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Hercegovina. Ronald Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos davant el Marroc. També ha marxat Marcelo Bielsa de l'Uruguai. Ja són 6 els seleccionadors que han plegat.

0: I el Barça avui torna a la presidència formalment, Joan Laporta, gairebé 5 mesos després.
1: En un acte al migdia a l'auditori del Camp Nou engega el seu tercer mandat com a president blaugrana després d'haver guanyat les últimes eleccions. Just l'endemà de l'adeu definitiu d'Ansu Fati, traspassat al Mònaco, on ja ha estat cedit l'últim any, el Barça ingressarà 11 milions d'euros. I Lamine Yamal diu a la COPE que veu bé que arribi Julián Álvarez al Barça.
2: No pienso mucho, pero ojalá que sea un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas y en el mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
1: També marxa del Barça Salma Parayuelo després de 4 temporades. La Lliga de Futbol comença el 16 d'agost amb Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. El clàssic Barça-Madrid 25 d'octubre, el 9 de maig al Bernabéu. L'Espanyol-Barça 3 de gener i el Barça-Espanyol el 18 d'abril. Calendari sortejat ahir. I a Wimbledon, eliminació de Paula Badosa en primera ronda contra la nord-americana Navarro en 3 sets.
0: Ara mateix són 2:05 de nou. El matí arrenca d'aquest accident de trànsit que us dèiem a Lleida, la Rambla Ferran, amb 35 persones ferides. Última hora, Estela Busoms, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia. Doncs estem veient com encara estan evacuant alguns dels ferits, doncs això, amb, dels més greus. De fet, es parla d'això, d'una trentena de ferits, una quinzena que serien de més gravetat, 4 molt greus.

0: La resta els atenen doncs, a peu de carrer. Pel que sembla, el conductor d'aquest autocar ha perdut el control del vehicle, ha xocat primer contra una part de la Rambla, la part central, on hi ha arbres i bancs, i després contra la façana de la Diputació, i sembla ser que també hauria atropellat doncs, persones que esperaven l'autobús en una parada urbana. Aquest no era un autobús urbà de Lleida, sinó que feia la ruta cap al Baix Segre, cap a la zona d'Aitona, i anava ple de persones, sobretot, que anaven a treballar cap allà. Nosaltres estem al costat d'una zona que s'ha habilitat justament per familiars que estan aquí a l'espera de saber doncs, com estan doncs, aquestes persones, els seus familiars. També veiem que s'hi ha desplaçat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, una mica a l'espera doncs, de que ens donin informacions més detallades i més actualitzades del que ha passat. En principi, això, es parla d'una doncs, trentena de ferits, una quinzena doncs, de consideració.
1: Estela, en qualsevol cas, és un autobús que acabava d'arrencar, com aquell que diu, no? Perquè
0: sí,
1: deies
0: sí,
1: abans que la parada, que l'estació està raonablement a prop, no?
0: Està, jo no m'atreviria a dir, però en fi, no crec que hagués fet més de 4-5 minuts de trajecte, perquè l'estació, la nova estació, es va inaugurar fa poc al costat de l'estació de trens i està en un extrem d'aquesta Rambla, és d'on parteix aquesta Rambla, i és que estem a la meitat, podríem dir, d'aquí, on hi ha els edificis de la Diputació.
1: Estela Busoms, gràcies, fins ara.
0: Fins ara.
1: En aquest accident, insistim, una trentena llarga de persones ferides, quatre d'elles molt greus. En aquest accident s'hi acaba de referir el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del Parlament, Albert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia. Sí, el president que acaba de trucar l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, per saber exactament què ha passat, i en un primer missatge a les xarxes socials, Illa diu que espera una recuperació ràpida als ferits, envia suport a les famílies i agraeix la feina als equips d'emergències. Tot això a pocs minuts que arrenqui aquí aquesta sessió de control, que serà gairebé de tràmit, perquè el president espera arribar demà per celebrar l'aprovació dels pressupostos. I aquest matí, tan bon punt acabi de respondre a les preguntes dels grups, Illa sortirà pitant per anar a la Moncloa. Allà, a la una, reunirà amb Pedro Sánchez i amb els impulsors de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial, aquest gran centre de desenvolupament de dades que l'Estat vol instal·lar a Móra la Nova si guanya el concurs europeu.
1: Gràcies, Albert Prat. Les notícies marcades avui per aquest accident de trànsit a Lleida, aquest xoc d'un autocar, de fet, un autobús de línia, com aquell que diu, que acabava de sortir, amb aquesta trentena de persones ferides. De seguida tornarem a Lleida per conèixer l'última hora. De moment, fem un cop d'ull també a la resta de la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia. Doncs hi ha molts problemes a l'R1, la línia del Maresme. Hi ha retards de mitja hora de mitjana entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró i de 45 minuts de mitjana entre Mataró i Maçanet-Massanes. És a causa d'una avaria que hi ha hagut en un tren al Masnou. Renfe ens explica que els passatgers d'aquest tren avariat ja han pogut canviar de comboi per seguir el seu recorregut i que s'està apartant aquest tren, però encara la previsió és que els retards segueixin. A les línies R11 i RG1 també hi ha demores de mitja hora a causa d'un robatori de cable de coure que hi ha hagut entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià a l'Alt Empordà. Adif explica que la reparació està sent complexa i de moment no té una previsió de quan es podrà solucionar aquesta incidència.
1: Anem a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Punts vermells a aquesta hora?
4: Doncs mira, a aquesta hora un accident complica molt la circulació a la C31C a Sant Boi en direcció al Prat. Hi ha un carril tallat en aquest punt. També lentitud amb aturades a la B23 a Esplugues i a la B20 a Santa Coloma d'entrada cap a la ciutat de Barcelona.
1: I punts taronja?
4: Punts taronja, en tenim diversos. Els entorns de Barcelona molt carregats, especialment les rondes, tant la de Dalt com la Litoral, en sentit Llobregat.
1: Avui els diaris recullen els dubtes del Suprem davant del procés de regularització d'immigrants i la declaració del terapeuta dels Andic. De seguida en parlem al matí de Catalunya Ràdio, però què més tindrem avui, Sílvia Solanes?
5: Doncs parlarem dels moviments del PP Catalunya i també dels ofegaments a les platges. A un quart d'11, passejada amb Albert Om, com cada dimecres, tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells, i a les 11, conversa amb l'ex Latin Queen Maria Oliver.
1: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí ben pocs minuts, Jordi Amat, Esther Vera, Gemma Calvet i Nacho Corredor.
6: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
1: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Per cert, que ara llegíem que s'han rebut avisos per olor a cremat a diferents municipis de Lleida, Catalunya Central i Barcelona. Què en sabem?
7: Mm-hmm. Probablement sigui doncs, l'arribada d'aquest aire d'un incendi que hi ha a Leciñena, a la Sierra de Alcubierre, a l'Aragó, que està cremant en aquella zona. De moment ha cremat unes 2.200 hectàrees. Han estat treballant els bombers de la UME durant aquesta nit passada. Això està lluny de Catalunya, però de fet està en aquesta línia del mestral que avui serà notícia, un mestral, una tramuntana, aquest vent que bufarà avui amb més intensitat i que, per tant, també aquí a Catalunya farà augmentar el risc d'incendis forestals. S'ha d'estar molt atent perquè aquesta situació durarà fins a la matinada de divendres. Aquesta situació de vent fort amb temperatures altes, això és una situació de perill important i, per tant, doncs, cal tenir-la present. D'altra banda, el temps avui serà de sol, de temperatures més normals per l'època de l'any i amb alguna tronada, potser a l'interior de les comarques gironines, potser cap al Vallès, també podria fer alguna coseta. I hi ha una altra cosa, en aquest cas més positiva, i és que l'entrada de vent de component nord farà que la mar estigui més moguda i, de fet, ja estem veient un canvi en la temperatura de l'aigua del mar. Si fins ahir a l'Empordà tenien valors de temperatura de 25 graus, avui, segons donen les dades de satèl·lit, ja estarien baixant cap als 22-23, és a dir, qui es vagi a banyar avui al mar a l'Empordà trobarà l'aigua una miqueta més fresca.
1: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Insistim que el que deia el Tomàs Molina, que aquests avisos per olor cremat, que per cert es perceben des de fora de la ràdio, des de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, es nota també una mica d'olor de cremat. De fet, Protecció Civil ha fet també un comunicat a les xarxes socials on diu, efectivament, com deia el Tomàs Molina, que aquest avís per olor cremat a Barcelona, a la Catalunya Central, a Lleida, l'origen, segons els bombers de la Generalitat, és aquest incendi a Saragossa, l'incendi a Leciñena, i el vent, el mistral, doncs és el que porta aquesta olor cremat, aquesta pudor cremat fins aquí, fins a Catalunya.
8: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
9: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir, la xifra que germana els gats i les gotes era 4. Avui dimecres, el primer Enigmàrius de juliol, sense punts però amb premi, fa la xifra que desterota les parelles en no res, de 4 lletres. La xifra que desterota les parelles en no res, 4 lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
12: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
13: Pluto!
14: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
15: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb allà origen.
16: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
17: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
18: Miqui Núñez i Sara Roy.
19: Deixaries abans la música o la parella?
20: Vinga, adéu.
19: Uau!
17: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
3: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
2: De veritat?
3: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Ai, sangria, sangria, no.

0: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb la periodista i directora del diari Ara, Esther Vera, amb el filòleg i escriptor Jordi Amat, amb el politòleg Nacho Corredor i l'advocada i consultora Gemma Calvet.
3: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'àgora, Pol?
2: La gincama del Jordi abans d'anar a dormir per recuperar la llum a casa seva. Acabat bé, acabat bé.
3: Què ha passat, Jordi?
4: S'ha vist la llum, s'ha vist la llum. No, que de sobte, no, quarts de 12, la llum s'ha anat a l'escala, els meus maleïts veïns tenien llum. Llavors, què fas? Què fas? Llavors, hi ha un... No, tenim mòbil i hi ha un servei del que desconeixia que hi ha uns lampistes 24 hores.
3: Ah, caram!
4: Sí.
3: Ah, però només al teu pis, ha passat? Pensava
4: només
3: que...
4: al meu pis. Llavors, veus allà al pati interior de l'Eixample, tothom té llum, continua sentint els sorolls de l'aire condicionat i tu estàs allà que vas suant.
3: Ai, ai, ai.
4: I sí, llavors hi ha un conflicte matrimonial fort sobre qui assumeix la responsabilitat de resoldre aquestes coses i, naturalment, mai les faig jo. Però aquesta vegada vaig haver d'assumir el rol de l'home que arregla la porta.
3: Sí.
4: I vaig trucar i van venir a arreglar la llum.
5: Mira, estàs tan content que ho expliques per la ràdio.
3: Exacte.
5: A veure,
4: jo no ho hagués explicat. Us
3: ja és el Pol, és la culpa del...
4: Però de sobte...
5: Aquesta sabenda...
3: Hauríem
5: de confirmar amb la Lluïsa.
3: Exacte. Vinga, doncs comencem l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Pendents de Lleida, sobretot, on hi ha hagut aquest accident d'un autocar que ha xocat contra la façana d'un edifici, de l'edifici de la Diputació, amb una trentena llarga de persones que han quedat ferides, 4 d'elles molt greus. Tornem a Lleida per conèixer els últims detalls. Estela Busoms, bon dia de nou.
6: Hola, molt bon dia. Doncs mira, els últims detalls, de fet, ens els pot comentar una de les persones que anava dintre d'aquest autobús, és el Dani. Ell, afortunadament, està bé i ja l'han deixat sortir d'aquest perímetre de seguretat. Dani, bon dia.
7: Bon dia.
6: Explica'ns una mica què ha passat.
7: Bueno, doncs anant a l'autocar, anant cap a la feina, cap a Soses, l'autocar anant cap a de Carràs, i de sobte l'autobús ha fet una girada cap a la dreta, i hem xocat contra un pilar davant de la Diputació, a la zona de Correus, i ja està, bueno, i poc més.
6: Ha sigut molt ràpid.
7: Sí.
6: Acabàveu de sortir de l'estació feia pocs minuts, perquè sí. Està molt a prop.
7: Sí.
6: Tu coneixies la conductora?
7: Bueno, la conductora feia poc que estava... Bueno, que estava exercint com a conductora. Tenia un instructor que l'ajudava i de més amb les funcions. I sí, la conductora porta aigua.
6: Trobes alguna explicació que ha pogut passar en un espai recte sense cap que hagi pogut perdre el control?
7: No ho sé, la veritat. No ho sé.
6: Tu, afortunadament, doncs estàs bé. Hi ha clar, persones que han quedat més ferides. Que estaven, tu dius que estaves pel mig. On estaven aquestes persones que estaven més ferides? A davant, darrere?
7: Les més ferides estan al davant, a la part de la dreta, que és on ha tingut el xoc. I, bueno, l'instructor d'aquesta conductora ha acabat amb... No sé si ha perdut una cama o què li ha passat, molt greu. I, bueno, ja amb contusions, amb sang als ulls i demés.
6: En fi, impactant.
7: Sí.
6: Deies que anàveu gairebé tots a treballar cap a la zona del Baix Segre, a collir fruites, eh? Treballadors, bàsicament.
7: Sí, bueno, cooperatives i demés, sí.
6: Dani, doncs et deixem que et recuperis d'aquest ensurt. Gràcies.
7: Gràcies a tu.
3: Estela, per tant, hi havia la conductora i un instructor, pel que deia,
6: que explicava. Això ens comenta, sí, perquè a més aquest noi l'agafava cada dia, l'autobús era el primer dia, per tant, ell, clar, coneixia la conductora i l'instructor, i sembla això, doncs, que hi anava, doncs, per feia poc que conduïa autobusos i una mica, doncs, per controlar com anava la cosa. Ja us dic, a veure si podem més anar endavant ens diu de la investigació com què ha pogut passar realment, perquè ja us dic que és una rambla, un espai totalment recte, sense cap mena d'això, ni de revolt, ni de canvi de rasant, ni res, i és no sé, ara mateix es fa difícil pensar què pot haver passat en aquest moment, i a més, no hauria d'anar a molta velocitat, perquè estem a dintre ben bé de la trama urbana.
3: Clar, és el que dèiem abans, no, Estela? A més, acabava de sortir feia raonablement poquet, aquest autobús, amb l'estació que tu deies que està però feina uns minuts, eh?
6: Sí, uns minuts d'aquí, no sé, potser a 500 metres. Sí.
3: Doncs qualsevol...
6: quan tinguem novetats us informem.
3: Gràcies, Estela, fins ara.
6: Gràcies, fins ara.
3: Recordem que les dades que tenim fins ara confirmades són una trentena de persones ferides, 4 molt greus, considerades molt greus. És aquest autocar que acabava de sortir. No és un autobús urbà, és un autocar, diguem-ne, interurbà, que anava al sud del Segrià, com deia ara aquest testimoni, a portar diversos treballadors en la recollida de la fruita, que per motius que ara mateix doncs es desconeixen, ha perdut el control la conductora, i llavors hi ha hagut aquest xoc amb la façana d'un edifici, en concret la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Hauria atropellat fins i tot algunes persones que estaven esperant en una parada d'autobusos urbans, i d'aquí aquesta trentena llarga de persones ferides, 4 de les quals han estat molt greu. Tornarem a Lleida, així que tinguem més novetats al voltant d'aquesta situació.

0: Hi ha altres qüestions que volíem comentar avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. De seguida parlarem del cas Andic. Volem parlar d'aquesta declaració que hi feia sobretot la terapeuta de pare i fill. Però un altre dels temes que avui centra en bona mesura l'actualitat, de fet totes les portades parlen d'això, és del famós procés de regularització de persones immigrants, no només perquè s'ha acabat el termini, que també, no només per les crítiques de PP i Vox, que també, sinó també perquè el Tribunal Suprem apunta que molt probablement, o vaja, estudia, més que molt probablement, estudia la possibilitat d'elevar-ho al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per si aquesta situació, aquesta regularització d'alguna manera suposa algun tipus de xoc amb el dret comunitari. Això ja us recordareu que haver-hi un parell de comunitats governades pel Partit Popular que ho van portar a la justícia. El Suprem diu, doncs tenint en compte això, potser ho porto a la justícia europea per veure si realment això va en contra del dret comunitari. Jordi, com ho veus tot plegat?
1: Primer de tot, constatar que el volum de persones que han demanat la regularització i que estan vivint i treballant amb nosaltres és enorme, enorme respecte al que estava previst, perquè clar, si no recordo malament havien dit que serien 500.000 de persones i ha sigut el doble, i per tant prendre consciència de l'anomalia en la que es troben milers i milers de persones és important i segurament és del tot necessari corregir-ho. A la vegada, políticament em sembla necessari però també agosarat la mesura que ha emprès el govern del president Sánchez, perquè és completament contratendència. La immigració avui és l'element que més pertorba les democràcies occidentals, és un factor de malestar per molta gent, de tensió dels drets humans, i és una presa de posició molt, molt forta, i llavors en la hipòtesi que el Tribunal Suprem digués que la regularització té problemes, home, seria molt greu tant per les persones que creuen esperançades que podran normalitzar la seva situació com pel govern. Seria un roto, per dir-ho d'alguna manera, enorme respecte de la seva política, i em sembla que és una llàstima que no s'hagués garantit abans que això no passaria.
0: Gemma.
2: Tampoc es va garantir amb l'Estatut. El món dels itineraris judicials és una mica complex i de vegades sorpresiu, no? Jo estic d'acord que la generació d'indefensió jurídica que planteja i la pertorbació de drets que planteja aquest possible escenari doncs és inquietant. Estic d'acord amb el Jordi. De fet, jo penso que la mesura és totalment encertada, la mesura de la regularització, que en els contextos actuals és molt difícil fer pactes d'estat que preveguin que això no es pugui produir, perquè sobre aquest tema justament és on es polaritza en part els discursos electorals de Vox, d'Aliança Catalana i en part d'un sector del Partit Popular, i aleshores entrem en terrenys electorals i en terrenys d'expectatives de poder. Des del punt de vista de la mesura en si mateixa, jo crec que se li ha de treure ideologització i s'ha de parlar en termes de racionalització democràtica, és a dir, tota aquesta gent que ara ha sortit del mercat laboral negre, que per tant hi havia moltíssima gent que la contracta i que es beneficia de no haver de pagar impostos ni seguretat social ni res de tot això. Per tant, aquí els beneficis se'ls enduen també ciutadans i ciutadanes d'aquí que fan ús d'això. D'altra banda, són persones que són destinatàries de serveis públics en relació a serveis bàsics i no contribueixen ni tributen per això. Per tant, la regularització en termes racionals contribueix a endreçar a l'àmbit de l'emigració, com s'ha fet sempre en processos ordinaris, i és un àmbit que des de fa molts anys està molt desendreçat. Hi ha un problema enorme, i aquí seria un debat nou, que jo l'apunto perquè crec que això vindrà, més que tot perquè ara seguirà arribant gent i poden entrar en un terreny d'il·legalitat o de no regularització. A mi no m'agrada mai parlar d'il·legalitat, de no regularització. I seria potser revisar l'exempció de visat. És a dir, jo crec que seria raonable quan no s'acredita el vol d'anada i tornada, i ara parlo en termes que potser a gent no li agrada escoltar, però si continuem amb aquesta visió racional de la gestió migratòria, doncs poder accedir a una estada com altres països, però després, si et vols quedar, doncs has d'assegurar que tu has dit que vas, no? I això, i així hi ha un control que ara no es tenia, perquè ara hi havia gent que venia per turisme, es quedava per treballar, amb tot el seu dret de sobrevivència, perquè aquí estem parlant de drets individuals i d'entramat col·lectiu. Jo crec que tot el que sigui emergir el fenomen, racionalitzar la gestió en termes de dignitat i en termes també de polítiques públiques, ens donaran unes eines que fins ara no es tenien. I espero que el Tribunal Suprem resolgui ratificant aquesta regularització que altres països han fet i que no han arribat a ser judicialitzades.
3: Sí, jo crec que respon a l'hostilitat de la justícia amb el govern espanyol. I la veritat és que crec que en el marc europeu no estan prohibides les regularitzacions, tot i que està clar que aquesta mesura doncs, no és molt coherent o no va a favor del que es va aprovar en el pacte de migració i asil el 12 de juny. Però com no estan prohibides les regularitzacions i en el seu moment la Comissió Europea ho va considerar legal, doncs crec que no va contra la legislació europea. El que sí que va és contra els vents d'Europa, els vents polítics de la Unió Europea. I és una onada, doncs, que, com deia el Jordi, doncs, va en contradirecció de la resta d'Europa, de pràcticament tota la resta d'Europa. I, per tant, crec que el govern espanyol ha de defensar la seva mesura i crec que legalment, crec, tot i que, com deies tu, els camins de la justícia doncs, no són molt previsibles, sovint, doncs haurem de veure fins on arriba la contraposició d'idees polítiques, perquè en realitat és una idea política sobre com s'entén la immigració i com es regularitza.
0: Nacho.
4: Jo afegiria fins i tot que és una idea prepolítica, no?, que té a veure amb la visió que tenim de la condició humana i de la seva dignitat. Per això segurament, malgrat que els vents polítics, efectivament, de la Unió Europea són contraris a això, hi ha un líder europeu de fora de la Unió que clarament està a favor, no? Que seria el Papa de Roma, que és el Papa de Roma i que ho han manifestat al propi Vaticà. Ho van assenyalar el propi Congrés dels Diputats quan va anar. I va dir que, efectivament, un estat té dret a regular les seves fronteres, però que un cop hi ha persones, migrants o no migrants, però migrants en aquest cas vingudes d'altres llocs dins del nostre país, el que s'ha de fer és articular un sistema que garanteixi la seva dignitat com éssers humans. Perquè, clar, davant de la xifra d'un milió de sol·licituds, que ja veurem fins a quin punt el milió doncs, compleixen amb tots els requisits, i aquí pot pensar, i aquí està fent servir també aquí políticament aquesta xifra, com si en l'últim trimestre haguessin vingut un milió de persones. I el que estem més davant d'un milió de persones que portaven molt de temps al nostre país, en condicions segurament absolutament desprotegides, en condicions segurament de moltes de marginalitat, en condicions que, donada la seva irregularitat, no se'ls permetia incorporar-se al mercat laboral, en condicions que probablement se'ls expulsava als marges del sistema i aleshores no podien sortir d'un cercle viciós. I el que estem fent segurament és aflorar una realitat, permetre que es pugui treballar en condicions i que es faci allò que moltes vegades els més reaccionaris critiquen, que diuen, no, és que han de venir aquí a aportar. Doncs mira, molta d'aquesta gent a partir d'ara podrà pagar impostos perquè el sistema tindrà regularitzada també la seva situació. No?
0: Passa un minut ara mateix de les 9.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 2, bon dia. La Seu d'Urgell ha aprovat per unanimitat la cessió de drets socials del projecte de la residència de gent gran, una mesura que ha rebut el vistiplau de l'equip de govern Compromís i dels grups de Junts, Esquerra i la CUP. El consistori vetllarà ara perquè la Generalitat avanci en la licitació i execució de l'equipament. La setena excavació arqueològica al jaciment del Patí de les Monges s'ha tancat amb la troballa d'una bomba de morter del segle XVII. La localització del projectil d'artilleria, que va obligar a activar els TEDx dels Mossos d'Esquadra, reforça l'hipòtesi que la zona va patir un episodi militar i s'estudia si tindria a veure amb la Guerra dels Segadors. L'Ajuntament de la Seu destina 49.500 euros a les subvencions per la promoció del municipi. El termini per presentar les sol·licituds en el romandrà obert des d'avui fins al 31 de juliol. S'adrecen a comerços i empreses del municipi.

El Festival de Música Antiga dels Pirineus programa 49 concerts en 36 municipis, amb L'Incògniti com a cap de cartell, la producció pròpia Petites Joies de la Catedral de Barcelona, obrirà el passat divendres la 15a edició del certamen a la Catedral de Santa Maria de la Seu. El programa musical també inclou el FEMAP Social i s'acabarà el 23 d'agost. I la cantant colombina Parra ofereix un concert al Pla de Sant Tirs en homenatge a Josep Tuca, la intèrpret xilena que està fent una gira per Europa, és descendent de Cal Font, del Pla, i filla del poeta matemàtic i físic Nicanor Parra. L'actuació serà aquest dijous al vespre a l'església del Pla de Sant Tirs. La carretera N260 de Martinet se situa com el tram més perillós de la xarxa viària de l'Alt Pirineu. El primer lloc de la demarcació de Lleida l'ocupa la C14 entre Artesa de Segre i Pont, seguida de la C26 entre la Sentiu de Sió i Artesa. El REC proposa instal·lar d'altra banda marques de traçat en més revolts perillosos de l'Eix Pirinenc, tenint en compte que els motoristes estan implicats en gairebé un de cada tres accidents greus.

0: La segona jornada d'estiu Pirineu Educa, reflexions sobre la cultura digital, l'entorn natural i comunitari i l'educació inclusiva. L'activitat adreçada a professionals de tots els àmbits formatius presents al Pirineu es fa aquest dimecres, dijous i divendres a l'Institut Joan Brediu. I els esports en relleu a la directiva de la Seu Futbol Club. Teresa Casas és la nova presidenta. La Junta, presidida per Grego Salmerón, ha tancat una etapa de 8 anys després de completar una temporada marcada pel títol de campions de segona catalana i la sense primera. Els dirigents sortints celebren que s'ha recuperat la il·lusió pel futbol a la ciutat. I el temps, amb una calor que continua superant els 30 graus, però que avui serà una mica més suau que els dies anteriors. Se situa en general entre els 31 i els 33, les màximes al Pirineu, i aquesta tarda poden aparèixer ruixats novament al Pirineu Oriental.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: L'Ajuntament del Seu d'Urgell ha aprovat per unanimitat i en ple extraordinari l'encàrrec al Departament de Drets Socials de la Generalitat perquè liciti l'execució de la futura residència de gent gran de la ciutat. La mesura ha tirat endavant amb el vistiplau de tots els regidors presents, tant de l'equip de govern, Compromís, com dels grups de Junts, Esquerra Republicana i la CUP. A l'exposició de motius, l'alcalde d'Urgell, Joan Barrera, detallava que l'aprovació d'aquest últim tràmit per part de l'Ajuntament ja estava a punt fa 2 mesos, però llavors van rebre 2 informes, emesos pels bombers de la Generalitat i l'Oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Lleida, que aconsellava fer algunes modificacions al projecte constructiu. Un cop revisats aquests aspectes, finalment ja estava a punt l'aprovació i per això s'ha fet aquest ple extraordinari. S'arriba, doncs, així a la recta final pel que fa als tràmits municipals i ara l'objectiu és aconseguir que el Departament de Drets Socials liciti i executi l'obra.
2: Què implica? Què suposa això? Doncs que a nivell administratiu l'Ajuntament finalitza el seu camí i a partir d'aquí, doncs, Drets Socials ha de fer doncs les passes per la seva pròpia sobre el seu propi camí. Han de fer uns tràmits administratius, han de fer uns informes, han de fer unes aprovacions i a partir d'aquí doncs passarà a infraestructures.cat, que és aquesta gestora que fa les licitacions de la Generalitat de Catalunya. Per tant, nosaltres el que, com he dit al ple, nosaltres acabem el nostre camí administratiu i ara doncs ens tocarà apretar perquè doncs puguem fer doncs realitat aquest projecte, aquesta instal·lació amb 90 places de residència, 40 places de centre de dia i 16 pisos tutelats, que serà un gran avenç per a la nostra ciutat, recordant que ara mateix tenim 14 places de residència a l'hospital. Per tant, és un salt molt gran, és un salt que segur que tots i totes celebrarem.
0: El portaveu de Junts, Jordi Fabré, celebra el fet que s'hagi arribat al que qualifica com un punt important i s'ha afegit el reconeixement a la feina feta per la plataforma que ha reivindicat l'equipament els darrers anys. També ha volgut puntualitzar que el procés per fer-lo possible no va començar ara fa 3 anys, sinó que es va iniciar la legislatura passada amb accions com la recollida de signatures de la plataforma i el seu lliurament al Parlament i a l'anterior govern de la Generalitat, amb qui ja es va mantenir en reunions. També ha detallat que la petició que feien els bombers era relativa a les sortides d'evacuació, mentre que l'Oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació també havia fet algunes apreciacions.
3: De fet, és el 6è ple extraordinari d'aquesta legislatura, el qual ja demostra que potser les coses es podrien fer una mica millor, però bueno, però era un ple important, especialment pel punt de la residència, que doncs s'ha aprovat per unanimitat i és un fet important doncs per la Seu. Per què s'ha fet un ple extraordinari per aprovar el projecte definitiu de la residència i cedir-lo a Drets Socials? Doncs hem hagut de fer aquest ple extraordinari perquè, recordeu, i si no mireu la hemeroteca, doncs això es va aprovar a l'abril, però vam portar a aprovar a l'abril doncs amb un informe negatiu de bombers i amb un informe negatiu de l'Oficina de Supervisió de Projectes, no? Per tant, doncs és evident que nosaltres no podíem cedir a Drets Socials un informe per fer una residència on bombers no estigués d'acord perquè doncs no estava ben controlada el tema de l'evacuació i l'Oficina de Supervisió de Projectes, que és aquesta oficina de la Diputació de Lleida, que amb aquests projectes de molts diners, recordem que aquest és un projecte de més de 17 milions d'euros, doncs també de dir que ha d'estar tot impecable, no? Això no estava impecable, per tant doncs s'ha hagut de modificar el projecte, s'ha hagut d'adaptar al que demanava bombers, s'ha hagut d'adaptar al que demanava l'Oficina de Supervisió de Projectes, que per sort no era molt, i com que no era molt, doncs ha trigat aquest temps fins ara, no? Fins al final de juny, on hem pogut aprovar això, no?
0: Des de Junts i afegeix que encara comença una feina important, que és pressionar a Drets Socials, tenint en compte que, d'augment, els pressupostos de la Generalitat, que s'han d'aprovar aquesta setmana, no s'hi contempla cap partida per iniciar aquestes obres. Sobre aquest punt, el també diputat del Parlament ha aprofitat per esmentar que des del seu grup han presentat una esmena als pressupostos referent a aquesta necessitat de dotació econòmica i ofert mà estesa a l'alcalde per demanar a Drets Socials que actuï.
3: I ara, doncs, el projecte ja passa a mans de Drets Socials, que és qui s'ha compromès a fer la licitació, no? Ahir mateix l'alcalde i fins i tot la nota de premsa de l'Ajuntament doncs parlava de que ja s'havia acabat la feina de l'Ajuntament, ni molt menys s'ha acabat la feina de l'Ajuntament. Ara comença una feina molt important, que és pressionar Drets Socials perquè realment faci la licitació, no? Recordem que aquesta setmana, el dijous, s'aprovaran els pressupostos de la Generalitat i no hi ha els diners per fer aquesta residència, no? Hi ha els diners per fer dos altres residències a dos altres localitats de Catalunya, però no hi ha la de l'Ajuntament de la Seu, no? Junts per Catalunya van presentar una esmena als pressupostos perquè hi haguessin aquests diners. Veurem el dijous doncs què voten, no? Però l'important és, això s'ha de licitar a través d'infraestructures.cat, i l'important és doncs que es liciti doncs aquesta residència, que tanta falta els fa, que això no cal que ni que ho parlem perquè tots en som conscients que fa molta falta doncs aquestes places, que ho licitin abans que una altra. I això doncs es tracta de pressionar, trucar i fer-se pesat perquè això sigui una realitat, no? Perquè hem vist amb altres projectes que estaven amb el mateix punt doncs que està aquesta, que no ha tirat endavant justament perquè no s'ha pressionat, no? Per tant...
0: La portaveu d'Esquerra Republicana, Maria Lamolla, també expressa l'agraïment a la plataforma Pro Residència i remarca que amb aquesta aprovació es fa una passa decisiva en una llarga reivindicació compartida per tots els grups municipals, i conclou que amb aquesta aprovació es fa un important pas endavant.
4: És la sessió del projecte de la residència de la gent gran al Departament de Drets Socials. Evidentment hi estem d'acord perquè és una lluita llargament establerta, no?, per part de tots els grups municipals, crec, i bé, és una bona notícia que finalment avui s'hagi fet aquest pas i bueno, amb l'assistència de la plataforma Pro Residència de la gent gran, doncs penso que tothom estem avui contents.
0: Tot i això, la regidora d'Esquerra Republicana ha advertit de la planificació del futur equipament perquè es mostra preocupada per com s'encabirà totes les persones que hi hauran de treballar, tenint en compte que serà una residència força gran, i com es trobarà el personal.
4: Tot i que jo tinc una mirada també una mica crítica en aquest sentit, perquè em sembla perfecte fer una residència tan gran com estan anunciant que es farà la residència, però la meva preocupació és totes les persones que hauran de venir a treballar en aquesta residència, que són moltes, perquè una residència tan gran comporta que hi hagi moltes persones treballant, on viuran aquí a la Seu, com es gestionarà tot això, no? I d'on sortiran tantes persones per treballar en una residència quan en llocs més petits hi ha dificultats sèries per trobar personal per treballar-hi. És una mirada crítica d'aquest projecte que, com he dit, ens n'alegrem molt, que es tiri endavant, però també cal ser realistes i veure també els inconvenients que s'hi poden trobar.
0: Finalment, per la CUP, Miquel Albero valora que el camí administratiu s'acaba aquí, espera que comencin com més aviat millor les obres, però ha dit que també que els ha sobtat el fet que al final del ple es parlés de fer la residència com més pública possible, perquè des de la seva formació consideren que hauria de ser totalment pública.
5: És bastant important que se de la sessió del projecte de la nova, veu que serà la nova residència, que sembla que ja el camí administratiu, diguem, acaba aquí, per part de la Generalitat, per part de l'Ajuntament de la Seu. Aleshores se cedeix el projecte a la Generalitat perquè comenci ja tot el procés d'execució i, bueno, com hem anat dient també en altres plens i demés, amb tot aquest procés, doncs esperem que sigui el més aviat possible. Sí que és veritat que ens ha sobtat un comentari que ha fet l'alcalde quan estava comentant el projecte, que sobre el model de gestió de la residència, que literalment ha dit que lluitaran perquè sigui el més pública possible, no? Ja indiquem que nosaltres el que volem és que sigui 100% pública, no deixar entreveure cap possibilitat a externalitzacions, privatitzacions, etc. Aleshores, estarem atents com evoluciona tot plegat.
0: Al final del debat, jo m'agradaria d'agrair el suport unànime, i pel que fa a les passes que cal seguir, destacava que aquesta setmana mateix ja tenen previst reunir-se amb membres de l'empresa pública infraestructures.cat i amb la Comissió de Serveis de Drets Socials, i garanteix que insistiran perquè s'arribi ja a la col·locació de la primera pedra i a l'inici de les obres.
2: i que ara doncs estem ja en un punt dolç per poder començar-ho a construir, si pot ser aquest mateix any. I evidentment doncs aquest punt s'aprova per unanimitat. Aquesta mateixa setmana anirem a veure els directors de tot el que és el director d'infraestructures.cat i el seu equip per parlar de la pròpia licitació, amb el compromís aquest de que això sigui una realitat.
0: El ple va comptar amb la presència de membres de la plataforma per a residència. El portaveu i exalcalde de la ciutat de Madeu Gallard va agrair la feina feta tant per Joan Barreda com pels seus predecessors Jordi Fora i Francesc Viaplana, i va voler remarcar que amb aquesta aprovació no s'arriba al final del camí, sinó a la meitat, pel que fa a l'objectiu final, que l'equipament sigui una realitat. D'altra banda, l'Ajuntament de la Seu obre avui la convocatòria de subvencions per la promoció del municipi corresponent a l'any 2026, una iniciativa que compta amb una dotació econòmica de 49.500 euros i té per objectiu fomentar l'activitat comercial i empresarial de la ciutat. El període per presentar les sol·licituds s'allarga fins al 31 de juliol. La tramitació s'haurà de fer exclusivament de manera telemàtica amb un formulari normalitzat disponible al web municipal, on també es pot consultar les bases reguladores. S'adrecen a establiments comercials situats a la Seu, ja siguin planta baixa o pisos, sempre que l'espai destinat a l'atenció al públic no superi els 100 metres quadrats. En queden exclosos, per tant, espais com magatzems, tallers o obradors. Pel que fa als requisits, en el cas dels nous establiments, hauran d'haver obtingut la llicència d'obertura, autorització de traspàs o bé formalitzar la comunicació corresponent durant l'any 2025. La convocatòria contempla diferents línies de subvenció compatibles entre elles, destinades a la implantació, traspàs d'establiments comercials, reformes, ampliacions, millores estètiques, creació de llocs de feina, impuls de nous productes o serveis innovadors, suport a majors de 55 anys o incentius específics també per menors de 35 o per establiments ubicats al centre històric i al carrer Canonges. Un quart i un minut de deu, la setena campanya d'intervenció arqueològica al jaciment del Pati de les Monges ha finalitzat de manera excepcional. Els treballs que estan promoguts per l'Ajuntament de la Seu i l'Espai Armengol han inclòs voloses troballes que contribueixen, afirmen, a ampliar els coneixements sobre l'evolució històrica d'aquest espai urbà. N'han destacat la localització d'una bomba de morter del segle XVII que s'ha donat a conèixer aquest dimarts. L'equip d'arqueòlegs ha explicat que treballen amb la hipòtesi que podria ser aquest artefacte de la Guerra dels Segadors, tot i que no està confirmat. D'aquesta troballa n'ha parlat l'alcalde de la Seu i també regidor de Cultura, Joan Barrera.
2: Sí, la setena excavació, la setena fase d'aquesta troballa aquí a les Monges i d'aquest jaciment que sempre dona sorpresa. Sempre ens explica més història de la Seu, en aquest cas doncs, trobant aquesta bomba, que és la gran novetat. L'any passat es va trobar molta ceràmica, es va trobar moltes monedes, es va trobar culleres intactes, fins i tot, i aquest any com a novetat, com a gran novetat, s'ha trobat aquesta bomba intacta, aquesta bomba doncs que de fet ha vingut els TEDx de Mossos d'Esquadra a desactivar-la perquè de fet doncs estava carregada, i que també explica doncs que al segle XVII també la Guerra dels Segadors suposadament va afectar la Seu. Per tant, aquest jaciment que sempre dona sorpreses, que sempre al final doncs ens explica una mica més de la història de la nostra ciutat medieval i que posa en valor la nostra pròpia història.
0: L'arqueòloga Carla Garrido, directora de l'excavació, explica aquesta hipòtesi inicial amb la que treballen sobre si aquesta bomba podria correspondre a la Guerra dels Segadors a mitjan segle XVII.
6: Amb les dades arqueològiques, estratigràfiques sobretot, i de materials associats que hem anat trobant, estaríem parlant probablement de meitat, de principis a meitat del segle XVI. No? Clar, tenim identificats i sabem de diferents conflictes en tota aquesta època moderna. Aquí al Pirineu, concretament per documentació, sí que tenim identificat el conflicte de la Guerra dels Nou Anys, no? Amb el setge dels francesos aquí a la Seu, el 1691. Però clar, repeteixo, la nostra hipòtesi o el plantejament preliminar amb el que tenim com a punt de partida és que probablement sigui una mica anterior. Potser està relacionat amb la Guerra dels Segadors, que si bé és cert que documentalment no la tenim identificada, no sabem exactament què va passar amb la Seu durant la Guerra dels Segadors, sí que no podem descartar que pateixin setges d'aquest tipus, perquè clar, a sobre no hem de perdre mai del punt de vista de que som una ciutat de frontera, no? i crec que si realment la nostra hipòtesi es confirma, s'obre una línia d'investigació molt interessant.
0: Garrido ha explicat que la bomba l'han trobat pràcticament intacta i que per això inicialment van haver de trucar els TEDx dels Mossos d'Esquadra per confirmar que no hi havia risc.
6: La troballa va trigar 2 setmanes en acabar d'excavar-se, perquè està encada en aquests nivells que us comentava, llavors com que van excavant a poc a poc, i en el moment d'acabar de delimitar-la va ser quan vam identificar el que seria el tap o espoleta, que es diu, i vam comprovar que estava sencera. Bueno, vull dir, sencera, estava sense explosionar, tapada, col·lapsada, no? Llavors vam procedir doncs, amb el protocol que estableix Patrimoni, que és trucar al Departament de Cultura, que en conjunt amb el Departament d'Interior i els TEDx de Mossos d'Esquadra van venir, van acabar d'excavar-la i se la van emportar per intentar desactivar-la com a mínim. Que la nostra intenció i el nostre desig és que es conservi, perquè com a element patrimonial és invalorable, és molt impactant a sobre, valdria la pena restaurar-la, perquè és molt xula, i a sobre en el moment en el que la van extreure van veure que per darrere també estava sencera, és a dir, està la bola sencera. La vam trobar el divendres 12, però vam trobar només un tram, o sigui, vam veure que era una bala de... No en sabíem exactament quin tipus d'element metàl·lic bèl·lic, però sí que vam veure que era ferro i podia ser una bala de canó, i a poc, com que anàvem, com que justament el procés d'excavació és en extensió, anàvem baixant els nivells a poc fins que la vam tenir sencera. De fet, ara el que queda és la impronta del cop, no?, de com va quedar encada en aquests nivells i a sobre com va trencar tot el que hi havia al voltant. És a dir, l'impacte el tenim perfectament identificat i documentat.
0: Més enllà d'aquestes troballes, des de l'Ajuntament valoren que les darreres notícies que hi ha hagut sobre aquest jaciment han incrementat l'interès de la gent i que ara el següent objectiu és fer aquest espai visitable.
2: La gent de la Seu està interessada en la nostra pròpia història i en el que s'està fent aquí al jaciment. Per tant, estem molt contents del resultat i, de fet, el que estem treballant és per no només fer aquestes excavacions que es fan cada any i que això ens van explicant una mica més de nosaltres mateixos, sinó que, si tot va bé, farem el que és els accessos nous, que és fer aquest espai més visitable a nivell d'entrada i sortida, a nivell de plataforma, a la part on hi havia la piscina de les monges de l'escola, perquè també hem demanat una subvenció a l'OSIC, a l'oficina de suport a l'iniciativa cultural, que és de la Generalitat de Catalunya, per poder fer aquesta obra, que serà important no només per fer-lo visitable, sinó també per la seva pròpia conservació, perquè es faran els murs laterals, definirem completament l'excavació, la qual cosa també facilitarà la feina de les empreses d'arqueologia que estan aquí, i evidentment doncs, també per fer aquest espai més amable, més segur i més visitable.
0: Per això, jo m'ha reconfirmat la voluntat de donar continuïtat a les excavacions amb noves campanyes.
2: Un cop trobat el que tenim, que és un petit tresor, poder reinterpretar també el nostre passat, doncs ara el que hem de fer és continuar fins al final, seguir descobrint més nivells, i cada nivell és una nova sorpresa. Per tant, l'any que ve segur que es farà, i jo crec que fins que no s'arribi al final de l'excavació es farà any rere. En definitiva, és una inversió gran, però que elimina tots els murs laterals que fan que no sigui visible des de l'exterior, serà enreixat, és a dir, aquest jaciment estarà visible des de l'exterior, que és la part més interessant i la part que nosaltres volem. La porta d'accés s'anul·la aquí tocant a l'edifici i es fa a l'altra banda, que aleshores es farà completament accessible, amb rampa, amb escales, també perquè puguin descarregar i carregar camions, i per tant doncs és aquesta part que no només és la part d'excavació, sinó que dignifiquem l'espai per poder doncs, treure-li més profit i també que sigui més visible a tots nosaltres, no? Perquè ara mateix només tenim la porta d'accés, que és mínimament visible, i la resta doncs està amb aquest mur que no visibilitza aquest jaciment, que al final doncs ara mateix ja comença a veure's el que era la Seu medieval.
0: La línia d'investigació actual indica que es tracta d'un àmbit situat a molt pocs metres d'on ha aparegut la bomba. Es va descobrir un conjunt tancat de monedes, eines de ferro i objectes diversos que apuntaven a un abandonament sobtat de l'activitat i un ràpid col·lapse d'una habitació. I sabem en clau cultural, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMA, programa 49 concerts en 36 municipis a partir d'aquest divendres i fins al 23 d'agost. La 15a edició del certament torna a buscar l'equilibri entre grans noms internacionals i el talent català, i enguany, un any més, el concert d'inauguració serà a la Catedral de la Seu. Serà aquest divendres a les 9 de la nit amb el muntatge Petit de Joies de la Catedral de Barcelona, una producció pròpia amb peces inèdites. Del programa també s'ha destacat l'agrupació L'Incògniti, amb la violinista francesa Mandant Bayer, acompanyada de Manuel Granatiero, Baldomero Barciela i Ana Fontana. En aquest cas actuaran el 19 d'agost al Seminari Diocesà de la Seu i el dia 20 d'agost al Claustre de Sant Francesc de Berga. En total hi haurà 23 grups que es podran escoltar en diferents poblacions del Pirineu i el Prepirineu català, el Principat d'Andorra i la Catalunya Nord. I actuaran, entre altres, el Cor de Cambra de Granollers, Barcelona Consort, José Hernández Pastor, Adrián Linares i Juan de la Rubia, l'Espanya Descolorit, Gàlia Ben Ali o Romina Lixca. A l'Alt Urgell hi haurà concerts, a més de la Seu, a la Cisserc, a Coll de Nargó, Estamariu, Organyà i Peramola. El director del festival, Josep Maria Dotren, ha explicat que el muntatge propi, Petit de Joies de la Catedral de Barcelona, que es podrà veure aquest divendres a la Seu, és un popurri de peces inèdites de la Catedral Barcelonina de Santa Maria del Mar, d'autors catalans o residents a Catalunya. Pel concert s'ha constituït el grup Ensemble Barcelona com tal, format per la soprano Marta Esteban, els violinistes Marita Gil i Ignacio Ramal, el violoncel·lista Guillermo Turina i el clavicèmbal ja Eva del Campo. Dotrem parla d'aquest concert inaugural.
7: Aquest any hem votat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la Catedral de Barcelona, tot i que no només a la Catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar, i d'autors catalans o que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites i li hem constituït un grup que es diu Ensemble Barcelona com tal, que el formen músics de primer nivell i que serà l'estrena del festival d'aquest any, no?
0: Dotrem, d'altra banda, ha anunciat que a partir d'aquest any començarà a retirar-se progressivament de la direcció del festival i que de manera gradual passarà el relleu en 2 anys a Alfons Pérez.
7: No? I després de 15 anys semblava que era el moment de començar a pensar en alguna mena de relleu. És un relleu progressiu i que ningú no l'ha de notar. És un relleu que farem durant 2 anys, aquest que estem i l'any que ve, en què es manté tot l'equip i tot l'equip estructural, que és un equip petitet, però es manté al 100%. Per tant, no hi haurà cap mena de diferència en matèria de gestió.
0: A la presentació també ha parlat el director de l'Institut Català d'Empreses Culturals, Xavier Sesté, que ha remarcat la rellevància que ha adquirit el FEMAP.
8: Iniciativa, primer, artísticament de primer nivell per tota la tasca que està fent de programació, de descoberta de noves, recuperació de patrimoni, d'aposta pels artistes aquí, també portar artistes de fora de primer nivell, una programació molt equilibrada i a més tot aquest vessant territorial d'escampar la cultura, la bona música per tots els racons del Pirineu i una mica més avall també, perquè no tot, perquè veiem el mapa, no tot és estrictament Pirineu, però Prepirineu, d'alguna manera, però vaja, que aquesta extensió, aquesta diversitat territorial del festival també és un element que tenim molt en compte i que es valora molt des del Departament de Cultura. I, òbviament, també la part social, perquè ara no es pot entendre un festival de música sense aquesta mirada cap a les realitats que ens envolten la nostra societat actual i, per tant, la música també té molt a dir, un paper important a jugar a articular, a cohesionar col·lectius que a vegades no tenen les millors opcions o que tenen complicacions en el seu dia a dia.
0: Sobre aquest darrer vessant, aquest any torna a celebrar-se el FEMAP Social, que busca acostar la música als col·lectius més vulnerables o més dificultats per accedir a aquesta oferta cultural. S'ha programat 24 petits concerts a residències, a centres per persones amb Alzheimer o amb problemes de salut mental, i actuaran el duet format per la soprano Anaïs Oliveres i el tiorba Rafael Bonavita, i el format per la soprano Seyo Goñi i el tiorba i guitarra Guillermo Reyes. I l'església parroquial del Pla de Sant Tir s'acollirà demà dijous a les 8 del vespre un singular concert. Serà de Colombina Párraga, una cantant xilena amb arrels familiars en aquesta població, i és que l'actuació també servirà per homenatjar un dels seus avis, Josep Tuca Pujol, de Calfont, un veí del poble que dècades enrere va emigrar a Xile. L'organització explica que la idea de fer aquest concert ha sorgit de la cantant mateixa. Es va posar en contacte amb veïns de la vila per explicar-los que actualment està fent una gira per Europa, dins la qual, per exemple, aquest darrer cap de setmana ha actuat en locals de Madrid i Barcelona. Tot aprofitant aquest pas per Catalunya, va proposar de fer aquest concert perquè li feia il·lusió d'actuar al poble natal d'una part dels seus avantpassats, abans de continuar amb la seva gira que la portarà els pròxims dies a París i a Berlín. Així, tot i que la vetllada s'ha hagut de preparar en molt poc temps, la idea ha rebut de seguida el suport de l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet a través de l'alcaldessa Josefina Lladós, i s'ha acordat que Colomina Parra estarà allotjada a la comarca aquest començament de setmana i oferirà demà al vespre aquest concert, que també vol servir, indicant, per homenatjar molts altres veïns que van emigrar i van haver de deixar les seves arrels del Pla de Sant Tirs. Des de l'organització han destacat que la família de Colomina Parra ha deixat un llegat cultural universal a Xile, i és que la cantant és filla de Nicanor Parra, nascut el 1914 i mort el 2018, que va ser un poeta, matemàtic i físic que ha tingut una gran influència en la literatura llatinoamericana contemporània. Va ser creador del gènere conegut com a antipoesia i va ser diversos cops candidat al Premi Nobel de Literatura. També va ser guardonat amb els Premis Princesa Sofia, Vicent Daniel, Cervantes, Pablo Neruda i el Premi Nacional de Literatura de Xile de l'any 1969. A més, Nicanor Parra era el gran de diversos germans que van fer carrera cultural, i entre ells també destaca Violeta Parra, nascuda el 1917 i mort el 1960.

0: El grau de perillositat actual entre els vehicles motoritzats de dues rodes, i és que el 30% d'accidents mortals o greus a la demarcació de Lleida, gairebé un de cada tres, i almenys un motorista implicat, malgrat que aquest col·lectiu representa només un 2,9% del trànsit. En els accidents mortals, aquest percentatge d'implicació arriba al 34%. A nivell provincial, N260 només és superada per dos trams consecutius de la comarca de la Noguera, que sumen conjuntament 35 quilòmetres i que formen part de la connexió entre la Seu i Lleida. En primer lloc, en sinistralitat, en el període estudiat hi ha la C14, en el seu tram entre Artesa de Segre i Pons, per tant, a prop de l'Alt Urgell, i en el segon lloc també hi ha un tram de la mateixa zona, és la C26, entre la Sentiu de Sió i Artesa de Segre, població on conflueix amb la C14. En xifres totals, la C14 entre Artesa i Pons també apareix com la segona zona amb més accidents en total. En aquest cas, el primer lloc l'ocupa l'Ella 11, en el tram que enllaça amb les carreteres N2 al Salamús i N240 al municipi de Lleida, i en tercer lloc hi ha l'autovia 2, el tram entre Bellpuig i l'enllaç amb la C25 a Cervera. D'altra banda, l'Ella 11 també és la via on hi ha més accidents de camions, tot i que la 2 concentra 3 dels 10 trams amb més incidències en aquest segment. L'estudi també indica que entre 2022 i 2024 la demarcació de Lleida va haver 85 accidents mortals, una xifra semblant a la del trien interior, si bé aquella anterior etapa va coincidir amb les restriccions per la Covid. A la presentació, el president del RAC, Josep Mateu, va posar l'accent en l'alt percentatge d'accidents en què hi ha motoristes implicats.
1: I després hi ha el tema aquest que hem dit de les motocicletes, que amb una mobilitat molt petita, un 3% representa el 30% dels accidents, que això pues, és un tema que s'hi està posant molt de foco el Servei Català del Trànsit, i suposo que ara ho comentarà el Ramon. I també amb els vehicles pesants, que és una altra circumstància, que quan l'economia va bé i el país va bé, doncs hi ha molt més trànsit de camions, i això es nota de seguida, doncs aquesta convivència entre els vehicles pesants i els vehicles turismes, els vehicles particulars, doncs ens porta arreu del país a que hi hagi un volum d'incidències i d'accidentalitat i de risc en aquest cas molt més alt que el que hi havia. O sigui, té una part positiva, que és la part econòmica, la part del país, que això vol dir que l'economia va bé, però té la part negativa, que aquesta convivència entre el conductor particular i el conductor professional, i sobretot passa molt amb les vies d'alta capacitat, doncs comporta aquest tipus de sinistralitat, no?
0: El director de mobilitat del RAC, Cristian Bardagí, també ha posat l'accent en aquesta alta sinistralitat de les motos i ha afegit que la meitat dels accidents greus o mortals de moto es produeixen només en el 20% de la xarxa, per tant, en zones molt localitzades.
2: El 30% de tots els accidents de trànsit amb morts i ferits greus, hi ha hagut una moto en el conjunt de la marca Lleida, hi ha hagut una moto, un ciclomotor, quan en realitat aquest tipus de vehicle representa només un 2,9% en els rodons, un 3 de la mobilitat global en carretera. Aquesta ràtio, 30% de sinistralitat mortal i greu amb només un 3% del trànsit, doncs fa aixecar totes les alertes, perquè és una desproporció massa evident com per no posar-hi el focus, no?
0: Sobre aquesta qüestió, el Servei Català de Trànsit ha constatat un increment del 86% dels permisos de moto concedits en 10 anys, sobretot a més d'alta cilindrada, i un 36% més de noves matriculacions i compres de segona mà. El director de trànsit, Ramon Lamiel, conclou que cal formar millor els motoristes.
3: Els últims 10 anys, el 86% s'ha incrementat el número de permisos de moto, s'ha incrementat en un 86%, i el que ha crescut més és el de moto d'alta cilindrada. I quan vas a mirar matriculacions i transferències, és a dir, compres de segona mà, s'han incrementat un 36% amb dues de compra d'aquest tipus de vehicle. És a dir, tens la moto a la carretera, sembla que hi ha un interès per conduir la moto, i aquí ara estem parlant de la infraestructura, però nosaltres el que veiem és una necessitat important també de formar aquests motoristes.
0: Entre les possibles mesures per reduir aquesta sinistralitat, la Miel ha parlat específicament de l'Eix Pirinenc, on proposen incorporar marques de traçat en més revolts perillosos, com podria ser, per exemple, el Port del Cantó, una novetat que ja s'ha instal·lat en alguns punts de la Collada de Toses.
3: Aquestes carreteres que surten aquí, també les de la demarcació de Lleida, la Nacional 260, per exemple, tot i que era la banda de Girona, però també està previst poder actuar sobre la 260 en altres punts, fer-hi unes marques a la carretera per orientar la traçada, perquè el que sabem també dels motoristes, a part de que s'han comprat més motos i que s'han tret més permisos d'alta cilindrada aquests últims anys, el que també sabem

0: és que els tres tipus d'accident que té el motorista és sortida de via, caiguda a la via i xoc frontal, però perquè se'n va a l'altra banda, se'n va al sentit contrari. Tot això porta a pensar, bueno, això són accidents de que s'ho fa el motorista sol. Per tant, falta de perícia, no? I ara torno a la carretera, que és en aquestes vies que surten aquí, nosaltres ja hem començat a posar unes marques a la carretera amb els titulars per orientar la traçada, per evitar aquest tres tipus d'accident.
1: Des de Trànsit hem parlat d'un altre punt negre, la variant d'Artesa de Segre, on hi han guanyat dues víctimes mortals i han apuntat que proposaran a territori suprimir l'avançament que hi ha en un canvi de rasant en aquell punt.
0: És imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
1: Ramon Lamia li ha afegit que molts accidents es produeixen per falta de perícia dels conductors o els motoristes, molts d'ells de mitjana edat, per a la tipologia dels accidents. Les 9:33, l'Institut Joan Brodieu de la Seu acull avui, demà i divendres, les segones jornades d'estiu Pirineu Educa, organitzades pels serveis territorials del Departament d'Educació i Formació Professional al Pirineu i Aran. Aquesta activitat pretén ser un espai de reflexió, intercanvi d'experiències i aprenentatge mutu per a mestres, professors i professionals de totes les etapes educatives, incloent-hi infantil, primària, secundària, FP, CFA, EOI i PAE. Sota l'EMA Transformar i connectar l'escola amb el seu entorn, l'edició d'enguany s'articula al voltant de quatre eixos temàtics clau que responen a les necessitats actuals del sistema educatiu i la realitat pirinenca. Avui es parla del Maker Lab, un espai dedicat a la cultura digital i la intel·ligència artificial. Demà, avui també, Territori i Paisatge, xarxa Interparks. El segon dia, dijous, es parla de construir pertinença, entorns educadors, i l'últim dia està dedicat a l'educació inclusiva, com a pilar per garantir un espai d'equitat a l'escola pirinenca. Les jornades volen reafirmar, indiquen el compromís de la comunitat docent de l'Alt Pirineu i Aran per continuar construint una escola rural i de muntanya. La inauguració és aquest matí. Intervenen la directora territorial d'Educació a l'Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, el cap adjunt del Departament Francesc Peris i la regidora de l'Ajuntament de la Seu, Bàrbara Romeu. I tanquem aquest bloc comentant que l'Associació per la Defensa del Llop i l'Ós al Pirineu, Atlo Pirineu, ha demanat al Consell General d'Aran que es modifiqui el recorregut de l'UTMB Valdran, que ha de començar avui mateix i continua fins diumenge. El col·lectiu ha justificat aquesta petició d'última hora perquè creuen que un dels trams passa per una zona que consideren altament sensible per la presència actualment d'una ossa amb tres cadells. Segons els animalistes, la zona és utilitzada anualment per femelles d'osbrut durant el període de cria i també s'ha detectat almenys dues femelles més en cries en àrees properes. Atlo creu que això incrementa el risc tant pels animals com per esportistes, voluntaris, familiars o visitants, i per això han demanat aquest canvi de traçat, tenint en compte que la UTMB Valdaran reuneix uns 7.500 participants. A banda de tots els acompanyants, també afegeixen que el pas massiu de persones per una d'ús habitual de grups familiars d'ós bru pot ser crític per la supervivència.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Obrim ara titulars amb els que trobem a la premsa. Avui el periòdic es fa ressò de la intervenció de l'oposició al debat d'orientació política del Consell General d'Andorra. Hi va ser el torn del president de Concòrdia, Sergi Escalé, que va retreure el cap de Guarnició Espot no va impulsar la despenalització de l'avortament quan hi havia un context més favorable. De la seva part, el PS, la seva portaveu Sanabel, lamenta que dues dècades després el debat continuï en el mateix escenari o fins i tot pitjor. I per Andorra, endavant, Karin Montaner defensa un major control de la immigració i que es prohibeixi el burca.

El Diari d'Andorra també parla d'aquest debat i d'altres temes, com per exemple que es presenta una nova reforma del centre termològic Caldea. La nova Caldea ha costat 32 milions d'euros i s'estrenarà aquest novembre vinent. Des de la direcció han explicat que els terminis previstos es compliran i que l'hotel, el projecte Estrella, estarà a punt a final d'any. I pel que fa al dia de ser, avui en destaquem l'edició digital perquè informen que aquest matí hi ha hagut un accident d'un autocar en ple centre de Lleida amb una trentena de ferits, quatre d'ells crítics. Ha estat en plena Rambla Ferran, el bus ha col·lidit amb la façana de la Diputació i amb una parada hi ha atropellat diverses persones.

La mañana també destaca aquesta notícia d'última hora i d'altres, com per exemple que el festival Itinera arriba a diversos pobles petits, com per exemple la baronia de Rialpot i Orana.

I Roger destaca que s'ha hagut de traslladar a l'Hospital de Cerdanya un treballador que ha patit una intoxicació a la deixalleria de Puigcerdà. Segons les primeres informacions, l'home estaria manipulant una paleta amb productes irritants.

0: A l'agenda recordem que tota aquesta setmana es pot veure la Fira Pirineu Clic, exposició de col·leccionisme de Playmobil. Està instal·lada tant a la Sala Sant Domènec com al Centre Cívic al Passeig fins aquest diumenge, de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 4 a les 8 de la tarda. Tenim previst parlar-ne justament avui al programa Carreter i Manta. Representació de l'Obra de Teatre, la visita de la Vella Dama aquest dissabte 4 de juliol a 7:45 del vespre al carrer Albert Vives de la Seu. Segona edició del Festivans a Sorribes, al municipi d'Albansa i Fórnols, aquest dissabte i diumenge. Com dèiem, inauguració del FEMAP, concert de la formació en Sembla Barcelona com tal, aquest divendres a les 9 del vespre a la catedral. Aquest cap de setmana arriba la Festa Major d'Adrall. Comença divendres amb un sopar popular a la plaça, 12:45 bingo, a 12:45 nit de gresca amb DJ Quartelillo, dissabte a campionat de botifarra a les 5 de la tarda, a la mitjanit ball amb el duet Láser i ja de matinada concert amb el grup Ground Kids i festa amb DJ Rabat. I diumenge a 12:45 del migdia a missa, després vermut de Festa Major, a la tarda a 6:45 activitats infantils i a 7:45 ball de tarda amb Josep Lizancos. Pujada a la torreta del Cadí des de Fórnols aquest dissabte des de la plaça Quarter té una durada de 7 hores. Aplec de la Vall del Mig, a Alinyà, aquest dissabte a la 1 del migdia, missa en honor a la Mare de Déu de la Llet i després dinar de germanor. En aquest aplec també hi haurà després ball i concert. Representació de l'obra de teatre Cyrano de Llobregat amb la companyia La Pisa Factoria dissabte a les 7 del vespre al Teatre del Col·legi La Salle. Concert del conjunt Carns Alem a Tragó, a Peramola, dissabte a les 8 del vespre a l'Església de Santa Llúcia. I diumenge ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Solsona a 7:45 del vespre a la plaça de les Monges. Organitza Amics de la Sardana. Aquests i més temes al web radioseu.cat/agenda.
1: Els esports d'aquí.
0: La Seu Futbol Club estrena nova junta directiva. Els fins ara responsables de l'entitat han confirmat que finalitzen una etapa de 8 anys al capdavant del club, sota la presidència de Gregorio Salmerón, que ara serà rellevat per Teresa Casasses. Anteriorment, entre 2017 i 2023, Casasses ja va exercir com a presidenta de l'escola de futbol Orgel Ledford, dins la qual els darrers 3 anys s'ha seguit formant part de la junta. Els 5 membres de la junta sortint han publicat un comunicat en què expliquen que ha arribat el moment de posar punt final a aquesta etapa, que ha marcat una part important de les seves vides, i consideren que és el moment adient de fer el pas al costat. Ho fan, afirmen, amb la tranquil·litat d'haver donat el millor i amb la satisfacció de la feina feta i també amb un immens orgull pel camí recorregut. En aquest sentit, han recordat que van assumir el repte en un moment d'incertesa pel club i amb l'objectiu clar de tornar a situar la Seu al lloc que es mereixia, i els fins ara directius valoren que en aquest temps s'ha recuperat la il·lusió pel futbol al poble i tornar a omplir les grades del municipal Emili Vicente i augmentar la identificació amb el club. La decisió coincideix amb la recent consecució del títol de campions de segona catalana i el consegüent ascens a primera, que veuen com la culminació d'aquest projecte, però també com el premi a molts anys de dedicació, esforç, compromís i treball constant de moltes persones que hi han cregut. En aquest camí remarquen en après amb encerts i errors, però pensant sempre en el millor pel club. Sobre el balanç d'aquests 8 anys, a més del títol de segona catalana d'enguany, han volgut destacar el de campions de tercera catalana l'any 2022, que va permetre el retorn a segona, a més de la classificació pel playoff d'ascens a primera catalana l'any 2023 i la consecució de la Copa Pirineus 2025. Però més enllà dels resultats, a la junta sortint es mostren especialment orgullosos d'haver contribuït a fer que la Seu Futbol Club sigui molt més que un club, una família, i que deixen ara un club més fort, unit i viu. El comunicat acaba indicant que ara seguiran animant i donant suport des d'una altra perspectiva, i han agraït la tasca de jugadors, entrenadors, tècnics, socis, aficionats, patrocinadors, col·laboradors, institucions i entitats, i també han fet un agraïment específic a Ràdio Seu per la difusió del futbol local. Acabant el comunicat desitjant que la Seu Futbol Club continuï creixent i escrivint noves pàgines de la seva història.

0: El dia comença novament ben assolellat, però avui la temperatura no pujarà tant com en dies anteriors. La darrera previsió del Meteocat indica que s'esperen unes màximes al voltant dels 32-33 graus a bona part del Pirineu, tant a la Seu com, per exemple, a Tremp, on avui sí estarà una mica per sota dels darrers dies, a Sort i al Pont de Suert. A Puigcerdà i a Viella estaran al voltant dels 25 graus de màxima. Val a dir que encara es va arribar fins als 35 graus al nucli urbà de la Seu, segons el balanç que n'ha publicat Meteoseu. Aquesta tarda poden tornar a aparèixer ruixats, però com els darrers dies estaran concentrats sobretot al Pirineu Oriental, en punts, per exemple, de la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès i anant ja més avall cap a Osona. En tota aquesta zona poden ser localment intensos. És més difícil que arribin aquí a la Seu. Demà al matí una altra jornada ben assolellada, però amb temperatures, com dèiem, no tan extremes com els dies abans. S'espera arribar als 31-33 graus a la Seu i a Tremp, i fins i tot es poden quedar per sota dels 30 graus a Sort i al Pont de Suert. El mateix passarà, com ja és habitual, a Puigcerdà i a Viella. Matí ben assolellat i tarda també ben assolellada, sense pluja a la vista ni tan sols al Pirineu Oriental, i per divendres la mateixa situació, sol durant tot el dia i, per tant, de cara al cap de setmana un repunt de la calor. ...22 graus ja hi ha aquesta hora del matí a la Seu, també a Organyà, 21 a Oliana, 20 a Alinyà, a Puigcerdà n'hi ha 19, 26 a Sort, la més alta ara mateix al Pirineu, 23 a Tremp, 18 al Pont de Suert i 15 a Viella. I alta muntanya hi ha 13 graus al pic de Salòria, 12 a la Tosa d'Alp, 15 a Prat de Guiló, també a Port del Comte, 13 a Cert Escan i la més baixa 8 graus al Port de la Bonaigua. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Peruchet, carrer Joaquim Viola 16. I avui estrenem el mes de juliol, som a dimecres dia 1. Fins aquí l'informatiu matí de Ràdio Seu, a les 10 notícies en xarxa i a les 11 ampliem el temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Pili García. Puja a 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Ens actualitza la darrera hora el Rubén Carbonell des de Lleida Televisió. Rubén, què ha passat? Bon dia, explica'ns.
2: Hola, molt bon dia. Doncs matí bastant accidentat i un matí trist amb el que ens hem despertat aquí a la ciutat de Lleida, perquè un autobús ha xocat davant del Palau de la Diputació, aquí a la Rambla de Ferran. Per concretar els detalls i posar en situació i perquè calculeu la magnitud, recordar que és una zona amb doble sentit per carril i que és una zona 30. És a dir, està molt a prop de la zona de la nova estació d'autobús que han fet de Lleida, però recordar això, que és una zona de velocitat màxima de 30 km per hora. Ara les dotacions de bombers, que ambulàncies i Mossos ja es comencen a retirar. Sí que està l'autobús, que encara no han començat a retirar-lo perquè estan estudiant les causes de les quals es desconeixen. Sí que la primera hipòtesi, segons ha explicat bombers, no, podria ser una causa mecànica, però com dèiem és una hipòtesi i no està confirmada. Parlaves de ferits. 46 persones no han resultat ferides. Del total hi ha 4 ferits que primer han estat greu, ara podem assegurar que són estat crític, 9 han estat menys greu i 33 lleus. El SEM ha muntat una àrea sanitària aquí al lloc on ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Dels 46 atesos, 13 han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i estava previst traslladar-ne d'altres al CUAP de Prat de la Riba. També podem assegurar que no hi ha cap persona que hagi estat atropellada. Ara bé, és una zona, com deien, 30 per hora, és una zona transitada on transcorren molts vianants i, segons ha explicat l'alcalde, afortunadament no hi ha cap persona que hagi estat atropellada, però sí que per ben poc, és a dir, no hi ha hagut una situació, hi ha hagut testimoni, no?, que ens confirmen que ho han vist de molt a prop i que podria dir que hauria estat una situació que tràgica aquí a la ciutat. Uh-huh. A l'autobús hi viatjaven uns 55 passatgers, l'avís s'ha rebut cap a les 7 i quart del matí i, com deien, han activat 11 unitats de bombers i el SEM ha activat també un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, especialment pel que fa a la conductora.
1: Gràcies.
2: Perquè està en estat afectat.
1: Gràcies. Rubén, anirem seguint aquesta notícia. Gràcies per aquesta actualització des de Lleida Televisió. Bon dia. Nosaltres deixem aquí l'informatiu, el butlletí informatiu. Anirem actualitzant aquesta notícia. Recordem, puja 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida.
3: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
6: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
7: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
6: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
7: Una cosa així com carretera i manta.
6: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni Doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
0: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: La Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per a esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No te pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No batis. Informa't al telèfon olímpic el 973-360092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

berenar. Però res no té importància ni tampoc res no et fa mal. I saps que aquest és el problema que ningú no et va explicar. Que en algun moment dels últims anys alguna cosa es va trencar i no saps quan vas perdre els riures i la

silenci va estirant. I només tu pots dir si després de tants mals dies

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 menys greus i 33 ferides lleus. L'autobús que cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp acabava de sortir de l'estació quan ha impactat contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. Els serveis d'emergència han muntat una àrea sanitària al mateix lloc de l'accident per fer el triatge i estabilitzar els pacients. 13 persones han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El SEM també ha activat suport psicològic. L'avís s'ha rebut a 7:45 del matí, bombers s'hi han desplaçat, 11 dotacions i el SEM. També un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat que és un accident, que és l'accident més greu que ha partit la ciutat. Les causes encara s'investiguen. L'escoltem.
2: Estem ara en aquests moments investigant el que ha succeït, tenim càmeres, malgrat que és un accident greu, s'ha fet molt pitjor. Ha estat una hora més tard, per exemple, a la Rambla de Ferran, on ha passat molta gent.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu suport als ferits per l'accident a Lleida. Ho ha fet en la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups hi han afegit paraules de suport.
3: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la Cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, i soc sempre.
1: Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT en fase d'alerta. Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela i 150 continuen desapareguts. També hi ha 11 persones atrapades sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 1.943 les víctimes mortals al país, amb més de 10.500 ferits. Des del doble terratrèmol del 24 de juny s'han registrat prop de 700 rèpliques. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjana. Janit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500.000 euros. I pel que fa al temps, aquest dimecres serà l'últim dia amb ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu i al nord-est, amb alguna tronada intensa. Dominarà el sol, amb temperatures que oscilaran entre els 30 i els 37 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
6: Molt bon dia, són les 11:03. El Departament de Territori ha licitat l'estudi de viabilitat d'un nou corredor tramviari entre la Seu i Andorra per un import de més de 860.000 euros i un pressupost d'execució previst de 250 milions d'euros. L'actuació s'emmarca en l'estratègia del govern per definir i desenvolupar un sistema de transport col·lectiu de viatgers amb una especial atenció als trens tramvia. La consellera Sílvia Paneque ha destacat que el projecte té una important rellevància pel seu caràcter transfronterer i ha subratllat que ha de permetre millorar la connexió entre Catalunya i Andorra i potenciar la mobilitat en transport públic i descarbonitzada. L'objectiu de l'estudi és analitzar la viabilitat tècnica i funcional, així com la rendibilitat socioeconòmica d'un nou corredor de transport públic segregat de la xarxa viària actual i de tipus tramviari entre la capital de l'Alt Urgell i el Principat. A més, es valorarà la possibilitat d'incorporar una via ciclista paral·lela a la nova infraestructura, especialment en els trams urbans o periurbans, i la connexió amb l'aeroport Andorra, la Seu d'Urgell. Aquesta opció es duria a terme mitjançant un ramal específic. L'estudi de viabilitat contempla una longitud d'uns 20 quilòmetres amb un mínim de 5 parades i un pressupost d'execució, com dèiem, de 250 milions d'euros. El futur corredor afectaria els municipis de la Seu, les Valls de Valira, Montferrer i Castellbó i Ribera d'Urgellet i Sant Julià de Lòria. La setena campanya d'intervenció arqueològica al jaciment del Pati de les Monges de la Seu ha finalitzat aquest mes de juny de manera excepcional. Els treballs, que estan promoguts conjuntament per l'Ajuntament de la Seu i l'Espai Ermengol Museu de la Ciutat, han finalitzat amb valuoses troballes que contribueixen a ampliar el coneixement sobre l'evolució històrica d'aquest espai urbà i el conjunt de la ciutat. Els resultats, en què destaca la localització d'una bomba de morter del segle XVII, els han donat a conèixer aquest dimarts l'alcalde urgellenc Joan Barrera i la directora de l'excavació de l'empresa Pirena Patrimoni, Carla Garrido. L'equip d'arqueòlegs ha concentrat l'excavació actual en l'espai obert que se situa a l'entorn dels antics forns terrissaires. En aquesta àrea concreta s'ha pogut documentar una abundant i rica matèria de ceràmica. També, d'altra banda, però, malgrat la rellevància d'aquestes restes ceràmiques, la gran sorpresa ha estat l'aparició d'una bomba de morter de ferro d'uns 30 centímetres de diàmetre. El moment de màxima tensió de la campanya es va viure en comprovar que la bomba de morter es conservava aparentment íntegra i van haver d'intervenir els tèdacs. La hipòtesi principal és que la zona va patir un episodi militar possiblement vinculat a la Guerra dels Segadors. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell obrirà aquest dimecres, obre ja la convocatòria de subvencions per a la promoció del municipi corresponent a l'any 2026. La iniciativa compta amb una dotació econòmica de gairebé 50.000 euros i té com a objectiu fomentar l'activitat comercial i empresarial de la ciutat. El període per presentar les sol·licituds s'allargarà fins al 31 de juliol. La tramitació s'haurà de fer exclusivament de manera telemàtica mitjançant un formulari normalitzat disponible al web municipal. Junts per la Seu s'ha mostrat satisfet per l'augment dels ajuts al comerç local i l'emprenedoria. El grup municipal ha valorat positivament que les subvencions hagin passat de 22.000 a 49.500 euros gràcies precisament a un acord amb l'equip de govern per aprovar els pressupostos municipals del 2026. I ja han començat les segones jornades d'estiu Pirineu Educat. Reflexionen sobre la cultura digital, l'entorn natural i comunitari i l'educació inclusiva. L'activitat adreçada a professionals de tots els àmbits formatius presents a l'Alt Pirineu es du a terme fins divendres a l'Institut Joan Brutieu. I el Festival de Música Antiga dels Pirineus ha programat 49 concerts en 36 municipis amb Anglí Incogniti com a cap de cartell. La producció pròpia Petites Joies de la Catedral de Barcelona obrirà divendres la que és la 15a edició del certamen a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell. El programa musical, que també inclou el FEMAP Social, finalitzarà el 23 d'agost. Pel que fa a l'Urgell, a més de la Seu d'Urgell, també hi haurà concerts a l'Asi Cerc, Coll de Nargó, Estamariu, Organyà i Pere Mola. I concert al Pla de Sant Tirs de la cantant Colombina Parra en homenatge a Josep Tuca. La intèrpret xilena, que està fent una gira per Europa, és descendent de Calfón i filla del poeta, matemàtic i físic Nicanor Parra. L'actuació tindrà lloc aquest dijous al vespre, concretament a les 8, a l'església de la Vila. I la carretera nacional 260 a Martinet se situa com el tram més perillós de la xarxa viària de l'Alt Pirineu. El primer lloc de la demarcació de Lleida l'ocupa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, seguida de la C26 entre la Sentiu de Sió i Artesa. El RAC proposa instal·lar en marques de traçat en més revolts perillosos de l'eix pirinenc, tenint en compte que els motoristes estan implicats en gairebé un de cada tres accidents greus. I en esports, en relleu a la directiva de la Seu Futbol Club amb Teresa Casasses com a nova presidenta. La Junta, presidida per Grego Salmerón, ha clos una etapa de 8 anys després de completar una temporada marcada pel títol de campions de segona catalana i l'ascens a primera. Els dirigents sortints celebren que s'ha recuperat la il·lusió pel futbol a la Seu d'Urgell. Fins aquí la informació general. Parlem ara del temps.
4: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
6: I de del temps, ens en fa 5 cèntims el nostre company Néstor Gómez. Molt bon dia.
7: Bon dia. Continuem sota aquesta calor intensa que ens ha d'acompanyar pràcticament tota la setmana i fins i tot anirà més. Tindrem un breu respir de temperatures no extremes, però sí molt càlides, tant avui, demà com demà passat, dijous inclòs. Dijous i fins i tot podríem dir que divendres, però a partir de divendres tornarà a enfilar-se el termòmetre cap amunt i podríem dir que de cara al que seria la primera quinzena del mes de juliol, doncs mantindrem temperatures molt més altes del que són normals per aquestes dates. Possiblement no arribarem a onada de calor, però estarem a tocar d'unes temperatures extremes durant molts dies consecutius a partir de diumenge. Fins aleshores, durant unes temperatures amb una calor intensa, possiblement continguda, però ja diem que es dispararà més amb l'arribada del cap de setmana. Avui les temperatures màximes al voltant dels 32-34 graus aquí a la Seu, també al voltant dels 34 tant avui com demà cap a l'àrea d'Oliana, i serà a partir de dissabte quan ja podrem tocar o fins i tot superar, o fins i tot no, de manera contínua superar la xifra dels 35 graus. I a més, entrem en una dinàmica de total estabilitat atmosfèrica. Avui és el darrer dia que s'esperen ruixats. Possiblement apareguin més cap a l'àrea del Solsonès-Berguedà, àrees del Ripollès-Osona, que no passa a casa nostra, tot i que no és descartable que algun ruixat hi arribi a caure. I és l'últim dia perquè a partir de demà ja l'anticicló se situa de tal manera que bloqueja fins i tot amb aire tan càlid la formació dels núvols. Per crear els núvols necessites una miqueta d'aire fred a les capes altes atmosfèriques. Doncs no hi haurà aquest condicionant, de tal manera que els pocs núvols que apareguin durant la tarda, a partir de demà ja no tindran energia per créixer. I això es pot allargar pràcticament tota la setmana. Així doncs, tenim dies de respir, que serà fins divendres aproximadament, i a partir d'aleshores, amb unes temperatures que tiren cap amunt, i amb una setmana que acabarà pràcticament sense precipitació pel que resta de setmana.
6: Aquesta la predicció meteorològica de Néstor Gómez amb la calor com a protagonista. Res més per ara, tornarem amb un nou butlletí a les 12. Bon dia.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: Carretera i manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM, pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Doncs això mateix, amb aquesta alegria, comencem ja el Carretera Manta Ràdio Seu 107.2, les 11:39 minuts, i ho fem a més, doncs, en un dia molt especial, sempre, per aquesta casa, per Ràdio Seu, perquè avui és l'aniversari de Ràdio Seu. Avui és 1 de juliol, i celebrem oficialment 41 anys. L'any passat va estar marcat també el Carretera Manta pel 40 aniversari de Ràdio Seu, però la vida segueix endavant i, com qui no vol la cosa, ens ha passat aquest any volant, la veritat, doncs ja estem aquí en el 41è aniversari de Ràdio Seu. Moltes gràcies a tota la gent que ho fa possible. Avui la felicitació és per nosaltres, però també i sobretot per vosaltres, pels oients, pels col·laboradors, pels patrocinadors, per tothom qui fa possible tota aquesta bogeria que és doncs, aquesta ràdio municipal, i també el Carretera Manta, aquest projecte doncs, que va néixer ara fa just 41 anys, doncs, inicialment com molts de projectes de vegades amb recursos molt justos, però amb molta imaginació, moltes ganes, i així va seguir tirant endavant i arribant fins als nostres dies. De fet, en els programes especials que hem fet aquests darrers mesos, també hem recordat, i és de justícia, que de fet Ràdio Seu va començar a gestar-se ja 2 anys abans, el 1983, i va ser l'any 85 quan va començar ja oficialment. Doncs avui, dit això, comencem ja aquest nou programa del Carretera Manta amb el patrocini aquesta temporada de tota la gent que ho fa possible. Aquest any comptem amb el suport, recordem, de Cadí Tours, la casa del metal, es menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica i Estiu 3000 Apnau. I res millor avui que oferir un premi directe de Ràdio Seu. Aquest any tenim una tassa molt xula que tindrem a punt ja d'aquí pocs dies, però encara tenim altres regals per oferir. Per tant, doncs, podeu triar i remenar quan vingueu aquí. Per cert, aprofitem per dir que ja hem repartit els primers premis i que doncs, no us oblideu d'anar-los recollint. Avui de seguida obrem el concurs i tindrem més continguts perquè l'actualitat no para, i avui ens desplacem fins a la sala Sant Domènec perquè aquests dies és escenari d'una mostra molt interessant, l'hem pogut veure ja, és aquesta Fira Pirineu Clic, primera edició. Ja s'havies fet alguna experiència anteriorment d'aquestes mostres de clics, però malauradament no van poder tirar endavant, no van poder tenir continuïtat, i ara sí que se li vol donar més continuïtat. En parlem amb Sílvia Caravaca, de l'associació Playcheck, una associació sense ànim de lucre més, i que treballa doncs, per això, per apropar el món dels clics a tot arreu, i en aquest cas també aquí a la Seu. Una entrevista molt interessant que us oferirem a la segona part del Carretera Manta, perquè la primera, com sempre, està dedicada a vosaltres, als oients, i volem, doncs, avui, especialment donar aquest premi directe de Ràdio Seu. Serà per qui ens endevini, avui no podia ser de cap altra manera, avui que celebrem l'aniversari de Ràdio Seu, recordem un col·laborador, en aquest cas ex-col·laborador de Ràdio Seu, i que el tenim gravat en un fragment sonor que ara escoltem. És el primer fragment sonor que tenim.
1: També el Fèlix no pare les seues crítiques i les seues exigències, perquè sempre vol més i vol més. Sí, esperem de que ens aguanti el temps, tal com ara, que hagués ficat una gota, però bueno, millor per la festa major, encara que plou el futbol, mira, que esperem. Festa...
0: Doncs aquesta és la primera pista, i doncs si heu reconegut aquesta veu, d'aquí un moment podeu trucar-nos al 933-36-17 i guanyar el premi. Fem una pausa i de seguida obrim el telèfon. Fins ara.
2: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
3: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
2: Ah, sí?
3: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
2: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
3: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
4: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Molt bé, a les 11 i 46 minuts, i ara sí, ja tenim el telèfon obert per si voleu trucar al 973-36-06-17, carretera i Manta, en aquest dimecres 1 de juliol, i com dèiem, dia especial per aquesta casa, per Ràdio Seu, perquè celebrem ja el 41è aniversari, i avui la incògnita hi tenim, doncs, com no podia ser d'altra manera, com dèiem, un ex-col·laborador, en aquest cas, d'aquesta casa de Ràdio Seu, que volem recordar també avui. Aquest és un fragment sonor.
1: No pare les seues crítiques i les seues exigències, perquè sempre vol més, vol més i vol més. Sí, esperem de que ens aguanti el temps, tal com ara, que encara s'escapen una gota, però bueno, millor per la festa major, encara que plou el futbol, mira, que esperem.
0: Evidentment la veu està distorsionada, però com dèiem, és un excol·laborador de Ràdio Seu que apareix en aquesta veu. Si teniu alguna idea de qui pot ser, podeu trucar-nos al 973-36-06-17, un excol·laborador de Ràdio Seu que en el seu moment doncs va ser molt present aquí en aquesta casa i que avui volem recordar. Si teniu alguna idea de qui pot ser, doncs podeu trucar-nos al 973-36-06-17, 973-36-06-17. I si voleu, podeu fer-nos alguna pregunta sobre aquest personatge que estem buscant i que avui recordarem en el marc, com diem, d'aquest aniversari, d'aquest 41è ja aniversari de Ràdio Seu. De moment tenim temps fins a les 12 del migdia. La segona part, com dèiem, parlarem d'aquesta Fira Pirineu Clic, però també tindrem temps per la vostra participació, per continuar a través de la bateria de preguntes. Hi ha algú que potser li ha sonat aquesta veu? A veure si tenim sorpresa. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb Neus Trenc.
0: Neus Trenc, hola, digues.
2: Podria ser Josep Xicota.
0: Josep Xicota, no és Josep Xicota.
2: Vale, moltes gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs vinga, Neus Trenc ja ens ha fet la primera trucada del dia, és això, i no és Josep Xicota, que va ser precisament qui va tenir la idea de crear el Carreter i Manta. Malauradament es va deixar doncs, fa uns anys i va ser qui va doncs això, dirigir el Carreter i Manta durant els primers anys de funcionament del programa. Però no és Josep Xicota aquest persona que estem buscant aquí al 107.2 avui, i és com dèiem, un excol·laborador de Ràdio Seu que avui volem recordar a través d'aquest fragment sonor que hem escoltat i d'altres que, si no apareix, doncs el nom també tenim a punt per emetre. Tornem a escoltar aquest fragment.
1: També el Fèlix no pare les seues crítiques i les seues exigències, perquè sempre vol més i vol més. Sí, esperem de que ens aguanti el temps, tal com ara, que encara s'escapa una gota, però bueno, millor per la festa major, encara que plou el futbol, mira, que esperem, però per la festa major...
0: Bé, doncs la veritat és que en aquest fragment sí que s'entén bastant bé el que explica, tot i que la veu està distorsionada, com podeu veure, però s'entén bastant bé el que explica, a veure si a algú li sona tant la veu com el que està explicant, i ens pot dir doncs de qui es tracta aquest ex-col·laborador de Ràdio Seu, que en el seu moment doncs va tenir força ressò aquí en aquesta casa Ràdio Seu. Després n'explicarem quatre detalls. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Les 11 i 50 minuts, doncs podeu seguir trucant i provant sort, i si voleu també fer-nos alguna pregunta sobre aquesta persona que estem buscant, aquest personatge, aquest ex-col·laborador de Ràdio Seu. 973-36-06-17. Doncs podeu marcar ja el telèfon i participar. I mentrestant, avui, doncs ja que estem d'aniversari, hem pensat que què millor que escoltar una mica de música, de bona música, que sonava als inicis de Ràdio Seu, per tant, als anys 80. Com, per exemple, aquest Good Times, aquesta Bons Temps, doncs una cançó molt apropiada per començar aquest repàs. I recordant, doncs, els inicis de Ràdio Seu.

0: Aprofitem també per recordar que ja aquesta setmana passada ja vam donar els primers premis de la temporada i que ja podeu passar-los a recollir, en alguns casos, als mateixos establiments, com és el cas de Peusa o de Menja a l'Alt Urgell, en d'altres aquí, o la Casa del Matalàs també, en d'altres aquí els estudis de Ràdio Seu, com per exemple els objectius que donem directament des d'aquí, des de Ràdio Seu. També tenim els premis del Parc Olímpic del Segre i d'altres, com per exemple el que ens ofereix Turisme Seu. Ho podeu consultar tot plegat a la secció de programació del nostre web a radioseu.cat. Estem buscant una persona, un personatge que havia estat col·laborador de Ràdio Seu, ja ens han dit un nom, però no ho era. És una altra persona que va ser col·laborador de Ràdio Seu durant bastants anys, eh? Per tant, doncs, segur que el teniu gravat a la memòria, si heu estat oients de Ràdio Seu, o el teniu gravat a la memòria també per d'altres facetes que va tenir aquest col·laborador. I de moment el que sí que podem dir, per si ens ho volíeu preguntar, és que és una persona que malauradament ja no és entre nosaltres. Ens va deixar fa uns anys i, com dèiem, havia estat durant força anys col·laborador de Ràdio Seu. Si teniu alguna idea de qui pot ser, ara, de moment, tornem a escoltar aquest fragment sonor.
1: També el Fèlix no pare les seues crítiques i les seues exigències, perquè sempre vol més, vol més i vol més. Sí, esperem que ens aguanti el temps, tal com ara, que es escapa una gota, però bueno, millor per la Festa Major, encara que plou dia, que sabem. Però per la Festa Major, mare de vida, que no plou més.
0: Doncs aquesta és la veu misteriosa que tenim avui d'un excol·laborador de Ràdio Seu. Podeu marcar el 933360617 i si voleu també fer-nos alguna pregunta sobre per apropar-vos millor a aquesta resposta. 933360617.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: A les millors activitats i festes al Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots viure tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Seguim aquí al 107.2 i si us heu incorporat fa un moment, perquè recordem que avui, entre altres coses, és dimecres i voleu participar. Recordem que tenim aquesta incògnita, que estem buscant un excol·laborador de Ràdio Seu. Hem escoltat un fragment sonor anteriorment. Ara n'escoltem un altre, a veure si a algú altre li sona aquest, sobretot al començament.
1: També el Fèlix no pare les seues crítiques i les seues exigències.
0: Doncs al principi se sent prou bé, però després ja es va distorsionant. Tornem a escoltar-ho.
1: També el Fèlix.
0: Doncs atenció, perquè em sembla que potser algú ja sí que ha identificat la veu. A veure. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, sóc la Neus Trenc.
0: Neus, digues.
2: El Truqui?
0: El Truqui, no és el Truqui, Neus.
2: Vale, gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs no l'ha identificat de moment, però tornem a escoltar aquest fragment, a veure si algú li sona.
1: També el Fèlix no pare les seues crítiques i les seues exigències.
0: Ara ja la veu ja es fa gairebé intel·ligible, però al començament sí que s'entén una mica millor. Tornem a recuperar el primer fragment, a veure si entre els dos algú li sona.
3: També el Fèlix no pare les seues crítiques i les seues exigències, perquè sempre vol més i vol més. Sí, esperem que ens aguanti el temps, tal com ara...
0: I ara tornem a escoltar el segon fragment.
1: També el Fèlix no pare les seues...
0: Doncs això, estem buscant un excol·laborador de Ràdio Seu, un col·laborador de Ràdio Seu que en el seu moment doncs, va ser un dels col·laboradors més fidels i que més apareixien aquí a la ràdio, especialment en una matèria concreta, i doncs això, si voleu provar sort i fer-nos alguna pregunta, també si voleu podeu fer-ho. 973-36-06-17. De moment tenim un minut i mig per arribar a les 12 del migdia, per tant, doncs, si voleu podeu provar de fer-ho abans de les 12, si no, després del butlletí seguirem amb el concurs, a veure si algú endevina, i com dèiem, tenim premi directe de Ràdio Seu, el premi novetat d'aquest any, que és aquesta fantàstica tassa de Ràdio Seu, ideal doncs un premi útil, ideal pel dia a dia i que podeu aconseguir trucant al 973-36-06-17. Doncs de moment si no hi ha trucades, donem pas ja a les notícies, però de seguida, després del butlletí, tornem a obrir el telèfon abans d'anar ja per l'entrevista del dia. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Molt bon dia, són les 12. El Departament de Territori ha licitat l'estudi de viabilitat d'un nou corredor tramviari entre la Seu d'Urgell i Andorra per un import de gairebé 870.000 euros i un pressupost d'execució previst de 250 milions d'euros. L'actuació s'emmarca en l'estratègia del govern per definir i desenvolupar un sistema de transport col·lectiu de viatgers amb una especial atenció als trens tramvia. La consellera Sílvia Paneque ha destacat que el projecte té una important rellevància pel seu caràcter transfronterer i ha subratllat que ha de permetre millorar la connexió entre Catalunya i Andorra i potenciar la mobilitat en transport públic i descarbonitzada. L'objectiu de l'estudi, analitzar en definitiva la viabilitat tècnica i funcional, així com la rendibilitat socioeconòmica d'un nou corredor de transport públic segregat de la xarxa viària actual i de tribús tramviari entre la capital de l'Alt Urgell i el Principat. A més, es valorarà la possibilitat d'incorporar una via ciclista paral·lela a la nova infraestructura, especialment en els trams urbans o periurbans i la connexió amb l'aeroport Andorra-La Seu d'Urgell. Aquesta opció es duria a terme mitjançant un ramal específic. L'estudi de viabilitat contempla una longitud d'uns 20 quilòmetres amb un mínim de 5 parades i un pressupost d'execució, com dèiem, de 250 milions. El futur corredor afectaria els municipis de La Seu, les Valls de Valira, Montferrer i Castellbó i Ribera d'Urgellet, també Sant Julià de Lòria. La setena excavació arqueològica al jaciment del Pati de les Monges de la Seu d'Urgell ha tancat amb la troballa d'una bomba de morter del segle XVII. La localització del projectil d'artilleria que va obligar a activar els TEDx dels Mossos d'Esquadra reforça la hipòtesi que la zona va patir un episodi militar possiblement vinculat a la Guerra dels Segadors. I l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que destina gairebé 50.000 euros a les subvencions per a la promoció del municipi. El termini per presentar les sol·licituds romandrà obert de l'1 al 31 de juliol i els ajuts s'adrecen a comerços i empreses. Els ajuts sempre s'hauran de fer amb que l'espai destinat a l'atenció al públic no superi els 100 metres quadrats. Pel que fa als requisits en el cas dels nous establiments, aquests hauran d'haver obtingut la llicència d'obertura, l'autorització de traspàs o haver formalitzat la comunicació corresponent durant l'any 2025. I Junts per la Seu, que s'ha mostrat satisfet per l'augment dels ajuts a aquest comerç local i l'emprenedoria, el grup municipal valora positivament que les subvencions hagin passat de 22.000 a 49.500 euros gràcies a l'acord de l'equip de govern per aprovar els pressupostos municipals del 2026. Jordi Fàbrega, portaveu de Junts, ha expressat que la pujada dels ajuts de promoció econòmica és una nova mostra que els acords impulsats per Junts es tradueixen en millores reals. Les segones jornades d'estiu Pirineu Educa reflexionen sobre la cultura digital, l'entorn natural i comunitari i l'educació inclusiva. L'activitat adreçada a professionals de tots els àmbits formatius presents a l'Alt Pirineu es du a terme fins divendres a l'Institut Joan Brudieu. Dic que el Festival de Música Antiga dels Pirineus ha programat 49 concerts en 36 municipis amb Glee Incognity com a cap de cartell. La producció pròpia, Petites Joies de la Catedral de Barcelona, obrirà divendres 3 de juliol la 15a edició del certamen a la Catedral de Santa Maria de la Seu. El programa musical, que també inclou el FEMAP Social, finalitzarà el 23 d'agost. I concert al Pla de Sant Tirs de la cantant Colombina Parra en homenatge a Josep Tuca. La intèrpret xilena, que està fent una gira per Europa, és descendent de Calfon i filla del poeta, matemàtic i físic Nicanor Parra. L'actuació tindrà lloc aquest dijous al vespre a l'església de la Vila, concretament a les 8. I la carretera nacional 260 a Martinet se situa com el tram més perillós de la xarxa viària de l'Alt Pirineu. El primer lloc de la demarcació de Lleida l'ocupa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, seguida de la C26 entre la Sentiu de Sió i Artesa. El RAC proposa instal·lar marques de traçat en més revolts perillosos de l'eix pirinenc, tenint en compte que els motoristes estan implicats en gairebé un de cada tres accidents greus. successos, un treballador de la deixalleria de Puigcerdà ha estat ingressat a l'Hospital de la Cerdanya després d'intoxicar-se per una fuita de productes químics irritants procedents d'un palet emmagatzemat a la instal·lació. El succés ha tingut lloc aquest matí al voltant de les 6. Arran de l'avís, dues dotacions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Els efectius han inspeccionat la zona amb un detector de gasos i una càmera tèrmica per localitzar l'origen exacte de la fuita. Posteriorment s'ha ventilat la nau i s'ha retirat el palet que ha causat l'incident. I en esports, relleu a la directiva de la Seu Futbol Club amb Teresa Casasses com a nova presidenta. La junta presidida per Grego Salmerón clou una etapa de 8 anys després de completar una temporada marcada pel títol de campions de segona catalana i l'ascens a primera. Els dirigents sortint celebren que s'ha recuperat la il·lusió pel futbol a la ciutat. Fins aquí aquest butlletí de les 12. Ampliarem les notícies a la una del migdia. Fins aleshores, molt bon dia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: aquí.
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que CIMAC Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Doncs a les 12 i 11 minuts ja tornem a ser aquí a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2. Ens havíem quedat buscant aquest personatge que avui coincideix, hem triat, tot coincidint amb el 41è aniversari avui de Ràdio Seu, i és un excol·laborador de Ràdio Seu força recordat, que malauradament ja no és entre nosaltres, però que és força recordat i que no era cap dels que ens havien dit anteriorment. Recordem aquest fragment sonor que teníem anteriorment?
1: També el Fèlix no para les seues crítiques i les seues...
0: A veure si us sona aquesta veu, especialment al començament, perquè després, com veieu, es distorsiona bastant. És una veu que segur que si heu estat oients de Ràdio Seu, segur que us heu sentit moltes vegades. 973-36-06-17. I escoltem un altre fragment sonor, a veure si així us sona més.
1: També el Fèlix no pare les seues crítiques i les seues exigències, perquè sempre vol més. Sí, esperem que ens aguanti el temps, tal com ara, que encara s'escapen una gota, però bueno, millor per la Festa Major, encara que plou el futbol, mira, que sabem, però per la Festa Major m'agradaria que no...
0: Doncs en aquest fragment sentem bastant bé el que està dient, per tant, doncs, a veure si podeu identificar de qui es tracta, i si voleu, si no ho teniu clar encara, podeu fer-nos alguna pregunta sobre qui és. 973-36 alguna pregunta sobre quines tasques feien, per exemple. Endavant, sí, hola, trucada, bon dia. Amb qui parlo?
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb el Joan.
0: Joan Lozano, digues.
2: Pot ser el Tito Galindo?
0: Tito Galindo, no és el Tito Galindo, Joan.
2: Molt bé.
0: Gràcies per trucar. Doncs no és Albert Galindo, el Tito Galindo, aquest personatge que estem buscant, que ha estat, estem buscant un personatge que ha estat col·laborador de Ràdio Seu, i no és, de moment, cap d'aquests que ens heu dit. 973-36-06-17. Qui és aquest ex-col·laborador? Penseu en persones que han estat a Ràdio Seu, que en aquest cas a més hi va estar durant bastants anys, i podeu trobar la resposta. 973-36-06-17, i com diem, ens podeu fer preguntes també, si voleu, sobre aquest personatge, i d'aquesta manera, doncs, apropar-vos més a la resposta. Bé, doncs, mestre, esperem a veure si apareix aquesta resposta. Nosaltres anem per més concurs, perquè també tenim la bateria de preguntes en marxa i l'havíem deixat ahir preguntant, a veure si ens l'havien respost. No, aquesta no. Qui és l'actual primer ministre de Portugal? Qui és l'actual primer ministre de la República de Portugal? Més temes. Per quin col·lectiu està pensat l'esport anomenat goalball? És un esport molt específic i per un col·lectiu concret. Per quin col·lectiu està pensat l'esport del goalball? 973-36-06-17, ja tenim en marxa la bateria de preguntes. D'aquí una estona anirem per l'entrevista, però també podeu trucar al 973-36-06-17 també per endevinar quin és aquest personatge que estan buscant, i que ara tornem a escoltar-ne un fragment sonor.
1: També el Fèlix no pare les seues crítiques i les seues exigències, perquè sempre vol més. Sí, esperem que ens aguanti el temps, tal com ara, que encara s'escapen una gota, però bueno, millor per la Festa Major, encara que plou el futbol, mira, que esperem, però per la Festa Major m'agradaria que no plogués.
0: Doncs és aquest fragment el que explica, s'entén bastant bé, bastant, tot i aquest eco, s'entén bastant perfecte, i si heu pogut lligar caps amb això que estava explicant i teniu una idea de qui pot ser, doncs podeu trucar-nos al 973-36-06-17 i tenim trucada. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, sóc la Dolors.
0: Hola, Dolors.
3: A veure, això del goalball és un esport per gent cega o que té poca visió?
0: Ho has dit bé, sí, exacte.
3: Vale.
0: Gràcies, Dolors. Fins ara. El goalball és una mena de futbol per a persones invidents o amb limitació a la visió. Darrerament s'han fet algunes demostracions aquí a la Seu, sobretot a través de l'INEFC, d'INEF Pirineus, i n'hem parlat també aquí a Ràdio Seu. 973-36-06-17, hem preguntat també qui és l'actual primer ministre de la República de Portugal, i també tenim més preguntes, com per exemple, com es diu el refugi que hi ha a la part més alta de l'estació d'esquí de la Molina, que és, de fet, el refugi permanent a més altitud del Pirineu català. 973-36-06-17. Com es diu aquest refugi? Nova trucada. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
2: El primer ministre portuguès pot ser que sigui Luis Montenegro?
0: Correcte, és Luis Montenegro.
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Fins ara. Doncs, efectivament, és Luis Montenegro i, a més, fa... em sembla que 2 mesos, màxim, va estar a Andorra de visita institucional. Hem preguntat com es diu el refugi que hi ha al punt més alt de l'estació d'esquí i muntanya de la Molina, esquí i muntanya, perquè també s'hi pot accedir a l'estiu, aquest indret, i que està a uns 2.500 metres i que és el refugi permanent més alt de Catalunya. Sí, hola, bon dia. Hola. Hola, bon dia.
4: Bona.
0: Amb qui parlo?
4: Soc el Carles.
0: Truques pel concurs?
4: No.
0: Ah, d'acord, d'acord. Un segon, ara t'atendrem. I feel like

0: Doncs ara sí, ja tornem a estar en directe. Tenim trucades i bon dia.
1: Bon dia, sóc la Juani.
0: Hola, Juani, què tal, com anem?
1: Molt bé.
0: Digues.
1: També sí. Vosaltres, bé?
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, perfecte. Escolta, has demanat quin és el refugi més alt?
0: Sí.
1: Pot ser el del Niu de l'Àliga?
0: Correcte, és el Niu de l'Àliga, Juani.
1: 37.
0: Molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Mentre anem rebent respostes, recordem que tenim encara aquesta incògnita per resoldre. És un ex-col·laborador de Ràdio Seu i que, a més, en el seu moment doncs, va tenir força ressò aquí a Ràdio Seu i a la Seu en general. 973-36-06-17. Aquest refugi que ens deia la Juani, doncs, efectivament, és el del Niu de l'Àliga, que està al capdamunt de la muntanya de la Tossa d'Alp i que està concretament a 2.537 metres d'altitud. També s'hi pot accedir amb telecabina a l'estiu i, a més, és un dels llocs amb millors vistes del Pirineu per la seva ubicació estratègica. Doncs hem de fer més preguntes. Vinga, va. A quin municipi pertany el poble d'en Sovell? A quin municipi de l'Aquila del Turgell pertany el poble d'en Sovell? I també preguntem quin és l'únic restaurant de les comarques de l'Alt Pirineu, d'aquí aquesta zona de l'Alt Pirineu, que té una estrella Michelin. Si voleu anar a un restaurant amb estrella Michelin, actualment, pel que fa aquí a l'Alt Pirineu, només hi ha una opció i és aquesta. Quin és aquest restaurant de les comarques, l'únic de les comarques de l'Alt Pirineu que actualment té una estrella Michelin? 973-36-06-17. Estem en doble concurs, ara, doble concurs en marxa. Tenim la bateria de preguntes i tenim també aquesta veu misteriosa, que, de la qual doncs en donem una pista més, i és que va ser col·laborador de Ràdio Seu fins a aproximadament l'any 2009. Per tant, doncs ja estem parlant d'uns anys enrere, de la primera etapa, podríem dir, de la primera meitat de la història de Ràdio Seu. I pel que fa a la bateria de preguntes, hem preguntat, per exemple, a quin municipi de l'Alt Urgell pertany al poble d'en Sovell i també a quin és l'únic restaurant de les comarques del Pirineu que té actualment una estrella Michelin. Nova trucada. Endavant, sí, bon dia.
1: Bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, novament digues.
1: Pot ser que correspongui al municipi de Cava, en Sovell?
0: És a Cava, exacte, Juani.
1: Vale, gràcies.
0: Moltes gràcies. Fins ara. Vinga, i ara una pregunta ben diferent i que té a veure amb el sector primari. Podeu explicar-nos què és un cròtal? Què és un cròtal? 973-36-06-17. 973-36-06-17. Més preguntes. Quin actor nascut a la Seu ha participat fa pocs mesos a la temporada d'enguany del programa de TV3 Quanta Guerra? Quin actor nascut a la Seu ha participat recentment al programa de TV3 Quanta Guerra? 973-36-06-17. Podeu seguir marcant el telèfon de Ràdio Seu, està a la vostra disposició ara mateix, i com diem, encara no ens han endevinat quin és aquest personatge que estem buscant. Tornem a recuperar aquest fragment sonor a veure si algú li sona.
2: També el Fèlix no pare les seues crítiques i les seues exigències, perquè sempre vol més. Sí, esperem que ens aguanti el temps, tal com ara, que encara s'escapa una gota, però bueno, millor per la festa major, encara que plou el futbol, mira, que es farem. Però per la festa major m'agradaria que no plogués.
0: Doncs aquest era el fragment sonor, s'entén bastant bé, si no a la perfecció, el que explica, i a veure si, doncs, amb això que hem sentit, algú li sona, algú recorda aquesta veu, perquè segur que l'heu sentit moltíssimes vegades aquí a Ràdio Seu, com dèiem, ja fa uns anys enrere, va ser col·laborador de Ràdio Seu fins l'any 2009, aproximadament, i això, doncs, podeu trucar-nos al 973-36-06-17, 973-36-06-07.

tenim per respondre un moment a quin restaurant de, a quin és l'únic restaurant de les comarques del Pirineu que té estrella Michelin actualment, i també havíem demanat què és un cròtal. També hem preguntat quin actor nascut a la Seu ha participat recentment a la temporada del programa de TV3 Quanta Guerra, explicant de fer la història de la seva família. 973-36-06-17. Més, i avui que estem en el 40è aniversari de Ràdio Seu, preguntem quins dos regidors de l'Ajuntament de la Seu van impulsar als anys 80, primer la creació i després la consolidació de Ràdio Seu. Quins dos regidors, que havien, quines dues persones que havien estat regidors de l'Ajuntament de la Seu van impulsar als anys 80 la creació i consolidació de Ràdio Seu? 973-36-06-17. Podeu dir-nos el nom d'algun dels dos. I si no hi ha trucades, d'aquí un moment anirem ja per l'entrevista, perquè, com dèiem, la vida continua, i tenim avui entrevista parlant d'aquesta exposició Pirineu Clic, que podeu visitar durant tota aquesta setmana en dos espais, a la sala Sant Domènec i també al Centre Cívic El Passeig. Per tant, doncs, farem una pausa i anirem per l'entrevista, i després encara tindrem força temps per la vostra participació. Tornem després, us deixem d'aquí un moment amb l'entrevista.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Doncs començo. Vinga, ja està gravant. Sí, perfecte. 3, 2, 1, 0. Durant tota aquesta setmana, la sala de Sant Domènec i el centre cívic del Passeig s'han transformat i han estat envaïts per doncs uns convidats molt petits que comentarem, perquè es pot visitar la Fira Pirineu Clic, que estrena la primera edició, i en podem parlar amb Sílvia Caravaca de l'associació Play Chic. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Sílvia, doncs com va néixer aquesta idea conjuntament amb l'Ajuntament de la Seu de muntar aquesta exposició?
4: Bon dia. Mira, nosaltres veníem aquí com a muntadors fa moltíssims anys i, bueno, i a raó d'això, nosaltres vam patir un incendi fa 5 anys i, bueno, la poca seguretat que tenia, perquè tenia molt poquet, em va obligar a comprar Blaimòbils. Dic, bueno, dic, pues, el meu objectiu serà fer una associació sense ànim de lucre. I aleshores vaig muntar aquesta associació sense ànim de lucre i tot el que fem ho donem tot a causa benèfica. Hem donat a càncer infantil, a salut mental, a... vam comprar, bueno, vam ajudar a promocionar un gos d'ajuda, pell de papallona, bueno, diferents causes. Tot el que fem, dintre de les nostres possibilitats, ho donem tot. Vale. Aquí feia molts anys que volia tornar a pujar perquè jo venia com a muntadora. Llavors me feia molta il·lusió. I fa molts anys que volíem, vull muntar aquí al Pirineu Clic, vull muntar al Pirineu Clic. Bueno, al final aquest any hem aconseguit fer el Pirineu Clic i hem muntat aquesta exposició. La nostra idea serà que l'any que ve nosaltres hem muntat, però vull que els nens d'aquí de la Seu o dels voltants vinguin a jugar amb el seu Playmobil i ens exposin el seu Playmobil. Vale. L'any que ve farem obertura pública per poder ells venir a exposar el que ells juguen i faiguin. És un objectiu, vull dir, volem tenir cantera, que se'n diu, on volem que els nens vinguin a jugar i volem que el nostre objectiu els nens juguin, deixin els mòbils i juguin una altra vegada aquí a, bueno, amb el joc.
0: Sí, perquè d'això se'n parla molt últimament, els nens, i no tant nens, perquè els adults també estan molt enganxats a les pantalles, i aquesta és una bona manera, doncs, que descobreixin altres maneres de jugar i d'imaginar, de fer anar el cap, oi?
4: Sí, senyor, és el que volem, que els nens tornin a fer anar les seves històries, perquè ells munten una taula i dius, què és això? I ells tenen les seves coses, juguen, pots jugar amb els pares, pots fer activitats amb els pares perquè fas manualitats. Bueno, és una manera d'integrar-nos i deixar la tecnologia, que és molt bona. Jo reconec que la tecnologia és molt bona, però deixar-la una mica de banda i poder passar una estona amb el teu nen recordant els teus antics jocs de quan eres petit, que jugàvem molt, i tornar a jugar amb el teu fill i ensenyar-li com ho feies o muntar una petita història o... De fet, s'estan fent moltes teràpies amb els clics, moltes teràpies, per detectar moltes coses i per ajudar els nens. Sí. Això és el que s'està fent i és el que nosaltres volem, que els nens tornin a jugar.
0: Doncs ara parlem del que s'hi pot trobar en aquesta exposició, que recordem ocupa dos espais, la sala de Sant Domènec i el centre cívic del Passeig, el centre històric de la ciutat. Aquí a la sala de Sant Domènec, per exemple, què hi podem trobar?
4: Mira, podeu trobar aquí a la sala de Sant Domènec un diagrama del sud de França, vale? On hi ha la invasió dels càtars, va ser una creuada, bueno, i aquí hi ha una maqueta molt ben exposada, i després podeu trobar la Pipa de la Pau, dos maquetes de l'oeste, una de l'oest i l'altra d'indis. Després podem trobar el castell de les princeses, que les nenes també ens agrada jugar i imaginar-nos el castell de les princeses. Una de romans, que hi ha una quantitat de personatges importantíssima. Aquí en tenim 5 i a la sala de Sant Domènec en tinc 4. A la sala de Sant Domènec podem trobar una de pirates.

0: Mànec també, tenim dos buscaclics, vale? Un és del comercial, que podeu fer el recorregut pels diferents comerços d'aquí de la ciutat, un altre buscaclic que teniu entre aquí i la sala de Sant Domènec, i després tenim una tòmbola solidària, que és el que et dic. Llavors aquí no cobrem entrada, no podem traure d'això. Llavors el que han fet ha sigut una petita tòmbola solidària a un euro, i tampoc és a portes portes el regal que et toqui. Vull dir, normalment, bueno, ahir vam donar una quantitat important de regals, vull dir, i abans d'ahir igual, vull dir, de moment n'ha sortit un de gran, però bueno, ja aniran sortint, estan tots dintre de la caixa, vull dir que, bueno, i això és el que fem, i els diners donats ho destinarem a la seu solidària. I ja està, això és el que ens podem trobar el cap de setmana o durant la setmana que voleu vindre aquí a veure'ns.
1: Bé, doncs tot això és el que hi ha a la sala Sant Domènec i també al centre cívic El Passeig, i el que dèiem, ara estem aquí a l'entrada i precisament veiem que aquí hi ha muntades unes taules perquè qui vulgui també pugui dibuixar, oi?
0: Sí, aquí podeu pintar, dibuixar, teniu a l'altre cantó, tenim tauletes petites per als nens més petits amb puzzle i amb coses grans perquè no s'ho fiquen a la boca. Bueno, aquí hi ha una miqueteta de tot. I a la sala de Sant Domènec també tenim dues taules on podem pintar, fer manualitats i diferents coses.
1: I a part d'això, si hi ha famílies o infants que s'animen i volen fer-ho a casa, també hi ha un punt on es pot comprar caixes de Plymouth.
0: Sí, tenim tres punts de venda. Llavors, un és enorme, que tens caixes noves, tens ninos descatalogats, bueno, tens ninos de diferents maneres. Després tenim customs, els customs són ninos de Playmobil que els customitzem especialment. Tens jugador de futbol, jugador de bàsquet, tens diferents figures i figures històriques que Playmobil no les fa i nosaltres les customitzem i les fem, i això ho tenen aquí a la venda. Tens moltíssims animalets, que això els agrada molt als nens. I a l'altre cantó tenim dues botigues de dues persones alemanyes on porten material descatalogat, material que no està ja al mercat, que no el trobes, bueno, i diferents peces, i sobretot peces sueltes, que dius, és que se m'ha perdut aquesta peça, on la trobaré? M'agrada tindre les coses ben conservades. Doncs pues vens aquí i aquests senyors porten segona mà i porten aquest tipus de material.
1: I pel que ens deies, una de les gràcies que té els clics de Playmobil, com d'altres figures semblants, és que les possibilitats són infinites, que qualsevol cosa que puguis imaginar la pots fer.
0: Sí, senyor, aquí pots fer el que vulguis i pots jugar, no és muntar i deixar-ho, no. Aquí pots jugar, pots fer la teva història, pots inventar-te qualsevol cosa. De fet, nosaltres estem fent moltíssimes activitats, no aquí, sinó a altres llocs, on hem començat, per exemple, a muntar una petita maqueta per Nadal i a dintre ficar-li, per exemple, un naixement. Igual, pot ser una edició d'Índios, però fiques un naixement d'això. I com això, 50.000 coses. Hi ha companys que també en fan, a diferents jocs de Catalunya. Hi ha moltes coses que es poden jugar, inventar, fer. Vull dir, és una manera de fomentar el joc.
1: Ens deies que entre un dels diorames és d'un noi d'aquí a la seu, el Cesc, i la idea que heu comentat que teniu és que això tingui continuïtat i que, a més, doncs, l'any que ve hi hagi més implicació de nois i noies d'aquí, oi?
0: Sí, senyor. Això és el que volem, que l'any que ve, ja estic donant veus, eh? Ja, ahir la tarda me'n vaig trobar dos. Ah, doncs pues jo en tinc molts. Dic, doncs pues vinga, l'any que ve, ara, aquest any te montes una tauleta a casa i comences a fer la teva història. Sí, és que jo tinc molts cotxes. Doncs pues mira, agafes, me fas una carretera, me fas el que tu vulguis, amb el pare, feu les manualitats, vens aquí i me la montes. I vam quedar així amb aquell nen que l'any que ve s'apuntarà i mos muntarà pues, la seva maqueta, la seva pròpia història amb una taula. I això és el que volem, que tots els nens s'apuntin i vinguin a jugar amb els seus Playmobils, a portar-los i a exposar-los, perquè els fa molta il·lusió que tu els deixis una taula, puguin exposar el seu. Bueno, no podran jugar aquí en aquests dies, però després ells ho veuen, ve el tiet, ve la tieta, la padrina, no sé què, i això ho has fet tu, i coi, on ho tenies això? Que és una manera de fomentar-los i donar-los il·lusió de que ells puguin fer el que estem fent nosaltres, que a nosaltres sí que ens agrada, però jo m'interessa més que juguin els nens, que vinguin i vinguin els nens.
1: I que a més, doncs, això ho puguin exposar davant de tothom.
0: Clar, és això, que puguin exposar-ho tot i se senten molt il·lusionats, se senten importants, vull dir, és una manera de jugar, però damunt se senten recolzats per nosaltres, saps el que vull dir? Perquè, clar, tots tenim que tenir una nostra oportunitat. Vale? Ja està.
1: Per cert, no sé si ho hem

0: Comentar, però l'entrada és gratuïta, o sigui que tothom pot venir aquí, l'horari és de 10 a 2 i de 4 a 8, fàcil de recordar.
1: Sí, de 10 a 2 i de 4 a 8, totalment tot gratuït en el joc. Ara, i si algú vol participar, que troquen premis, és els diners recaudats aniran a la seu solidària, és l'única cosa. I tot, bueno, els demés, si compren alguna cosa, és com vas a una botiga, també. Però l'entrada és gratuïta, el joc és gratuït, tot és gratuït.
0: Vale. Doncs esteu durant tota aquesta setmana a la Seu, fins diumenge, també. A part d'aquí a la Seu, exposeu també d'altres poblacions?
1: Sí, clar, tenim moltíssimes de poblacions, no jo, sinó moltes associacions que es posen, a tota Espanya es posen, però nosaltres es posem més que res a la província de Lleida, vale? I algo de Saragossa. També, juntament amb els companys d'allà, també es posem amb algun poble en concret, que cada any o cada dos anys fem una exposició també molt gran, vale? També dura 4 o 5 dies i, bueno, el que fem normalment d'una setmana és el primer cop que ho fa, ja?
0: Ha estat aquesta conversa interessant amb Sílvia Caravaca, al capdavant de l'associació sense ànim de lucre Plitxec, que és qui està al capdavant també d'aquesta exposició Pirineu Clic. Es pot veure, recordem, tota aquesta setmana fins diumenge a la Sala Sant Domènec i al Centre Cívic El Passeig.

0: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
1: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Gené 39, telèfon 973 35 23 18.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Tres quarts d'una del migdia, després d'aquesta interessant entrevista sobre aquesta fira Pirineu Clic, que recordem podeu veure fins diumenge en aquests dos espais, a la Sant Domènec, centre cívic al passeig, al centre de la ciutat. Doncs això, tornem a obrir el telèfon allà on l'havíem deixat, 973-36-06-17. Ja havíem formulat algunes preguntes i, a més, tenim encara per endevinar aquest personatge que estàvem buscant i que avui l'hem triat expressament, doncs, a motiu del 41è aniversari de Ràdio Seu, un excol·laborador de Ràdio Seu, que sonava amb aquesta veu.
1: També el Fèlix no pare les seues crítiques i les seues exigències, perquè sempre vol...
0: D'aquí un moment el tornem a escoltar, perquè tenim una trucada. Sí, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
2: El restaurant Mestre de Michelin, pot ser el Fogony de Sort?
0: És el Fogony de Sort, efectivament.
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Sí, havíem preguntat quin és actualment l'únic restaurant de les comarques de l'Alt Pirineu que posseix una estrella Michelin, a més la té des de fa molts anys, i és efectivament el Fogony de Sort. Un premi a la constància, en aquest cas. Sí, bon dia.
3: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
3: Aquest dia has preguntat del Crotal.
0: Sí.
3: És la placa d'identificació per control d'animals.
0: Exacte, ni més ni menys, això que se'ls enganxa a les orelles.
3: Vale, vinga.
0: Molt bé, gràcies. Doncs sí, aprofitant per divulgar una mica de vocabulari del sector primari, doncs el crotal és aquest element que se li col·loca a molts animals, per exemple, vaques, ovelles, entre altres, per tenir-los identificats. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Havíem preguntat també quin actor nascut a la Seu ha participat fa poc temps, aquest any, al programa de TV3 Quanta Guerra, explicant la història de la seva família aquí a l'Alt Urgell. 973-36-06-17, 973-36-06-17. I una de més curiosa, de quin país és Seo Cheyun, campiona del món d'escalada, que i per què en parlem? Doncs perquè recentment, aquests darrers anys, ha fet algunes estades a Peramola per fer escalada. Sí, hola, bon dia. Ara sí, bon dia.
4: Bon dia. Podria ser el Quico Ruiz, aquest que deies?
0: Com, perdó?
4: El Quico Ruiz, podries.
0: El Quico Ruiz, el col·laborador que estem buscant? No és el Quico Ruiz, Juani.
4: Vale, gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Recordem que amb aquest col·laborador que estem buscant, ex-col·laborador, si voleu podeu fer-nos alguna pregunta, alguna curiositat que vulgueu saber, per d'aquesta manera apropar-vos més a la resposta. Ja podem dir que és un col·laborador que va ser durant força anys aquí a Ràdio Seu i va ser força conegut en el seu moment. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
3: Això de Quanta Guerra de la tele és el Roger Casamajor?
0: És el Roger Casamajor, Dolors, efectivament.
3: Vale, molt bé.
0: Gràcies, fins ara. Doncs hi era Roger Casamajor, d'aquí ja n'hem parlat més d'una vegada aquí al Carretera Manta i a Ràdio Seu, i en aquest cas, doncs, com dèiem, ha participat recentment en aquest programa a Quanta Guerra. Per cert, un capítol digne de recuperar, perquè explicava coses molt interessants de com es va viure la guerra civil també aquí a la Seu, a la comarca i al Pirineu, i doncs explicava la història del seu avi. Les 12:48, seguim aquí al 107.2, em preguntava fa un moment de quin país és Seo Cheyun, campió del món d'escalada, que ha fet estades d'entrenament aquí a Peramola, pel nom doncs es pot intuir una mica d'on és. 973-36-017, i hem preguntat també, avui que estem en el 41è aniversari de Ràdio Seu, quins dos regidors de l'Ajuntament de la Seu van impulsar als anys 80, primer la creació i després la consolidació de Ràdio Seu. Fa recentment doncs van ser homenatjats juntament amb d'altres persones que van formar part dels inicis de Ràdio Seu. I aquest col·laborador que estan buscant, que recordem no va formar part de Ràdio Seu des dels inicis, però sí que ho va fer posteriorment durant molts anys, tenim datat aquí fins al 2009, i tenia aquesta veu, a veure si algú la identifica.
1: També el Fèlix no pare les seues crítiques i les seues exigències, perquè sempre vol més i vol més. Sí, esperem que ens aguanti el temps, tal com ara, que encara s'escapi una gota, però bueno, millor per la Festa Major, encara que plou el futbol, mira, que esperem. Però per la Festa Major, mare de vida, que no plogués.
0: I en aquest tall hi apareixien com a mínim tres elements que poden servir per identificar aquest personatge. Tenim trucada. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, la Dolors. A veure, em sona l'Albert Batalla.
0: L'Albert Batalla no és l'Albert Batalla, Dolors.
3: Vale.
0: Vinga. Gràcies, fins ara. No és Albert Batalla, que posteriorment també, com sabeu, va ser alcalde de la Seu i que durant molts anys va ser col·laborador de Ràdio Sol, també. Vinga, trucada. Endavant, sí, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Joan, digues.
5: L'escaladora sud-coreana.
0: És de Corea del Sud, exacte. Moltes gràcies. Fins ara. Sí, Seo Chae-yoon, aquí potser no és molt coneguda, però a nivell mundial ho és bastant, sobretot al món de l'escalada i sobretot a Corea del Sud. De fet, aquestes estades que ha fet Pere Mol han tingut una gran repercussió a l'Àsia. Endavant, sí, bon dia.
6: Bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
6: Podria ser el Joan Ganyet, un?
0: Un d'ells, no, no és el Joan Ganyet.
6: No? I el
0: Ramon Bernadó? Eren regidors, no eren alcaldes.
6: Va, i el Ramon Bernadó?
0: Tampoc.
6: Tampoc, vale, gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs sí, Joan Ganyet, evidentment, també va estar implicat en el naixement de Ràdio Seu, perquè en aquell moment era l'alcalde, però hem demanat als regidors responsables del primer de l'inici després de la consolidació de Ràdio Seu. 973-36-06-17 i que recentment van rebre un reconeixement quan vam celebrar el 40 aniversari de Ràdio Seu. Anem camí de la una del migdia i podem formular més preguntes, però de moment rebem més trucades. Sí, hola, bon dia.
6: Bon dia, la Juani, una altra.
0: Hola, Juani, digues.
6: Podria ser l'Amadeu Gallart?
0: No és l'Amadeu Gallart.
6: Vale, gràcies.
0: Gràcies. Suposo que referia al personatge que estem buscant. De fet, Amadeu Gallart segueix sent actualment col·laborador en actiu. El vam tenir, per exemple, ahir mateix, tancant la temporada del programa Perspectives, i aquest que estem buscant és un excol·laborador. I, a més, hem dit abans que és un excol·laborador que, malauradament, ja no és entre nosaltres. Ja fa uns anys que ens va deixar i que avui li volem fer també aquest reconeixement. Per això, a veure si algú l'endevina. 973-36-06-17. Seguim rebent trucades. Endavant, sí, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
7: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
7: Pot ser el Miquel Caminal?
0: No és el Miquel Caminal, Joan.
7: Molt bé.
0: Gràcies, fins ara. Doncs no és Miquel Caminal, un altre personatge doncs, que malauradament ens va deixar fa pocs anys en aquest cas, però no és aquest el personatge que estem buscant i a qui correspon aquesta veu que sentíem fa un moment.
1: També el Fèlix, no pare les seues crítiques i les seues exigències, perquè sempre vol més i vol més. Sí.
0: I tenim trucades, sí, bon dia.
6: Bon dia, la Juani.
0: Juani, hola.
6: Pot ser l'Albert del Cid?
0: Albert del Cid? No és Albert del Cid, Juani.
6: Merci.
0: Gràcies, fins ara. Quin és aquest col·laborador que estem buscant aquí a Ràdio Seu, que havia format part de Ràdio Seu i que avui volem recordar amb aquesta incògnita? A veure si ens l'endevinen. Tenim encara uns minuts per endavant, i podem seguir formulant preguntes. Hem preguntat quins dos regidors de l'Ajuntament de la Seu. Ho expliquem d'aquí un moment perquè el telèfon així s'ha animat. Sí, hola, bon dia.
8: Hola, bon dia. Soy Montse Díaz.
0: Hola, Montse.
8: Josep Xicota?
0: No és Josep Xicota, Montse. Gràcies, fins ara. No és tampoc Josep Xicota, com dèiem abans, havia estat l'impulsor en els primers anys d'aquest programa que estem sentint, Carretera i Manta, però no és Josep Xicota, és un col·laborador que va estar a Ràdio Seu fins al final de la dècada del 2000 i que s'hi va estar bastants anys i que a més, en el seu moment va ser una veu doncs, força coneguda d'aquí de Ràdio Seu. Nova trucada, sí, hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
9: Amb el Jordi Huac.
0: Jordi Huac, digues.
9: Pues el col·laborador podria ser el Xavi Abad?
0: No és el Xavi Abad, Jordi.
9: Molt bé.
0: Gràcies, fins ara. No és Xavi Bat, un altre excol·laborador que malauradament doncs, també ens va deixar fa uns anys i que ja ho havíem comentat algun dia, havia estat un col·laborador molt fidel i molt actiu de Ràdio Seu, d'aquella gent amb la que sempre s'hi podia comptar i que doncs, malauradament es va deixar fa uns anys. Sí, hola, bon dia.
6: Bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
6: Pot ser l'Enric Canturri?
0: Enric Canturri? No és Enric Canturri, Juani.
6: Vale, gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Vinga, va. Posem, donem una pista, ja que doncs, portem unes quantes trucades. Aquest excol·laborador ens havia col·laborat aquí a Ràdio Show parlant sobretot de futbol. 973-36-017. A veure si amb això doncs, algú se'n recorda. Aquest col·laborador que estem buscant havia estat a Ràdio Show parlant sobretot de futbol. 973-36-06-17, en uns quants anys. Doncs a veure si d'aquesta manera algú li sona el nom que estem buscant i ens l'encerta. 973-36-06-17. Hem preguntat també quins dos regidors de l'Ajuntament de la Seu dels anys 80 van impulsar, un d'ells, la creació de Ràdio Seu i l'altre la consolidació. De fet, tots dos van ser en els inicis de Ràdio Seu. Un d'ells va ser el primer regidor responsable de Ràdio Seu i després va ser-ho també l'altre col·laborador del que estem parlant. 973-36-06-17, 5 minuts per la una. Nova trucada, sí, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
10: Amb el Jordi Ubach.
0: Un moment, perdona, que no sentíem, ara sí.
10: Sí, Jordi Ubach.
0: Ara sí que et sentim, digues.
10: El col·laborador podria ser el Paquito Muñoz.
0: Jordi Ubach és Paquito Muñoz, efectivament. Oh. Molt bé, felicitats.
10: Pues moltes gràcies.
0: Te'n recordes del Paquito Muñoz?
10: Sí. L'hem escoltat diverses vegades per aquí a la ràdio, personalment i tal. Sí.
0: Fantàstic, molt bé, doncs sí, el record que hem volgut tenir avui. Doncs Jordi, vols aquesta tassa que tenim aquest any de Ràdio Seu?
10: Sí, perfecte.
0: Perfecte, doncs t'ho apuntem i te la reservem perquè encara no la tenim, però la tindrem d'aquí molt pocs dies.
10: Cap problema, ja l'havíem de buscar aquí una setmana.
0: Gràcies. Fins ara. Adéu. Doncs ha estat Jordi Ubach, finalment, quin s'ho ha endevinat, i efectivament era Paquito Muñoz. Ara podem escoltar un fragment més extens, era... Ara no la tenim a mà, aquesta entrevista, la tenim guardada, però tan aviat com puguem, a més tampoc ens donaria temps, la recuperarem. Era una conversa que mantenia la nostra companya Glòria González amb Paquito Muñoz, i és un dels arxius digitalitzats més antics que tenim aquí a Ràdio Seu. Els anteriors els teníem en d'altres formats, per exemple, en caset, amb Revox, però aquest va ser un dels primers arxius digitalitzats que vam tenir a Ràdio Seu i data de l'any 2008. Paquito Muñoz feia una connexió en directe amb Glòria González a la Festa Major del 2008, quan hi havia el partit de futbol de Festa Major, i això és el que ens explicava.
1: També el Fèlix no para les seues crítiques i les seues exigències, perquè sempre vol més, vol més i vol més.
11: Fèlix Gómez, que és l'entrenador de la Seu Futbol Club, tot s'ha de dir, per la gent que no ho sàpiga.
1: Sí, esperem que ens aguanti el temps, tal com ara, que encara s'escapa una gota, però bueno, millor per la Festa Major, encara que plou el futbol, mira, què sabem, però per la Festa Major m'agradaria que no plogués.
0: Doncs hi era la veu de Paquito Muñoz, que durant molts anys va estar vinculat al futbol local, havia estat vicepresident de l'Escola de Futbol Argèlia, vocal de la Junta Directiva de la Seu Futbol Club, i va ser durant força anys un referent en el món del futbol local. A més, també, des d'aquesta faceta va ser col·laborador de Ràdio Seu, participant en el programa Futbol d'aquí, un dels més veterans de la ràdio, de fet encara segueix en antena dilluns rere dilluns, i a més era un gran aficionat a la meteorologia. Durant molts anys també, a part de participar en aquest programa Futbol d'aquí, Paquito Muñoz ens va estar portant dades de les temperatures de la població d'Adrall en el repàs del temps que fem cada dia als informatius. Paquito Muñoz, malauradament, ens va deixar l'any 2009, al començament del 2009, quan tenia 63 anys, i des d'aquí doncs li hem volgut fer aquest petit homenatge, aquest record, i amb ell també un homenatge que volem fer extensiu a tota la gent que ha col·laborat a Ràdio Seu, i avui molt especialment a la que malauradament ja no és entre nosaltres. Doncs amb tot plegat, ara no podrem escoltar aquest fragment de l'entrevista que havíem recuperat de Paquito Muñoz, però ho farem demà, si tenim una estona, perquè així ja som a punt d'arribar a la una del migdia. Si voleu, encara podeu trucar per respondre alguna pregunta més de les que teníem pendents, per exemple aquesta que també té a veure amb aquest aniversari de Ràdio Seu. Quins dos regidors de Ràdio Seu van formar part de la creació i la consolidació de l'emissora als inicis? Un d'ells va ser el primer regidor de Ràdio Seu i l'altre va ser posteriorment i també va ser un dels primers directors de Ràdio Seu. Qui són aquests dos col·laboradors? 973-36-067, i també no sé si ens havia quedat pendent res més, em sembla que no. Demà tornem amb més participació, amb més bateria de preguntes, més incògnites, i ja sé, i amb la tonteria, ja sé demà dijous. Doncs molt bé, d'aquí un minut arribem ja a les notícies i podem arribar arribar doncs tranquil·lament. Us deixem amb l'informatiu migdia amb Marta Pujantell, no sense abans donar-vos les gràcies un dia més per la vostra participació, i avui un agraïment ben especial, esclar, per tota la gent que feu possible Ràdio Seu, que sou també i especialment els oients i els col·laboradors. Moltíssimes gràcies per seguir aquí, també vosaltres al peu del canó i escoltant-nos i participant. Tenim una trucada abans d'acabar, a veure si és pel concurs. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, amb qui parlo? Hola, bon dia. Sentim algú de fons, però no contesten. Hola. Doncs potser no és pel concurs. No passa res. Deixem aquí el Carreter i Manta ja, i com dèiem, demà tornem amb més participació, més entrevistes, més protagonistes, i seguirem endavant. Fins aquí el Carreter i Manta d'aquest dia del 41è aniversari de Ràdio Seu. Per molts anys també vosaltres.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Molt bon dia, són la 1:02. Ens atem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu amb les notícies més destacades en aquesta jornada d'avui. Encetant el mes de juliol, som a dia 1. Un dia en què comencem parlant del fet que el govern impulsa l'estudi de viabilitat d'un nou corredor tramviari entre la Seu d'Urgell i Andorra. Territori licita per més de 860.000 euros l'anàlisi tècnic d'un eix segregat de 20 quilòmetres. El pressupost previst és de 250 milions d'euros. Parlarem d'aquesta notícia, serà la que obrirà l'informatiu, però n'hi haurà d'altres.
1: Titulars.
0: La setena excavació arqueològica al jaciment del pati de les monges de la Seu d'Urgell ha tancat amb la troballa d'una bomba de morter del segle XVII. La localització del projectil d'artilleria que va obligar a activar els TEDx dels Mossos d'Esquadra reforça la hipòtesi que la zona va patir un episodi militar possiblement vinculat a la Guerra dels Segadors. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell destina gairebé 50.000 euros a les subvencions per a la promoció del municipi. El termini per presentar les sol·licituds roman obert fins al 31 de juliol i els ajuts s'adrecen a comerços i empreses. Junts per la Seu, satisfet per l'augment dels ajuts al comerç local i l'emprenedoria. El grup municipal valora positivament que s'hagi passat de 22.000 a 49.500 euros gràcies, diu, a un acord amb l'equip de govern per aprovar els pressupostos municipals del 2026. Les segones jornades d'estiu Pirineu Educa reflexionen sobre la cultura digital, l'entorn natural i comunitari i l'educació inclusiva. L'activitat adreçada a professionals de tots els àmbits formatius presents a l'Alt Pirineu es du a terme fins divendres a l'Institut Joan Brotieu. Avui s'han inaugurat aquestes jornades. I el Festival de Música Antiga dels Pirineus ha programat 49 concerts en 36 municipis amb Gli Incogniti com a cap de cartell. La producció pròpia Petite Joies de la Catedral de Barcelona obrirà divendres a la Seu la 15a edició del certamen. Concert al Bla de Sentirs de la cantant colombina Parra en homenatge a Josep Tuca. La intèrpret xilena, que està fent una gira per Europa, és descendent de Cal Font i filla del poeta Nicanor Parra. La carretera nacional 260 Martinet se situa com el tram més perillós de la xarxa viària de l'Alt Pirineu. El primer lloc de la demarcació de Lleida l'ocupa la C14 entre Artesa de Segre i Pons. I un treballador de la deixalleria de Puigcerdà intoxicat per una fuita de productes químics irritants. L'operari ha estat traslladat a l'Hospital de la Cerdanya i els bombers han ventilat la nau i retirat el palet que ha causat l'incident. En esports parlarem de relleu a la directiva de la Seu Futbol Club amb Teresa Casasses com a nova presidenta. La junta presidida per Grego Salmerón clou una etapa de 8 anys després de completar una temporada marcada pel títol de campions de segona catalana i l'ascens a primera.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: Molt bon dia de nou, els parla Marta Pujantell.
1: La notícia del dia.
0: El Departament de Territori ha licitat l'estudi de viabilitat d'un nou corredor tramviari entre la Seu d'Urgell i Andorra per un import de 867.000 euros i un pressupost d'execució previst de 250 milions d'euros. L'actuació s'emmarca en l'estratègia del govern per definir i desenvolupar un sistema de transport col·lectiu de viatgers amb una especial atenció als trens tramvia. La consellera Sílvia Paneque ha destacat que el projecte té una important rellevància pel seu caràcter transfronterer i ha subratllat que de permetre millorar la connexió entre Catalunya i Andorra i potenciar la mobilitat en transport públic i descarbonitzada. L'objectiu de l'estudi, analitzar la viabilitat tècnica i funcional, així com la rendibilitat socioeconòmica d'un nou corredor de transport públic segregat de la xarxa viària actual i de tipus tramviari entre la capital de l'Alt Urgell i el Principat. A més, es valorarà la possibilitat d'incorporar una via ciclista paral·lela a la nova infraestructura, especialment en els trams urbans o periurbans i la connexió amb l'aeroport Andorra la Seu d'Urgell. Aquesta opció es duria a terme mitjançant un ramal específic. L'estudi de viabilitat contempla una longitud d'uns 20 quilòmetres amb un mínim de 5 parades i un pressupost d'execució previst de 250 milions d'euros amb IVA inclòs. El futur corredor afectaria els municipis de la Seu, les Valls de Valira, Montferrer i Castelló i Ribera d'Urgellet, a Catalunya, i Sant Julià de Lòria, ja en territori andorrà. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, veu positiu fomentar la mobilitat en aquest territori, però diu que cal estudiar bé els beneficis per a la Seu d'Urgell.
3: Tot el que sigui avançant amb bones relacions i al final doncs, en afavorir la mobilitat sostenible sempre és una bona notícia, tot i que evidentment això està previst per en aquest pla 2030-2040 i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no? Així, doncs, al final doncs, es va treballant, es va fent camí i tot el que sigui, doncs, això, transport sostenible, millora d'infraestructura, sempre és positiu.
0: Barrera puntualitza que la Seu no vol ser pàrquing d'Andorra.
3: No ha de ser rodalia de ningú, sinó que tot ha de tenir un sentit propi, no? I aquí no hem de ser pàrquing de ningú ni res, simplement s'ha de mirar quin sentit té tot això i com s'ha de fer, perquè per endreçar-ho tot, perquè al final la Seu no ha de ser pàrquing d'Andorra, sinó que aquest servei ha de tenir un sentit més enllà de que allà no pugin cotxes. Per tant, aquí el tema fronterer és important, facilitar el transport, facilitar comunicació, però, com dic, sempre, amb un sentit de... Doncs de ciutat, no? De projecte de ciutat.
0: Joan Barrera, que puntualitza també que es tracta d'un projecte a llarg termini.
3: Al final, les coses són com són, i allà no sé com funciona l'administració, però un macroprojecte d'aquesta dimensió, que és enorme, i amb una inversió enorme, trigarà el seu temps, i això, els agrada o no, serà el que serà. I sobretot, insisteixo, aquest projecte ha de tenir un sentit territorial, evidentment, però ha de tenir un sentit també de ciutat.
0: Joan Barrera, que ha insistit que es treballarà conjuntament per decidir què ha de suposar aquest corredor tramviari entre la Seu i Andorra.
3: Nosaltres el que hem de fer ara és estar presents en tot això com a part implicada i, per tant, doncs, treballar-hi conjuntament, que és el que hem demanat i el que exigirem de cara a que en el futur doncs, estiguem presents a definir què ha de ser i com s'ha de fer. Hem de pensar que no només és fer un tramvia, sinó que és fer un tramvia en aquesta zona. De pensar que això es fes al costat de Terres de Lleida, que tot és pla, doncs és molt fàcil. És una inversió que ha de tenir un sentit, un significat i un propòsit. I això, en això treballarem.
0: El termini per redactar l'estudi és d'un any. L'àmbit comprendrà el tram des de la Seu d'Urgell fins a Escaldes-Engordany, si bé que pel que fa específicament al traçat, l'estudi arribarà fins a la frontera entre Catalunya i Andorra, punt on la nova infraestructura connectarà amb el projecte que està dissenyant el govern andorrà. Atesa la naturalesa transfronterera de la proposta, l'anàlisi haurà de tenir en compte les diferències normatives, administratives i tècniques entre ambdós països. El document inclourà una diagnosi de mobilitat, un estudi de traçat i definició d'escenaris, una anàlisi de la demanda i una avaluació socioeconòmica de la solució tramviària. Aquest document disposa d'una subvenció europea amb fons POCTEFA, fons europeus que promouen la cooperació transfronterera i el desenvolupament sostenible a la zona fronterera, en aquest cas entre Espanya, França i també Andorra.
1: Les notícies de la Seu.
0: La setena campanya d'intervenció arqueològica al jaciment del Pati de les Monges de la Seu ha finalitzat aquest mes de juny de manera excepcional. Els treballs que estan promoguts conjuntament per l'Ajuntament de la Seu i l'Espai Ermengol Museu de la Ciutat han finalitzat amb valuoses troballes que contribueixen a ampliar el coneixement sobre l'evolució històrica d'aquest espai urbà i del conjunt de la ciutat. Els resultats en què destaca la localització d'una bomba de morter del segle XVII, Els han donat a conèixer aquest dimarts l'alcalde urgellenc Joan Barrera i la directora de l'excavació de l'empresa Pirena Patrimoni, Carla Garrido. L'equip d'arqueòlegs s'ha concentrat en l'excavació actual en l'espai obert que se situa a l'entorn dels antics forns de Rissaires. La troballa, però, la troballa més destacada, una bomba de morter del segle XVII. Així ho anunciava l'alcalde Joan Barrera.
4: Sí, la setena excavació, la setena fase d'aquesta troballa aquí a les Monges i d'aquest jaciment que sempre dona sorpresa. Sempre ens explica més història de la seu, en aquest cas doncs, trobant aquesta bomba, que és la gran novetat. L'any passat es va trobar molta ceràmica, es va trobar moltes monedes, es va trobar culleres intactes, fins i tot. I aquest any, com a novetat, com a gran novetat, s'ha trobat aquesta bomba intacta, aquesta bomba doncs, que de fet ha vingut els TEDx de Mossos d'Esquadra a desactivar-la perquè de fet doncs, estava carregada i que també explica doncs, que al segle XVII també la Guerra Segadors suposadament va afectar la seu. Per tant, aquest jaciment que sempre dona sorpreses, que sempre al final doncs, ens explica una mica més de la història de la nostra ciutat medieval i que posa en valor la nostra pròpia història.
0: Malgrat la rellevància d'altres restes trobades, restes, per exemple, ceràmiques als forns, la gran sorpresa ha estat l'aparició d'aquesta bomba de morter de ferro d'uns 30 centímetres de diàmetre. L'anàlisi de la peça revela que es tracta d'un projectil esfèric de parets gruixudes i buit a l'interior, dissenyat originalment per ser omplert amb pólvora i metralla. Segons ens han explicat els experts, el mecanisme de càrrega d'aquest tipus d'armament s'activava mitjançant una espoleta que consistia en un tap de fusta equipat amb una metxa. El moment de màxima tensió de la campanya es va viure, però en comprovar que la bomba de morter es conservava aparentment íntegra i el que era més alarmant, sense cap evidència d'haver detonat en el seu moment. Això va obligar a parlar amb els Mossos d'Esquadra i activar el protocol de seguretat que està establert per a aquest tipus de troballes bèl·liques.
5: La troballa va trigar 2 setmanes en acabar d'excavar-se, perquè està encada en aquests nivells que us comentava, llavors com que vam excavar a poc a poc, i en el moment d'acabar de delimitar-la va ser quan vam identificar el que seria el tap o espoleta, que es diu, i vam comprovar que estava sencera, estava sense explosionar, tapada, col·lapsada, no? Llavors vam procedir amb el protocol que estableix Patrimoni, que és trucar al Departament de Cultura, que en conjunt amb el Departament d'Interior i els TEDx de Mossos d'Esquadra van venir, van acabar d'excavar-la i se la van emportar per intentar desactivar-la, com a mínim. Que la nostra intenció i el nostre desig és que es conservi, perquè com a element patrimonial és invalorable, és molt impactant a sobre, valdria la pena restaurar-la, perquè és molt xula, i a sobre, en el moment en el que la van extreure, van veure que per darrere també estava sencera, és a dir, estava la bola sencera.
0: La troballa obre també un escenari científic d'interès. La relació estratigràfica de l'objecte amb el terreny on es trobava i la tipologia dels materials que l'envoltaven permeten plantejar com a hipòtesi provisional que la bomba correspondria a la primera meitat del segle XVII.
5: Amb les dades arqueològiques estratigràfiques, sobretot, i de materials associats que hem anat trobant, estaríem parlant probablement de meitat, de principis a meitat del segle XVI. Clar, tenim identificats i sabem de diferents conflictes en tota aquesta època moderna. Aquí al Pirineu, concretament per documentació, sí que tenim identificat el conflicte de la Guerra dels Nou Anys, no? Amb el setge dels francesos aquí a la Seu, el 1691. Però clar, repeteixo, la nostra hipòtesi o el plantejament preliminar amb el que tenim com a punt de partida és que probablement sigui una mica anterior, potser està relacionat amb la Guerra dels Segadors, que si bé és cert que documentalment no la tenim identificada, no sabem exactament què va passar amb la seu durant la Guerra dels Segadors, sí que no podem descartar que pateixim setges d'aquest tipus, perquè clar, a sobre no hem de perdre mai del punt de vista de que som una ciutat de frontera, i crec que si realment la nostra hipòtesi es confirma, s'obre una línia d'investigació molt interessant.
0: Així doncs, aquestes hipòtesis, unes hipòtesis que donen sentit també a totes les excavacions que s'estan duent a terme al sector. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha manifestat que la setena fase d'excavacions demostra una vegada més que aquest jaciment és una capsa de sorpreses que no deixa de revelar capítols fascinants de la història. Satisfet també per la resposta ciutadana a les visites guiades que s'han fet al lloc.
4: La gent de la Seu està interessada en la nostra pròpia història i en el que s'està fent aquí al jaciment. Per tant, estem molt contents del resultat i, de fet, el que estem treballant és per no només fer aquestes excavacions que es fan cada any i que això ens van explicant una mica més de nosaltres mateixos, sinó que, si tot va bé, farem el que és els accessos nous, que és fer aquest espai més visitable a nivell d'entrada i sortida, a nivell de plataforma, a la part on hi havia la piscina de les monges de l'escola, perquè també hem demanat una subvenció a l'OSIC, a l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural, que és de la Generalitat de Catalunya, per poder fer aquesta obra, que serà important no només per fer-lo visitable, sinó també per la seva pròpia conservació, perquè es faran els murs laterals, definirem completament l'excavació, la qual cosa també facilitarà la feina de les empreses d'arqueologia que estan aquí, i evidentment doncs, també per fer aquest espai més amable, més segur i més visitable.
0: Barrera que ha garantit la continuïtat també de les excavacions.
4: Un cop trobat el que tenim, que és un petit tresor, poder reinterpretar també el nostre passat, doncs ara el que hem de fer és continuar fins al final, seguir descobrint més nivells, i cada nivell és una nova sorpresa. Per tant, l'any que ve segur que es farà, i jo crec que fins que no s'arribi al final de l'excavació es farà any rere any.
0: Així doncs, aquesta setena excavació arqueològica que s'ha tancat aquest mes de juny al jaciment del Pati de les Monges de la Seu d'Urgell, amb aquesta troballa d'una bomba de morter del segle XVII, tot i que també amb d'altres peces ceràmiques i, per exemple, un penjoll o monedes de diferent tipus. 18 minuts passen de la una del migdia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell obrirà, ja obert, la convocatòria de subvencions per a la promoció del municipi corresponent a l'any 2026. La iniciativa compta amb una dotació econòmica de gairebé 50.000 euros i té com a objectiu fomentar l'activitat comercial i empresarial de la ciutat. El període per presentar les sol·licituds s'allargarà fins al 31 de juliol. La tramitació s'haurà de fer exclusivament de manera telemàtica mitjançant un formulari normalitzat disponible al web municipal i requerirà autentificació digital. Les persones interessades també podran consultar les bases reguladores de la convocatòria, on s'especifiquen els requisits, les diferents línies d'ajut, les despeses subvencionables, així com el procediment de tramitació i concessió. Els ajuts s'adrecen als establiments comercials situats a la Seu d'Urgell, tant en planta baixa com en altres pisos de l'edifici, sempre que l'espai destinat a l'atenció al públic no superi els 100 metres quadrats. En queden excloses les superfícies destinades a magatzems, tallers, obradors i altres espais similars. Pel que fa als requisits, en el cas dels nous establiments, aquests hauran d'haver obtingut una llicència d'obertura, l'autorització de traspàs o haver formalitzat la comunicació corresponent durant l'any 2025. Tant els nous negocis com els establiments existents o traspassats també podran optar als ajuts si acrediten haver dut a terme reformes o ampliacions aquell any, mantenir almenys dos llocs de treball vigents o haver impulsat un producte o servei que sigui innovador. I en relació amb aquests ajuts, Junts per la Seu els ha valorat positivament, sobretot el fet que la dotació és més del doble que es destinava fins ara. El grup municipal ha destacat en una nota de premsa que aquest increment és fruit de l'acord pressupostari assolit amb l'equip de govern de Compromís, ja que l'augment d'aquesta partida va ser una de les condicions fixades per facilitar l'aprovació dels comptes del 2026. Escoltem el portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega.
6: Aquests són uns ajuts que estem contents perquè gràcies al nostre acord de pressupostos doncs, s'ha pogut més que doblar la quantitat econòmica destinada doncs, a ajudar a tots els empresaris i a tota la gent doncs, que vol emprendre a casa nostra. No? S'ha passat dels 22.000 euros doncs, que hi havia la convocatòria passada de l'any passat als gairebé 50.000, concretament 49.500 d'aquesta convocatòria. No? Uns ajuts que, recordem, doncs, ja es van posar en funcionament ja fa molt temps amb l'alcalde Batalla, que es van mantenir des de llavors, i que doncs, aquesta legislatura doncs, s'havien minoritzat la quantitat econòmica.
0: Per què fa aquest ajut, Jordi Fàbrega ha manifestat que és un exemple del que vol dir fer una oposició útil. Ha afegit que no es limita el seu grup a criticar, sinó que negocia mesures que acaben beneficiant directament els autònoms, els emprenedors i les empreses de la ciutat.
6: Contents de que el poder doncs, arribar a aquest acord amb Compromís per la Seu doncs, comenci a donar algun dels fruits. No? Ja en tenim altres, no? Ja tenim el personal de neteja incorporat, tenim ja altres punts de l'acord que s'han posat en funcionament, però aquest per nosaltres és especialment significatiu perquè justament el suport als autònoms, el suport als petits empresaris, el suport a tot el teixit empresarial de la ciutat sempre ha estat un punt cabdal de les polítiques de Junts per la Seu i, per tant, doncs, contents que avui mateix, dia 1 de juliol, ja la gent ja pugui començar a demanar aquestes ajudes.
0: El grup municipal anima tots els autònoms, empreses, comerços i persones emprenedores que compleixin els requisits a informar-se i presentarà la seva petició per aprofitar aquesta convocatòria econòmica.

0: L'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell acull fins divendres les segones jornades d'estiu Pirineu Educa, organitzades pels serveis territorials del Departament d'Educació i Formació Professional a l'Alt Pirineu i Aran. Aquesta activitat pretén ser un espai de reflexió, intercanvi d'experiències i aprenentatge mutu per a mestres, professors i professionals de totes les etapes educatives. Així ho ha explicat la delegada, la directora dels serveis territorials d'ensenyament a la Seu d'Urgell, a l'Alt Pirineu, Carlota Valls.
1: Aquestes jornades tenen bàsicament tres objectius. El primer és formar, és obvi, vull dir, estem aquí, el mes de juliol és un mes que per excel·lència els educadors i educadores decideixen, doncs, dediquen aquest mes a formar-se, a programar, a preparar el curs que ve. El segon objectiu és itinerar. Aquestes jornades han nascut amb la idea d'estar al tot el territori. El curs passat, doncs, es van desenvolupar els Pallars i ara, doncs, ens toca aquí a l'Alt Urgell i avui ens acull la ciutat de la Seu d'Urgell, en concret l'Institut Joan Brudieu. I el tercer objectiu és arribar a tots els educadors i educadores. Sovint, doncs, les formacions van adreçades a les escoles i als instituts, que són els centres ordinaris, però no ens podem oblidar de tota la gran quantitat d'educadors en tot el sistema educatiu.
0: Carlota Valls ha expressat la importància de parar i reflexionar en l'àmbit educatiu.
1: Sí, les formacions, el departament sempre les tria fent primer un diagnosi de les necessitats dels centres, del sistema, dels propis docents, en base, doncs, a una relació estreta i continuada al llarg de tot el curs. I s'han triat, doncs, aquestes quatre temàtiques adreçades molt, doncs, tot el que són les tecnologies, el nostre propi entorn, la equitat, tots els reptes en els que els docents s'hi troben cada dia a les aules, i és l'ocasió, doncs, per poder parar, reflexionar, aprendre, escoltar, compartir, que a vegades el dia a dia frenètic i aclaparador durant el curs escolar, doncs, no et permet, malgrat que hi ha una oferta sempre permanent al llarg del curs. Aquest, el mes de juliol, és el mes sense alumnes per poder, com dèiem, parar, reflexionar i aprofitar per formar-te amb calma.
0: La coordinadora del Servei Educatiu dels Serveis Territorials de l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Díaz d'Alda Sanz, també ha parlat de la tria dels temes per al professorat.
2: Les jornades responen a les necessitats i els reptes que es veuen a les nostres aules ara mateix. És a dir, l'impacte que la tecnologia hi està tenint en la manera que els alumnes aprenen i els professors ensenyen. Evidentment, com estem en l'Alt Pirineu i Aran, com facilitem que l'entorn sigui un recurs més entre l'aprenentatge, i després, com no, hem de posar el focus en l'educació inclusiva, que és una de les línies prioritàries, com fem aquesta escola més inclusiva. I per això hem escollit aquests temes que pensem que seran d'interès per tot el professorat.
0: Fins divendres hi passaran per l'Institut Joan Brudieu prop de 200 professionals.
2: Calculem que en aquests 3 dies vindran unes 180 persones, 180 docents, de totes les etapes educatives, també vindran personal d'atenció educativa, o sigui que esperem que 180, potser 200, estem molt contents amb l'assistència, perquè la gent s'ha de desplaçar de totes les comarques del Pirineu, i ja tenim gent aquí que ha matinat i ha vingut de la Val d'Aran, o sigui que agraïm molt que els docents vulguin continuar formant-se, vulguin fer xarxa, vulguin tinguin ganes de trobar aquests espais per reflexionar.
0: La inauguració ha tingut lloc avui, ha anat a càrrec, com dèiem, de la directora territorial d'Educació a l'Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls. També hi ha participat la coordinadora del Servei Educatiu a l'Alt Pirineu i la regidora de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Bàrbara Romeu, que s'ha mostrat contenta d'acollir aquesta jornada.
3: Sí, doncs nosaltres, doncs, és un orgull i és un honor acollir aquesta jornada, no?, de formació per professorat, com bé comentava la directora dels Serveis Territorials. Pensem que, doncs, hem de donar resposta a aquestes necessitats, i com bé ha explicat, de fer aquesta rotació, no?, que sigui itinerant, també està molt, perquè és un territori, no?, complex, però alhora, no?, doncs, té aquesta necessitat de donar aquesta formació acurada, especialitzada, d'actualitzar-se, no?, constantment els docents, perquè hi ha una necessitat d'atendre de manera qualitativa a tot l'alumnat de totes les edats, no?, des de les més inicials fins a les adultes, perquè totes les edats són importants a nivell de formació, i com a ciutat, doncs, estem molt contents i molt contentes de poder donar resposta amb aquesta necessitat que hi ha de formació.
0: Recordem unes jornades que es duen a terme a l'Institut Joan Brotieu. I el Festival de Música Antiga dels Pirineus programarà 49 concerts en 36 municipis entre el 3 de juliol i el 23 d'agost. La 15a edició del certamen torna a buscar equilibri entre grans noms internacionals i el talent català, que ocupa almenys la meitat de la programació. Enguany el concert d'obertura serà Petites Joies de la Catedral de Barcelona, una producció pròpia amb peces inèdites que es podrà gaudir a la Catedral de Santa Maria de la Seu divendres, aquest divendres, dia 3, a les 9 de la nit. Del concert inaugural en parle el director del FEMAP, Josep Maria Dutren.
4: Aquest any hem optat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la Catedral de Barcelona, tot i que no només a la Catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar, i d'autors catalans o que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites i li hem constituït un grup que es diu Ensemble Barcelona com tal, que formen músics de primer nivell i que serà l'estrena del festival d'aquest any, no?
0: En el programa també destaca l'agrupació Gli Incogniti amb la violinista francesa Amandine Beyer, acompanyada de Manuel Granatiero, Baldomero Barciela i Ana Fontana. En aquest cas actuaran el 19 d'agost al Seminari Diocesà de la nostra ciutat. Dic que hi haurà un total de 23 grups que es podran escoltar a nuclis del Pirineu i Prepirineu, el Principat d'Andorra i la Catalunya Nord. Entre altres, actuaran el Cor de Cambra de Granollers, Barcelona Consort, José Hernández, Pastor, Adrián Linares i Juan de la Rubia, l'Espanya, Das Colorit, Eugàlia Benali i Romina Lisca. A la Lúrgia hi haurà concerts a més de la Seu, a la Cicerc, Coll de Nargó, Estamariu, Organyà i Pere Mola. El director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Xavier Sester, ha remarcat que es tracta d'una iniciativa de primer nivell artístic.
5: Iniciativa artísticament de primer nivell per tota la tasca que està fent de programació, de descoberta de noves recuperació de patrimoni, d'aposta pels artistes aquí, també portar artistes de fora de primer nivell, una programació molt equilibrada i a més tot aquest vessant territorial d'escampar la cultura, la bona música per tots els racons del Pirineu i una mica més avall també, perquè no tot, perquè veiem el mapa, no tot és estrictament Pirineu, però Prepirineu, per dir d'alguna manera, però vaja, que aquesta extensió, aquesta diversitat territorial del festival també és un element que tenim molt en compte i que es valora molt des del Departament de Cultura. I, òbviament, també la part social, perquè ara no es pot entendre un festival de música sense aquesta mirada cap a les realitats que ens envolten la nostra societat actual i, per tant, la música també té molt a dir, un paper important a jugar, a articular, a cohesionar col·lectius que a vegades no tenen les millors opcions o a vegades tenen complicacions en el seu dia a dia.
0: I continuem amb la música perquè l'església parroquial del Pla de Sant Tirs acollirà aquest dijous, demà al vespre, a les 8, un singular concert de Colombina Parra. És una cantant xilena amb arrels familiars en aquesta població. I és que l'actuació també servirà per homenatjar un dels seus avis, Josep Tuca Pujol de Calfont, un veí del poble que dècades enrere va emigrar a Xile. L'organització ha explicat que la idea de fer aquest concert ha sorgit de la cantant mateixa, que es va posar en contacte amb veïns de la vila per explicar-los que actualment està fent una gira per Europa, dins la qual, per exemple, aquest darrer cap de setmana ha actuat a Madrid i també a Barcelona.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: La carretera nacional 260 a Martinet se situa com el tram més perillós de la xarxa viària de l'Alt Pirineu. Al primer lloc de la demarcació de Lleida l'ocupa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, seguida de la C26 entre la Sentiu de Sió i Artesa. El RAC proposa instal·lar marques de traçat en més revolts perillosos de l'Eix Pirinenc, tenint en compte que els motoristes estan implicats en gairebé un de cada tres accidents greus. Preocupació per aquests accidents amb moto, així ho expressava el president del RAC, Josep Mateu.
8: I després hi ha el tema aquest que hem dit de les motocicletes, que amb una mobilitat molt petita, un 3% representa el 30% dels accidents, que això pues, és un tema que s'hi està posant molt de foco el Servei Català del Trànsit, i suposo que ara ho comentarà el Ramon. I també amb els vehicles pesants, que és una altra circumstància, que quan l'economia va bé i el país va bé, doncs hi ha molt més trànsit de camions, i això es nota de seguida, doncs aquesta convivència entre els vehicles pesants.

0: detecte de productes químics irritants procedents d'un palet emmagatzemat a la instal·lació. El succés ha tingut lloc aquest matí al voltant de les 6. Arran de l'avís, dues dotacions del bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Els efectius han inspeccionat la zona amb un detector de gasos i una càmera tèrmica per localitzar l'origen exacte de la fuita. Posteriorment s'ha ventilat la nau i s'ha retirat el palet que ha causat l'incident.
1: Els esports d'aquí.
0: La Seu Futbol Club estrena nova junta directiva. Els fins ara responsables de l'entitat han confirmat aquest dimarts que finalitzen una etapa de 8 anys al capdavant del club sota la presidència de Gregorio Salmerón, que ara serà rellevat per Teresa Casases. Anteriorment, entre 2017 i 2023, Casases ja va exercir com a presidenta de l'Escola de Futbol Orgèlia, dins la qual els darrers 3 anys ha seguit formant part de la junta. Hem de dir que, pel que fa als dirigents sortits, han celebrat que ja s'ha recuperat la il·lusió per al futbol a la ciutat. 5 minuts passen de 2:15.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: I escoltem l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Continuem sota aquesta calor intensa que ens ha d'acompanyar pràcticament tota la setmana i fins i tot anirà més. Tindrem un breu respir de temperatures no extremes, però sí molt càlides, tant avui, demà com demà passat, dijous inclòs. Dijous i fins i tot podríem dir que divendres, però a partir de divendres tornarà a enfilar-se el termòmetre cap amunt i podríem dir que de cara al que seria la primera quinzena del mes de juliol, doncs tindrem temperatures molt més altes del que són normals per aquestes dates. Possiblement no arribarem a una onada de calor, però estarem a tocar d'unes temperatures extremes durant molts dies consecutius a partir de diumenge. Fins aleshores, durant unes temperatures amb una calor intensa, possiblement continguda, però ja diem que es dispararà més amb l'arribada del cap de setmana. Avui les temperatures màximes al voltant dels 32-34 graus aquí a la Seu, també al voltant dels 34, tant avui com demà cap a l'àrea d'Oliana, i serà a partir de dissabte quan ja podrem tocar o fins i tot superar, o fins i tot, no, de manera contínua superar la xifra dels 35 graus. I a més, entrem en una dinàmica de total estabilitat atmosfèrica. Avui és el darrer dia que s'esperen ruixats. Possiblement apareguin més cap a l'àrea del Solsonès-Berguedà, àrees del Ripollès-Osona, que no passa a casa nostra, tot i que no és descartable que algun ruixat hi arribi a caure. I és l'últim dia perquè a partir de demà ja l'anticicló se situa de tal manera que bloqueja fins i tot amb aire tan càlid la formació dels núvols. Per crear els núvols necessites una miqueta d'aire fred a les capes altes atmosfèriques. Doncs no hi haurà aquest condicionant, de tal manera que els pocs núvols que apareguin durant la tarda, a partir de demà ja no tindran energia per créixer. I això es pot allargar pràcticament tota la setmana. Així doncs, tenim dies de respir, que serà fins divendres aproximadament, i a partir d'aleshores, amb unes temperatures que tiren cap amunt, i amb una setmana que acabarà pràcticament sense precipitació pel que resta de setmana.
0: La farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, la Perutxeta, al carrer Joaquim Viola, la Fuerza, número 16, telèfon 973-35-5550. I fins aquí les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Es poden consultar i ampliar la nostra plana web radioseu.cat i a les xarxes socials a Facebook, Twitter i Instagram. A les dues, connexió amb Catalunya Ràdio. A partir de les 3, Ràdio Fórmula. La informació torna a les 5 de la tarda. Molt bon dia.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.
4: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el

0: Un gos de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadi Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadi Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A les millors activitats i festes al Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per a esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: Ai, no t'havia vist.
3: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
3: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
3: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
3: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira...
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
4: Ràdio Seu, 107.9.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Accident molt greu a Lleida. Un autocar de passatgers s'encasta a la façana de la Diputació. Hi ha una quarantena de ferits, 5 d'ells en estat crític. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'autocar accidentat feia el trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Segre. Duia principalment treballadors de la fruita que anaven a Soses, a Aitona, a Serós o a la Granja d'Escarp. Entre els ferits més greus s'hi compta el conductor veterà que acompanyava la conductora novella que conduïa el bus i que feia poc que s'havia incorporat a la feina, Natàlia Ramon.
2: El vehicle ha impactat lateralment contra la façana de l'edifici de la Diputació a la Rambla de Ferran, això és el centre de la ciutat. Es tracta d'un autobús interurbà en el que viatjaven 45 persones. Ara ja han retirat el vehicle del lloc de l'accident.
0: Anem a Lleida, però Joan Álvarez.
3: 5 dels ferits han requerit una operació quirúrgica urgent i precisaran posteriorment l'ingrés a l'UCI. En total, 21 persones han estat derivades al servei d'urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'accident ha passat a 7:15 del matí per causes que s'estan investigant. La conductora, que feia poc que treballava a l'empresa, hauria perdut el control del vehicle que s'ha encastat a la façana de la Diputació.
0: Mentrestant, de seguida tornarem a Lleida, la calor ha estat molt intensa aquest mes de juny i ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. És una xifra 4 vegades més alta que la de l'any passat, per exemple, que va ser el mes de juny més càlid del qual tenim constància.
2: Aquest no ha estat un juny de rècords, però les temperatures han estat per sobre de la mitjana i pràcticament no hi ha hagut pluges. I la calor tot just acaba de començar. Aleix Serra és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Seria molt difícil que d'ara cap a finals d'any giréssim la truita i comencéssim a encadenar episodis prou freds com perquè l'any no acabés sent càlid.
0: Per cert, igual ja ho heu notat, avui, 1 de juliol, la gasolina ha pujat de mitjana 8 cèntims per litre. És el primer dia en què ja s'han retirat bona part de les ajudes del govern espanyol als carburants.
2: Avui ja es torna a pagar l'IVA al 21% i només es conserven els descomptes fiscals als combustibles. Avui un litre de gasolina es paga de mitjana a Catalunya a 1,48 € i el gasoil a 1,51 €, 5 cèntims més que no pas ahir.
0: 7 dies després dels terratrèmols a Veneçuela, l'emergència entra en una nova etapa. No es deixen les tasques de rescat per si encara hi hagués algú en vida, però l'atenció se centra ara en l'ajuda als supervivents. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
5: Sí, comença ara aquí a Veneçuela la fase de més logística humanitària amb la instal·lació d'hospitals de campanya i plantes potabilitzadores. Diversos països envien cap aquí, cap al país sud-americà, més avions amb metges i material de campanya mentre es busquen a la zona zero els coneguts com a supervivents miracles. Clar, aquells que poden aconseguir aguantar sota les runes més de 5 dies.
0: I a Mataró s'inaugura l'exposició que commemora l'any Gaudí i que mostra les maquetes de les primeres cases que va construir l'arquitecte.
2: Una recerca ha permès documentar que la capital del Maresme és on Antoni Gaudí va començar la seva trajectòria professional, urbanitzant els terrenys de la cooperativa.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
0: Comença un nou mandat de Joan Laporta com a president del Barça.
6: 5 mesos després de guanyar les eleccions, avui s'ha fet oficial el nomenament com a president del Barça fins al 2031. Joan Laporta s'ha mostrat molt agraït i lleial a Javier Tebas, president de la Lliga, present a l'acte, i ha aprofitat també per respondre a totes les crítiques de Florentino Pérez cap al Barça. Les sentirem al Catalunya migdia i també parlem del Mundial de Futbol. França, Noruega i Mèxic ja s'han classificat per als vuitens de final i avui nova jornada amb 3 eliminatòries més.
0: Anem a veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. A aquesta hora destaca un accident amb un camió implicat a l'AP7 a Vilafranca del Penedès, que talla un carril en sentit sud. Hi ha retencions en aquest punt i dues carreteres secundàries tallades en tots dos sentits. La BB-2244 sense adornir d'Anoia per un accident frontal entre un camió i un turisme i la JB-6103 a Palau-Saverdera per un incendi forestal.
0: I ens falta el temps.
8: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
0: Diu que avui fa una mica menys de calor?
9: Sí. Sí. Avui
0: no, no sé si es nota gaire, eh?
9: No, ja, aquest és el problema. Clar, el problema és que venim de molt amunt i ara passem avui a una calor, podríem dir, propera a la normal i també demà. Però també depèn de les comarques. Avui les més altes, 34-35. Ahir a aquesta hora, 38. Estem entre 1 i 3 graus més avall que ahir. Continua la calor, podríem dir que avui corretja curta de temperatures, tot i que la calor continua, i aquesta tarda alguna tempesta al Pirineu més oriental, Guilleries, Collsacabra. És el darrer dia que veurem núvols. Els propers dies, 4 o 5 dies pel cap baix, domini del sol contundent, i a partir de dissabte tornarem a ensumar els 40 graus al Pla de Lleida.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. L'accident d'un autocar aquest matí al centre de la ciutat de Lleida ha deixat un balanç de 44 persones ferides de diversa consideració, 5 de les quals han precisat d'operacions urgents. Per causes que encara s'estan investigant, la conductora de l'autobús, que feia poc que treballava a l'empresa, hauria perdut el control del vehicle que s'ha encastat a la façana de la Diputació de Lleida. Anem cap a la capital del Segrià per a Joan Álvarez. Bon dia.
3: Hola, bon dia. 5 dels ferits han requerit una intervenció quirúrgica urgent, ingressaran a l'UCI. A més, n'hi ha 9 de menys greu i 31 de lleus, dels quals dues persones han estat donades d'alta in situ. En total, una vintena de persones han estat derivades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El vehicle, que feia el trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Ebre, hi viatjaven 45 persones, inclosos els dos conductors. La majoria eren treballadors de la campanya de la fruita, ho confirmava l'alcalde Fèlix Larrosa.
10: És un autobús interurbà que feia el servei Lleida a la Granja d'Escarp. Majoritàriament les persones que hi anaven eren persones que anaven a treballar, majoritàriament amb la campanya de la fruita, temporers i temporeres. És veritat que també hem tingut la sort que no ha afectat a cap dels vianants que en aquells moments transitaven per la Rambla.
3: Els fets han passat cap a 7:45 del matí, just uns minuts després que l'autocar hagués arrencat des de l'estació de Lleida. Un dels passatgers ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la conductora era novella. Hi havia un segon conductor que la supervisava i ha estat un dels ferits crítics en aquest accident.
11: Les més ferides estan al davant, a la part de la dreta, que és on ha tingut el xoc. L'instructor d'aquesta conductora ha acabat molt greu i, bueno, ja amb contusions, amb sang als ulls i demés.
3: Ara, com dèieu, falta per determinar per què la conductora ha perdut de sobte el control de l'autocar, que primer hauria xocat contra una pilona i després s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. El SEM ha activat 11 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Per cert, com a mínim hi ha 6 morts i diversos ferits de gravetat per un incendi en un edifici d'apartaments a la ciutat belga d'Anvers, Marriera.
2: El foc de gran intensitat s'ha declarat al 8è pis de l'edifici de 10 plantes per causes que ara s'investiguen, segons informen les autoritats. Els ferits més greus han estat traslladats a centres hospitalaris i els més lleus se'ls ha atès in situ. Els bombers continuen treballant a l'edifici per si queden persones dins. En el bloc hi viuen unes 200 persones i moltes les han hagut d'evacuar.
0: Ara que s'ha acabat el mes de juny, ja podem dir que la calor del juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta d'un mes de juny des que es fa aquest recompte. No ha estat un mes de rècord, perquè el juny més calent, des que en tenim registres, encara és el de l'any passat. Però els meteoròlegs el consideren un exemple més dels canvis que comporta l'escalfament global, Montse Poblet.
12: A Catalunya aquest ha estat un juny amb temperatures i precipitacions del juliol d'abans, un mes de ple estiu abans d'hora. Els termòmetres han estat per sobre de la mitjana i, a diferència del que acostumava a passar el juny, pràcticament no ha plogut. Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic, ens posa en context.
13: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
12: Però no només s'ha escalfat l'atmosfera. Aquest juny la temperatura global de la superfície del mar ha batut rècords. La mitjana s'ha situat als 21 graus, 0,1 per sobre de les més altes registrades fins ara en un mes de juny. Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
14: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
12: Darrere l'escalfament, tant de l'aire com del mar, i a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que continuem sense retallar el ritme que caldria.
0: Passant 10 minuts de les dues, avui omplir el dipòsit del cotxe ja és més car. Tot i que el govern espanyol hagi allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que ja ha introduït i que han entrat en vigor avui mateix han provocat una pujada dels preus, Laia Ortega.
6: Sí, un fet que ja estan notant els conductors de les benzineres.
15: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses, no? I els que utilitzem el cotxe dia a dia, doncs ho notem, però no tenim més que acceptar-ho o buscar a vegades benzines low cost.
6: La gasolina costa avui a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que ahir, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims fins l'1,51 €. Això segons el portal del Ministeri per la Transició Ecològica. L'encariment s'explica d'una banda perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Aquest mes el descompte és de 15 cèntims, el que ve de 10, i el setembre de 5, fins a eliminar-se completament a l'octubre.
0: I fins que arribi aquest moment en què desaparegui completament, el govern espanyol farà alguna cosa per evitar picaresca i que les benzineres s'acabin quedant amb els marges de benefici?
6: Doncs sí, el govern espanyol ha anunciat que la Comissió del Mercat de la Competència publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors. Pablo Bustinduy, ministre de Consum.
16: Si se demuestra que el esfuerzo fiscal que estamos haciendo entre todos no va a los consumidores, sino que va a que se lo quede alguna empresa, pues se publicará esa información en una lista y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
6: I en el preu de la gasolina no oblidem, però, que també influirà els pròxims mesos com evolucioni la guerra dels Estats Units i Israel amb l'Iran i de si el preu del petroli es manté estable entre els 72 i 74 dòlars actuals.
0: Però el de la benzina no és l'únic preu que ha pujat avui. A partir d'avui pot sortir una mica més car també comprar en plataformes xineses de baix cost com ara Shein, Temu o AliExpress. La Unió Europea comença a cobrar una taxa de 3 euros per producte per frenar l'allau de paquets petits que col·lapsen les duanes comunitàries. El recàrrec es pagarà en funció del tipus de producte, sense importar-ne la quantitat. Si compreu 10 samarretes, la taxa serà de 3 euros, però si en compreu només una samarreta i un pantaló, ja seran 6 euros, perquè són dos articles diferents. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
17: Hola, bon dia. La Comissió Europea remarca que aquesta nova taxa l'han de pagar les empreses que venen el producte o les plataformes d'internet que fan d'intermediàries. Però la portaveu del govern comunitari, Ariadna Podesta, admet que aquestes companyies poden acabar pujant el preu final dels articles per traslladar el tribut als consumidors.
18: Evidentment, no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
17: La nova taxa es cobrarà a tots els paquets barats de menys de 150 euros que fins ara estaven exempts de pagar aranzels. El tribut s'aplicarà sense importar el país d'on vinguin els productes, però és evident que la mesura està dissenyada pensant sobretot en la Xina. Del gegant asiàtic provenen el 90% d'aquests paquets barats que inunden les duanes europees. Al dia, al club comunitari arriben 16 milions de paquets petits i la xifra creix cada any de forma exponencial. Els productes comprats per internet aporten poc valor a l'economia europea, però n'hi ha molts, i això complica les inspeccions. Segons Brussel·les, 6 de cada 10 productes barats, com joguines o roba, vingudes de fora de la Unió Europea, incompleixen els estàndards comunitaris de qualitat o seguretat.
0: Des d'aquesta matinada, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, Binance, ha deixat d'operar a la Unió Europea perquè no ha obtingut la llicència necessària per fer-ho, cosa que obliga els usuaris a vendre les seves criptos o bé a transferir-les a una altra plataforma, Mireia Sala.
18: El Reglament Europeu de Criptoactius obliga els gestors d'aquests productes a tenir l'autorització d'algun dels països de la Unió Europea per poder-hi operar. Amb aquesta normativa, Brussel·les vol protegir els inversors, prevenir el blanqueig de capitals i garantir l'estabilitat financera. Binance ha tingut 18 mesos per obtenir aquest permís, però no se n'ha sortit. Ho va intentar sense èxit a Grècia i ara diu que ho està provant en un altre país sense especificar quin. La companyia diu que facilita una sortida ordenada als usuaris que prefereixin recuperar els diners i operar en plataformes autoritzades. L'expert en gestió financera, Luz Parrondo, creu que no hi ha d'haver problemes.
19: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus, crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir d'una manera, que poden donar els serveis perfectament.
18: Es calcula que a l'estat espanyol hi ha 500.000 de comptes de Binance, tot i que la plataforma no dona nombre d'usuaris per països.
0: I per cert, ja que parlem de criptomonedes, qui s'està fent d'or amb això, amb les criptomonedes, és Donald Trump, la qual cosa ha despertat tota mena de suspicàcies sobre un possible conflicte d'interessos entre el seu enriquiment i el càrrec que ocupa el de president dels Estats Units, Xavier Vilà.
20: La Casa Blanca s'ha afanyat a negar cap relació entre la posició que Trump ocupa com a president i els més de 1.000 milions de dòlars en ingressos que ha declarat l'últim any relacionats amb les criptomonedes. D'acord amb el document que Trump ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental, bona part d'aquests ingressos provenen de World Liberty Financial, una iniciativa fundada pels fills del magnat i l'emissari nord-americà pel Pròxim Orient, Steve Witkoff. L'informe també atribueix centenars de milions de dòlars a operacions relacionades amb el token digital anomenat Trump. Els ingressos en criptomoneda admesos ara pel president dupliquen els que va tenir l'any passat. La revista Forbes estima el seu patrimoni en 6.000 milions de dòlars, gairebé tres cops més que fa dos anys.
0: Passant un minut d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa i de seguida anem cap a Veneçuela per saber l'última hora després dels terratrèmols d'ara fa gairebé una setmana.
1: Catalunya migdia.
21: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
22: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
23: Energia per recórrer carreteres infinites.
24: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
25: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
26: Cada partit, juguem tots amb el 3x2 en l'snack de patata Pringles de 185 grams. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
27: Aquest estiu, la gran pregunta és...
28: híbrid o elèctric?
27: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
29: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Catalunya migdia.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Una setmana després dels terratrèmols a Veneçuela, l'emergència entra ara en una nova etapa. Sense aturar les tasques de rescat, els esforços se centren cada vegada més en l'assistència als supervivents i en el restabliment dels serveis essencials. La Guaira, Veneçuela, Joan Biosca.
30: Hola, bon dia. Setè dia des dels dos sismes aquí a Veneçuela i d'alguna manera comença ara una nova fase, una fase més aviat logística i d'assistència humanitària a les persones que sí que han salvat la vida però que ho han perdut tot. I és que va més, per exemple, l'arribada de material d'assistència mèdica, metges i personal sanitari per instal·lar hospitals de campanya i també plantes potabilitzadores. En paral·lel, es segueixen buscant persones en vida, ho fan els voluntaris veneçolans en zones per on ja han passat els equips de rescat internacionals. Es busca aquells supervivents miracle, persones que podrien haver aguantat més de 5 dies sota les runes d'edificis. Com en Carlos, que està buscant a la seva germana precisament al peu dels apartaments que ella ocupava a la zona 0 de la Guaira.
31: Llegan los muchachos de aquí que se meten
2: y ellos dicen que sí, que ellos escuchan bulla, que han escuchado. Entonces uno no sabe a quién creer, si son a estos o son a los expertos. Entonces, porque el corazón pega y uno quiere que su familiar esté vivo, ¿me entiendes?
3: Mentrestant, la capital veneçolana, Caracas, també afectada pels dos terratrèmols, mira de recuperar la seva normalitat, torna a funcionar el seu metro, però l'Ajuntament de la ciutat ha prohibit la utilització dels ascensors fins que siguin revisats per por a rèpliques.
0: Més coses, els comandaments de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern per la vacunació contra la Covid dels agents va ser bona i fluida. La segona jornada del judici contra la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
4: Els testimonis que han declarat avui han reconegut que el procés de vacunació de policies nacionals i guàrdies civils es va endarrerir per motius administratius referents a la revelació de dades personals i perquè els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat el Departament de Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
5: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
4: Rapado també ha reconegut que alguns agents van canviar d'opinió respecte a vacunar-se o no i que això també va demorar l'enviament dels censos que requerien des de Salut.
5: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían. Eso ocurrió.
4: El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent amb la declaració com a testimonis de l'exsecretari de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
0: A la pàgina política, el Parlament de Catalunya, Junts per Catalunya i el Partit Popular fan pinça per reclamar al president de la Generalitat, Salvador Illa, més explicacions sobre els casos de corrupció a l'entorn de Pedro Sánchez el dia abans que la cambra doni llum verda als primers pressupostos de la legislatura. A les portes de la votació definitiva, Esquerra i els comuns han posat més deures al govern. Parlament, Albert Prat, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Junts ha obert foc amb la corrupció i la diputada Mònica Sales ha protagonitzat un tens cara a cara amb el president, farta que li esquivi les preguntes.
8: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
9: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar, ni si m'amago que estem a menys de 2 metres de distància.
7: Juan Fernández, del PP, també s'ha enfrontat al president Illa, que s'ha convertit en el principal baró socialista que dona suport incondicional a Sánchez.
10: A mí me daría vergüenza estar doblado y callado como usted ante tanta corrupción.
9: La mesura de l'actitud d'una formació política contra la corrupció és com respon quan té casos a la seva pròpia formació política. I en aquí el seu test i la seva nota és baixa, baixa, baixa, baixa, molt deficient.
7: I abans que el govern es pengi la medalla dels pressupostos, demà al migdia el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha reivindicat el seu paper.
11: S'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que vostès sempre els manca.
7: El portaveu republicà ha exigit al president que faci el que calgui perquè el nou finançament autonòmic no s'encalli a Madrid i que desbloquegi l'acord perquè els Mossos tinguin un paper en els controls d'aeroports i ports catalans.
0: I a la política espanyola, els intents d'acostament del Partit Popular de Feijóo cap a Junts per Catalunya han topat de ple amb la negativa de José María Aznar. L'expresident del Partit Popular alerta que no es pot mirar cap a Junts per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional, diu ell, per abatre l'actual govern espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
13: Bon dia. El PP de Feijóo ha fet en les darreres hores gestos cap a Junts per intentar seduir-los per construir una majoria que aconsegueixi fer fora via moció de censura el govern de Pedro Sánchez.
14: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña y mucho menos contra Cataluña.
13: Això deia Feijóo aquest cap de setmana des de Catalunya, precisament, que calia girar full del procés, però avui li ha esmenat la plana a José María Aznar, marcant com a línia vermella els pactes amb els de Puigdemont, de qui no es refia.
31: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno. No para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía.
13: En un esmorzar informatiu, Aznar ha deixat clar que aquesta no és la via.
31: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría serà nacional o no serà?
13: Aquesta majoria nacional que diu Aznar significa que el PP traci suports a Esquerra amb els crítics del PSOE i a dreta amb Vox i situa les properes eleccions com les més importants de la història recent de la democràcia perquè adverteix Aznar està en joc un canvi de sistema i no només un canvi de govern.
0: Tornem cap aquí perquè Catalunya tindrà un organisme públic pioner a nivell internacional que vetllarà perquè les empreses catalanes no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els països on tinguin activitat. Després de 6 anys d'espera i de diversos intents fallits, finalment el Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
6: Hola, bon dia. Aquest nou organisme públic investigarà aquelles empreses amb indicis d'estar vulnerant els drets humans o ambientals. Per exemple, les que facin negoci amb l'explotació laboral infantil en països estrangers o les que no respectin el medi ambient amb abocaments de residus o contaminació d'aigües. El nou Centre Català d'Empresa, però, no tindrà potestat per sancionar econòmicament les empreses que no col·laborin amb les investigacions. Tot i que inicialment s'havia previst un règim de multes, el Consell de Garanties Estatutàries va dictaminar que aquest òrgan no tenia competències per fer-ho. La Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global, que ha promogut la llei, n'ha celebrat la seva aprovació. Júlia Martín és una de les portaveus.
12: Per fi hi haurà un centre públic independent que podrà fer aquestes investigacions que fins ara no hi havia mecanismes internacionals que poguessin assumir aquest tipus d'investigacions i, per tant, seguim pensant que és una bona llei i que aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
6: Els partits que hi han votat en contra han posat el crit al cel perquè temen que la nova normativa posi en risc el teixit empresarial català, especialment les petites i mitjanes empreses.
0: I no ens movem del Parlament perquè s'ha aprovat per unanimitat modificar la llei espanyola de l'ELA. L'objectiu és que aquests malalts puguin tenir 24 hores de cures sense que això comporti renunciar a altres ajudes que ja tenen i evitar així el copagament en funció de la renda, Mònica Mas.
15: Sí, aquesta proposició de llei proposada per Esquerra anirà ara al Congrés dels Diputats perquè es pugui modificar aquesta llei ELA espanyola i millori la qualitat de vida dels malalts. El diputat d'Esquerra, Juli Fernández, explica al ple del Parlament algunes de les modificacions que volen fer a la llei ELA espanyola.
16: El grau 3 plus el que serveix és per pagar les cures, però per cap altra qüestió. Creiem que és important que, sobretot, prestació per gran invalidesa doncs pugui ser compatible quan tens el grau 3 plus. D'altra banda, també fem una modificació en el sentit de que les tramitacions dels graus de dependència no siguin un problema, no dilatin encara més la situació.
15: Vox ha presentat una esmena a aquesta modificació de la llei ELA que s'ha rebutjat per unanimitat.
0: Tornem a la informació internacional perquè les Nacions Unides alerten que els avenços en la intel·ligència artificial que no es controlin poden provocar danys catastròfics, ja sigui per si sols o per usuaris que en facin un mal ús. El primer informe d'un grup d'experts independents publicat avui per l'ONU indica que sovint tant científics com governs es veuen superats pels progressos en aquesta tecnologia, la intel·ligència artificial, Sergi Roca.
17: Sí, a nivell polític el dilema és que els estats necessiten proves sòlides per regular la IA de manera efectiva, però la ràpida evolució de la tecnologia dificulta tant la seva adaptació com també la comprensió científica. Segons l'informe, la intel·ligència artificial avança cap a sistemes autònoms que poden tenir un impacte més profund en l'economia, en la seguretat o els drets humans. Adverteix que aquesta tecnologia ha passat de sistemes centrats en la predicció de patrons a altres capaços de raonar, de planificar o d'actuar en diferents contextos. Això indica obre la porta a una nova generació d'agents digitals amb autonomia operativa, que pot ser molt bona per a temes sanitaris d'agricultura o de gestió econòmica, per exemple, però que també pot tenir riscos importants sobre la privacitat o la discriminació a col·lectius vulnerables, com ara nens o minories ètniques o lingüístiques.
0: I a la Xina, el president del país promet el reforç de l'exèrcit i reivindica la reunificació amb Taiwan com a missió històrica. Xi Jinping ha fet avui un discurs per commemorar els 105 anys de la fundació del Partit Comunista Xinès i ha tornat a reclamar la sobirania sobre l'illa de facto independent i a la qual els Estats Units donen suport militar. El líder xinès també ha apostat per reforçar l'exèrcit del país i continuar la batalla contra la corrupció. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
18: Bon dia. Al Gran Palau del Poble, com a les grans ocasions, el secretari general Xi Jinping ha pronunciat un discurs de reivindicació del lideratge del partit en la transformació de Xina en superpotència. Davant d'un entorn imprevisible, ha dit, la ingerència de forces estrangeres i els desafiaments als quals la formació s'ha d'adaptar, Xi Jinping ha exigit als més de 101 milions de membres del partit que en mantinguin la puresa. El sentim.
19: Hem de lluitar amb decisió en la dura, prolongada i completa batalla contra la corrupció.
18: Una batalla contra la corrupció que per a alguns analistes ha estat sovint una excusa per a Xi Jinping per purgar l'aparell, ha reiterat l'objectiu de resoldre la qüestió de Taiwan. La Xina no ha renunciat a la reunificació per la força, si cal. Referència també a les capacitats militars.
19: Un país fort ha de tenir un exèrcit fort, i només un exèrcit fort pot garantir la seguretat nacional. En aquest nou viatge hem d'implementar el pensament del Partit Comunista Xinès sobre l'enfortiment de l'exèrcit a la nova era.
18: Igualment, amb l'argument de la corrupció, la purga de la cúpula militar els últims mesos i anys ho demostra. Xi Jinping també ha parlat d'unitat ètnica, una llei que entra en vigor avui i que grups pro-drets humans consideren una assimilació a la majoria Han, que permet, a més, perseguir els líders de les minories fins i tot en el seu exili.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda, ara passen 30 segons. Fem una pausa, res, una mica més d'un minut, i de seguida la cultura.
20: Catalunya migdia. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
22: La nit dels ignorants s'hereda.
23: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
22: Pot arribar a travessar oceans.
24: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
22: Veu com creixen els seus oients màgics.
25: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
22: I posa la pell de gallina.
26: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
20: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
26: És que m'heu posat la pell de gallina.
1: Catalunya migdia.
0: Passen 2 minuts de 2:15 de la tarda, com dèiem, passem per la cultura, començant per una troballa històrica. Al jaciment paleontològic dels Casots, a Subirats, han trobat un crani d'un exemplar d'animal prehistòric únic al món. Es tracta del gos os, al qual li han posat el nom d'un paleontòleg català. La troballa s'ha publicat a nivell internacional i confirma un cop més la importància d'aquest jaciment, que fa 16 milions d'anys era una zona humida, tropical, amb gran biodiversitat. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
27: Avui el crani d'aquest mamífer de la mida d'un llop i emparentat amb la família dels gossos i dels ossos, però que no s'hi assembla gens, ha tornat als Casots des de Sabadell, on el tenen ben protegit a l'Institut Català de Paleontologia. És un crani aixafat, però sencer, d'una espècie nova, que primer es creia que podia ser la mateixa que la d'unes dents trobades a Alemanya i a Txèquia, però que després d'una investigació s'ha comprovat que és diferent i, per tant, única al món. Per tant, se li ha posat nom, Paludocion Moyasolai, en honor al prestigiós paleontòleg Salvador Moyasola. El director dels Casots, Isaac Casanovas, explica què representa identificar una nova espècie del passat, un animal d'uns 60 quilos que caçava petits herbívors.
28: És que aquesta espècie només es coneix d'aquest jaciment. Potser ara algú, que l'hem publicat, mirarà el seu paludocion del seu jaciment, que no podia identificar, i dirà, ai, és el dels Casots, doncs serà un paludocion Moyasolai. Les espècies, quan tenen nom i cognom, és perquè hi ha un exemplar que se'n diu l'exemplar tipus.
27: Els Casots, fa 16 milions d'anys, era una zona d'aiguamolls molt càlida, amb elefants, rinocerons, cocodrils i moltes altres espècies.
0: I de la prehistòria a la història, una mica més a prop nostra. Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i amb maquetes de les primeres cases de l'arquitecte. Una recerca que reescriu, de fet, la biografia i que du

0: És aquí, a Mataró. El segon edifici són precisament les latrines. És un edifici singular, molt interessant. I el tercer edifici que construeix doncs, és la nau de Blanquets de Cotó.
1: Tan simple com llegir els plànols per poder entendre què és el que volia fer. Volumetritzar-ho i convertir-ho en models que es puguin explicar i que es puguin ensenyar.
2: L'exposició, amb entrada gratuïta, es pot visitar a l'emblemàtica Nau Gaudí de Mataró fins al 8 de novembre.
3: Passant 5 minuts de 2:15 de la tarda. Atenció als amants del manga i de l'anime. Agafeu bolígraf i agenda. Heu d'apuntar. Queda molt, però potser ja voleu saber que el pròxim Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Barcelona, Varela o Vareda?
4: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
5: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors. Ha sigut meravellós.
4: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
6: Un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
4: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Ebata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials. I del Brasil vindrà el mangaka Osvaldo Cato, que ha participat en el joc de cartes de Pokémon, i també es podrà veure la mangaka catalana Konata després de triomfar al Japó.
3: Doncs ja teniu el menú pel mes de desembre si és que sou amants del manga. I si voleu alguna cosa més pròxima, apunteu també. Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare Somni d'una nit d'estiu en una de les famoses festes d'Andy Warhol. És una de les grans apostes del Festival Grec de Barcelona que es pot veure a la sala Heartbreak Hotel al barri de Badal. Marta Vives.
7: Rigola ja va portar aquesta peça a Düsseldorf, a Alemanya, el 2014. Aleshores va ser en un gran teatre i amb un gran pressupost, però tenia ganes de portar-la a la seva sala de 72 butaques i encabir aquesta història interpretada per 12 actors i que barreja el clàssic de Shakespeare amb l'únic univers underground de la Factory d'Andy Warhol. Respecte a l'original, ha fet un gran canvi.
8: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
7: Un amor, en aquest cas, el d'avis i àvies que han escapat de la residència per lluitar pel que senten i que es veuran immersos en un particular bosc amb personatges fora dels marges i drogues. El repartiment compta amb noms com els de Montsal Canyit, Francesca Pinyon, Oriol Genís, Toni Sevilla, Elisabet Casanovas o Lluís Villanueva. Una peça única i especial que és, sens dubte, una de les perles d'aquest grec.
3: I ara, una altra cita per aquest estiu. Està ben pròxima en el temps, perquè aquesta mateixa nit comença la 34a edició del concurs internacional de focs artificials de Tarragona. Manel Sastre.
9: Serà la històrica pirotècnia napolitana Lieto Carmine l'encarregada d'encendre la primera metxa dels 700 quilos de pólvora que estan preparant, que ja han instal·lat a la punta del Miracle, a la costa tarragonina. Ahir a la nit, la prèvia del concurs va ser l'espectacle de drons amb més de 500 aparells que van dibuixar figures lluminoses relacionades amb les bicicletes en homenatge a la sortida de l'etapa del Tour de diumenge a la ciutat. A més de l'empresa italiana d'avui, demà dispararà el seu castell de focs la valenciana pirotècnia de Alto Palancia. Divendres la gallega Hosman i dissabte tanca el concurs la neerlandesa en Cafero Fireworks. L'Ajuntament ja avisa que les restriccions de mobilitat dels preparatius del Tour poden comportar més problemes dels habituals per accedir a les zones de costa el divendres i sobretot dissabte. L'empresa que guanyi el concurs s'encarregarà de proveir la pirotècnia de Santa Tecla valorada en 26.000 euros.
3: I abans dels esports, una última cosa. TV3 manté el lideratge al mes de juny. Ha obtingut gairebé un 13% de quota de pantalla, tot i que la disputa per les audiències arran del Mundial de Futbol que es transmet en diferents canals ha estat més aferrissada que mai. D'aquesta manera, TV3 és líder per 23è mes consecutiu.

0: encapçala tant la programació de dia com el prime time. En aquesta franja són líders estrenes destacades com La Casa Nostra o Cita Bestial i altres continguts com Pubertat o Quanta Guerra. També destaca la cobertura de la visita del Papa a Catalunya, sobretot l'especial La Torre del Cel. S'hi van connectar prop de 1.200.000 persones. Pel que fa a la plataforma 3CAT i a la resta de l'entorn digital, s'han registrat més de 25,5 milions de reproduccions de vídeo i d'àudio. És rècord en un mes de juny. Doncs amb aquesta bona notícia pel que fa a les audiències dels companys de TV3, arribem a 20 minuts per arribar a les 3. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Amb la presa de possessió de Joan Laporta.
1: Que des d'avui ja torna a ser oficialment el president del Barça i ho serà fins al 2031.

0: Joan Laporta ja torna a presidir el Barça, va guanyar les eleccions fa 4 mesos i fins avui, 1 de juliol, no podia ser nomenat president de forma oficial. Al matí s'ha constituït la nova junta del Barça i al migdia Joan Laporta ha quedat nomenat com a nou president del club davant un auditori ple de convidats. Entre ells hi havia l'entrenador Hansi Flick, també el president de la Lliga, Javier Tebas, i tenim el Ramon Salmurri encara a les instal·lacions del Barça i a més en una sala a París. Salmo, que crec que, no sé si fins i tot tens ara el president sortint, diríem Rafa Just, o fins i tot podria parlar, sí, Joan Laporta.
1: Mira, de fet, ara mateix parla Joan Laporta a la sala a París després de sortir de l'auditori i ser investit com a nou president del Barça. Suposo que el podem escoltar, Laia.
2: I agrair també públicament, perquè doncs ja els hi vaig dir que no calia que vinguessin, però doncs han volgut venir, perquè és cert que la presa de possessió del càrrec de president i junta directiva doncs es fa cada 5 anys i és un acte solemne i important pel club. La veritat és que les intervencions que s'han fet, em remeto a tot el que s'ha dit, suposo que aquí les heu seguit, no? I no ens ha quedat gran cosa per dir. Sempre hi ha coses que penses que les hauries d'haver dit, però jo sí que quan he parlat de que continuarem doncs, sent el millor club esportiu del món, que continuarem doncs, construint el millor estadi del món, que continuarem doncs, sent un equip de referència amb el Hansi Flick a la banqueta i el Deco als despatxos, que continuarem doncs, tenint una fundació que està doncs, contribuint a que el món sigui millor, o que continuarem sent més que un club, també m'he oblidat de dir que continuarem inspirats pel Johan Cruyff. Això també doncs, volia remarcar-ho, perquè a vegades et queden coses que vols dir i no surten en aquell moment. I sí, també us he de dir que jo m'he trobat molt còmode amb l'acte perquè tot eren amics, no? Sé que no tot el món és amic meu, però procuro tenir els màxims amics possibles i avui doncs era una reunió de persones que sé que ens han donat suport i que estaven doncs contentes i de ser avui en aquest acte. Si voleu fer alguna pregunta sobre l'acte, la contestaré. Si feu preguntes sobre coses que no són de l'acte, si em permeteu avui, desviaré la pregunta.
0: A veure...
2: Agrair, per acabar, només deixem-me dir una cosa, que vull reiterar el meu agraïment al president Juste i als 6 directius que l'han acompanyat. Han estat doncs un període...
0: Salmurri, no sé si podem parlar amb tu.
2: Molt important.
1: Sí, aquí estic. Si em dones un segon, ara preguntarem a Joan Laporta.
0: D'acord, així em dona la pregunta. D'acord.
2: No s'han desviat ni una mica de tot el que estava previst. Al revés, jo crec que han aconseguit més del que tenien previst i vull agrair això d'haver estat un gran president del Barça a l'alçada de la institució i doncs, un president del Barça que ha mostrat el seu sentiment barcelonista, que jo ja li conec des que érem doncs, molt petits, però que ja l'ha posat al servei de tots els i les culers.
1: Què tal, senyor Laporta? Aquí Ramon Salmurri en directe a Catalunya Ràdio. Ha parlat molt de les línies mestres d'aquest mandat que encapçala ara i ha posat molt l'accent en el rendiment del primer equip. En aquest sentit, jo li volia preguntar per on passa aquest rendiment del primer equip, tenint en compte que Julián Álvarez, davant de l'Atlético, va fer un gest que avui Enrique Cerezo, amb qui vostè manté contacte, ha dit que no pensa en vendre. No sé si fitxar Julián Álvarez és un dels primers objectius de Joan Laporta com a president.
2: Em refereixo, he marcat les línies del que ha de ser per on ha d'anar el primer equip i hem de continuar guanyant lligues, intentar seguir guanyant copes del rei en aquest cas, intentar seguir guanyant supercopes i treballar per guanyar la Champions. És aquesta la línia. I estic convençut que amb aquesta línia ho aconseguirem, perquè tenim doncs l'equip adequat per fer-ho, amb un entrenador que dirigeix aquest equip de manera magistral i que a més també el departament del Deco fa la feina que ha de fer. Estic convençut que seguirem guanyant lligues i que guanyarem Champions, amb independència del mercat de fitxatges d'aquest estiu, que ja veurem com va. Jo estic molt satisfet de l'equip que tenim. Crec que el que hem de preservar per damunt de tot és l'equip que tenim, que si no retoquéssim res més, no passa res. Ho veig bé, veig que serem igual de competitius. Evidentment, si el reforcem una mica més, doncs pot ser que a l'atzar del que és una competició l'acotem una mica més, però amb el fitxatge del Gordon hem cobert molt del que volíem. És cert que van marxar el Lewandowski, que és un davanter, doncs, el clàssic davanter centre. Aquesta figura, doncs, de clàssica davanter centre, perquè tots els jugadors que tenim són més polivalents, no són uns especialistes en aquesta posició. Potser sí, doncs, que l'hauríem de reforçar, però jo crec que amb el nostre estil de jugar a futbol que tenim, que juguem amb un fals davant de centre gairebé sempre, aquesta passada temporada hem jugat així, no necessitem gran cosa més. Per tant, que el Deco faci la seva feina amb tranquil·litat, si vol reforçar l'equip, doncs ja ens ho anirà dient, i nosaltres estem en disposició de fer les operacions que, dintre de la lògica esportiva i també que tinguin lògica econòmica, doncs puguem afrontar. Avui per avui el Barça pot afrontar qualsevol operació, però volem que tingui una lògica esportiva i econòmica. Fitxar per fitxar i esmerçar grans quantitats de diners per esmerçar-lo, perquè el mercat diu això, el mercat el marcarem nosaltres. D'entrada, doncs, a l'Atlètic de Madrid, que em preguntes, o has fet referència a l'Atlètic de Madrid, jo he parlat personalment amb l'Atlètic de Madrid i ja li vaig dir, deixar ben clar el que hi havia. El Deco va fer una oferta d'una quantitat determinada de diners per aquest jugador. Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City. I bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid, que té tot el meu respecte, tant al Cerezo com al Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre, perquè no tenien alternativa. Jo li vaig dir, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat, si ho vol fer estarem encantats. Si ho fem, ja et dic, amb tot el respecte per un club que ens mereix tot el respecte i que tenim, doncs, unes bones relacions a nivell, doncs, institucional des de fa molt temps, a nivell personal també. Per tant, hi ha algunes reaccions que bé, encara estic recient arribat un altre cop i vull valorar-los amb tranquil·litat, però el tema està així. Hi ha una oferta, ells la tenen, si la consideren en un moment determinat, doncs, si encara nosaltres estem en disposició de fer-la, de mantenir-la vigent, aleshores, doncs, es podria fer. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps. No és il·limitada en el temps. I en aquest sentit, doncs, ja anirem donant a conèixer la nostra posició en aquest tema.
0: Bé, doncs Joan Laporta, que només volia parlar de l'acte, el Ramon Salmurri ha aconseguit que parlés d'una de les qüestions més interessants i més pendents que té l'aficionat del Barça, que és saber què passa amb Julián Álvarez, que confirma aquesta oferta, però que ha dit a Joan Laporta que no perdran el cap. Farem una cosa, perquè no estava prevista aquesta compareixença de Joan Laporta, farem ara una pausa, tenim el Ramon Salmurri pendent d'aquesta roda de premsa, avancem el programa i de seguida tornem amb Salmurri per qualsevol altra cosa destacada que digui Joan Laporta.
3: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments del litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gem.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour. Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
4: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
5: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
4: Per què?
3: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
4: Sort del RAC.
3: RAC, i som per ajudar.
6: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
7: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
8: Està molestant tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
9: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
3: Cita bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Benvinguts a la millora del dia.
11: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
10: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
12: Hola.
10: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
12: Suposo que ve mare. Hola, mami.
13: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
12: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
3: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
10: Anem a repartir berenar.
3: A la tarda de Catalunya Ràdio.
14: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
15: Catalunya migdia.
0: Doncs bé, seguim aquí al Catalunya migdia. Pendents d'aquesta roda de premsa de Joan Laporta tenim el Ramon Salmurri. Hem sentit la primera resposta més destacada parlant de Julián Álvarez. Anirem tornant amb el Salmurri ara, però parlem del Mundial. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
16: 3, Olise, Tepele, Mbappé, Mbappé, maintenant.
0: Perquè França compleix els pronòstics i torna a mostrar el cartell de favorita en aquest Mundial. Els francesos no han tingut gaire problemes per superar Suècia en un partit que ha acabat amb un 3-0 al marcador, amb dos gols d'Mbappé, i França, per tant, que ja és als vuitens de final i que avança en pas ferm. Roger Gusà.
17: Sí, i que potser és la candidata més clara al títol ara mateix en aquests moments. És superior per potenciar l'ofensiu almenys a pràcticament totes les seleccions. Ahir, amb dos gols d'Mbappé, un de Barcolà i un estel·lar Olise, que va fer dues assistències i que fins i tot va estavellar una pilota al pal després d'una tisora. Mbappé, que ha empatat amb Messi ara com a màxim golejador de tot el Mundial, tots dos amb 6 gols, i per cert, ahir el primer d'Mbappé li va dedicar al seu seleccionador, a Didier Deschamps, que aquests dies va perdre la seva mare i que agraïa el gest que va tenir el jugador del Real Madrid.
18: A títol personal, el gest de Kylian m'ha emocionat molt. És el nostre capità, ha estat exemplar des del primer dia. Quan jo no hi era, el grup ha fet el que havia de fer. Des que vaig tornar, saben que estic amb ells i això és molt bo. L'estat d'ànim d'un grup no guanya partits, però sé molt bé què en pot fer perdre. La força col·lectiva està per sobre de tot i Kylian, com a capità, és el millor exemple.
19: Kylian, en tant que capità, n'és el millor exemple.
17: França, que jugarà ara contra el Paraguai, que és la selecció, recordem, que va eliminar la selecció alemanya.
0: Doncs França, per tant, que ja està classificada per als vuitens de final, i aquesta nit i matinada dues seleccions més han aconseguit també aquesta classificació. Un d'aquests combinats és, Roger, una de les anfitriones.
17: Victòria també de Mèxic, que no va fallar un altre cop a casa com a anfitriona i que va ser molt superior a l'Equador. Va guanyar per 2-0, resolent el partit a la primera part, amb gols de Quiñones i de Raúl Jiménez, i ara a vuitens jugarà contra el guanyador de l'Anglaterra, República Democràtica del Congo. L'objectiu de la selecció mexicana és trencar la barrera del cinquè partit, però de moment, ahir, dia gran a Mèxic, com deia el seu seleccionador, Javier Aguirre.
20: Esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra. Jorge hizo unos números, Sánchez, espectaculares, no podía más y seguía corriendo. Hicimos los cambios por fatiga. Quiñones tenía una molestia, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también. Un partido muy exigente. Ecuador, un equipo que te lleva al límite. Y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí.
17: qui també és a vuitens Noruega, gràcies a Haaland, que va fer el seu cinquè gol en aquest Mundial. Va fer l'1-2 contra Costa d'Ivori al minut 86 i tot això vol dir que tindrem un Brasil-Noruega als vuitens de final.
0: Doncs tot això va passar ahir. Avui hi ha tres partits més en aquest Mundial. Es juga a les 6 de la tarda Anglaterra-República Democràtica del Congo, a les 10 de la nit Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. I mentrestant, la selecció espanyola, que ja ha arribat a Los Angeles, on demà jugarà el partit de setzens de final contra Àustria, en aquestes últimes hores, Arbu, hem pogut sentir la Minya Mal.
17: Sí, encara des de Chattanooga ha parlat amb els companys de la cadena SER, que li han preguntat per la possible arribada de Julián Álvarez al Barça. Diu Lamine que si fos per ell ho tindria clar.
1: No pienso mucho, pero ojalá que sea un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
17: Com deies, la selecció espanyola ja és aquí a Los Angeles, la seu del partit dels setzens de final demà contra Àustria a partir de les 9 de la nit.
0: I abans de tornar amb el Ramon Salmur i la roda de premsa de Joan Laporta, queden només 3 dies per l'inici del Tour de França a Barcelona i els grans noms propis ja són els protagonistes. Isaac Vilalta, avui ha arribat Tadej Pogačar a Catalunya, és l'últim dels favorits a fer-ho.
21: Doncs sí, aquesta hora ja pràcticament tots els equips participants del Tour es troben per Catalunya. Avui arriba l'UAE en bloc, amb Pogačar, per instal·lar-se en un hotel a Castelldefels. Jonas Vingegaard, a qui li agrada molt Catalunya, ja hi és des del cap de setmana reconeixent la zona de Begues amb tranquil·litat. I ahir el Decathlon, amb Pol Seixas al capdavant, es va instal·lar en una masia de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, a la Serra, on van gaudir d'un dia de convivència de grup abans de traslladar-se avui a l'hotel de concentració. De fet, avui diversos equips, com el Bisma o el Lidl Trek, s'entrenen al circuit de Catalunya per preparar la contrarrellotge per equips del primer dia.
0: I tornem a la sala París, a les instal·lacions del Camp Nou. Ramon Salmurrit, com estan en aquesta roda de premsa Joan Laporta?
22: Mira, ara Joan Laporta li fa l'última pregunta, també sobre el futur de Julián, si et sembla. Mentrestant, l'ahir el que podem fer recuperar un document de Joan Laporta carregant contra el Real Madrid i contra Florentino Pérez de tomb de la roda de premsa del president del Real Madrid, on va assenyalar el Barça pel cas Negreira.
2: I ja et dic que no se'n sortiran perquè UEFA també els ha calat, no? Els ha calat del que volen és fer mullader per tal de desviar l'atenció d'altres temes que els hi preocupen més, com aquesta obsessió que tenen en transformar-se en societat anònima i altres temes, doncs, que sembla ser que no els acaben de sortir bé, com el tema de que no hi haurà música i encara no saben on hauran d'aparcar.
22: I mentrestant, Laporta respon sobre Julián Álvarez i explica la situació del futbolista i la relació amb el Barça. L'escoltem.
2: Siempre estaba en nuestra órbita. En ese momento no podíamos hacer frente a la operación y después de cuando estaba en el City que pasó al Atlético de Madrid, pues nosotros estábamos por otras historias. Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club. La hemos hecho pues con luz y taquígrafos. El Atlético de Madrid sabe de esta oferta.
0: Està responent el mateix que havia respost a la pregunta del Salmurri, ara en castellà. Aquesta roda de premsa Joan Laporta, com deia Salmurri, ja entenem que acaba aquí, amb aquesta pregunta sobre Julián Álvarez. Doncs bé, hem pogut sentir el més destacat al Catalunya Migdia. Després ampliarem també al Tot Costa a partir de les 7 el que ha donat de si, doncs, aquesta roda de premsa i sobretot també l'acte de presa de possessió de Joan Laporta com a nou president del Barça, que ha estat seguint tot el matí el Ramon Salmurri. I ara els últims segons per la Marta García.
23: Doncs mira, parlàvem de l'Atlètic de Madrid i Julián Álvarez, un jugador que segur que se queda en l'Atlètic de Madrid, és el seu capità Coque, renova una temporada més i ara firmarà fins al 2027.
0: Doncs amb aquest apunt acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia, a les 7 al Tot Costa, a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial i ara seguim al Catalunya Migdia amb los...
24: Ràdio Seu 107.2 FM.
25: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. el 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
4: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
5: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
4: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: If it's meant to be, it'll be. Baby, if it's meant to be. Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que...

Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.

En una casa de pagès hi havia una donzella que tenia els 17 anys d'amor. I era tan vella que la gent d'aquell vol deien és una noia com un sol. Ella prou la sabia, la parentela que amb el sol tenia, que cada matinada per la finestra assolixent parada l'astre de foc i ambre li entrava de ple a ple dintre la cambra. I ella nua, amb delícia, s'abandonava a la fulgent carícia. De tant donar-se aquestes dolces manyes, va ficar-se-li el sol a les entranyes i ben prompte sentia una ardència dins d'ella que es movia. Adéu, la casa meva i els que hi són, jo, prenyada de llum, me'n vaig pel món. De tots abandonada va començar a rodar per l'encontrada. Estava alegre com l'ocell que vola, cantava tota sola, cantava. Sola albada que duca el sol a dins i en so rosada. Els cabells m'arrossegen, els ulls m'aguspiregen, els llavis m'arrubiegen, en les galtes i en el front tinc el color i en el pit la gran cremor. Tot allò sóc claró contra claró. Que la sentia, s'aturava admirada i la seguia. La seguia pel pla i per la muntanya per sentir-li cantar la cançó estranya que l'anava envellint de mica en mica. Quan ella va sentir-se prou bonica, va dir, va arribar l'hora. Va parar a cantar i allà a la vora entrava una barraca que hi havia. La gent que l'entorn era sols veia un resplendor i sols sentia el gemec poderós de la partera de sobte. Les clivelles del tancat van lluir igual que estrelles. De seguit s'aixecà gran fograda, tota la gent fugia esparverada i en la gran soledat només restava un nin, igual que el sol, que caminava i deia tot pujant amunt la serra. Jo vinc per acostar el cel...

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: Vinga, una abraçada a Sílvia Coppola.
1: Gràcies.
0: A la Sisla que no surti. I per 25 anys més.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Marc Güell. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil escorcollen per segona vegada les instal·lacions de l'IRTA Cresa en la investigació per determinar l'origen del brot de pesta porcina. L'actuació es va fer ahir després que ordenés el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa d'aquest cas. Haurien requerit als investigadors noves mostres del virus que manipulen, a més de documentació afegida. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats. Més notícies, Maria Costa.
3: El PP continua estenent l'ombra de dubte sobre una possible alteració del cens electoral per la regularització d'immigrants. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigit un seguiment extern del procediment per evitar fraus en les eleccions.
4: Seguiremos pidiendo transparencia, iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya.
0: La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona. Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys a sol·licitar penes menors després de retirar l'acusació per prevaricació i tràfic d'influències. Tarragona, Manel Sastre.
5: Bona tarda. En la vista d'avui ha transcendit el pacte de la fiscal amb dos dels 8 acusats, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, per qui sol·licita 6 i 9 mesos de presó. En canvi, a Carles Manté i Lluís Miquel Pérez, l'exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys i pels altres 4 penes d'entre 1 i 2 anys. El cas quedarà aviat vist per sentència i fa referència a les irregularitats en la facturació de més d'un milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus ara fa més de 14 anys. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'han reunit avui a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la GICA, factoria d'intel·ligència artificial, que tindrà la seu a Móra la Nova. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després que el Consell de Ministres aprovés una aportació de 719 milions d'euros al projecte. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
6: Bona tarda. Pedro Sánchez ha reivindicat la col·laboració pública-privada per impulsar la GICA, factoria d'intel·ligència artificial espanyola. I és que, a més dels dos presidents, a la reunió també hi han assistit el president de Telefònica, Marc Murtra, i el president d'ACS, Florentino Pérez, així com els consellers delegats del Banc Santander i de Multiverse Computing. Una presència, destaquen des de la Moncloa, que reflecteix el compromís de totes les administracions i actors implicats en el projecte abans que Brussel·les publiqui la convocatòria definitiva de les gigafactories europees, un projecte que es presenta per reindustrialitzar la comarca de la Ribera d'Ebre com una alternativa econòmica als futurs tancaments de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó. La inversió total se situa entre 4.000 i 5.000 milions d'euros. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
0: Ja s'ha recuperat el quadre pintat per Joaquim Sorolla, que va desaparèixer dissabte de la porta d'un garatge en ple centre de Sevilla. Els propietaris es van deixar la pintura en una vorera mentre carregaven el maleter del cotxe.
3: Un home que estava fent turisme el va veure i se'l va endur perquè li va agradar el marc sense saber que era una obra de Sorolla. Una vegada a casa seva a Múrcia va descobrir a través d'intel·ligència artificial que era un quadre valuós i es va posar en contacte amb una sala de subhastes que hauria mostrat interès per comprar-li. Després va saber a través dels mitjans de comunicació que s'havia presentat una denúncia i va anar a la Policia Nacional per informar que no es tractava d'un robatori.
0: Els esports, Marcos García, bona tarda.
7: Bona tarda, pres de possessió de Joan Laporta, que arrenca el seu tercer mandat com a president del Barça, ha parlat i ha estat explícit sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
8: De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa a l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
7: Laporta afegeix que el Barça està en condicions d'afrontar qualsevol fitxatge, diu, que tingui lògica esportiva i també econòmica. Avui al Mundial Masculí de Futbol a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, també als 16 i també avui a les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia, per un lloc a 8ens. Els equips del Tour de França s'instal·len a Catalunya 3 dies abans que comenci la ronda francesa ciclista a Barcelona. Entre els favorits, ja ho sabeu, Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar. En futbol sala l'ala català Pol Pacheco arriba a un acord per desfer-se del seu vincle amb el Barça i fitxa per l'Indústria Santa Coloma fins any 2029. I en bàsquet, el pivot nigerià del Kids Anas Manresa, Akubundo Kaudirichi, es desvincula del club del Bages.
2: Fins aquí les notícies.
1: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
9: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
10: Bona tarda, són les 5:05. El Departament de Territori ha licitat ja l'estudi de viabilitat per al futur corredor de tramvia, de tren tramvia entre la Seu i Andorra. L'estudi té un cost de 760.000 euros, mentre que el pressupost d'execució previst seria de 250 milions, en cas que s'acabés executant. La consellera Sílvia Paneque ha dit que aquesta actuació li dona una important rellevància de cara al futur pel seu caràcter transfronterer i per millorar la connexió entre Catalunya i Andorra i potenciar la mobilitat sostenible i la descarbonització. L'objectiu de l'estudi és analitzar la viabilitat tècnica i funcional i la seva possible rendibilitat socioeconòmica. També s'hi inclou la possibilitat d'incorporar al costat una via ciclista, especialment en els trams urbans o periurbans. El govern d'Andorra ja ha valorat aquest anunci, l'ha valorat satisfactòriament i n'ha destacat també la previsió que aquest projecte, si s'acabés desenvolupant, inclogui almenys quatre parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport d'Andorra la Seu i també pararia Ferrer, la Seu i el municipi de les Valls de Valira. La 7a campanya d'intervenció arqueològica al jaciment del Pati de les Monges ha finalitzat de manera excepcional perquè s'hi ha trobat una bomba de morter del segle XVII. La localització del projectil d'artilleria va obligar a activar els TEDx dels Mossos d'Esquadra perquè es va trobar pràcticament intacte i, de moment, la responsable de l'excavació, l'arqueòloga Carla Garrido, ha dit que treballen amb la hipòtesi que la zona patís un episodi militar en aquella època i no descarten que estigués vinculat a la guerra del segle a mitjan segle XVII, tot i que també podria ser una ataca francesa que hi va haver al final d'aquell segle.

L'Institut Joan Brodiu acull avui, demà i divendres les segones jornades d'estiu Pirineu Educa, que organitzen els serveis territorials del Departament d'Educació al Pirineu i Aran. Segons s'han explicat des de la Conselleria, pretén ser un espai de reflexió, intercanvi d'experiències i aprenentatge mutu per a mestres, ara que s'acaba el curs, incloent-hi pràcticament tots els estudis que hi ha a la Seu i al Pirineu, infantil, primària, secundària, FP, CFA, Escola Oficial d'Idiomes i PAE. Sota l'EMA Transformar i Connectar l'escola amb el seu entorn, s'ha dissenyat 4 eixos temàtics clau. Avui s'ha parlat del Maker Lab, que inclou la cultura digital i la intel·ligència artificial, i sobre la xarxa Interparks i l'educació en la natura. Demà es parlarà de construir pertinença, entorns educadors i l'últim dia d'educació inclusiva.

0: La carretera de 260 al pas pel municipi de Montellà Martinet és actualment el tram viari més perillós de l'Pirineu i el tercer més perillós de tota la demarcació de Lleida. Així ho indica l'estudi de mobilitat i sinistralitat al període 2022-2024 que ha presentat el RAC. A la presentació a Lleida, l'entitat també ha advertit de l'alt grau de perillositat actual entre els vehicles motoritzats de dues rodes, i és que el 30% d'accidents greus a la demarcació, gairebé un de cada tres, i almenys un motorista implicat, i en el cas d'accidents mortals, el percentatge s'eleva fins al 34%, tot plegat, malgrat que aquest col·lectiu representa només un 2,9% del trànsit. A nivell provincial, N260 només és superat en dos trams consecutius de la comarca de la Noguera, que sumen conjuntament 35 quilòmetres i que formen part de la part central de la connexió entre la Seu i Lleida. El primer lloc en sinistralitat és per la C14 en el seu tram entre Artesa de Segre i Pons, per tant, a prop del Turgell, i el segon és just al costat, la C26, entre la Sentiu de Sió i Artesa de Segre, on conflueix amb la C14. I als esports, la Seu Futbol Club estrena nova junta directiva. Els fins ara responsables de l'entitat han confirmat que finalitzen una etapa de 8 anys al capdavant del club, sota la presidència de Grego Salmerón, i ara ja serà rellevat per Teresa Casasses. Anteriorment, entre 2017 i 2023, Casasses ja va exercir de presidenta de l'Edford i havia seguit fins ara a la junta d'aquesta entitat. Els 5 membres de la junta sortint han publicat un comunicat en què expliquen que ha arribat el moment de posar punt final a aquesta etapa que ha marcat una part molt important de les seves vides, i ho fan amb la tranquil·litat d'haver donat el millor i la satisfacció de la feina feta i de recuperar la il·lusió del futbol a la Seu. Han destacat especialment la consecució aquesta temporada mateix del títol de campions de segona catalana i, per tant, l'ascens a primera, i d'altres èxits anteriors, com per exemple el títol de tercera catalana el 2022, que va permetre el retorn a segona, la disputa d'uns play-offs d'ascens a primera i la Copa Pirineus 2025. I el temps amb calor intensa que continua, tot i que no tant com els dies anteriors. Avui les màximes s'han mogut en general al voltant dels 32-33 graus arreu del Pirineu, tret de Puigcerdà i Vilella, que s'han quedat novament per sota dels 30, i a partir i demà, de fet, hi ha més poblacions, entre elles el Seu, que podrien quedar-se per sota d'aquest llindar dels 30 graus. Tot i això, de cara al cap de setmana s'espera un nou repunt de la calor. Fins aquí les notícies, més informació ampliada a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours. Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens amb Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha rebut positivament l'anunci que la Generalitat licitarà l'estudi per la possible construcció d'un tren tramvia entre l'Alt Urgell i Andorra, però creu que cal analitzar si aquesta infraestructura beneficiaria la capital urgellenca. Després que ho hagi fet públic aquest matí el Departament de Territori, l'alcalde urgellenc Joan Barreda ha remarcat que tot el que sigui avançar en les bones relacions i en afavorir la mobilitat sostenible sempre és una bona notícia, però matisa que, d'una banda, això està previst a llarg termini, més enviat cap al 2040, i que, d'altra banda, s'ha de mirar també en què en sortiria beneficiada la Seu. En aquest sentit, Barrena es mostra d'acord que es potencia el transport sostenible, però adverteix que la Seu no ha de ser vista com una rodalia de ningú.
3: Tot el que sigui avançant en bones relacions i al final doncs, en afavorir la mobilitat sostenible sempre és una bona notícia, tot i que evidentment això està previst per en aquest pla 2030-2040 i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt de futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no? Així, doncs, al final doncs, es va treballant, es va fent camí i tot el que sigui, doncs, això, transport sostenible, millora d'infraestructura, sempre és positiu. No ha de ser rodalia de ningú, sinó que tot ha de tenir un sentit propi, no? I aquí no hem de ser pàrquing de ningú ni res, simplement s'ha de mirar quin sentit té tot això i com s'ha de fer per endreçar-ho tot, Al final, la Seu no ha de ser pàrquing d'Andorra, sinó que aquest servei ha de tenir un sentit més enllà de que allà no pugin cotxes. Per tant, aquí el tema frontal és important, facilitar el transport, facilitar comunicació, però, com dic sempre, amb un sentit de ciutat, no? De projecte de ciutat.
2: Un altre element que Joan Barreda creu que cal tenir en compte és que s'està parlant d'un macroprojecte d'una gran dimensió i amb una gran inversió també. Recordem, s'està parlant, si es fes, d'uns 250 milions d'euros i que per això és previsible que en el supòsit que es dugui a terme tindrà un camí molt llarg de tramitació i execució, sobre el qual ara tot just s'inicia l'estudi de viabilitat econòmica. Per tot plegat, l'alcalde reitera que aquest projecte ha de tenir un sentit territorial i també una utilitat per a la ciutat, de manera que totes les parts en surtin beneficiades.
3: Al final, les coses són com són, i allà no sé com funciona l'administració, però un macroprojecte d'aquesta dimensió, que és enorme, i amb una inversió enorme, trigarà el seu temps, i això, els agrada o no, serà el que serà. I sobretot, insisteixo, aquest projecte ha de tenir un sentit territorial, evidentment, però ha de tenir un sentit també de ciutat. Això és un camí molt llarg, que ara tot just comença, Es va aconseguir aquest projecte Foc Tefa, i tot això, però bueno, tot això ha de fer un camí que ha de ser molt llarg encara, i que s'ha d'anar concretant això que dic, aquest sentit de ciutat, aquest sentit territorial en el que totes parts surten beneficiades.
2: Sobre aquesta quantitat econòmica, el màxim responsable municipal recorda que en aquest cas es tractaria no només de fer un tramvia, sinó de fer-lo en una zona amb una orografia molt complicada. Barret conclou, doncs, que en cas que en el futur tiri endavant, aquest tren tramvia ha de ser una inversió que realment tingui un sentit per la ciutat.
3: Nosaltres el que hem de fer ara és estar presents en tot això com a part implicada i, per tant, doncs, treballar-hi conjuntament, que és el que hem demanat i el que exigirem de cara a que en el futur doncs, estiguem presents a definir què ha de ser i com s'ha de fer. Hem de pensar que no només és fer un tramvia, sinó que és fer un tramvia en aquesta zona. Hem de pensar que això es fes al costat de Terres de Lleida, que tot és pla, doncs és molt fàcil. És una inversió que ha de tenir un sentit, un significat i un propòsit. I això, en això treballarem.
2: Cal recordar que aquest matí el Departament de Territori ha anunciat aquesta primera passa, l'estudi de viabilitat. La consellera Sílvia Paneque ha dit que té una important rellevància pel seu caràcter transfronterer per potenciar el transport públic i la descarbonització. L'objectiu de l'estudi d'un moment és analitzar la viabilitat tècnica, funcional i econòmica i el del nou corredor de transport públic segregat, i també s'ha de valorar la possibilitat d'incorporar-hi, si s'escau, una via ciclista paral·lel en alguns dels trams, especialment en els urbans. L'estudi de viabilitat contempla també una longitud d'uns 20 quilòmetres amb un mínim de 5 parades i un pressupost d'execució previst de 250 milions d'euros amb IVA inclòs. S'ha avançat que el futur corredor inclouria a l'Alt Urgell no només la Seu, sinó també els municipis de Ribera d'Urgellet i Montferrer i Castellbó, perquè començaria des de l'aeroport, també a les Valls de Valira i finalment ja entraria a Sant Julià de Lòria, des d'on podria enllaçar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany. I sobre aquest anunci també s'hi ha pronunciat avui ja el govern d'Andorra, que ha manifestat que ha rebut l'anunci amb satisfacció. Creuen que de cara al futur pot reforçar la cooperació transfronterera en matèria de mobilitat sostenible i transport públic en aquesta àrea dels Pirineus. L'executiu Andorra considera que la millora de les connexions de transport públic amb l'Alt Urgell contribuiria a reduir la dependència del vehicle privat i a facilitar els desplaçaments quotidians tant de residents com de treballadors o visitants, i en destaquen el fet que s'hi contempli el fet que hi hagi una parada a l'aeroport. En un comunicat des del govern Andorra han remarcat que l'elaboració d'aquest treball és possible perquè es compta amb un finançament europeu a través dels fons POCDEFA. Ja s'ha obert el període per sol·licitar un ajut líder a la línia de subvencions destinada a impulsar la diversificació econòmica de les zones rurals, afavorir la creació d'ocupació i contribuir a dinamitzar l'economia local. La dotació que el Departament d'Agricultura destina per aquest 2026 al Consorci Alt Urgell-Cerdanya és de 511.000 euros, la mateixa quantitat que en una convocatòria de l'any passat. Per informar dels tràmits i atendre consultes i dubtes, s'ha programat dues xerrades informatives. La primera és avui al Consell Comarcal de la Cerdanya, Puigcerdà, i la segona es farà dimecres de la setmana que ve, dia 8, a 6:45 de la tarda, al setup de la Seu. Per assistir-hi cal confirmar l'assistència abans en un formulari en línia. Les sol·licituds es poden presentar al llarg d'aquest estiu fins al dia 30 de setembre. Les subvencions s'adrecen a persones físiques o jurídiques de naturalesa privada i entitats i administracions públiques, i en el cas de persones i empreses privades la subvenció pot arribar a cobrir fins al 40% de les despeses elegibles per a inversions a partir de 12.000 euros en IVA. Pel que fa a entitats públiques, la inversió mínima subvencionable és de 40.000 euros i la dotació pot arribar fins al 80% de la despesa. I encara pel que fa a ajuts, Junts per la Seu valora positivament que la convocatòria d'ajuts municipals de promoció econòmica d'aquest 2026, que es van anunciar ahir, comptin amb una dotació de 49.500 euros. Destaquen que és més del doble dels 22.000 que s'hi destinaven fins ara, i expliquen que aquesta mesura forma part de l'acord de pressupostos que van assolir amb l'equip de govern de Compromís per aprovar el pressupost d'enguany. El portador de Junts, Jordi Fàbrega, ha manifestat que veuen això com un exemple del que vol dir fer una oposició útil i no limitar-se a crítica, i destaca que això pot ajudar el teixit econòmic local.
4: Aquests són uns ajuts que estem contents, perquè gràcies al nostre acord de pressupostos s'ha pogut més que doblar la quantitat econòmica destinada a ajudar a tots els empresaris i a tota la gent que vol emprendre a casa nostra. No? S'ha passat dels 22.000 euros que hi havia la convocatòria passada de l'any passat als gairebé 50.000, concretament 49.500 d'aquesta convocatòria. No? Uns ajuts que, recordem, ja es van posar en funcionament ja fa molt temps amb l'alcalde Batalla, que es van mantenir des de llavors, i que aquesta legislatura s'havien minoritzat la quantitat econòmica. Contents de que el poder arribar a aquest acord amb Compromís per la Seu comenci a donar algun dels fruits. No? Ja en tenim altres, no? Ja tenim el personal de neteja incorporat, tenim ja altres punts de l'acord que s'han posat en funcionament, però aquest per nosaltres és especialment significatiu, perquè justament el suport als autònoms, el suport als petits empresaris, el suport a tot el teixit empresarial de la ciutat sempre ha estat un punt cabdal de les polítiques de Junts per la Seu, i per tant contents que avui mateix, dia 1 de juliol, ja la gent ja pugui començar a demanar aquestes ajudes.
2: Aquests ajuts es poden sol·licitar fins al 31 de juliol, i la convocatòria inclou diferents línies de suport per fomentar l'activitat econòmica, l'emprenedoria, la modernització d'establiments comercials i la dinamització del municipi. La piscina municipal de la Seu torna a oferir fins al 28 d'agost el servei de bibliopiscina, un espai que funciona de dilluns a divendres, de les 5 a les 7 de la tarda, i posa a disposició dels banyistes llibres, còmics, contes, novel·les, revistes i jocs de taula. A més del servei de préstec, la proposta estiuenca inclou activitats al voltant del món dels contes i els jocs de taula, que canvien cada setmana, i entre les més destacades hi ha l'hora del conte, el taller de manualitats en anglès Gina Ginger and the Color Fairy, a càrrec de l'escola Kitsanàs, que es farà el 13 de juliol a les 6 de la tarda. Per fer ús del servei de préstec, les persones usuaris s'hauran d'inscriure al registre habilitat per l'ocasió, és a dir, han de ser socis de la biblioteca per poder-se endur els llibres i revistes a la seva tovallola, sempre amb el compromís de retornar-los abans de marxar. El servei de bibliopiscina és organitzat per la Biblioteca Sant Agustí amb l'objectiu, doncs, de fomentar la lectura també en aquest ambient estiuent com és el de la piscina.

0: L'Institut Joan Brodiu acull des d'avui fins divendres les segones jornades d'estiu Pirineu Educa, que són organitzades pels serveis territorials del Departament d'Educació i Formació Professional a l'Alt Pirineu i Aran. Aquesta activitat pretén ser un espai de reflexió, intercanvi d'experiències i aprenentatge mutu per a mestres, professors i professionals, i s'inclou pràcticament tots els estudis que es fan al Pirineu, com per exemple infantil, primària, secundària, FP, centre d'adults, escola oficial d'idiomes i PAE. Sota el tema transformar i connectar l'escola amb el seu entorn, s'ha previst quatre eixos temàtics. Avui s'ha parlat sobre la cultura digital i la intel·ligència artificial i sobre la xarxa Interparcs i l'entorn natural. I demà es parla d'entorns educadors i, finalment, divendres, de l'educació inclusiva. A la inauguració ha participat la delegada del Departament d'Educació a l'Alt Pirineu, Carlo de Valls.
1: Aquestes jornades tenen bàsicament tres objectius. El primer és formar, és obvi, vull dir, estem aquí, el mes de juliol és un mes que per excel·lència els educadors i educadores decideixen, doncs, dediquen aquest mes a formar-se, a programar, a preparar el curs que ve. El segon objectiu és itinerar. Aquestes jornades han nascut amb la idea d'estar al tot el territori. El curs passat, doncs, es van desenvolupar els Pallars i ara, doncs, ens toca aquí a l'Alt Urgell. Avui ens acull la ciutat de la Seu d'Urgell, en concret l'Institut Joan Brodieu. I el tercer objectiu és arribar a tots els educadors i educadores. Sovint, doncs, les formacions van adreçades a les escoles i als instituts, que són els centres ordinaris, però no ens podem oblidar de tota la gran quantitat d'educadors en tot el sistema educatiu.
0: Valls creu que aquests dies són un bon moment pels docents per parar i reflexionar sobre temes rellevants.
1: Sí, les formacions el departament sempre les tria fent primer un diagnosi de les necessitats dels centres, del sistema, dels propis docents, en base, doncs, a una relació estreta i continuada al llarg de tot el curs. I s'han triat, doncs, aquestes quatre temàtiques adreçades molt, doncs, tot el que són les tecnologies, el nostre propi entorn, la equitat, tots els reptes en els que els docents s'hi troben cada dia a les aules. I és l'ocasió, doncs, per poder parar, reflexionar, aprendre, escoltar, compartir, que a vegades el dia a dia frenètic i aclaparador durant el curs escolar, doncs, no et permet, malgrat que hi ha una oferta sempre permanent al llarg del curs. Aquest, el mes de juliol, és el mes sense alumnes per poder, com dèiem, parar, reflexionar i aprofitar per formar-te amb calma.
0: A la inauguració també hi ha parlat, en nom de l'Ajuntament de la Seu, la regidora Bàrbara Romeu, que parla de com afronten aquests debats a les escoles.
2: Sí, doncs nosaltres, doncs, és un orgull i és un honor acollir aquesta jornada, no?, de formació per professorat. Com bé comentava la directora dels serveis territorials, pensem que, doncs, hem de donar resposta a aquestes necessitats i, com bé ha explicat, de fer aquesta rotació, no?, que sigui itinerant també està molt, perquè és un territori, no?, complex, però alhora, no?, doncs, té aquesta necessitat de donar aquesta formació acurada, especialitzada, d'actualitzar-se, no?, constantment els docents, perquè hi ha una necessitat d'atendre de manera qualitativa a tot l'alumnat de totes les edats, no?, des de les més inicials fins a les adultes, perquè totes les edats són importants a nivell de formació. I com a ciutat, doncs, estem molt contents i molt contentes de poder donar resposta amb aquesta necessitat que hi ha de formació.
0: Des de l'organització, Sílvia Díaz de Alda ha explicat que hi ha prop de 200 participants i que s'ha triat temes que siguin d'interès pels professionals.
3: Calculem que en aquests tres dies vindran unes 180 persones, 180 docents, de totes les etapes educatives, vindran personal d'atenció educativa, o sigui que esperem que 180, potser 200. Estem molt contents amb l'assistència, perquè la gent s'ha de desplaçar de totes les comarques del Pirineu i ja tenim gent aquí que ha matinat i ha vingut de la Val d'Aran, o sigui que agraïm molt que els docents vulguin continuar formant-se, vulguin fer xarxa, vulguin tinguin ganes de trobar aquests espais per reflexionar. Les jornades responen a les necessitats i els reptes que es veuen a les nostres aules ara mateix, és a dir, l'impacte que la tecnologia ja està tenint en la manera que els alumnes aprenen i els professors ensenyen. Evidentment, com estem en l'Alt Pirineu i Aran, com facilitem que l'entorn sigui un recurs més entre l'aprenentatge, i després, com no, hem de posar el focus en l'educació inclusiva, que és una de les línies prioritàries, com fem aquesta escola més inclusiva, i per això hem escollit aquests temes que pensem que seran d'interès per tot el professorat.
0: Sílvia Díaz és la coordinadora del Departament d'Educació a l'Alt Pirineu. La carretera 260 del pas pel municipi de Montellà i Martinet és actualment el tram viari més perillós de l'Alt Pirineu i el tercer més perillós de tota la demarcació de Lleida. Així ho conclou l'estudi de mobilitat i sinistralitat del període 2022-2024 que ha elaborat el RAC. A la presentació a Lleida, l'entitat també ha advertit de l'alt grau de perillositat actual entre els vehicles motoritzats de dues rodes, i és que el 30% d'accidents mortals o greus a la demarcació, gairebé un de cada tres i almenys un motorista implicat, malgrat que aquest col·lectiu representa només un 2,9% de trànsit. Un percentatge de risc arriba fins al 34% en el cas dels accidents mortals. A nivell provincial, l'ENA 260 Martinet només és superada per dos trams consecutius de la comarca de la Noguera, que a més a més formen part de l'eix que connecta la Seu i Lleida. El primer lloc en sinistralitat és la C14, en el seu tram entre Artesa de Segre i Pons, per tant a prop de l'Alt Urgell, i el segon lloc és per la C26 entre la Sentiu de Sió i Artesa de Segre, que conflueix amb la C14 i per tant és just al costat. El president del RAC, Josep Mateu, ha volgut posar l'accent en la preocupació creixent per l'alta sinistralitat dels motoristes.
4: I després hi ha el tema aquest que hem dit de les motocicletes, que amb una mobilitat molt petita, un 3% representa el 30% dels accidents, que això pues, és un tema que s'hi està posant molt de foco el Servei Català del Trànsit, i suposo que ara ho comentarà el Ramon. I també amb els vehicles pesants, que és una altra circumstància, que quan l'economia va bé i el país va bé, pues, hi ha molt més trànsit de camions, i això es nota de seguida, pues, aquesta convivència entre els vehicles pesants i els vehicles turismes, els vehicles particulars, pues, ens porta arreu del país a que hi hagi un volum d'incidències i d'accidentalitat i de risc en aquest cas molt més alt que el que hi havia. O sigui, té una part positiva, que és la part econòmica, la part del país, que això vol dir que l'economia va bé, però té la part negativa, que aquesta convivència entre el conductor particular i el conductor professional, i ja, sobretot passa molt amb les vies d'alta capacitat, doncs comporta aquest tipus de sinistralitat, no?
0: El director de mobilitat del RAC, Cristian Bardagí, també s'ha referit a aquesta perillositat pel que fa als motoristes i indica que la meitat dels accidents greus o mortals de moto es produeixen només en el 20% de la xarxa viària i, per tant, estan força concentrats en determinats punts. Un d'ells és l'Eix Pirinenc.
5: El 30% de tots els accidents de trànsit amb morts i ferits greus hi ha hagut una moto en el conjunt de la marca Sallera, hi ha hagut una moto, un ciclomotor, quan en realitat aquest tipus de vehicle representa només un 2,9%, en urbans un 3%, de la mobilitat global en carretera. Aquesta ratio, 30% de sinistralitat mortal i greu amb només un 3% del trànsit, doncs fa aixecar totes les alertes, perquè és una desproporció massa evident com per no posar-hi el focus, no?
0: I el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que aquests darrers anys s'ha constatat un increment del 86% dels permisos de moto concedits només 10 anys, i que els que han crescut més són els de motos de gran cilindre, per això creu que cal formar millor els motoristes.
6: Els últims 10 anys el 86% s'ha incrementat, el número de permisos de moto s'ha incrementat en un 86%, i el que ha crescut més és el de moto d'alta cilindrada. I quan vas a mirar matriculacions i transferències, és a dir, compres de segona mà, s'han incrementat un 36% amb dues de compra d'aquest tipus de vehicle. És a dir, tens la moto a la carretera, sembla que hi ha un interès per conduir la moto, i aquí ara estem parlant de la infraestructura, però nosaltres el que veiem és una necessitat important també de formar aquests motoristes.
0: Per això la Miel ha explicat que estudia mesures com incorporar marques de traçat en més revolts perillosos de l'Eix Pirinenc, que l'ENA 260 ja s'ha aprovat a la Collada de Toses i ara es vol fer també en llocs com el Port del Cantó.
6: Aquestes carreteres que surten aquí, també les de la demarcació de Lleida, la Nacional 260, per exemple, tot i que era la banda de Girona, però també està previst poder actuar sobre la 260 en altres punts, fer-hi unes marques a la carretera per orientar la traçada, perquè el que sabem també dels motoristes, a part de que s'han comprat més motos i que s'han tret més permisos d'alta cilindrada aquests últims anys, el que també sabem és que els tres tipus d'accident que té el motorista és sortida de via, caiguda a la via i xoc frontal, però perquè se'n va a l'altra banda, se'n va al sentit contrari. Tot això porta a pensar, bueno, això són accidents de què s'ho fa el motorista sol, per tant falta de perícia, no? I ara torno a la carretera, que és en aquestes vies que surten aquí, nosaltres ja hem començat a posar unes marques a la carretera amb els titulars per orientar la traçada, per evitar aquest tres tipus d'accident.
0: Finalment, l'Emil també s'ha referit a la variant d'Artesa de Segre, on enguany hi ha hagut ja dues víctimes mortals, i creu que cal eliminar un punt de línia discontínua d'avançament que és conflictiu.
6: És imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
0: D'altra banda, en xifres totals, la carretera amb més accidents a la demarcació és l'Ella 11, seguida de l'autovia A2. El Festival de Música Antiga dels Pirineus començarà ja demà passat, divendres, i ho farà un any més a la Catedral de Santa Maria de la Seu. Aquest any l'espectacle triat és la producció pròpia Petites Joies de la Catedral de Barcelona, que es podrà veure aquest divendres a partir de les 9 de la nit. El FEMAP 2026 l'ha presentat el seu director, Joan Maria Dotrenc, que parla d'aquest concert inaugural.
7: Aquest any hem votat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la Catedral de Barcelona, tot i que no només a la Catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar, i d'autors catalans o que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites i li hem constituït un grup que es diu Ensemble Barcelona com tal, que el formen músics de primer nivell i que serà l'estrena del festival d'aquest any. No?
0: En total hi haurà 49 concerts en 36 municipis i amb 23 grups que es podran escoltar en poblacions tant del Pirineu Català com del Principat d'Andorra i la Catalunya Nord, conjunts com el Cor de Cambra de Granollers, Barcelona Consort, José Hernández Pastor, Adrián Linares, Juan de la Rubia o Romina Lisca. A la Seu, a l'Alt Urgell, a més de la Seu, hi haurà concerts a la Cisser, Coll de Nargó, Estamariu, Organyà i Peramola. D'altra banda, Joan Maria Dotrenc ha anunciat que deixarà progressivament la direcció del FEMAP i farà un relleu al llarg dels dos anys vinents per passar la direcció al Alfons Pérez.
7: No? I després de 15 anys semblava que era el moment de començar a pensar en alguna mena de relleu. És un relleu progressiu i que ningú no l'ha de notar. És un relleu que el farem durant dos anys, aquest que estem i l'any que ve, en què es manté tot l'equip i tot l'equip estructural, que és un equip petitet, però es manté al 100%. Per tant, no hi haurà cap mena de diferència en matèria de gestió.
0: A la presentació també hi ha parlat el director de l'Institut Català d'Empreses Culturals, Xavier Sesté, que destaca la rellevància que ha adquirit el FEMAP.
8: Iniciativa, primer, artísticament de primer nivell per tota la tasca que està fent de programació, de descoberta de noves, recuperació de patrimoni, d'aposta pels artistes aquí, també portar artistes de fora de primer nivell, una programació molt equilibrada i, a més, tot aquest vessant territorial d'escampar la cultura, la bona música per tots els racons del Pirineu i una mica més avall també, perquè no tot, perquè veiem el mapa, no tot és estrictament Pirineu, però prepirineu, per dir d'alguna manera, però vaja, que aquesta extensió, aquesta diversitat territorial del festival també és un element que tenim molt en compte i que es valora molt des del Departament de Cultura. I, òbviament, també la part social, perquè ara no es pot entendre un festival de música sense aquesta mirada cap a les realitats que ens envolten.
0: I en l'àmbit cultural avui també destaquem que el Pla de Santiago acollirà un singular concert demà al vespre a les 8 i actuarà la cantant xilena Colombina Parra i servirà d'homenatge a Josep Tuca Pujol de Calfon, un veí del poble que dècades enrere va migrar a Xile i que era l'avi de Colombina Parra. L'organització explica que la idea va sorgir de la cantant mateixa, que durant els anys 90 havia estat un referent de la música grunge alternativa a Xile, al seu país, i que ara està fent una gira per locals d'Europa. El cap de setmana passat ha estat a Madrid i a Barcelona i ha aprofitat per proposar de fer aquest concert al poble natal del seu avi, al Pla de Sant Tirs, per alhora retre-li homenatge. A més, Colomina Parra és filla de Nicanor Parra, que va ser un poeta matemàtic i físic que va tenir una gran influència en la literatura llatinoamericana contemporània. I demà ampliarem més temes en l'àmbit cultural, com per exemple que la companyia La Piscifactoria representa a la Seu d'Urgell l'obra Cyrano de Llobregat. Serà aquest dissabte al Teatre del Celler amb la presència de l'actor sellenc Jordi Rivera i que també el cap de setmana es farà la segona edició del Festivança repartit entre el Refugi de l'Arp i a Sorribes. D'això en parlem demà. En successos, un treballador de la deixalleria de Puigcerdà ha hagut de ser ingressat avui a l'Hospital de Cerdanya després que s'ha intoxicat per una fuita de productes químics irritants provinents d'un palet emmagatzemat a la instal·lació. El succés s'ha produït cap a les 6 del matí. Arran de l'avís, dos dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc dels fets, han inspeccionat la zona amb un detector de gasos i una càmera tèrmica i després s'ha hagut de ventilar la nau. S'ha retirat el palet que havia causat l'incident. I els esports, la Seu Futbol Club estrena nova junta directiva. Els fins ara responsables de l'entitat han confirmat que finalitzen una etapa de 8 anys al capdavant del club, sota la presidència de Grego Salmerón, que ara ja és rellevat per Teresa Casasses. Anteriorment, entre 2017 i 2023, Casasses ja havia estat presidenta de l'Edford. Els 5 membres de la junta sortint han publicat un comunicat en què expliquen que ha arribat el moment de posar punt final a aquesta etapa, molt important a les seves vides, i ho fan amb la tranquil·litat d'haver donat el millor, la satisfacció de la feina feta i el fet d'haver recuperat la il·lusió pel futbol a la ciutat. Destaquen la consecució enguany del títol de campions de segona catalana, que ha permès pujar a primera, però també d'altres èxits com el títol de tercera catalana del 2022, la classificació per un play-off d'ascens a primera catalana o la Copa Pirineus 2025. Han agraït la tasca de jugadors, entrenadors, tècnics, socis, aficionats, patrocinadors, col·laboradors, institucions i entitats, i també han fet un agraïment específic per Radio Seu pel seguiment del futbol local. I abans d'acabar, un apunt pel temps, recuperem la previsió de Néstor Gómez, que indica que continuarà la calor.
9: Pensa que ens ha d'acompanyar pràcticament tota la setmana i fins i tot anirà més. Tindrem un breu respir de temperatures no extremes, però sí molt càlides, tant avui, demà com demà passat, dijous inclòs. Dijous i fins i tot podríem dir que divendres, però a partir de divendres tornarà a enfilar-se el termòmetre cap amunt i podríem dir que de cara al que seria la primera quinzena del mes de juliol, doncs mantindrem temperatures molt més altes del que són normals per aquestes dates. Possiblement no arribarem a onada de calor, però estarem a tocar d'unes temperatures extremes durant molts dies consecutius a partir de diumenge. Fins aleshores, durant unes temperatures amb una calor intensa, possiblement continguda, però ja diem que es dispararà més amb l'arribada del cap de setmana. Avui les temperatures màximes al voltant dels 32-34 graus aquí a la Seu, també al voltant dels 34, tant avui com demà, cap a l'àrea d'Oliana, i serà a partir de dissabte quan ja podrem tocar o fins i tot superar, o fins i tot, no, de manera contínua, superar la xifra dels 35 graus. I a més, entrem en una dinàmica de total estabilitat atmosfèrica. Avui és el darrer dia que s'esperen ruixats. Possiblement apareguin més cap a l'àrea del Solsonès-Berguedà, àrees del Ripollès-Osona, que no passa a casa nostra, tot i que no és descartable que algun ruixat hi arribi a caure. I és l'últim dia perquè, a partir de demà, ja l'anticicló se situa de tal manera que bloqueja fins i tot amb aire tan càlid la formació dels núvols. Per crear els núvols necessites una miqueta d'aire fred a les capes altes atmosfèriques. Doncs no hi haurà aquest condicionant, de tal manera que els pocs núvols que apareguin durant la tarda, a partir de demà ja no tindran energia per créixer. I això es pot allargar pràcticament tota la setmana. Així doncs, tenim dies de respir, que serà fins divendres aproximadament, i a partir d'aleshores, amb unes temperatures que tiren cap amunt, i amb una setmana que acabarà pràcticament sense precipitació pel que resta de setmana.
0: Fins aquí l'informatiu vespre. Gràcies per escoltar-nos.
10: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: A les millors activitats i festes al Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Sí, Serena Williams en condicions normals no perd amb aquesta noia ni de conya.
1: Clar, clar, home, clar.
2: En condicions, clar.
0: Doncs això, a mi em sap greu, a mi em sap greu, però a mi em sap greu que torni Serena a perdre contra una noia
3: que s'ha guanyat el dret a fer el que vulgui, a jugar a tenis.
0: Però si jo li reconec el dret, però a mi em pot semblar estrany.
2: I la història de pensar, ho fa ella per divertir-se i perquè li ve de gust?
3: Clar.
0: Però si he començat per aquí, no correcte.
4: Es va fer mal, per cert. És a dir, es va rebrincar el genoll al primer set, va explicar després a xarxes que va aguantar perquè era el dia que era i que intentarà jugar els dobles amb la seva germana, perquè està apuntada a jugar els dobles, sí. I diu que ho intentarà. No sabem si podrà jugar.
5: Però i a més, hi ha maneres i maneres de perdre. Una cosa és perdre 6-0, 6-1, i l'altra és com a perdre ella. A 3 sets, aixecant el segon, guanyant el tebrec del segon, 2 hores i 20 a pista... Hòstia...
0: Escolta, l'apuntem al US Open i al Godó si fa falta i endavant amb Serena. L'Oriol Domènech sempre tocant els nassos, sigui aquí o sigui més enllà. Si voleu una samarreta com la que té ell de Torrecollons professional i a més una tassa a joc dels ximplets.cat, el primer que truqui al 93-201-7474 s'endurà aquest premi. Oriol, gràcies i que vagi bé al campus.
5: Una abraçada a tots.
0: Joan, ha acabat l'Anglaterra-Congo.
4: Sí, ha acabat amb la classificació d'Anglaterra. Ha tingut una falta al Congo a l'últim segon de partit. L'ha xutat Bissell del Newcastle, l'ha enviat per sobre del travesser de Pickford. Per tant, el Congo, que queda eliminat, a Mèxic ja té rival, serà Anglaterra a vuitens de final, 2-1, doblet de Harry Kane.
0: Molt bé, doncs l'Anglaterra que passa a vuitens.
4: Vuitens contra Mèxic, sí, correcte. I dues assistències.
0: Ah, clar, si abans hem dit que podia ser Mèxic-Congo, doncs serà Mèxic.
4: I dues assistències de Gordon.
0: Correcte, sí, fas bé de subratllar-ho. Avui hem anunciat la renovació de Christensen per 2 anys, això sí. Té algun tipus d'afectació en el fair play? Ho hem fet per un mòbil estrictament esportiu?
6: Bé, el fet de... Home, no, esportivament, Flick evidentment que és un central que li agrada.
0: També sí, no, ho dic perquè no poso en dubte la qualitat de Christensen, com tampoc la de Serena Williams, però és un jugador que físicament és una incògnita.
6: Sí, però
0: a mi em xoca que el renovem per 2 anys.
6: El renoven a la baixa, el mateix que cobrava en un any, ara ho cobrarà en 2 anys, per tant, et surt molt més, diríem, ocupa molt menys de la massa salarial del que ocupava fins ara Christensen, i és cert que ara, si acabava el contracte, et marxava lliure, ara, renovant-lo, doncs encara podries, si vols... Hi ha una clàusula, que tot i que siguin 2 anys, acaba el primer any, i la cosa veus que no ha anat bé, tant el jugador com el club poden dir, doncs el segon any no el fem, i ja està.
0: Molt bé.
6: I es rescindeix.
0: Molt bé, doncs Christensen serà un any més, 2 anys més de moment, jugador del Barça. Superem les 8 i ja tinc l'Agnès per aquí, però no em puc resistir a preguntar-li a Laia Tudel, que hi va ser de cos present a la presentació de la nova equipació del Barça, què?
6: A mi m'agrada.
0: A tu t'agrada?
6: Sí. Ja sé que tu no, però no, una samarreta, no. Si algú no l'ha vist encara, és una samarreta de franges verticals blaugranes, el que passa que diríem...
0: No, blau, granes, vermelles, blau fos, blau clar... El pallasso de mi color tenia menys color.
6: És a dir, llavors, clar, hi ha una franja formada per franges més primetes de diferents, d'un blau, però diferents tonalitats, llavors hi ha les 3 franges més primetes vermelles de diferents tonalitats, i això és el que tu no t'acaba de quadrar, perquè ets un tio clàssic.
0: No per clàssic, que també. Saps quin error li veig? Que durant anys ens han intentat colar el vermell com a grana. Però aquí, com et posen grana i vermell, veus clarament que hi ha vermell. Només per recordar, el grana és el color oficial del club i amb les samarretes fan una mica el que els... A mi no m'agrada, però...
3: Passa el mateix amb el blau.
0: També, sí.
3: El turquesa no és un color del Barça.
0: Correcte, sí.
3: És un altre color, no és blau.
0: Molt bé. Estàs en contra, també?
3: No estic en contra. És a dir, a mi la samarreta m'agrada, però forma part de la modernitat del Barça, però això no és la samarreta del Barça.
0: Molt bé. Així anuncio un no, Jiménez?
2: Buah.
0: Ruiz?
7: No especialment.
0: Salmurri?
2: És que he tirat la tovallola ja.
8: Jo estic amb el grau. Sí, la samarreta a mi m'agrada, però és veritat que s'allunya molt del que és la samarreta.
6: Cada any se n'ha de fer una, de nova.
3: Sí, sí. Per això forma part de la modernitat, dels temps que vivim avui en dia. Però la samarreta del Barça no és això, és una altra cosa.
0: Podria dir Nike, però Nike... mateix dissenyadors que cobren per pensar una samarreta cada any. Dir, podries,
8: i per segur... fer-la diferent, també, de les anteriors.
6: Sí, per no ser Vila Real,
0: sí, home, però no cal posar 18 colors diferents. Per dir alguna cosa positiva, la tipografia del dorsal i el nom...
2: Això està bé.
0: M'agrada.
3: A mi m'agrada.
6: Estic del dia modernista.
2: Podria haver deixat una samarreta del Barça amb aquesta tipografia.
3: Costa, és que m'has contat servir... que no, però jo he dit que m'agrada a mi, eh?
6: Sí, tu has dit que sí,
0: grau. No he fet cap recompte. No, sí.
3: A mi m'has dit no. Sí, I jo he dit que sí.
0: Jo he dit que no. Bé, doncs és un sí. Al final acabarà sent l'únic no al meu. Agnès Marquès, bona tarda. T'agrada la samarreta del Barça?
1: Jo he dit que sí, i com que sóc la que no fa esports, em permetré dir que em recorda la samarreta clàssica del Barça, de fa molts anys, la de barres, típica. Sí,
6: és que
1: no sé.
6: De lluny, de fet, no veus la diferència tant.
1: De lluny,
6: sí, s'ajunten.
0: Salmurri, agafa
2: Déu et conservi la vista.
0: Hosti, són de mentida.
3: Agnès, perds de la memòria,
1: eh? Us ho he dit, jo. Com que no...
3: Fluixeta de memòria.
2: Molt mare de Déu.
6: La tipografia que només es pot fer servir a Champions, Copa i Supercopa, no a la Lliga, perquè has de fer la Lliga tots en
0: massa. És comuna.
6: Però és molt maca. El que no m'agrada és el preu, ha pujat. Si ja eren cares, sí. Més, 20 euros més. És a dir, la més barata, 125 euros sense estampar, sense dorsal. Mm. Clar, tu normalment si te'n compres una poses nom,
0: clar.
6: No?
0: No.
6: No, ja no ho fas.
0: No. Jo no me n'he posat mai, però la gran majoria...
8: Perquè després et enganxa els dits.
6: Home, però si fas la min, vas a...
2: També et pensaves que en Figo no t'enganxaries els dits.
3: Quines enganxades hi va bé.
0: D'aquí ve.
6: Bé, tant és. Que serien 20 euros més, imagina't. Aquesta és la barata.
0: La que porten els jugadors amb estampat i tot se'n va per sobre els 200
6: euros. 200 euros, sí.
3: Re, barato.
0: Increïble.
6: Però els socis tenen un 10%.
7: Fantàstic. Jo traurà de pobres de tothom.
6: Jo crec que això també hauríem de revisar. Potser una miqueta més de descompte en el soci, dic, eh?
0: Molt bé. Per cert, un altre...
6: Per cert, i l'Agnès aquí esperant.
0: Però està interessadíssima. Sí, i a més, a tu et pot confondre amb Salma Hayek perquè no s'hi veu.
6: Perquè m'hi asserro un dia.
0: Està pensant qui és aquesta noia que tinc assegut al davant. Deixeu-me dir que comprenc, perquè els temps canvien, que sota el dorsal hi posem... la Fundació del Barça, sí. Però ja que li posem, ho podríem posar en català. Hi ha alguna necessitat de posar Barça Foundation?
6: M'ho estàs preguntant. A mi, no.
0: Però és una pregunta a l'aire. Vull dir, sí, que jo sàpiga, la Fundació del Barça es diu Fundació del Barça.
7: Bé, la mateixa rectificació que vam fer en Barça Botiga és una cosa que es
0: doncs
7: podria
0: mira,
7: plantejar.
0: Per exemple,
7: sí, sí.
0: Vull dir que si un senyor de Newcastle llegeix Fundació Barça, suposo que entendrà que és Barça Foundation. Sí. No...
8: Sí. Ara que dius això, obrirem Barça Play.
3: Ah, sí.
7: Sí, és veritat.
8: Per emetre els
0: un
8: partits...
0: Un nou gin comunicatiu.
8: Per emetre
0: els... Que ve després de Barça One, Barça TV... Quants més
6: Barça Estudios.
8: Barça Estudios, sí, no sé al final per on... Però és per emetre els partits del futbol base.
2: En principi
6: sense
2: no
6: pagar en principi, no?
8: Sense pagar en principi.
2: En principi no està capitalitzat amb 800 milions per sortir a l'hora.
8: I dels partits de base de la resta de seccions, també. I aquells partits que no s'emetin per cap dels primers equips que no estiguin distribuïts per cap operador, doncs potser intentaran que també es puguin veure.
0: Va, l'Agnès ja se l'ha acabat la paciència. Acomiado Tudurri, Laia Tudel, Ramon Salmurri, gràcies.
8: Molt bé, que
0: vagi. A veure com ho ha dit això a la porta.
9: I anirem donant a conèixer la nostra posició en aquest tema.
0: Sí.
9: No, ja posats aquí amb la mi foto.
0: Aquí. President. President.
9: Aquest Gamarús m'ha fet una pregunta que no la volia contestar i l'he acabat de contestar.
0: Gamarús Salmurri, el protagonista del dia al costat de Joan Laporta. Salmo, Laia, gràcies.
8: Adéu-siau.
6: Adéu-siau.
0: Amb 9 minuts de retard sobre l'horari previst, però avui ella ha participat del show. Agnès Marquès, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A les 10 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
1: Mira, d'entrada, l'actualització de l'estat dels ferits en l'accident d'autocar d'aquest matí a Lleida. Els 5 ferits crítics evolucionen favorablement a l'UCI. L'accident ha deixat un balanç de 44 persones ferides i una vintena que continuen encara ingressades a l'hospital. Hem sabut també que la conductora ha donat negatiu a la prova d'alcoholèmia i també a la prova de drogues. Per tant, la policia continua investigant exactament què és el que ha passat més enllà doncs, de la seva inexperiència. Estava començant a fer aquest tipus de conducció i el fet que anava acompanyada d'un conductor veterà i experimentat. Després, avui al Catalunya Nit parlarem sobre intel·ligència artificial. Avui l'ONU ha presentat un primer informe encarregat a un grup d'experts internacional en el qual doncs, alerta dels riscos que comporta perquè diu que s'està desenvolupant de tal manera que comença a avançar cap a una forma accelerada i d'autonomia sense control. De fet, entrevistarem un dels les persones que integra aquest panell d'experts que ha redactat aquest informe i que és català. Aquest informe, bàsicament, que fa alerta sobre la capacitat de la intel·ligència artificial per crear sistemes autònoms que actuen de forma impredictible, diuen, cosa que pot generar riscos en seguretat de les persones, fins i tot en els drets humans. Alerta de la concentració del poder sobre la nova tecnologia en molt poques mans i també alerta sobre coses més immediates, com per exemple l'impacte que pot tenir en el mercat laboral, en la ciberseguretat i, a més, apunta també, ens hem fixat també en això, amb les desigualtats lingüístiques i culturals. Bé, serà un dels temes forts del Catalunya Nit d'avui. I després apunta un debat que ha obert, diríem, o ha posat sobre la taula al Parlament, perquè obert el debat ja hi és, que és el del peatge a les autopistes, no, sí, concretament a l'AP7. Avui ha estat el mateix president Salvador Illa qui ha dit que s'hauria de fer una reflexió pública. Ha començat per fer-la ell mateix dient que potser es va banalitzar massa el debat sobre la retirada dels peatges i es van prendre decisions precipitades, atès l'estat de conservació de trànsit que acumula l'AP7.
10: La veritat és que és bastant per l'AP7 i estaria bé fer-hi alguna cosa. Tampoc sé quina.
1: Tornar a posar els peatges, ja. No es planteja cap altre... O hi ha la vinyeta, etc.
10: O invertir-hi sense posar peatges, com es fa en altres...
1: Altres opcions, potser, ja dic.
10: Perquè avui he sentit que... No, és que els camions no avancin, sí. Digue'ls als camioners que no avancin. No, en fi, d'idees n'hi ha per tots els gustos. A partir de les 10, al Catalunya Nit, l'Agnès Marquès i el Manel Elias us els explicaran, com tota la resta de l'actualitat del dia. Gràcies, Agnès.
1: Gràcies.
11: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
10: Amb Sònia Oleart.
12: Hola, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Sònia.
12: Doncs mira, ja tenim nou sobrenom pel Salmurri, m'agrada molt, Gamaru Salmu. A partir d'ara serà conegut a la redacció d'Esports i a Mig Catalunya. Dit això, hem marxat als Estats
10: Fins
12: Units.
10: Fins i tot Gamar Salmu.
12: Gamar Salmu, home, també.
7: No m'agrada tant com les que has fet a la primera hora, eh?
10: Salmarús també està bé.
12: Salmarús està bé.
10: Sí,
12: Salmarús. No sé si ho entendrà la gent. A mi dir-li Gamarús m'encanta. Dit això, hem marxat als Estats Units, però la veritat és que ens hem centrat en el dia que la Porta ha pres possessió de la presidència del Barça, en el que han passat moltes coses, l'oferta per Julián, es preveu un joc de trons a la directiva del Barça i el reservat, ens explicarà Laia Tudel la temporada que ve també sucosa. Hem mirat, no de reull, hem mirat bé el partit d'Anglaterra amb el Fitó, amb un clamor popular per Harry Kane, un espontani Jordi Grau que ha demanat que el fitxin ja, i una de les seccions més esperades de la setmana, que et toca el crostó i que m'encanta, el Torracollons amb l'Oriol Domènech. Aquesta primera hora ja la podeu recuperar amb el Grau, el Santi i la Mireia com a caps de cartell.
10: Que, per cert, la samarreta del Torracollons dels ximplets.cat se l'endú al Pau Moreno, que és el primer que ha contactat amb la Núria de la Fuente. Sònia, no te'n vagis.
12: No.
11: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
10: Abans de tornar al Mundial, recordeu que Anglaterra ha passat a vuitens eliminant el Congo, capgirant 1-0, on han guanyat els anglesos amb 2-1, amb dos gols de Harry Kane. Sònia, avui preguntàvem a la nostra audiència quin ha de ser l'objectiu prioritari d'aquest mandat de Joan Laporta. Guanyar la Champions, acabar el Camp Nou, recuperar l'economia o començar el nou Palau.
12: Doncs déu-n'hi-do, està força repartit, tot i que l'opció més votada, amb un 38%, és acabar el Camp Nou. Segueix amb un 28% tant guanyar la Champions com recuperar l'economia i un 10% només per començar el nou Palau. Per exemple, el Gerard diu, el més urgent és refer el Barça de bàsquet, que aquest any farà 100 anys i cal posar gent professional i de bàsquet i fer el nou Palau per estar a l'alçada dels grans d'Europa i tornar a guanyar títols i prestigi. Sisplau, la porta posa bé el bàsquet ja d'una vegada. El Biel diu acabar de recuperar l'economia i tornar-se a fer força als despatxos. Només així aconseguirem que les seccions deixin d'impactar de la manera que ho fan ara el Fair Play financer del primer equip, i així potser deixaran d'empatitir-se i evitarem la fuita de talent del femení, per exemple. El Lluís diu, a falta de l'opció totes quatre, trio guanyar la Champions com a principal objectiu, donat que l'estadi és a prop d'acabar la tercera graderia, l'economia fruit de l'anterior es recupera i el Palau Pobret ja no li ve d'un any, encara que tinc ganes que comencin les obres. El Damià ens diu, recuperar l'economia passa obligatòriament per acabar el nou estadi, i això també vol dir l'espai Barça al complet amb el nou Palau, que si no està acabat al final del seu mandat hauria d'estar molt embastat. I l'Albert diu, acabar el Camp Nou sens dubte, tot i que és molt important construir el nou Palau també per la font d'ingressos nous que això seria. I acabo amb el Jordi, diu, acabar el Temple, la resta és conseqüència directa de tot això.
10: Doncs acabar el Camp Nou amb un 34% és l'opció.
12: 38
10: al final, l'actualització d'última hora, és l'opció preferida per la nostra audiència com a prioritat del mandat de Joan Laporta. Gràcies, Sònia.
12: Adéu.

0: Nou, tornem als Estats Units, tornem al Mundial, tornem amb el Roger Arbusà. Hola de nou, Roger.
1: Hola de nou, Costa.
0: Pendent de la prèvia d'aquest Espanya-Àustria, que jugarà demà al, crec que ho diu bé, SoFi Stadium de Los Angeles?
1: Sí. Sí, sí,
0: doncs
1: sí.
0: Doncs aquesta serà l'escenari del partit, un estadi moderníssim, diuen que dels més moderns del Mundial, echado, per tant, no caldrà patir per la calor dels uns i dels altres. Encara no podrem escoltar De La Fuente perquè parla més tard, però sí que podem escoltar algun futbolista espanyol i del Barça.
1: Sí, t'he de dir que ja ho vam explicar aquests dies, però que no hi ha un optimisme desmesurat, eh? La concentració de la selecció espanyola, veig molta prudència, estan ben avisats, tenint en compte com ha anat la fase de grups, el que va passar contra Cap Verd. Hem sentit Covarsí i Cucurella, que justament doncs, diuen que les alarmes estan enceses, per tant, demà molta prudència. Acabem de sentir Pau Covarsí en una atenció als mitjans que ha fet aquí a Los Angeles. Dilluns ja vam parlar amb ell, aquí al Tot Costa, però avui l'hem tornat a sentir sobre aquest partit de demà contra Àustria.
2: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos amb nosaltres mateixos, amb les nostres característiques i intentar treure la victòria.
0: Això serà demà.
1: Ja m'ha anat explicant...
0: Dies, dies.
1: No, anava a dir, Costa, anava a dir que hem anat explicant també que Dani Olmo té molts números de ser titular demà, que no va ser contra l'Uruguai. Demà sí que De La Fuente podria fer canvis i que Dani Olmo podria ser titular demà en aquest partit al SoFi Stadium.
0: Entenc que respecte a l'últim partit el sacrificat seria Merino, que va jugar de mitja punta, i la resta més o menys el mateix. Per tant, a l'11 de La Fuente demà hi hauria Covarsí, hi hauria Pedri, hi hauria Lamin i hi hauria Olmo, dels del Barça. Ho dic bé, oi?
1: Sí, Lamin a priori ja per jugar tot el partit, que no el va acabar sí. contra l'Uruguai, ara ja se l'espera els 90 minuts.
0: Sí, sí, ahir el vam escoltar en entrevistes a la Copa i a la SER dient que, bé, que per ell el Mundial comença ara, que fins ara estava de pretemporada. La veritat és que la sinceritat d'aquest tio és espatarrant. Això serà demà i ja en parlarem. D'ahir el Ricard Torquemada us ha destacat l'exhibició de Mèxic, però per exhibició, Roger, la de França.
1: Sí, que potser és la candidata més clara al títol ara mateix, almenys pel que veiem, pel potencial ofensiu. Dos gols d'Mbappé ahir, ja ho hem dit a l'inici, el primer un golàs, l'altre de Barcolà amb un Estelar Olise, que va fer dues assistències. Ahir va confirmar que és un gran passador, el jugador del Bayern de Múnic, i que a més va estavellar aquella pilota al pal amb una tisora des de la frontal de l'àrea, que hagués pogut ser un autèntic golàs. Mbappé, que empata ara amb Messi com a màxim golejador del Mundial, són 6 gols, 18 gols en 18 partits en un Mundial de Kylian Mbappé, i per cert, també destaquem la titularitat de Digne, que va jugar ahir, Lucas Digne, que ha fet molt bona temporada amb l'Aston Villa, que ahir va passar per davant de Teo Hernández.
0: Competeix amb Teo Hernández, que la veritat és que és una escopeta de fires. Vaja, jo no sóc un gran fan de Digne, però abans que Teo Hernández sí que el posaria. Ara que ho dius, Messi, Mbappé 6, Kane hem dit que 5, i Haaland també deu tenir 5, oi? Amb el que
1: Haaland
0: va fer
1: 5,
0: ahir. Va, la veritat és que la llista de classificació de golejadors no passa sempre als mundials. És una autèntica passarel·la entre llegendes màximes i supercracs de l'actualitat.
3: Passeig de la fama, les estrelles.
0: Tal qual. Santi, Mireia Grau, us sembla com apuntava l'Arbusà que França és la primera selecció que presenta una candidatura rotunda a guanyar el Mundial?
4: Sí, sens dubte, és una candidatura massa favorita.
0: Vols dir que per algun lloc ha de fallar, no l'invent?
4: És
0: veritat que un partit...
4: Brasil 80... Pot... O sigui, a mi em va recordar ahir que era com un Brasil l'any 82 a Espanya.
0: Home, no a aquell nivell futbolístic, però...
4: No, però era allò que donava... Que et posaves a veure-la com dient hòstia, a veure què fan aquests avui, i van caure, no? I anant més lluny, Holanda al Mundial d'Alemanya. També, l'equip que millor jugava, l'equip que més tenia, i els que estan massa bé ara, hi ha un moment... No ho sé. D'entrada, em sembla que han trobat, tenen un arsenal. I a més, no només tenen tot el que tenen davant, sinó que, a més, la segona unitat és un escàndol.
0: Sí, també. I, a més, jo crec que deixem-se començar sense saber com col·locar els quatre al davant li ha trobat el lloc a Olise per darrere d'Mbappé. I per mi, Olise amb Messi són els millors jugadors del Mundial. Mbappé i Haaland porten molts gols.
4: Per mi, Olise és el millor jugador.
0: Per mi, la veritat és que no ha fet cap gol, però crec que ha fet 5 assistències, que és espectacular.
4: Jo mira, si hagués de portar-me en França i hagués de triar... si ha de falta un Mbappé o Olís, faltim Olís.
0: Sí, sí, jo estic d'acord. I si podem evitar, perquè hi ha un cert xup-xup que el Madrid fitxi Olís, també estarà...
4: Hem de dir-li al Bayern que aguanti.
0: Això mateix. Aguanta, Karl Heinz.
4: Ja sí, no hi és Karl Heinz, però...
0: No, Rummenigge no és el president del Bayern? Bé, és igual, doncs aguanta...
4: Aguanti qui sigui.
0: Aguanta Adidas i Audi.
3: Que aguantin, que aguantin. Estic d'acord amb que, per mi... Olise i tota la selecció francesa, diria que és la selecció que m'ha fet aixecar-me del sofà veient-la i gaudint-la, perquè igual que el Grau s'ha menjat molts partits bunyols, jo també m'he menjat algun, crec que tots nosaltres. I però França, l'altre dia dèiem Brasil sempre presenta candidatura, Brasil la vam deixar freda,
0: sí,
3: França sempre presenta candidatura, França no m'ha deixat freda en cap moment, França no. M'ha fet alçar-me del sofà, França m'ha fet dir...
0: Va anar més de 3 gols de mitjana per partit, no, no,
4: i jugant divertit,
3: dic, no és només la quantitat de gols, és que tu passes
0: i
3: bé.
0: I afegeixo que ahir en moments em feia la impressió que estaven atropellant Suècia en tercera,
4: sí.
0: És a dir, no no és allò, ens hem d'exprema. A la pausa d'hidratació de la primera part van dir, vinga, va.
4: Jo crec que a Suècia va haver-hi un moment que es veia 2-0 i no va anar, que no és una distància que un gol et fica al partit, però no van atrevir-se a anar, perquè si ens obrim més és que ens cauen un sac.
3: Mira, l'alçar-se del sofà des del primer partit fins a la tisora d'ahir d'Olise, que si jo hagués entrat, jo crec que no cal seguir jugant Mundial perquè ja hagués estat el gol del Mundial. I jo tinc dubtes amb el que deia ara el Santi, que en algun moment s'han d'apagar. No veig en quin moment es poden apagar. No veig quina de les peces ha de deixar.
0: Et pots encallar perquè un partit...
4: Perquè un partit en quarts de finals, semifinals, poden passar moltes coses. Penaltis, expulsions, sí, una lesió...
3: Moltíssimes, però... Mires la banqueta i penses... Déu-n'hi-do.
0: És que clar, és que Cherki juga 10 minuts.
4: Sí, sí, sí.
0: Ahir va jugar...
4: Dué no juga.
0: Dué no és titular. Amb raó, jo crec, perquè Barcola està jugant.
3: Ah, t'anava a dir, dic, no és titular perquè té competència, però en el moment en què juga penses...
4: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do amb el titular, sí que és el suplent.
0: Grau, tanques tu.
5: A mi, de moment, m'està semblant el Mundial de les Grans Estrelles amb versions bastant normaletes de les seleccions. Ho acabem de veure amb Anglaterra, no? Que té una versió gairebé mediocre, però té un futbolista extraordinari com és Harry Kane. Brasil, 3/4 del mateix, de moment no brilla, però per mi Vinícius està fent un gran Mundial. Argentina, si no fos per Messi, segurament ni en parlaríem. I en canvi, hi ha una selecció, que és França, com bé dèieu, on no és que hi hagi una gran estrella, és que és un àlbum de cromos extraordinari. Els dos centrals, no n'heu parlat, per exemple, tant Upamecano com Saliba, estan fent de moment un Mundial extraordinari. A mi, és veritat que els dos migcentres no m'agraden, però li donen molta consistència al fet de que acabes jugant amb 4 davanters, sí. Més els que dèieu que estan a la banqueta, que estan apareixent en minutets. Però jo ja ho vaig dir des del principi, veurem si això et dona o no et dona per guanyar el Mundial quan et trobis cara a cara amb gent que també et vulgui atacar. Que jo crec que això de moment a França no li ha passat.
0: Mm. Posem-hi una firma.
6: La firma.
0: Avui la del jugador de l'Austin FC, Ilia Sánchez. Hola, Ilia, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Ens estem flipant massa en França o tu també participes d'aquesta admiració? Segurament més per les capacitats individuals o l'arsenal ofensiu que no pas per la prestació col·lectiva.
7: Sí, són superiors. Quan veus els seus partits... doncs et dones compte una vegada i una altra de que els jugadors, les individualitats són les que estan marcant la diferència. Com bé dèieu ara mateix, les seleccions busquen per fer plans de partit, i un cop aquest pla de partit ja no existeix perquè l'equip rival, en aquest cas França, que és superior, doncs te'l canvia per avançar-se al marcador o per fer qualsevol jugada clau. Ja no hi ha pla B. És molt difícil treballar una selecció durant molts anys, tenir continuïtat i poder desenvolupar un model de joc. Aleshores, quan tens plans de partit i tens una selecció superior davant, com per exemple hi ha amb Suècia, és molt difícil que puguis aguantar 90 minuts contra jugadors que són més bons que tu.
0: L'altre dia, si no em falla la memòria, deies que per tu la gran candidata era Espanya. Ho continues pensant, eh?
7: A mi és la que més m'agrada veure. Jo quan miro partits del Mundial, la que no em perdo és la d'Espanya. A partir d'aquí, lògicament, m'encantaria veure un encreuament Espanya-França, em sembla que és a semifinals, i veure amb un equip, com també dèieu ara, que vagi a buscar a l'equip francès i que els hi tregui el domini de la pilota, si són capaços de contraatacar i com es pot defensar Espanya contra aquests contraatacs.
0: Efectivament, un hipotètic Espanya-França no podria ser, només podria ser a les semifinals. França ara jugarà contra Paraguai, ho dic bé? Sí, crec que contra Paraguai, sí. I després contra el... Vaja, tenim Canadà-Marroc, crec que és l'altre partit de quarta.
4: En teoria hauria de ser un Marroc,
0: França-Marroc.
4: Hipotèticament.
0: França-Marroc al quarts. Sí.
4: Que aquest partit també serà xulo.
0: Sí. Ili, acabo. Aquesta matinada als Estats Units, que ja ens vas dir que els tens vistos de prop, en teoria contra Bòsnia, els de Pochettino han de seguir les passes de Mèxic cap a vuitens.
7: Sí, esperem que tornin els més titulars, diguéssim, els jugadors que no van jugar a l'últim partit a Los Angeles. Aquesta nit juguen a Santa Clara, allà al Bay Area, a San Francisco, i també amb un públic a favor i amb aquest paper de favorits davant de Bòsnia. S'ha de veure com arriben després d'haver perdut contra Turquia i haver recuperat aquests jugadors que estaven també amb molèsties, com pot ser el capità, el capità és el Tim Rim, però el Pulisic, el seu millor jugador, i a partir d'aquí començar molt forts el partit, fer notar aquest avantatge de jugar a casa i veure com es desenvolupa el partit durant els 90 minuts.
0: Doncs aquest partit, aquest Estats Units-Bòsnia, serà a les 2 de la matinada. Com a prèvia, us recomano una entrevista que li farà al campus al Club de la Mitjanit a Jesús Pérez, l'assistent català de Mauricio Pochettino. Ili, anem parlant. Una abraçada, gràcies.
7: Gràcies per la trucada.
0: No, gràcies a tu per firmar aquest Mundial aquí al Tot Costa, i gràcies també al Big Three d'avui, Santi Jiménez, Mireia Ruiz, Jordi Grau. No passa sovint, però avui heu estat realment bé.
4: Moltes gràcies.
5: Home, quin plaer.
4: Tu també.
0: No, jo no.
5: Molt amable.
3: La primera hora especialment.
0: Podeu anar-vos-en en pau. Ara farem una pausa i ve l'altre Big Three. Parlarem de bàsquet amb Macià, Antoja, Ballesteros. Ara venim.
6: Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
8: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
9: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
10: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
3: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
4: Està molestant tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
5: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
6: Cita bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: La nit dels ignorants s'hereda.
8: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
7: Pot arribar a travessar oceans.
9: Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
7: Veu com creixen els seus oients màgics.
10: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
7: I posa la pell de gallina.
11: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
12: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
11: És que m'heu posat la pell de gallina.
13: El cinquè quart.
14: Temps pel bàsquet, a 9:15 tocats. Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
15: Molt bona tarda.
14: Avui obligats a obrir secció amb el nom de la setmana, en Pedro Martínez, qui ens ho havia de dir fa uns dies quan el veiem aixecar el títol de la Lliga CB al Palau, que Ernest acabaria sent l'entrenador del Madrid la temporada vinent.
15: Sí, sí, és un xoc important. És evident que és l'entrenador de moda a la Lliga CB i part d'Europa, per no dir gran part d'Europa. Però pintava que València estava fent un projecte amb el nou pavelló i amb el senyor Roig darrere, doncs prou atractiu com per que Pedro Martínez, que és un entrenador especial, no? Doncs sentís còmode allà. És un entrenador especial en el sentit que, per lo bo que és, fins ara no ha entrenat cap dels grans equips d'Europa. I ara, doncs, evidentment, ens sobta veure que entrenarà al Madrid, però evidentment també amb el pressupost que té el Madrid teníem moltes ganes de veure'l. Sí, doncs és entrenador, que segur que sí, d'equips grans, o entrenador d'equips mitjos i baixos, que els fa rendir a un nivell excepcional. De manera que bé, ens ha xocat molt també perquè van arribar a Madrid, va arribar a la final de l'Eurolliga. O sigui,
14: ja, ja. És que
15: no és poca cosa.
14: Jo anava a dir, Laura, Xavi, que a mi gairebé em sorprèn més la destitució d'Escariolo. Ja sé que han fet un any en blanc, però em sorprèn més destituir Escariolo amb el prestigi que té i amb el supercontracte que té, que el Madrid l'haurà de liquidar, crec que per 5 milions d'euros, que gairebé que no la tria de Pedro Martínez. No sé com ho veus, Laura.
16: Uf, jo, a mi m'ha sorprès molt que accepti Pedro Martínez. O sigui, aquí no sé com ha anat, perquè estic d'acord amb tu que el tema d'Escariolo és un tema més de despatxos i de diners, no? Perquè al final tu fitxes algú perquè et doni uns títols, aquests títols no hi són, tens els diners per pagar-lo al carrer. Home, sorprèn, sí, però si tens els calés...
14: Bé, però doncs em sorprèn perquè Escariolo, jo tenia la sensació que tenia un cert prestigi que crec que s'havia guanyat amb la selecció espanyola, obtenint medalles, però també amb equips mediocres fent-la rendir. Vaja, jo vaig pensar que Escariolo havia anat al Madrid per estar-s'hi un temps, no perquè se'l carreguessin al cap d'un any.
16: Sí, sí, la sensació és aquesta. I després, a nivell de regularitat, a CB ha fet una lliga espectacular.
14: Sí, sí.
16: A l'Eurolliga s'ha quedat fora, però vaja, ha estat allà. És a dir, està tot en el fil, no?, de quina és la decisió bona. El que estic amb l'Ernest una mica, em sorprèn l'alternà de com treballa el Pedro amb els jugadors, què els exigeix, què demanarà, quina disciplina posarà. Tot això són les grans preguntes de si encaixarà dins del projecte del Madrid, no? Que és evident que és un grandíssim entrenador i que és evident que es mereix tenir l'opció de jugar a Eurolliga, a cobrar un gran sou i tenir els millors jugadors d'Europa, no? Però aquest pas més que s'ha de fer per adaptar-se als grans cracs és la gran pregunta per mi, no?
14: Valles, com ho veus?
17: No, jo veig que aquí hi ha dues coses molt diferents. Una, ens ha sorprès lo de Pedro perquè tothom confiava en Escariolo, no? Que no hi entraven les quinieles de que Madrid hagués de canviar d'entrenador. Per això Pedro Martínez no entrava. Yeah. En el moment en què Escariolo, que sorprèn, doncs que no continua, evidentment Pedro Martínez és un nom que ha escollit el millor entrenador de l'Eurolliga d'aquest any. Per tant, tenia el valor. Escariolo, i en sentirem parlar, ha cremat moltíssim a tothom allà dintre, fins a un extrem brutal, i el fet de que hagi...
14: A veure... Aturat aquí, què vol dir que ha cremat a tothom allà dins?
17: Que... Doncs que amb l'exigència que tenia a l'hora de, amb tot l'estaf, amb els jugadors, a la forma de fer, doncs tot i que Sonja estava molt content, n'hi havia altres que no.
14: I vols dir que han acabat fins al capdamunt d'Escariolo?
17: Sí, absolutament. Ostres. Absolutament, i això acabarà sortint també, a la llum. A més a més, doncs, el fet de que Juan Carlos Sánchez torni a manar a la secció, doncs tenint en compte que hi havia aquí un xoc, ha fet que, per exemple, Paco Redondo torna perquè qui l'havia fet fora d'Escariolo, doncs no hi serà. Per tant, per això hi haurà aquesta dupla catalana en el Madrid, no? I en quant al tema de Pedro, que accepta dos reflexions molt ràpides, no? Una, abans d'ahir quan va fitxar va fer 65 anys, per tant edat de jubilació, entre cometes, sí. I d'aquí 3 mesos ha de ser avi, i vol dir que està més al final de la seva carrera que al principi. No ha tingut mai l'oportunitat d'entrenar amb Madrid o el Barça, i li estan oferint 3 anys amb una aposta claríssima de que amb els diners que estan gastant no només fitxaran un entrenador i pagaran Escariolo, sinó que faran una molt bona plantilla. Per tant, és la seva última oportunitat, saps allò, a les dents d'intentar guanyar una Eurolliga, no?
14: Per cert, ara que dius això de no ha tingut mai l'oportunitat, deixa-m'ho dir perquè em va el fil. Algun dia que vaig dir que no entenia com el Barça no havia intentat fitxar Pedro Martínez mai, em van explicar que el Barça el va sondejar, diria, sí, que en aquella època en què de Citos Alonso i companyia, i que Pedro Martínez no s'hi va veure. No sé
15: I
14: si...
15: després també, l'últim any de Grimau, els últims mesos, que es va fitxar finalment a Peñarroya, se'l va tantejar. Però

0: veure com ho encaixen.
1: Sí. Gessonia, jo crec que no ha de ser fàcil portar-s'hi bé, perquè em sembla que allà dalt depèn de si hi ha sol o núvol. Però, en fi. El Barça neteja com estava prevista. A veure, que no em descompti. Veseli ja va anunciar que retirava, Satoranski fora, Billy Hernán Gómez afortunadament fora, Norris i Cale fora, Juan i Marcos també fora. Aquest cas té especialment tela, perquè l'any passat el Barça va pagar la seva clàusula i ara el regala, crec que és el Múrcia.
2: Dos anys ha fitxat.
1: La Provítola i Fall, que són susceptibles de marxar, no és oficial que marxin.
0: No, en principi s'espera el comunicat per demà, però jo, pel que m'han dit, almenys a la penya que el van sondejar, no sé, això ho dirà el Ballesteros, ell tenia l'esperança de que encara pot jugar a Eurolliga, i per tant, en principi, vol jugar a Eurolliga. També tenia l'esperança que el Barça s'ho pensés al final, això fa 3-4 setmanes, i per tant, doncs bé, jo no crec que hi hagi un comunicat en el sentit contrari, però és el proper que ha de passar, Fol i l'Apro.
1: Jo ara no obriré el debat, però jo sóc l'aprovitolista, jo me'l quedaria en un rol molt concret i segurament amb un salari que no sigui el d'ara, però jo me'l quedaria, vaja, bastant clarament.
3: Prioritat de l'Apro, quedar-se al Barça, no Eurolliga, sinó quedar-se al Barça jugant a Eurolliga, poder ser firmar un només un i acceptant el rol que li toca. Ell té el desig de, sobretot, no moure's d'aquí.
1: És que la Provítola té la vida muntada aquí.
3: Sí, sí, sí. I ha guanyat muchos palos, com deia ella, d'euros.
1: Doncs mira, millor per ell. Vaja, jo...
3: No, jo crec que amb un rol, evidentment, a Eurolliga, al nivell físic i amb les lesions que ha tingut, clar, no pot estar al nivell dels altres, però, ostres, un tio que et desencalla, que té talent, que té qualitat, crec que no, és un luxe massa gran. El que passa que moltes vegades no només s'ha de mirar quin jugador tens, sinó quin és el que vols portar en el seu lloc, no? Si el millora o no.
1: Ara mateix, Ernest, a veure si me'n deixo algun. Continuen segur Xenguelia, Núñez, Brizuela, Panther, Parra i el dubte de Claiborne.
0: Sí, exactament. Sí, d'entrada, Claibor, si porten un 3 bo, salta, però potser se l'acabin quedant, si no.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs bé. És veritat que el Barça ja té, no ha anunciat oficialment, però ja té fitxats els dos pivots, un base, i no sé si el segon...
0: Sí.
3: Gibson.
1: Gibson també, eh?
3: Avui hem pagat la clàusula als Edivita.
1: Molt bé, doncs Gibson, Robinson...
0: És americà búlgar, no? Per tant, no ocuparia plaça estranger.
1: Molt bé, doncs...
0: I entrenador també, no? Ja s'està treballant amb Xavi Pujol des de fora i amb Galbiati.
1: Per cert, ara que
3: dius... Surrealista, Jordi, per cert, que hi ha hagut la reunió d'entrenadors d'Eurolliga en la seu d'Eurolliga, Galbiati com a entrenador de Baskonia, clar.
1: Sí, clar, home, fins que no pagui, fins que no et posis d'acord per treure'l d'allà, és la seva feina. Per
0: cert, tenia els dos paperets i anava
3: canviant Barça, Baskonia. No, seu. Baskonia.
1: Per cert, mateu-me, eh? Com que Aito no pot ser, Escariolo pel Barça, no?
0: Un altre cop de volant, Jordi, o sigui...
1: Bé, és que saps què passa? Que jo, com que no en sé d'això, a mi això de Galbiati em sembla una mica estrany.
0: Clar que pot ser, és un gran entrenador, Escariolo. Evidentment que poder ser, pot ser. Però em sorprendria molt ara aquest canvi. Bé, però vaja, no sé.
1: Veig que no me'l compreu. La Laura ja ha dit jo no el veig.
4: Jo no el veig.
1: I el Valles ja ha dit que ha acabat tothom emprenyat amb ell, o sigui que m'imagino
3: no,
1: que...
3: No, sí, també és cert que en l'estaf del Barça, i això en parlarem un altre dia, no només se'n va Pasqual no se'n va sol, i sembla que no només s'endú algun ajudant, sinó que també es pot endur algun prepa, no? Llavors, clar, vull dir, també, això també parla molt, Jordi, del que comentaves, no?, de l'estructura de l'estaf.
1: Bé, doncs això també ho haurem d'anar aclarint. El primer seria poder saber segur que podràs disposar del mànager que està dissenyant el Barça com a mànager del Baskonia i de l'entrenador que va a reunions de l'Eurolliga encara, lògicament, com a entrenador de Baskonia. Ernest, tenies algun apunt del Manresa?
0: Sí, perquè les últimes hores havíem vist que ja que Pedro Martínez no està al València, han sortit diversos noms, Xavier Albert, un home de la zona i que és valencià, però també Diego Ocampo del Baxi Manresa, del Kids Anas Manresa. La realitat és que és un mer rumor, que València no li ha fet cap oferta i que Ocampo treballa a Manresa, per la temporada que ve a Eurocup, i que en principi hem d'estar tranquils. I bé, doncs, que ja es va dir que Reyes anava a la penya, que això Xavi en principi de cara la setmana que ve ja es farà públic. Per tant,
3: sí,
0: doncs,
3: tot això ho estan reservant una miqueta per la campanya de socis, per intentar treure noms. Reyes ja està firmat.

0: demà es farà oficial una altra incorporació i per tant doncs treballant el Joventut, que per cert Dubai, que ha fitxat a Yannick Crack, el jugador de la penya, quatre temporades, el primer any el volen cedir, en principi Crack ha demanat que està cedit a la penya, per tant podria estar encara un any més de verd i negre.
1: A Dubai li sobra la pasta, fitxa els jugadors i te'ls deixa cedits, que això ja va bé, ens n'alegrem per Xavi Pasqual. A la penya, la sortida de Cameron Hunt és molt contratemps, Xavi, o estava més o menys previst?
0: No, estava previst perquè li tripliquen el sou a Màlaga. Moltes vegades parlem de pressupostos del Joventut, de Manresa, però és que hi ha molts pressupostos a l'ACB i ho estem veient, que es paguen traspassos ara amb molta normalitat, com si això fos futbol, han pagat traspàs i a més li tripliquen el sou, i Cameron Hunt amb 28 anys està en el seu prime, no? O era Eurolliga o era un equip així.
1: I Ricky no es toca, eh?
0: Ricky no es toca. Tot i els rumors de Panathinaikos que es van sortint, Ricky, al meu punt de vista, Ricky és penya.
1: Acabo amb l'Uni, Laura. Continua Carol Guerrero, continuarà Ainhoa López. Diu el Xevi Soler que encara falten un parell de fitxatges per tancar la plantilla. El que veus, et convenç?
2: Home, estan fitxant bé, estan reforçant bé, sobretot tot el que és el tema nacional, les jugadores nacionals. Hi ha hagut la incorporació sorprenent, però alhora, doncs, bueno, jo crec que de grans quilats de la Caral Casas, amb el final de la seva carrera torna a casa, experiència, molt de bagatge, molta intensitat, gent que coneix ja Roberto Íñiguez en diferents de les seves etapes. Jo crec que estan fent un molt bon equip. Potser falta una peça així, diguéssim, la que acabi siguent l'estrella del grup, però tant de bases com de l'ES i la composició espanyola, jo crec que l'equip està agafant forma.
1: Doncs molt bones notícies. Senyora i senyors, Antoja, Ballesteros, Macià, avui molta teca. Bona nota en la secció d'avui. Gràcies, una abraçada.
0: A vosaltres.
2: Adéu.
1: Coast to Coast. Del bàsquet d'aquí al d'allà, i el d'allà vol dir el de l'NBA, Jordi Colomer, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: On ja... Bé, anava a dir, allà sí que hi ha moviment de valent aquí, déu-n'hi-do, però LeBron James ha deixat de fet ja els Lakers, és el titular de les últimes hores, si no de l'estiu a l'NBA.
3: Sí, hi havia canvi de rumb en el moment que entra Luka Doncic i es construeix al seu voltant. Hi havia dubte si retirava, si seguirà, no sabem on, però seguirà, i ara ha demanat uns dies per reflexionar i veure cap a on va, si són els Warriors amb aquest equip, que seria d'equip d'avis, entre cometes, si fa el que per narrativa seria com més bonic, que seria tornar a Cleveland i acabar allà on va començar. Ell diu que allà on també tingui aspiracions d'anell, no sé si un lloc o l'altre té aspiracions en ell, perquè altres equips són més forts, però sí, acaba aquesta etapa, va arribar en aquells Lakers que estaven destrossats, que portaven anys sense entrar a playoff, va aconseguir l'anell del 2020, i des de llavors no ha acabat d'arribar l'equip al nivell de poder competir per campionats, però és extraordinari tot el que segueix fent amb l'edat que té. Veurem ara quina és la nova etapa a LeBron.
1: Com a aficionat dels Lakers, tu te l'hauries quedat?
3: Ah, per aquell preu no, o sigui, crec que fa temps que està clar que si LeBron, sent el que més cobra, el segon que més cobra a la plantilla, és un equip que no aspira a l'anell. Per un contracte tipus 15 milions o així, sí, però és que ell tampoc ho volia.
1: Clar, hi ha veterans que juguen per quatre xavos, pel mínim, que en diuen allà, però no és el cas de LeBron, que si no m'equivoco estaven 50 aquesta última temporada.
3: Sí. Ell va acceptar una petita rebaixa al contracte anterior per fitxar gens lliures, no es van fitxar, és a dir, que el següent va agafar la seva opció de cobrar al màxim.
1: Home, això també...
3: I ara sí que s'especula...
1: Això també
3: sí,
1: té raó,
3: si
1: tu rebaixes una mica perquè millorin la plantilla i no la milloren, també té raó de dir, doncs escolti, paguem-ho a mi.
3: Doncs això, ja ha fet, i tenia galons, i ara veurem si va, perquè parlaven de contractes de 15 milions o així, que són molt lluny d'aquests 50 que deies, veurem en què acaba el màxim, segur que no, els 50 que cobrava segur que no els pot cobrar perquè no hi ha ningú que li pugui donar.
1: Però els Lakers no s'ho han plantejat ni per aquesta xifra, aquests 15 que dius, eh? No...
3: És que ell ja ha tancat la porta abans,
1: no
3: ha volgut ni reunir-se... I ha vist que sí que deixaven anar els diners pel número 2 de la plantilla Austin Reeves, i ha vist que ell li quedava menys i ha dit que no.
4: Molt bé.
3: I havia dit que havien de justificar-li molt bé que no li oferissin el màxim. Doncs ja no dona l'oportunitat i ja tirant milles.
1: Doncs s'acaba així una etapa històrica. Bé, totes les de LeBron no han estat perquè a tot arreu on ha anat, a Cleveland, a Miami i també a Lakers ha acabat guanyant títols. Veurem on vol posar el punt final a la seva carrera esportiva. En paral·lel s'ha obert el mercat, ja ho sabeu, ball de gens lliures. Què et crida més l'atenció del que ha passat en aquestes primeres hores?
3: Que els que ahir, com altres anys, a les 12 de la nit estàvem allà pendents, ens hem tornat d'una decepció, perquè amb el nou conveni col·lectiu, com que poden renovar abans els agents lliures, i els que acaben contracte, molts ho havien fet. I els grans traspassos els van viure les hores abans, ja amb Antetokounmpo fa dies, i després amb els de Kawhi Leonard i Ja Morant. Vull dir, a nivell de grans noms d'agents lliures, hem tingut el moviment fins i tot abans.
1: Kawhi torna als Raptors, no?
3: Sí, però recordem que tenen aquella investigació oberta, sí, perquè li estarien pagant a través d'una empresa que al final ha estat una estafa, però que els Clippers li estarien pagant un sou extra a través d'una empresa. Això està investigat. Algun dia hauria de sortir la sanció als Clippers, però aquest final d'etapa ja se l'han tret de sobre, se'n torna cap a Toronto, on va funcionar ell, va guanyar l'anell. És final d'etapa, quan està sa realment és molt bo, costa que estigui sa, i té tota l'estona, no? La llufa aquesta sobre de que algun dia l'NBA haurà de castigar els Clippers i el Kawhi per fer tripi jocs sota la taula.
1: Doncs veurem quan arriba, si és que arriba aquesta sanció. Tampoc acaba d'estar del tot sa en aquest cas del cap Morant, que vaja, era un projecte de jugador d'època, però que de moment estan més per les pistoles i altres històries que per jugar a bàsquet.
3: És que era la nova cara de l'NBA, apostaven per ell amb raó, perquè era superespectacular, però els dos últims anys, entre sancions, lesions i que ja que deies tu, que no estava molt fi, perquè quan et sancionen per mostrar pistoles a Instagram i després tu celebres els triples disparant a la gent, doncs molt fi no estàs.
1: Alguna cosa...
3: Que conya que se'n vagi a l'equip, que en el seu moment tenia el sobrenom dels Jailblazers. Hi ha un documental a Netflix que es pot veure sobre això, però és nova etapa. L'han acabat regalant perquè és que s'han passat temps buscant com una gran oferta, allò de gran traspàs, i al final ni rondes del draft ni reintercanvi de jugadors i nova etapa, que és el que volia Memphis, però el costa molt a Memphis, que és una franquícia molt petita, tenia així com grans referents, el tenien i això ho perden i costarà trobar un altre jugador així.
1: A tot això no és un canvi de primer hora, però els Knicks no han pogut retenir Mitchell Robinson, el seu center suplent, però que ha tingut molt de paper com a jugador, un perfil molt determinat, agafant rebots amb intensitat defensiva. Jo crec que el trobaran a faltar, els Knicks.
3: Sí, està clau, i tenim tots el record d'aquell últim rebot que s'emporta, i era un paper important, però ja sabem que amb el nou conveni els propietaris són molt reticents en aquest segon límit, que és molt sancionador i les multes pugen, i l'amo dels Knicks en aquest cas, ell va ser clar quan va acabar la temporada, va dir que ell no volia entrar al segon apron, que no volia pagar tant. Per tant, se sabia que alguna baixa havia d'haver-hi, i el més fàcil és aquest Mitchell Robinson, que s'anirà a cobrar alguna més de 15 milions per temporada a Boston, que Boston sí que fa un salt de qualitat a la posició de 5. Recordem que tenia el portuguès Queta, que ho ha fet prou bé, però que Playoff ja es va veure molt les mancances.
1: Bé, a Boston, que efectes dels Knicks és com si se n'anés al Madrid, no li hauríem de perdonar, però li perdonarem perquè aquest estiu els Knicks ho perdonem absolutament tot. Colomer, abraçada, gràcies.
3: Vinga, fins la pròxima.
5: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.

0: Energia, dels Doctor Prats, la cançó oficial del Gran Depart, que ja el tenim aquí. Falten menys de 24 hores i ja hi serem demà. Tot costa especial presentació del tour des del vell mig de la ciutat de Barcelona. De fet, des de l'Avinguda Gaudí, per on transitaran el gran pilot demà entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Isaac Vilalta, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Això ja fa xup-xup, ja ho tenim aquí.
1: Sí. Sí, mira, avui he estat al centre de premsa, que l'han inaugurat en un acte amb en Jaume Collboni, i l'alcalde de Barcelona, amb Christian Prudhomme, el director general d'ASO, del Tour de França, i recollint ja acreditacions. I allà ja hi havia molt moviment, moltes cares conegudes, periodistes de diferents països. És a dir que sí, sí, fa xup-xup del gros.
0: De fet, fa xup-xup perquè la ciutat ja batega el ritme de les dues rodes i perquè, evidentment, els protagonistes, els diversos equips que han de participar en aquest tour i, per tant, que han d'arrencar des de Barcelona, ja han anat arribant.
1: Sí, alguns fins i tot han fet ja atenció als mitjans, han anat fent rodes de premsa, d'altres hem fet avui visites per alguns hotels, al Caja Rural, amb els ciclistes catalans que hi haurà, el Joan Nicolau i l'Abel Balderston, d'altres...
0: Són els dos únics catalans, eh?
1: Sí, a banda de l'Àlex Molenar, aquest neerlandès que és més olotí que neerlandès, que també parla un català perfecte, doncs sí, al final sí, perquè el Marcel Camproví, finalment, i com era previst, ja ens explicava aquí dilluns, ha complert amb el seu rol de primer reserva, no hi ha hagut cap baixa d'última hora i, per tant, el Marcel no hi serà.
0: No, és
1: com
0: a Romania, ens va dir. Estrenar el mallot, no?
1: Exacte, sí. De fet, el Marcel avui ha estat en un acte d'ASO, és que, clar, aquests dies es solapen actes per totes bandes, també sent protagonista en una mena de roda de premsa amb canalla, però sí, ell se'n va cap a Romania a competir. I com deies, va arribar en tothom, eh? Jonas Vingegaard, mira, anem als grans noms. Pogacar ha arribat avui. Jonas Vingegaard ja hi és des del cap de setmana. Ha estat reconeixent algunes zones, l'ha acompanyat la família, a ell li agrada molt Catalunya i ha aprofitat per fer una estada més tranquil aquí, i ens quedava Paul Sexas, el jove francès que ahir va arribar a Catalunya i es va instal·lar al Berguedà en una masia, home, Santa Maria de Merlès.
0: Home, això t'ha guanyat, eh?
1: Sí, som una miqueta més de Sexas, eh, ara?
0: Podem triar 40 altres comarques, va triar el Gran Berguedà.
1: Mira, t'explico un secret. És una casa, un allotjament rural, especialment pensat pels esportistes, propietat de la família i del nani Roma. I el nani té molt bona relació amb gent important de l'esport francès. I això ha ajudat una mica i han estat allà fent una jornada de relax, eh? Demà sí que ja arriben a Barcelona i que s'entren totalment en aquest tour.
0: Avui també corre per Barcelona Andrés Iniesta, que com sabeu ha comprat un equip ciclista. NSN us ho diu, oi?
1: Sí, Never Say Never.
0: I entenc que serà la seva primera participació al tour, no ho dic malament, això.
1: No, correcte. A veure, en ciclisme hem d'explicar molt breument, eh? Funciona per llicències. En aquest cas, Andrés Iniesta ha posat el patrocini. La llicència, per entendre'ns, és la hereva de l'antic equip Israel.
0: El polemiquíssim, sí, equip Israel, afortunadament, bastant millor per tothom que es digui NSN.
1: Però per fer-ho fàcil, Abarca, que és l'empresa propietària de l'actual equip Movistar, això ja ve de l'època Banesto, que el Reynolds, Banesto i Banesto, que és de Parn, ara Movistar, ha anat canviant de noms, però l'equip, l'essència és la mateixa.
0: Clar. Molt bé, per cert, avui has donat una notícia de mercat que afecta la Mireia Benito.
1: Sí, pels de casa nostra, notícia important. És cert que ja rumorejava feia alguns dies, però ho podem confirmar, Catalunya Ràdio. Mireia Benito canvia d'equip. Fitxa pel Movistar, justament la temporada que ve. Mireia Benito a l'equip Movistar, un equip que està fent-li pessigolletes a la Paula Blasi, també se la vol emportar, de moment no hi ha res signat, sí que hi serà la Mireia Benito, i ja que hi som, el Jan Castellón, el ciclista lleidatà de l'equip Caja Rural, també canviarà de colors la temporada que ve, competirà, fitxarà per l'equip Q36.5, l'equip que, recordem, dirigeix un altre català, que és l'Àlex Sanz.
0: Mercat del món del ciclisme, però, evidentment, aquests dies vivim abocats al Gran Depart que arrenca demà a la ciutat de Barcelona i també al Tot Costa amb aquest programa especial. Isaac, ens hi trobem, gràcies.
1: Una abraçada.
0: Abans d'acabar, Marcos García remata al tot costa.
2: El Bayern de Múnich ha fitxat el migcampista Ismael Saibari del Marroc, nascut a Terrassa 6 temporades, és el fitxatge del Bayern.
0: Procedent
2: del PSV Eindhoven, 55 milions per l'extrem internacional pel Marroc. Saibari al Bayern, dos partits
0: a veure,
2: en...
0: A veure, Saibari al Bayern de nou, a veure si quedarà lliure Harry Kane.
2: Estudiem-ho, això. I tenim dos partits en joc a Wimbledon, de fet n'hi ha més, però dos sobre els que estem especialment atents. Kodar contra Carreño, el primer set l'ha guanyat Carreño 6-3, en el segon està a punt de guanyar-lo Kodar, a hores d'ara domina 5-3 i té servei. I acaba de començar, em fa molta il·lusió dir-te això, el Tsitsipas Djokovic. Ara sí que ha començat, l'anaven endarrerint.
0: Bon partit.
2: Acaba de començar, de moment domina Djokovic 2-1 al primer set, de moment ha estat capaç d'aguantar el seu servei Djokovic dues vegades i Tsitsipas una.
0: Gràcies, Marcos. Fins ara. Gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà des de la presentació del Tour a Barcelona. Fins aleshores, feu bondat, president. Sí que són amics amb Tebas.
3: Aquests set ciències, aquests mestre tites que donen lliçons. Alerta i ben lluny.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
5: Bona nit, us informa Manel Elias. La Guàrdia Urbana de Lleida treballa per esclarir les causes de l'accident d'autocar d'aquest matí al centre de la ciutat. S'han fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora que han donat negatiu i ara es treballa amb l'atestat. Dels 44 ferits, 4 continuen ingressats a l'UCI. Lleida, Júlia Albacar.
6: Bona nit. Els agents estan analitzant el tacògraf i també han fet entrevistes als testimonis. Roberto Santaufemia és portaveu de la Guàrdia Urbana.
7: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
6: La conductora feia pocs dies que havia començat a treballar a l'empresa i ha donat negatiu a totes les proves d'alcohol i drogues. Dels ferits, 21 continuen ingressats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i 4 estan encara a la unitat de cures intensives, tot i que el pronòstic sembla que és favorable. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
5: Més notícies, Marc Güell.
8: El nombre de morts pel doble terratrèmol de la setmana passada a Veneçuela frega les 2.300 persones. Segons l'últim balanç oficial d'aquest vespre, també hi ha més d'11.000 ferits. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha declarat 7 dies de dol nacional per la catàstrofe.
5: I el president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa, al Parlament, ha reconegut que hi ha un problema a l'AP7 i ha demanat una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
9: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser es va equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... Sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens les veiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
8: L'ONU demana als governs que actuïn per posar regles a la intel·ligència artificial per evitar danys catastròfics. El primer informe d'experts encarregat per les Nacions Unides alerta de la concentració de la tecnologia en mans de molt pocs governs i companyies. El secretari general, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència, medicina o agricultura, però també avisa dels resultats negatius si no es posen normes.
10: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
5: Els bombers han aconseguit extingir l'incendi de l'edifici d'apartaments a la ciutat belga d'Anvers, que ha causat finalment 5 morts i diversos ferits de gravetat. Es tracta d'un edifici de 10 plantes on viuen prop de 200 persones. Segons ha confirmat la policia, el foc ha començat a causa d'un problema tècnic a la planta baixa de l'edifici.
8: El papa Lleó XIV s'enfronta a la primera gran crisi del seu pontificat provocat per un grup catòlic ultraconservador. La fraternitat sacerdotal Sant Pius X ha ordenat 4 nous bisbes a Suïssa sense l'autorització del Vaticà. La cerimònia ha plegat unes 15.000 persones i s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i han celebrat les ordenacions, fet que implicarà l'excomunió dels implicats. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, això representa un nou cisma a l'Església Catòlica.
11: Per mantenir la tradició apostòlica, sempre els successors dels apòstols han de ser proposats per Pere. Va haver-hi la carta del Papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu. I ells van respondre dient que anarien a repetir.
8: La congregació fundada el 1970 per l'arcabisbe francès Marcel Lefebvre va rebutja algunes obertures del Concili Vaticà II i defensa les misses d'esquena als fidels i en llatí.
5: Temps ara pels esports, Joan Fitó.
12: Anglaterra s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial després de guanyar 2-1 al Congo amb dos gols de Harry Kane i també dues assistències d'Anthony Gordon, que ha entrat al minut 60 de partit, substituint Marcus Rashford. Als vuitens, Anglaterra jugarà ara contra Mèxic a les 10, Bèlgica-Senegal. Més tard, a les 2, es jugarà l'Estats Units-Bòsnia. Joan Laporta ha iniciat avui el seu tercer mandat com a president del Barça. En l'acte de presa de possessió, ha explicat que l'oferta que ha fet el Barça a l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez no és il·limitada en el temps i que ja han mantingut converses amb el conjunt madrileny. Mentrestant, els equips del Tour de França s'instal·len avui a Catalunya, tres dies abans que comenci la ronda francesa a Barcelona, entre els favorits Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar. En futbol sala, l'ala català Pol Pacheco arriba a un acord per desvincular-se del Barça i fitxa per l'indústria Santa Coloma fins l'any 2029. I en motor, el líder de MotoGP Jorge Martín correrà per Yamaha les dues pròximes temporades i el seu company serà el guanyador del Gran Premi dels Països Baixos el passat cap de setmana, Ai Ogura.
4: Fins aquí les notícies.
13: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
14: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
15: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
13: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
16: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
13: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: La tarda de Catalunya Ràdio.
18: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
19: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
18: On es va assajar això?
19: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
20: Imagina't, és una visió.
19: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va a filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
18: Als Estats Units això acaba amb trets.
13: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: La millor hora del dia.
13: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
21: Som 3Cat.
22: Germanes.

0: Només pronunciant la paraula germanes ja ens venen al cap un munt d'històries boniques i també alguns prejudicis. La cultura popular, el cinema, la literatura, també la música ens han fet el seu retrat particular de les germanes. La fraternitat, l'amistat entre dones, però també la gelosia, la competició entre germanes, perquè allà on hi ha humans sempre hi ha el patriarcat fent de les seves. Avui parlem d'aquesta bonica relació entre dones d'una mateixa família, del que significa, del que aporta i sobretot també del divertit que pot ser amb dues convidades que són de casa, però sobretot de casa seva.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Si hi ha dues germanes de la història del pop que ens encanten, aquestes eren les Breeders, amb aquesta cançó de l'any 93, Kim Deal i Kelly Deal. Amb aquesta cançó, amb aquest ímpetu i amb aquesta energia, una mica de baralla de germanes, comencem el programa d'avui. Encara no he dit qui són les convidades. Us faré croar una miqueta. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. A veure, que parli primer la que ballava més aquesta música.
1: Què tal, Montse?
0: Com estàs?
1: Com estàs?
0: Sentiu-ho amb aquesta veu, no? És Agnès Marquès, la nostra companya del Catalunya Nit. Avui vens molt ben acompanyada.
1: Millor impossible.
0: Exacte, de la teva germana.
1: Sí.
0: Avui jugueu amb avantatge, diria i tot. Hola, benvinguda, com estàs?
2: Gràcies. Bé, bona nit.
0: Bona nit. És la Gemma, acosta't al micro.
1: Sí, és la Gemma, sí, acosta't al micro.
0: Perquè ta germana té una veu d'aquestes impetuoses.
2: Sí, sí, sí, clar, jo no tant, no tant.
1: A vegades no ens passa això, no? Li dic, Gemma, que no et sento.
2: Sí, em diuen que parlo fluix, no ho sé, potser sí.
1: No,
2: sí,
1: perquè no. Jo potser acostumo a tirar més endavant, no?
2: Deu ser això.
0: Doncs, a veure, una es dedica a la ràdio, l'altra té una feina absolutament diferent, ara ens ho explicaràs, però clar, avui volíem convidar dues germanes, perquè volíem parlar del fet de ser germanes i dir, per què buscar-les lluny si les podem tenir aquí? I a més perquè moltes vegades quan hi ha una cara tan visible com la de l'Agnès Marquès, que té tanta presència, dius, qui hi ha al costat? Com es porten? De quina manera funciona tot això? I us he de preguntar, a Instagram, ja ho publiqueu algunes fotografies de les dues, amb la vostra germana, amb la Gemma, amb quina relació teniu? Quina relació teniu? Com la definiríeu?
1: Aviam, qui comença?
2: Bueno, jo... Tu mateixa. Jo? Sí. Jo diria que propera, però...
1: Sí, tenim una relació propera. Ens portem 5 anys. Aleshores, 5 anys que no es deuen notar, perquè sempre ens pregunten quina de les dues és la gran. Sí. Jo me n'adono sempre que ens fan aquesta pregunta, perquè jo sóc la petita.
0: No? Sí. I això et fa una mica de ràbia.
1: Llavors us dic, com pot ser, si són 5 anys?
2: Sí, és una cosa molt graciosa que ens passava molt, sobretot quan sortíem juntes, de nit, a farra, tot això... que sempre demanaven que qui... Ah, és la teva germana petita, i jo, era una cosa que m'encantava. Ja entenc que no li fes tanta gràcia, però això passava. Jo penso que per la seva feina, també, no? Que em veia la Vegan, feies el TN,
1: sí,
2: el vestuari seriós, el posat, i clar, doncs jo penso que la feien més gran del que era.
0: Segurament hi té a veure, però clar, això de ser germana de la famosa, com ho has portat tu? Perquè la gent, a lo millor se t'acostava a tu per dir, tu ets germana de l'Agnès Marquès,
2: sí.
0: Li pots demanar un autògraf? Coses d'aquestes. Això ha passat?
2: Sí. La gent té molt interès per saber de la vida dels altres, en general.
0: Yeah.
2: Passa en una comunitat de veïns, doncs passa, no? Si a sobre és una persona coneguda, més encara. I sí m'ha passat fins i tot amb gent que jo no he explicat que és la meva germana. La gent s'assabenta, no em diguis com.
0: Aquella és la germana,
2: sí,
0: de l'Agnès Marquès.
2: Passa. I et trobes que et pregunta i dius, bueno, jo em sembla que no t'he explicat res de la meva vida, de la meva família, i ara em demanes. Però a mi no em sap greu, no és una cosa... Jo, doncs, amb orgull per ella, no?
0: Perdona, t'han arribat a donar diners? Explica'm
2: no.
0: Tot.
2: No, això mai.
0: No ha arribat el moment paparazzi,
2: no,
0: eh?
2: No, això no ha arribat. No.
0: Escolta, ara fèiem una mica de broma. Quan has entrat, jo t'he dit, ets més alta que l'Agnès Marquès, però res, veu que és una cosa d'un centímetre.
2: Molt poca cosa.
0: Però, clar, diguéssim que una és més morena, l'altra és més castanya. Hi ha unes petites diferències. O sigui, es veu que hi ha una llavoreta aquí. I jo no vull ja començar aquí a posar marros sobre la taula. Però, volgués que no, des de petites fins ara, a les famílies, tothom té un rol. Quin rol són els de casa vostra? És a dir, l'Agnès qui és? I qui és? Quin rol teniu? Va...
1: Aviam, jo crec que vinga, tira, no?
0: Tira.
1: No, jo crec que representem bé el tòpic, em fa la sensació de... Mira, això no m'ho hem parlat mai, de germana gran i germana petita, crec, no? Tens la sensació, no, Gemma?
2: Sí.
0: Però el tòpic aquest de la germana gran és la germana que cuida, la sensata, la que posa ordre, o quin tipus de germana gran?
1: Andrés, sí, ordre, sí, no?
2: Sí. Jo penso que sí, que potser... Pues això, la germana gran la responsable que ja li cau aquest sí. càrrec, ja per ser la gran, no?
1: Exacte. Li cau per ser la gran i perquè al final, a l'hora d'obrir camí, per exemple, amb els pares, no? quan érem més joves, doncs ella doncs, mantenia aquí un... Bueno, ella va haver de negociar, dialogar, acceptar, doncs és fins aquí, clar, quan arriba un germà petit que ja s'ha trobat molt camí fet, diu, ai, jo no en tinc prou amb això, jo en vull més, no? I clar, aleshores aquí sempre... El petit genera tensió normalment amb aquestes coses.
0: A mi m'ha dit un moixonet que tu, a més, era de les que si podies allargar la farra 3 hores més, ho feies.
1: Clar, jo sí, sí. Clar, perquè potser ella havia pactat o havia aconseguit, jo què sé, sortir fins la 1. Però quan jo m'incorporo a sortir i dic, home, fins la 1 és molt poquet, ja que tenim la 1, anem a aconseguir les dues, no? Aleshores, aquí és on es generava una mica a la tensió i on es generen aquests rols de dir, doncs, la petita no en té mai prou, no? Ha d'anar sempre una mica més enllà. Però bé, ho hem portat molt bé. Abans que em preguntaves i que no t'hem respost el tipus de relació que tenim, no?
0: Sí.
1: És una relació, tot i aquests 5 anys, que és molt propera i que ara, no sé, cocinem a quan érem nenes, doncs 5 anys són molts, però quan jo m'incorporo, i això potser la teva mirada és més interessant, quan m'incorporo a o a l'adolescència o als 17 anys, que tu aleshores en tens 22,
2: sí.
1: doncs ja és més interessant. Tu també devies anar trobant amb mi
2: sí,
1: pues, la nena que em
2: sí,
1: pipa.
2: Sí, sí. Clar, hi ha final... un moment de la vida que la germana petita, amb diferència de 5 anys, no és que molesti, no molesta mai, ah, no. però et fa malbé tot, o sigui, les joguines, la roba, el que sigui...
0: La roba és un tema. Parlem, perquè més o menys físicament sou bastant iguals, vull dir, sou dues dones primes, altes, etc. I aquí m'imagino que devia haver moment de et robo la roba.
2: Sí, jo amb ella no crec que li robés mai.
0: No, eh? Jo crec que no. Tu ets la bona, tu ets la bona.
2: Jo és que crec que no li vaig robar mai.
1: Jo sí, intentava robar-li,
0: sí?
1: Però ella és molt llista i em deia, no, Agnès, si vols aquesta samarreta o aquest vestit, d'acord, però ha de ser un canvi per sempre amb una cosa que jo triï.
2: Uau, sí, sí, per sempre.
1: Ferma ella, eh?
0: Clar, és que ella es dedica... Puc dir que ets com a empresària, no? Podríem dir, sí, ara, o treballes a l'empresa familiar.
2: Sí.
0: Vull dir que ja tenies els gens aquests d'empresària de dir això a canvi d'una altra cosa.
2: És que no sé si era això o que... em sabia greu que m'ho destrossés. Llavors pensava, mira, jo t'ho dono i amb això fes el que vulguis, com si tu vols foradar i saps? Allò ja no torna a mi. Llavors és quan...
1: Clar, però jo a vegades li demanava una cosa que ella ja pràcticament no es posava... I ella, tu te'n recordes? Tu sempre em demanaves a canvi la cosa més, gairebé més nova que tenia, vull dir, que tenia més vista que jo, realment, perquè jo tenia un desig...
0: Petita, també.
1: Jo tenia un desig d'una cosa d'un dia i, clar, ella em feia pensar no, pensa que si ho vols avui ho has de voler per sempre, no?
2: Per sempre.
1: Ella feia exercir de germana gran, eh?
0: Germana gran o barra madrastra una mica?
2: Okay. Bueno, no ho sé.
0: No, faig broma, eh?
2: No. Bueno...
0: Posar una mica d'ordre.
2: Sí, ella era una mica més destroyer, no?
1: Sí.
2: I aleshores, si tu deixes una samarreta i te la tornen amb, jo què sé, amb el coll desbocat o foradat, tal,
0: ja estic,
2: clar,
0: estic.
2: No, no.
0: Que tots, et veig que ets molt polida.
2: Tot ben posat,
1: però jo
2: saps?
1: Jo també soc polida,
2: sí,
1: eh?
2: Però... Sí. Però clar, aquesta diferència d'edat era que jo ja era com més responsable i ella era, vinga, saps? Llavors, pues,
1: sí,
2: ja quan
1: això,
2: li donava
1: això.
2: Una cosa, era, és per tu i fes el que vulguis.
0: Val. O sigui, que amb el que m'acabeu de dir, el rol és que ella és la destroyer i tu ets la...
2: Jo soc més tranquil·la.
0: Més tranquil·la. La destroyer i la tranquil·la.
2: Sí.
1: Sí, els rols clàssics, no? Això jo crec que germana gran, germana petita, sense ser destroyer ni d'allò, però sí, una mica sí. Fa aquesta sensació.
2: Sí.
0: Després, són molt bones nenes les dues, eh? Vull dir, però clar... A casa passen aquestes coses,
1: i tant. Sí. Me'n recordo, però, un dia que jo tenia 17 o 18 anys, o 19 o 20, no, 19 o 20 ja no, i bueno, l'adolescència típica això, no?, que busques els límits. I la Gemma un dia ve i em diu, escolta, Agnès, perquè clar, allò, després d'una batalla amb els pares, no sé si te'n recordes, em diu, escolta, Agnès, tot això que fas, no sabries fer-ho sense que els papes se n'adonessin?
2: Bueno, és que...
0: Perquè tocava el rebre.
2: No, el rebre, jo no, vull dir, jo podia
0: posem
2: fer
0: context,
2: el mateix...
0: Posem context, sí. Que és una mica tramposa aquí.
2: Sí, exacte.
0: No.
2: Hi havia matins que eren drames, perquè no ha arribat a l'hora, no, què sé, o mil coses.
0: Sí.
2: I clar, jo vivia allà, saps? Jo, tot i que la història no anava cap a mi, però havia de conviure amb saps? Amb aquell drama de lo que havia fet ella i tal. Llavors...
0: Però què havies fet,
1: no,
0: Agnès?
1: No, però no havia fet res, no.
0: Explica-li Catalunya.
1: Sempre hem estat molt bones totes, sí, vull dir que ja. No, en realitat tampoc vam...
0: Però que potser havies arribat més tard a casa.
1: Normalment o... això, o arriba més tard, o no respon... Sí, no? O diu una cosa i després en feia una altra. Sí. Però ella em va dir, dic, no sé, em diu, bueno, és que jo hi ha coses que també les faig, els papes no se n'assabenten. I aquell dia, a mi, però això... vaig obrir... dels ulls.
2: Sí, no me'n recordo el dia de dir, bueno, a veure, no hi ha una manera de que puguis fer això, però sense el drama de l'endemà, o sigui, ja. Sense que els papes ho acabin sabent. Tampoc estem parlant de coses greus.
1: No, sí, que va, a més, però, és que no clar, sí, molt bones.
0: Tenim el telèfon a la vostra mare. No, és broma.
1: Bueno, deu estar col·lapsant la meva mare ara mateix, perquè a més no l'hem avisada, li hem dit, mama, posa la ràdio ara.
0: Posa la ràdio. Com es diu ta mare?
1: Fina.
0: Fina, no col·lapsis, que són bones xiquetes. El que passa és que avui doncs, les estem enredant una mica.

0: Avui tota la música que sonarà a les dones i els dies és música de germanes, les greques. No he dit que sou les greques, perquè la cosa acaba fatal, o sigui, no sou les greques. Però sí que estem parlant d'aquesta relació de molt de petites ara o d'aquest moment d'adolescència, però clar, ara, amb l'edat que teniu ja, les coses han evolucionat molt. Les dues ja teniu les vostres famílies, esteu en un altre moment. I ara, que la germana és refugi, és aquella que quan estàs fatal li expliques, amb la que comparteixes coses, o hi ha coses que una germana millor no explicar perquè no li vols fer mal, o penses que està bé tenir cadascú la seva intimitat? Com esteu amb això?
1: Home, jo crec que, jo per mi, tenir una germana és una sort. Això per començar, i tenir la Gemma com a germana, doncs, també per la seva manera de ser, perquè és una persona molt, com et diré, molt atenta, que sempre està pendent, que hi pots comptar, és molt lleial, etcètera, no? Però més enllà d'aquestes característiques, home, tenir és un element estrany, un germà, perquè no és un amic, però ho és estones, i no és com cap altre familiar, o sigui, és un company de viatge, perquè és allà, depèn de les famílies, però en el cas de la nostra família, i és allà de manera permanent.
0: Molt unides, no?
1: Som una família petita i ens veiem molt. És veritat que ara els pares porten encara, perquè estan molt bé i això, porten molt el timó de quan quedem, on dinem, encara el centre és casa els pares. Però bueno, si un dia t'has d'imaginar que no hi siguin, agafarem nosaltres més el timó, no de la quotidianitat, però sí potser de la cosa més diària. Ara sabem que ens veiem cada cap de setmana, no? Doncs, i és una... És com una garantia. Jo no sé com ho veus tu, però és com, bueno, tinc la meva germana, qualsevol cosa que em passi, és que sé que hi puc comptar. Bueno, almenys és la sensació que jo tinc respecte a ella, si li passés alguna cosa, no?
0: Gemma, i tu, per exemple, quan has viscut moments difícils o moments emocionants, també, que has tingut ganes de compartir, és com a la primera persona que truques, o...
2: Bueno, és que és una mica això, tenir un germà...
0: Una germana.
2: Sí, una germana, millor dit. Sí. Doncs si la meva vida té uns pilars, un és aquest, o sigui, el fet de tenir una germana, no? Ningú més podrà estar en el seu lloc, vull dir, només podrà estar ella, no? I aleshores, sí, és clar que quan em passa alguna cosa que em remou o alguna cosa, li explico més tard o més d'hora, a vegades jo tinc que pensar molt les coses, i després ho trec... cadascú té els seus temps, no? Però sí que contumbella per tota la vida, o sigui, la tinc molt present. Molt
0: clar,
2: present.
0: Hi ha aquest nivell també d'intimitat, del fet de que us coneixeu tant, que potser tu no ets tant d'explicar, però potser ella només et veu als ulls i ja sap què et passa,
2: sí,
0: oi?
2: Suposo que coneixem molt, clar, sí.
1: Sí, a més és que saps que et passen coses per... cadascú és com és, que som diferents, però la matriu és la mateixa. Aleshores hi ha coses que saps com afecten o com les veus, encara que sí, són molt diferents de caràcter, no? Però hi ha una cosa molt sòlida, potser és particular de cada família, això, però la nostra, no? Que dius, home, ja sabem, quan alguna cosa no està dins del requadre o del cercle tanès, dius, hosti, ja entenc com t'està afectant, perquè això se'n va... És lluny d'allò que hem mamat, d'allò que per nosaltres és una base, no?
2: Si podem saber una qualsevol cosa que passi, com la pairà una o com ho pairà l'altra. Això sí que ho sabem.
0: Creieu per això, pel fet de ser dones, que és realment diferent que si fóssiu, per exemple, dos homes? Ja sé que no ho podeu comprovar, però sí que hi ha algunes coses, m'imagino també amb la infància, no? La primera regla, els primers dubtes sobre sexualitat. Parlaves abans amb la teva germana com la teva mare, per exemple, o parlàveu amb amigues? Perquè, clar, que és un tema, no?
1: Sí, home, tu te'n recordes quan arribàvem a casa? Aquesta és una altra, que ens asseiem allà al rebedor, mortes de riure, quan sortíem. No te'n recordes?
2: Sí, tinc
1: home,
2: la imatge.
1: Home, allà xerrava moltíssim, no?
0: Sí, era perquè anava a la mateixa colla.
1: Durant molt temps, bueno, i encara ara.
2: Sí, no sortíem juntes, acabàvem la nit juntes perquè ens trobàvem, perquè freqüentàvem els mateixos llocs, perquè al final jo coneixia les seves amistats, ella les meves, aleshores acabàvem juntes i arribàvem a casa juntes, a la mateixa casa, perquè vivíem juntes.
1: Sí, clar.
0: I qui lligava més, a veure?
1: No, ui, aquí...
2: No.
1: S'ha lligat bé, s'ha lligat bastant.
2: S'ha fet el que s'ha pogut.
0: Ui,
2: i ja està.
0: No. Quines perles!
1: No, la Gemma, bueno, en fi...
2: No, s'ha fet el que s'ha pogut i...
0: Veig que s'ha pogut bastant, us veig amb cara d'èxit en aquest sentit. Esplendoroses. Sí?
2: Tu creus?
1: Home,
2: què penses?
1: Sí. No, jo parlo de tu.
2: Ah, sí, no,
1: home,
2: pues parla de tu també, perquè...
1: Sí.
0: I no hi ha hagut cap moment allò de rifirrafe en aquest sentit, de dir m'agrada el mateix que la meva germana?
1: No ens ha passat mai això.
2: No, ha passat. És una sort, que no hagi passat. Sí, suposo que hagués sigut un problema, però no. Tot tranquil, llavors.
0: Sí.

0: Germanes avui a les dones i els dies amb les germanes Marquès, que em fa molta gràcia dir això, les germanes Marquès, les germaníssimes, la Gemma i l'Agnès, i parlant, vaja, de tot el que significa ser germana d'algú, la diferència entre ser germana, ser amiga, si és compatible, no és compatible, i també amb les dones pesa molt, jo crec, el tema de les cures, no? De que algun dia, quan els pares no estiguin bé, tot aquest tipus de pensaments, us els heu parlat, o, per exemple, la Agnès té una filla, tu no tens fills, allò de dir qui cuida la meva neboda, totes aquestes coses, com ho porteu tot aquest tema?
1: Sí que he parlat alguna cosa d'això, sí que ho hem parlat de cara a un futur. Jo penso que, clar, jo si miro el futur, ella està en aquest futur i compto amb ella. Ja. Espero que ella compti amb mi també,
2: esclar. Jo crec que és una cosa que serà molt natural, no? Jo crec que no cal gaire conversa. Vam parlar una vegada perquè ens va arribar un cas, no?, d'unes germanes que havien de gestionar una cosa i ho debatíem, no? I en la conversa va haver un moment que potser no teníem el mateix punt de vista, o hi havia més gent a la conversa, i quan vam plegar li vaig dir, escolta, Gemma, si això ens passa, jo espero que m'ho diguis, no?
0: Perquè moltes vegades les famílies es barallen, per exemple, per les herències o per moments difícils, vitals, no? De dir qui es quedarà amb la mare, qui cuidarà, el portarem a una residència, no? Tot aquest tipus de pensaments que crec que, a més, les dones ens ho fem molt nostre, eh? No sé si en aquest sentit també aquesta cosa de som les que comprem els regals per Nadal, eh? Vull dir, aquesta cosa de la cura, això és així?
2: Sí, és que a més a casa tenim un model, tenim un pare que és fill únic.
0: No, què vol dir? Que estàs entès?
2: Que vull dir que no sap el que és tenir germans, i nosaltres hem vist per la part del pare un altre exemple de germans. I la mare té una germana que han tingut una relació que jo crec que d'alguna manera diferent, però que nosaltres la seguim, aquesta relació. Sí. Molt, molt properes sempre, molt properes físicament també sempre que s'ha pogut, però nosaltres vam créixer les dues amb els pares sols al País Basc, però sempre han buscat molt aquesta proximitat, no? I jo crec que aquest exemple, aleshores ho veiem com natural, efectivament. Ja. Quan l'àvia es va posar malalta, les dues s'hi van posar a la vegada, per bé que la relació que tenien amb la mare segurament era diferent, i jo crec que de manera natural, si jo m'imagino un escenari de futur amb els meus pares, doncs, que es facin més grans, m'imagino el que hem viscut a casa, no? M'imagino una altra cosa,
1: és,
2: no?
1: Clar, per nosaltres és natural el que hem vist, no? És el que penso que ens sortirà.
0: Us imagineu de balletes? Què és el que faríeu? Què és el que us agrada fer juntes, per exemple? Fer gin tònics i jugar al dòmino? No sé, què m'he d'imaginar? Com m'he d'imaginar a les Marquès?
1: No? Sí, xerrant.
2: Prendre alguna sopar.
1: Sí.
0: De bon menjar, les dues, o què? O de morro fi?
2: Home, ens agrada. No. Jo crec que és més la cosa del sortir i això, no?
0: Sí.
2: Pensa que no tenim aficions conjuntes, no practiquem el mateix esport, no?
1: Això no ens uneix.
0: A què jugues tu, Gemma?
1: No, a què juga ella.
0: Ella a tennis, ja ho sabem.
1: Jo el que no jugo.
0: Tu no jugues a res.
1: Faig poc esport. Clar, tampoc pensava que m'hagués de confessar en aquest sentit.
0: No passa res, deixem-ho aquí.
1: Però sí. Llavors, per l'esport no ens trobem.
2: Aleshores és aquesta cosa.
1: És una altra cosa, de
2: comentar, no?, la vida dels altres, les coses que ens passen, és més aquest punt, no?
0: Doncs mira, tenim al telèfon a la Marta Rico, que és antropòloga, que crec que fa estona pobra que para l'orella i que escolta les germanes Marquès. Marta, com estàs?
3: Hola, molt bé.
0: Escolta, per què és tan especial el vincle entre germanes? Això que estem sentint aquesta nit, no? Perquè és una relació única.
3: Sí, bueno, clar, jo pensava, única, no sé si seria única, però sí que és molt especial, no? O específica, potser, podríem dir, no? Perquè realment, pensant en tot això, no?, en aquest vincle que es genera, clar, des de la punt de vista més social, no?, o més de l'antropologia i de l'estudi, diguéssim, de la família, doncs clar, el vincle de germanes, no?, és un vincle específic que nosaltres en la nostra societat entenem d'una manera determinada, no?, i que expressa, en aquest cas, de germana o de germans, no? Clar, que quan parlem concretament de les germanes, clar, estem parlant, ja doncs hi posem aquest filtre de gènere, no? I evidentment que té les seves diferències amb l'àmbit més masculí o dels homes, perquè, clar, el gènere també marca, no? Marca el que heu estat una mica expressant, no? Els
0: sí,
3: rols,
0: sí. Els rols, les cures, les expectatives,
3: ah, exacte.
0: No?
3: Llavors, sí. Clar, podem parlar de germanitat, no? En aquest sentit, del vincle, però al parlar de dones, de germanes, estem ja posant aquest filtre que es condiciona una perspectiva concreta, no? Que està molt basada en això.
0: Jo no
3: en
0: tenia ni... Sí, jo no en tenia ni idea, Marta, però preparant aquest programa ens explicàveu sí. que hi ha estudis que reforcen la idea que créixer amb germanes et fa una mica més feliç. O sigui, que les que tenim un germà, malament. Malament, que ens falta alguna
3: peça. Bueno, jo he de dir que jo tinc un germà, eh?
0: Sí, i bé, no? Jo vas bé de felicitat?
3: Bueno, jo no em sento malament, però bueno, això ja s'ha dit una cosa, oi?
0: Sí,
3: però,
0: sí.
3: Però bueno, en base a aquesta mena, aquests estudis, no?, que poden afirmar això, potser pensant en les lògiques que mouen una mica les relacions entre les dones en genèric i concretament amb l'àmbit familiar, no?, de germanes, clar, hem de pensar que les dones tendeixen sempre en l'àmbit familiar a ser les persones que fan més de connectores o de cuidadores dels vincles. Ja no dic de cures, com les entenem a vegades, de cuidar algú perquè ho necessita o perquè necessita atenció, sinó el tenir cura dels vincles, és a dir, cuidar de que tothom estigui al cas dels altres, de que tothom es vagi trobant de tant en tant, no? Tota aquesta història de connexió és molt femenina, és moltes vegades té aquest sesgo, no? Aquest
0: sí, sí,
3: filtre femení, aquest... no? Llavors, clar, diem, et fa més feliç? Bueno, si les dones també acabem criant-nos d'una manera, no? Entenem, veiem a les nostres mares, dèieu, no?, que van a comprar els regals de Nadal, que cuiden de tothom,
0: ho acabem repetint.
3: Una sèrie d'errors, sí. Nosaltres també l'expressem i ens criem en aquest context, i també d'alguna manera el reproduïm, no? Llavors, sentir-te més feliç perquè estàs fent justament aquest rol, no?, més intens d'estar pels altres, de vincular-t'hi, doncs clar, si trobes una persona al costat que fa el mateix perquè també tendeix a reproduir aquestes pautes, doncs clar, d'alguna manera trobes algú que és afí a tu en aquest sentit, més que si fos potser un home que se li esperen, potser,
0: clar.
3: Altres coses.
0: El que passa,
3: no?,
0: és que, clar, nosaltres hem parlat d'aquesta història idíl·lica de les Marquès,
3: sí.
0: Però en
3: sí.
0: general, també hi ha moltes amigues i moltes conegudes, no?, que
3: sí.
0: et diuen, jo amb la meva germana me l'estimo molt, però és que ens portem fatal. O resulta
3: ja.
0: que jo tinc... O sigui, m'hi porto fatal per culpa dels meus pares. Això, aquesta frase l'he sentit.
3: Sí.
0: Perquè ens
3: sí.
0: han tractat sí. tan diferent que s'ha creat com una gelosia. Clar, no sempre tot és meravellós.
3: No,
0: és a dir...
3: No.
0: Clar,
3: bueno, és que és un... Perdona.
0: No. Volia preguntar sobre la gelosia, perquè crec que la cultura popular ha explicat molt que les dones tenen gelosia, no? N'ha parlat molt de que les dones competim i s'ha parlat molt en aquests termes, i quan es parla de germanes i surt, hi ha una pel·lícula i hi ha una sèrie o el que sigui, és molt fàcil en l'argument col·locar aquesta cosa de que en el fons, soterradament, s'arrencarien els cabells un a un.
3: Sí. Bueno, clar, és que és veritat que és una relació que sempre està en una tensió al voltant d'aquesta solidaritat i rivalitat, no? Que també es deu una mica a aquestes expectatives que hi ha moltes vegades que se'ns transmeten familiarment, no? Pues hi ha una expectativa de que tu, com a germana gran, has de complir amb això, l'altre o s'esperen altres coses, unes obligacions, uns deures, no? Tot això nodreix aquesta possible tensió que hi pot haver entre les persones, no? I clar, a sobre, si des d'una mirada feminista, no?, també podríem dir, clar, se'ns expressa que moltes vegades som les dones que estem, no?, en aquest context de rivalitat entre nosaltres, bueno, doncs clar, llavors clar. Encara és més visible, no?, això.
0: Està clar que hi ha el síndrome, se li diu així, el síndrome de la germana gran, abans quan
3: sí.
0: l'Agnès ens parlava de que la seva germana deia alguna cosa així, eh? Ara a veure si no ho explico igual, però com dient, Agnès, fes el que et doni la gana, però no cal que el que facis interrompi la vida dels pares, no? O que causi aquest... Tu et posaves una mica en aquest paper, Gemma,
3: sí,
0: en aquest paper
3: sí.
0: una mica de dir,
3: sí.
0: aquí jo sóc la responsable del cotarro, que si la meva germana arriba a les 4 de la matinada, la bronca em caurà a mi, no?
2: Sí, una mica sí, és això.
0: Bueno, ho hem explicat això una mica pel broc ample, eh? Ara la teva mare, la Fina, està amb els pèls de punta a casa.
2: Fina, sí, la Fina està dient que l'hem entabanat, que... No, però clar, sí, sí. Jo crec que és el sentit de responsabilitat. Jo crec que hi fa molt, no sé com ho veieu, que els 5 anys de diferència. Vull dir, de petites, jo no recordo mai que els pares fessin una distinció, una comparació entre les dues. I, però cap record, eh? No. Zero, nul, nul, nul, ni de grans. Mira, la Gemma ha fet això i tu... No, mai, mai, mai a la vida. O sigui, que per això trobo que potser... bueno, doncs en aquest sentit ho van fer molt bé. I també crec que els 5 anys de diferència ajuden, en sentit que durant els anys més sensibles estàs sempre en etapes diferents, no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Hi ha un aprenentatge, no? Suposo, també important, Marta, amb les germanes. És a dir, de la teva germana també aprens coses. Aprenem coses dels pares, però també aprenem coses de les germanes.
3: Clar, bueno, aquí potser el més interessant seria que, clar, dintre d'aquest context familiar, no?, tenim relacions que podem dir que són verticals, que serien aquestes entre generacions diferents, però, clar, justament la de germandat, no?, seria una relació horitzontal i que és entre iguals. Una altra cosa és que també és interessant veure quan les distàncies entre d'edat són més o menys grans, no? Perquè podem criar-nos en un context d'infància més o menys similar, no?, amb una proximitat d'edats, o potser podem trobar persones que són germanes i que potser tenen una distància molt gran.
0: No, i jo sempre penso, clar, que els teus pares, quan et van criar uns i quan van criar uns altres, no eren els mateixos. Potser ho estaven passant, ho invento, econòmicament malament, quan va néixer la teva germana i quan vas néixer tu ja estaven bé i ja estaven en un moment plàcid, o tot el contrari, no? I això també suposo que afecta en les educacions i en les criances.
3: Clar, bueno, evidentment que el primer fill o filla, en aquest cas podria ser una filla, no? La primera filla, les expectatives, tot el que se li transmet, quan tu ets per segona vegada, no?, mare o pare, transmets d'una altra manera, perquè tu ja has passat per una sèrie de coses, o sigui, tothom va canviant. Els infants també van canviant, no? Els moments de gelosia o de possibles rivalitats que hi puguin haver també faciliten o dificulten aquests processos. Vull dir que, clar, també hi ha processos personals, no?, aquí dins, una mica de la vivència.
0: I totalment.
3: Però les persones canviem.
0: Sí, sí, sí.
3: Per descomptat.
0: I a més no és el mateix néixer a l'època dels mòbils que néixer abans. O sigui, només et portes 3 anys amb el teu germà i allò hi ha un abisme. Eh? Escolta, una última pregunta, Marta Rico, que ens interessa molt. Hi ha un tema de que abans no se'n parlava tant, i que és el tema de les noves famílies. Hi ha noves parelles i també arriben les germanastres, les mitgermanes... Aquest tema? Perquè aquest tema, vaja, jo crec que hem de fer un programa d'aquest tema, però si ens vols llançar algunes pinzellades...
3: Sí, no, mira, en realitat és que pensant sobre aquesta temàtica d'avui, clar, et planteges i dius, bueno, però què vol dir ser germà o germana, en aquest cas ser germana, no? I clar, entrem aquí en la lògica d'anar una mica més enllà, no? Perquè podem pensar que la germandat ve perquè hi ha un origen comú, però no té per què ser, no? És a dir, que trobem famílies recompostes en les que potser pots tenir un mig germà o germana, una mitja germana, no? Compartim pare o compartim mare, però no tots dos.
0: I això crea tensions o al contrari, a vegades és el lleugeridor?
3: Mira, amb això tot, també hi ha estudis molt, molt interessants sobre el tema de recomposició, no? Perquè aquí juguen molts factors. La presència o absència de les persones progenitores, és a dir, és diferent. Si potser se t'ha mort un pare o una mare i la persona que ha sobreviscut pues, té una nova parella, que potser que estigui present l'altra persona, que hi hagi hagut un procés de separació. Les relacions entre els adults també marquen les relacions amb els menors, no? Sí. També és

0: que aquest tema és apassionant, eh? M'encanta. Falten 20 minuts perquè siguin les 10 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de Catalunya Ràdio amb les dones i els dies, amb l'Agnès Marquès i la Gemma Marquès, les germanes. Com tenim la mare? Molts whatsapps o què?
1: Sí, va enviant. Ella va dient, va dient.
0: Què opina? Què opina la Fina? No,
1: ara ha enviat un missatge que diu mai, que deu ser mai. De quan he dit que no ens va comparar mai, no ens ha comparat mai.
0: Ella
1: va fent el comentari. Està fent la tertúlia a casa.
0: Està fent la tertúlia. Ens acompanya la Mar García Puig, que la teníem aquí calladeta, però el tema de les germanes a tu t'encanta, també.
2: A mi m'encanta el tema de les germanes i de les germanastres, que ja en farem un altre de programa.
0: I tant, i tant. Escolta'm, tens aquí un munt, has preparat un munt de coses. Jo et diria que facis un resum, perquè tenim a Olga Ábalos. Olga Ábalos, tens germanes, tu?
3: No.
0: No, d'acord.
3: No.
0: Tu has hagut de pensar,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, no, perquè tinc un germà, un germanastre i un germà polític.
0: Uau! Escolta, et mereixes tres programes, tu. Doncs anem-hi molt fort. No sé, has sentit una mica el que deien les germanes Marquès, Marc García Puig. Serien una mica donetes?
2: Doncs una mica bones, sí. Bones. Donetes, Little Women, no? El clàssic de Louisa May Alcott. I jo venia amb la idea de parlar amb tu de la Jo. De la Jo, el personatge, una de les germanes... De...
0: La més indòmita, que seria una mica la Marquès. És la Jo.
1: Sempre em va agradar a mi la Jo, ja de,
2: sí, no?
1: Petita.
2: És que moltes ens hem identificat amb la Jo, no, però el que per exemple, passa amb Donetes, no? Que és la traducció al català, o, per exemple...
0: De Mujercites, per si algú s'ha perdut.
2: Sí, de Mujercites, Little Women, o, per exemple, també amb les germanes de Jane Austen, no? Que sentit sensibilitat, orgull i prejudici, també hi ha parelles de germanes. És que normalment la gran, no, és la cuidadora, la que té cura, la responsable, etc. I a la segona se li permet aquesta rebel·lió, no? En la Jane Austen és molt curiós, sentit i sensibilitat, les estic mirant, les germanes Marquès, i em ve, no sé si heu llegit, heu vist, sí, les pel·lícules,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: De fet, Jane Austen utilitza dues germanes, no? Que una té el sentit i l'altra té la sensibilitat, la gran és la responsable, la petita és la que deixa anar la seva sensibilitat, no? Com per mostrar que l'equilibri està al mig, no?
0: I també quan hi ha a vegades a les pel·lícules o a les sèries o també doncs, a la literatura hi ha tres germanes, la del mig és la que està perduda, és a dir, literàriament, eh? És a dir, la que no acaba de trobar un lloc on ser,
2: sí.
0: Perquè la gran té un rol i la petita també té un rol, així que les germanes mitjanes també un altre programa per fer, sí, aquest, eh?
2: Sí, sí, totalment. I després jo volia parlar de la Virginia Woolf i la, sí, seva germana, la pintora Vanessa Bell, no? Que serien... a la trucada de l'antropòloga parlava de l'amor i la gelosia entre les germanes i com es pot combinar tot, no? Moltes vegades entre les germanes, no només en els llibres, sinó les pròpies autores, creadores, s'alimenten la creativitat, no? De fet, les muses gregues eren germanes, no? Mm. Filles de Zeus, no? Llavors, la Vanessa Bell i la Virginia Woolf, que no es coneix gaire bé la seva relació, una era una pintora destacada i l'altra escriptora, es van retroalimentar molt en la seva creativitat, però després tenien una relació també difícil de gelosia, triangles amorosos, no?
0: Jo abans els he preguntat a les Marquès si havien compartit nòvio i es veu que tot bé. No.
2: Elles no van arribar a compartir nòvio com perquè estaven com a destemps constantment, no? Per exemple, el marit de la Virginia Woolf al principi es volia casar amb la Vanessa Bell. El que passa és que la Vanessa Bell havia conegut el Clyde Bell, no? Llavors va dir, bueno, doncs vinga, les germanes, no?
0: Us imagineu que us passa
1: això? Quin gran enrenou, això, no.
4: Seria un problema gros.
1: No, jo crec que hauríem fet retirada, eh? Tinc la sensació que no em ficaria mai tan en aquest enrenou.
0: És un tomàquet bastant grandiós.
2: Sí, sí, sí. Jo vull llegir, quan estaven les dues gairebé amb 50 anys, la Virginia Woolf, que és, que, clar, és tot un personatge, també en la relació amb la seva germana, una...

0: molt petita cita que li escriuen una carta, que us quedareu. Li diu Virginia Woolf a Vanessa Bell en una carta gairebé 50 anys. Li diu, estic profundament i apassionadament enamorada de tu. Sense que aquest amor sigui correspost. I encara sort que la teva bellesa s'ha fet malbé. Perquè així el meu sentiment incestuós podrà refredar-se. Encara que ha sobreviscut a mig segle d'indiferència.
1: Uau! Però perdona, això és entre germanes?
0: Sí, Virginia Woolf li escriu en una carta a Vanessa Bell, que sí. Va tirar el cognom de casades, però eren Stephen, les dues, no?, germanes, li escriu en una carta, quan gairebé tenen 50 anys, aquesta declaració d'amor, que a més li diu que ha envellit malament.
2: Sí, sí.
0: Virginia Woolf, que sempre està, no?,
2: sí.
0: Amb aquestes petites pulles. Llavors, jo convido a vosaltres dues, però a totes les oients també, a llegir una mica sobre la relació entre Virginia Woolf i Vanessa Bell, que és molt desconeguda, però com podeu veure, és realment interessant.
1: És de pel·lícula, això, mare meva.

0: Kate Bush, que em sembla que no tenia germanes, tenia un germà, crec.
1: A mi, però... saps que no ho sabia?
0: Sí, sí, però ara ho busco, que m'he tirat a la moto jo també, vull dir.
1: És que això està una mica per tu, dedicat a tu.
0: Exacte. Escolta'm, vols parlar de les Bronte? Jo ja ho saps què opino de tot això.
1: Tu, apassionada de les Bronte.
0: Jo, m'encanta.
1: Tu estàs en la Bronte però... mania, perquè ja es coneix com a la Bronte mania,
0: Sí.
1: La passió cap a les germanes Bronte.
0: Sí, sí, tenia dos germans, la Kate Bush, ho he buscat. És que em sembla, havia vist un documental, dic, ui, esperat un moment, que ara hi haurà una germana per allà.
1: Doncs la Kate Bush, com tu, Montse, com jo, no sé si com vosaltres, atrapades a la Brontemania.
0: Buscar referents de la literatura, és a dir, llegíeu les germanes Bronte perquè pensàveu ella és l'Agnès i jo sóc la tal, o què?
2: No, tan així jo no, tan així no, però és veritat que Jane Austen i les germanes Bronte les hem tingut, les hem llegit.
3: Sí, sí, sí. I perquè a mi en general és que m'agraden les històries de dones, en general. Sempre, sí, no sé. Sempre m'interessen més, no ho sé.
0: Haurem de fitxar, les dones i els dies.
3: No, bueno, no sé, sí, sí. I sobretot, per exemple, en el seu últim llibre li vaig dir, m'agrada perquè...
0: Perquè és una història d'una dona.
3: De dones, sí, de dones. I això m'atrapa més, mira, que les històries d'homes, no sé.
0: No, està bé. Doncs les germanes Bronte, que són un cas com un cabàs.
1: Són un cas com un cabàs. Tenim tres germanes nascudes en aquests erms del nord d'Anglaterra, paisatges solitaris, freds, filles d'un reverent progressista que els va ser per ell era important que estudiessin. De fet, eren sis, però dues de les germanes van morir, igual que la seva mare, quan les tres germanes Bronte, Emily, Charlotte i Anne, eren molt petites, tenien un germà, però ningú li ha fet ni cas al germà, Patrick.
0: Es veu que estava tot el dia begut, per això m'han dit.
1: Escrivia també, però, en fi, jo no sabria citar ni una obra de Patrick, no? Però llavors tenim aquestes tres germanes que viuen aïllades, marcades per la mort, i de fet es parla de la maledicció Bronte, perquè les tres van morir de tuberculosi, també tot molt brontemaníac, no? Quan eren molt joves, 29, 30 i 38 anys.
0: El que passa és que van fer feineta.
1: Van fer molta feineta, perquè precisament aquest aïllament va crear un vincle molt fort entre elles, i un vincle, que això també m'apassiona, no?, com es van retroalimentar literàriament, literari, no? Creaven mons imaginaris des de que eren molt petites, tenen noms aquests mons imaginaris, Àngria o Gondal, no?, que eren mons amb la seva geografia, la seva història, dinasties i tot això. Però més enllà d'aquest mite, que de fet, si tu vas a Yorkshire pots fer la ruta, no?, de les Bronte i tot plegat, la veritat és que van escriure llibres importantíssims i el meu preferit, perquè tothom té una Bronte preferida i un llibre de les Bronte preferides, no? La meva preferida és Charlotte Bronte i el meu llibre preferit és Jane Eyre.
0: Sí.
1: I tu ets de Simsbus les coses?
0: No, jo sóc de Jane Eyre, perquè és el primer llibre que em vaig llegir, més a més. Això no se t'oblida mai, sé on el vaig comprar i sé per què el vaig comprar i me'n recordo qui me'l va vendre. O sigui que...
2: Jo vaig llegir primer Simsbus les coses. Oi, que el teníem a casa?
3: Sí, els tenim a casa. Segur que a casa
0: us passava a vosaltres que sí que us barallàveu per aquest llibre és meu o us barallàveu per altres coses?
2: No ens hem barallat gaire. No. És que no... Tu recordes? Tu tens record de...
0: Ni una, no m'ho crec.
3: No, sí, home, alguna baralla, clar, que hem tingut de batalletes o... Jo què sé.
2: No tens... No ens en recordem.
0: Ni batalla de pastigolles.
2: El cotxe, quan vivíem a Bilbao i anàvem i veníem, fèiem moltes hores de cotxe, clar, anàvem creixent llarguirudes i no hi cabíem per dormir, no?
3: No passis d'aquí, allò que... Aquest colze fora, tic. Aquesta és la meva part.
2: Aquest genoll, sí. Aquest turmell, aquesta cama, sí. No? Això sí, però poca... No tinc
1: un
2: memòria.
1: Un tema d'espai,
2: Un tema d'espai, clar, eren moltes hores en cotxe.
3: Moltes, hem fet molt cotxe, Molt.
2: Molt.
0: I escolta, ara que explicava ella això de les germanes Bronte, cadascuna, m'imagino tancada a la seva habitació escrivint, clar, l'Agnès ja porta un parell de novel·les, o tres, ja, no? Mm. I tu tens alguna afició així? Alguna afició allò íntima, podríem dir?
3: Bueno, a veure, de llegir m'agrada molt.
0: Sí?
3: Sí, també m'agrada...
2: Pintar.
3: Pintar, però és que, clar, és una cosa... que només ho puc veure jo, saps? M'agrada fer-ho, però no ho puc ensenyar. Vull dir,
0: no.
3: M'agrada. Però...
1: Tenim aquí una Virgínia i una Vanessa, estic veient.
0: Sí,
3: sí, m'agrada.
2: Bueno, però també és, ho hem vist a casa, no? També el pare pintava, sí. La mare també ha escrit, no?
3: I... Sí, també m'agrada molt llegir. Sí, sí, sí, el tema del círculo de lectores a Bilbao. Jo tinc molt clar com venia el comercial a la porta de casa, perquè venien a la porta, et deixaven el catàleg, passaven a la setmana o 15 dies, llavors tu li donaves la butlleta amb els 3 llibres per aquell mes, i això la meva mare ho feia molt. I de tant en tant d'aquestes llibres pues, havia algun juvenil o infantil per nosaltres. Mm. Llavors, sí.
0: Però no es barallaven. Doncs escolta, no passa res. Ja,
2: sí que ens vam barallar. Li vaig pintar no sé quina nina, que tu encara te'n recordes.
3: Sí, encara me'n recordo, clar. Sí, sí, sí.
0: Això joguines. Surt, no? Això sortirà algun dia.
3: Algun dia
0: sortirà.
3: Clar, sí, sí.
0: Doncs germanes Marquès, Agnès Marquès i Gemma, moltíssimes gràcies per venir, per haver-nos explicat tot això aquesta nit.
2: Gràcies a tu.
0: Res, perquè crec que és important també parlar del que passa a les germanes. Avui no hem obert els telèfons perquè crec que ho patem. Anem a la publicitat i quan tornem continuem amb l'Olga Ábalos i també deixem que es quedi la Mar García Puig, parlant de música, no sé de què acabarem parlant. Moltíssimes gràcies. Merci.
3: Gràcies. Que vagi bé, merci.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Com era possible que una dona de 36 anys tingués una aventura amb un de primer de secundària?
8: Reviure el passat.
9: Us en recordeu de quan us vau conèixer?
8: Pot canviar el present per sempre.
10: I si no, estava preparat. Tenia 13 anys.
8: Natalie Portman, Julian Moore, basada en fets reals. Secrets d'un escàndol és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
11: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
4: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
12: Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
13: Moltes gràcies, molt content.
4: El suplement,
14: sí, sí, la veritat,
4: el tot costa
14: molt
4: i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
15: El cap de setmana és nostre.
4: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
16: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
4: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
17: A la millor hora del dia.
4: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
18: sempre convida els seus clients.
4: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
19: I em fa molt d'il·lusió.
4: I a més, tornem a ser líders en podcast.
20: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
4: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Els matins del cap de setmana, el suplement...
21: Dia 4, que és el meu aniversari, per cert, dissabte que ve...
22: Ah, com a la mare!
21: Sí, com hem de celebrar-ho.
22: Hem de muntar alguna cosa, no? Un pastís. Sí. I uns mariachis. T'han cantat mai les mañanitas?
21: No, això encara no m'hi he trobat, veus?
22: Pues això és molt maco,
21: Portem uns mariachis, aquí?
22: Uns bons mariachis.
21: Mita'ls.
22: Les mañanitas. És que és una... No. Són mariachis. No, les mañanitas que canto.
4: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
22: Canto tan malament, em sap tan greu.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
5: Som 3CAT.

0: minuts i arribem a les 10 de la nit. Últim dia de la temporada, pràcticament. Bé, no, últim dia no, eh? Jo és que tinc ja moltes ganes d'acabar, però demà fem programa, que riureu, ja us ho dic. I divendres també, eh? Però estem a l'última setmana amb Olga Ábalos, aquesta dona que té molts germans. Ens ha encantat,
1: sí,
0: això.
1: Sí, tinc una família nombrosa.
0: I escolta, parlàvem, de fet, avui volies parlar de... Les dones tenim molta tendència a fer cançons sobre arribar tard, i ens va perfecte, perquè estem arribant tard també a la teva secció.
1: Sí.
0: Marc García Puig, tractem així la gent. Tu no has pogut explicar pràcticament res de les germanes Bronte, ella arriba tard, així que Olga Ábalos, explica el que vulguis.
1: Home, mira, estem escoltant Carole King amb el, potser l'arribar tard més icònic de la història de la música pop, que és aquest It's Too Late, que és una declaració de quan a tu et plantes davant de la vida, no? Normalment les dones són les que callem en una relació amorosa, doncs aquesta cançó, i sobretot amb aquesta veu tan dolça que tenia la Carole King, diu, saps què? Ara em planto i et dic, nano, has fet tard, ara la nostra relació s'ha acabat, no?
0: Això t'encanta, tu, eh?
1: Home!
0: Treure l'espasa làser allà?
1: M'agrada molt perquè, sobretot, fer-ho amb una cançó pop, i tan dolça, que molta gent la canta i a vegades cantem moltes cançons que no sabem ni què volen dir.
0: Això ens ha passat molt als d'aquí, als d'aquí, que vam aprendre anglès i de grans.
1: I et quedes amb...
0: I hem estat fent It's Too Late, xumi-xumi-xumi-xumi, sí. I després déu-n'hi-do el que estàs deixant anar.
1: Sí, doncs volia parlar d'això, de com les dones a través d'algunes cançons s'han plantat i li han dit ja sigui a la seva parella, al company, a l'amant o fins i tot a una altra dona, ei, has fet tard.

0: la rockera per antonomàcia, Pat Benatar. També dient Little Too Late, que és una mica... Allò, quan ho dius en diminutiu, és que... Ja tens
1: molt
0: els ovaris plans.
1: Has fet molt tard. Clar, per qui no conegui, Pat Benatar va ser una de les primeres icones de dones rockeres dels anys 80. De fet, va ser la primera dona que va aparèixer com a líder d'una banda rock a l'MTV l'any 1982, i va ser el segon videoclip que mai va publicar, que mai va transmetre la MTV, i allò va ser un xoc per a molta generació, una generació d'adolescents que estan mirant la televisió en aquell moment, van dir, uau, qui és aquesta dona, no? Una dona que volia ser entre l'Aisha Minnelli i Led Zeppelin, i a partir d'aquell moment ella va tenir una carrera fulgurant, sobretot en els anys 80. Als 90 es va desinflar una miqueta, però va acabar guanyant 4 Grammys, i entre els seus èxits hi ha aquest Little Too Late.
0: Doncs meravella, escolta'm, no podem acabar el programa sense sentir Senyora, de la Rocío Jurado. Senyora.

0: A veure, la jurada, qui li diu que arriba tard?
1: Li diu que arriba tard a la dona de l'home amb qui ella s'ha embolicat. És a dir, hi ha un matrimoni, ella, la jurada, és l'amant del senyor, i llavors quan la que és l'esposa se n'adona que el seu home té un amant, l'amant li diu, saps què, senyora? Ara fas tard, perquè he estat jo la que m'acabo d'emportar el teu marit.
0: Uau! Això sí que avui que parlàvem de la competició entre dones, aquí no hi ha dubte. Però no. Estic segura que aquesta lletra la va escriure un senyor.
1: La va escriure Manuel Alejandro.
0: Ah, veus?
1: I és
0: sempre ens veuen com les arribes.
1: És fascinant com moltes d'aquestes grans cançons de folclòriques, no? que són aquestes declaracions d'intencions, no? Les acaba escrivint un home, i penso, uau, com pot ser que un home acabi llegint la ment, no? O fent... Perquè després, cantat per boca d'una dona, sent una cançó feminista, però que l'acaba escrivint un home, que de fet és el mateix cas que el que sentirem ara. No es preciso que grites
0: cuando hablas ni es preciso que... Olga Ábalos, Marc García Puig. Vosaltres us dutxeu amb la Pantoja?
1: La meva mare.
2: Aquí ho deixo.
0: Aquí ho deixes. Escolta, me voy. De què va Isabel Pantoja, l'última cançó d'avui?
1: És una cançó escrita per José Luis Perales i és de les cançons que José Luis Perales va escriure a la Pantoja després de la mort de Paquirri. I és una cançó que diu, saps què? Me voy. He trobat un home, un altre home, i ara me'n vaig. Escolta'm, una declaració d'intencions. I aquí et quedes.
0: Doncs escolta, nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, amb Conchi Vecino avui aquí pujant els faders. Nosaltres hi tornarem demà a les 9 de la nit. Ens encanta fer aquest programa, però demà ens agradarà molt, perquè parlem d'aquelles frases que us han dit moltes vegades les senyores de on vas, que ja no tens edat per anar vestida així. Doncs demà portem dones que amb l'edat que volen fan el que els hi dona la gana i porten la roba que els interessa. Això demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Gràcies, no cal que aplaudiu. Merci, bona nit.

0: Bueno, de sobte, l'autobús ha fet una girada cap a la dreta, hem xocat contra un pilar davant de la Diputació, a la zona de Correus, i ja està.
1: L'accident d'un autocar avui al centre de Lleida, a la Rambla Ferran, ha deixat 44 persones ferides. 21 continuen ingressades a l'Arnau de Vilanova, 4 de les quals són a l'UCI. L'alcalde de la ciutat ha explicat aquest vespre que cal determinar per què l'autobús ha canviat de cop de trajectòria.
2: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació, és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
1: La majoria dels 45 ocupants del vehicle eren treballadors de la campanya de la fruita. La conductora era novella i hi havia un segon conductor que la supervisava.
3: Catalunya nit.
4: Mai tanta gent havia mort a Catalunya per causes que es poden atribuir a la calor. Han sigut 218 persones. El juny ha estat molt calorós, però encara ho va ser més el de l'any passat. En qualsevol cas, el patró és clar, segons Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic.
5: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.

0: El panell científic independent de les Nacions Unides ha publicat el seu primer informe sobre intel·ligència artificial. Expliquen que la IA està avançant ràpidament cap a sistemes cada vegada més autònoms. Això obre molts interrogants i per això entrevistarem en directe un dels 40 experts que formen part d'aquest grup de científics. És el català Román Orús.
1: I atenció a aquestes paraules de Salvador Illa al Parlament. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, s'ha mostrat partidària que es prohibeixi els camions avançar a l'AP7 i el president ha respost així.
2: Potser es van equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... Sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, jo me'n recordo qui hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens les veiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja l'estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb AP7. Ara, jo demano realisme, perquè jo estic disposat. És una via que no depèn de la Generalitat, com vostè sap. Però jo estic disposat. I hem començat a estudiar coses amb això.

0: Els Estats Units es preparen per celebrar el 250è aniversari de la seva independència aquest cap de setmana i Donald Trump vol acaparar el protagonisme. En parlarem amb el nostre corresponsal, amb l'Oriol Serra.
1: I avui hi ha un anunci que està generant moltes discussions entre els usuaris de videojocs. Sony ha anunciat que els jocs de PlayStation seran només digitals. A partir de l'any 2028, la companyia japonesa deixarà de produir discos físics. Sony diu que s'adapten d'aquesta manera a les preferències dels consumidors, però hi ha jugadors que es queixen que desapareixerà el mercat de segona mà o bé la possibilitat de poder deixar un joc a algú. Albert Murillo és el nostre company del programa Generació Digital, DICAT.
2: L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
0: I el Festival Grec, un títol molt indicat per aquesta hora i moment de l'any, El somni d'una nit d'estiu. Ara bé, Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare a la Factory d'Andy Warhol. L'acaba de veure la Marta Vives, que ens explicarà com ha anat.
3: Disco Ibiza, loco mía. Moda Ibiza, loco mía. Loco Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza, loco mía.
1: Ha mort als 58 anys el català Manuel Arjona, un dels membres de Locomia. A finals dels 80, això es ballava a totes les discoteques d'Espanya.
0: I encara punxem aquí a la portada la música d'un grup amb punts en comú, podem dir, amb Locomia, però aquest de fama mundial.

0: Els Village People són autors d'himnes clàssics com aquest que sona, o Go West, o Macho Man. El seu líder, Victor Willis, ha mort avui als 74 anys.
1: Són les 10 i 6 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.

0: A Lleida, la Guàrdia Urbana ja està treballant per esclarir les causes del greu accident d'autocar d'aquest matí al centre de la ciutat. La conductora, que era novella, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i també de drogues. Ara, de fet, el que s'està és estudiant el tacògraf del vehicle per veure si dona més dades de les possibles causes d'aquest accident. Lleida, Julià Albacar, tot plegat mentre continuen hospitalitzades 17 persones, 4 de les quals a la unitat de cures intensives.
1: Sí, la investigació se centra principalment a esclarir per què l'autocar s'hauria desviat de la seva trajectòria i ha impactat contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Ho diu Fèlix Larrosa, alcalde.
2: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
1: La Guàrdia Urbana, que s'ha fet càrrec de la investigació, està analitzant el tacògraf, ha pres declaracions testimonis i ha fet proves d'alcohol i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santa Eufemia, portaveu de la policia.
3: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
1: La conductora portava poc a l'empresa i anava acompanyada d'un segon conductor que la supervisava, que ha estat un dels 44 ferits. L'accident ha passat al voltant de les 7 del matí, quan l'autocar es dirigia a la Granja d'Escarp. El trànsit a la Rambla Ferran ha quedat tallat durant 7 hores i no s'ha pogut recuperar la normalitat a la zona fins passades les 2 del migdia.
4: Avui estrenem més, però ja podem dir que climatològicament ho notarem poc, perquè el juny ha estat com un juliol. És el balanç que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya del mes que acabem de deixar enrere, un mes molt càlid i sec, després de tocar sostre la setmana de Sant Joan amb 43 graus al Segrià. El pitjor és que la calorada ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. Maria Costa.
5: La majoria de morts per calor, 9 de cada 10 van ser durant l'onada de calor que hi va haver als voltants de Sant Joan. Cal dir que, malgrat les altes temperatures en aquest darrer mes de juny, no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica l'Eix Serra, que és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
5: A aquesta calorada hi afegim una altra dada de l'EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia. El primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol dels últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. I tot plegat té un efecte a la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i 2024. Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar més.
7: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
5: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
0: Les Nacions Unides alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles. L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA, encarregat a un grup d'experts internacionals, en el qual alerta dels riscos que comporta un desenvolupament de la nova tecnologia sense una governança global, han dit. Ignasi Abad, bona nit.
8: Bona nit, sí. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència, medicina o agricultura, però també alerta de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
9: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
8: L'informe encarregat per l'ONU es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra i alerta sobre la capacitat de la IA per crear sistemes autònoms que actuïn de manera impredictible. Això pot generar riscos en seguretat o drets humans. També denuncia l'excessiva concentració de la nova tecnologia en molt poques mans, com explica la periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, Maria Ressa, que ha participat en l'elaboració de l'informe.
10: Un petit grup d'empreses i un petit grup de països estan prenent les decisions més importants del futur de la humanitat. Només els Estats Units representen per si sols el 75% de la potència de computació en els clústers d'IA més grans del món.
8: Segons el text d'aquest informe, altres riscos són la falta de privacitat per l'aplicació de la intel·ligència artificial en la ciberseguretat i la vigilància i la desinformació. A més, adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards culturals occidentals.
0: Gràcies, Ignasi. Doncs bé, un dels 40 científics que han participat en aquest informe que avui ha presentat l'ONU és en Roman Orús, és professor d'investigació d'Iker Basque, que és la Fundació Basca per a la Ciència, i cofundador i director científic de Multiverse Computing, empresa especialitzada en computació i intel·ligència artificial. I a aquesta hora de la nit el podem saludar en directe. En Roman Orús, bona nit.
11: Bona nit, què tal?
0: Molt bé, molt interessats en les conclusions d'aquest informe, però potser abans d'entrar en les conclusions, explica'ns com ha estat treballar en aquest informe amb científics i experts de més d'una trentena de països i com heu consensuat aquestes conclusions.
11: Bueno, pues ha estat principalment un gran repte, no? Perquè el primer de tot hem tingut molt poc temps per elaborar aquest informe, escassament un mes i mig, i com ja us podreu imaginar, doncs posar d'acord de 40 científics de 37 nacionalitats que no havíem treballat junts mai, no? Per fer aquest informe en un mes i mig, doncs ha estat un gran repte, no? Però la veritat és que ha estat una experiència molt interessant, hem treballat molt, hem tingut moltes reunions, algunes d'elles presencials, i bueno, al final creiem que bueno, es queden moltes coses encara en el tinter, però anirem fent més reports a mesura que vagi passant el temps.
0: No sé si en aquestes discussions, per exemple, s'han posat casos concrets, no? Perquè imagino que el que és difícil és delimitar on s'acaba el benefici i on comença l'amenaça, perquè sí que s'ha posat de manifest en l'informe, no?, que serveix per millorar l'economia, l'educació i la salut, però lògicament també hi ha els riscos.
11: Sí, efectivament, s'ha parlat de tot, de moltes coses més del que al final hem plasmat en aquest primer informe, no? Però efectivament el que passa amb la intel·ligència artificial és que és una nova tecnologia, no? Doncs que ara mateix doncs, l'estem desenvolupant, no sabem ben bé cap a on va, però el que sí que sabem és que o bé la comencem a regular de manera correcta o bé doncs, ens pot portar a més problemes que no pas beneficis, però això bueno, tampoc és algú nou, no? Sempre passa cada vegada que hi ha una nova revolució tecnològica, no? Doncs això ha passat, va passar a la revolució industrial, per exemple, i ara doncs, la intel·ligència artificial sembla que ens està portant a un nou tipus de revolució industrial, no? Hi ha moltíssimes oportunitats que si es canalitzen bé doncs, poden portar a una nova fase de desenvolupament de l'humanitat, no? Però això òbviament doncs, també implica riscos que hem de saber avaluar.
0: S'apunta a la governança global perquè el que sembla que no es pot aconseguir és aturar, no?, el desenvolupament d'aquesta intel·ligència per part de les poques mans que l'estan desenvolupant.
11: Sí, efectivament. Vull dir, el desenvolupament és innegable, és algo que no es pot aturar. A més, depèn d'empreses privades. Això, a vegades jo poso la comparació amb el projecte Manhattan, que va desenvolupar doncs la bomba atòmica, no? Allò ho van desenvolupar governs, en aquest cas és diferent, ho estan desenvolupant empreses privades i, a més, la majoria estan als Estats Units. Vull dir, està molt concentrat aquí el poder, no? I sembla bastant inevitable doncs que els models cada vegada són més potents, ho hem vist, el desenvolupament en els últims 2 anys és espectacular, s'han més que doblat les capacitats dels models, no? La tendència sembla que continuarà sent la mateixa, i això s'ha de començar a regular, perquè òbviament hi ha països, hi ha empreses que comencen a tenir una acumulació de poder molt gran, no? Això és una arma geopolítica tremenda, és un avantatge estratègic de les regions que desenvolupen això respecte a les que no tenen les capacitats de fer-ho, doncs òbviament això crea moltes desigualtats i s'ha de començar a regular d'alguna manera. s'ha de començar a regular, i a més ha de ser una regulació o una governança global de tots els països.
0: Ja fa uns anys, uns 3 o 4, que hi va haver tot un col·lectiu d'experts també que van signar aquell manifest, no?, que demanaven que s'aturés el desenvolupament, que s'aturés per poder pensar sobre aquesta tecnologia i els riscos que implicava. El cert és que es desenvolupa a una velocitat que és increïble, i en són tots testimonis amb l'ús quotidià que en fem, que no, tampoc és una cosa molt elaborada. I clar, per fer aquesta governança global cal molta diplomàcia, molta negociació, molta voluntat de posar-se d'acord i deixar els interessos empresarials al costat. Jo imagino que no entren ja en aquests temes, no?, en aquestes deliberacions, o potser sí, però... Clar.
11: Efectivament, sí. No, nosaltres no proposem la governança. Això ja serà cosa dels governs i dels polítics, que hauran d'agafar els nostres informes i agafar-ho com a base, no?, per tal de fer les polítiques de governança. Nosaltres som un panel científic, no? Nosaltres som, com dir, per entendre-ho millor, som com la bisagra, per dir-ho així, entre el món científic, que està treballant en els temes d'intel·ligència artificial, i el món de la governança. No? Nosaltres som els que li diuen als polítics, als industrials, etc., pues mira, això té base científica de veritat, això és el que hi ha, això és el que no hi ha, no? I en base a això, doncs, el següent pas, no?, és pues, que la gent de governança, polítics, etc., s'ho mirin i comencin a pensar què fan.
0: Un dels escenaris que apunteu amb preocupació és el d'un context de guerra, no? Quines conseqüències pot tenir l'increment de l'aplicació de la intel·ligència artificial en polítiques de ciberseguretat i, sobretot, això, en la guerra?
11: Bueno, ho hem vist molt recentment, no?, amb el cas d'Anthropic i el seu model, el Mythos, no? Això va passar, em sembla que va ser doncs fa relativament poc, el 12 de juny, no?, doncs que el govern dels Estats Units va emetre una ordre que va tallar l'accés a l'últim model més avançat de l'empresa Anthropic, que és un cas diu Mythos, a tot aquell que no era ciutadà americà, incloent els propis treballadors de l'empresa Anthropic. Vull dir, aquest model era extraordinàriament potent, va ser capaç de trobar milers de riscos de ciberseguretat en tots els sistemes operatius, en tots els exploradors, en qüestió de 5 o 6 dies, i molts d'ells es pensava, hi havia dècades de treball darrere, i es pensaven que eren incondicionalment segurs, ningú havia trobat res, i aquesta IA en 5 dies va trobar molts forats. Clar, això és una arma de ciberseguretat geoestratègica tremenda, no? Ens estem adonant, doncs, que això és, pues, bueno, és un arma, vista així, perquè avui a dia la guerra no només va de lluites, també és una cosa que va de ciberseguretat, d'informació, no? I en aquest aspecte, doncs, és un tema geopolític central.
0: Preocupa molt també, i això ja es percep també a nivell de carrer i de conversa de carrer, l'impacte que pot tenir en el món laboral, en el món del treball i en la forma de relacionar-nos. Quin escenari preveieu a curt termini? Com preveieu el futur? Quins seran els canvis més immediats?
11: Bueno, nosaltres el que veiem és que efectivament hi ha treballs, doncs, que estan canviant, hi ha feines, doncs, que estan, per exemple, els programadors ara mateix no programen de la mateixa manera com programaven fa sis mesos, no fa falta ni que ens anem fa dos anys, perquè els models estan evolucionant molt ràpidament. Això és una cosa que està passant en molts treballs. Nosaltres el que pensem, hi ha com dues vessants, per dir-ho així, no? Hi ha gent que és més pessimista, hi ha gent que és més optimista. El que segur és que ens tornarem tots més productius, perquè amb el mateix número d'hores que treballem, doncs ara és com tenir superpoders, per dir-ho així, no? Amb la IA ens pujarà molt la productivitat. Això ja va passar, per exemple, a la Revolució Industrial, que també va disminuir el número d'hores treballades, però va augmentar molt la productivitat. Passarà exactament el mateix. Però també és veritat que hi haurà treballs, doncs, que necessàriament hauran de canviar. Hi haurà alguns, no sé quins, que probablement tendrien a desaparèixer, però hi haurà nous treballs que es generaran i hi haurà una fase de transició, doncs, que ja veurem què passa. Ara mateix, doncs, amb el que tenim sobre la taula no sabem exactament què passarà. Sí que sabem que hi ha diferents escenaris possibles i del que es tracta, doncs, és de mitigar els riscos.
0: Clarament la cosa està en aquesta fase com d'adaptació i en els ritmes en què la tecnologia avança i els ritmes en què la humanitat és capaç de seure's a negociar aquesta governança, no? aquesta regulació i aquest punt de trobada per veure com ho gestionem tot plegat. Roman Orús, molt interessant aquesta conversa. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Hem estat parlant amb una de les persones que ha format part d'aquest equip de treball professional expert en aquest informe que han encarregat les Nacions Unides sobre la intel·ligència artificial i que, en fi, assenyala alguns riscos, també alguns avantatges, però sobretot algunes preocupacions. Gràcies, Roman.
11: Moltes gràcies. Bona nit.
0: Bona nit. Doncs bé, mira, justament amb Roman Orus parlàvem d'Antropic. En aquest sentit, apuntem avui també una informació, i és que l'administració Trump ha aixecat avui justament els controls d'exportació als models d'intel·ligència artificial d'aquesta empresa que havia imposat per motius de seguretat nacional. Washington va restringir l'accés a aquesta tecnologia en transcendir que Amazon havia descobert un mètode per eludir-ne les mesures de seguretat. Ara en parlàvem, doncs bé, la Casa Blanca considera que aquests problemes s'han resolt. L'aspiració de control de la intel·ligència artificial està darrere d'aquestes restriccions, segons assegura Ulises Cortés, que és director de l'àrea de recerca en IA de Barcelona Supercomputing Center.
12: L'administració americana ha estado dando señales de querer ganar, por un lado, la guerra de la inteligencia artificial, pero por otro lado, a utilizar la inteligencia artificial como un arma de control.
13: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Falten 7 minuts i mig per arribar a 11:15 de la nit i falten 3 dies per al 4 de juliol, que és la Festa Nacional dels Estats Units, i tota aquesta setmana i l'anterior, de fet, se celebren arreu del país actes commemoratius del 250 aniversari del naixement de la nació. El president Donald Trump participa avui en una celebració a Dakota del Nord, on ha arribat amb un avió Air Force One nou de trinca, l'Air Force One, que ha estat un regal de Qatar. Aprofitant que la visita està dedicada a un president republicà, Theodore Roosevelt, Trump escombra cap a casa amb un discurs en el que s'apodera del sentiment patriòtic i que em sembla que el tenim en marxa ara.
1: It's been the greatest thing. Our attitude and the attitude toward our country and making our country great by some people, not all presidents were...
0: Són 250 anys de la independència dels Estats Units que no se celebren, diguéssim, en un clima de concòrdia a tot el país, sinó més aviat d'una forta polarització. Saludem el nostre corresponsal, l'Oriol Serra. Bona nit, des de Washington.
2: Hola, bona nit, Manel.
0: Oriol, tu has parlat amb dos historiadors a Nàpolis, que és un dels escenaris de la Revolució Americana. Situa'ns una mica, qui són aquests historiadors amb qui has parlat?
2: Sí, he parlat amb Heather Ertz, historiadora de la ciutat de Nàpolis, especialitzada en història social anglesa i americana, i també amb Alex Knoll, un guia expert en les rutes marítimes i fluvials de la badia de Chesapeake, uns paratges, per cert, preciosos, on l'aigua és protagonista. Aprofito per recomanar-vos que si mai veniu per aquestes contrades ho visiteu.
0: I de fet,
2: sí, a veure, Dakota del Nord, des d'on sentim a Trump ara mateix, també és molt interessant, eh? I a més és que m'ha fet molta gràcia perquè has enxampat aquell moment en què ha dit allò de how to make our country great again, eh?
0: Vull dir que... Sí, ho hem clavat.
2: Ho hem clavat. Exacte, sí, sí. Bé, en tot cas, els primers colonitzadors van ser els que van, doncs, arribar en aquestes costes d'aquí de l'Atlàntic, molt a la vora d'aquí de Washington, com et deia, aquí a la badia del Chesapeake. Els primers, diguéssim, les primeres dificultats que es van trobar van ser uns enormes bancs d'ostres que els esperaven, i bé, a partir d'aquí va començar aquesta aventura americana que està farcida de capítols que vam anar desgranant amb aquests dos historiadors a bord d'un vaixell al moll històric de Nàpolis.
0: Només fa 2 segles i mig d'una declaració d'independència que canviaria el món. Com es va gestar aquell procés?
2: Mira, va ser un procés llarg però inaturable, des de Boston fins a Nàpolis, passant per Nova York, Providence i Filadèlfia, i del descontentament, la insatisfacció i el sentiment d'injustícia es va passar a l'anhel de llibertat i finalment a la lluita per la independència. Ens hem de situar als vols del 1750, quan sonava sobretot aquesta música que estàvem escoltant a l'inici, aquesta música, doncs, que ens fa viatjar a través del temps. Aleshores, les 13 colònies britàniques que s'havien fundat a la costa est dels Estats Units s'havien consolidat, cadascuna, això sí, amb la seva personalitat, i les plantacions de tabac eren un dels motors econòmics. Funcionaven a gran velocitat, en bona part, com us podeu imaginar, gràcies a l'explotació dels esclaus negres. De fet, el mateix George Washington, el primer president dels Estats Units, va ser un d'aquells esclavistes, i Alex Knoll ens parla d'aquests pares fundadors, com el mateix Washington, els Founding Fathers, destacant, sobretot, la passió que tenien. Break away
3: from English rule. Trencar amb el domini anglès va ser la passió que es va encendre per la injustícia del que estava passant. És el que realment es va deixar als pares fundadors després del Tractat de París. I es va trigar 20 anys a buscar i donar forma al que es va convertir en els Estats Units d'Amèrica. No només una república, sinó una república democràtica. El procés continua.
2: Ho sabien bé els pares fundadors, entre els quals també hi figuren el segon i el tercer president dels Estats Units, John Adams, de Massachusetts, i Thomas Jefferson, de Virgínia. Ells van haver de fer molts equilibris per aconseguir posar-se d'acord. Les diferències entre el nord i el sud eren molt grans, per exemple, pel que fa justament a l'esclavisme. I finalment, el que va passar és que esclavistes com el propi Washington van haver de cedir i acceptar que la revolució no es podria guanyar sense que els negres també participessin al camp de batalla. És a dir, que el racisme encara era molt lluny del final, però van haver de fer un parèntesi per necessitat.
0: Clar, parlaves de revolució. Com es van manifestar els primers senyals que aquesta revolució es produiria?
2: Sí, es anaven veient coses. Per exemple, els anomenats Liberty Trees, els arbres de la llibertat, que eren un punt de trobada a l'hora de difondre el pensament independentista i també a l'hora d'intercanviar arguments. Primer van ser els intel·lectuals i les classes altes, després el missatge es va estendre a pagesos i a treballadors en general, i com et deia, les tavernes. Aquestes tavernes que van ser el veritable escenari, l'escenari perfecte perquè els anomenats Sons of Liberty, els joves educats amb esperit revolucionari, doncs anessin escampant les seves idees. Tothom es va anar convencent que pagar tributs a l'imperi britànic era injust, i els impressors el que van fer va ser posar-se d'acord, i a l'hora de rebel·lar-se en contra de la Stamp Act, la llei del timbre, doncs van fer una cosa tan simple com és canviar aquest segell que havien d'imprimir, i en comptes de posar-hi el segell reial, hi van posar una cosa que us recordarà molt als pirates.
4: És realment tributació sense representació. Hi va haver una reacció important contra la llei del timbre. L'impressor Jonas Green i la seva dona, Anne Catherine Green, van fer imprimir una calavera i dues tíbies creuades al lloc on, teòricament, hi havia d'anar el segell reial.
2: Després arribaria el Tea Party i la revolta del te, que va ser doncs en senyal de protesta, que a ports com Boston o a la mateixa Nàpolis es van cremar o llançar al mar els carregaments de te.
0: Per tant, tenim aquí un procés entre banderes pirates i debatut a les tavernes. Algú diria allò de què podia sortir malament.
2: Sí, realment els riscos eren enormes, però a Londres van subestimar la capacitat de les colònies i sobretot el convenciment dels seus habitants. Els revolucionaris van deixar de banda les diferències religioses, fins i tot les racials, com deien per un moment, i van unir esforços. I a Maryland, més concretament a Nàpolis, la seva capital, tal com recorda Alex Knoll.
3: Originàriament era una colònia basada en la llibertat de religió, i amb la guerra de secessió a Anglaterra, entre els protestants i els catòlics, les aliances van canviar. La capital de l'estat, o la capital colonial, hauria de dir, es va traslladar a Nàpolis per ser més central, però també per donar-los un millor impacte per créixer.
2: Per cert, que el whisky segurament també va ser un element que hi va ajudar. He de dir que el bourbon, en desenvolupament aleshores, es consolidaria més tard a Kentucky. Va ser Kentucky el 15è estat nord-americà, i això doncs va passar 16 anys després d'aquesta declaració d'independència.
0: Ara en fa 250. Què en queda de tot allò? Quin és l'esperit a dia d'avui?
2: Bé, el país, evidentment, s'ha transformat de manera geomètrica. Dels 13 estats originals hem passat als 50 actuals. Després de la declaració d'independència vindria la Guerra Civil. Pel mig, molta sang vessada entre germans i també amb genocidis, com va ser doncs, el genocidi de les poblacions indígenes amb l'expansió cap a l'oest americà. I tot això va ser basat en un concepte de llibertat lligat a la gràcia de Déu. Els pares fundadors es van fer moltes preguntes als anomenats congressos continentals, i segons la historiadora Heather Ernst, moltes d'aquelles preguntes els americans encara se les fan avui.
4: El que passa amb el 250è aniversari és que està tornant a provocar converses. Estem tenint les mateixes converses que tenien lloc el 1776 sobre el significat de llibertat, d'igualtat, d'inclusió i de democràcia. What does inclusion mean? What does
2: democracy mean? El destí ha volgut que tot plegat hagi coincidit amb una de les etapes polítiques més controvertides de la història del país, marcada per una administració que mira d'expandir el poder presidencial d'una manera que m'atreviria a dir que és perillosa per a la democràcia. I, de fet, aquest dissabte el president Donald Trump s'ha compromès a oferir als nord-americans els focs artificials més imponents de la història.
0: Sí, sí, ell sembla que sí, estigui celebrant el seu aniversari, no?, d'aquests 250 anys de la independència. Ho anirem seguint. Oriol Serra, moltíssimes gràcies des de Washington. Bona nit.
2: Adéu, bona nit.
5: Passa ja un minut i mig de 2:15 de la nit. Ens fixem ara en el que està passant a Veneçuela. Allà ha començat fa només unes hores 7 dies de dol oficial pel doble terratrèmol de fa tot just una setmana. L'últim recompte de víctimes oficials xifra en 2.300 les persones mortes i en més d'11.000 els ferits. 7 dies després, la possibilitat de trobar supervivents s'esfuma. Ja comencen, de fet, els treballs per enderrocar edificis malmesos i infraestructures del tot afectades. Joan Biosca, bona nit.
6: Agnès, què tal? Bona nit.
5: A La Guaira, una de les zones més afectades, l'atenció a les persones ferides s'ha de fer en hospitals de campanya.
6: Sí, hem visitat un centre sanitari especial que ha desplegat l'exèrcit veneçolà. Parlàvem en els darrers dies, recollíem les crítiques que fan molts veneçolans sobre que no veuen que el govern veneçolà hagi desplegat tota la potencialitat en una situació extrema com aquesta. Hem pogut visitar un centre sanitari de les Forces Armades Bolivarianes. Ens han obert les portes del centre, no han volgut fer declaracions, però que sí ens han explicat l'operatiu que han posat en marxa. Atenen veïns de la zona de la Guaira, especialment de baixos recursos, que són els que ho han perdut tot, i és un desplegament militar amb clínica per atendre i fer curacions, amb radiologia, amb un quiròfan, i hem pogut parlar amb els pacients que s'atenen en aquest centre sanitari i ens han explicat com es troben.
7: Un país que havia patit un dels règims...
8: La mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio, le cayó una mitad de una pared encima y le partió, tuvo fractura de radio.
9: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que bueno, se murieron casi toda la familia mía, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
6: Una de la mare amb el seu fill, que s'havia trencat el braç perquè li va caure una paret a causa del doble terratrèmol i tenia el braç trencat, i un veí que parlava que havia perdut molts familiars en aquest doble sisme. Començarà també la segona fase, però no es desatén la recerca de supervivents, aquells supervivents que es diuen miracle, que podrien aguantar més de 5 dies, però és una segona fase que ja va de menys a més, especialment amb ONGs i també molts voluntaris per ja desenrunar i atendre especialment a les víctimes del doble terratrèmol, Agnès.
5: De fet, és molt simbòlic, no?, que comenci ja aquest dol oficial. S'han decretat 7 dies. Sí. I, de fet, la presidenta ha adreçat un missatge de condol als afectats.
6: Sí, el govern veneçolà ha decretat aquests dies de dol oficial i, d'alguna manera, el que intenta és seguir endavant. Un dol que el que permetrà serà, doncs, passar a pàgina en el sentit figurat, no en el literal, perquè la reconstrucció va per llarg. Per exemple, aquí a Caracas, on ens trobem, el metro ja torna a funcionar, no hi ha classes, això sí, per por a les rèpliques, i aquesta por a les rèpliques, doncs, també fa que els edificis residencials, que aquí a Caracas n'hi ha de molt alts, per cert, doncs, no funcionin els ascensors, i la normalitat encara trigarà molt, s'han de revisar molts edificis, molts ascensors, i les rèpliques, doncs, són ben presents. I els amants de les xifres, per exemple, ara les estava repassant, 81.000 famílies gairebé han sigut ateses en aquests darrers dies, en aquesta setmana, a la zona del desastre, més de 3.600 rescatistes internacionals, 148 gossos que busquen persones sota les runes, i, en definitiva, unes xifres que poden semblar moltes o poques, cadascú dirà, però que demostren el dramatisme d'aquesta situació.
5: I tant, i tant, li posen el volum, si més no. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, un dia més en directe des de Veneçuela.
6: Gràcies a vosaltres.
10: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Cau més d'un 30% l'arribada de migrants en situació irregular a Espanya. En total, des del gener fins al juny, han estat 12.000 els migrants que han arribat a Espanya davant dels gairebé 18.000 que ho van fer l'any passat. Són dades del balanç de migració del Ministeri de l'Interior que compara el primer semestre d'aquest any respecte al mateix període del 2025. Com dèiem, ha caigut un 30% l'arribada de migrants en situació irregular.
5: Doncs on la immigració en els darrers dies ha protagonitzat fortes protestes als carrers, i les hem anat explicant pel caire racista que han anat agafant, és a Sud-àfrica. Hi ha hagut una situació molt, molt tensa amb les marxes de militars xenòfobs que van fixar el 30 de juny com a data límit per expulsar els migrants indocumentats del país. I ha volgut posar avui la mirada a la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
11: Un país que havia patit un dels règims més cruels de segregació racial demostrava al món que era possible construir un futur sobre la reconciliació i no sobre la venjança. Era la prova que la memòria podia servir per avançar i no per alimentar més odi. Per això costa tant entendre les imatges que estem veient aquests dies. Protestes xenòfobes, atacs contra immigrants africans, comerços saquejats i persones obligades a fugir. És evident que Sud-àfrica viu una situació molt complicada. L'atur és enorme, la pobresa continua afectant milions de persones i la desigualtat és de les més altes del món. Però els immigrants no són els responsables d'aquesta realitat. És molt més fàcil assenyalar qui és diferent que exigir responsabilitats als qui governen o als qui durant anys no han estat capaços de donar resposta als problemes reals. I aquesta és una història que malauradament es repeteix massa sovint. I no només a Sud-àfrica, també a Europa, als Estats Units i en molts altres llocs del món. Estem vivint una onada de discursos que alimenten la por, que converteixen els immigrants en una amenaça i que fan del racisme una eina política. Sempre és el mateix relat. Culpar els més vulnerables perquè és més senzill que afrontar les causes profundes de la crisi. El més trist és que això passi precisament en un país que coneix millor que ningú les conseqüències de discriminar una persona pel seu origen, pel seu color de pell o per la seva identitat. La memòria només té sentit si ens ajuda a no repetir els errors. Perquè les crisis no es solucionen buscant culpables entre els qui tenen menys. Es solucionen amb més justícia, amb més igualtat i amb més oportunitats. I perquè, al final, cap ésser humà és il·legal, cap crisi justifica el racisme. I cap societat serà més forta si es construeix el seu futur sobre l'odi als que només busquen una vida millor.
0: Doncs són les 10 i 38 minuts. Farem ara una pausa de 2 minuts i a la tornada escoltarem Salvador Illa, el president de la Generalitat, preguntant-se si ha estat una bona idea o no suprimir els peatges a l'AP7.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
12: Catalunya Ràdio.

0: una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
1: Sort del RAC.
0: RAC, i som per ajudar.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Doncs sí, un d'aquells temes que pot portar polèmica i del que se'n pot parlar molt. Avui el president de la Generalitat ha qüestionat la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Rafael de Ribot.
7: Sí, ho ha fet parlant de l'AP7. De fet, ha reconegut que hi ha un problema en aquesta via per l'alta densitat de circulació que ha de suportar i demana un debat responsable sobre el que cal fer i una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
8: Fem tots una reflexió col·lectiva. Jo la faré avui. Potser s'ha d'equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens les veiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
7: Ella ho ha dit a la sessió de control al Parlament en resposta a la presidenta del grup dels comuns, Jéssica Albiach, que ha demanat que es prohibeixi els camions avançar a l'autopista P7.
9: Ens agradaria saber què li sembla la nostra proposta i, si no li agrada, quina és la seva alternativa.
8: Un moment he pensat que anava a demanar que féssim la B40 sencera. No pateixi, que compliré els compromisos.
7: I és que perill a la construcció de la B40 sencera podria haver estat una manera de millorar la situació de la P7. El president de la Generalitat ha assegurat que està disposat a estudiar les solucions que plantegen els comuns i ha reclamat responsabilitat a tothom quan es debati sobre noves infraestructures.
10: Gràcies, Rafael. Doncs en la mateixa sessió de control al Parlament, Junts i el Partit Popular han collat el president Salvador Illa perquè doni explicacions sobre els casos de corrupció que afecten els socialistes. La vigília que el ple aprovi els primers pressupostos en 3 anys, Esquerra i els comuns han fet noves demandes al govern. Jordi Corbalan.
11: Agra cara a cara entre el president Illa i la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, que s'ha afartat que esquivi les preguntes sobre la corrupció.
12: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
8: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar, ni si amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
11: El flamant secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, també ha retret al president el seu silenci.
13: A mi me daría vergüenza estar doblado y callado como usted ante tanta corrupción.
8: La mesura de l'actitud d'una formació política contra la corrupció és com respon quan té casos a la seva pròpia formació política. I en aquí el seu test i la seva nota és baixa, baixa, baixa, baixa, molt deficient.
11: Esquerra i els comuns, que demà votaran els primers pressupostos del govern d'Illa, li han posat més deures. El republicà Josep Maria Jové vol avenços en finançament a Madrid abans de les vacances.
14: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
8: Tots els acords hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: I els comuns han demanat que els camions no puguin fer avançaments a la P7.
6: Doncs en política espanyola avui qui s'ha fet sentir és José María Aznar, que vol marcar el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del Partit Popular alerta que els de Puigdemont no són una bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure el govern actual. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
15: Bona nit. El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts perquè, diu, no se'n refia.
16: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno. No para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la pluralidad.

0: Binacionalitat i ampliar l'amnistia.
1: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
0: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no serà.
1: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè, adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
2: Doncs bé, mentrestant, sobre les polítiques que es posen sobre la taula, el Partit Popular avui ha continuat estenent l'ombra del dubte sobre un possible frau electoral per la regularització d'immigrants i la llei de nets. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insinuat que el procés per atorgar la nacionalitat a estrangers s'ha fet a mida per a futurs votants del PSOE i ha exigit un seguiment extern del procediment.
3: ¿Están intentando nacionalizar socialistas? Seguiremos pidiendo transparencia. Iremos a las instancias que haga falta. Ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya.
4: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori de l'IRTA Cressa per determinar quin és l'origen del brot de pesta porcina. Roger Santaló, bona nit.
5: Bona nit. L'escorcoll, que va ser ahir dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit els tècnics de l'IRTA Cressa que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que registra el laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que l'auditoria que va encarregar després de l'inici del brot no va detectar irregularitats en els seus protocols de seguretat. També remarca que la soca del virus que s'ha trobat en senglars malalts no coincideix amb les mostres que hi havia als laboratoris, segons les investigacions.
2: Els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida. Unes afirmacions que han desinflat bona part de les tesis de l'acusació en aquesta jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals que s'està duent a terme a l'Audiència de Barcelona. Cristian Roldán, bona nit.
6: Bona nit.
2: Els advocats de l'acusació han intentat que els caps de policia critiquessin l'actuació del govern, però les declaracions els hi han girat en contra.
6: Sí, no només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que han reconegut demores administratives perquè, per exemple, els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
7: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
6: A més, els dubtes d'alguns agents sobre si es vacunaven o no també van alentir aquest procés de vacunació.
7: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar, y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían. Eso ocurrió.
6: El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent, amb la declaració de l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
8: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT. I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
10: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
13: el Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
14: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
13: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
13: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
17: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Deu minuts per arribar a les 11. Avui Sony ha anunciat que els nous videojocs de la PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia japonesa deixarà, per tant, de produir discos físics, una mesura que respon, diuen en un comunicat, a l'evolució de les preferències dels consumidors. Montse Pujol.
18: L'anunci de Sony ha provocat a les xarxes socials de seguida una allau de queixes i el hashtag GamersUnidos s'ha convertit en poca estona en tendència com a resposta a la decisió de la companyia japonesa. Es queixen, per exemple, que sense discos desapareixerà el mercat de segona mà. Els usuaris no es podran deixar els jocs entre ells, tancaran les botigues físiques i hauran de dependre en tot moment del monopoli de la PlayStation Store. Albert Murillo, presentador del Generació Digital de Catalunya Ràdio, ha explicat què significa el canvi anunciat avui.
19: Aquesta notícia de Sony era esperada, molt esperada per molts aficionats al videojoc. De fet, el Generació Digital, el programa que fem, en portem parlant des de fa més de 5 anys. L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
18: Els analistes també creuen que aquesta decisió farà que la PlayStation 6, prevista per finals del 2028 o principis del 29, arribi ja sense l'opció de posar-hi discos.

0: Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge Factory, que es podrà veure tot el mes de juliol a la Heartbreak Hotel del barri de Badal, de Barcelona. Marta Vives.
1: Rigola ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a l'escena. És el cas també d'aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, que encabita la seva Heartbreak de 72 butaques i un escenari folrat de paper de plata amb tot d'elements com quadres de pop seriats, pots de sopa Campbell i Silver Clouds. I és en aquest espai minúscul on Rigola fa la màgia, col·locant els 12 personatges de la història clàssica, dues parelles d'enamorats que fugen de les imposicions per viure el seu amor lliure i acaben sent drogats i, per tant, sotmesos. El gran canvi, però, és que no els fa perdre en un bosc ple de fullets, sinó en una festa d'Andy Warhol i tots els seus personatges pintorescos, entre ells Lou Reed i la seva de Velvet Underground, Ground, passant per Allen Ginsberg o Truman Capote. Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells, interpretats per uns magnífics Francesc Capinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Montse Alcañiz. Les seves esquerdes vitals donen, sens dubte, un nou valor a les paraules del dramaturg britànic, Àlex Rigola.
2: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
1: La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa en aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles, que és una de les més destacades de la programació d'enguany del Grec, amb les entrades exaurides.
3: Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra.
4: I aquí les protagonistes són les guitarres del Festival Acústica de Figueres, amb bandes com la que està sonant, la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, o Quim Mandado, del 27 al 30 d'agost. Marc Ruiz.
5: Molt probablement els que arriben amb més bona forma a l'Acústica de Figueres i després d'un estiu intensíssim amb tres festivals entre aquest divendres i dissabte de la setmana vinent són la Ludwig Band, empordanesos, part de la seva educació musical passa precisament pels concerts de Figueres. Ho explica així Quim Carandell a Catalunya Ràdio.
6: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar, vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu, ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
5: L'Acústica tindrà sorpreses com Locomie, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2 i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga, entre altres actuacions.
0: 4 minuts i mig i arribarem a les 11. És l'hora dels esports. David Tubac, bona nit.
7: Bona nit.
0: Comencem amb Joan Laporta sobre Julián Álvarez en la seva presa de possessió.
8: De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
7: Un Laporta, doncs, que refereixi en clau d'amargat a aquesta operació Julián Álvarez. Ha estat el dia que ha encetat ja el seu tercer mandat després de ser reescollit ja fa algunes setmanes. Diu Laporta que, en aquest sentit, en clau de fitxatge es poden abordar ja qualsevol operació que estan en disposició de fer-ho i manté que en el seu tercer mandat, com han fet fins ara, seguiran defensant l'honorabilitat del club, també dels atacs rebuts per part de l'exterior, no? No ha dit el nom Laporta, però se li ha entès tot en referència al Madrid clarament en aquest sentit. Per tant, Laporta que arrenca amb força el tercer mandat.
4: I escoltem ara la veu d'un jugador que segurament quan juga a la selecció d'Anglaterra els seguidors del Barça és amb qui més es deuen estar fixant.
9: Yeah, I hate being a sub, to be honest. I'm a nervous wreck when I'm a sub. I head and kick every ball. I try not to.
7: És Anthony Gordon, que ens ve dir que tal com ja ha passat avui, quan és suplent es posa molt nerviós, que li costa gestionar aquesta situació. Avui Anthony Gordon ha jugat l'última mitja hora de partit en la victòria d'Anglaterra. Molt patida, això sí, 2-1 contra la República Democràtica del Congo. Els anglesos han accedit als vuitens de final del Mundial, però han hagut de remuntar amb un doblet de gols de Harry Kane, que han sortit de dues assistències d'Anthony Gordon, que ha aprofitat molt bé la mitja hora que ha disposat avui. Ara tenim en joc el Bèlgica 0, Senegal 1, al descans, també partit de 16ens de final d'aquest Mundial de futbol.
4: Molt bé, el següent partit veurem qui és el titular, si Rashford o Gordon, eh?
7: Avui ho ha estat Rashford i Gordon ha entrat precisament per ell.
4: Gràcies, David, fins demà.
7: Fins demà, adéu-siau. This is

0: Crec que tenim una primera recomanació de qui pugui que vagi a la platja, podria ser.
1: Ah, jo m'he quedat amb l'estable. Ah, aquest estable.
0: També podria ser, sí. Nina, ara m'estàs convencent, eh? Estic canviant ja d'opinió.
1: Penso que anirà per aquí, ara ens veurà la Gemma.
0: Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, l'Agnès. És aquesta cançó de Nia Bania que es diu Estable. Pues sí, demà tindrem un dia 100% estable. La veritat és que aquestes dues tardes, la d'ahir i la d'avui, hi havien d'haver nuvolades, fins i tot algun ruixat més. Avui ha caigut alguna gota que ha posat en molt poqueta cosa. Per tant, hem tingut força estabilitat, però demà una miqueta més. Per tant, demà aquesta estabilitat al 100%. Encara aquesta nit i matinada costarà una mica de dormir a la costa i també cap a l'Empordà, on encara hi ha avisos de calor nocturna, però la tendència és que, tret de la façana litoral i prelitoral, cap a l'interior notarem aquesta refrescada que tindrem pel que fa a les temperatures durant la nit i matinada. Demà, però, al migdia, aquesta estabilitat també farà que la temperatura sigui semblant avui, que hem deixat enrere doncs, els 40 d'ahir, que encara hi vam arribar. Avui els valors més alts, 36,5 en Nulles, els 36,4 a Tarragona. Demà potser un grau més, però aquesta tendència anar pujant, però demà encara amb aquesta calor podríem dir una mica continguda i amb aquesta estabilitat, amb sol i alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu.
0: A resistir.
1: Doncs res, una estabilitat curta, però interessant, que cal aprofitar en tot cas. Molt bé, gràcies, Gemma.
0: Bona nit.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que s'està jugant el Bèlgica-Senegal a Seattle. Som al descans per Bèlgica. Guanya Senegal, Bèlgica 0, Senegal 1, ha marcat la selecció africana al minut 25, gol de Diarra, i en general està sent superior Senegal a Bèlgica en aquest partit de setzens de final del Mundial. Aquesta tarda s'ha jugat l'Anglaterra 2, Congo 1, a Atlanta. Petita Anglaterra, però tenen Harry Kane. S'ha avançat el Congo a la primera part. Anglaterra ha tingut moltes ocasions. El Congo també n'ha tingut alguna a la primera part. Una rematada al pal, per exemple. I l'angoixa d'Anglaterra ha durat una estoneta, fins al minut 30 de la segona part. Kane ha empatat de cap a centrada d'Anthony Gordon, el jugador del Barça, que ha estat suplent i ha entrat per Rashford a la segona part. I a falta de 5 minuts per acabar el partit, i després d'una altra intervenció de Gordon, no direm assistència, intervenció està bé, Harry Kane ha fet un golaç per donar la classificació a Anglaterra. Anglaterra 2, Congo 1. Anglaterra jugarà contra Mèxic, una de les anfitriones als vuitens de final. Aquesta matinada, a les 2 a Catalunya, juga l'Estats Units-Bòsnia a San Francisco. La tercera anfitriona als Estats Units de Pochettino busca classificar-se per als vuitens de final, com ho han fet ja Mèxic i el Canadà. Potser podem entrar al vestidor dels Estats Units 3 hores abans que jugui el partit. Mirarem de fer-ho. Mèxic es va classificar per a vuitens de matinada, la passada matinada, després de guanyar 2-0 a l'Equador, a l'Estadi Azteca, amb certa comoditat. A vuitens, Mèxic jugarà contra Anglaterra, ara ho dèiem. Ha guanyat tots els partits de selecció de Javier Aguirre, els 4 que ha jugat en aquest Mundial, i atenció, no ha rebut cap gol. 8 gols a favor, 8 gols a favor, cap gol en contra per a la selecció del Vasco Aguirre. La llàstima a Mèxic és que la celebració de la victòria contra l'Equador va ser tan bèstia, amb més d'un milió de persones als carrers de la capital, que a Ciutat de Mèxic han mort 2 persones per asfíxia. En aquest partit van expulsar un jugador per segona vegada en aquest Mundial per tapar-se la boca dirigint-se a un rival. Va ser l'equatorià Incapié, que va veure la vermella directa, era ja el temps afegit del partit, i el partit estava decidit. També és a vuitens de final ja classificada França, que va golejar Suècia per 3-0 amb 2 gols d'Mbappé, 2 gols més d'Mbappé, que han fet 6 al Mundial, ha igualat a Messi com a màxim golejador del torneig. França va mostrar tot el seu potencial ofensiu i confirma candidatura com una de les grans favorites, si no la gran favorita, per guanyar aquest Mundial. A vuitens jugarà contra el Paraguai. Demà dijous juga la selecció espanyola, Espanya-Àustria, a Los Angeles. El partit serà a les 9 del vespre nostres, a les 12 del migdia a Califòrnia. Veurem quina temperatura marquen els termòmetres. Aquesta nit, durant el programa, hi ha prevista la roda de premsa de La Fuente, el seleccionador espanyol. El sentirem. S'espera que Olmo recuperi la titularitat i que Lamine Yamal ja pugui jugar els 90 minuts tot el partit. Ja hi ha 7 seleccionadors d'aquest Mundial que han perdut o han deixat el seu càrrec després de la primera fase i els primers partits dels setzens de final. L'últim a caure ha estat Becachese, l'entrenador argentí de l'Equador, que la passada matinada ha caigut contra Mèxic. Ahir us explicàvem la dimissió de Koeman i també s'ha confirmat la sortida de Marcelo Bielsa de la selecció de l'Uruguai. I també s'ha acomiadat de la selecció, de la seva selecció, Manuel Neuer, el porter d'Alemanya, campió del món al Brasil. Ara fa 12 anys, el 2014, semblava difícil que arribés aquest Mundial als 40 anys, però l'ha acabat jugant. Avui ha anunciat que plega de la selecció després de l'eliminació contra el Paraguai als penals. I si continua el Bayern, Neuer tindrà com a company Ismael Saibari, un terrassenc que acaba de fitxar pel Bayern. Avui s'ha fet oficial el fitxatge del davanter de la selecció del Marroc pel Club de Múnich. Més, tot seguit, més notícies del Mundial. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Sumeu-vos al Club de la Mitjanit cada nit de Mundial de dilluns a diumenge a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta. Edició del dimecres 1 de juliol, dia 21 de Mundial. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu. I també amb el Roger Arbusà, que és dels Estats Units seguint el Mundial. Roger, bona nit.
1: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: On pares? A Los Angeles?
1: A Los Angeles, sí, sí. Ara pendents d'aquesta roda de premsa de Luis de la Fuente. D'aquí a mitja hora, com deies, a 11:45 vostre, sentirem de la Fuente en aquesta prèvia d'aquest Espanya-Àustria.
0: Fa gaire calor a Los Angeles, Arbu?
1: Avui fa fred, Xavi. Avui fa vent i fa fred, sí. I he sortit una estona al carrer i feia fred. Ahir, quan vaig arribar, sí que feia calor, però menys que no pas a Atlanta o a Chattanooga. I aquí fa més fresqueta. Sí, sí, a més fa vent, avui no fa sol. I sí, sí, has d'anar amb un jersei,
0: O sigui que la temperatura a les 12 del migdia a Los Angeles, que és l'hora demà del partit de la selecció espanyola contra Àustria, no ha de ser un problema.
1: No, no, no, ara mateix entre 18 i 20 graus i amb aquest vent que et dic, i a més si no fa sol sí que fa més fred que no pas calor.
0: També hi haurà aquesta nit, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, Xavi, bona nit.
0: I també, com sempre, l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: L'Andy Franco és a la producció, el Salva Pois a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio i al control central hi ha el Miquel Jari. També hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Han passat més coses aquest dimecres més enllà del Mundial. Per exemple, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça en aquest nou mandat que ha de durar fins al 2031 i ha parlat clarament sobre Julián Álvarez.
4: Sí, el president ha explicat que poden afrontar qualsevol operació per incorporar jugadors, no ha amagat l'interès per Julián i la intenció del jugador de portar la samarreta blaugrana. Laporta, de fet, ha convidat l'Atlètic de Madrid a escoltar l'oferta del Barça, però compta perquè els ha advertit que aquesta oferta per Julián no és il·limitada en el temps.
0: Que caduca.
4: Exacte.
0: En teoria. El Barça ha confirmat la renovació de Christensen.
4: El central danès serà blaugrana dues temporades més fins al 2028. Té 30 anys, va arribar fa 4 temporades ja. En els pròxims dies es farà la tradicional signatura del nou acord.
0: Demà es fa a Barcelona la presentació del tour, que començarà dissabte també a Barcelona.
4: Es farà aquesta presentació en un acte que sembla ser que serà espectacular, cap a 7:15 de la tarda a la Sagrada Família. Els equips del tour ja són a Catalunya, a només 3 dies de l'inici de la cursa, amb Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard com a grans caps de cartell. Demà, per cert, Xavi,
0: sí,
4: no sé si ho sabies, tot costa especial, des de l'Avinguda Gaudí per seguir el Gran Depart.
0: Em constava,
4: sí,
0: em constava. S'està movent el mercat de fitxatges de ciclisme.
4: Dos catalans canviaran d'equip la temporada que ve. Es tracta de Mireia Benito, que deixa l'Insurance i fitxarà pel Movistar, i Jean Castellón, el ciclista de Lleida, que deixa el Caja Rural i fitxarà pel Q36.5.
0: Mercat de fitxatges també a MotoGP.
4: El líder de MotoGP, Jorge Martín, correrà per Yamaha les dues pròximes temporades i el seu company d'equip a Yamaha serà el guanyador de l'últim Gran Premi als Països Baixos, Ayogura.
0: Resultats el dia Wimbledon.
4: Ah, mira, el quadre masculí, poques sorpreses, per no dir-ne cap. Han passat ronda Sinner, Medvedev, Djokovic. El quadre femení, han passat ronda Coco Gauff, Sabalenka, però compta perquè ha quedat eliminada Andreeva, campiona de Roland Garros, i dir-te que fa només uns minuts s'ha ajornat fins a demà, per falta de llums, el duel espanyol entre Carreño i Jódar. 2-16-1 guanyava Carreño.
0: Crec que es van enfrontar a vuitens de final de Roland Garros. 2-16-0 guanyava Carreño i finalment el va remuntar Jódar i va passar a quarts de final.
4: Sí, sí. Tot i que Jódar ara venia amb una mica de lesió, amb molèsties Jódar, i veurem si és capaç de capgirar en aquesta ocasió el partit.
0: Busca el resultat de Djokovic. I ara
4: mal dius. Djokovic ha guanyat 3-16-0 a Tsitsipas.
0: Però amb quin marcador?
4: Marcador.
0: Busca el marcador. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: S'està jugant a Seattle, el Bèlgica-Senegal. De moment guanya la selecció africana, el Senegal, per 0-1. Sergi, el marcador d'aquest Djokovic, si passa a Wimbledon?
1: Sí, 6-3, 6-4, 6-2.
0: Ah, tampoc tant, em pensava que era més. He llegit un titular que segurament buscava clickbait.
1: I què deia?
0: I, home,
1: Djokovic, barre...
0: Sí, sí, sí. No. Sí, en castellà, sí. No sé d'aquí, prefereixo no saber-ho. Escolta'm, com va el
1: partit de Seattle? Mira, acaba de començar, fa un minut, la segona part del partit, guanya Senegal 0-1 amb un gol de Diarra al minut 25, en un partit d'una primera part, sobretot, força igualada amb un bon Senegal, que ha tingut molt bons minuts, ocasions pels africans, també pels belgues, que han anat una mica de menys en més, crec, l'equip de Bèlgica.
0: Senegal, de moment, Ricard, Àlex, domina el marcador i m'atreviria que domina el partit, més incisiva que no pas Bèlgica.
2: Bé, estem parlant de les dues seleccions, el Marroc i Senegal, les millors seleccions d'Àfrica, jo crec que...
0: Per sobre de la Costa d'Ivori, el Senegal.
2: Per mi sí, per mi són les dues seleccions més consolidades, amb una trajectòria més llarga. La Costa d'Ivori és més una aparició que té molt futur i que potser s'instal·la ara, diríem, al podi i en la part alta, però estem parlant de les dues finalistes de la Copa d'Àfrica, dues seleccions que ja van fer un bon Mundial, vull dir que ja venen amb una miqueta d'inèrcia. Van passar gairebé totes les africanes, excepte una. Veurem quantes passen a vuitens, però per mi Bèlgica, que està, diríem, els seus, les seves últimes passes del cicle contra una selecció madura com el Senegal, no sé si Bèlgica podrà capgirar el partit.
0: Ah, Àlex, no sé si juga el teu central protegit i preferit, sí, de Bèlgica.
3: Sí, sí que juga. Tant com protegit no ho sé, però sí, Artur Ziyech està jugant a perfil esquerre i bé, jo crec que té coses molt bones aquest futbolística. D'una Bèlgica que no és el primer partit, eh? Recordo el partit davant d'Egipte on la primera part està més aviat fluixeta, li costa agafar el pes del partit i amb el pas dels minuts ho va agafant. Rudi García toca bé a la mitja part en aquell partit, recordo, i a veure avui, que ja ha fet un canvi amb l'entrada de Lukaku, si millora Bèlgica en aquesta segona part.
0: Ha entrat Lukaku al descans, que és el jugador que va forçar el gol perquè va ser en pròpia porteria d'Egipte en aquest partit que citaves de la primera fase. Bé, queda pràcticament tota la segona meitat. De moment guanya el Senegal 1-0 aquest partit. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà al guanyador de l'Estats Units-Bòsnia d'aquesta matinada als vuitens de final. I aquesta tarda s'ha jugat a Atlanta l'Anglaterra 2-Congo un bon partit de futbol, emocionant. Ha patit Anglaterra per passar a vuitens, però ha aparegut Harry Kane i tot el potencial ofensiu dels anglesos, que és molt, molt alt, i han pogut remuntar un partit que se'ls havia complicat, perquè a la primera part s'havia avançat al Congo amb un gol del jugador de l'Almeria, Sipenga. Anglaterra ha reaccionat, ha generat moltes ocasions, però moltes, moltes. El porter del Congo ha fet un partidà, sobretot a la primera part. El Congo també ha tingut alguna bona oportunitat, una rematada al pal, per exemple, i a la segona part, Anglaterra ha semblat angoixada en algun moment, però a la mitja hora de joc, Gordon, que havia estat suplent i ha entrat en l'última mitja hora per Rashford, ha fet una centrada des de l'esquerra perquè Kane, amb un cop de cap, fes l'empat a un, i a la jugada del segon gol també ha aparegut Anthony Gordon. A mi em sembla excessiu dir que és una assistència de Gordon per Harry Kane. No sé vosaltres com la interpreteu, aquesta jugada.
2: Bé, és una passada perquè Harry Kane
0: s'espavili i faci un glas.
2: Sí. No? Home, és veritat que fa la connexió, és la passada perquè ell pugui rebre d'esquena i marcar les diferències. Clar, contra amb Harry Kane, Mbappé i companyia, una pilota que li posis a la frontal, l'alliberes, però la primera sí que és una passada,
0: sí, sí,
2: de gol, perquè li deixa una rematada de cap que encara que li ha de donar força. Bé, com a mínim Gordon és protagonista, jo sí, crec que ho necessitava,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí. Ara mirarem de sentir-lo. Abans us volia preguntar per aquesta Anglaterra. El segon gol de Kane és un golaç.
1: Mira, acaba de marcar el segon Senegal, Xavi. Perdona la interrupció.
0: No, no.
1: Però el Senegal fa el segon davant de Bèlgica tot just al minut 6 de la segona part del partit. Ara et diré qui és el jugador que ha marcat, potser el Ricardo Olave.
0: A veure si l'anulen, perquè jo tenia victòria de Bèlgica a la porra.
1: Però és el dorsal 18, Sar, pot ser?
3: Ismael Assar, no?
0: Ismael Assar, sí. 2-0 Senegal al minut 6 de la segona meitat. Bèlgica amb problemes importants per no quedar eliminada als setzens de final. Tampoc no seria una sorpresa, perquè aquest partit es presentava equilibrat, igualat, i tampoc hi havia el factor de favorit en cap de les dues seleccions. No hi ha fora de joc, de molt. O sigui que el gol pujarà al marcador. Com ha pujat el segon d'Anglaterra, el golaç de Harry Kane, una rematada seca, buscant l'escaire, que ha estat impossible perquè el porter del Congo, que estava fent un partidàs, l'aturés i evités el 2-1. Anglaterra petit, us deia, però a mi m'ha tornat a deixar bones impressions. Tenen un potencial altíssim, Ricard, Àlex.
2: Sí, és una selecció que ha reaccionat bé com el Brasil a una situació d'estar contra les cordes, no? I que, com dius, tot i que hi ha partits que s'encalla, que sobretot contra blocs baixos i seleccions tancades li costa jugar en espais reduïts, li costa ser una selecció creativa, és una selecció que necessita desplegament, va fer un molt bon primer partit contra Croàcia perquè el partit va ser obert, però en partits on ha de tenir el domini i pocs espais, s'encalla a vegades. Tot i això, com dius, que té molts recursos, perquè Harry Kane es pot inventar gols, perquè l'aparició de la segona línia amb Bellingham es pot presentar a rematades per centrades laterals, la pilota aturada, és a dir, jo crec que anirà fent que li cali... O sigui, no m'imagino que Anglaterra visqui tranquil·la i còmoda, però que anirà passant, o sigui, com l'Eurocopa una mica, que ja va tenir alguna eliminatòria molt complicada, però com dius, és que té tants elements que sense jugar bé és difícil tombar-la.
0: Ara juguen contra Mèxic, Àlex. Com veus tu aquesta Anglaterra?
3: Bé, ja sabeu que jo la poso en el segon graó, eh? A mi m'agrada, a mi hi ha coses que m'agraden. És veritat que no és tan dominant com ho pot ser França o el potencial d'Espanya o Portugal, però té moltes eines per fer-te mal. D'entrada, jo crec que aquesta parella en el doble pivot, amb Rice i Anderson, han fet créixer una selecció que anava una mica justa, diguéssim, a la creació, i a mi Anderson m'agrada molt, i Rice crec que és un jugador boníssim. Després, fixa't que avui, en els extrems, comença amb Rashford i Madueke, i a la segona part t'apareixen Gordon i Saka, que són dos jugadors que et poden generar. Té Harry Kane, que per mi és el nou més influent que més pot transformar un equip.
0: Per sobre d'Mbappé i de Haaland, en aquest sentit.
3: Sí, en el sentit de que a part de ser un nou et participa, no? Sí, és un nou i un 10 a la vegada, per tant.
0: Lidera, sí.
3: Sí, això és un extra. I després m'ha semblat molt interessant perquè Tuchel, que és un entrenador que sempre mou fitxa, a vegades no l'encerta, però a vegades l'encerta, amb aquest moviment de Rice, ha acabat el partit amb Rice de lateral dret i posant moltíssimes centrades. Fixa't que a l'última mitja hora Anglaterra fa 24 centrades buscant moltes vegades aquesta connexió entre...
0: Una centrada per minut, pràcticament.
3: Sí, la centrada de Rice, que té molt bon peu per posar-les, sí. Cap a Kane, directe.
0: Sí, sí, sí. Dèiem que ha parlat Anthony Gordon després del partit. Avui ha estat suplent, ha jugat l'última mitja hora i ha estat important, perquè ha fet la centrada, assistència de gol claríssima pel cop de cap de Harry Kane en 1-1, i sessió una passada, qui vulgui dir-li assistència, que li digui assistència, per Harry Kane en el 2-1.
1: Un Gordon que ha parlat especialment de la influència de Harry Kane.
4: I és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit i ell és el capdamunt de tot, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. Quan ets a prop d'algú així, el que vols és aprendre tant com puguis d'ell, observar tot el que fa per entendre per què ha arribat a aquest nivell. I no és casualitat, com ja he dit, és una qüestió de tenir constància cada dia, entendre com treballa, la intensitat que posa en cada exercici. Ho fa tot amb passió i amb una enorme serietat. Mai s'ho pren a la lleugera. Per això és increïble poder estar al seu costat. És una inspiració per tots nosaltres.
0: Déu-n'hi-do, quines ganes de xerrar tenia Anthony Gordon després del partit amb aquesta reflexió. Àlex Dalmas, avui t'has volgut fixar en la incidència de Gordon i en la de Rashford. No sé si comparar-les. Sí.
3: Bé, una mica, no? Perquè s'estan repartint els minuts en aquest extrem esquerre d'Anglaterra, és a dir, Anglaterra només ha jugat amb dos extrems esquerre, que és o Rashford o Gordon, no hem vist ningú més aquí, i els dos primers partits van ser per Gordon, ara havia entrat Rashford, però avui Gordon ha fet bons minuts i això em dona que pensar que potser en el proper partit davant Mèxic Gordon és titular. Mira, jo crec que són dos jugadors que tenen cert paral·lelismes, però són diferents a la vegada. Per mi Rashford és un jugador que té més recursos individuals, té millor golpeig, perquè té un golpeig fantàstic, però en canvi Gordon crec que és més rigorós en l'amplitud. Quan ha sortit es manté més obert a la banda, li dona més amplitud almenys de sortida a l'equip. Crec que detecta millor els espais d'entrada, eh? Moltes vegades el veiem entrar en vertical, a vegades en diagonal. Crec que té més profunditat exterior, és a dir, jo crec que confia més en la seva cama no hàbil,
0: sí,
3: i avui ha tret tres entrades...
0: Sí, amb l'esquerra, correcte.
3: Correcte, tres entrades que són totes molt a prop de línia de fons. En canvi, Rashford és tot el contrari, eh? Sí. És a dir, se la posa a la dreta per fer aquesta centrada tancada, que, home, és molt bona, però és més perillosa quan hi ha més profunditat. I després crec que en la pressió no hi ha color. Gordon és bastant més disciplinat, interpreta millor els salts. Per tant, jo et diria que Tuchel anirà jugant amb aquests dos perfils, però diria que Rashford potser és millor futbolista, però Gordon és millor per al col·lectiu.
0: Rashford no ha estat malament, eh? O sigui,
3: no.
0: Ha generat ocasions, ha estat incisiu, ha pogut fer algun gol, i han salvat un a la ratlla de gol, que hauria estat l'empat a la primera meitat. O sigui, Rashford se'l veu en un bon punt de forma. I Gordon avui ha millorat la seva presència respecte als tres primers partits del Mundial. Avui ha estat important, Anthony Gordon.
2: Sí, és que Rashford et pot donar molt en positiu, però també et resta, no? I Gordon potser no té pics tan alts, però sempre és endollat el partit i pot tenir un paper més discret. És a dir, a la línia del que diu l'Àlex, Gordon saps que et complirà amb els principis de pressió, d'amplitud, de profunditat, de no rifar la pilota, d'interpretar millor el joc, i Rashford, en canvi, pot canviar un partit.
0: Mm. Harry Kane...
2: Llums.
0: Sí, digues.
2: No, que té llums, que et canvien un partit, però també et penalitzen perquè no saps mai en quin moment s'endullarà o es desendullarà.
0: Harry Kane ha fet dos gols avui, Mbappé va fer dos gols ahir contra Suècia, en el 3-0 de França contra Suècia, i en el cas de Mbappé ja ha igualat Messi com a màxim golejador d'aquest Mundial. Tens la classificació a mà, Sergi Andreu, de màxims golejadors?
1: Sí, mira, la del Mundial són 6 Messi, 6 Mbappé, i en un segon estadi n'hi ha 5 per Kane, 5 per Haaland, i hi ha 4 Dembélé.
0: I 4 el jugador senegalès que acaba de fer el segon.
1: El segon, em portava?
0: Sar.
1: Sar.
0: Sí, ara he vist a la tele, sí, que li donaven 4 gols. I la classificació històrica de màxims golejadors de la història del Mundial.
1: Compte aquí, perquè Kane igual a Pelé amb 12 gols.
0: Sí, però queda llunyíssim de Messi.
1: Sí, queda lluny de Messi, però jo no trobo tant descabellat que pugui igualar Klose, que ha estat la marca d'aquest Mundial.
0: Hauria de fer 4 gols més.
1: 4 golets més al llarg del Mundial per igualar Klose.
0: I Anglaterra és a 8-10.
1: Sí, 19 Messi, 18 Mbappé, 16 Klose, 15 Ronaldo, 14 Müller, 13 Fontaine i en 12 Pelé i Kane.
0: Jo ara ja veig que Mbappé supera Messi com a màxim golejador d'aquest Mundial i supera Messi en aquest Mundial com a màxim golejador històric dels Mundials. Però ja veurem què passa. Ricard...
2: És que ara fa dies que no veus jugar Messi. Quan el vegis jugar, potser...
0: Jugant divendres a la nit.
1: A les 12 de la mitja.
0: Bon horari, eh?
1: Sí.
0: De divendres a dissabte,
1: sí.
0: Contra qui jugaven? Contra Cap Verd.
1: Contra Cap Verd.
2: Contra Cap Verd. De divendres a dissabte, a quina hora?
0: A les 12.
2: 12.
0: Ah, perfecte. Perfecte, eh?
2: Ideal.
0: No tant. Bé, escolta'm, Ricard, Harry Kane... Tu l'Àlex en parlava molt bé, el posava al mateix nivell i fins i tot per sobre d'Mbappé i de Haaland, que són els altres nous referència a nivell mundial pel que fa al joc col·lectiu i a la incidència en el joc del seu equip. No deixa de sorprendre'ns, o no és cap sorpresa, ja el nivell és altíssim, al màxim nivell.
2: Sí, és molt bo, i cada any fa la sensació que és millor que l'anterior, no?
0: Sí.
2: O sigui, va cap amunt i té 32 anys, però la sensació, a més, no ha tingut lesions importants, és un jugador que físicament... o sigui, no viu del físic per fer les coses bé, no és especialment explosiu, ni especialment ràpid a camp obert, però no ho necessita. Això per mi és un avantatge, perquè t'ensenya a jugar a futbol sense necessitar marcar diferències des del físic, des del punt de vista individual. És a dir, jo crec que a hores d'ara Mbappé encara et marca més diferències que Harry Kane, perquè si Mbappé el deixes un contra un, o a vegades un contra dos a dintre l'àrea, és capaç de trobar recursos
0: Definint, no sé si...
2: No, definint no, però en la predefinició...
0: Sí. Desequilibra més perquè és més potent.
2: Sí, exacte, perquè té aquest canvi de direcció, sí, aquest canvi de ritme que no té Harry Kane. La de finalització jo crec que no. La finalització és molt millor que ell, perquè és que a més té amb la dreta, amb l'esquerra, té diferents superfícies de contacte per rematar, les tria bé,
0: sap
2: posar el cos... acomoda bé el cos al moviment, o sigui, és impecable, i hi ha la influència futbolística, evidentment, quan ve a rebre per ajuntar l'equip, per estirar, per filtrar una passada, és molt millor que tots aquests davanters, perquè Harry Kane és un excel·lent jugador de futbol, no? I aleshores ell
0: és
2: interpreta
0: més
2: el davanter,
0: joc. Sí, exacte,
2: és que
0: exacte.
2: Més se't fa 40 gols, vull dir que és que... Vaja, que jo crec que és un davanter que té 3 o 4 anys per davant al màxim nivell.
0: Sergi, com continua aquest Bèlgica-Senegal?
1: Doncs 0-2 guanya Senegal, som els 62 de partit.
0: I a Bèlgica han canviat, Rudi García ha tret del camp a De Bruyne i a Doku. Ja gairebé a la desesperada. Mira, ara podem connectar amb un seleccionador que ha patit Harry Kane. Ara en parlàvem de Harry Kane, i l'ha patit en aquest Mundial. La connexió és amb Panamà, amb el seleccionador de Panamà, que va jugar dissabte, o sigui, fa només 4 dies contra Anglaterra, i va rebre un gol de Harry Kane. I el seleccionador de Panamà és conegut per tots, el Thomas Christiansen. Thomas, bona nit, com estàs?
5: Hola, buenas tardes, noches. Pues muy bien, ya de vuelta aquí en Panamá.
0: Thomas, el Thomas Christiansen és el seleccionador de Panamá. Fins fa uns dies estava competint al Mundial, fent bons partits en Panamá, i fa només 4 dies, com dèiem, dissabte va rebre un gol de Harry Kane. Panamá va perdre 2-0 contra Anglaterra, va competir bé, com en els 3 partits d'aquest Mundial, però van acabar eliminats i van perdre contra una selecció anglesa que sobretot té Harry Kane. Quin jugador Harry Kane, eh?
5: Increíble, acabo de ver ahora el partido de Inglaterra contra el Congo y la verdad es que aparece cuando tiene que aparecer y esa claridad de cara a gol que tiene, y bueno, nosotros lo notamos en carne propia con el 2-0 que nos hizo.
0: Ja has pogut veure el partit d'Anglaterra contra el Congo. Han patit una mica, s'ha avançat el Congo i Anglaterra ha tingut moltes ocasions, però fins a l'últim quart d'hora no han arribat els 2 gols de Harry Kane.
5: El dominio ha sido claro de Inglaterra, pero en las transiciones, incluso con el 1-0 a favor del Congo, han tenido un tiro al palo y casi se ponen 0-2.
0: Escolta, tu Anglaterra la veus més candidata en aquest Mundial, havent jugat contra ells que en anteriors?
5: A ver, yo creo que Inglaterra siempre tiene que ser uno de los favoritos para ganarlo. Ahora mismo me gustaría que lo ganase España, pero una selección que veo muy fuerte es la francesa.
0: França per sobre de la resta, eh? De moment, pel que has vist al Mundial...
5: De lo que he visto, sí, de momento.
0: Tomàs, com ha anat l'experiència com a seleccionador a un Mundial? Seleccionador de Panamà, ser-hi ja era un èxit, i el paper que heu fet ha tingut molt mèrit. Heu sortit amb honor del Mundial.
5: Sí, aunque no hemos sacado puntos, la verdad es que futbolísticamente hemos tenido muy buenos partidos. No hemos podido aprovechar las ocasiones que hemos generado, y la verdad es que el primer partido contra Ghana, que nos meten el gol, el 0-1 en el 93, pues hicimos un gran partido, tuvimos para ganar el partido, y fue una lástima porque hicimos un buen partido. Luego el siguiente partido contra Croacia, misma línea, un trabajo defensivo muy bueno, incluso cuando teníamos el balón generamos ese peligro, y Guardiol le tuvieron que cambiar en el descanso porque por ese lado derecho nuestro le hicimos mucho daño, pero bueno, otra vez nos meten un gol, y en esos dos partidos solo generaron 4 ocasiones de gol, así que hemos estado muy bien. Luego el último partido contra Inglaterra, pues sí que se notaba esa diferencia de calidad, pero igualmente lo competimos muy bien. Una experiencia increíble.
0: ¿Cómo os han rebut a Panamá un cop heu tornat?
5: Muy bien. Había gente en el aeropuerto recibiéndonos. Pero bueno, ya el hecho de clasificar para el Mundial y con lo que demostramos como equipo y selección, pues les ha quedado como un recuerdo muy bonito.
0: Escolta'm, vam parlar amb el Javi Sánchez Cara fa uns dies i ens va dir que el país a Panamà anaven bojos, o sigui, que vau aconseguir enganxar moltíssim la gent, que estaven entusiasmats, que la gent, els nens no anaven a l'escola per poder seguir els partits. També és un fet que segurament us fa més orgullosos de tot el que esteu aconseguint.
5: Sí, la verdad es que todo lo que hemos generado con la clasificación para el país, pues ha sido increíble. En Toronto los dos primeros partidos fue en esa ciudad y tuvimos mucha afición acompañándonos, y como bien dices, algunos pues piden préstamos para poder vivirlo.
0: Vosaltres seguireu a Panamà, eh? A tu i al teu cos tècnic.
5: Mira, ayer acabé mi contrato aquí en Panamà y ahora vamos a ver qué nos ampara el futuro.
0: Tens alguna oferta sobre la taula? O sigui, a Panamà no continueu segur?
5: No, a ver, ellos quieren que continúe y bueno, tengo otras ofertas también que estoy tanteando a ver qué decisión tomo finalmente.
0: ¿De selecció o de club?
5: Bueno, hay ambas cosas ahora.
0: ¿Aquí a prop alguna? ¿D'aquí a prop de casa alguna o qué?
5: He tenido bueno, un acercamiento con un par de equipos en España. Era dos en segunda y un acercamiento en primera con uno.
0: A veure, ens encantaria que poguessis fer d'entrenador aquí a prop, la veritat, Tomàs, perquè t'apreciem moltíssim i per el teu valor professional, que ho has demostrat aquests últims anys a Panamà. Un Mundial l'has pogut viure en persona. És molt... Tu no n'havies viscut cap com a jugador, oi?
5: No, como jugador no. Yo disputé las eliminatorias para el Mundial justamente en Estados Unidos del 94.
0: Sí. Amb aquell gol d'Esperó contra Lituània, al Benito Villamarín.
5: Ese mismo. Sí, y ahí luego me lesioné y ya quedé totalmente descartado.
0: I l'experiència suposo que val la pena, no? Ara com a entrenador és un ambient únic, diferent al que estem acostumats.
5: Sí, la verdad es que increíble. No, solamente el último partido nuestro en el Rommel Fernández ante nuestra afición ahí en noviembre, pues era una fiesta. Luego ir en un bus abierto por toda la ciudad celebrando, eso fue increíble. Todo lo que conlleva la preparación para el Mundial es agotador también, pero es bonito vivirlo.
0: Molt bé, Tomàs. Gràcies per atendre'ls des de Panamà i no sé si ens veurem per aquí a Barcelona a prop en els pròxims dies o setmanes.
5: Estoy mirando para coger un vuelo ahora para el domingo a Barcelona, a estar un poco con la familia. Me iré también unos días a Dinamarca y mientras tanto, pues seguir el Mundial ahora desde la televisión, contento y feliz y ahí estaré por Barcelona.
0: Per aquí ens veiem. Gràcies, Tomàs.
5: Un abrazo.
0: El Tomàs Christiansen. Ara marxarem un moment. Abans, actualitza'ns el marcador i el minut del Bèlgica-Senegal, Sergi.
1: A punt d'arribar al 70, continua guanyant 0-2 al Senegal.
0: Marxem un moment i quan tornem mirem d'entrar al vestidor de la selecció dels Estats Units, que ens estan esperant.
6: El Mundial, el Club de la Mitjanit.
7: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
8: 12, 19, 34, 44, 50. Sols, 3 i 8.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
9: Senyores i senyors, bon dia.
10: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
11: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
12: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
13: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
14: Sí.
13: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
9: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
15: És veritat que la cara però estava rara.
9: Era Shakira o no era Shakira?
15: Jo estic segura que sí.
10: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, el Club de la Mitjanit, edició mundial.
0: Tres 3 minuts per sobre de 11:45 de la nit. Som al Mundial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial, de dilluns a diumenge a les 11, per seguir tota l'actualitat mundialista. Ens demanen una mica de marge, una mica de temps per connectar amb l'estadi de Santa Clara, al costat de San Francisco, on d'aquí unes hores es juga a l'Estats Units-Bòsnia. Tenim cita al vestidor dels Estats Units. De moment avançarem. Estem pendents de la roda de premsa de Luis de la Fuente a Los Angeles. És la prèvia de l'Espanya-Canadà de demà i és a punt de començar. Crec que podem connectar. També l'està seguint el Roger Bosà.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, seleccionador. ¿Usted tiene la sensación de que a España se le exige más a nivel futbolístico, quizás por las expectativas, se os exige jugar mejor que a otras selecciones? Y ayer hablábamos con Lamine Yamal y decía, bueno, es cierto que tenemos que mejorar, el juego ya mejorará, pero ahora lo importante es ganar, porque si no nos vamos a casa. ¿Cómo lo ve? Gracias.
16: Hola, buenas tardes, perdona Elena, es que hay gente, me resultan, os parecéis muchos a una gente que estaba en Chattanooga con nosotros. Joder, sois clavaos. Dicho esto, Elena, no, quiero decir que si a nosotros la exigencia nos gusta muchísimo, pero si los primeros en exigir no somos nosotros. Sabiendo que esto es un proceso y que en una competición de esta dimensión, de esta futbolística, esta exigencia futbolística, pues es todo, insisto, un proceso, un camino que hay que recorrer. Hay que adaptarse, hay que integrarse, la competición es diferente, los rivales son diferentes, diferentes tipos de fútbol. Eso es, te marca una tendencia futbolística de mejora, de ir progresando, de ir caminando, como estamos viendo en todas las selecciones, y nosotros estamos en ese camino. Pero qué duda cabe, en mi opinión, yo hablo siempre desde mi opinión, lo que hemos visto desde la mejora, desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay, y lo que estoy viendo yo esta semana, es que el equipo ya empieza a reconocerse muchos automatismos, muchas sensaciones que teníamos en el pasado. Y con lo que nos hemos ofrecido hasta ahora, también estaba muy contento. O sea, quiero decir que en esa exigencia seguimos creciendo. Me encanta que se nos exija, porque eso es que se espera mucho de nosotros. Y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa, pues obviamente ahora no hay margen de error. Es ganando el próximo partido.
0: En directe a la roda de premsa de Luis de la Fuente, seleccionador de la selecció espanyola.
17: Quería preguntarle por una conexión, a veces a lo mejor es más periodística que real, entre Dani Olmo y Lamine Yamal, ¿no? En el Barcelona, y nos pareció en el partido frente a Arabia Saudí que conectan muy bien, que con una mirada parece que fluye más rápido, no se hace de menos a ningún jugador, pero ellos dos tienen esa conexión. No sé si estamos en lo cierto, si usted también la ve así, o si eso le influye para hacer o confeccionar los 11 de cada uno de los partidos.
16: Pero es anormal, Javier. Normalmente los equipos que están conviviendo, los jugadores, perdón, que conviven todo el año con sus compañeros en el mismo club, pues tienen más cercanía, no cercanía futbolística, no hablo de relación, que la relación con nosotros es extraordinaria, todos. Pero es normal, quiero decir, entrenan todos los días, saben, conocen perfectamente a su jugador, es normal. Pero esto es una selección, y en la selección precisamente lo que tienes una desventaja es la falta de tiempo para trabajar. El hándicap nuestro es especialmente la falta de tiempo, pero la ventaja que tenemos es que tienen tanto talento que economizan todo ese tiempo que necesitas en otras circunstancias para poder sacar el potencial futbolístico. Dicho esto, que se entienden muy bien, pero que también se entienden con otros jugadores. No es que quiera decir, sino tendríamos que jugar siempre con los mismos jugadores de los mismos equipos, y precisamente lo que hace la virtud de una selección es saber combinar todas las virtudes que tienen estos futbolistas de diferentes tipus.
0: Deixem el Roger Arbusà pendent del que digui Luis de la Fuente en aquesta roda de premsa prèvia a l'Espanya-Àustria de demà a Los Angeles. Ara tornarem a Los Angeles amb l'Arbusà. No sé si Olmo, Lamin, la resta de jugadors del Barça han estat avui gaire pendents de la presa de possessió de Joan Laporta. Ramon Salmurri, bona nit.
18: Hola, bona nit.
0: Has estat aquest migdia a Barcelona, has estat presencialment en aquesta presa de possessió de Joan Laporta com a president del Barça fins al 2031, com ha anat? I com, sobretot, com és que Laporta després ha aprofitat per parlar de Julián Álvarez i de l'Atlètic de Madrid?
18: A veure, ha anat, diguem-ne, en la forma Laporta, és a dir, un acte emotiu, s'ha emocionat en diverses ocasions Joan Laporta. Saps que Laporta no és la persona més, diguem-ne, solemne del món, i l'acte no ho ha estat. Per exemple, ha destacat molt la presència de Javier Tebas, el president de la Lliga, que ha tingut un paper preponderant al costat de Joan Laporta.
0: Ha fet discurs també, i tot, eh?
18: Sí, ha fet discurs, sí. També ha fet discurs a Rafael Yuste com a president sortint, un speech de pràcticament 10 minuts, i després Joan Laporta, per tancar, parlant 42 minuts sense ni un sol paper i fent moltes referències al seu discurs. Això ha estat a l'auditori, i quan ha acabat aquest acte a l'auditori, estava previst que Joan Laporta s'acostés acostés a la zona dels mitjans de comunicació, que era uns metres més enllà, en una altra sala, a la sala París, per anar a saludar els periodistes que estàvem seguint l'acte. I un cop s'ha acostat Joan Laporta, s'ha posat davant del micròfon i ha dit: avui només respondré preguntes sobre, diguem-ne, l'acte i la presa de possessió.
0: I la primera pregunta que li has fet tu, li preguntes per Julián Álvarez i ho deixen a tot.
18: Sí, ha entrat directament.
19: Jo he parlat personalment amb l'Atlètic de Madrid i ja li vaig dir, deixar ben clar el que hi havia. El Deco va fer una oferta d'una quantitat determinada de diners. Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City. Tot el respecte per l'Atlètic de Madrid, vam quedar que aquí tenien l'oferta. Ell em va dir que en principi no tenia previst vendre, perquè no tenien alternativa. Jo li vaig dir, si tens, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma. Jo espero que si tenen alternativa, a l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps. No és il·limitada en el temps.
0: Com ho interpretes tu això, Salmo?
18: Doncs ho interpreto que avui Laporta ha volgut canviar el discurs i passar d'aquesta sensació de que el Barça tenia un problema per aconseguir fitxar Julián i traslladar el problema a l'Atlètic de Madrid i deixar clar que és l'Atlètic de Madrid qui té un problema perquè Julián vol anar al Barça.
0: Clar, sí, sembla una maniobra de distracció. A mi també m'ha semblat que intentava rebaixar aquesta necessitat del Barça per fitxar Julián Álvarez perquè l'Atlètic de Madrid també vegi risc de perdre l'operació i mantenir un jugador que ha dit públicament

0: Madrid no pot posar música...
1: I tampoc no pot aparcar, no?
0: Ni té llocs per aparcar.
1: Sí, sí. Gràcies, Almo, bona nit.
0: Molt bé, vagi bé.
1: Aru, has pogut sortir de la sala de premsa de l'estadi de Los Angeles, on està parlant encara Luis de la Fuente. ¿Podem sentir un moment a de la Fuente?
2: Tú tendrás unas herramientas, unas armas, pero el rival también. Y en la igualdad, pues obviamente el que mete los errores cometa y el que sea capaz de dominar todas las situaciones del juego en determinados en momentos que se dan de partido, pues está más cerca de ganar. Pero vuelvo a decir, si es que se exija, a mí me parece fantástico. Es que a mí lo que me dolería es que no se nos exigiera. Que vuelvo a decir, que es que la autoexigencia nuestra es mucho mayor de la que seguramente se marque desde fuera. Porque nosotros somos unos competidores, somos unos auténticos deportistas que queremos todos los días mejorar.
1: És una mica edulcorat aquest discurs de la Fuente, acostuma a ser-ho. Arbo, tu estaves entre la gent que has reconegut quan has sortit a fer aquesta roda de premsa?
2: És molt difícil.
3: No, encara no.
1: Demà, Olmo titular i Lamine per 90 minuts.
3: Sí, Olmo apunta titular, en principi a la mitja punta, seria la principal novetat respecte al partit contra l'Uruguai, per tant, no jugaria Merino i Lamine ja està per jugar tot el partit, se l'espera els 90 minuts, ara sí, per liderar aquesta selecció espanyola.
1: Gràcies, Arbo. Continua pendent de la Fuente, si digués alguna barbaritat que sembla que no té aquest xip, doncs ens avises i l'escoltem, d'acord?
3: Molt bé.
1: Vinga, fins ara. Ricard, un moment. Sergi, el partit de Senegal-Bèlgica pràcticament...
4: Sí, vaja. Si no hi ha una sorpresa molt grossa, acabarà passant a 8 en Senegal, que guanya 0-2 al minut 80.
1: Al minut 35 de la segona, 2-0, guanya Senegal contra Bèlgica i té la classificació pels 8 de final molt, molt a prop. Als 8 de final ja hi és França, que ahir va superar Suècia per 3-0, ahir a la nit. Dos gols més d'Mbappé, un de Barcola, i probablement, no sé si us ho va semblar a vosaltres, Ricard i Àlex, el millor partit de França en aquest Mundial.
5: Sí. L'exhibició futbolística més potent del Mundial.
1: De totes les seleccions, eh?
5: Sí, jo crec que sí. T'he de dir que va venir al darrere i no va tenir aquesta força, però el partit de Mèxic és per mi del millor que he vist també, la primera part de Mèxic, del millor que he vist en el Mundial. Vull dir que ahir es van ajuntar dues actuacions molt convincents. La de Mèxic em va impactar, va impressionar perquè em va sorprendre i perquè no té tant talent individual, però és un equip que ara mateix vola i que de mig camp cap endavant Javier Aguirre ha sabut barrejar rols molt complementaris, però clar, a la llum de França, que va acabar amb el fre de mà guanyant 3-0 a Suècia, fent veure que Suècia era una selecció menor quan té Jokeres, Isaac i Elanga a la part del davant, vull dir, molta superioritat, fins al punt que jo crec que l'exhibició d'ahir ja el posa pels que no encara no acabàvem de...
1: El top 1, eh?
5: Sí, de convèncer-nos com el clar favorit. Vull veure l'Argentina, que és és amb la que tinc el vincle emocional i m'ha enamorat en aquest campionat. És evident que hi ha el Marroc, que hi ha Mèxic, que tenen molt bones formes, però vaja, una carrera a llarg termini, costa imaginar que França... Hem de veure com reacciona França quan se li travessi el menjar, sí, perquè hi haurà un dia,
1: sí,
5: que passa.
1: Sí. Com ha reaccionat Anglaterra, com va reaccionar Brasil? Àlex, tu com vas veure el partit de França?
6: Molt bo, molt bo. Per mi ara mateix és la selecció que millors sensacions està deixant, la que probablement posaríem a totes les travesses de campionat. Per mi és el partit on hi ha més diferència entre el guanyador i el perdedor, diguéssim, d'aquests setzens.
1: Sí.
6: I crec que, bé, n'hem parlat diverses vegades, no? Jo crec que la presència d'Olise a la mitja punta, sí, li fa, sí, molt bé en aquest equip, perquè França sempre ha tingut molta contundència ofensiva, tenia molta contundència, però tenia un joc limitat.
1: Sí. Ara té les dues coses. Sí,
6: correcte,
1: sí,
6: ara té les dues coses. I per tant, sí, jo no m'oblido d'Espanya, que jo crec que Espanya també té un sostre si s'acaba de retrobar que pot estar a un nivell similar, però home, amb qualitat individual i amb qualitat col·lectiva, de moment França és la que està al top 1, com dius.
1: Sí, perquè Olise és al joc i Mbappé posa, com sempre, ha posat els gols.
5: Quin descobriment Olise, tota la temporada. Sí, sí, primer, sí, l'explosió, quan fa dos o tres anys era un jugador que apuntava maneres, però ningú el podia imaginar amb aquesta jerarquia, amb aquesta autoritat, amb aquesta fluidesa. I fixa't que va començar la banda amb Dembélé a la mitja punta en un club de la mitjanit, ens va coincidir en directe, vam veure la segona part que va canviar-ho, i aquí va canviar França, perquè ara ningú no li pot prendre les claus de l'equip. És que li han donat les claus a Olise, màxim assistent del Mundial, i reparteix passades, arriba amb...

0: condicions de rematada. És a dir, tot allò que té des de la banda dreta amb el Bayern com a mitja punta és que ajunta l'equip. El seu talent és capaç d'ajuntar els migcampistes, que l'equip no es trenqui, que no siguin tot transicions, i quan es tracta de córrer o de resoldre situacions de 2-2 o 3-3 amb avantatge, no s'equivoca mai.
1: Ricard, demà recorda'm que et pregunti per la jugada de Luis Enrique, perquè vaig veure que França també la feia, començant la segona meitat, i vas dir que faries recompte de totes les seleccions.
0: Sí. Mira, l'Oriol Corral n'ha fet un recompte, Xavi, ho tenim absolutament controlat.
1: Doncs demà en parlem, perquè m'interessa, és una jugada de moda, el futbol mundial.
0: I mira, i t'avançaré una cosa, i he parlat amb Luis Enrique...
1: I t'ha explicat allò del porter Safonov?
0: No, però he pogut parlar de la jugada i m'ha dit amb qui es va inspirar, perquè m'ha dit, això no m'ho he inventat jo.
1: Ja.
0: Jo també ho vaig veure.
1: Sí, tots copiem.
0: Demà ho expliquem.
1: D'acord. Doncs mira, avui us deixo marxar una miqueta abans, perquè ara sí que ens diuen que gràcies a la gestió del Sergi Andreu... Adéu, Ricard, bona nit, Àlex Almà.
2: Adéu. Bona nit.
1: Gràcies a la gestió del Sergi Andreu podem entrar al vestidor, a una part a prop del vestidor, una habitació a prop del vestidor dels Estats Units, que en unes hores juguen contra Bòsnia als setzents de final a San Francisco. I connectarem amb el Jesús Pérez. El Jesús Pérez és un dels ajudants de Pochettino, ja des de fa molts anys, a la selecció d'Estats Units. Jesús, bona nit.
3: Hola, bona nit, com estem?
1: Molt bé. Sou a només unes hores de jugar el partit de 700 contra Bòsnia. No sé si m'havia passat mai això de poder parlar amb un entrenador el mateix dia que té un partit, i més en un Mundial. T'ho agraïm molt. Com esteu vivint un dia com avui, un partit de Mundial, nervis, ganes, tensió...
3: Bé, la veritat que ahir la nit, a l'última reunió amb l'equip, les cares són de tranquil·litat, d'haver fet tot el que està a les nostres mans i les d'ells, els jugadors, preparant-se. Hem tingut una fase de grup molt bona i, bueno, ja veig que s'ha fet una mica llarg esperar. Ha sigut positiu el tenir temps entre partits per poder recuperar-te i preparar, però bueno, ara que venen els partits definitius i estàs veient ja els altres jugar, doncs la veritat que tenim ganes de jugar avui i desitgem que vagi bé i que puguem viatjar cap a Seattle i continuar la jornada en aquest Mundial.
1: El Jesús Pérez és tarragoní, de Vilavella, a l'Alt Camp, i treballa amb Pochettino des de fa 15 anys, des de l'època de Pochettino, entrenador de l'Espanyol. Heu passat pel Southampton, pel Tottenham, pel PSG, pel Chelsea, i ara treballeu a la selecció dels Estats Units des de fa 2 anys. És gaire diferent l'experiència d'un Mundial amb una selecció el que havíeu viscut en aquestes últimes 15 temporades o 13 temporades?
3: Sí, la veritat, que és una experiència completament diferent. S'apropa més a el que és les fases finals de la Champions League per buscar una similitud, però tot i així, no sé, aquells dies jo recordava la temporada que arribem a la final de la Champions amb el Tottenham, no? però sempre pensaves que hi havia un segon partit, i avui sabem que és guanyar o guanyar, no? I llavors t'has de preparar directament per jugar el partit, però també preparar perquè pot haver pròrroga, pot haver penals, i bé, el tipus de preparació per només un partit és una mica diferent, i ho estem gaudint perquè potser estem per damunt de les expectatives, sobretot de la forma de jugar i de guanyar i de com està el grup, però bé, sabem que avui tenim un partit molt difícil, que estan aquí per mèrits propis, després d'eliminar Itàlia i de fer una fase de grups molt bona també, i serà un partit molt competitiu.
1: Heu construït una selecció des de fora, sembla que heu construït un equip que juga mirant sempre endavant, amb molt potencial físic, que és una característica històrica del futbolista nord-americà dels Estats Units. Sembla que us hagueu adaptat més vosaltres com a cos tècnic al que us heu trobat als Estats Units, que no pas hagueu intentat adaptar el que hi havia, la matèria prima, a la vostra idea. Ho sents així?
3: Bé, és una mica de les dues coses. Qui coneix a Mauricio, doncs, des de l'època de l'Espanyol, sempre doncs, sent un equip en comparació amb els que volien competir, doncs, amb menys recursos, i pues, el Southampton i sobretot doncs, Tottenham, sempre hem intentat doncs, aportar al grup aquesta creença de que amb una agressivitat al joc, no, no només no defensiva, sinó ofensiva, doncs sempre podíem intentar rendir una mica per sobre del que es podria esperar, fer veure als jugadors de que un sempre pot ser millor. I això és una característica del Mauricio com a entrenador. És una selecció doncs, acostumada potser a ser una mica més reactiva, que seria doncs esperar, i bueno, doncs nosaltres no és una cosa que ens sentim còmodes. No és fàcil canviar aquesta forma d'afrontar el joc. Condicionalment són jugadors que si estan bé com estan ara, doncs molts d'ells tenen un perfil molt, molt, molt, molt ajustat a això que volem, i bueno, i s'ha donat les dues coses, no? El Mauricio pensa en atacar el rival perquè no tingui la pilota i defensar-nos doncs, quan la tenim, però bueno, no renunciant a cap fase del joc, no? Llavors, doncs això és una mica el que hem intentat en aquests mesos, i ara doncs, amb tot el que envolta el Mundial, doncs ho hem pogut de moment amb els tres partits, però molt satisfets una mica del que hem vist, del creixement, i bueno, i entre tots doncs estem aquí.
1: Al Costenc sou el Mauricio, el Toni, tu, el Jesús Pérez. Hi ha algun altre català o mig català que formi part del Costenc de la selecció d'Estats Units?
3: Doncs sí, som bastants catalans aquí, perquè tenim el Sebastiano Pochettino, que és fill del Mauricio, però que és català, que va néixer a Barcelona, que ha crescut
1: jugava a futbol,
3: a Barcelona.
1: No?
3: Jugava a Sant Cugat, sí.
1: Sí,
3: el júnior de Sant Cugat, i bueno, llavors va fer Sports Scientist degree a la Solent de Southampton, i quan va acabar, doncs, després de fer una mica d'experiència, doncs ja es va unir a nosaltres al Tottenham. És un dels responsables de la preparació física, és expert en control hormonal, llavors ens ajuda molt. Després tenim una noia, la Sílvia Tullà, que és de Vilafranca i és la responsable de l'entrenament de força. I després tenim, que ha format part ja del nostre cos tècnic, el Tottenham, i, bueno, però pertany al Barça, i tenim un acord amb el Barça i ens la cedeix a tots els camps i els campionats, que és la Mireia Porta, que és una de les millors nutricionistes del món, i ja va estar amb nosaltres, com et dic, una temporada al Tottenham, i ara està aquí també amb nosaltres, així que sí, som un grup de catalans.
1: Gairebé ni a la selecció espanyola hi ha tants catalans, i mira que aquesta vegada n'hi ha, eh?
3: Doncs segur, segurament.
1: Escolta'm, com prepareu el partit d'avui contra Bòsnia? Sabeu que jugareu contra Bòsnia fa una setmana, el dimecres 24, el dia de Sant Joan. És un termini més o menys còmode per vosaltres, o el timings són més accelerats respecte al que podíeu estar acostumats quan dirigíeu clubs?
3: El temps ha sigut més que suficient. Abans del Mundial vam fer una anàlisi de totes les seleccions.
1: De totes?
3: De totes, en el sentit de que havíem de tenir un coneixement. Tenim un equip d'analistes a la federació molt ampli, i llavors doncs, es va treballar en això, òbviament centrats en els nostres, en el grup, i llavors en Bòsnia doncs, tens els tres partits de grup, tens l'anàlisi general, que bàsicament doncs, tens el partit amb Itàlia del play-off.
1: Això ho havíeu mirat prèviament, eh?
3: Sí, llavors
1: doncs, de les 48 seleccions 47
3: sí,
1: en aquest
3: sí,
1: cas
3: sí. Però també et dic una cosa, nosaltres som un cos tècnic que tot el que fem del rival és per nosaltres. Per nosaltres dic el cos tècnic. Mauricio és un entrenador que el rival vol saber el que fa, però als jugadors li arriba molt poc del rival.
1: Per no atabalar-los, no?
3: Sí, pensem que el rendiment està en el que tu ets capaç de fer com ho has de fer, però no ens agrada sobredimensionar o sobreinformar del rival.
1: Fins a on us veieu arribant en aquest Mundial? Si passeu Bòsnia, avui jugaríeu o contra Bèlgica o contra Senegal a vuitens, i a quarts hi ha la hipòtesi de jugar contra Espanya o Portugal. Suposo que no us posa un límit.
3: No, perquè jo crec que això és a un partit. I avui en dia a un partit poden passar moltíssimes coses. Ara equips doncs, que potser no tenen moltes possibilitats perquè arriben poc, perquè tenen poques ocasions, doncs pot haver incidents que vagin al teu favor, cosa que abans doncs, potser era més difícil de tenir-ho. I després perquè nosaltres creiem que tenim bons jugadors, que tenim un nivell alt competitiu, bueno, que també sabem que hi ha coses que ens han de sortir molt bé perquè no tenim la tradició competitiva que tenen les grans seleccions i, bueno, i després hi ha seleccions que necessiten menys per guanyar perquè tenen jugadors d'altíssim nivell que estan acostumats a jugar aquests partits cada setmana.
1: Saps com s'està seguint el Mundial a Vilavella?
3: Bueno, pues suposo que els pares i alguns amics, sí.
1: Sí, eh? I aquesta matinada, doncs, a dormir poc i a seguir aquest Estats Units, Bòsnia, dels 17 de final. Jesús, t'agraïm molt que ens hagis atès a només unes hores del partit, a jugar a les 2 de la matinada a Catalunya, crec que seran les 5 a Califòrnia. Moltíssima sort i moltes gràcies, Jesús.
3: Molt bé, moltes gràcies, molt agraït.
1: Sergi, què ha passat a Seattle?
4: Doncs que ha empatat Bèlgica, 2 gols en 3 minuts, ha marcat Lukaku, rematada amb la dreta, anticipant-se molt bé el seu defensor, el primer pal, i després, això era el 86, el 89, compta ara que torna Bèlgica a atacar, el 89, Tielemans, de cap a l'interior de l'àrea, després d'una molt mala sortida del porter de Senegal, 3 minuts per arribar al final del partit, si no hi ha gols anirem a la pròrroga.
1: Ara ja aniríem a la pròrroga, si en aquest Bèlgica 2-Senegal, Gal guanyava 2-0, tenia el partit dominadíssim. Bèlgica, amb un gol de Lukaku, ha obert el camí de l'esperança i al cap de 3 minuts, després d'una sortida molt desafortunada del porter del Senegal, de Diou, ha aconseguit Tielemans aquest empat a 2 que, de moment, portaria aquest partit de 7-0 de final que s'està jugant a Seattle a la pròrroga, però està atacant el Senegal, ara.
4: Com de Carla té el Senegal, pilota enrere, pilota exterior, zona de 3 quarts, distribueix ara cap a la banda dreta, tancat a l'últim terç a càmera, Bèlgica, falta res, 2 minuts, una miqueta més per arribar al final del partit. Se n'han afegit 7. De moment, empat a 2 entre Bèlgica i Senegal per un lloc als vuitens de final.
1: Continua parlant de la Fuente.
5: Tal qual lo tiraría en el momento que tengo que tirarlo en el partido. Nada más. Que recree esa situación, esa sensación. Obviamente no es lo mismo con 100.000 personas, 90.000 o jugándote una clasificación que tirarlo con 6-0. Claro que no.
1: Parla dels penals.
5: Lo importante es tener esa sensación, porque normalmente tampoco tiras muchos penaltis, no tienes muchas posibilidades, ¿no? Pues intentamos en ese momento que él adquiera confianza para que mañana se tenga aquí ese recuerdo reciente y pueda ejecutarlo de esa manera.
6: Ferran, ahí la...

Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, és el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ha escollit aquesta cançó, que és una cançó que té relació amb aquest Mundial. És la cançó de la cançó de la selecció escocesa que ja va caure a la fase de grups, però que es va presentar al Mundial amb aquest himne. La cançó es diu It Only Takes One Lion i és del grup Bell and Sebastian, i la va compondre el líder d'aquest grup la mateixa nit que Escòcia es va classificar per jugar al Mundial 28 anys després, no el jugava des de França l'any 98.

0: Sergi, hi haurà pròrroga al Senegal-Bèlgica.
1: Sí, perquè queden 20 segons. Ara hi ha un atac a la desesperada del Senegal. No és fructífer, pilota fora del terreny de joc. Anirem a la pròrroga. Bèlgica 2, Senegal 2.
0: Aquí ho deixem. Bona nit i que descanseu, si és que no us quedeu a veure al final la pròrroga del Bèlgica-Senegal i l'Estats Units-Bòsnia, que és a les 2 de la matinada. No queda tanta estona. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. José María Aznar esmena l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts després dels gestos del líder dels populars per acostar-se als de Puigdemont. L'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Diu que l'única via per expulsar Pedro Sánchez de la Moncloa és construir una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
2: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía. Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
1: Aznar ha afirmat que les pròximes generals són les eleccions més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè, segons diu, hi ha en joc un canvi de sistema. Més notícies, Oriol Pujador.
3: La conductora de l'autocar accidentat aquest dimecres al centre de Lleida ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI, tot i que evolucionen de manera favorable. Dues estan en estat crític i dues estables. La policia continua investigant les causes de l'accident per esbrinar per què el vehicle ha fet un canvi de trajectòria. Ho explica l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
4: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
1: A Grècia, una dona ha mort i 4 persones més han resultat ferides a Salònica, al nord del país, arran d'una sèrie d'atacs la passada matinada amb artefactes explosius contra 3 edificis en què viuen membres del partit Nova Democràcia, que està al govern. La persona morta, de 72 anys, és la mare d'una excandidata del Partit Conservador. No ha pogut superar les greus cremades patides per la detonació d'un artefacte a l'entrada de l'edifici on vivia.
3: Les Nacions Unides alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles. L'ONU ha presentat el primer informe sobre la IA encarregat a un grup d'experts internacionals. El Catalunya Nit de Catalunya Ràdio ha parlat amb un dels experts coautors d'aquest informe, Roman Urús.
5: Això s'ha de començar a regular perquè, òbviament, hi ha països i hi ha empreses que comencen a tenir una acumulació de poder molt gran, no? Això és una arma geopolítica tremenda, tremenda. És un avantatge estratègic de les regions que desenvolupen això respecte a les que no tenen les capacitats de fer-ho. Doncs, òbviament, això crea moltes desigualtats i s'ha de començar a regular d'alguna manera.
1: L'onada de calor del mes de juny ha provocat 218 morts prematures a Catalunya, principalment durant la setmana de Sant Joan. Tot plegat en un mes molt càlid i sec en què s'ha arribat als 43 graus al Segrià. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
1: A l'Alt Penedès s'ha trobat una nova espècie d'animal prehistòric, el gos os, o gos dels pantans, que va viure fa 16 milions d'anys. La descoberta d'un crani sencer l'han fet paleontòlegs del jaciment dels Casots, a Subirats, que han descrit una espècie única al món. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba, bona nit.
7: Hola, bona nit. Es tracta d'un animal de mida mitjana semblant a un llop, emparentat amb els gossos i els ossos de l'època del Miocè. La troballa es va fer fa 30 anys, però no se li va donar importància fins que el 2014, amb motiu d'una tesi, algú va treure el fòssil de la caixa on l'havien deixat i sospités que es tractava d'una espècie totalment nova, sense cap exemplar en cap altre lloc del món. Només s'havien trobat dents de Paludocion a Alemanya i Txèquia, però no eren iguals. Ho ha explicat Isaac Casanovas, director del jaciment dels Casots a Subirats.
8: Mirant les dents, perquè dels altres no hi ha crani, no hi havia res amb el que comparar, van veure que no encaixaven pas. I llavors, al veure que no encaixen, dius, les dents són diferents, és l'única cosa per comparar que hi ha, és un animal diferent.
7: El seu valor fa que no pugui estar exposat sinó en una caixa forta a l'Institut Català de Paleontologia.
1: I als esports, Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i assegurat que ha recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez.
3: El Mundial de Futbol, mentrestant, Anglaterra s'ha imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, i ha accedit als vuitens de final. Doblet de gols de Harry Kane amb assistències del nou jugador del Barça, Anthony Gordon, que ha estat suplent.
1: La segona eliminatòria d'avui entre Bèlgica i Senegal de moment està empatada a 2 al final de la segona part, per tant, Brana a la pròrroga a partir de les 2 de la matinada, després el partit entre els Estats Units i Bòsnia-Herzegovina.
3: D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028.
1: I dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França. Aquest dimecres ha arribat a Catalunya el grup dels equips participants, és el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades avançador Tadej Pogačar al capdavant.
0: Fins aquí les notícies.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Com es diu el teu fill?
11: Es diu Fortià.
10: Fortià, ja hem acabat.
11: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica.
12: S'ha portat
11: una
12: super.
10: No, home, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
12: Moltes gràcies.
11: Adéu.
10: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La millor hora del dia. Sí.

0: arribat el juliol i amb l'inici d'un dels dos mesos de vacances per excel·lència de la gran majoria, arriben les presses. Vas al metge, hi ha una gentada perquè tothom vol resoldre els temes de salut, a ser possible, abans de marxar. Passes la ITV del cotxe i t'estàs una hora i mitja de la cua que hi ha al carrer i gairebé dona la volta a l'illa de cases. Fas les darreres compres grans de casa, del supermercat, d'aigua, sabó de rentar, paper de vàter, oli, llet, sucs, per poder aguantar fins al setembre, si és possible. Revises les calderes, els aires condicionats. A la feina tothom et demana una reunió d'última hora, un balanç, un informe per ahir. T'arriben missatges d'amics i coneguts que volen veure't abans de vacances, que fa molts mesos que no ens veiem i, si no, ja no ens coneixerem. Si vols anar a veure algun dels espectacles dels festivals d'estiu, has de vigilar, de fer compatible els sopars o dinars amb els concerts i les funcions de teatre. I entremig de tot aquest estrès, recordes que t'hauries d'anar a comprar alguna cosa de rebaixes perquè se t'han trencat unes sabates o vols uns pantalons negres de fons d'armari que l'estiu et solucionen qualsevol sortida. I amb tanta pressa i tantes coses al cap, ni t'has recordat de l'operació biquini dels nassos, així que un altre any ho deixes pel setembre. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Judit Perpinyà i Albert Duran. I m'he deixat algú? M'he deixat algú? No, avui no m'he deixat ningú, no? Trobo que m'he deixat algú avui. No m'he deixat ningú, però no em deixo ningú, ni a vosaltres, perquè, com sempre, la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474 La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts i arrenca aquí el penúltim programa d'aquesta temporada. És a dir, teniu la possibilitat de trucar al 932017474 avui i demà, a la nit dels ignorants, perquè després els altres programes que es facin a l'estiu i que es pugui trucar, evidentment, doncs tindreu la porta oberta i la línia directa per poder trucar. Però d'ignorants, avui i demà, i després ja fins al, vaig dir, 30 d'agost. Amb les xancles, no? Que vam dir. Va, doncs ja ho sabeu, el 932017474 i si no, els missatges de WhatsApp, que també ens deixeu, el 667-220-148. I avui ens hem trobat un escrit de la Lourdes, des de Sabadell, que diu així: som una comunitat de Sabadell amb una mitjana d'edat de 70 anys i amb dues persones minusvàlides. Portem 3 setmanes seguides que entre les 6:30 i les 8:30, a veure, diu entre les 6:30 i o a les 8:30 de la nit, ens tallen el llum alguns veïns, a banda de l'ascensor. Hem trucat cada vegada un veí diferent queixant-nos i ens deien que era una avaria. Finalment, ahir ens van dir que la demanda d'electricitat arran dels aires acondicionats feia sobretensionar la xarxa i, per evitar-ho, ells mateixos, Endesa, tallaven el corrent de manera que uns dies eren uns veïns els que no tenien llum i la setmana següent eren uns altres. Carai, Lourdes. Com que quan hi truquem sempre ens surt una màquina, demano si algú sap a qui hem de formular la denúncia. Nosaltres paguem els quilowatts que gastem, per tant, ens poden, ella pregunta, ens poden tallar el llum en tot el que arriba a suposar? Que es faci malbé el menjar o que les persones grans no puguin agafar l'ascensor per pujar i baixar de casa? Aquesta és la denúncia que fa, a veure si algú la pot ajudar, la Lourdes des de Sabadell, que ens ho ha deixat al WhatsApp del programa. Després tenim diversos missatges que també heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, per exemple, la Montse des del barri de les Corts de Barcelona.
2: Us vaig conèixer en persona la nit de la despedida d'en Xavier Solà a Catalunya Ràdio. En aquell moment em sabia greu el canvi de presentador. Però fent balanç d'aquesta temporada, us felicito, Marta i equip. Només puc dir que sou fantàstics. Bones vacances.
0: Bones vacances per tu també, Montse, i moltíssimes gràcies. En Robert, des de Barcelona, que ens ha deixat... Ell una mica més llarg, eh? Ell una mica més llarg.
3: Abans de res, vull agrair el treball de la Marta i el seu equip. Per motius de salut, al febrer, cercant emissores a la nit, on hi hagués massa soroll, vaig topar-me de nou amb la nit dels ignorants, que no escoltava des de l'època del Carles Cuní. Durant aquests mesos m'heu acompanyat moltes nits i les que m'he perdut les he seguit per podcast. Podria comentar tres coses. Una és el comentari de l'Elisabet de Vic, del dia 2 de juny. Es queixa del soroll de fons, que hi ha molts programes informatius. Personalment, penso que atabala i embruta les veus melodioses, que teniu molts locutors. I per aquest motiu, molts cops deixo d'escoltar Catalunya Ràdio per altres opcions menys molestes pel meu gust. Per sort, quan ho fa la nit dels ignorants, és de manera més discreta. La segona cosa que us vull comentar és sobre els missatges que rebem als nostres mòbils o whatsapps, inquietants textos. Mai són veritat. El nostre banc mai ens demanarà que el truquem a un número. I si teniu dubtes, truqueu al número que surt a la web o a l'APP. Mai la que porta el missatge. I aquest número no el busqueu pel Google, no necessàriament és bo. Com a darrer consell, jo us diria que tingueu una paraula de seguretat amb les persones que estimeu. Així, si intenten suplantar la seva identitat, tindreu aquesta paraula per saber que són ells. La tercera cosa, ahir una senyora va dir que havia comprat un aparell online i al tornar a la trucada el número no era correcte. Malauradament, molts estimadors utilitzen aquests mètodes per obtenir dades per fer altres enganys. Dades com el nostre nom, el nostre DNI, el nostre correu electrònic, l'adreça, poden ser bones per a altres coses. Tot i això, potser rep l'aparell. Però si no funciona i la documentació que aporta no és correcta, tampoc podrà reclamar, amb la conseqüència pèrdua dels diners. Com a consell, us diria que és millor comprar grans webs, per molt que em pesi, com Amazon o altres, o millor, a la botiga del costat de casa. Per acabar, vull dir-vos que m'encanten els relats de la Marta i afriso per comprar-me el seu llibre. I gràcies a tots els ignorants que m'han ajudat a ser-ho una mica menys i m'han acompanyat totes aquestes nits. Ens veiem al setembre.
0: Que bonic, tot plegat. Respostes, o sigui, s'ha esperat de tenir moltes respostes i moltes recomanacions boníssimes. Robert, moltes gràcies. I res, que ens retrobarem a finals d'agost, efectivament. Va, més missatges que ens heu deixat mentre us animeu a trucar al 93207474, la Cecília des de l'Eixample de Barcelona.
4: Mira, no puc més que vos ho tinc a dir. Diu, heu dit que heu deixat l'audiència del programa i ho sento en l'ànima perquè jo fa molts anys que l'escolto. Però és que jo crec que vosaltres heu convertit aquest programa en un programa d'entrevistes i no de preguntes i respostes. Bé, n'hi ha, sí que hi ha preguntes, respostes, però quasi el 50% del programa és entrevistes, revistes, programes i anuncis de teatres i coses d'aquestes que no tenen res que veure amb la base o l'essència d'aquest programa. Vale. A veure, m'agradaria que ho poguéssiu arreglar i fer com si era abans, perquè abans m'agradava més, la veritat.
0: Doncs per gustos només faltaria... Tothom té la seva opinió, però jo us haig de dir que si hi ha trucades al 93207474, les passem per davant. No és la primera vegada que alguna entrevista que teníem gravada l'hem fet saltar perquè hi havia trucades i estaven passant coses molt interessants a la nit dels ignorants. Cada cosa al seu lloc. I sí que vaig dir ahir que havíem baixat, el que passa que quan va començar la temporada, el primer GM, el primer Estudi General de Mitjans, el programa va pujar molt respecte a la temporada anterior i estàvem molt, molt contents perquè normalment després de 15 anys d'estar al capdavant en el gran Xavier Solà, doncs el normal és que la primera temporada, el primer GM haguéssim baixat perquè els canvis sempre costen una mica. I en canvi vam pujar molt i jo vaig estar molt contenta, el segon vam mantenir-ho bé i aquest hem baixat una mica. Ja està, no passa res. Esperem que al setembre torni a pujar perquè és el que passa molt amb aquests programes i els tercers, sempre els tercers EGM són els que baixen. Però vaja, jo valoro com sempre i prenc nota de totes les opinions de tothom. La Cecília vol més preguntes i respostes. Jo només animo els oients, a tots aquests que dieu que ens escolteu, a que truqueu per fer preguntes o per donar respostes, però també per donar moltes respostes, perquè a vegades si només fem preguntes i ningú respon, després som nosaltres els que hem de buscar les respostes, i ja ho fem, l'Aina se'n fa un fart de buscar respostes. Però gràcies, Cecília, perquè jo prenc nota de tot, i sempre m'agrada que tothom digui la... Com jo dic la veritat i sóc transparent, m'agrada que la gent també ho digui. Va, al 93207474 tenim l'Àngels des de Lleida. Bona nit.
5: Hola, perdó, hola, bona nit.
0: Bona nit, Àngels. Ai, ai, la veu.
5: Se m'ha estallat la veu.
0: Ai, ai, que se't talla la veu.
5: Sí, no, és que a vegades me passa, perdó.
0: No passa res, tranquil·la. T'escoltem igualment.
5: Bé, jo trucava perquè, bueno, truco perquè, bueno, volia exposar un no sé si és un problema que estic tenint, bueno, a mi m'ho sembla. I és que fa molts anys que, bueno, pues jo tenia la meva mare, vam comprar un pis, vam vendre un altre que en tenia ella, per que estés millor, bueno, que tenia jaleillos, vale? I que me vaig fer, me va apuntar en un lloc que es diu Legalitas.
0: Sí.
5: Vale?
0: Sí.
5: Perquè tinc un familiar que és advocat, però per no destorbar gaire, per tonteries, per allò, dubtes i tal, dius, bueno, pues pagues una quota anual i tens un lloc on consultar, no? Mm-hmm. Fer consultes legals, però de poca monta, diguéssim,
0: ja, coses
5: sense més, massa importància, no? Vull dir, pues que si algo de consum, que si algo de alguna clàusula de la hipoteca, que si algo de la comunitat de propietat, uh-huh. Vull dir, cosetes, allò que et surten, no?
0: Sí.
5: Però, claro, ma mare pues, ja va morir fa uns anys, vull dir, jo ja no tinc ni pisos ni tinc res, bueno, tinc el meu pis, però vull dir, no tinc cap pare, cap cosa que em causi problemes i que em causi dubtes, que em generi dubtes, i no, és un servei que no el necessito. Sí. I els he escrit 3 correus electrònics i per intentar donar-me de baixa i fer-los sabedors de que no m'interessa cap dels productes que tenen en oferta, perquè aquesta gent, bueno, jo vaig llegir unes ressenyes per internet que és més difícil donar-te de baixa d'allí que anar al salt.
0: Ja,
5: m'explico?
0: Ja, sí. Sí, com llavors fer-ho per donar-te de baixa Legalitas d'una manera raonable, diguéssim, no? Vols saber?
5: Sí, a veure, jo lo que he fet és això, els 3 correus, dient-los que ja no necessito els seus serveis, que no els vull.
0: Que fins aquí la relació, sí, normal.
5: Que em donguin de baixa i que no m'interessa cap dels serveis que estan ofertant actualment.
0: Sí.
5: I ja està. Però què passa? Pues que ells, en lloc de respondre, perquè jo els he sol·licitat, sisplau, que em responguin, dient que ho han rebut i que atendran la meva petició, no tan sols no em responen, sinó que em diuen que em descarrega l'aplicació, que em faran un regalet, no? O sigui, dame un recochineo.
0: Sembla una broma, sí, tant i tant.
5: Sí, o sigui, a veure, jo ja dic, tinc un familiar que és advocat, no m'agrada destorbar gaire a la família, als amics, vull dir, els amics i la família estan pues, per altres coses però,
0: més grosses,
5: però
0: sí,
5: bueno, hauré de tirar d'aquí.
0: Ja,
5: però
0: bueno, dir,
5: que la gent sàpigui que hi ha serveis que en lloc d'ajudar, encara, que m'explico, te compliquen la vida.
0: Escolta'm, això es paga mensualment o cada any o com funciona?
5: No. Bueno, en el meu cas, perquè me sembla que hi ha diferents, o sigui, que aquesta empresa oferta diferents tipus de producte, doncs en el meu cas se pagava anualment.
0: Ja.
5: I ara em toca renovar al setembre, però ja m'ho he pres en temps perquè ja vaig llegir ressenyes per internet que costava moltíssim donar de baixa d'aquí.
0: Però clar, si ho treus si dones l'ordre al teu banc que no pagui, no?
5: Sí, però llavors es veu, això també m'ho va dir el meu banc, diu, però és que resulta que nosaltres no pagarem lo que te van cobrar l'any passat, però si ells t'envien un altre, o sigui, com dir-ho, un altre rebut amb concepte d'un altre producte,
0: sí que li pagaran.
5: Nosaltres no el podrem frenar.
0: Ah, no?
5: O sigui, nosaltres podem frenar el que te van cobrar l'any passat, no? El que t'han cobrat fins ara. Però no podem frenar si ells, en lloc del, me ho invento, l'ABCD, pues te fan
0: una altra cosa, sí.
5: T'envien, o sigui, t'envien un rebut de l'ABCH.
0: Ja.
5: O J.
0: Sí.
5: Que m'explico?
0: Doncs a veure si algú et pot ajudar, perquè li ha passat per aquí, o algú que sigui advocat o que tingui coneixements i et pot fer algun consell.
5: Sí, pot ser que no sigui d'ell.
0: No, clar.
5: Bueno, que em sembla que treballen amb diferents bufets d'advocats, ja. A més, vull dir que no...
0: Doncs a veure què ens diuen, Àngel, a veure si ens dona temps entre avui i demà que et puguin ajudar, tant de bo, d'acord?
5: D'acord, gràcies, i si més no, doncs que la gent sàpigui que és un servei que és que pot ser vàlid en un moment donat, però que també és molt dificultós en un altre.
0: De marxar, sí, sí, ja ho veig.
5: Que també genera moltes... Sí, moltes... Sí.
0: Molts problemes i mal de caps.
5: Sí.
0: D'acord, a veure si ens en sortim, Àngels. Moltes gràcies.
5: Doncs moltíssimes gràcies, molt bon estiu
0: igualment
5: a tu, a tots els ignorants, i, bueno, pues, a partir d'ara prometo que trucaré la temporada que ve, prometo que trucaré més.
0: Molt bé, així m'agrada. Gràcies, Àngels. Una abraçada.
5: A vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit. Bona nit. La Cecília, que abans sentíem que no estava contenta amb com hem fet el programa aquesta temporada, sí que ha aprofitat per deixar una pregunta i ens falta escoltar-la, i diu això.
4: Avui entra en vigor això de, a partir de, bueno, de l'1 de juliol, els 3 euros per peça comprada a productes de botigues d'internet de Xina. El que passa que no està clar, perquè uns diuen una cosa i l'altre diuen els altres, qui paga aquests 3 euros? Per la tele han dit que pagaria per cada peça diferent que hi hagi en un paquet al client. O sigui, que si compres una samarreta, un vestit i una sabata, serien 9 euros, 3 euros per cada cosa. Però ara acabo de llegir un article d'un diari d'internet que diuen que no, que aquests 3 euros és el que ha de pagar el que importa. O sigui, l'empresa, per dir alguna cosa, Temu o Sein. Em podria dir aclarir algú qui ho ha de pagar, aquests 3 euros?
0: Doncs vinga, a veure si hi ha algú, Cecília, que ens pugui ajudar i dir qui paga aquests diners, aquest peatge que a partir d'avui s'ha de pagar per comprar en aquestes grans empreses que tenen aquestes aplicacions i que són de la Xina Shein, no Temu, aquestes característiques. Ens truca el 93207474, la Pilar, des del Priorat. Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Què tal, Pilar?
6: Començo pel final, però jo tinc tanta mania a comprar per internet que a més estem ensorrant totes les botigues i botiguetes que em fa molta pena. Compro perquè estic en un poblet i no em queda més remei.
0: Clar.
6: Però si podem comprar botiga a la botiga del poble, a la botiga del poble del costat, fem país, ajudem que els botiguers estan tancats.
0: Sí, sí, sí.
6: Som un poble de vora de Falser. I fa pena cada dia tancar una botiga.
0: Sí,
6: que la gent se'n va a Reus, o no, que se'n va a Reus, internet.
0: Sí, bueno, això fa molta pena, tens tota la raó.
6: Jo sí, i a més de vegades la gent, i ara és una crítica, estava un dia en una botiga i entra una senyora a dir-li a la mestressa que no li compra les mitges perquè les compra per anar tot i li surten més barates.
0: Mare meva. Clar, no, com hem d'anar bé, no, Pilar? Com hem d'anar bé?
6: Justos.
0: Sí, sí.
6: Bueno, jo trucava perquè ja feia dies que ho volia fer. Però per contestar, l'última senyora, no, l'anterior. El dia que va marxar el solar, a mi se m'van creure les llàgrimes. Perquè fa molts anys que
0: les
6: compra.
0: Clar.
6: I vaig pensar, pobra mare, com s'ho farà per superar aquest home? De veritat que ho vaig pensar. Però no l'ha superat, ha fet una altra cosa i ja està. Renovar-se o morir.
0: Sí, sí.
6: I això que hi hagi entrevistes entre mig, a mi em sembla meravellós. Perquè de preguntes els ignores. N'he fet tantes i tants colors.
0: Ja no, i moltes vegades aquestes entrevistes són gràcies a preguntes vostres.
6: Justos.
0: Moltes vegades.
6: Sí, sí. Són contestes llargues a preguntes curtes.
0: Exacte, sí, sí. Ens heu donat moltes idees, o sigui que ha estat molt bé.
6: No canvieu.
0: Molt.
6: Que han dit els ignorants. M'ha fet tantes hores de companyia.
0: Que bé. Que bo. Es tracta d'això, Pilar, es tracta d'això.
6: Tantes, i passat. Bueno.
0: Que bé. Doncs escolta'm, el 20 i el 30 d'agost tornem a ser aquí. O sigui,
6: I tot, no sé
0: i demà també, eh? No sí, faltaria.
6: També. Quan entres a l'entrada, ai,
0: no, que dimecres
6: avui.
0: Ai. Bueno. Molt bé, Pilar, doncs escolta'm, t'agraeixo la trucada
6: bon
0: i
6: estiu.
0: Bon estiu.
6: Gràcies i ens ha fet
0: tant. Molt bé. Vinga, una abraçada, bona nit.
6: Petó.
0: Adéu. La Roser des de Ciutat Vella, bona nit.
7: Hola, bona nit. Mira, ahir es va parlar de la farmàcia Pedrell.
0: Mm-hmm.
7: La farmàcia més antiga de Barcelona, etcètera, etcètera. Bé, és la del costat de casa meva i que ja on hem comprat tota la vida. Bé, jo només volia comentar aviam, que la senyora Pedrell, o sigui, l'última Pedrell que va tenir, que encara portava la regentava aquesta farmàcia,
0: sí,
7: la meva àvia la va conèixer. Jo ja no. Però encara la meva àvia la va conèixer. Com a cosa curiosa, aquesta senyora Pedrell va contractar una noia que es deia Assumpció, una noia d'un poble, no sé si el poble que en fossin la família Pedrell o qui tinguessin la torre o el que fos, no ho sé. Però va contractar una noia que era mig, no sé, mig minyona, mig noia de senyora de companyia per la senyora Pedrell, etcètera, etcètera.
0: Sí.
7: Quan la senyora Pedrell va traspassar la farmàcia a un farmacèutic, el senyor Bernades, que és el que jo vaig conèixer quan era petita, i jo tinc 83 anys, o sigui, parlo de fa dies, comprar o quedar-se aquesta farmàcia, van seguir mantenint contracte amb aquella noia, l'Assumpció,
0: sí,
7: que llavors, esclar, ja no era senyora de companyia ni res de la senyora Pedrell, sinó que llavors va estar ajudant a la botiga, a la farmàcia. Bé, el següent, ara no recordo com es deia, el següent farmacèutic que va tenir la farmàcia va seguir amb l'Assumpció. Tant és així que després de tants anys d'aquesta senyora, bé, que si bé primer era una noieta, però ara ja estem parlant d'una senyora, treballava en aquesta farmàcia, que ella, que ja s'havia pres tot el funcionament i sabia i coneixia molt bé els clients i la gent del barri. Però també tota la gent del barri la coneixia amb ella.
0: Clar.
7: Tant és així que quan algú estava encostipat o li feia mal no sé què, no deien, aniré a la farmàcia a preguntar al farmacèutic què puc prendre. Deien, aniré a l'Assumpció a demanar-li què puc prendre o què puc fer.
0: Ella era la farmàcia, no? Sí, sí.
7: Exacte, espiava tothom, més d'ella que del propi farmacèutic.
0: I tant, imagina't
7: si en sabia. No per culpa del farmacèutic.
0: No, està clar, per la seva experiència.
7: Clar, era costum i que s'havia fet tant de la gent del barri. Bé, això va durar fins que l'Assumpció es va jubilar, quan va tenir l'edat. Vaig seguir mantenint-hi un bon contacte i fins que un dia la seva neboda, aquesta senyora de l'Assumpció era soltera i no tenia descendència, i una neboda un dia em va telefonar i em va dir que ell ja havia mort. Però bé, ja era molt gran i bé, ja està.
0: Déu-n'hi-do, la història, molt bé, Roser.
7: La història...
0: Gràcies per compartir-la,
7: història,
0: sí.
7: Que no és tal, història és només del veïnat.
0: Sí, sí, però està bé, ahir en parlàvem, està bé saber-ho. Moltíssimes gràcies,
7: doncs,
0: per compartir-ho, Roser.
7: Doncs vinga, com que suposo que demà no trucaré, fins a la tornada.
0: Doncs vinga, fins a la tornada.
7: Aquí t'esperem.
0: Molt bé, Roser.
7: Us esperem.
0: I tant que sí. Una abraçada,
7: vinga,
0: bona nit. Adéu. La Maria, des de Girona, bona nit.
8: Hola, bona nit. No, també vull comentar sobre això de les entrevistes, que un dia ja em vaig comentar una mica, però que no vol dir que no ens agradin. El que passa que són massa llargues. Haurien de ser més concretetes. I això no dura tant, no fa espai de l'altre, no? Perquè és això, ha canviat l'estil, el programa ja sé que cada un té el seu estil, però el programa ara és molt massa diferent, no? Que la teva forma de presentar i tot això ja ens agrada, però l'estructura del programa se fa una mica farragós, perquè hi ha hores que hi ha entrevistes que potser n'hi ha que són interessants, eh? Però a vegades n'hi ha algunes que senzillament un se'n va a dormir.
0: Clar, si no t'agraden, doncs te'n vas a dormir, ja ho entenc, sí, sí.
8: Exacte, sí, llavors sí. Potser seria bo limitar l'espai, doncs dir, mira, 10 minuts d'entrevista, o 14 minuts d'entrevista, i que sabéssim a quina hora és, no? Llavors, que sàpigues que sí que ja te tornarà a sortir espais per les preguntes i respostes.
9: No? Molt bé, molt bé, molt bé.
8: Després, sobre això de les botigues, és el més trist que hi ha. Jo a casa meva ho tenim claríssim, que a vegades comprem coses per internet, però empreses espanyoles, per exemple, catalanes, no? Però tot això de comprar a la Xina, això ho evitem quasi bé el 99% o 95% de no comprar res en aquests països, que moltes coses després resulten que t'envien una cosa per altra.
9: Ja, sí, sí.
8: Per exemple, van comprar una caixa d'eines, que hi havia poder 90 o 100 eines, i resulta que t'envien una capseta que n'hi ha 7.
9: Sí, sí.
8: I ja has pagat. O sigui, això ja... Ja, un ja deixa de fer-ho i ja no ho hem fet més.
9: T'enreden una vegada i ja no t'enreden més.
8: Això, però llavors la cosa és que ho hem de tenir molt clar, que el nostre teixit comercial s'enfonsa si no comprem.
9: Totalment d'acord, Maria.
8: És que, clar, la gent viu d'això. Doncs de què viuran, llavors, la gent?
9: No, si han de tancar, doncs no viuran d'això.
8: I l'estiu, vull dir, mira, botigues de xinos, qui més, qui menys, hi ha entrat, no? Per començar, no entenc com no hi ha mesures sanitàries, que el plàstic aquella pudor, aquella concentració, allò no, segur que no passa cap revisió.
9: No ha de ser bo,
8: higiene.
9: No?
8: Sí. No, no és bo i segur que hi ha alguna manera de que es pugui demostrar que allò no és higiènic. Després, que no diuen ni bon, no saben dir ni bon dia ni bones tardes. Vaja, no demanis res en català, que no saben ni el que és un clau. O sigui, és l'endarreriment de la cultura s'està aconseguint amb això.
9: Ja. Molt bé, Maria.
8: I després, sobre les preguntes i respostes, jo fa mesos vaig comentar sobre les naus que hi ha a l'entrada de Girona, sí, que van dir que les tiraven a terra i tal i qual. Esclar, la previsió era que allò quedés maco. Em van tirar una i mai més s'ha sabut res.
9: Allà s'ha quedat, no? Sí.
8: Ni he vist res al diari, i jo quan ho vaig preguntar també m'estranya que ningú...
9: O sigui,
8: tots fan el sort, diguéssim, que ningú de l'oficialitat, segur que hi ha algú que ho escolta, però ningú hagi mogut un dit per fer un comunicat a la premsa o... O sigui, és, contínuament és la manera que tenen els organismes oficials de fet semblar que no ets pas res.
9: Ja, sí, sí, t'entenc. A veure si aconseguim que ens ho diguin.
8: I no hi ha pas manera que ningú es faci responsable de res.
9: Claríssim, està claríssim.
8: Ara, si no traspàs un senyor o una senyora una mica gran ja que digui, ah, sí, tal, si no és això... És que ets ben orfe.
9: Ja.
8: Orfe d'informació a tots els sectors.
9: A tots els nivells.
8: A tots els nivells oficials.
9: Ja.
8: I esclar, aquesta gent viuen de nosaltres. I viuen molt bé.
9: Sí, sí, Maria. Intentarem a veure si ho esbrinem, ni que sigui a partir de
8: setembre. A veure si hi hagués un espai que digués, no sé, l'oficialitat respon, no?
9: Ai, mare de Déu.
8: És com hi ha truites,
9: Sí, exacte. Maria, una abraçada, que passis bon estiu.
8: Gràcies.
9: Adéu, bona nit. En Josep Lluís, des d'Hort, a Barcelona, bona nit.
10: Hola, Anna Mariana, Marta Romerosa, bona nit i bones vacances per demà, el darrer dia ja no trucaré.
9: Molt bé.
10: Que ho passis bé i que llegeixis i tal com has dit, tot el que vulguis. I si sí, som dintre d'aquest període estival, que algú no se'ns trucarà a patir.
9: Sí, okay? això està clar. Vinga, a veure...
10: Abans que les preguntes et vull... Ahir no estàs molt content amb la... amb l'índex d'audiència del programa. I per d'altra banda vas dir que vas passar la ITV amb els creix, que la vas passar molt
9: això
10: bé.
9: Això sí, la vaig passar. Doncs
10: pues jo et proclamo que aquest programa per mi ha passat la ITV amb els creix.
9: També, veus que bé.
10: Vull dir, l'aprovo totalment, no dic queixa ni del funcionament.
9: Perfecte.
10: En absolut. Per la bona i sana companyia per aquesta serra.
9: Molt bé, perfecte. Vinga, ara les preguntes.
10: Sí, perquè m'acabo de llevar i he de beure l'aigua.
9: Ai. Doncs
10: però sí, bé, no, poder coordinar. Mira, les preguntes són aquestes.
9: Digues.
10: D'on ve la frase nedar i guardar la roba?
9: D'acord.
10: La següent i penúltima d'aquesta temporada meva és quin animal quin és l'animal més més gran del planeta. No, no sé si és l'elefant, potser sí.
9: No ho sé.
10: I darrera i última, la frase donar el callo. Què et dona això, donar el callo?
9: Donar el callo, molt bé.
10: Així tanco la temporada i espero que sigui propici a l'estiu.
9: Molt bé, que tinguis un bon estiu. Una abraçada, Joan Lluís. Adéu-siau, bona nit. Són 2:15.
1: Històries de nit.
9: Última història de nit de la temporada, un espai que el vam encetar al setembre amb una conversa amb un pescador, el patró major de la confraria de l'Escala, que surt cada nit a la pesca d'encerclament, com diuen uns, o a l'encesa, com diuen uns altres, i que, a més, escolta la nit dels ignorants mentre està pescant. Doncs si vam començar la superfície del mar sobre les onades, avui acabarem a sota. Per l'última història de nit, ens submergim a les profunditats de la costa de Tarragona. Però, atenció, que els nostres submarinistes no són de qualsevol poblet de la costa, eh? No. En Domènec Subirà s'han anat a buscar-los terra endins, al Segrià, en concret, al Club Natació del Poble d'Almenar.

0: Ricard i Fidel Florença, germans, amants del busseig, instructors de submarinisme i membres del Club Natació Almenar des de ben petits. Bona nit.
1: Bona nit. Bona nit.
0: Sou germans i, a més, bessons. Per curiositat, us porteu millor dins de l'aigua o a fora?
1: Igual, sí, igual. Jo crec que és una feina dintre que fora, si no, mal rotllo. És una connexió de bessons, diguem-ne. Diuen que som diferents, no?
0: Sí? Creieu?
1: Sí, sí.
0: Que són diferents de les, dels altres germans?
1: Sí, sí, sí, sí, hi ha alguna cosa especial. Algo inexplicable, però hi ha alguna
0: Escolta, coneixeu la llegenda del mariner de Sant Pau?
1: Sí, fa poc que l'he conegut. I gràcies al Domènec, que ens ho va comentar. I molt bé, la veritat, la vaig estar llegint, la vaig estar assabentant-me. I com a cultura general, doncs, la veritat, gràcies.
0: És que és per fer-ho molt breu, no? Per fer-ho molt breu, és la història d'un pescador que ho perd tot gràcies...

0: De petits, ja?
1: Bé, l'afició per l'aigua és perquè es va crear el club de natació i llavors pues, bueno, pues els nostres pares ens portaven a fer l'activitat. I bé, com que no se'ns donava malament, doncs anàvem fent. I quan podíem per les vacances a l'estiu, a cagar els tiets allà a Barcelona, doncs a les platges d'aquí al costat de Barcelona, doncs ho disfrutàvem, disfrutàvem el mar i l'aigua. També és cert que amb la pilota no som massa àgils.
0: I després, com deia ara en Ricard, després vindria el busseig. Veu crear el grup de busseig o la secció dins del Club d'Almenar. Necessitàveu instructors. Solució, els dos germans es van fer instructors. Us havia d'agradar molt, penso, perquè treure-us el títol d'instructor, el B2E, que és una de les formacions més completes del món, si no vaig errat i si no corregiu-me, és tot un sacrifici. Us vau passar uns quants caps de setmana anant d'Almenar Cadaqués, que ho he mirat, i s'estan ben bé 3 hores i mitja de carretera.
1: Sí, vale, és lluny, és lluny Cadaqués. Sí que és tot un procés, no és un procés que es fa en 2 dies. Sí, vam nosaltres començar amb la secció de submarinisme. Hi havia un instructor que, malauradament, doncs, va tindre un petit accident amb una botella i ho va tindre que deixar, però nosaltres doncs, vam voler continuar aquest camí. I aquest camí va ser acabar Cadaqués, amb el nivell de 2 estrelles, que és el que va després d'una estrella, que ja pots baixar una mica més de profunditat, i vam acabar Cadaqués. I a Cadaqués doncs, bueno, vam conèixer en Toni, i, ostres, ens va obrir moltes portes, molts coneixements, i ens va acabar de fer que aquest esport, que a les Terres de Lleida doncs, no és gaire popular, doncs, ens acabés d'entrar fins a dintre.
0: Escolta, i en quin moment, ja us ho vaig comentar, que aquí nosaltres ens centrem en les històries de nit, no? En quin moment i per què us aficioneu especialment a fer busseig de nit?
2: Bé, el busseig de nit comença quan nosaltres la dificultat que tenim és que el mar el tenim lluny. Llavors, què ens passa? Ostres, dius, anem de dia, cap de setmana, com ho fem, com deixem de fer, i amb els companys, que vam començar realment a bussejar, amb el Carles i el David, diem, ostres, i si provem el busseig de nit, que diuen que està molt bé? I aquell llavors ho vam provar, i ostres, va ser magnífic, va ser espectacular, una experiència increïble, i a partir d'allí vam començar molt a bussejar de nit, aprofitant de que pues, no calia deixar de treballar durant el dia, i bussejàvem aprofitant la nit, no? I va durar uns quants anys que bussejàvem més de nit que pas de dia.

0: canvia molt el marc de la nit al dia?
1: Sí, és un altre món. Primer de tot és la foscor. Només veus el que el lot, la llanterna, et dona de llum, no? I això et fa descobrir també, doncs, que et centris en un sol punt, que els colors siguin els reals, perquè així com vas baixant en profunditat vas perdent colors, i amb la llum de la, del lot, doncs, ens dona aquesta visibilitat, aquesta llum, aquest color real, viu, i després les espècies de nit són diferents que les del dia. I això, doncs, també. O sigui, és allò que no tothom veu durant el dia, ho veus de nit.
0: Hi ha més vida a la nit?
2: Sí, hi ha molta més vida. Hem de pensar que la majoria dels animals, la majoria de les espècies, el que fan és menjar o surten a buscar aquest aliment a la nit. Llavors és quan realment tots aquests animals que durant el dia estan amagats, la nit surten. I això és el que et fa viure aquesta vida. Però no només és la vida que veus de més, no? Sinó les sensacions que tu realment tens.
0: Ara t'ho anava a preguntar, perquè, clar, em deies, és tot fosc. Si no fos per la llanterna, és tot fosc. Quines sensacions tens?
1: De ingravidez, de que ets el centre de l'univers.
0: Sí?
1: És la sensació que tens. Ah, cadascú té la seva sensació.
0: Clar.
1: I el del món del busseig, del submarinisme, tothom té les seves sensacions particulars. A mi el que m'agrada de la nit, a part de tot el que podem veure diferent, és la sensació que tu estàs al mig de l'univers.
2: A més, jo aprofitaria per a dir una miqueta més de que, a part d'estar al centre de l'univers, com diu el Fidel, la sensació de tranquil·litat, la sensació de pausa, la sensació de que no tens sorolls.
0: Ara t'ho anava a dir, deu haver-hi molt silenci, no?
2: Molt silenci, és la teva respiració i res més, no? I aquesta sensació que tu tens de...

0: que, bueno, de que el temps s'atura, realment.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, realment...
2: Sí, sí, de fer immersions de nocturnes que quan te dones compte t'ha passat una hora.
1: Perquè normalment una immersió nocturna, quan pot durar?
0: A veure, les immersions solen durar, depèn de la profunditat, perquè és l'aire que estàs en pressió, que estàs gastant, no? Uh-huh. Una immersió normalment en qualsevol lloc que puguis anar, si estan dient que són entre 45 i 50 minuts. Llavors, una immersió nocturna, perquè la tranquil·litat és molt més gran, és una sensació diferent, aquest procés del temps, no?, s'atura, i a la que et descuides tens una hora i quart, fins i tot a una hora i mitja, amb les mateixes condicions, no? Fins i tot quan abans d'entrar a fer la immersió, el que fem és ens posem un temps, perquè si no se'ns pot passar allí, bueno, ens descuidem, no?, d'aquest temps.
1: Clar, tal com ho pinteu, és ben bé com... No sé, és com un espai de relaxació, no?, gairebé.
0: Sí, és un espai zen, quasi bé. Allò de que dius, busco una tranquil·litat, busco una sensació de relax, doncs, és el que estem fent realment, no? Amb el busseig ja ho és, doncs amb el busseig de la nocturn, això s'amplifica moltíssim.
1: Mm-hmm. Hi ha animals o algues que emeten fosforescències? M'ho deia també un dia un regatista, no?, que ha navegat, ha travessat l'Atlàntic, ha pràcticament donat la volta al món, ha navegat de nit, i aleshores diu que, clar, que a vegades segons quins animals emeten fosforescències. No sé si això us passa amb les llanternes allà baix.
2: Sí que ens passa. No amb les llanternes, o sigui, tot el contrari. Apaguem les llanternes i si mollem l'aigua, el que fa és que aquests éssers que fan llum,
1: sí?
2: Veu aquesta llumeta de color blau bruixet.
1: Sí?
2: Doncs si mollem l'aigua amb força, doncs veiem aquests llums. Doncs suposo que va comentar el regatista és que anava... doncs això, el remani, no?, i amb el cap de rem, doncs veia, sí, aquests
1: correcte, aquests colors. Sí, sí, sí, aquest correcte. Home, deveu tenir moltes anècdotes, suposo, no? Us n'ha passat alguna?
2: Bueno, riem sempre quan al cap del temps, no?
1: Això sí, no?
2: I a vegades és divertit i també ens agrada el salseo, no?, d'explicar-ho i aquestes coses. No ho sé, el Ricard que en conté alguna ell i després jo en cantaré alguna.
0: A veure...
1: Va, Ricard.
0: Anècdotes en si, n'hi ha moltes. N'hi ha que es poden explicar, n'hi ha que no es poden explicar. Les anècdotes que tenim més... les utilitzem al fi i al cap quan fem cursos per explicar als bussejadors, als futurs bussejadors, el que es poden trobar realment, no? Anècdotes simples, per exemple, que te'n vas a bussejar de nit i algun company se'n deixa les aletes. Què fas? Home, has fet, en el nostre cas, que estem fent una hora i mitja, dues hores quasi bé de camí per anar a bussejar i anar a fer una nocturna, doncs, òbviament, no ens quedem sense bussejar. Ja. Compartim aletes, doncs cadascú porta una aleta i ja
1: clar,
0: està, no?
1: Clar.
0: O que es deixen les ulleres, que és més...
2: Sí. És més complicat, perquè sí. Aguantes 10 minuts davant de l'aigua, sense ulleres.
0: Però no el deixem d'entrar dins de l'aigua, no? Després, anècdotes una mica més complicades, no? Que dius, ostres, i una cosa que s'ha de fer sempre és comprovar tot el material. I alguna vegada, doncs, per les presses, pel bueno, que la confiança, no? Doncs no ho fas.
1: Yeah.
0: I aquell dia resulta que no ho fas i a damunt coincideix que la botella que has agafat no té aire. No?
1: Yeah.
0: I al 5 minuts que fa la immersió te quedes sense aire. Pues bueno,
1: o sigui, et quedes sense aire, m'estàs dient, et quedes sense aire quan estàs a baix, eh?
0: Sí, clar.
1: Wow.
0: Sí, clar.
1: Home, això és un problema, no? Suposo això, pues has de remuntar i s'ha acabat, no?
0: El grup mínim de busseig són dues persones, pues bueno, és per això, no? Per si tens algun problema, tens un company. Pares amb ell, te comuniques i agafes el seu... la segona etapa que se'n dient de l'octopus de seguretat, i en aquell moment pues, ja s'acaba la inversió,
1: val,
0: òbviament.
1: Val. O sigui, i respireu tots dos fins que heu acabat la inversió o fins que sou a dalt, d'acord?
2: Cada bussejador porta dos reguladors per si s'espatlla un, per si el company té problemes d'aire, per tant, podem compartir.
1: Ah. Heu tingut por alguna vegada?
2: Por no, perquè... tot i que és el busseig i la gent que no el coneix doncs li pot fer respecte, quan el coneixes no, és un esport més, no? I sempre hi ha tota la línia de seguretat.
1: Mm-hmm. Sí, però de tota manera, m'ho deia en Ricard l'altre dia quan ens vam conèixer, no deixa de ser que és un esport catalogat de risc, no?
2: Sí, sí, és catalogat de risc. És això, és el respecte, no? Fer les coses amb rigor. I és veritat doncs, que alguna vegada doncs, la corrent se t'emporta, has de vigilar, això em va passar a mi, que si m'emportes la corrent cap dintre, doncs has de llançar els ploms amb la doncs, parella de busseig, doncs també teníem dificultat per tornar fins a l'embarcació. Llavors sí que finalment quan el patró del barco del vaixell ens va veure que estàvem patint, que nosaltres estàvem fent senyals de socor, doncs ens va vindre a buscar, no? Però ja et dic, res més del que pugui arribar a passar més important que això. Sitting in the morning sun,
1: I'll be sitting when the evening comes. Quines plantes, quins animals us heu trobat que us hagin impactat?
0: A veure, quan parlem de la mar Mediterrània, a part de que ens diuen que no hi ha taurons, no? Que hi ha tintoreres, com a molt, o que sigui, pensem que el mar Mediterrani és molt extensiu. I fins i tot ja no sé si el número exacte no el sé, no? Però són 40 i no sé quantes espècies diferents de taurons.
1: Correcte.
0: Mm-hmm. A la costa. Però, llavors, el que nosaltres... L'important que és, no és... Clar, ens fixem només amb els grans animals, no? Animals grans, taurons, balenes, mantes... però dintre del que és el mar Mediterrani, si anem a fer una observació, si anem a mirar el que tenim, a vegades, en poc espai, podem veure una fascinant quantitat de diferents espècies, no? S'està portant, per exemple, amb el que és el minca, que és una activitat d'exploració i observació ciutadana del que és el fons marí, per a tindre una mica de referència dels animals i de les plantes que podem veure-hi, no? Pues podem parlar de que fins a 4.000 espècies diferents observades, no? En el que és la costa catalana. Doncs, si podem nosaltres donar a la gent que aquest coneixement diferent, no? Tenim diferents tipus de pops, diferents tipus de nudibranquis, no? Que són molt bonics, són molt petits i són molt bonics, sípies, escòrpores, baboses... això com animals. Després tenim diferents tipus de plantes, com la posidònia, no? que és tan important perquè és una de les espècies vegetals més importants com a reproductora d'oxigen, no? Que realment està fent oxigen. Estem parlant només dels arbres, però quan estem parlant del mar-oceà, dels mars, dels oceans, no? La posidònia està fent aquest intercanvi de nitrogen i de CO2 a oxigen, que és molt important, no?
1: I tant.
0: I hem de donar aquest èmfasi, no? Amb tot això i diferents variàtica. Tenim cavallets de mar, les garotes, els eriçons, que són els eriçons, els diferents hobbies. Clar, tenim una varietat molt, molt, molt, molt gran, que si les sabem observar, les sabem veure, les sabem donar aquesta importància, ostres, tu pots passar molt bé en poc espai i realment descobrint un món que no, que clar, a la Terra no el tenim.
1: Clar. Doncs escolteu, moltes gràcies.
0: Si em permets una coseta,
1: sí, Domènec. I tant. Sí.
0: Sempre intento agrair, perquè sempre sortim a la llum el que és el Fidel i que és el Ricard, no? Però nosaltres, si no fos per tota la gent que tenim darrere, per tota la gent que ens dona la confiança, pel Carles i el David, que vam començar a bussejar amb ells, no? Aquest projecte dels West Drivers, que al cap i a la fi és la secció, l'anomenem West Drivers, no? La secció que tenim de busseig, la gent que ara com que està formant el grup d'instructors que ens donen pues aquesta... donant-nos el cop de mà, no? El Pau Giral, la Laura i Miguel, no? I d'altres com aquestes estan formant, com el Ricard, el Joan Ramon, l'Antonio, pues sense aquest tipus de gent, sense aquesta gent que ens està donant suport, aquest munt de bussejadors que tenim al nostre darrere i tots aquests instructors que ens han ensenyat, no estaríem aquí parlant amb vosaltres aquesta nit.
1: No, doncs és de justícia dir-ho, perquè també és veritat que nosaltres no hi hem aprofundit perquè ens volíem centrar en l'experiència nocturna nocturna, però és de justícia dir-ho que, esclar, tot això ho heu anat fent de forma voluntària, com deies tu, amb la suma dels esforços de molts companys, que si no, doncs, no existiria aquest grup i una part, per tant, del Club Natació Almenar, doncs, tampoc hi seria, no? No existiria la secció del busseig, no? Vosaltres ho heu dit, que aneu en parelles, per tant, entenem que és una experiència compartida la que avui ens heu explicat aquí. Moltes gràcies a tots dos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: 3 minuts i arribem a la 1 de la matinada i a aquesta hora saludem a l'Enriqueta des de Ripollet. Bona nit.
2: Hola, Marta, bona nit.
1: Com estàs?
2: Pues mira, anem fent amb una calor que...
1: Ja.
2: Agobiant, eh?
1: Sí, molt agobiant. I molts dies seguits, tota la raó, Enriqueta.
2: Però bueno, mira, aconsello que la gent porti aquestes plais amb aigua.
1: És veritat.
2: I un ventall.
1: Un ventall, una tovalloleta i una mica de tot, sí. Esteu bé a casa? Tothom bé a casa?
2: Sí, tothom bé. Tothom molt bé a casa. L'he vist, he anat a veure-la, he fet una visiteta i...
1: La mare.
2: Aquesta setmana ha sigut molt intens i molt bonic.
1: Que bé, molt bé. Me n'alegro. Ah. Doncs molts records.
2: I trucava perquè just he escoltat aquest xiquet que aquest noi que era ja l'ús del callo, de donar el callo.
1: Sí, donar el callo, sí.
2: Doncs jo crec que és més bé deixar-se la pell.
1: Deixar-se la pell.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Donar el callo és una expressió que ve d'una altra, de dar el callo en castellà.
1: Sí.
2: Val. I en català és deixar-se la pell.
1: Deixar-se la pell, clar.
2: Què vol dir el mateix? Perquè quan un es deixa la pell vol dir que ha treballat molt.
1: Que treballa molt, clar, que és quan surten els callos, diguéssim, no? A les mans, quan, al camp, sobretot. Sí, sí.
2: I de treballar tant et surten callos.
1: Sí, senyora, molt bé.
2: I és deixar-se la pell, és fer tot el possible... que t'has assustat, vol dir que t'has assustat, dar el callo, donar el callo, és el mateix.
1: Molt bé. No? Doncs perfecte, Enriqueta, moltíssimes gràcies i res, que amb una abraçada per tots.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per continuar així amb aquesta... Em té molt entretingut el programa.
1: Molt bé. Gràcies,
2: doncs. Gràcies a la mare i al
1: tant,
2: pare.
1: I tant. Gràcies, Enriqueta. Doncs records, bona nit, adeu-siau.
2: Gràcies.
1: Doncs arribem a la 1 de la matinada. Aquest programa passa d'avis a pares, de pares a fills, i així va continuant. Arribem a la 1. Les notícies, en principi. Sí, les notícies. I després tornem amb nosaltres. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. José María Aznar esmena l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. Després dels gestos del líder dels populars per acostar-se als de Puigdemont, l'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Diu que l'única via per expulsar Pedro Sánchez a la Moncloa és construir una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
2: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía. Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
1: Aznar ha afirmat que les pròximes generals són les eleccions més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè hi ha en joc, diu, un canvi de sistema. Passem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival.
1: La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI, tot i que evolucionen favorablement. La policia continua investigant les causes de l'accident per esbrinar per què el vehicle ha fet un canvi de trajectòria.
3: Venezuela comença el primer dels 7 dies de dol nacional decretats pel doble terratrèmol de la setmana passada. El nombre de víctimes frega les 2.300 i els ferits ja són més d'11.000. Les autoritats treballen per assegurar les edificacions que van quedar malmeses pel sisme.
1: Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. L'anunci ha provocat una allau de queixes a les xarxes socials. L'onada de calor del mes de juny ha provocat 218 morts prematures a Catalunya, principalment durant la setmana de Sant Joan.
3: Tot plegat en un mes molt càlid i sec en què s'ha arribat als 43 graus al Segrià. Tot i això, no s'ha superat el rècord de l'any passat en el mateix període. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
3: A tot això, segons dades de l'EMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid a l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual.
1: Esports, el Mundial de Futbol, Bèlgica acaba d'eliminar Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat dos gols en el tram final, ha forçat la pròrroga i s'ha classificat gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà a vuitens contra el guanyador del partit que comença aquesta matinada a les dues i que enfrontarà els Estats Units i Bòsnia-Herzegovina.
3: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els dos gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com la de Julián Álvarez. D'altra banda, el club ha fet oficial la renovació del defensa central danès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028.
3: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogacar al capdavant.
1: I el torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Auger Aliassime i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas en entre d'altres. Mentrestant, el més destacat al quadre femení és l'eliminació d'Andreeva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Pegula.
0: Fins aquí les notícies.
5: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
6: I no ens en volem perdre detall.
5: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona al Tot Gira.
7: Tot Gira en la seva màxima expressió.
5: Les tres etapes del grande part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
8: Està a punt de creuar la línia
5: d'arribada. I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
9: Aixeca els dos braços.
5: Algú podrà amb Pogacar?
10: Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
11: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
11: Jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
13: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
11: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
11: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: Una de la matinada és 7 minuts, va que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93 201 7474. Ara hi tenim la Joana des d'Altafulla. Bona nit, Joana.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Bé, el que passa que amb una mica trista, perquè per vosaltres ja és un moment alegre que descansareu, però nosaltres us enyorarem, us trobarem a faltar molt.
0: No, ens trobarem a faltar mútuament, jo crec. Jo no sé.
1: Ja ho sé, una miqueta d'avui també
0: trobo
1: serà.
0: Trobo que la setmana que ve a la nit no sabré què fer. Hauré de trucar alguna amiga que m'aguanti no, i parlar una estona, tants dies
1: és
0: parlant.
1: És molt humà, això que dius és molt humà.
0: Sí.
1: Però jo volia dir-vos adéu. I la millor manera que té una rapsoda de dir adéu és amb un petit poema que sempre dic quan acabo la visita guiada, per fer aquella alegria, aquella pena de dir que ens tornarem a trobar aviat.
0: Oh, i tant.
1: I si
0: doncs
1: et sembla, us el diré.
0: I tant, que perquè, sí, Joana.
1: Perquè és molt curtet, però és de Marià Manent.
0: Sí.
1: És el quan ens comiem del grup, doncs jo els hi dic: amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, Altafulla amb 100 palmeres i un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i moresca l'or tancat i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Ai, adeu, Vilamanuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda, l'asa d'un pas delicat, i com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat. Altafulla amb 100 palmeres i un castell de vi daurat. Per tu, Marta, per tot el teu equip, per tots els oients i sobretot si n'hi ha algun encara malaltor o algun que està treballant, que rebi aquest comiat amb tot l'amor des d'Altafulla.
0: Ai, que bonic, Joana. Doncs moltíssimes gràcies i
1: a vosaltres.
0: Ens retrobarem a finals d'agost, d'acord?
1: Molt bé.
0: Gràcies,
1: molt
0: que passis bé, un bon estiu.
1: Un petó per tot.
0: Igualment, adeu-siau. L'Aleix, des d'Esparreguera, bona nit.
2: Bona nit, Marta. La primera cosa és donar-te que tinguis una bona vacació.
0: Gràcies, igualment.
2: I t'enfadar-te una setmana que vas ser bons amics, ja per tots els anys, doncs que passin unes bones vacances, que tingueu força salut,
0: sobretot,
2: i que ens puguem retornar al mes d'agost.
0: Sí, senyor. El més important. Moltes gràcies, Aleix. Que vagi aviam, molt bé.
2: Aviam si me la fer avui.
0: La sardana, em pots tornar a repetir com es diu, que no he pres nota?
2: Sí. Bons amics.
0: Bons amics. Doncs
2: que va.
0: Molt bé. Doncs l'Oriol la busca. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Aleix. Una abraçada. Bona nit.
2: Igualment, bona nit.
0: Adéu. La Carmeta és del barri de Sants de Barcelona. Bona nit.
3: Hola, què tal? Bona nit, Marta, i bona nit per tothom. Mira, la meva pregunta és, a veure qui dels presentadors de TV3, qui ha dit que seria fent la corbata?
0: La corbata, sí.
3: Si el director o qui ho ha dit, perquè a mi m'agrada molt la corbata. Escolta, i aquests estudis no fa calor, vull dir que tampoc molesta.
0: No, fa fred als estudis. Això, Carmeta, mira, t'ho contestaré per una cosa, perquè ho vam fer, quan va haver-hi el canvi, ho va preguntar un oient, i ho vam demanar,
3: ho vam demanar
0: que ens van contestar des del servei de, no sé quin és el nom oficial ara, però és les persones que s'ocupen de vestir els presentadors. I ens van explicar que havien fet un canvi de, com dir-ho, de política, en el sentit de tenir a la pantalla persones com més pròximes a l'audiència, i que els havien tret, mira que les noies també els hi han tret els vestits com molt més de mudar, per entendre'ns, i que els havien fet com per aproximar més cap a l'audiència i cap a tots els nivells socials de Catalunya. Una mica venia a ser això, una mica. Ja sé que molta gent es va queixar, sí, molta gent.
3: I la trobo a faltar, Bueno, a tots molt bé, ho fa molt bé, però el Ramon Pellicer amb aquelles corbates m'encantava.
0: Ja, sí. Doncs mira, ara no hi ha corbates.
3: Tot fa molt bé, però aquelles corbates, escolta, jo cada dia mirava la corbata que portava, perquè és que jo tenia un tio que pintava corbates.
0: Ah, mira.
3: pintava toreros a les corbates amb un oli, quan jo tenia 12 anys i estava a casa, i me'l mirava sempre, nena, dormiga, has d'anar a dormir, home, deixa't mirar. I escolta, llavors aquesta empresa li comprava i llavors es portaven a la Rambla a vendre,
0: clar, saps?
3: I després a casa també tenia una veïna al costat que també posia corbates a casa.
0: Carai.
3: I més endavant, quan vaig a casar, també a casa meva vam posar una empresa baix que feien corbates. Que van dir que ens en arreglarien amb els homes, però no m'han agradat mai cap.
0: Vaja, a mi també m'agraden les corbates, són boniques, sí, tens tota la raó. Doncs res...
3: Moltes gràcies per ser-hi tots, eh?
0: Gràcies.
3: I bones vacances per tothom.
0: Igualment.
3: I a la tornada.
0: Vinga, fins a la tornada. Adéu.
3: Adéu-siau.
0: En Francesc de Granollers, bona nit.
4: Hola, Marta. Mira, vull contestar amb una senyora dient que té un problema en legalitat.
0: Sí.
4: Jo, en comptes de contestar per ordinador, m'hi presentaria físicament.
0: A l'oficina que sigui, eh?
4: Ah, exactament, sí, senyor. I que trenqui el contracte i allò ho passi bé. I després he sentit una altra senyora, al principi, dient que li cobren 3 euros d'això. Això sap per què li passa a la gent? Perquè compren per internet. Jo mai compraria per internet res, ni xinos, ni Amazon, ni res. Sempre aixecant les botigues físiques.
0: Sí, sí.
4: Que és on et soluciona el problema. De tota la vida, sigui el comerç que sigui, sigui de roba, sigui calçats equips. El que passa que són gent gran que no ho entenen, i després, sobretot, el que vagi l'altre dia, que hi ha estafes bancàries, sí. Que primer vagin al banc físicament, que no truquin. Físicament al banc, el banc que sigui la caixa, equips. Tothom al seu banc, que soluciona els problemes a davant del personal.
0: Del personal.
4: Això són les idees d'això. I després una cosa, a veure si d'això... Jo estic buscant una noia que té fotos del que havia sigut la casa dels Perpinyà, a Granollers. Ara són unes galeries. I aquesta noia es diu... la seva tia es deia Remei, que era la directora que hi havia hagut un gimnàs aquí, aquest, quan jo els galeries aquestes. Jo estava a la plaça de Porxada i se'n van a viure a Sabadell, que li diuen Remedios, amb el seu home és de la família Basolí, de Granollers, se'n van a viure a Sabadell, però no sé on. I estem buscant fotos per poder fer la història del palau aquest, del palauet aquest que tenien aquí.
0: Tu estàs buscant aquesta, a la Remei aquesta, eh? A veure si
4: sí,
0: algú sap.
4: A la Remedios, es diu Remedios.
0: Remedios i viu a Sabadell.
4: Sí, sí. I després hi havia una senyora que es deia Rosita Parera, de Granollers, va marxar a viure a Pals, i hi ha dues salaris que es diuen Parera. Uns ja van dir que no, i els altres Parera tenien una carnisseria a Granollers, que ara se la van traspassar fa uns anys, i m'agradaria saber si forma part d'aquesta família. Un d'ells, jo el conec, que és un Sebastià Parera, que jo hi he tingut el seu net jugant a l'Atlètic del Vallès, que jo era el delegat, i que no formia part d'aquesta família.
0: Que doncs a veure si algú et pot ajudar.
4: Sí. I després dir-te que d'això, que avui s'ha inaugurat una exposició amb motiu del tour en el Museu de Granollers, el Vell Mig de Granollers, de bicicletes molt, molt antigues. Això està exposat fins dilluns, el dia que surt el tour de Granollers. I si veniu per Granollers, que avui és mercat, veureu totes les faroles de color groc, de dalt a baix, des del carrer...
0: Sí. Perfecte.
4: Tot el que és el centre està guarnit de color groc.
0: De color groc, sí.
4: I a l'Ajuntament tenen una exposició la gent de fotos antigues d'aquells anys del tour, perquè el tour ha passat aquí ja 3-4 cops. I hi ha fotos molt antigues i molt maques a la planta baixa de l'Ajuntament. Vull dir que...
0: Doncs escolta'm.
4: Si la gent aquesta està per aquí, doncs...
0: Doncs ja veurà això, perfecte. Molt bé, Francesc, moltes gràcies.
4: A tu i...
0: Que vagi molt bé.
4: I sort, nena.
0: Gràcies, igualment. Bon estiu.
4: Que necessitem sort.
0: Sí, senyor, bon estiu. Adéu-siau. En Juanjo, des de Puerto Rico. Bona nit, Juanjo, com estàs?
5: Bona nit, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
5: Bé. Estic trucant per desitjar-li a tu i a tots els ignorants unes bones vacances i un bon estiu.
0: Igualment per tu, Juanjo. Igualment per tu. Sí. Et quedes aquí o vens cap a Catalunya en algun moment?
5: L'any que ve penso tornar a Catalunya unes dues o tres setmanes més o menys.
0: Molt bé.
5: De vacances, sí. Però aquestes vacances d'ara les passaré aquí a Puerto Rico i fins a l'any que ve que tornaré a Catalunya si Déu vol.
0: Molt bé, sí. Doncs aquí, sempre, aquí estarem.
5: Sí, sempre els escolto. No truco massa, però sempre ho escolto, i has fet una molt bona feina aquesta temporada.
0: Ai, moltes gràcies, Juanjo, perquè des de la distància encara es valora més, això.
5: Sí, i quin dia torneu?
0: El 30 d'agost, que és un diumenge.
5: Ah, oh, vale, vale.
0: Sí?
5: Pues buenas vacances i que ho passeu molt bé.
0: Igualment. Que vagi molt
5: vale.
0: Bé, que descansis. Va. Gràcies, bona nit.
5: Bona nit.
0: Adéu. I la Constança des de Terrassa, bona nit.
6: Hola, bona nit a tothom. Mira, jo tinc uns vídeos que són de classes de pintura.
0: Sí.
6: Que són molt macos, són nous i són molt macos. I va de les classes primeres fins, bueno, cap amunt. Però he vist que el disc de donar l'explicació de dintre, que és una mica més petit que els discos que veig de música o d'allò. I pregunto, perquè jo voldria, si a algú li interessa, pues vendre'ls, però amb el disc així una mica més petit, serveix?
0: Serveix si algú té l'aparell per poder-ho col·locar, suposo, no? Sí.
6: Ah, esclar, clar. Serà això.
0: Sí, això són CDs, no? Entenc, els...
6: Sí, CDs. CDs
0: d'aquells que eren més petitets, que n'hi havien també, sí.
6: Són CDs molt macos perquè comença...
0: Sí, jo crec que es reprodueixen igual. Normalment els aparells de CDs tenien... Podies fer-ho amb el gran i amb el petit. Vull dir que si algú li interessa, que ens ho digui. I...
6: Ah, això sí, doncs són 14 classes.
0: Molt bé, de pintura, perfecte.
6: Si algú li interessa...
0: Que ens ho digui, molt bé.
6: Són molt macos perquè va de comença i jo ho veig a fora, que són el que posen de la pintura, sí, que faran, sí, sí. I de lo que allò, que és, són macos.
0: Perfecte.
6: Són nous, doncs... completament, perquè ningú els ha fet servir.
0: Els ha fet servir, clar. Doncs,
6: Es compraven, però no els van fer servir.
0: Molt bé. Doncs si algú vol, que es posi en contacte i li passarem el teu telèfon.
6: Doncs bona nit i bon estiu per tothom.
0: Igualment, Constança, una abraçada.
6: I esperar la tornada.
0: Sí, senyora. Aquí us vull a tots. Bona nit.
6: Bona nit.
7: Ah.

0: dia, de fa 13 anys, la meva filla va arribar de l'escola, encara feia l'ESO, amb moltes ganes d'explicar-nos el que acabava de viure. Un noi que havia arribat de molt lluny, de Ghana, que havia travessat el desert del Sàhara i havia arribat a les Canàries en pastera, vivint situacions de molt de perill, els havia fet una xerrada per explicar-los com havia sobreviscut i com una dona catalana li havia donat la mà i li havia salvat la vida. Aquella història a mi em va trasbalsar, també, i vaig demanar a l'escola si em podien passar el contacte d'aquell noi perquè li volia proposar de venir a Catalunya Ràdio. En aquell moment jo estava al matí de Catalunya Ràdio amb l'equip de la Mònica Terribas i un 3 de gener del 2014, quan jo estava precisament al capdavant del programa, Usman Umar, que aleshores tenia 25 anys, va seure en aquest estudi.
1: La veritat és que el primer dia que vaig arribar a Barcelona em sentia tan orgullós, tan sentia per primera vegada en la vida, doncs em sentia com un home lliure a Europa, i no em vaig preocupar el primer dia d'anar cap a Creu Roja, tal com havien dit, no? A la,
0: tu vas dir, ja estic a Europa, això és el que volia.
1: Em sentia molt bé. Llavors anava pel carrer, mirant, disfrutant, gaudint de lo que és les vistes, com mirant, o sigui, saludant. Recordo que anava al carrer, saludava la gent, ningú em contestava, però jo em sentia molt feliç, molt content, i jo anava continuant. I el primer dia em vaig acabar dormint al carrer, perquè quan em vaig donar compte de que havia de buscar la direcció, a l'adreça de Creu Roja, ja era massa tard.
0: Clar.
1: Però l'endemà al matí em trobava per la Meridiana, l'Avinguda Meridiana, i de cop i volta estava assegut en un banc buscant els primers raixos solars. Just de cop i volta em va saltar com una xespa al cap de que parla amb aquesta senyora que t'ajudarà.
0: Què parlaves tu?
1: Anglès, àrab, africans.
0: Uh-huh. I la senyora llavors parlava anglès?
1: No. Però vaig tenir la simpatia d'agafar-me la mà, ens van apartar una mica a la vorera, i llavors va treure el seu mòbil al bolso i va trucar al seu marit a casa. És l'Armando Gironès, no? I em va passar el telèfon i li vaig al marit, bueno, que és el meu pare ara, sí que parla anglès, llavors li vaig poder, doncs, explicar-li qui era, no? I encara tinc una anècdota, bueno, tenim una broma que encara ens fem, que encara ell pensa, o sigui, quan em va preguntar quants anys tenia, que li vaig dir que havia nascut un dimarts, doncs no s'ho creia, pensava que li estava prenent el pèl.
0: Clar, encara, no sé els anys que tinc, sé que he nascut un dimarts, que és l'important.
1: Exacte.
0: I aquestes dues, per la Montserrat i el seu marit,
1: sí,
0: que primer t'ajuden, s'han convertit en els teus pares.
1: Exacte, sí. Ara mateix jo em sento com són els meus pares, és que no tinc...
0: Usman Umar, ben tornat a Catalunya Ràdio. Has fet una cara de dir, no pot ser, no? No pot ser, perquè hem passat 13 anys des d'aquesta conversa. Tu reconeixes aquell Usman jove que treballava en una botiga de bicicletes.
2: Sí.
0: Crec que estudiaves química en aquell
2: química,
0: moment.
2: Química, en aquell moment, sí.
0: I
2: sí, sí, sí, sí.
0: No sé si eres casteller fins i tot.
2: Feia casteller, s'ha semblat, de... sí.
0: I que volies, sí, fer un projecte social i educatiu per ajudar, sí, la gent, sí, sí, del teu país, de Ghana.
2: Per evitar que pateixin el que jo vaig patir. Sí,
0: o sigui,
2: sí,
0: te'n,
2: sí,
0: recordes, sí, d'aquell moment?
2: Ha plogut bastant, des de llavors.
0: Molt, has fet moltes coses.
2: Ha plogut bastant. Encara recordo perfectament la teva filla, Frederic Mistral, en aquella primera xerrada que vaig fer amb un amic, Gerard Muñoz, que era professor de matemàtiques.
0: I que
2: era 2012, havíem tornat de Ghana, a l'estiu de 2012, va venir a Gerard amb mi a Ghana, i quan vam tornar es va proposar a ell de que fes una xerrada de la Setmana Internacional a Frederic Mistral.
0: Sí.
2: I va dir, ostres, jo tinc coses a explicar perquè l'altre una setmana, però hi ha un altre que, amb qui vaig anar, ell va estar durant 5 anys caminant per arribar a Espanya, i el primer cop que ha tornat a Àfrica ha sigut aquest cop que ha tornat amb ell. Per tant, seria més interessant que ell vingués a parlar, no? Encara record perfectament la seva filla, que des de minut 1 estava tan emocionat que fins i tot quan va acabar vaig intentar anar a consolar-lo una mica.
0: És que tots els alumnes van quedar absolutament trasbalsats de la teva història, perquè clar, eren gent molt jove, tenien 11 anys, 10, 11 anys,
2: sí,
0: i algú que en tenia, era una mica més gran, però vaja, 25 anys, explicar tot el que tu has hagut de passar per arribar fins on ets ara. Clar, no tothom li passa i no tothom ho explica, perquè això costa molt de verbalitzar, també.
2: Encara recordo perfectament el títol que posava en aquella xerrada, era el camí per aconseguir el dret a l'educació. Resum, entre parèntesis, 5 anys.
0: 5 anys.
2: Per aconseguir el dret a l'educació. I, clar, estem parlant d'un grup de persones que, vulguis o no, tenen la vida, doncs, una mica més fàcil, que no necessiten caminar per arribar a l'escola, no?
0: No, està clar.
2: I una de les aquestes persones que el va trastocar molt va ser la teva filla. La, just, gràcies a això vaig arribar aquí, sí, a Catalunya,
0: sí, sí,
2: Ràdio.
0: Sí, sí.
2: I ja va començar tot.
0: Però tu tenies les idees molt, molt clares i de tots aquells somnis, pam, estrenar una pel·lícula que es diu Viatge al País dels Blancs, perquè tu n'has fet un conte que tinc aquí preciós amb il·lustracions de Cristina Bueno, però em vas fer un llibre, i ara podem veure la pel·lícula en què l'Emma Vilarassau i en Jordi Bosch interpreten els teus pares, sí, la Montserrat i l'Armando, i tu fas d'actor també, fas de tu. I tu fas de tu, que per cert, ho fas bastant bé, eh? Sí, m'ha sorprès, he pensat, va, potser es notarà, no, no, que no és actor. Doncs no, ho fas molt bé. No sé, jo crec que això és una prova, us manda la teva constància, la teva perseverança, allò que de vegades ens falta tant als que hem nascut sense haver de caminar 5 anys per tenir educació, no?
2: Sí, jo crec que tenim la gran sort de que hem nascut a aquesta costat del món i milers i centenars d'altres persones es farien qualsevol cosa per tenir una petita part de la sort que nosaltres ens ha tocat, i a vegades no ho aprofitem, no reconeixem prou, no? Jo crec que és un exemple de que la vida, doncs, ens ha donat la gran loteria de la humanitat, i ho hem d'aprofitar, perquè és que hem nascut amb una estrella al lloc que no es pot dir, no?
0: Exacte, al cul, digue-ho directament. Però
2: això em deia la meva mare, de fet, eh? Em deia que m'havia nascut amb l'estrella.
0: Clar.
2: Perquè no era possible, amb tot el que he viscut, arribar viu i encara seguir endavant amb tot el que
0: faig. I arribar fins aquí. O sigui, jo a vegades penso, en tot aquell moment que vas explicar la història de travessar el desert del Sàhara, amb la gent que anava caient, dels 46 que veu sortir, que crec que en veu arribar 6 a Líbia, penso... O sigui, si la resta de gent sabés el que tu has aconseguit, no sé què dirien, quina cara farien. No?
2: Justament si d'aquí ve el meu gran objectiu, no? O sigui, a mi em va tocar això, sé que va ser un gran sacrifici, la probabilitat de no haver sortit allà viu pràcticament era 100%. I d'aquí el gran compromís de treballar a través de la Fundació per evitar que altres persones, altres nens i nenes, pateixin el que jo vaig patir. Jo crec que és un somni, és un objectiu iniciat, liderat per mi, però hauria de ser l'objectiu de tots.
0: Clar.
2: O sigui, nosaltres, a través de la Fundació Nasco, hem creat aquesta línia, aquesta forma d'evitar que altres persones no pateixin. I en 15 anys hem demostrat que el projecte té tot el sentit del món, però necessitem mans per poder tirar endavant, perquè jo crec que és un somni, és un objectiu de tots, evitar que altres no pateixin el que jo he patit.
0: Tu, quan vas marxar de Ghana, tenies aproximadament uns, què, 14 anys?
2: Amb 12-13 vaig començar.
0: 12-13. Tu tenies molta curiositat, sabies això, que havies nascut un dimarts? Això és el que tenies més clar. Jo et pregunto, sense fer spoilers de la pel·lícula, perquè la gent la vagi a veure, sí, però aquell Usman petit que queda captivat per la imatge d'un avió que travessa el cel, que li passa per sobre mentre és el seu poblat, aquesta imatge és real? Tu la vas viure en aquell moment de petit?
2: Mira, literalment, Marta, quan va passar això, encara recordo el lloc, perquè vaig agafar una pedra i vaig tirar cap amunt esperant que la pedra aguantés.
0: Que volés, també, diguéssim.
2: O sigui, simplement que aguanti, que no caigui.
0: Clar.
2: Perquè si l'avió, es deia un ocell metàl·lic, no?
0: Sí.
2: I esperava que això aguantés. I em va caure sobre el cap. O sigui, poca broma. O sigui, si arriba a ser una pedra gran, no estarem aquí parlant d'això.
0: Clar.
2: O sigui, la innocència i la puresa d'aquest nen que era, i aquesta profunda curiositat, ganes d'entendre, d'explorar el món, de conèixer, saber, era tant que, en fi, em va fer comprovar-lo d'aquesta manera.
0: Sí, sí, i arriscar-ho tot, i deixar-ho tot, malgrat que potser a tothom no li va agradar la teva decisió, però tu ho tenies claríssim. Que
2: tenia
0: volies anar
2: clar
0: allà on aquell ocell de ferro...
2: Metàl·lic.
0: No, metàl·lic. Estava volant i tu volies saber què estava passant, no?
2: I qui eren aquestes persones que eren capaços de fer-lo, de fabricar aquest ocell metàl·lic, no? I llavors, clar, com que em van dir, no, els blancs, no? I llavors, el país és blanc, i va començar tot una sèrie d'informacions que no podia comprovar ni tenia forma de saber la veritat absoluta, i el meu somni era arribar al país dels blancs, sigui com sigui.
0: Encara que quan vas arribar aquí, aquell ideal de l'Europa que tot ho arregla va caure pel seu propi pes, malgrat tu vas tenir una altra estrella, que és la Montserrat, que et va ajudar. I l'Armando després, no?
2: Sí, sí, em va donar l'oportunitat de tornar a néixer, literalment parlant, perquè, clar, un cop que arribis aquí a Espanya, a Barcelona concretament, clar, dones compte que aquell paraís tan somiat i tan imaginat no existeix com a tal, sinó que això, fins i tot, és un autèntic selva, no? O sigui, jo li dic la selva del cement.
0: Sí, sí.
2: Perquè la selva tropical hi ha frutes, hi ha mangos que pots menjar, no? En canvi, la selva del cement no.
0: No pots menjar,
2: i
0: no.
2: Per això mateix crec que és molt important entendre que no, si alimentes la ment d'una persona, menja més anys. En canvi, si alimentes l'estómac, menjarà un dia, que justament el que jo, a la meva vida, i tot el meu objectiu és intentar lluitar perquè la gent entengui, doncs, que aquest propòsit és fonamental per solucionar el problema i ajudar molts altres persones.
0: Els llocs, abans, clar,
2: abans que sigui massa tard.
0: Abans que tothom vulgui marxar.
2: Abans que sigui massa tard. Fins i tot jo avui estic aquí parlant amb vosaltres i hem fet aquesta pel·lícula, hem fet el primer llibre, després el conte, etc. Però els meus companys de patera
0: no
2: estan aquí.
0: No estan aquí.
2: La única diferència de que jo estic aquí i ells no, és que jo vaig alimentar la ment i no l'estómac. Si quan al Montse la meva mare em va trobar al carrer Navas de Tolosa,
0: sí,
2: en lloc d'escoltar-me, si hagués tret les seves pròpies conclusions, ui, un nen negre, vivint al carrer, segur que té gana.
0: O imagina't, segur que em vol prendre alguna cosa.
2: Sí, que és la part negativa. Però imagina que encara que ell hagi volgut ajudar, hagués tret les seves conclusions i em compra un entrepà, el que sigui,
0: avui, i marxa,
2: avui no estarem aquí parlant d'això.
0: No.
2: Per tant, jo crec que és una història que intenta demostrar que existeix la bondat, no? Que ja és la pel·lícula de la bona gent, de que tots podem fer alguna cosa per millorar el món. Que a vegades no es tracta de canviar el món, només canviar el món d'una persona val la pena.
0: Clar, tu com creus que pot acabar impactant la pel·lícula en totes aquestes noves generacions de gent jove que estem en un moment d'un discurs molt crispat de l'extrema dreta contra la immigració i que s'escampa com una taca d'oli per tot arreu, per tota Europa. I que segurament aquest gest que va fer la Montserrat en aquell moment, avui, 2026, costaria més, perquè la gent som... que si algú ve a preguntar-te, tu el primer que fas és agafar-te la bossa o el mòbil i penses que et farà alguna cosa o que et demanarà alguna cosa. No penses que té un problema i que el pots ajudar. Ens hem convertit en això, no?
2: Sí, jo crec que desgraciadament vivim en una societat massa crispada i perquè no culpo, no vull culpar ningú. Jo crec que soc una persona que sempre prefereixo veure el got mig ple que mig buit. Però la realitat és el que és. O sigui, ens han regalat la por des del dia 1 que naixem i per poder vendre's la seguretat, no? Llavors, clar, si portes anys i anys regalant la por a la gent, doncs al final acabes aconseguint que estiguin vivint amb por tot arreu. Però la gran diferència és que quan coneixes l'altre, dones compte que som exactament el mateix. Busquem el mateix. Pau, salut i amor. Basta. Vagis on vagis. Quan tu rasques aquesta primera pell que tinc, aquella primera capa negra que tinc, darrere d'això hi ha plasma, hi ha sang.
0: El mateix que jo.
2: D'igual que sigui un indio, un xino, un asiàtic, un europeu, d'igual un àrab, d'absolutament igual, tenim sang i punto.
0: Sí.
2: Llavors jo crec que s'hauria de parlar, en lloc de parlar de prioritat nacional, s'hauria de parlar de prioritat humana. Sí. Estem vivint en un món globalitzat i l'únic que ens ha fet sortir les coves és la curiositat de progressar. És cert que històricament en aquella època la gent que anava a buscar terres, a descobrir terres, eren exploradors. I avui jo vinc exactament de la mateixa manera i jo sóc un immigrant. Anem a posar les coses sobre la taula, anem a ser realistes. Tots som immigrants o tots som exploradors? Bueno, en fi.
0: Sí, sí. Escolta'm, parlant de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, estàs content de l'adaptació cinematogràfica? Jo no m'he llegit el llibre. Llavors, no sé si s'han canviat moltes coses, perquè a vegades per fer la pel·lícula més maca doncs hi ha escenes que són ficcionades i que no tot és veritat. No sé si estàs content.
2: Hem de recordar que és un llargmetratge basat en el llibre, però està ficcionat. Hi ha coses que estan ficcionades. Però he tingut la gran sort de rodejar-me de gent realment compromesa i amb una fidelitat a la història real més, millor impossible. Llavors han tingut molta cura, molta cura i puc assegurar que més del 80% pràcticament és fidedigna a la història real. Això sí, està molt ben fet des del punt de vista cinematogràfic i crec que qualsevol persona que vagi a veure la pel·lícula no surt indiferent. O sigui...
0: No surt. No, no, si no coneixes res teu, surts igual que li va passar a la meva filla quan era petita. Si saps alguna cosa més, clar, les imatges encara t'ho fan més gran, no?
2: Sí, però és que encara que sàpigues, està tan ben muntat, perquè portem, és un projecte de quasi 10 anys. Jo amb el director que vaig amb el Dani Sancho, fa més de 10 anys que ens coneixem i és cert que fa 5 que vam començar a sèrio, a buscar gent i col·laboradors, etc etc. Però portem més de 10 anys amb això. Per tant, s'ha tractat de totes formes possibles per arribar realment a fer la pel·lícula que realment hem volgut fer, que és explicar el camí de la vida. No és el meu camí, és el camí de tots.
0: De tots.
2: Cadascú, tu pots fer el camí per la teva manera, el camí professional, el camí de família, el camí de parella, el que sigui, però és el camí de la vida. La força que ens aixeca cadascú de nosaltres en aquest camí de la vida, quan caiem, que a mi també em va passar, i sobretot la raó que ens equilibra emocionalment, i òbviament és la demostració pura i dura de que l'amor és l'únic que ens pot humanitzar.
0: Parlant d'amor, tinc curiositat en saber la reacció dels pares adoptius.
2: Els pares, sí.
0: Quan han vist la pel·lícula, perquè clar, que t'interpreti Emma Vilarasau i Jordi Bosch no és poca cosa.
2: No, sí, no? Gens.
0: I a més ells crec que s'han conegut,
2: sí,
0: no?
2: Sí, abans la Emma va venir a casa per conèixer la meva mare, per poder intentar establir una certa amistat, diguéssim. I la meva mare, clar, la meva mare amb la Emma la té una admiració impressionant. Perquè, clar,
0: i quan ha vist la pel·lícula, què?
2: Encantada. Sí que és veritat que al principi es feia la dura de que, ostres, que no passa res, que la vull veure amb gent i la seva mama, perquè ens han ofert que és un veure,
0: sols.
2: Petit comitè, sí. tal, no, jo, que no passa res, mama, que no és fàcil, que és una mica, o sigui, és molt impactant, però que és una mica, pot ser que sigui una mica dura per tu, saps? I la veritat és que el primer cop va ser bastant emocionant.
0: Sí.
2: Va ser molt emocionant.
0: I la resposta del públic, com està anant?
2: Mira, ara no puc posar un àudio que just venint cap aquí m'han enviat.
0: Sí, clar.
2: I això és constant. De fet, el primer cop que ho vam estrenar a Màlaga, al Festival de Màlaga, només havia de veure el públic després, quan vam sortir Dani i jo a l'escenari, havia de veure la gent quan intentava parlar. Ningú es podia parlar perquè és tan bonic que costa creure. I quan dones compte que l'amor és real,
0: clar,
2: que hi ha tan bondat en el món, dius, ostres, jo que pensava que estava tot perdut,
0: doncs resulta que no.
2: Pues no. Llavors és una pel·lícula esperançadora, no?
0: Ara trobaríem més Montses, creus?
2: Jo crec que sí. Jo crec que a Montses n'hi ha molts. Ho portem a dintre. El que passa és que tenim por a fer-la, deixar-lo sortir, manifestar-se, no? Llavors és justament el motiu de la qual crec que s'ha tractat tan bé d'aquesta part i sobretot la part de la solució del problema. La part de la fundació de que no, hem de tractar treballar l'origen del problema. I ho portem anys fent-ho, però cal...
0: I creus que està donant fruits allà, a Ghana? La feina que fa la teva fundació allà?
2: Doncs mira, Marta, vaig començar l'any 2012 amb els meus propis recursos. Dos amics em van prestar diners per poder comprar primers 45 ordinadors. Vaig contratar dos professors i amb la meva nòmina de mecànic de bicicletes pagava els professors. Així vaig començar. Avui hi ha més de 58 escoles.
0: A Ghana?
2: 21 aules i centres informàtics. Cada aula i centre informàtic té 4 o 5 escoles que ho fa servir. Només aquest curs educatiu tenim ja quasi 4.000 nens i nenes. Els primers que van començar, això fa 15 anys, vaig començar la primera escola el 2012, Avui ja tenim gent capaç de treballar telemàticament com a programadors des de Ghana per empreses d'Espanya sense pujar cap pastera. O sigui, ara mateix, mentre estem parlant, tenim una empresa, vaig crear una empresa social que es diu Tech Talent Africa. Talent no té color. On hi ha gent a Ghana, a Accra, treballant per el Banc Santander. Des de Ghana, sense pujar cap pastera, sense saltar cap valla de Ciutat de Melilla.
0: Això
2: és la demostració que realment el talent no té color, és qüestió d'una oportunitat. Hem demostrat que la nostra filosofia de la Fundació està ben encaminat. Alimenta la ment, crea prosperitat allà i la gent no vindrà d'una altra manera, sí, però no, aquesta calvari ningú s'ho mereix.
0: No, ningú vol marxar de casa seva.
2: Si la gent està bé.
0: Sí, exacte.
2: És que no fa tant, Marta, que perdona, però és que no fa tant, els immigrants eren espanyols.
0: Sí, i tant, mare meva.
2: Doncs, els immigrants...
0: Quants
2: eren...
0: immigrants van anar a Alemanya?
2: És que...
0: Sí, sí.
2: I si fins i tot, si anem una mica més enrere, si comencem a preguntar quatre cognoms argentins, només quatre cognoms, dones compte que són tots cognoms italians,
0: sí,
2: alemans, espanyols ja n'hi parlo. I encara som capaços de treure pit i dir que nosaltres no volem immigrants. Sí, just a l'any 75, abans que morís el Franco, les remeses que venien dels espanyols que venien fora, sí, pujava 4,85%. El PIB espanyol, el 5% eren remeses que venien de fora.
0: I mira on estem ara. En fi, escolta, m'acabo, perquè no acabaria de parlar amb tu, perquè és que cada frase és per apuntar-la. Realment el lema de Ghana és aquest, sempre endavant, mai enrere? És el lema de...
2: Poet Eva, backward never.
0: És el lema del país, eh?
2: És el lema del país,
0: sí. Doncs ara mateix l'has posat amb lletres daurades, perquè és el que estàs provocant, no? Que la gent estigui mirant endavant i que no torni a mirar enrere.
2: Sí, que és justament el missatge del Papa a la visita a Espanya.

0: En només 6 anys vaig haver d'arribar a estudiar química en la UB. I després dos màsters, etcètera, etcètera. O sigui, el talent no té color, és qüestió d'una oportunitat, només una. No em demano dos. I, en fi, i
1: no, perquè fundació... si en tens dos no se'n arribaries. Us mano, Marc, moltes gràcies. Recomano que la gent llegeixi el llibre, regali als més petits el viatge d'Usman o vagi a veure aquesta pel·lícula, que en sortirà d'una manera diferent i amb una mirada diferent, com diu. Moltes gràcies per ser a Catalunya Ràdio una altra vegada.
0: Gràcies a vosaltres, i si voleu ajudar-nos en la fundació, esteu molt més que benvinguts, perquè entre tots podem realment solucionar aquest problema, i a través de la Fundació Nascu, pues, nosaltres treballem per evitar que altres nens i nenes no pateixin sinó que hi vaig patir.
1: Doncs aquí serem. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
3: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
4: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
2: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
5: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
2: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
2: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
2: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
1: Un minut i tres quarts de dues a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, i tenim la Claudina des de la Granada del Penedès. Bona nit.
11: Hola, bona nit. Sí, per aquesta senyora que es vol donar de baixa i no la deixen, sí. Doncs té d'anar a Correus i enviar als incastagents una carta certificada amb acús de rebut, i aquest paper d'acús de rebut el té que guardar. I llavors, sempre que li cobrin, doncs que el faci a la caixa, que li retornin els diners, i més paciència, guanya qui té més paciència i més, carai, constància.
1: I més constància.
11: Però té que guardar una carta de certificat de una carta certificada a Correus i a l'acús de rebut conforme l'han rebut. Els hi faran firmar amb ells i els hi entregaran la carta.
1: D'acord.
11: I era té constància que l'ha enviat.
1: Molt bé, doncs així. Recomanat per l'Àngels de Lleida, que és la que tenia el problema. Moltes gràcies, Claudina.
11: Vale, i que la calor aquest estiu la pugueu aguantar tots.
1: Ai, sí, filla, això esperem.
11: Vale, que... d'acord, adéu.
1: Gràcies, adéu-siau, bona nit. Tenim encara més missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa. L'Eva, des de Santa Coloma de Gramenet, ens diu: crec, com tu vas dir ahir, que una flor no fa estiu i que som molts més els ignorants que us escoltem del que diuen les enquestes. Continueu així, diu l'Eva, fas un programa fantàstic, l'entrada del programa, el conte per anar a dormir, l'Illa de Pau, un capítol i a dormir, l'espai de la psicòloga, no els anomeno tots perquè no acabaré, diu, aprofitaré les vostres vacances per escoltar a Spotify els programes del mes de setembre quan vas començar. Us desitjo unes bones vacances, que gaudiu molt i que torneu amb forces renovades. Moltes gràcies, Eva. Diu, ah, no he llegit cap llibre teu, però aprofitaré per llegir-ne algun. Em pots dir tu, o algun ignorant, per quin començar? Diu, us diré que sóc una gran lectora, us recomano La cartera de l'escriptora Francesca Giannone. Doncs mira, me l'apunto, que aquest no el conec, però Eva, comença per on vulguis, només faltaria. La Laura, des de Terrassa: mentre escoltava el magnífic recorregut que heu fet al voltant de 7 cases, tot fent una magnífica demostració del bonic vocabulari de la nostra llengua, cosa que és molt d'agrair, m'ha sorprès que féssiu servir allò de a nivell de, en lloc de pel que fa. Casualment feia temps que us ho volia comentar i aquesta nit això m'ha tret del llit. Per resumir, adjunto l'explicació del què i del com. Diu, les locucions a nivell i a nivell de són incorrectes. Convé substituir-les per les preposicions i les locucions prepositives a, com a, en, entre o pel que fa a, o bé prescindir-ne i cercar una redacció alternativa. La paraula a nivell sí que forma part de l'expressió al nivell en frases com al nivell del mar la temperatura és força més alta, que fan referència a nivell

0: o graus. Diu, aquesta, la teva versió de la nit dels ignorants, ha estat un regal per tots nosaltres i et vull desitjar de tot cor salut i pau per fer tot allò que més t'agradi. Doncs, Laura, moltes gràcies i el mateix per tu. I acabem els whatsapps dels oients amb el que ens ha deixat el whatsapp del programa, l'Anna, des del Fort Pieng.
1: Més vull que sapigueu que us desitjo molt bones vacances a tots, que gràcies a tots, Marta i tots els col·laboradors, pels bons ratos que ens feu passar la nit. I us esperem fins al setembre. Todos los ratos fuimos al concierto del gran
0: telepata de Dublín. Media hora antes... I tenim també avui capítol de preguntes contestades, perquè fa unes nits la Carme, des de Palma, ens demanava per què els Love of Lesbian van triar aquest nom. Doncs què hem fet? Contactar directament amb la banda, i això el que és el que ens ha explicat el Santi Balmes, que és el cantant i líder del grup.
2: Abans de tot vull dir que em fa molta il·lu contestar una pregunta a la nit dels ignorants. I en referència a per què ens diem Love of Lesbian, doncs crec que no ha sigut la idea més lúcida que he tingut a la meva vida, però era un cop que fa molts anys havia deixat una banda que no m'agradava la seva, diguem, filosofia basada més que res, doncs, en intentar triomfar a tota la costa, i vaig dir, hòstia, necessito un nom per un grup imaginari que em servís com per alliberar la meva ment d'una manera molt, molt salvatge. I en aquells moments, allò era el 96. Anava en moto i de cop i volta passava per la plaça Francesc Macià, molt a prop de Catalunya Ràdio, i de cop i volta em va venir Staccato alla Love of Lesbian. Però era un grup imaginari, o sigui, no tenia cap tipus de intenció de que allò, doncs, anés més enllà, però vam començar a enviar demos, concursos de demos, diguem, i al final, doncs, la pilota es va anar fent grossa i mai vam trobar el moment adequat com per canviar de nom i posar-nos un nom una mica més xulo. Però hi ha molta gent que els agrada perquè, bueno, suposo que és un nom que es queda, un nom que molta gent ens havia dit os he leído en comptes de os he escuchado, perquè molta gent passava davant d'algun bar de Gràcia a Barcelona i veia un cartell que ficava Love of Lesbian i tothom es pensava, ostres, aquests qui són, o aquestes qui són. Vinga, una abraçada molt gran.
0: Doncs moltes gràcies a en Santi Balmes per fer-nos aquesta resposta aquí la nit dels ignorants. I encara abans del conte, tinc temps de dir-vos algunes preguntes que no tenen resposta, que mira, teniu dues opcions, trucar-nos demà, que farem una mica de festa, o guardar-vos la resposta per respondre el 30 d'agost, tot serveix. Per exemple, en Josep Lluís, des d'Horta, quin és el president de la Generalitat que menys temps ha estat al càrrec? L'Artiom, algú sap per què els ous es venen per dotzenes o mitges dotzenes? L'Anna, quant de temps pot passar una persona sense fer pipí? La Magda, com podem posar límits als nostres amics? L'Anna, des de Mataró, abans dèiem aquest té el mal de Sant Vito. Per què se'n deia així? Quin és l'origen d'aquesta expressió? I en Joan, des de Lleida, ens deia hi ha un pla de refugis climàtics per aquest estiu a Barcelona, tenint en compte les temperatures que s'esperen?

0: Doncs tancarem el programa d'avui amb un altre nom de dona, el que ha triat l'Anna Maria Ricard, ja no tinc res a veure, del llibre de Rosa dels Vents, Tots els noms del desig. I avui escoltarem la història de l'Elisenda.
1: Espero lentament. No vull tenir cap pressa. Vull assaborir cada minut, cada segon, fins que ell arribi a casa. He fet el sopar pensant que després de tot un dia de feina voldrà prendre alguna cosa abans de seure a taula. Una cervesa, no ho crec, perquè encara no fa prou calor. Un whisky curt, sense gel, en un d'aquells gots que sembla que tinguin un minúscul món en forma de bombolla dins. I uns cacauets en un platet quadrat. I un tovalló de paper blanc, dels petits, com els que et donen a les cafeteries de renom. N'havia comprat de colors més vius, però des que m'havia dit que tant de blau, vermell i verd l'atabalava, vaig decidir canviar totes les estovalles, els llençols i les tovalloles de casa per peces de color blanc immaculat. He parat a la taula al menjador. Gairebé sempre sopem a la cuina, però no vull que aquest divendres sigui com les altres nits de la setmana. Per costum, ja fem un sopar prou informal. Sempre mengem ràpidament per poder veure les notícies de les 9 i no perdre'ns cap titular. I no ens desenganxem de la pantalla fins que en Francesc Mauri ens dona les indicacions exactes de la previsió meteorològica. Després tornem per fer un iogurt de postres o una peça de fruita, abans de tornar a quedar atrapats en la lectura d'un llibre, cadascú a la seva banda del sofà. Ens agrada posar música de fons i llegir fins que la son ens venç. I els badalls ens indiquen que ja n'hi ha prou de saborir aquell dia l'un al costat de l'altre. Aquesta nit, doncs, soparem a la taula gran del menjador. Estic fent magret d'ànec al forn. Una recepta fàcil, acompanyada d'una mica d'arròs blanc i una bona amanida de tomàquet i enciam. Faré tot el magret sencer, marinat només amb una mica de mostassa i farigola. Amb el forn preescalfat, el couré a temperatura alta, 7 minuts per banda. Queda deliciós. Amb el mateix greix que deixen al magret, després faré la salsa, amb què regaré la carn poc cuita, i encara em posaré un rajolí sobre l'arròs. Amb aquest plat ja farem. A cap dels dos no ens agrada atipar-nos més del compte, perquè després, quan arribi el moment d'estimar-nos intensament, no hi ha d'haver res que ens faci nosa. Les nostres nits d'amor són suaus i delicades. Sempre són igual de llargues i no hi ha mai cap excusa per la qual els nostres caps de setmana no estiguin plens d'amor lent, plaent i amb crits ben dolços. Tant pot ser divendres com divendres i dissabte, però sempre a la nit. I fins i tot, potser diumenge, just després de dinar, si som a casa. Aquell fil amor que després et porta a una migdiada que et deixa sense sentit del temps. A vegades hem fet l'amor tots tres dies, al mateix ritme, amb la mateixa intensitat, amb les mateixes carícies. Una rutina d'amor que tots dos necessitem. Però potser avui tinc ganes de portar un petit canvi al nostre àpat del divendres i aprofitaré que el forn ja és calent per fer-hi unes postres lleugeres. Dues pomes foradades per dalt amb una mica de sucre moré i un rajolí de vi dolç. Li apassionen les pomes al forn i no per això ens sentirem més pesats després de sopar. Ja són 9:15 i encara no ha arribat. Avui no serem a temps de sopar primer i després veure les notícies i no podem suportar sopar davant del televisor. Crec, doncs, que podrem prescindir de l'actualitat per un dia i anar directament a la previsió del temps. En Mauri diu que el cap de setmana baixaran les temperatures, però que, quan més es notarà el fred, serà a partir de dilluns a la nit. Quan arribi, li diré que m'ajudi a treure aquells jerseis més gruixuts que estan amagats dalt de l'armari i que jo no encerto a treure sola. L'última vegada vaig caure de l'escala i li vaig prometre que no ho tornaria a fer sense ell. No vol veure malalta ni ferida per res del món. Sempre m'ho diu. Que jo per ell sóc el més important i que m'ha de cuidar, regar, que ha de posar llenya nova perquè el nostre foc d'amor no s'apagui mai. Diu que quan no t'ocupes de les coses, quan ja les dones percebudes, quan no et dius cada dia t'estimo i permets que cadascú agafi un camí diferent i no et trobis al final per refer-lo plegats, tot es podreix i s'acaba. I jo no voldria per res del món que això passés. El sopar està a punt. Ja no fan res que m'interessi a la televisió. Busco el meu llibre per esperar el meu home, però s'embarregen les lletres. Em cau una llàgrima sense saber per què. Vaig a rentar-me la cara i a tornar-me a pentinar. Encara porto les sabates, però decideixo posar-me les sabatilles perquè no puc més d'anar calçada tot el dia. Tant és si ja em veu amb roba còmoda quan arribi a casa. Normalment ens demanem permís per canviar-nos. La mare sempre insisteix que a casa s'ha d'anar ben vestit, i més quan estem esperant l'altre, que encara no ha arribat. Tornar de la feina i trobar-te algú desmenjat i malgirbat és molt desagradable, diu convençuda. I jo penso que té raó, però ara ja estic esgotada i em sobra tota la roba. Acabo posant-me el pijama i torno al sofà. Trio una música de jazz, suau, delicada, que m'acaroni mentre se'm tanquen els ulls, incapaç d'acabar ni un capítol de la meva lectura. La son em venç. L'ànec ja deu ser fred al forn i menjar-lo quan arribi ja no tindrà gràcia perquè s'haurà ressecat i tot. Em desperta el soroll del mòbil i la llum del sol quan entra per la finestra del menjador. La taula continua parada, jo estic en pijama. M'he quedat absolutament adormida al sofà. M'arriba un missatge del meu germà que em pregunta si ja em veig amb cor de sortir de casa aquest cap de setmana. Ja han passat 3 setmanes, Eli. Et volem ajudar i no et deixes. Contesta'm els missatges, si us plau. Vendré a casa a les 11. Obre'm la porta. Has de sortir al carrer, em sents? Vull que sortim al carrer i en parlem. T'estimo, Carles. Quina mania a dir-me a tothom que no tornarà. No sé per què fan servir verbs que no són útils per descriure quan algú ens deixa per sempre més. S'ha mort, ho sé, però jo el continuaré esperant cada divendres per no deixar d'atiar el nostre petit foc d'amor. Si no el cuido i no l'espero, desapareixerà. I quan has trobat aquell per qui dibuixaries núvols de cotó damunt del cel, malgrat totes les tempestes, no pots deixar-lo marxar mai més.

no me'n recordava que era tan trist. No me'n recordava que era tan trist. Ai, ai, ai. Ai, Anna Maria, el que m'estàs fent. Res, que arribem al final del programa d'avui, perquè ara jo he quedat aquí com trasbalsada, també. Quina segona hora del programa, mare meva. Demà tornem amb l'últim programa de la temporada. Tenim totes les cadires plenes a l'estudi. Tenim totes les cadires i els llits plens a casa, perquè hi sereu tots, a l'altra banda, ja ho sé, qui sereu, perquè no us voldreu perdre aquest últim programa. Vull que truqueu igualment, eh? No us penseu que només parlem els d'aquí. Vull dir que els que hi hagi aquí podran escoltar les trucades que feu, perquè tenim uns petits bafles a dintre de l'estudi i ells podran escoltar perfectament i podran participar, els d'aquí i els d'allà. Així que no vull que ningú es quedi a casa dient no cal que truqui perquè avui fan el programa diferent. No, farem un programa normal, però en públic i amb una mica de il·lusió i amb ganes de fer una mica de festa. Així que us espero puntualíssims a tots a partir de les 12 de la nit, aquí a la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Ara us deixo amb les notícies i demà a les 12 i tornarem. Que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC. Fins ara l'executiu havia funcionat amb els prorrogats del 2023, els últims que la Cambra Catalana va aprovar. Els Oriol Junqueras adverteixen, però, que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada estival. El cap de files dels republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ho ha traslladat aquest dimecres al president, que li ha replicat assegurant que manté el compromís intacte.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: Junts i el Partit Popular, per la seva banda, han retret a Illa a falta d'explicacions al voltant dels casos de corrupció que es quitxen els socialistes. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez.
1: Kiev, la capital d'Ucraïna, viu una matinada d'intensos bombardejos russos amb míssils i drons. La defensa aèria ucraïnesa intenta repel·lir l'atac, però fonts locals admeten que el centre de la ciutat ha rebut diversos